0: intervenció de 18 hores a quiròfan.
1: Hòstia, 18 hores a quiròfan no seria una intervenció ambulatòria.
0: En només 18 hores d'operació tindràs més pèl que un jugador de bàsquet de la Lliga Albanesa.
1: Molt bé, acaba, sisplau, Maria Pilar.
0: Visita'ns a la nostra consulta al voral de la Nacional 2, paret en paret amb el cementiri de Mollerussa.
1: Hòstia.
0: Així, si l'operació es complica, et tramitem també l'enterrament.
1: Molt bé, veig que és un complet.
2: És un complet.
1: És un full pack.
0: Tapisseries López, experiència contrastada. Entapissant esquenes amb pèls naturals des de l'octubre del 2026.
1: Hòstia, però només fa 8 dies que va obrir.
0: L'octubre... No, hem obert avui.
1: Bé, gràcies a Tapisseries López per aquest patrocini. Sentim la primera consulta, sisplau.
2: Sí.
3: Bon dia, Conrad. Quin nom més curiós, oi? Deu ser fotut viure amb un nom així. En fi, jo em dic Ataulf i truco des de Barcelona. Tinc 46 anys i fa un parell de mesos que em vaig divorciar, bé, per quarta vegada, però aquest no és el tema. El tema és que arran d'aquesta separació he tornat a viure amb els pares, cosa que m'encanta, i clar, estic tornant a fer coses que feia temps que no feia. Sortir de nit, beure gin tònics els dimarts en lloc dels dimecres. En resum, que em sento jove, més jove que mai. Fins al punt que m'he convertit en un usuari del bus nit, que és l'autèntica aventura de la nit barcelonina, gent beguda, senyors que parlen sols i t'ensenyen la tita sense que ho demanis, dones sense dents. Saps si aquesta vaga d'abusos afecta el bus nit?
1: Hòstia,
3: gràcies,
1: santa.
3: Conrad.
1: Mare de Déu, senyor. Mira, d'entrada, us pregaria que fossin notes de veu breus i no aquesta roda de premsa que acabem de sentir ara aquí. A veure, número 1, dius que el meu nom és estrany i et dius Ataulf.
2: Sí.
1: Nom, tens nom de persona que quan neix li donen la targeta rosa.
2: Sí.
1: Ataulf.
2: Sí, home, i tant.
1: I número 2, normal que t'hagin deixat si et bevies gin tònics els dimecres. Tothom sap que fins als dijous beure gin tònics és de pervertir. I número 3, la vaga d'abusos no afecta el bus nit, però afecta els meus nervis perquè m'envien missatges gent com tu.
2: Sí.
1: Gent que teniu les connexions neuronals en servei mínims. Passem a la segona consulta, sisplau.
4: Hola, Conrad Consum. Oh, miri, em dic Maria del Mar, però les meves amigues em diuen MDMA. No. És una broma, que tenim que em fan sempre, perquè són pràcticament les sigles del meu nom, saps?
1: Sí.
4: Bé, i perquè m'encanta MDMA.
1: Sí.
4: Miri, jo sóc una persona altament sensible, d'acord? No m'ho han diagnosticat mai, però per força ho soc, perquè vaig plorar molt quan vaig veure Vape al Porquet Valent. I Vape al Porquet a la ciutat, també, que és la segona part.
1: Consulta!
4: Com a persona altament sensible, els busos són el meu espai preferit, perquè s'hi barregen els sons més estridents, les olors més pungents, una combinació entre cançons de Dembow, una pudor de Xella, de Senyor Vell, que m'encanta. Em fa sentir realment estimulada, m'encanta.
1: Bueno.
4: Sobretot m'encanta que els busos vagin plens a rebentar, que pràcticament no s'hi càpiga.
1: Bueno.
4: Així anem tots ben apretats. Però clar, aquesta vaga m'està fent perdre el millor moment del meu dia, el de sentir i olorar els passatgers. Vostè sap si hi ha algun altre transport on pugui gaudir d'aquesta barreja sensorial? Gràcies.
1: Hòstia, a veure,
2: la gent que truca...
1: No sé si dir-li Maria del Mar o MDMA.
2: No.
1: A veure, Maria del Mar, que t'agrada Beif, el Porquet Valent, i ensumar les aixelles dels avis. No et saber greu si et dic que tu sí que ets una porca.
2: No,
1: i no amb Beif.
2: No,
1: saps que està ple a rebentar els meus collons?
2: Home, no, però...
1: De sentir usuaris com tu.
2: Sí,
1: si jo fos conductor d'autobusos i hagués de portar-te, no dubtaria accelerar 160 km per hora pel carril Busbal i enviar el vehicle directament a l'infern.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Estimada Maria del Mar, vés a cagar. És un consell de l'Agència Catalana de Consum, pràcticament sempre al vostre costat.
2: Doncs amb aquest consell ho deixem, anem a publicitat i tornem de seguida a recta final.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
8: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món, Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros amb vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
12: Amb Lidl Plus tria 250 grams de potes de pop cuites a 7,99 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
13: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
14: Matlle Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlle Origen, el gust és nostre.
15: Al, ja t'has menjat nou panetones?
16: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
15: I ja l'has trobat?
16: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
15: Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
15: Més info a aldi.es.
17: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
18: D'acord.
17: Quin és l'autèntic operador 100% català?
18: Vera.
17: I el més ben valorat pels usuaris?
18: Vera.
17: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
18: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
17: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
18: Vera.
17: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
19: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
20: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
21: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo se para.
22: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
23: Una maravilla és poder viajar.
24: Recordes el teu primer Corsa?
25: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
26: Nosaltres som la competència.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
2: Fins aquí la competència. Tornem demà. Feu bon dos.
0: Acabeu d'escoltar la competència.
3: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
1: Hola, i avui?
0: Un programa basat en fets reals.
4: Mala farina.
0: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Estàs creient, tu?
1: Vostè primer.
2: A ratos.
3: No, ell necessita una benedicció.
0: Ah, va.
3: Clarament, RAC1.
1: Marc Giró.
3: Hola, hola, hola. Escolta'm una cosa, amb el Joel Fortuny, avui tenim un senyor que ara... que ja em direu el seu nom, perquè pots creure que m'he quedat en blanc. T'ha apuntat? El David Val... Tu ets el David Valverde?
0: Pues guapo, porto... eh?
3: Sí que és guapo, sí.
0: I eficient, eh?
3: Sí, això, sí, sí. És el cap de la, dels maquinistes d'aquí,
0: ah,
3: de RAC1,
0: sí?
3: Dels tècnics. Sí.
0: Ah, no l'havíem sí, vist, sí. No? Jo no sí, l'havia sí. Tingut mai.
3: Mai, mai, jo tampoc. Ui, pues mira, ja estem com cookies,
0: és
3: no?
0: És alt, perquè el veig
3: sí.
0: Sentat.
3: Sí, aixeca't una mica, aixeca't, mira, cosificant, uau.
0: Sí, sí, a mi alts em van sí, bé. Sí, i
3: sí,
0: educat, educat.
3: Sí, a mi m'és igual, alts, baixets, jo estic en un punt que ja m'és igual, no? A tu t'és igual, ja, alts, baixets, Lluís Maria, com ho tens, tu, això?
4: No em facis explicar, perquè us faria plorar tot.
3: Però una cosa, al Vilamata realment us vau emborratxar molt, o us emborratxàveu de joves?
4: Doncs pues, no sé, anàvem al tic-tac, no sé què, bars de l'època.
3: Bars de l'època, eh? Bars sí, de l'època.
4: Hi havia un trio que sempre anaven junts, que eren el Gonzalo Herralde, ell i el Jorge Trias.
3: Mare de Déu.
4: Sí, amb les respectives dones, amb la Paula Massot, que encara és...
3: Sí, la Paula, si són veïns nostres d'aquí.
4: Sí, i la Luisa Sales, que continua sent la dona de González Rade, i el Trias ja l'he perdut de vista, no sé si viu, potser... Total, que sí, que sí. I és que, clar, el Vilamata va ser una cosa, per això es mereix el Nobel, i, a part que escriu llibres molt bons...
3: Sí.
4: Ell des de molt jovenet, i a l'època aquesta que tots feien molt d'índio, jo també volia ser escriptor.
3: Ja.
4: Però, per si de cas, faràs una carrera, faràs unes oposicions i tindràs un sou de funcionari, que és el que ha passat.
0: Fixa't.
4: Ell va dir no, jo seré...
3: Escriptor. Escriptor, un escriptor autèntic.
4: I prou.
3: És un escriptor autèntic, tens tota la raó.
4: I no feia res més que escriure sí, sí. I per la nit sortia i tal. Escrivia.
3: És un plat de vida boníssim, eh? Sortir per la nit i escriure de dia.
4: Els seus pares el van ajudar, això.
3: Sí, sí, clar. I una...
0: És que sí, clar, perquè això. Si a mi el meu fill em diu d'entrada que només vol sortir per la nit i escriure, no sé si m'ho prendria molt bé d'entrada, eh?
3: Ja t'entenc, d'entrada.
0: Vull dir que jo represento que sóc moderna i estic...
3: Però què t'agradaria que fos el teu fill? Què hauria de fer el teu fill perquè fos un fill que no tingués cap problema, que fos perfecte i que tu estiguessis tranquil·la sempre? No
0: però estic bastant tranquil·la, amb ell. A més, l'altre dia va fer una enquesta, perquè ara hi ha una pàgina web que tu fas una enquesta i et diu a qui has de votar, perquè si no ho saben...
5: Perdona? Perquè votarà per primera vegada.
0: Votarà per primera vegada.
6: Però llavors... deu estar manyada aquesta enquesta.
0: No, perquè...
5: No, et fan preguntes i d'allà, de les respostes,
0: 60 et dedueixen. Ell diu, no sé qui votar perquè no conec.
3: Ja.
0: Llavors va fer aquesta enquesta, són 60 preguntes i et pregunten, tu estaries a favor que es votés la independència? Sí, no.
3: Val.
0: Tu estàs a favor de...
3: Allà
0: no sé si dir-ho...
3: Sí, digueu.
5: No, no ho diguis.
0: Esquerra Republicana.
3: Esquerra Republicana, bueno, és que... Però que no passa, està bé, eh?
0: Jo, estem, perquè... A veure, jo crec que però, votar Rufián...
3: Una cosa que li surti...
0: Votar Rufián em sembla...
3: I l'altra que la voti. O sigui, que ell li ha sortit això
0: bueno,
3: i
0: ara està pensant i tal, clar. I moltes
3: però,
0: coses.
3: Que hi ha una escolta, ens has de muntar un dia un tema, sí. Si no vol el teu fill, que jo comprendré que la millor no vulgui venir, però dius al teu fill de part meva que dijous vinent, ja, que és el càrrec... Sí, han de venir aquí nanos, nois i noies de 18 anys, que facin 18 anys i que votin per primera vegada.
0: Vale.
3: I aquesta tertúlia la portaràs tu.
0: Bueno.
3: Pel mateix preu que et pago ara.
0: Vale. I quants vols? 3.
3: Pues que siguin espavilats, perquè de vegades ja, això de la joventut és difícil.
0: Parlen lent,
3: perquè de sobte n'hi ha 6 i només en parla un.
0: No, i parlen lent, eh?
3: Dos o tres espavilats.
0: El nostre ritme no el tenen, eh? Ja t'ho dic jo, que estan empenedíssims.
3: Ja,
0: jo perquè jo els he deixat el mòbil al servei del revés, perquè emeten superlent, que jo a mi se'm fa... pesadíssim tot.
4: I criden molt.
3: Bueno, i nosaltres també.
0: A mi me'l van fer portar al metge per si era sort. Això us ho he explicat?
3: Escolta'm, Lluís, una cosa. Però tu no diguis que...
0: Com que ara... Perquè em va trucar la tutora de no sé quin curs i... tercer i quart. Sí. Va dir, porta-la a l'otorrino.
3: No estarem ara per aquestes minúcies.
0: Porta-la a l'otorrino, que és sort. Dic, a veure. Diu, és que crida molt. Dic, no, que la família crida molt.
3: Ah, sí, això ja ho sabem.
0: I
3: sí,
0: vaig
3: sí,
0: anar
3: sí.
0: Allà i vaig dir, vos el porto.
3: Però, Lluís, Maria, sort, tu creus no? Que els joves criden molt?
4: No, i
3: tu
4: no trobo, ho sé.
3: Ho saps.
4: Jo sóc molt rutinari i vaig cada dia a un bar que està al costat de casa meva, que és un bar amb una miqueta gamberro i punky i està ple d'alcohòlics i de bojos.
0: Ah, que bé, quin bon ambient.
4: M'hi deixen entrar amb la gossa i...
3: Home, això sí que és civilització,
0: sí,
3: joder.
4: Es diu...
3: Com és la teva gossa?
4: Tuna.
3: Tuna, molt bé.
4: Tuna. I el bar es diu...
0: Digueu.
3: Ho pots dir, eh?
4: Ai...
0: Ara no se'n recorda.
4: Bueno,
0: a mi em passa, és la menopausa.
4: El yate.
0: Sí, és la menopausa.
3: El yate.
4: Bueno, doncs allà som gent més aviat gran, que n'hi ha alguns que criden, altres que no, però quan entren un grupet de nens, perquè ell va...
3: Home, però com han d'estar?
4: És el barri de la Nova, hi ha moltes escoles. Quan surten nois d'això de 17, de 18 anys,
3: sí,
4: i s'asseuen en una taula, ja... ja vols marxar, eh?
0: I es piquen, no has vist que es donen cops?
4: Sí, bueno, ocupen...
0: I salten una sobre l'altra.
4: Són l'espai comunicatiu, per dir-ho a l'opedant, l'ocupen ells.
3: L'espai comunicatiu l'ocupen ells, eh? Sí. Però què vols fer els 18, 16, 17, 18 anys i fins ben bé els 52, no pares de cridar?
4: Jo vull tornar a casa i ja està.
3: Però ja t'hauràs fotut el cafè amb llet i tot això, Lluís, o què? Ja t'has fet el que havies de fer o no?
4: Eh?
3: Però quan arriben tu ja hauràs fet el teu cigaló, o com?
4: Bé, vi negre prenc, només.
3: Ah, sí, tu,
4: a la meva edat només prenc vi negre.
3: Escolta una cosa, la que realment no l'ha afectada absolutament, o sigui, és una persona que és íntegra, que a més està divina perquè el dilluns va ser el seu aniversari, és la Sílvia Soler.
0: Bravo. Bravo.
5: Felicitats. Quin detall de no dir els anys, Marc.
3: No,
5: m'ha agradat molt, això.
3: Però, tampoc me'l sé, perquè nosaltres ja ets eterna.
5: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs mira, justament avui us recomano un llibre que parla de fer-se gran. Això que ara en diem fer-se gran, que en realitat vol dir fer-se vell.
3: Vell, vell, sí, sí, i tant.
5: Sí. Abans de començar, m'hauries de dir com es pronuncia el cognom d'aquesta autora.
3: Bueno, que t'ho digui ell,
5: a veure,
3: el que sona aquí, el...
5: Diana.
0: Jo que sóc políglota, àcil.
4: Jo sóc de romànica.
3: Tu ets de romànica. Doncs jo diria Diana Adhil.
5: Anna, no, home, Adhil. Jacqueline.
0: Jacqueline.
3: El micro, on està?
0: Voi.
1: Claro.
3: No ho veig, no sé. Ves fent. Tenim una professora d'anglès.
0: Eiffel. Ho he dit.
5: Diana Eiffel.
0: Com la de Jan Keaton.
5: Diana.
0: Com la de Jan Keaton.
5: Com la Lady Di, que tu em parlaràs.
0: Sí, però no, però la meva és Di.
3: Di. Diana Eiffel.
5: Eiffel. Bueno, doncs la Diane Eiffel va ser una editora anglesa que va treballar durant 40 anys en el sector editorial, en una editorial petita però molt influent que es deia André Deutsch, i va estar 40 anys fent d'editora i va publicar autors boníssims. Però el que ens interessa de la seva vida és que un cop es va jubilar d'editora, es va posar a escriure i va decidir, o sigui, va decidir, es va adonar que en realitat el que a ella li agradava era escriure, cosa que a molts editors els passa, això.
0: A la jubilació, eh?
5: Sí. Aleshores va escriure novel·les, llibres de memòries...
0: Oh, és que em canso només de pensar, dius, ara, que et jubiles a començar a treballar.
5: No, però escolta una cosa, va escriure l'any 2008 un llibre que duia un títol tan explícit com Molt a prop del final.
3: Ah. Carai, no hi ha, home.
5: Perquè ella tenia 89 anys i va pensar...
0: Ah, no?
3: Sí, ja t'entenc.
5: Bé, doncs després de publicar aquest llibre, en va publicar 4 més i es va morir amb 102 anys l'any 2019. Vull dir que era molt a prop del final, però no tan a prop com ella,
3: com ella es pensava. Sí.
5: Resulta que Asteroide acaba de publicar aquest llibre en castellà. I el vaig rebre l'altre dia a casa, el vaig començar a llegir, de com em vaig adonar que ja l'havia llegit.
3: Uau.
5: Perquè resulta que Univers ja l'havia publicat en català feia uns anys. Sí, és que l'Ester Pujol té molt bon ull per aquestes coses.
3: Ara.
5: Per tant, Molt a prop del final, traduït per Marc Vidal a Univers, i Ahora que se acerca el final, traduït per Regina López a Asteroide. Podeu triar, i si el podeu llegir en anglès, per descomptat, millor. Saps com si anessis a visitar una àvia teva molt gran, però que té el cap molt clar?
3: Ja t'entenc.
5: Molt de sentit de l'humor, molt de sentit crític, molta memòria...
3: Vida,
5: exactament.
3: Vida, que curta.
5: Per tant, parla d'amor i de sexe, parla de religió i d'antiracisme, parla d'art, de família i del que heretem de la família, dels autors i dels llibres, de la maternitat, que per cert aquí hi ha una història jo trobo que molt bonica, perquè ella no va tenir fills ni va sentir mai la necessitat de tenir-ne.
0: És bonic, la veritat.
5: Fins que quan tenia 43 anys es va quedar embarassada per error.
0: Calla.
5: Llavors, ella ara, als 89, diu... En perspectiva, m'adono que el descuit no devia ser tant de descuit.
3: Clar,
5: és a dir, que alguna cosa dins meu em devia fer pensar, escolta, que és l'última oportunitat. Llavors es va quedar embarassada, diu que va ser els mesos més feliços de la seva vida, però va patir un avortament espontani.
3: Ostres.
5: I va perdre aquesta criatura. Però aquest avortament la va posar en risc de mort. I llavors, quan se'n va sortir, diu, l'eufòria d'estar viva va superar la tristesa per aquesta pèrdua. Ho explica molt bé. Hi ha una jo trobo que és un llibre d'aquells del que dic jo, amb el llapis, d'anar subratllant, d'anar subratllant. Hi ha un moment que, justament quan parla de la maternitat, que si em deixeu us el llegeixo...
1: Home, perquè... Vols
5: no. Trobo que és una reflexió boníssima. Diu... Que el nostre cos, el de les dones, estigui dissenyat per concebre, significa que hauran de passar moltes generacions abans que les dones s'alliberin dels patrons psíquics que dicta el seu físic, per més senzill que sigui el gest de prendre una pastilla. I hi ha la possibilitat que mai no siguem capaces de conquerir aquesta llibertat psíquica.
2: Mare de Déu, mare de Déu.
5: Ara podeu aplaudir. Bravo. Ella va ser una dona molt lliure en el terreny de l'amor i del sexe. Va tenir una relació estable...
3: És que si no ets lliure no funciona, eh? L'amor i el sexe, t'ho dic jo.
5: Exactament. Va tenir una relació estable amb el dramaturg Barry Record.
2: L'amor ni el sexe.
5: Això us encantarà. Van viure 8 anys com a parella.
2: Molt bé.
5: Amb Barry Record. I llavors, quan van decidir que la parella s'havia acabat, van pensar que estaven molt bé vivint junts i que podien ser companys de pis.
0: Mira, ens sona.
3: Ens sona.
5: I llavors van viure 32 anys més. Junts.
3: Clar, junts, clar.
5: Sí, sí. De manera que...
2: Jo també.
3: Estàs en aquesta situació,
4: jo també vaig estar amb una parella, es va acabar la parella, i a més amb la crisi de l'habitatge.
3: Home, ara en parlarem d'això també una mica.
4: Ara dormim en habitacions separades.
3: Però viviu junts.
0: Però podeu tenir relacions també, de tant en tant, tampoc passa res, no?
4: I mirem la tele junts, fem la maneta.
5: Està bé. La Diana Eithil també diu que deixar de ser un ésser sexual és l'alliberament més gran de l'esperança.
3: Home, per favor, i tant.
0: És pesadíssim, això del sexe.
5: Preneu nota.
3: El què? No, home, el lliberament sexual... Què ha dit?
4: És deixar de ser
5: deixar un ésser sexual és l'alliberament més gran de la seva vida.
3: I tu saps?
4: Jo no ho sé, tampoc.
3: Ah, bueno... Però vol dir...
0: Això ens passa a les dones.
4: Jo crec que no ho deixem mai.
3: Clar, jo també,
0: les dones, sí, amb la menopausa, arriba un moment que ja deixes aquesta part enrere i això és molt alliberador. T'has de concentrar una mica perquè venir-te de gust no et ve de gust mai.
3: Home, jo també m'he de concentrar ara, hasta refer-me una palla, o sigui, m'he de concentrar.
0: Això,
3: o sigui,
0: de
3: programar, perquè el capitalisme va en contra de la...
0: El de les palles a nosaltres ens va molt bé perquè és tan ràpid...
3: Però és que el sexe és palla,
0: Sí, sí, sí, però vull dir que és ràpid.
3: No li traurem ni bu.
0: L'altre dia, una amiga meva va provar el succionador per primera vegada i va plorar, diu.
3: D'alegria, no?
0: Sí, va plorar. Sí, sí. Em vaig emocionar jo perquè li vaig regalar jo.
3: Mentre estava succionant-se o després?
0: Quan acabava, perquè va anar tan ràpid. Sí, sí, i com últimament...
6: Després de l'orgasme, home.
0: Després de l'orgasme...
3: Però, has plorat alguna vegada després d'un orgasme? De dir, hòstia, quina emoció.
0: No, jo no soc de plorar, tampoc. Després d'alguna relació hagués plorat, també.
3: Disparia,
0: no?
3: No?
0: O no ben bé...
4: No us vingui de gust, que no tingueu ganes de sexe, no? Clar. Vol dir que no.
3: Ara.
4: O pregunto, vol dir que no penseu amb els homes, clar, que no mireu...
3: Què deu dir la Dani?
0: Jo ara miro poc, ja.
4: Pel carrer, les cames dels homes...
0: No.
4: S'acaba la temporada
3: no.
4: De les cames.
6: Però és que això és el tema de la menopausa.
5: Segur que no.
6: És el tema de la menopausa que ens baixa la líbido i ens baixa tot.
3: Hi ha senyores menopàusiques, a totes els hi passa el mateix. Perquè, clar, vostè està amb la menopausa o no?
7: Sí.
3: I què?
7: Sí.
3: I què tal?
7: Menys ganes.
3: Menys ganes. I tu, Jacqueline? Bueno, escolta, no sé.
5: No em tallis, que encara queden dues coses per dir. Va viure 32 anys amb aquest home, que ja no era
3: parella. Ara, això, anàvem a això.
5: Però ell, al cap d'uns anys, es va enamorar d'una noia. Una mica
0: més jove.
5: No es podia saber. No es podia saber que s'anava amb una més jove, fixa't.
3: Però...
5: La Diana Eithil va dir, jo trobo que aquest pis és prou gran, i pots venir a viure.
3: Ah, és el que jo estic dient tot el rato.
0: Que moderna.
5: I va venir a viure amb ells, es van fer superamigues.
3: Clar.
5: Després la noia es va enamorar d'un altre senyor, va tenir criatures, ella és la padrina... Bueno, en fi,
3: sí,
5: tot molt modern.
3: Quin liu, no? Quin liu, no? Perquè és que és com ha de ser. A més, tu tens una persona més a casa que arriba, que és igual. Ara, i dius, pues treu-t'ho els gossos. O sigui, és que s'ha d'estar... Jo estic per la vida... Que tu no arribes... O no arribes tu, arriben els amants
0: del teu marit. Qui fa el dinar, qui li toca avui escombrar...
6: Quin liu, patatero.
5: Arriben els amants del teu marit.
0: És veritat, és veritat.
5: Acabo. Sobre la bellesa, arriba una gran conclusió, que és, t'adones que res no tenia importància en el sentit més profund, de manera que tu pots prendre tota la lleugera, que això és bastant veritat, ho estem experimentant ja. I després, quan parla de la mort, cita la seva mare, que diu que sempre deia, a mi la mort no em fa por, el que m'espanta és morir-me, que també he trobat que és una bona manera de resumir el que passava.
3: Total.
5: O sigui que us la recomano moltíssim,
3: tant,
5: a tu, Marc, especialment.
3: No, és que jo he llegit,
5: molt.
3: Dic, mare de Déu, per favor, aquesta senyora no la coneixia, que cateto, és que jo no pot ser tan cateta. Però la sort de ser cateta, de vegades, és que pots deixar de ser-ne.
5: Home, i tant.
3: Diana Eithil,
5: Sí.
3: Jackie.
4: Eithil.
0: Eithil.
3: Diana Eithil. Sílvia Soler, tot això, perdona que no...
5: Molt a prop del final, a Univers, i ara que s'acerca el final, a Asteroide.
3: Doncs escolta, moltíssima gràcies a Soler i de Diana a Diana i tiro perquè em toca. Amb tots vostès, Laura Fa.
5: Bravo.
3: Avui tenim un programa, perdona, a veure d'això...
6: En femení, un programa en femení.
3: Sí, hi ha la cosa aquesta del... No, té anunci?
0: Sí, ja l'han tirat.
3: Ah, ja l'han tirat, estic boja, no l'he escoltat.
0: Ah, no has tirat a
3: Condis? No, no, però vaig dir
1: Condis. Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Sí, sí,
3: és que està subvencionada, ella.
0: Sí.
3: Ella està subvencionada.
0: Sí. Són coses que tinc.
3: No,
0: escolta.
3: No, abans de tot això, una cosa, perdona, que vaig fer, és que m'he deixat, perquè això, realment, si fóssim un programa una mica, amb una mica més de cara i ulls, una mica més organitzats i tot això, doncs això ho hagués fet al principi. Però nosaltres hem de dir avui que celebrem absolutíssimament la mobilització social i el decret de l'habitatge que va permetre ahir aturar el macrodesconnonament del bloc de Llenguadoc 74, que ja hem estat molt atents, gràcies a la Desiree Belorbé. Sí, sí, gràcies. Hem estat molt atents i molt en contacte amb les persones que
6: els
3: patien.
6: Afectats.
3: Llavors, aquí, dues reflexions que jo els voldria fer a vostès, que són la primera, que efectivament... És a dir, que si tu fas una llei, unes lleis, o sigui, que se poden fer lleis, diguéssim, que reverteixin en el bé comú i en la vida de les persones i que funcionen, m'entens? Perquè apareixen allà al BOE i això s'ha aturat, i sobretot, hi ha la qüestió de la pressió social i que quan ens organitzem, la ciutadania, doncs s'aconsegueixen coses. I una altra cosa que a mi m'intriga molt de tot aquest assumpte és que de sobte l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han afluixat la mosca per comprar aquest edifici i els altres, doncs, han acceptat aquests diners, que els recordo que són de tots nosaltres, diguéssim. També m'agradaria saber aquest edifici, si està en sòl públic, de quin tipus d'edifici era, etcètera, etcètera, etcètera, la reflexió de qui és la terra, però bueno, però jo el que veig aquí és que, 16 hores resistint les persones que hi van anar, els mitjans de comunicació que van fer pressió, doncs que vam poder fer la que vam poder fer, etcètera, però sobretot les persones que van resistir en aquest edifici, les persones que hi havia no sé si 7
6: per 7...
3: 30, però hi havia com 7 o, 7 o 8 o 4, ben bé 10 persones menors d'edat, criatures. Però que, a més, després, aquí es resulta que tot això és qüestió de diners i que, a més, els diners resulta qui són. Que ara vostès agafin i repassin el que han pagat d'impostos els últims temps, nosaltres els nostres impostos volem que serveixin exactament per això, per reconstruir venda social. També m'agradaria saber que han rebut els diners, els collons que tenen, que els tenen quadriculats, diguéssim, no? Perquè, saps? Perquè al cap de la fi, resulta que tot va d'això. Bueno, i com que venen les eleccions, tinguin al cap el tema comunisme i expropiació. De la mateixa manera que s'ha de fer la C-16 i tots pugem cap a Puigcerdà tan pitxitxis i després baixes i t'expropien i aquí no es queixa ningú, doncs a la millor s'ha de començar a expropiar pisos i cases i coses i sòl públic. Es fa, bueno, ja farem els números i els pagarem. M'entens que dir-te o no?
0: Mm-hmm.
3: Per tant, escolta, mira, comunisme i expropiació. Amb tots vostès, Laura Fa.
0: Bravo. Quan vinguin tots... Quan vinguin tot aquest jovent, això els hi hem d'explicar.
3: Sí. I després he parlat aquest matí amb una senyora, amb una persona que té un negoci de... que és veïna meva, que té un negoci de pisos turístics, no pisos turístics, perdona, tot un edifici d'apartaments turístics i que també té lloguers, diversos, o sigui, allò que et dèiem, un petit propietari que a la meva té 20 pisos, tal. Però després parles, aquesta gent tampoc la volem en contra, perquè hi ha un tipus de negoci, o sigui, el mismo te digo una cosa que digo l'altra, que és raonable. I que no desapareixeran d'aquí, de la mateixa manera que nosaltres no desapareixerem, no deixarem d'anar a Londres, hi haurà gent que no desapareixerà de... O sigui, hi ha un tipus d'empresari que fa un tipus de servei, que per descomptat s'ha de regular i tal, i que no ens convé tenir-los en compte, t'he de dir. Gent
0: vale.
3: Vale, fa l'altre, tal. Gent sí, que, no, que efectivament no són voltors.
0: No és que no puc opinar res més perquè no ho he desenvolupat,
3: vale,
0: aquesta part.
3: Vale, jo estic desenvolupant.
0: L'anterior la tinc desenvolupada, però aquesta m'ha pillat de sorpresa.
3: O sigui, jo crec que expropiació... i comunisme. I ahir parlar...
0: Estatut d'autonomia, no?
3: Estatut d'autonomia. Independència també, ja que hi som. I l'altre, vale. Amb tots vostès, Laura Fa. Avui tenim...
0: Vaig a parlar de Lady Di, si no t'importa, amb tot això.
3: Diana, hem parlat de la Diana aquesta, Diana Hatzil, de Lady Di, i després parlem de Madame Bovary amb tu, Lluís, que estigués atent. Amb tots vostès, Laura Fa, que deixeu carta.
6: Sí, Diana de Gales. Vaig a fer com la Sílvia, el canto del cisne a Plaza i Janés, el cant del cigne, Rosa dels Vents.
3: Molt bé.
6: Si algú vol, clar. Llavors,
3: I si poden llegir un anglès, que se llegeixen
6: en anglès. And the canto
3: de sing,
6: penguin. Bueno.
3: The swan singing seria, no?
6: És veritat que aquest senyor... Com?
3: The Swan Singing.
0: The Sound of Swinging, ja t'ho he dit. The Sound of Swinging. Bueno, llavors...
3: Això és un llibre que ha fet el germà de Lady Di.
0: El germà de la Lady Di, perquè ja saps que molts viuen de la Lady Di. No passa res, el seu germà pues, també viu de la Lady Di i ha decidit, igual que el Harry ha tornat al Regne Unit, perquè haurà tornat i tal.
3: Per què?
0: Bueno, perquè entre altres coses vol fer un documental de la Lady Di i perquè ells, el Regne Unit, són Harry i Meghan i als Estats Units són com Kim Kardashian... I ni arriben.
5: H&M, que diu la
0: Núria. Clar, H&M. Llavors, quan tornen aquí... Però, bueno, però això és un altre tema. Llavors, ha fet aquest llibre,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Mira, que és allà on està vivint ara el príncep, bueno, que ja no és príncep, l'Andrew, sí, el pedòfil, sí, d'Epstein, que l'han fotut allà a una casa de Sandringham. Doncs ella, la casa que tenia la família estava allà i es veien amb la família reial. És la, ja la sensació, bueno, és evident que la família aquesta volia que algú acabés amb algú, sí, de la família reial, perquè quan coneix,
3: germana, no?
2: Quan coneix Diana, quan coneix el rei Carles, és perquè aquest està amb la germana, amb la Sara, i la porten a dinar un dia allà i tal, i ella té 16 anys en aquell moment, no? Em sorprèn, va tenir una infantesa com bastant trista, perquè la mare, que es va casar superjove, aquí la pseudopedofilia ja saps que funciona...
1: On, aquí a RAC1?
2: No, aquí vull dir aquí a la societat en general,
1: ja, vale,
2: de romantitzar, sí, aquestes coses, perquè la mare es va casar quan tenia 18 anys i el pare en tenia 30 i pocs, però la Lady Di igual es va casar amb 19 anys i el Charles tenia 32 també.
1: Sí, ja està, sí, tot és al límit.
2: Esclar, està jo al límit de dir deixar les pobres, saps? Vull dir, i molt ràpid aquesta, la mare de la Lady Di va tenir criatures.
1: Ells vivien al camp, no? Perquè això
2: vivien al camp i estava avorridíssima. O sigui, el pare de la Lady Di es dedicava a fer en una llibreta anotar què li costava cada fill, però amb el percentatge de llum, aigua i tal, o sigui, un tarat... Però
1: era alcohòlic?
2: Ella va ser alcohòlica, la mare, clar, la mare. No havia de veure aquella mare.
1: És que les cases aquestes de camp... Mira, jo t'ho dic per referència pròpia. A les cases de camp, a la que et descuides, o sigui, hi passes dues tardes i ja, a veure, com no saps què fer, perquè ja, no sé, i et fots a beure alcohol i acabes amb una cirrosi, sí, que et surt el fetge per la boca. Diu, oiga, perdone, tiene usted un bulto en el coll, és el fetge que...
2: Ella va acabar, o sigui, la mare no es va fer alcohòlica de l'avorriment, perquè evidentment es va enamorar d'un senyor que passava per allà, perquè aquell que tenia casa era avorrit, trist, no volia fer res, no volia mai sortir.
1: El pare de la Lady.
2: El pare de la Lady.
1: El pare, sempre anava amb pipat, perdó.
2: I allò va passar per allà un tio i la mare va pirar. Per què la mare va començar a beure? Perquè, evidentment, la família de pasta es queden amb... O sigui, el pare es queda amb les criatures...
4: Se separen.
2: Sí, i només veu, la Lady Di només veu la seva mare un cop al mes, un cap de setmana.
1: Clar,
2: llavors, clar... El pare es queda amb les criatures, llavors... I, a més, la madrastra... perquè el pare, evidentment, aquest sempre acaben refent la vida, no se sap ni com, perquè dius, és que no saps ni com t'has pogut aparellar, com enredes a un altre. Doncs va enredar un altre, i era la típica madrastra que tenia molt mala relació amb la Lady Di. Però em sorprèn perquè l'Spencer explica que amb una esbroncada entre la Lady Di i la madrastra, la Lady Di va empantar la madrastra per les escales i la va tirar escales avall, no? Perquè estaven...
1: Que és el perill d'aquestes cases, que hi ha moltíssimes escales avall, que la que aquesta era la madrastra de la Lady Di, la seva mare era
2: la
1: Carlan, que és tronxant, aquella dona.
3: Sí, molt, molt.
1: Jo crec que acabaré, de vegades, miro les fotos de la Bàrbara Carlan i crec que jo, de vegades, puc arribar a acabar...
3: T'hi semblant, no?
1: Puc arribar a acabar així.
2: Vas pel camí. Jo no la tinc al cap.
1: Sí, jo estic
3: que
1: entre acabar...
3: Que escrivia novel·les roses. Ah, Bàrbara Carlan era com la Corín Tellado d'allà.
2: Ah, val.
1: Ultramilionària, eh?
3: Sí.
2: Explica en el llibre a l'Spencer que la Lady Di, poc abans de casar-se, va voler anul·lar el casament perquè va veure que el Charles...
4: Sí, perquè el va pillar amb l'altre.
2: No, encara no el va pillar. Ah, no? Ella ja va veure, diu, aquest pavo...
1: No estric limp,
2: i això no sortirà bé. Però quan va anar a dir-li al seu pare, li va dir, ni parlar-ne, com ara.
1: Follon, ara.
4: T'imagina, sí, tirar enrere una boda real.
1: Aquesta noia li deia... És que jo crec que t'han d'explicar...
4: Tenia 18 anys, és que...
1: Però tu has d'explicar bé. Quan estàs en un sistema feudal... Jo al meu papà sempre li he dit, per favor, expliqui-m'ho bé, perquè estem en un sistema feudal, nosaltres, si entregues, estàs entregant a les teves filles.
2: Clar, total. Per tres camells, no?
1: Per tres camells, el que sigui. Pues tu explica'ns-ho, que és un negoci, i nosaltres pues, ja ens fem amb la idea, però pues, que no t'ho expliquen.
4: No, clar, és la gràcia.
1: Aprenen per tot, et prenen per la pita de la Serena.
2: Bueno, i perquè representa que ella li han venut la història aquesta d'enamorament i estava com enamorada
4: del
2: i tot.
4: Del príncep blau.
1: Perquè 18 anys està enamorat de qualsevol cosa.
2: Jo m'he enamorat de cada merda, que li t'explico. Llavors, ella superenamorada, però clar, es casa... I va entrant, que això ho hem vist després de les imatges, quan ella va entrant per casar-se, que es triga 3 minuts a arribar a l'altar,
1: bueno, i a més,
2: ella està buscant a la Camila, que està a la quarta fila, que és una de les convidades en aquell bueno, casament. No?
4: Això és una The Crown.
1: I a més anava amb...
4: Jo em conec del The Crown.
2: Ah, clar, així 60... jo no he vist The Crown encara.
4: Boníssima.
3: Ja, és imperdonable, això, Laura. És imperdonable.
2: És lentíssima, és que és molt lenta.
3: És boníssima.
5: Però que no hagis vist The Crown.
2: Però molt lenta.

0: Una cosa, què t'anava a dir? Perquè aquesta dona, a més a més, avançava lenta perquè aquell vestit pesava exactament molt, 550 molt. Quilos. Vale, era com si portés no un tractor gaire, a sobre.
1: I això no surt al llibre. Això no surt al llibre, però la imatge que se'ls veu els dos al balcó, sí. Li van haver de posar un tamboret, ai. No sigui que quedés una mica per sota, ai, d'ella. Ja saps, aquells complexes d'aquests mascles dominants, no?
0: Passen quasi tots.
1: Uns 750 milions de persones de
0: perquè
1: 70...
0: Perquè et dic una cosa, perquè encara si ets mascle dominant i ets el rei, futur rei d'Anglaterra, ah, bueno, encara trobo que en el teu cap...
1: Sí que diu, és normal, no?
0: Però jo conec a cada masca dominant que dic, tu vas a dominar, fill meu, que no t'has vist.
1: No domines,
0: que a més, que sí. Si a més estàs a punt de votar el PP, filla meva, que masca dominant, sí. Matxa, sí. Vota la Colau, hòstia.
1: El resum és el que va dir Alba Carrillo, que és...
0: Alba Carrillo està a la sèptima i no parlarem més, mira que és amiga meva, però hasta aquí m'ha arribat. Aquí estic a la sexta, estic a estar escollint.
1: Però només venga, una frase, acabat. No?
0: Quina frase és?
1: Que va dir, Feliciano no sabe diferenciar el chorizo
0: ja,
1: del lomo, que és el resum de la persona que intenta dirigir alguna cosa, no?
0: També ella no va saber distingir el chorizo de Feliciano i es va quedar en Feliciano.
1: Bueno, Feliciano, Fonsinieto...
0: Perquè tu ets Feliciano per aquesta porta, ho sabia tot Madrid, i dius, hasta luego.
1: El porter del Madrid.
0: Bueno, dos polvos.
1: Courtois, que també es veia.
0: Ella també no ha estat una gènia,
1: no,
0: amb això.
1: No
0: ha estat ella un professor, jo què sé, de literatura de la Pompeu Fabra, per exemple.
1: No, tampoc és que no. Em sobta, bueno, em salto molts passos,
0: No, home, però els més...
1: Una de les coses
0: fes
1: que...
0: Fes espòiler, que no ens el llegirem, el llibre aquest.
1: Sí, la Sílvia me l'ha demanat,
0: no, sí,
1: per fer...
0: Ella sí, però bueno, jo no.
1: Una de les coses que m'ha sobtat és que quan coneix a Mohamed Al-Fayed, sí. Ja em salto
0: bueno,
1: molt,
0: aquesta història...
2: És... Això també
0: serà
2: de Crown i genera molts dubtes, no?
1: Perquè m'he demanat aquesta
2: perdó.
1: Secció...
2: Perdó. A veure què explica ell.
1: Rebentant-me aquí.
0: No, però que és que l'Estel té aquesta faceta rebentadora, xica.
2: Escolta, això no és veritat.
0: Ens acceptem totes com som.
1: Quan coneix
0: esteu
1: a Mohamed...
0: Esteu en un espai de seguretat i bla, bla, bla, bla, bla, l'espai UOP de seguretat, totes aquestes merdes. Doncs pues aquí ella rebenta.
1: Sí, m'està fent aquí com si diguem la merda.
0: Ella et fa espòiler
2: de l'hotel. No, per veure què diu. Jo et diré què diu a The Crown i
0: ella dirà la veritat.
1: A veure. Quan li presenta, no, ella ja està liada amb el Dodi al
3: Fayed. Però té collons que la Laura es queixi que algú li interrompi la
1: sessió.
3: No, perdoneu.
1: No m'importa que m'interrompi, me l'està rebentant, m'està fent espòiler, com dient, a veure què expliques, que ja ho sabem tots.
2: No, estic rebentant.
1: Llavors, el Mohamed Al-Fayed, quan li presenta, quan ella està amb el Dodi Al-Fayed, que a més l'Spencer explica el llibre, que està amb el Dodi Al-Fayed perquè ella... Saps aquests rotllos que tens per oblidar l'anterior? Jo també ho he fet, això.
0: Jo no.
1: Ah, jo sí. Algun disgust que he tingut, ja em follaré aquest.
0: Ja.
1: A veure si se'n passa.
0: Sí,
1: I no
0: s'ha passat,
1: ja,
0: no?
1: Espoiler, no es passa. Vull dir que no ho feu, perquè us acabeu emportant gada caca, que no vegis. Bueno, total, que està amb el Dodi Al-Fayed, un rotllet d'estiu, que, escolta, portava amb el Dodi Al-Fayed, crec que eren un mes, quan van morir, vull dir que un mes i mig, portava molt poc.
0: Però...
1: I quan li presenta el seu pare, el pare li toca el cul a la Lady Di.
0: És que el pare era un presumpte
1: assetjador,
0: presumpte tot, això que estic dient.
1: Va tenir denúncia, jo crec que està mort, i podem dir, ja que era un abusador. No
0: ho sé, això com que no sé la llei. Jo em sé ara el del decret de la vivenda, tot el que no sigui vivenda, no em sé cap legislació.
1: Li va tocar el cul i li va dir, a Egipte, els sogres proven primer. No surt, no? Ja m'agrada aquesta cara. Torna-la a fer, perquè com a mínim... Aquesta aquí és patarrada. Sembla que m'estigui fent woman's planning. Així és patarrada.
0: T'estàs fent...
2: És patarrada. Sí, em deixeu en pau? No. Ja?
1: Gràcies. Bueno,
0: l'Ester porta un matí...
2: Sí, estic de mala llet.
0: Està de mala llet. Però no és per culpa nostra, nosaltres som encantadores, guapa.
1: Està super... Que això em sembla heavy, Està super traumatitzat. Amb els paparazzis, explica que la...
0: Un moment, Laura, tot això està molt bé. Era maricón, és maricón o no maricón?
1: Ah, bueno, ara vaig.
0: És que et queda 30 segons.
1: Bueno, una de les coses, quan es separen, la Lady diu, em separo i tal perquè m'ha fotut les banyes. I diu, ah, bueno, i l'Spencer es pensa que és amb la Camila. Diu, sí, m'està fotent les banyes amb el meu ajudant, amb l'ajudant de cambra. Que entenc que és un home, perquè els ajudants de cambra són homes.
2: Sí, són homes.
1: Però passen molt per...
0: Però m'ho preguntes a mi, com si jo tingués ajudant de cambra?
1: No. Perquè tu dels homes controles millor.
0: Però jo què collons de saber si et folles a l'ajudant de càmera?
2: A l'aristocràcia,
0: però...
2: els ajudants de càmera dels homes són homes.
1: Es va fer molt...
2: Les dones són dones.
0: Escolta, on l'has descobert, això?
2: A The Crown.
1: Es va fer molt viral l'últim ajudant de cambra que va pirar de Carles III, que no podia estar més bo. O sigui, es va fer viral...
0: Però aquest era un equarri,
2: no seria
0: aquest era militar. Aquest és militar el que els hi porten els papers quan van a Corall. Un que anava amb faldilla escocesa.
1: Sí.
0: Però aquest es va casar.
1: Guapíssim. Bueno, sí, però no era aquest, el que es follava el Carles III.
0: Presumptament.
1: Però la Lady Di estava convençuda... Bueno, li diu això a l'Spencer i a l'Spencer...
0: I no li van ficar al cap, això? També dic als anglesos, de sobte... Jo si algun anglès a la sala ens està escoltant, els anglesos, a partir de segons quin moment... tots mariquites, eh? T'ho dic.
1: Bueno, jo crec que els
4: tu
1: homes...
4: Tu tens un anglès d'àrius. Ja, o ja m'agradaria.
1: Jo crec que els homes que tenen accés si... tan fàcil...
0: Ja, de sobte moment... els és igual el forat i sí, la història...
1: Mentre sigui mamífer i respiri,
0: ja
1: jo crec...
0: No tenim més temps, ja no. Escolta una cosa, moltíssima que la fa, un aplaudiment. Després de la publicitat seguirem parlant de dones importants...
1: Espera, espera. El cant del cigne, Rosa dels Vents.
0: Ah, sí.
1: El canto del cisne, Plaza y Janés.
0: Bravo. Ja se llegirà la d'allò, eh? Se llegirà la...
1: Sí, mira,
2: ens farà ja una mica en diagonal.
1: Ja més seria cosa, una mica
0: en diagonal. Seria molt divertit que ens... Home, la policia...
5: A Condis, ja sempre cosa. Som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
8: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
9: Es pensaven que s'havia acabat.
10: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
11: I això no és cap escape room.
12: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
11: Merda, aquesta no l'esperava.
13: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
14: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
15: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
16: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
17: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
18: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
17: Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
19: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
20: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
19: Us hi esperem.
21: Mira, ja ve, recta final.
22: Mare de Déu.
19: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
23: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
24: Un autèntic bochorno.
20: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
19: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
20: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Ai, no hi havia res.
0: Bueno, estem aquí fent la xerradeta, tenim la Sílvia Soler, la Laura Fa, sí. Ja en Lluís Maria Tudó, tots vostès. Bravo. Bravo. Doncs escolta, una cosa, però el Lluís Maria, per situar-te un altre cop, teniu el joc del mentider a l'Abreu, que és una reedició del llibre sí. Que tu vas escriure l'any. El joc del mentider quin any és, Lluís Maria?
2: 90...
3: Ara ho estàvem calculant, 90 i pocs.
0: Tu també vas llegir Vaipa.
3: Jo, sí, jo me'n recordo molt d'haver llegit
0: el... Sí, pregunta-li la Ia, tu sort de la Ia, sort de tu, Laura, sort de tu.
3: Home, i a més pago,
0: I això, com que no surta de crau, doncs aquesta no s'ho sap, és que és increïble, tot, me cago en l'ou. Què te l'ha dit? I llavors, el que passa que...
3: A sobre, però escriu, Laura, pots escriure?
0: Escriu al
4: micro.
0: Exacte,
4: t'ha
0: dit
4: tot en
0: la
4: Ia.
0: Bueno, però això ja veuràs com
3: t'ho agrada. No, perquè jo pago.
0: Bueno, llavors, el cas és que el, bueno, especialista en Marcel Proust, un professor catedràtic, ara jubilat, traductor, crític literari, etc, etc, i especialista en la cosa dels francesos a tope, no? Tot mola molt el francès, etc.
4: Filologia francesa.
0: Filologia francesa. Llavors, acaba de... No, no acaba de traduir. S'ha reeditat un llibre que va sortir per primer cop, perquè la traducció abans no diré, era insuportable, en català, però acaba de traduir, acaba de reeditar Madame Bovary de Gustave Flaubert a provar. Bravo,
3: bravo, bravo.
0: I clar, jo estic acollonat perquè ja el tinc, el del 92, me'l vaig llegir a un càmping, Laura.
3: El 94.
0: El 94 era el joc del mentider, veus?
3: L'edició nova de l'Abreu és del 26.
0: Exacte, veus? Sí, ja sí, funciona.
4: És molt recent.
0: Aquest llibre a mi el vaig disfrutar moltíssim. Tota la
5: jo l'he disfrutat moltíssim.
3: A quin càmping?
0: No me'n recordo quin càmping era, pensava que era França, perquè estàvem de viatge.
3: Ah, sí. Aquest.
0: És que era tot. Llavors, això, aquest llibre el vas traduir ja al 92... I ara l'heu reeditat. Això l'has revisat...
4: Molt.
0: Molt.
4: Molt.
0: O sigui, va, però me'l trobaré a llegir.
4: Bàsicament una cosa que, si tu el vas llegir la versió antiga, en aquella època era jo i altres traductors i lingüistes érem molt militants d'un català més acostat a la llengua viva i a la oralitat, etc. I una de les coses que fèiem era no fer servir el perfet simple.
0: Això què vol dir?
4: Vol dir...
3: Ostres.
4: Va dir, va entrar, va sortir, va fer tots els vas aquests, no?
0: Això jo, no ho posava.
4: Els nostres enemics ens deien que érem babaïstes, perquè clar, arriba un moment que...
0: Però que
5: si no ho posàveu així?
4: Sí, sí, sí.
5: Ho posàveu tot, va entrar, va dir, va fer... Diem.
0: Clar,
3: i ara com ho dius? Madame Bovary digué.
4: Jo vaig fer una revisió.
0: I vas treure els vas.
4: I vaig treure molts vas. No. Per exemple, tot el que saps... Ai,
0: que bo això que expliques.
4: Ai, gràcies.
0: No, és com a, no hi havia pensat mai en jo això tampoc, que diem va. Jo sí que dic molt va, eh?
4: És curiós, perquè el va és el verb anar, que és un verb que se suposa que envia el futur, remet al futur.
0: Ja.
4: I en canvi en català ho fem al revés. De dir, va venir...
3: És passat.
4: Passat.
0: Ah, és veritat, sí. Us fan fatal. És que els catalans, de veritat, estem
3: allà. Bueno, quan escrius, te n'adones molt de que estic convenient, eh? Perquè, sí. Clar...
0: Ah, val. I aquí has corregit això, per tant...
4: Per exemple, els digué, declarar, respongué...
0: Aquí sí que hi són, ja.
4: Estan ja amb el perfet simple.
0: Perfet simple, veus? És que estem aprenent, a més a més. Fixa't, un dijous ens pensava que aquesta setmana no aprendríem res, perquè jo estava ja preocupat.
5: Puc fer una pregunta lingüística? Home! Igual és molt estúpida, però bueno, ja no ve d'aquí.
3: No, també
5: no. Podeu dir que vulgueu,
3: podeu
5: dir que
3: senyalis. No,
5: però com?
3: Per què em senyala?
5: Perquè, bueno, perquè porteu un dia avui un programa.
0: Ja no ve d'aquí, ja no ve d'aquí, guapes.
5: Perquè l'Emma, que és la protagonista, per què no li dius l'Emma? Amb l'apòstrof i tot.
4: És una convenció, és una convenció en el català literari els pronoms aquests no s'escriuen. No
5: en lloc?
4: El català literari, xular, escrit. A la llengua parlada, aquí nosaltres diem el Pere, a Girona diuen en Pere.
5: Jo li afegia la L cada cop perquè se'n feia molt.
0: Li estàs fent traduscleining.
5: No, no, no.
0: Avui estàs, guapa?
5: Només preguntava.
0: Xafant-li la traducció de Lluís Maria, xafant-li la secció de Laura.
4: Vols dir els pronoms aquests.
3: Llavors...
4: Ha vingut Pedro i m'ha dit que no sé, ha vingut les seves germanes, deia Maria Cinta, com a bona tortosina. Ha vingut Maria Cinta.
0: Ja t'entenc.
5: Clar, això és molt de l'Ebre.
0: Bueno, llavors, escolta una cosa, per situar, diuen que Madame Bovary és... Bueno, una novel·la que se la pot llegir. Si tu ets capaç, si m'estàs escoltant, amiga, si m'estàs escoltant, i ets capaç de tragar els Bridgerton...
3: Sí. Ah, m'encanten!
0: Pues ja, Madame Bovary és la teva novel·la.
3: Sí.
0: Millor, o sigui, és una altra pantalla que ja estaràs més a prop de la meravella. No? Estic d'acord?
4: És una novel·la perfecta.
0: Ai, perfecta, eh?
4: Perfecta.
0: Sí. De què va una mica, sense fer spoiler?
4: Va d'una anti-Lady Di. O sigui, el que seria la Emma Bovary era una lectora de Lady Di, si hi haguessin hagut diaris en aquella època. No? Era una persona que està intoxicada una miqueta per les novel·les romàntiques i que vol que la seva vida sigui romàntica.
0: És quixotesca.
4: És absolutament quixotesca. És un Don Quixot femení.
0: Que bo.
5: Ah, mira, tens raó.
4: Això ja li va descobrir Baudelaire, que són rigorosament simultanis, van deixar el mateix any, i quan va sortir la novel·la aquesta, no va agradar, la van jutjar per immoral, i Baudelaire, que és l'home d'una intel·ligència portentosa, Baudelaire, el poeta, va dir que era una Quixot femenina, era un Don Quixot femení, ja ho va dir.
5: Però hauria tenir impacte a l'època, no?, per les dones de l'època, llegir la novel·la.
3: Va passar, va anar a judici.
5: Sí, però per això, vull dir, però va tenir bona acollida, no?
4: Molt èxit, clar, perquè la van jutjar i va passar com una obra una miqueta porno.
0: Ah, que bé, que bé.
1: Ah, hi ha sexe i tot, molt sexe.
5: Molt subtil, però clar, segle XIX.
1: A Bridgerton també hi ha, eh?
4: Tota la vida, Flaubert va ser l'autor de Madame Bovary.
0: Clar, clar, clar. Això són merdes que ens posen dels realitzadors.
4: No és que plogui.
1: Sí, s'ha pensat.
3: Ah, clar, és que ara m'ha sortit amb compte. Perquè això era una alerta d'aquestes de que plogui, que hem de sortir d'aquí. No, no, no. Tothom volia saber qui era Madame Bovary, amb qui s'havia inspirat Madame Bovary.
5: I amb qui s'havia inspirat.
3: Llavors ell al final va dir... No. Madame Bovary, c'est moi.
4: Sí, bueno,
3: Madame Bovary. Això és el que es diu que va dir.
1: Ah, és com Lady Whistledown.
4: No està gens clar que ho digués, però bueno. Ah. No, es va inspirar en un cas real, una senyora d'un poble, d'un petit poble, que es va casar amb un senyor que no li agradava,
0: ja, és que això...
4: i que va començar a tenir amants, i quan va veure que ja no podia tirar més endavant, es va suïcidar. Ja
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Que és la història. És una... El que passa és que és una novel·la escrita amb una cura, amb un escrúpol estilístic com no s'havia fet mai. O sigui,
5: això és preciós, sí.
4: El que és important tenir en compte quan es llegeix aquesta novel·la, una de les coses, és que fins aquell moment les novel·les eren un gènere popular.
0: Ja t'entenc.
4: I femení. Eren per coses per distraure, eren...
1: Ah, com jo, com la premsa del cor.
4: Com
1: clar.
4: La premsa del cor, sí,
1: clar,
4: sí.
1: Clar, clar, no, ara ho entenc.
4: El que va fer Flaubert és agafar el gènere de la novel·la i tractar-la amb el mateix rigor estilístic i estètic que si fos un sonet, un
1: ja
4: poema.
1: Ja ho entenc, ja ho entenc, clar.
4: I aleshores...
0: És una mica, és una mica el que fas tu amb la premsa del cor.
1: Jo l'elevo, també l'elevo.
0: Sí, sí, tu eleves...
1: Bueno, sí, perquè no riguis, perquè no em segueixes, però sí, sí, no. Jo l'elevo, ja veuràs. Tu ara em segueixes, no, ara no te la puc elevar.
4: Quina revista has de comprar, per seguir?
0: No. No, ella té Instagram
1: socials.
0: I té xarxes socials. Sí. Mare de Déu. Ara seguiràs i seràs fan d'ella.
1: Sí, ja ho va aconseguir
4: perquè és d'una això. És d'una meravella estilística.
0: Hi ha el personatge d'ella i hi ha el personatge del...
5: el Charles.
0: El marit de...
4: El Charles Bovary és meravellós.
0: Meravellós.
5: Bueno, meravellós.
0: Sí, pobra.
5: És un fleuma. Jo no m'estranya que Madame Bovary...
4: Comença la novel·la, que és una miqueta xocant, comença amb ell.
0: Clar.
5: Sí.
4: Hi ha una petita biografia d'ell, que és molt maca, molt maca. I després ja entra Emma i ja s'ho menja.
5: I acaba amb ell, també.
4: I acaba amb ell, amb una frase meravellosa d'aquestes genials que deia Flaubert, que diu que quan es va morir li van fer l'autòpsia i no van trobar res. No van trobar res.
0: En francès com seria? Te la recordes en francès, aquesta? No la recordes.
4: I no m'hi han trobat.
1: Ai, m'encanta el francès.
0: Veus? A mi també.
3: I les escenes de passió són meravelloses.
4: Era, va ser la persona que va posar el sexe a la novel·la sèria.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Perquè fins aquell moment la sexe hi havia el porno. I el Marquès de Sade no en parlem, no?
0: Ja, clar.
4: El porno portat a l'excel·lència literària. Però hi havia literatura pornogràfica. I després hi havia les novel·les d'amor i, no sé, i se besaron i no sé què.
5: Un final feliç, no? Molt.
4: I aquí parla de sexe, i parla de polvos, i de quantes vegades, i de com.
0: I aquest el model era
4: molt subtil. Perquè...
0: Tot això de la cosa del desig femení, de ser dona, tot això, ho tenia Gustave Flaubert, sent un tio, realment és un gran escriptor,
4: però
0: perquè...
4: Tampoc està tant, no?
1: Bueno,
0: ara hi ha aquest debat, no? La dona, jo trobo que no, que si ets bon escriptor pots fer un personatge femení increïble. Ah. O sigui, jo crec que hi ha el debat aquest.
5: Jo no sé, jo crec que ell realment té molta, molta sensibilitat i entra, no?, a les contradiccions.
0: Demostra que això de l'art serveix, tu pots parlar de qualsevol un artista, és un artista i pot utilitzar, el tema és el de menys.
1: Bueno, que no has de ser, sempre ho diu la Sílvia, no has de ser assassí per fer thrillers, no? Pots escriure perfectament, doncs amb això serà el mateix,
0: entenc,
1: no?
0: Però és
1: que citant-la ella, clar.
0: T'ha fet il·lusió que tornessin a encarregar?
4: Moltíssima. moltíssima, perquè clar, els llibres s'acaben, s'acaben els dipòsits i no els reposen, i clar, llavors, doncs, clar, i això vol dir que tornarà a estar a les llibreries,
0: clar, clar,
4: que es tornarà, esperem, a recomanar als instituts. És molt bonica,
5: mira,
4: aquesta edició.
5: Molt,
0: molt, molt.
4: Amb tapa dura.
0: És de Proa, que recupera, a més, el taronja de Proa, bueno, que no s'ha abandonat mai, però què t'agrada? Escolta, Gustave Flaubert, Madame Bovary, traducció de Lluís Maria Tudó. Esther, digue-ho tu, perquè jo...
5: Meravellós, llegiu-vos
0: la veritat.
5: Des del principi fins al final enganxa.
0: Enganxa total, a més, a qualsevol edat, a més. I a
5: quantes
0: més,
5: Madame Bovary deuen haver-hi?
0: Encara ara.
4: Ell mateix diu, Madame Bovary viu a tots els poblets de França.
5: Total.
0: Va, és que t'ho dic, Flaubert. Lluís Maria, un cop més, moltíssimes gràcies.
4: Res, encantat.
0: Acabar el programa i teníem un debat que els homes... Digue'l tu, quina era la pregunta?
1: No, que les dones... els hom... No me'n recordo el que... No, que nosaltres... És
0: nosaltres
1: més...
0: qui som? Les dones, catalans, les dones.
1: És més difícil que tinguem orgasmes que els homes.
0: Això no has dit això.
1: Però no biològicament, sinó...
0: Has per... dit que els homes és més fàcil follar i és més fàcil...
1: I, perquè sempre triomfeu.
0: Sempre...
1: I nosaltres
0: sempre
1: no.
0: Sempre que ho feu, disfruteu.
1: I nosaltres no.
0: I això és una
1: mira
0: cosa que...
1: Mira que me l'entès perfectament.
0: Te l'entès perfectament perquè hi ha una... Això és un debat que tindrem ara molt seriosament. Perquè és una construcció social.
1: Ara anem a dinar.
0: Ara no, perquè què?
5: No, perquè sabeu què significa fer-se gran?
0: Home,
1: mira. Estem
5: que
1: genials.
5: Que el teu cos canvia. Ah,
0: sí, home.
5: És assumir responsabilitat.
0: Sí.
5: És buscar nous reptes.
0: Però quan arriba l'Odato?
5: És una comato que des de
0: 1960
5: ha ajudat els catalans i les
0: catalanes. Vaja, tot això vol dir que bebeu Ato.
1: M'encanta.
0: Vas al súper, entre una cosa i una altra, Ato. Entre una cosa amb gas o Ato, Ato.
1: El bric a la nevera.
0: Ato, cony.
1: Sí, Ato.
0: Ja, a veure, no sabem com dir-vos-ho, carai.
1: Sí,
0: quina meravella, Ato. Jo estic així perquè me caco.
1: Jo també.
0: Ato.
2: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any? Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
6: Popcorn de Fruit Ràbic us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
7: Doncs tal com us deia, ens n'anem fins a Sitges. Allà hi tenim l'Àlex Gorina ja instal·lat. Àlex, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Hombre!
7: Sí, perquè amb aquest xivarri no sé què dius. Què dius?
8: He de dir que entre la Xènia, l'Anabel, l'Àlex i el Joan m'han fet el llit a mida. O sigui, no puc estar millor.
7: Bueno, doncs que bé.
8: Estic absolutament espaterrat.
7: No sé qui vindrà la nit a... No sé qui vindrà la nit a cotxar-te. Clar, saps allò que es feia abans,
1: sorpresa,
7: quan eres petit, que t'acotxaven, et posaven allà ben falcadet? Mm. Bueno, què tal per Sitges? Fa moltes hores que hi ets o no? Perquè avui comença el festival, no?
8: A veure, sí, comença. Ara, d'aquí mitja hora, comença la cerimònia d'apertura, tot i que les projeccions han començat aquest matí. Jo estic aquí des de... Doncs jo diria que des de quarts de 10 i he pogut veure 3 pel·lícules ja, o sigui que...
7: Hòstia, noi, no perds el temps, eh?
8: No, és que, a veure, aquí es ve a treballar, tu. Deixem-nos de tot tonteries, eh? Trajes de bany a fora, eh? I anar a restaurants fora. I dormir fora. I altres coses fora.
7: Fora. No? Bueno, fora. Dins l'hotel, no? Entenc? O tampoc?
8: Home, dins de l'hotel...
7: En un festival, en si tens habitació i et surt algun plan, pues, l'aprofites a l'habitació, no? O també fora de l'hotel?
8: Home, amic meu, en els gairebé 42, 43 anys que porto venint a Sitges, alguna cosa ha passat.
0: Picarón, ¿dónde está la Gijón?
7: Clar, ja que hi ets, aprofites la vinentesa.
8: No, aprofito. La vinentesa m'aprofita a mi.
7: Bueno, ja, però ja és això. Ja que dius estàs allà instal·lat i tal, doncs escolta...
1: Però estàs instal·lat al Gran Melià, o no?
8: Sí.
1: Caram, tu...
8: Bueno, és la comoditat, perquè si no... Bueno, escolta, només uns dies, perquè el festival ha reduït una mica d'això,
7: Escolta, preguntar-te, a veure, has dit, avui és la jornada inaugural. La jornada inaugural, què consisteix? Què es fa? Què fan?
8: La jornada inaugural consisteix sobretot en fer un discurs molt llarg de l'Àngel Sala, evidentment que ja l'ha fet aquest matí pels periodistes, perquè ens ha fet una mica el discurs per compensar el maltractament, no diré maltractament, però vull dir, aquest any ens han fet la vida una mica difícil, tot i que el departament de premsa està treballant de meravella, s'ha de dir, i, bueno, mira, ens ha abonat una mica, en fi, bé, doncs ja està. I ara tocarà el discurs oficial, i suposo que més discurs oficials li donaran un premi honorífic a la Amy Irving, que si ara no us sona, us diria de seguida que era l'amiga rossa de Barbra Streisand a Gentle, que era, a més, la primera dona de Steven Spielberg, i que era l'amiga de Carrie a la pel·lícula Carrie. I també, clar...
9: L'amiga de tothom. Com...
1: Sí. Sí, era... sí.
8: Però dels periodistes no.
9: No és amiga dels periodistes? Ah.
8: No, no, no fa cap entrevista, no se sap si farà roda de premsa, però bueno, es farà fotos.
7: Bueno, sí, mira, alguna cosa farà. Aquest matí, per cert, que has vist la jornada inaugural, aquesta que has dit, Found Alive, és correcte això?
8: Sí, es diu Found Alive, és a dir, Trobada Viva, en aquest cas.
7: Trobada Viva, que és una dona o algú segrestat.
8: A veure, és una història d'aquestes, de les noies aquestes que desapareixen i viuen anys i anys amagades a soterranis.
7: Jesús.
8: I senyors que s'aprofiten d'elles.
7: Jesús.
8: I que...
7: Però escolta, perdona, això ara et vaig dir una cosa. Jo, a mi, com a pel·lícula inaugural, em projecten això, allò el típic, una casa d'aquestes americanes que agafen a la trampilla i baixen al sòtan... I allà ja lliguen i tal. Jo ja agafo i me'n vaig, això. Ja ho he vist 300 vegades.
8: Companyia, que tingueu clar, estem a Sitges, és un cinema de gènere. Evidentment, una supervivent es converteix en la investigadora d'altres casos de noies desaparegudes. I hi ha un serial killer. Hi ha un serial killer.
7: Sí, sempre.
8: Llavors hi ha sang i fetge i hi ha molt patiment. I la directora és la Carlota Pereda, que va fer aquella pel·lícula que es deia Cerdita, que va ser la primera llarga que va fer.
1: Que també pateixes, però... Pateixes també amb Cerdita.
8: Sí, perquè sempre aborda temes de dones maltractades i que tenen com situacions vitals una mica compromeses, no? I aquesta és una pel·lícula americana 100%, ella no sé com s'ho ha muntat, però ha aconseguit fer una pel·lícula americana 100%. Clar, una altra cosa és que a mi m'hagi agradat més o menys. Doncs diré que em sembla mitjana. Una pel·lícula mitjana. Bueno, una mica l'envidia, aquesta pel·lícula.
10: Lo que es una película de terror, que se puede hacer una película, lo que ha pasado hoy en Marbella. Que han asesinado al cirujano de las estrellas.
9: ¿Qué me dices?
10: ¿No lo sabéis esto?
7: És que ara mateix, trucar aquest tema quan estem parlant de cinema...
10: És que és de terror, és de terror. Era el cirujano más prestigioso de glúteos, que hacía prótesis de culo, y lo han asesinado, y se sospecha que ha sido porque un paciente no estaba satisfecho con los resultados y ha encargado un sicario que lo maten.
11: Queda la cara com un culo.
8: Perdona, Clapés, perdona, però això que estic sentint és tema de pel·lícula de
10: cirujano,
8: a més d'èxit assegurado.
10: Por eso lo digo.
8: I han passat i passant una pel·lícula que ja he vist i que, mira, m'avanço, de les pel·lícules que us podria recomanar al festival, hi ha una que es diu Sanguinari, d'una directora francesa que es diu Marion Le Coroller, que tracta d'una noia que estudia medicina i es contagia d'una malaltia que fa que en lloc de suar sang. I contínuament taca els llençols, ho taca tot, perquè va suant i no para de posar la rentadora. I a més, se li fa una corrupció cutània i una mica de putrefacció. I llavors investiga, i llavors investiga tot això i acaba descobrint que la intel·ligència artificial, sempre acabem amb l'intel·ligència artificial, està fent una renovació del gènere humà, transformant la carn humana en una carn putrefacte perquè els humans siguem substituïts per carn artificial.
9: Està bé.
8: I que això ja està en marxa. O sigui, preparats per canviar de cos.
1: Endavant.
9: Vinga.
10: Perquè, Gorina, acaben de detener a l'autor de l'assassinat del cirujano.
9: ¿Qué me dices?
10: En última hora.
11: Lo que me cuentan desde la Policía Nacional es que hubo un paciente que contrató una intervención, que adelantó un dinero en metálico, que no se produce esa intervención, que se reclama al cirujano esa cantidad de dinero, el cirujano no se la devuelve, que hay una serie de amenazas. Y a partir de ahí pues se lleva a cabo esta contratación de los sicarios.
8: Uy.
1: Pero entonces,
11: porque estamos hablando de 5 disparos muy certeros a la cabeza, que iban totalmente
12: delante,
11: por el objetivo.
12: Y delante de un paciente y delante de su mujer, es decir, entra encapuchado, le cerraja 5 disparos en la cabeza y sale en una operación absolutamente medida. Este cirujano era un señor, un facultativo muy prestigioso.
10: Estoy trajendo la última hora,
7: Ha començat dient-li tipo i ha anat al Quiles i ha anat virant l'adjectiu qualificatiu del
10: Jujano.
7: Primer un tipo i ara ja era muy prestigioso. Per tant, un vera tipo.
8: Un truman capote total, és sang fred, això,
7: Sí. Bueno, però escolta, ho estan tractant com claro. Antena 3, aquí la Sonsoles, que si el seu pare ressuscités tornaria a morir del que fa sa filla,
10: de
7: l'ensur. Bueno, pues res. Pues, no,
8: doncs mira...
7: Li va encarregar una operació, li van dir que més tard, pues no estoy de acuerdo, claro. Va contractar tres sicaris i va pelar amb cinc trets al seu pare. I ja està.
12: Llibertat d'expressió.
8: Home, jo faria una pel·lícula...
7: Home, llibertat d'expressió serà llibertat... Perdona, digues, Gorina.
8: No, que jo faria una pel·lícula com les que feia la Bàrbara Rey, que ve ara a recollir el Premi Nosferatu.
10: Sí, és verdad.
8: Divendres, o sigui, demà passat, i que era la reina del terror espanyol, el fat de terror de l'època...
7: Però ara ho és més ara que abans, eh? Ara quan la veus, ara sí que fa més por la Bàrbara Rey. Però, abans no tant, però ara...
8: Ella ha demanat que projectin una pel·lícula que es diu Carne Apaleada, que per cert estava molt bé.
7: Ah, sí, aquesta em sona Carne Apaleada, eh?
8: És antiga, és del 78.
7: Sí.
8: Però que és una pel·lícula que ara podríem dir Carne Tiroteada. O,
10: sí,
8: o
10: és el que ha passat en Marbella.
8: Putrefacció operada. Vull dir... Jo crec que és el moment que Bàrbara Rey faci un retorn gloriós al cinema.
5: És del 78, això, eh?
7: No està mal. I de què va?
5: Carne Apaleada, okay. Doncs un melodrama d'una noia que se'n va a la presó per una estafa i li passa de tot, doncs ja t'ho pots imaginar.
8: És una casa autèntica.
5: Amb la Pilar Bardem, Pilar Bardem, digues.
7: I de què fa?
5: De l'amant de la...
7: De bastó.
5: És l'amant, sí, és la Marta, que és amant de la Xenca.
7: No, que no fes Pilar Bardem, que no fes de bastó de... Oye. Com que és apaleada...
10: Oye... Però bueno, que falta respecte.
7: Que fes de paper, el paper fos de bastó. Bueno, va.
12: És un
7: paper important, clar, has de fer de bastó i és difícil, eh?
13: Però t'has de mantenir recte.
7: Per això. A veure, anem amb alguns... Què passa, Gorina?
8: Que això, que la Bàrbara Rey és la convidada del festival que ha despertat més expectació, ja us ho vaig dir.
7: Doncs no ho entenc, perdona, perquè tinc aquí el llistat de convidats i, home, hi ha gent molt més interessant.
8: Però és que la gent que ve a cobrir el festival avui dia són una mica tiktokeros.
7: No, dic els convidats, els convidats.
5: Per això
7: convidats.
5: Que interessa més ella, perquè són els que van a cobrir el festival, diguéssim que no són els periodistes que anaven habitualment, sinó que són més influencers.
7: Bueno, normal.
8: Bueno, és una evolució com la societat mateixa, no?
5: Molt bé.
7: Quin dia ve Bàrbara Rey?
8: Bàrbara Rey, bueno, no sé quin dia ve, però l'homenatge li fan el divendres.
7: Mira, demà estarem al cas, perquè aquí al versió, i a mi, jo particularment, sempre no, és que ara rieu. Jo he estat fan sempre de la Bàrbara Rey. M'agrada. La mare del que explica, les seves històries, la relació amb el rei Amèric, que menjava arròs al rei Amèric, li posava arròs als pits. A mi això m'agrada. Anem a altres coses. Anem a les celebrities, que entre elles estaria Bàrbara Rey, però n'hi ha d'altres aquí a Sitges.
8: Sí, com per exemple, Peter Jackson.
7: Peter Jackson. A veure, expliquem què va fer o què ha fet Peter Jackson.
8: Home... Què vols que t'ho expliqui? El Senyor dels Anells.
7: Bueno, ja, però hi ha molta gent que no ho sap, eh?
8: L'última versió de King Kong, després ha fet una pel·lícula que va venir a Sitges a presentar l'any 92, quan ningú el coneixia, i bueno, va ser molt divertit tractar-lo, perquè llavors era assequible, m'entens? Que es deia Tu madre se ha comido a mi perro.
5: Exacte.
8: Ja vaig parlar un dia d'aquesta pel·lícula.
5: Sí. Brain Dead.
8: Sensacional. I era un senyor... Bueno, i a més va ser un any que va venir el Tarantino, el Sam Raimi i la mare de l'exorcista, la Ellen Burstyn. I van venir tots junts, van fer colla, i jo vaig pujar en un globus aerostàtic amb la mare de l'exorcista.
5: I jo vaig baixar per l'ascensor amb el Tarantino.
8: El Tarantino ha vingut dos o tres cops.
5: Bueno, escolta, sí, perquè menys tens ara això.
8: Ah, no.
5: Vaig trobar, com que ell no hi era, good morning.
13: Com que ell no hi era...
8: Ah, però és un pesat, el Tarantino, ja t'ho diré.
7: Ah, sí? Què dius ara?
8: És un pesat, a la que li has sentit... A la que has sopat una vegada amb ell, saps que si sopes tres vegades més, tornarà a parlar sempre de les mateixes coses, i no parla ningú més. És un pesat.
7: Vols dir que és reiteratiu amb els temes, amb les temàtiques?
8: És reiteratiu, i a més és monotemàtic.
5: Què parla, de les seves pel·lícules? Què parla?
8: És tremendo.
5: De què parla?
8: Però bueno...
7: Que parla molt d'ell, és una mica egocèntric.
8: de l'època que treballava en un videoclub de les pel·lícules de Hong Kong, que li agradaven les pel·lícules espanyoles d'espagueti western,
0: tota la vida. Una pregunta, és tartamut i es diu Tino o... No, hosti, no, no. Tiro.
7: Va, per favor. És que de veritat, és que és lamentable. Bueno, hem dit que Peter Jackson rebrà el gran premi honorífic del festival.
13: Molt bé.
8: Sí, un altre gran premi honorífic, perquè n'hi ha molts grans premis. Danny DeVito també rebrà.
7: Home, Danny DeVito. Com el porten?
8: Bueno, el porten perquè presenta una pel·lícula que ha produït que es diu Drac. Però per celebrar el 30 aniversari...
7: No, és que aquest home, està els darreres cops que l'he vist, està una mica...
5: Que feia de bessó del Schwarzenegger, sí, sí, los gemelos golpean dos veces.
7: L'han de portar en primera i amb una caixa plena d'aquest plàstic amb bombolles.
8: Bueno, i el pingüí de Batman.
7: Sí, aquí és de les millors pel·lícules que ha fet el...
8: Doncs ja està.
7: Que ha fet el
8: Danny DeVito. Tira mamà del tren. Era boníssima tirar mamà del tren.
7: No, té aquest punt. Després
8: divertida.
7: Sí, després n'ha fet alguna altra ja amb el Schwarzenegger, que bueno, la podríem deixar de banda ja.
8: Més premis honorífics. Kevin Bacon, que és el noi aquell de Footloose.
7: Sí.
8: I que sortia també a Mystic River, Apollo 13, que està casat amb la Kyra Sedgwick, que tenen dos fills, que era la noia de Nacido el 4 de Julio. Llavors, el dissabte presenten una pel·lícula que es diu Family Movie, que és una pel·lícula de terror que han fet ell, la seva dona, la Kyra, i els dos fills. I els hi donen premi honorífic al Kevin i premi honorífic a la Kyra. O sigui, perquè, clar, vull dir, seria, si no, molt lleig, per entendre. No?
7: I aquest premi és el de sempre o l'han canviat?
8: Depèn.
7: Saps que a vegades canvien el premi?
8: El premi de les pel·lícules és el robot de Metrópolis.
7: Escolta, saps que vaig veure el dissabte, que no l'havia vist mai, dissabte passat, Metrópolis?
5: Caram!
8: I què?
13: La llarga o la curta?
7: Doncs la vam veure la curta, perquè la llarga no em vaig veure capacitat. Però la vaig posar dissabte a la meva dona, que va dir que sí,
8: que la coneixem.
7: Que sí, estava...
5: Li vas posar tu?
7: Sí, i li vaig dir, mira, aquest dissabte, perquè havíem d'anar a veure ahir del Liceu, ens ho van suspendre, dic, mira, davant la tormenta veurem Metrópolis. I no l'havia vist. I escolta, et vaig dir una cosa, em va agradar força, per ser del 1923, crec que és del 26, perdona,
13: 26,
7: perquè ara fa 100 anys. Home, déu-n'hi-do la de coses que es veuen en aquesta pel·lícula, digues.
8: Toni! Estic meravellat i, escolta, al final farem un home de tu, eh?
7: Sí, home, al final, mira, potser sí que al final aniré a fer la mili.
8: Sí, sí. Bueno, jo et conduiré, per això.
7: Va,
8: jo
7: t'aniré
8: fent recomanacions. Bueno, va. Més gent que ve.
7: Per tant, no, perdona, que, o sigui, els hi fan la rèplica del robot de Metrópolis. Això, però, és que està xula.
8: Això, els premis que doni el jurat de les pel·lícules a competició del festival.
7: Això que és desmaca.
8: Després, a la Bàrbara Rey li donen el premi Nosferatu, que és el Nosferatu, una estàtua de Nosferatu, que és, bueno...
7: Sí, després, bueno, tampoc està malament.
8: Hi ha la màquina del temps, que la màquina del temps és un premi honorífic que jo suposo que és el que li donaran a Peter Jackson, però no estic segur, perquè igual la màquina del temps, de la pel·lícula La màquina del tiempo...
13: Que era com una cadira amb un hèlice.
8: Amb una cosa que girava darrere i anaven passant els segles, sí, com el túnel del tiempo. Bueno, doncs això, tota aquesta gent li donaran un premi d'aquests. També li donaran al Robert Eggers, que també ve, al Pino Donaggio, no sé, aquest pobre, el Pino Donaggio, el músic de Carrie i de Vestida para matar i d'Ullidos i Doble cuerpo i tot això, ve, però no sé si li donaran un premi. Ara no ho sé. Ja li van donar. Clar, és que li van donar ja fa 15 anys.
13: El que li donaran ara?
8: No, li donaran de dinar.
0: Bueno, que agafi la màquina del temps i vagi a buscar el premi.
7: Bueno, qui no vindrà, Àlex, és Brian De Palma, no? Aquest no ve.
8: No, és que a veure, jo crec que ve la com es diu això, la Amy Irving, que sortia a Carrie.
7: Sí, aquesta sí que ve.
8: De Brian De Palma. I el Pino Donaggio, que era el músic de Carrie, perquè jo crec que la intenció era portar Brian De Palma, que no ha vingut mai i sempre diu que no. I jo crec que haurà dit que no. I després devien intentar-ho amb Sissy Spacek, que era la protagonista de Carrie, i devia dir que no. I llavors devien intentar-ho amb John Travolta, que també sortia a Carrie.
7: I també ha dit que no.
8: I també ha dit que no. Llavors, la primera que ha dit que sí és la Amy Irving, que està molt bé, que està molt bé que vingui, però vull dir, jo crec que és la quarta opció. Per entendre'ns.
7: Bueno, doncs aquests són els protagonistes que vindran a un festival de Sitges, que tal com ens deia el Gorina, comença avui, i a mi m'agradaria que ens fessis 5, de 5 a 4 o 6 recomanacions d'aquest festival.
8: Doncs Una ja l'he fet, la sanguina aquesta que us he dit ara fa un moment, d'acord?
7: Bueno, aquesta no ens ha entusiasmat, no. Però bé.
13: No.
8: Bueno, però a mi sí que m'ha entusiasmat. Bueno, jo... Clar, és que vosaltres no sou carn de festival. Vosaltres.
5: Home,
8: jo
5: sí, jo sí que hi vaig,
7: Jo no sóc carn de festival escorxador. Un festival que és una... que és un escorxador...
8: Fan projeccions.
5: Fan una mica de tot, també. Jo als Sitges hi vaig veure una pel·lícula, no sé si l'has vist, Gorina, que es diu Teeth, que són dents, i és una noia que tenia la vagina dentada.
10: Sí, oi, això, hòstia.
5: Te'n recordes o no?
14: Home, sí, segur que se'n recorda.
5: Ja, i un altre, que es diu...
14: Qualsevol oblida aquesta pel·lícula. És impossible oblidar aquesta imatge.
5: Sí, els tios que sortien no l'han oblidat mai.
10: Com una piranya.
8: Bueno, jo us recomano que no us perdeu la de Cluenda, que no puc parlar d'ella perquè ens ha fet signar un document de confidencialitat fins que es passi la pel·lícula, que es diu Wicker, que és la nova pel·lícula que ha fet l'Olivia Colman. Que recordareu que va guanyar l'Oscar com es deia, la favorita? O la...
13: No sé.
8: Aquella pel·lícula de Yorgos Lanthimos.
7: No sé. Li vaig dir una cosa, senyor Virgili, pot canviar una mica en aquesta secció, ni que sigui, canviar una mica l'actitud, perquè està d'un passota...
8: No el veig.
7: Que real... Bueno, és que... Està aquí, escolta, no sé...
5: Sí, és la favorita.
13: No es farà, tu la vaig veure.
7: Bueno, però posis, o sigui, no sé...
13: Hasta vaig veure la Nosferatu...
7: No, incorporis.
13: Del Klaus Kinski.
7: Però incorporis.
5: Estàs tirat,
7: Klaus
5: Kinski,
7: la veritat.
13: Sí. Klaus Kinski.
7: Klaus Kinski, que va ser el meu guia a Viena.
13: Què dius, ara?
7: El guia era igual que Klaus Kinski.
5: No era
7: igual.
13: Però fent de
7: Nosferatu. Coix.
13: Fent de Nosferatu.
7: Era el Klaus Kinski, el guia que vaig tenir era Klaus Kinski.
13: Que sortien coix, rates coixos. En aquella pel·lícula. Rates, però rates per tot arreu, per damunt de les taules, la gent per terra.
5: Però explica coses de fa molt de temps, home.
8: Sí, perquè és un senyor que té molts anys.
5: Sí, ara tu...
7: Bueno, a veure, ens has dit aquesta pel·lícula... aquesta que ens has dit...
13: Sanguina, que és sanguina.
5: La favorita, que és la que va guanyar l'Òscar, la Colman.
7: Silenci, què més?
8: Home? Us recomano dues pel·lícules de pesca. Una que es
7: de
8: diu...
7: De pesca?
8: Sí, No Rest for the Wicked, que passa a les Illes Faro, la primera pel·lícula que veig ambientada a les Illes Faro, i és una història de balleners gai.
7: Ah, oi. Gai.
8: I llavors, és una pel·lícula extraordinària, està superbé, I després una altra que es diu The Whale Fall, que és la història d'un home atrapat dins d'un catxalot. És a dir, està nadant i se'l menja un catxalot.
13: Però això és el Gepetto?
5: És el Pinocchio.
7: No, el Gepetto, no, el Pinocho.
5: Sí.
8: Pinocho. I
5: bueno, jo suposo que volia dir el Pinocho.
8: Gepetto primer, i Pinocho el rescate després.
13: Sí.
8: I llavors...
13: I Jonàs, això surt a la Bíblia, Jonàs.
8: Sí, clar. I té mitja hora per sortir del catxalot. I ha de veure com s'ho fa per sortir de dintre del catxalot.
7: Mama. És que a més es peta a riure, aquest, m'encanta.
5: Però és que rius molt, a Sitges. Us penseu que tot és... Rius molt.
7: Home,
5: home,
7: atrapat amb un catxalot que té mitja hora, doncs sí.
5: Però, doncs perquè hi ha moments que ho gires tot i dels nervis, rius i la gent aplaudeix, s'ho passa bomba. Bueno, ja està.
7: Però és que obre una finestra i surt, no?
5: Bueno, no t'ho explicarà.
8: Hi ha un altre que es diu Boyuna, la llegenda de l'Amazones.
7: Això què, és un home atrapat amb una boia o què?
8: No, és la història d'una serp mítica gegant colombiana.
7: Hòstia, que escarós, tu, de veritat.
13: Que guapo. Hòstia,
7: de veritat. No es pot anar a aquest
13: festival.
7: Tenemos
13: que hacer una sesión con los oyentes.
7: Ni parlar-ne.
13: Y a tu, Pomuki, que te pongan unos palillos en los ojos para que no los puedas cerrar.
7: A mi ni compteu amb això. I què li passa amb aquest?
8: Bueno, pues que ja. Guerrers de les FARC. Americans de ONGs. I mineros clandestinos del senyor Trump, que estan tots per allà per la selva colombiana, i la serp té un festín, o sigui, se'ls menja de 4 en 4, i és bestial, brutal, és molt divertida. Oh, bueno, hi ha moltes pel·lícules.
7: Però quina gràcia té veure un home que està allà, que et diré jo, recollint cafè, i ve la serp aquesta escarosa,
13: se la come.
7: I se la menja. On està la
5: gràcia? Perquè t'encomana l'ambient, i rius, i... Hi ha un ambient
7: d'aquest. No, però és que a mi em fa fàstic.
13: I el tio ahí agonizando, chillando, dentro de la serpiente, lo va viendo cómo se mueve.
5: Quina risa,
13: i va fent com se va poniendo...
8: Ciudad de Muertos, s'ha de veure.
13: Una Ciudad de Muertos.
7: Escolta, per cert, que ara estic veient aquí, disculpa, a la 2CAT, he vist un document de Bàrbara Rey, no sé si se li pot preguntar, que va dir que aquesta, la Mari Carmen, tenia una jeta que se la pisava. Ho dic perquè...
13: Ni pregunteu.
7: pregunteu-li quan la veieu. Ara, un cop morta, si segueix pensant el mateix
5: quan
7: o no.
5: Quan li donin el premi...
7: Aquí.
5: Li pregunteu. A Bàrbara Rey.
10: És
5: sí.
10: Es que Bàrbara Rey és de les teories de la conspiració.
7: Bueno, tenim la pel·lícula del Cachalote, que s'ha menjat a Gepetto.
13: La Ciutat de los Muertos.
7: La de les serps. I ara, quina més?
8: Bueno, ràpid, us recomano una pel·lícula que es diu Z, d'un director que es diu Cogonada.
7: Cogonada?
8: Cogonada.
7: Gononada?
5: No, Cogonada.
7: No havia sentit mai aquest home.
5: Bueno,
8: sí, però pues es diu Cogonada.
7: Cogonada.
14: Bueno, ara has fet com el senyor Marcelí, tu, eh?
7: Bueno, és que no l'havia sentit mai. Està.
8: Una pel·lícula que es diu Upiro. És la història d'una monja vampir.
7: Però escolta...
5: Què? M'encanta.
8: Què? Que viu a Calasparra, un poble que es diu Calasparra, el 1755.
5: M'encanta. Una monja vampir, senyor Marcelí.
13: I ara? Però què és això?
5: Escolta, jo no sé si vas veure en el seu moment, perdona, que són pel·lícules que m'han impactat. Una que amb el títol ja us esfereireu, ja
7: tinc,
5: no cal dir res.
7: Jo tinc la que serà la millor pel·lícula del festival.
5: Ara ho diu. Mira, aquesta que vaig veure es diu The Dentist.
7: Vinga, l'altre.
5: Sí. Amb això ja us ho he dit tot. Sí o no, Gorina?
8: Te'n recordes de la pel·lícula aquella de... Com es diu? La de les, el musical de les plantes? De la planta?
5: Sí.
8: I el dentista, el dentista aquell que surt sàdic. I Marathon Man.
5: De la planta carnívora, dius. Sí, però de dentista era terrible.
7: De veritat, us agraden unes coses que de veritat...
5: No. La bueno, botiga jo... dels horrors, volies dir tu.
7: Va, vinga, va.
8: Bueno, va.
10: Abriendo la
7: va, preneu nota. La millor pel·lícula és la que s'emetrà, preneu nota, això serà el proper dissabte, cap al migdia, curtmetratge, perquè els experts en la matèria que prenguin nota, pel·lícula, curtmetratge, amb el títol de Ako.
13: Ako?
5: No el coneixem, tampoc.
7: Bueno, clar,
13: no sé què és. Que...
7: Dirigida per...
5: Qui?
7: Emma Clapés. Oh, i Jean Coll.
8: Oh.
5: I qui? Jean Coll?
7: Sí, ho dic perquè, bueno... Sí, perquè
5: compte
7: que no tinguéssim una sorpresa
13: ara.
7: Tinguem que anar corrents el dissabte a recolzar un premi, eh? Cuidado.
8: Vindràs o no?
5: Home, clar que vindrà.
7: Sí, sí, sí.
5: Per primera vegada.
7: Sí, sí. Hauré d'agafar-me la cadira, em lligaran i veuré el passe, sí, sí.
8: Però a banda del curt, què fan?
7: Eh?
8: A banda del curt, fan una pel·lícula.
7: Fan més curtmetratges, un festival.
8: Ah, una sessió de curts.
7: Sí, una sessió de curts que fan una sessió de premis i tot.
13: Claro.
7: Sí, sí.
13: Home,
7: està triat aquest curt.
13: Home,
7: eh?
13: Està molt sí. Bé.
7: Doncs clar,
13: l'has d'anar a veure, Apa. Corina? L'has d'anar a veure?
8: Es diu Apa?
7: No, Apa no, Ako, Ako.
8: A-C-O.
7: Ah, no, A-K-O.
8: Ako, asco.
7: Déu, no, asco no, Ako, A-K-O. Estrena en català, eh?
13: Però escolta, per què no posen títols normals?
7: Escolti, cineastes, a mi, jo...
13: El món dels...
7: Jo només sé que dissabte he d'anar al Festival de Sitges, que m'entusiasma per anar a veure això. Sí, i la primera, venga, de terror, que dius, noia, no em podies haver triat una, no sé, o amb una bolera...
8: Una
7: bueno, que no, saps? No sé, la vida d'un bolo. Pues mira, que és interessant.
5: Està molt guai, sí.
7: Una bitlla, no?, que t'explica...
13: Sí, la vida d'una bitlla.
7: M'han fotut a terra, m'han tornat a posar dret, m'han fotut a terra. Bueno,
5: i tu deies que aquestes pel·lícules que he explicat eren més interessants dins el Cachalot, vull dir...
7: Bueno, una bitlla, una pilota que pica contra la bitlla.
13: Una bitlla contínuament. Sí, imagina la bitlla...
7: I que li foten els dits, eh?
13: Ara?
14: Sí.
5: Sí, sí,
7: que de cop li estan fotent el dit.
14: Sí, abús sexual. No ha dit sí.
7: Bueno, què més, Gorina? Perdona.
8: Bueno... Hauríem de tirar endavant amb coses, no sé si tens temps.
7: Sí, la banda sonora, no? Aquesta banda sonora d'Enigma.
8: Sí, la banda sonora.
7: Vinga.
8: La banda sonora d'Enigma. Explica, Montse, explica de què va.
5: Ah, sí, home, què vols que... Em sap que ho explicaves tu?
7: No, explica-ho tu.
8: No, sempre ho expliques tu.
7: Sí, ho explica ella estupendament. Passa que no sap ni on la té, la banda sonora.
5: Però jo tinc tot el guió aquí.
7: Que estava aquí tallant-se les ungles.
5: No, perdona.
7: Posa la mà en un cosi perquè se li estovin.
5: No.
7: I ara...
5: Amb una mica de llimona.
7: Sí.
5: Que dius... Està vinculada amb un festival, aquesta banda sonora.
8: La banda sonora que posarem ara, que poden guanyar dos llapis, si mal no recordo.
7: Sí, senyor.
5: Sí.
8: On han d'escriure.
5: Ens ho feu saber, versió@racu.net, i jo sempre, de debò, miro el primer que ha escrit, o sigui que sempre ho fem per ordre. El primer que escriu i el primer que l'encerta, evidentment.
8: Però jo, com que no sabràs si l'encerta o no, m'has de dir respostes.
5: Exacte.
8: Llavors, aquesta banda...
5: A veure, aquesta banda sonora.
8: Aquesta banda sonora de la pel·lícula Enigma aquesta és una pel·lícula que té un vincle amb el Festival de Sitges.
5: Uh-huh.
8: Molt important.
5: Ep.
8: Ei, alerta, eh?
14: Sí, sí.
8: És una pel·lícula important perquè va ser la primera pel·lícula que es va projectar al Festival de Sitges quan es va inaugurar l'auditori.
3: Què dius?
8: Poca conya.
3: Caram.
8: D'acord?
14: Sí, sí, sí, sí, sí.
8: Dale. Per tant, ha de ser de cinema fantàstic. Uh-huh. Sí o no?
3: Sí, sí, sí. Sí,
8: sí,
3: sí. Sí? Sí,
8: sí. Uh-huh. Va, doncs vinga, endavant. Tira.
10: Digue-li, digue-li.
14: Ui.

0: Mira que em sona, però em tens descol·locat.
1: Hem rebut un primer correu. T'ho dic, Gorina?
2: Clar.
1: King Kong.
2: No.
0: No.
2: No.
3: Bueno,
1: no. S'han equivocat.
2: No.
1: No. Segon correu.
0: Atenció. La Tierra Prometida.
1: Però què dius?
0: Bueno, no sé, aquesta música és el que m'inspira, la Tierra Prometida.
1: El segon correu em surt el pirata.
2: No. La Tierra Prometida, la Tierra Prometida no és el títol de la pel·lícula, però sí que busquen la Tierra Prometida.
1: Ai, ai, ai. El Dani Font diu Hook.
2: No.
3: No, no, no, no.
4: Caballeros, busquen esa tierra.
5: Muy bien, conforme.
1: A veure.
4: Y cuando lleguen allí...
5: Dígame.
1: Sí.
4: Piensen en su país.
5: Pero si buscamos...
4: Piensen en su deber.
5: Pero sí.
4: Y en volver.
5: Pero si tengo que volver, ¿por qué voy a ir?
4: ¿Se puede callar, viejo de mierda?
1: ¡Ey, ey,
2: oh,
1: ey!
2: ¡Oh, embudo, es un embudo!
1: ¿Qué es eso? Ah, por favor. El Jordi diu
4: depende
1: el bucanero.
4: Depende de ustedes, caballeros.
5: Sí, no, ya lo he dicho. Ya
2: no,
5: lo
2: no, no, no, no, no, piratas, ¿eh?
1: Un altre
2: és un
1: diu...
2: poble que va a la recerca d'una terra promesa.
0: Ah, mira, la Tierra Prometida.
2: Catalunya.
1: A veure, l'Alberto diu... Jasó i els Argonautes.
2: No!
6: No, no, no, no, no, no.
7: Escolta.
1: L'Eduard diu els 10 manaments de Bernstein.
2: Exacte!
1: Oh, va! Bravo!
5: No és el del Cecil B. DeMille, aquesta, doncs.
2: Sí, el músic és Elmer Bernstein, el de Los Siete Magníficos.
1: Caram, tu!
5: Però aquesta dels 10 manaments, de
1: calla,
5: Cecil, Cecil
1: B.
5: DeMille...
2: Exactament. Quan es va inaugurar l'auditori l'any 1992, i l'hotel, per cert, sí, es va inaugurar amb Soldado Universal, però el dia abans es va fer una preinauguració que es va passar el tràiler del Dràcula de Coppola, que no estava al festival, i van projectar els 10 manaments de Cecil B. DeMille. I saps per què? Perquè és una pel·lícula fantàstica, de cinema fantàstic.
5: No és fantàstic.
2: Sí o no?
5: No, no, és d'història sacra. No és, no,
2: perdó.
5: No té res
2: un senyor
5: fantàstic.
2: Que obre el Mar Roig.
5: Home.
2: Perquè passin el poble d'Israel.
5: És el nostre senyor.
2: Això és fantàstic o no?
5: Home, no.
1: Clar,
2: un, senyor que un senyor que transforma el bastó en serp. Va, és fantàstic o no?
5: És perquè ho fa Nostre Senyor, és una cosa de...
2: Sí,
5: és un miracle.
2: Un senyor que fa que l'aigua es transformi en sang...
5: És un miracle. És una de les plagues d'Egipte.
0: Doncs qui ha guanyat?
2: Un senyor que fa caure manà del cel...
1: Sí.
2: Això...
0: És cinema fantàstic.
2: És fantàstic o
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, va, tant, va, i tant, que és fantàstic.
1: L'Eduard, l'Eduard. L'Eduard ha dit els 10 manaments de Bernstein, és Eduard Forner.
0: Doncs Eduard Forner, per tu els dos llapissos... Gorina, moltíssimes gràcies. Que tinguis una fantàstica, mai millor dit, estada a Sitges.
1: Ens veiem a Sitges,
2: dijous
1: Gorina.
2: Que ve,
1: vinga.
2: Dijous que ve encariçaré i entraré des d'aquí.
1: Cora,
0: no,
1: amb tu,
0: pues entra,
1: noi.
0: Entra.
2: Sí, noi. I faré la crítica de Poco, Paco.
0: No, Paco no, Aco, Aco, sense la P. Paco és una altra pel·lícula. Adéu, Gorina.
1: Adéu.

0: diràs, amb Gerard Ballet.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. Toca canviar de xip. Deixem enrere una aturada de seleccions pel que fa a la competició masculina de futbol, amb uns quants noms propis, com el de Messi, per exemple, o el de Cristiano, també el de Mbappé o la Lamine Yamal, i ens endinsem en un mes d'octubre importantíssim pels clubs. I l'entrenador del Barça, Hansi Flick, està content, respira una mica més tranquil, perquè dels 17 internacionals que jugaven partits amb les seves seleccions, tots, si fa o no fa, han tornat sants, amb l'asterisc de Rafinha, que ha estat l'únic que, per exemple, aquest matí s'ha quedat al gimnàs. Va tornar el cap de setmana passat, de fet, amb un edema, així ho va comunicar la Federació Brasilera de Futbol, però el Barça ni tan sols ha fet cap comunicat mèdic, perquè Rafinha no té cap lesió i, per tant, no cal generar tampoc cap alarmisme a aquesta hora de la nit. El missatge des de dins del club continua sent el de prudència, tenint en compte l'historial del brasiler la temporada passada, tenint en compte que Rafinha, quan es va lesionar, va voler tornar abans d'hora, va voler entrenar-se abans d'hora i per això va recaure d'alguna lesió muscular. Tenint en compte tots aquests condicionants, tenint en compte també que el retorn del Barça a la competició és a casa, i encara que sigui contra un rival incòmode, contra el Getafe, no és el partit més difícil que li ve ara mateix en aquest tram de temporada, doncs tenint en compte tot això, Rafinha té ben apresa la lliçó i si sap...
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Sent que demà es provi, que salti a la gespa i que s'entreni amb la resta.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Era d'uns 20 milions d'euros fins avui. Penseu que l'últim contracte que va signar Xavi Espar va ser a l'agost de l'any passat, quan havia de jugar al juvenil. Al final tot ha anat molt ràpid. La temporada passada ja va jugar alguns partits amb el filial, va arribar a debutar amb el primer equip i aquest estiu ja directament li van fer dorsal de la primera plantilla. Els següents en renovar, tal com va dir Deco en l'assemblea de compromissaris que hi va haver ara a finals de setembre, seran Rafinha i Bernal. Aquests dos futbolistes seran els següents en ampliar el seu contracte. Rafinha i Marc Bernal, en els pròxims dies el club també vol anunciar les seves renovacions. Dissabte torna la Lliga pel Barça, demà torna la Lliga en general i per l'Espanyol en particular, amb el primer partit de la vuitena jornada, un Màlaga-Espanyol a la Rosaleda, en directe aquí a la sintonia de RAC1, i amb el capità, amb Javi Puado, a la convocatòria dels blanquiblaus, gairebé 9 mesos després d'una greu lesió de genoll. La prèvia, marcada també per la roda de premsa de Manolo González, qüestionat pels últims mals resultats de l'equip. Després també l'escoltarem perquè hi ha hagut alguna resposta interessant del tècnic de l'Espanyol, que si obre la jornada de primera, qui obrirà la de segona serà el Sabadell, dissabte a 4:45 de la tarda, al camp del Ceuta. Compte que avui l'entrenador dels arlequinats, Ferran Costa, ha explicat que ha entrat un virus al vestidor i que hi ha diversos jugadors afectats. A més, el desplaçament no és senzill, perquè el Sabadell juga dissabte a la tarda, però ja ha marxat avui cap a Jerez de la Frontera, on farà nit. Demà aniran per carretera fins a Algesires i després hauran d'agafar encara un ferri per arribar a destí, per arribar a Ceuta i jugar aquest partit. I la tornada tampoc crec que sigui molt senzilla, serà més o menys el mateix. Per tant, déu-n'hi-do la setmana de treball pel que fa al Sabadell. I atenció, no té res a veure ni amb la primera ni amb la segona divisió, sinó amb la Champions femenina de futbol. Atenció a tots aquells que vulguin i que tinguin entrada, per exemple, per anar a veure el Barça-Arsenal, previst pel dimecres 11 de novembre a 6:45 de la tarda. Hola, Clara Rodergues, bona nit.
3: Bona nit.
2: Atenció, perquè el Barça ha demanat un canvi de data. Per quin motiu?
3: Per la vaga general. Recordem que l'11 de novembre és el dia en què els sindicats espanyols han convocat la vaga per la crisi de l'habitatge i, per tant, serà un dia molt complicat a nivell de mobilitat i que pot condicionar també l'assistència que hi hagi a l'Spotify Camp Nou, perquè recordem que el partit és allà. El club ha proposat avançar el partit a dimarts dia 10. Ara per ara no hi haurà ni del duel de les Blaugrana aquell cap de setmana contra el Madrid Club de Futbol, però podria jugar dissabte perfectament, per tant, en aquest sentit no hi hauria problema. En canvi, l'Arsenal té partit contra Liverpool el diumenge dia 8 i, per tant, la Lliga Anglesa també hauria de modificar l'horari de l'equip londinenc. Des del Barça es desconeix quan pot afectar aquest calendari, si hi ha algun problema amb que la Lliga Anglesa pugui canviar també el partit de l'Arsenal. És un tema que està en mans de la competició anglesa, però veurem la UEFA finalment què decideix i si el Barça pot aconseguir aquest canvi que ha demanat pel dia 10 de novembre.
2: Sí, què decideixen també les televisions, perquè al final ja sabeu que mana la UEFA, però mana també qui paga la competició, què decideix Disney Plus en aquest sentit i què és el que acaba passant. Seria una autèntica llàstima que els aficionats del Barça s'haguessin de buscar la vida o que el Barça es plantegés, per exemple, no fer el partit al Camp Nou perquè no hi ha prou agents de seguretat, perquè la mobilitat és massa complicada aquell dia, doncs que s'hagués de disputar el partit al Johan Cruyff. Seria una autèntica llàstima. Però, insisteixo, veurem què decideix la UEFA i si pot canviar de data aquest partit programat pel dimecres 11 de novembre. Gràcies, Clara. Fins ara. Encara un parell de coses més pel que fa al món del futbol. Una notícia important, de fet, en el panorama europeu, perquè l'actual president de la UEFA, precisament Alexander Seferin, ha anunciat que es presentarà la reelecció de mandat coincidint amb la reunió que hi havia avui amb les 55 federacions europees a Berlín. A priori, és un gir de guió, perquè Seferin havia dit que no s'hi volia presentar. Doncs ho farà. Per última vegada, perquè la normativa impedeix que un president sigui al càrrec amb més de 4 mandats. Aquest, si surt reelegit, seria el quart mandat de Seferin. Unes eleccions que es faran a l'abril de l'any que ve. I a l'Argentina, notícia també que ens ha arribat aquesta nit, la fiscalia demana 12 anys de presó i 10 d'inhabilitació pel metge de capçalera de Diego.

0: Armando Maradona, el neurocirurgià Leopoldo Luque. Se l'acusa d'un delicte d'homicidi. No tenim futbol en directe aquesta nit, però sí que ha començat la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Demà juga el Barça, recordo, contra els Alguiris al Palau a 9:15 del vespre. Un Barça que du dues victòries i una derrota en aquesta competició. D'aquesta nit, hola, Dani Guelà, bona nit.
1: Hola, Gerard, bona nit.
0: Què hem de destacar?
1: Que ara mateix falta un minut perquè acabi el que serà la primera victòria del Real Madrid a l'Eurolliga en aquesta quarta jornada davant el Partizan de Belgrat. Un minut per al final, 86-76, més 10 per l'equip blanc, ha estat superior pràcticament en tot el partit, sobretot gràcies a l'arrencada de partit. Després els Alguiris ha reaccionat, s'ha aprovat el marcador, però tot fa pensar que acabaran duent-se el triomf al Madrid. Serà la primera derrota del Partizan de Belgrat de Joan Peñarroya en una jornada en què, de moment, ja avui els següents resultats destacats. Ha perdut el Dubai 58-77, només 58 punts anotats contra l'Estrella Roja. Ha guanyat el Panathinaikos 92-74 davant el Fenerbahçe en un partidàs entre dos invictes, i acaba de guanyar també el València 93-82 amb el Hapoel Tel Aviv. O el que és el mateix, quan es confirmi la derrota del Partizan, només Panathinaikos i València estaran invictes en aquestes quatre primeres jornades. Com deies, demà juga el Barça. Per cert, els Alguiris avui també ha tingut problemes per viatjar. Està tenint, realment, està sent difícil.
0: I no per la pluja.
1: Del bàsquet, no per la pluja, val, per altres qüestions, diguem-ne, d'infraestructures. El seu vol ha estat endarrerit. En principi ha d'arribar avui mateix. Ho confirmarem, tan bon punt ho confirmi també el club, però s'ha endarrerit el vol dels Alguiris.
0: Estàvem pendents també de la jornada intersetmanal a la Lliga Femenina. Com li ha anat als catalans?
1: De moment, una de freda i una de calenta. La positiva és la que li falten dos minuts al Cadí. La seu està guanyant de 10 ara mateix contra el Leganés, que pot ser una de les revelacions de la temporada. 65-55, ara 67-55, més 12, falta a dos minuts, partit absolutament encarrilat per les de Pepe Vázquez. En canvi, ha perdut l'Espart Girona, és la quarta derrota consecutiva. No ha guanyat encara en partit oficial l'equip de Roberto Íñiguez, que havia guanyat tots els partits de pretemporada, però quatre partits oficials, quatre derrotes, el de Lliga Catalana, dos de Lliga Femenina i també a la prèvia de la Eurolliga. Avui ha caigut, això sí, davant d'un dels conjunts que a priori ha de ser dels més potents de la categoria, el recent ascendit Azul Marino de Mallorca, però que té una plantilla temible. 83-89, darrers han servit els 27 punts d'Iana Martín, 22 punts de Clara Holm en el seu retorn a Fontajau.
0: Així estan les coses pel que fa a la Lliga Femenina. Avui que en jugarem en el tram final d'aquest Tu Diràs l'última possessió, amb l'Aguilar i també i amb el Xavi Ballesteros,
1: sí,
0: que ens acompanyarà aquí al Tu Diràs. Hem de parlar d'aquestes reunions que hi ha hagut aquesta setmana entre els propietaris de l'Eurolliga, amb l'NBA pel mig, i m'has d'explicar, per cert, per què un MVP de l'NBA, jugador dels Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander,
1: sí, senyor,
0: que l'he dit bé, tot i que no és fàcil la pronunciació,
1: l'has dit perfecte,
0: s'ha convertit en inversor de l'Atlètic de Madrid.
1: En un dels propietaris, en una part d'aquesta propietat de l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic que té un canadenc a la plantilla, Jonathan David, i ara també té un canadenc en la propietat, però sí que realment el titular no deixa de ser random, que diuen els joves, sí, de tenir a Shai Gilgeous-Alexander com a propietari de l'Atlètic de Madrid.
0: El tram final, l'última possessió amb l'Aguilar i el Ballesteros. 3 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Abans de pujar cap al Mirador amb el Joan Maria Pou, avui estem pendents del retorn de la Lliga, i torna al Mirador també amb el Pou per parlar una mica de com ha viscut ell mateix també aquestes setmanes sense partits del Barça i de tot el que ha passat, amb el comiat de Messi, amb Cristiano, etc etc. Abans d'aquesta nit també el Barça d'handbol s'ha refet de la patacada a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém i ha guanyat a la Champions contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. De 7 gols ha guanyat el Barça al Palau. 3 partits i 3 victòries a la competició europea pels d'Ortega en aquesta primera fase. La classificació per la següent està ja molt i molt encarrilada. I deixeu-me dir que l'esport català, i en aquest cas el judo, està d'enhorabona perquè la judoka lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos. Sunoda, que s'ha tret l'espina del combat pel bronze als Jocs de París, aleshores es va quedar amb la mel als llavis, es va quedar sense medalla a París, va perdre contra la mateixa rival, a qui precisament avui ha vençut i s'ha proclamat, com dèiem, campiona del món, una de les esportistes de casa nostra que també hem de vigilar de cara a aquests Jocs Olímpics del 2028 que es faran a Los Angeles. 2:03, fem una primera pausa i de seguida cap al mirador.
2: Tu diràs, amb Gerard Ballena.
0: 3:15 de la nit. Us recordo que per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya del 16 al 18 d'octubre. Ves a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les teves entrades, de fet, del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros. A on? Doncs a circuitcat.com. A circuitcat.com.

0: El mirador del Tu diràs.
1: Vinga, som-hi, a les portes de la represa de la competició, de la represa de la Lliga. Tornem a pujar al mirador per saber com ha viscut aquesta aturada el Joan Maria Pou. Hola, Joan Maria, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Gerard.
1: Se t'ha fet llarg o no, això?
2: Hòstia, no, la veritat és que es nota molt, eh? Vull dir, la diferència entre una aturada normal i aquesta... realment es nota moltíssim, moltíssim. Clar, és que al final són 3 setmanes.
1: Si patíem perquè tots arribessin sants, tenim l'asterisc de Rafinha, tot i que no arriba ni molt menys trencat com va arribar en algun moment de la temporada passada després de jugar amb la selecció del Brasil, amb aquest asterisc, però, escolta, estan sants, no? I sembla impossible, perquè eren 17 internacionals.
2: Jo crec que en aquest sentit, no, els culers poden estar contents, no, i tranquils, perquè, com tu bé dius, eren molts jugadors, i eren molts dies, molts partits, molts quilòmetres, i el més normal és que algú prengui mal. Vam patir una mica amb Rafinha fins que es va confirmar que no, que no hi havia una lesió, i al final, no, l'ensurt amb Rafinha jo crec que ha sortit bé, en el sentit que s'ha estalviat... no? Aquell viatge a l'Índia i un partit extra, per tant, en aquest sentit jo crec que li ha sortit bé al Barça. Jo crec que és una aturada que ha acabat bé, en compte el que hauria pogut passar. Ara també cal veure l'acumulació de minuts i de cansament, que jo, això ja saps que avui dia
1: clar,
2: es mira
1: que,
2: molt.
1: Que no es noti a posteriori, no?
2: Clar. Veurem si l'entrenador del Barça, ara que venen uns quants partits seguits de nivell alt o molt alt, si haurà de repartir les càrregues d'una manera especial tenint en compte aquesta aturada, no? És evident que s'haurà de mirar com estan els futbolistes i no ens estranyi que els propers dies doncs, alguna alineació pugui estar una mica condicionada per això, no?
1: Getafe, Galatasaray, Betis, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Alavés, Aston Villa i Atlètic de Madrid. Dit així, sembla complicat que hi hagi un calendari pròxim més complicat, no? Puja molt el nivell, no?, respecte al que hem vist en aquestes primeres setmanes.
2: Molt, no? Ara acabes de cantar tota la seqüència d'aturada, diguem, i jo crec que estem parlant d'una pujada de nivell molt, molt substancial. Això que ha passat, no? Ara ho deies, no, Gerard? 3 setmanes sense partit del Barça, 2 caps de setmana. Clar, recordem que el Barça ha començat molt bé, la temporada.
1: Sí.
2: I jugant molt bé i transmetent-nos sensacions boníssimes, però també comentàvem bé que s'havia de veure on era el nivell del Barça amb rivals de més entitat, no? Aleshores, hi ha un partit a casa contra el Getafe, que aquest, en teoria, l'hauries de guanyar sí o sí, tot i que ja sabem que el Getafe és un equip que se't pot atrevessar, i que a mi els partits, el primer partit just després d'una aturada, per mi sempre té un asterisc, no? Genera més incògnites de les que hi hauria amb un Barça-Getafe normal.
1: Sí.
2: I més amb una aturada com aquesta. Clar, no sabem, tenim una mica d'experiència amb aturades un cap de setmana, però amb aturada 2 caps de setmana, a veure com està el Barça.
1: Avui llegia que em sembla que el Barça de Flick sembla que són 8 partits després d'una aturada de seleccions, n'ha guanyat 7 i n'ha empatat un, és a dir que el balanç és prou bo, però és veritat, estem en un escenari nou, no? Perquè aquesta és més llarga. Sí.
2: En tot cas, amb aquest asterisc, el partit a casa contra el Getafe, aquest jo crec que continua sent del nivell semblant al del que veníem. I per mi a partir d'aquí ja fas un salt, no? Perquè el partit de Lliga de Campions fora de casa sempre és un salt de dificultat. Després vas al camp del Betis, que si no m'equivoco ara mateix és tercer. Després tens un dels partits més difícils o el més difícil que es pot tenir ara mateix fora de casa, que vas al Parc dels Prínceps, i després tens el duel directe contra el Real Madrid. I m'aturo aquí perquè la resta també déu-n'hi-do, però aquí ja tens una pujada de nivell que...
1: Són 4 partits, no? Són 4 partits difícils. Són 4 partits difícils. De fet, hi havia ahir el debat, el Tu diràs, de si s'ha de prioritzar, tenint en compte com està el Madrid i el soroll que hi ha a Madrid, també avui en parlarem a la tertúlia, si s'ha de prioritzar la Lliga per sobre de la Champions, Joan Maria, amb aquests dos partits que el Barça té contra el Galatasaray i contra el Paris Saint-Germain, però si s'ha de prioritzar la Lliga, si s'ha de posar més el focus a la Lliga, clar, això, diguéssim que es contraposa amb el discurs del vestidor que aquest any ha dit que el principal objectiu, perquè no l'han guanyat encara amb Hansi Flick i perquè el club fa molts anys que no la guanya, és la Lliga de Campions, no? Però és veritat
2: a veure,
1: no ho sé.
2: Per mi aquí hi ha dues coses. Una, és evident que tu, per guanyar la Lliga de Campions, no tens per què fer una excel·lent fase Lliga, sinó que li expliquin al Paris Saint-Germain, no? I, en canvi, sí que és veritat que ara, si continues sumant de 3 punts en 3 punts a la Lliga, hostia, i com el Madrid se li acudeixi tornar a ensopegar, per descomptat, hi ha el duel directe de després del Paris Saint-Germain, no? Però sí que podries, diguéssim, que obrir un forat molt significatiu. Però a mi, una de les coses que m'agrada molt de la plantilla que té Hansi Flick aquesta temporada i de com estan rendint els jugadors, siguin titulars o siguin suplents, és que jo crec que ara mateix tens una plantilla que, per mi, tanca aquest debat, en el sentit que jo crec que pots fer 11 titulars de màxim nivell i de màxima fiabilitat canviant 3, 4, 5 peces d'un partit a l'altre. I crec que això ho hem de tenir molt en compte. Després podem jugar, de dir, en cas que haguessis de triar, què prefereixes en aquests propers partits, Lliga o Lliga de Campions? Però jo volia fer aquesta reflexió i compartir-la amb els oients, no? Uh-huh. Tu pots jugar, per exemple, la seqüència Betis Paris Saint-Germain-Madrid, val? Uh-huh. Tu pots jugar aquests tres partits i fer 3, 4, 5 canvis a l'alineació i aspirar a guanyar-los els tres. I que l'alineació podem debatre. Hòstia, a mi, Gerard, m'hauria agradat més que avui jugués aquí aquest i tu l'altre, d'acord. Però tenir la sensació realment que aquell és un 11 titular.
1: I això
2: no és un 11
1: no passava
2: amb rotacions.
1: En les dues temporades anteriors. Clar. En la primera, jo crec que perquè la plantilla era el que era i el fons d'armari va ser el que va ser en el seu moment. La temporada passada, també molt marcada per les lesions, recordo el tram inicial també amb futbolistes lesionats, etc, el cas de Rafinha que ja hem recordat, no? I ara no, ara per això era important també que tots tornessin sants, no? I que diguéssim no hi hagués 3 o 4 futbolistes que tornessin lesionats.
2: Clar, una altra cosa és que diguem, val, sí, d'acord, però aquí n'hi ha 4 o 5 que s'hi poden jugar cada 3 dies ara, d'acord, sí, clar, evidentment, això passa al Barça i passa a tots els equips del món, no estic dient de canviar 11 d'11, però sí que tinc la sensació que si un dia juga Gordon i no juga Dayemi m'està bé, si juga Dayemi i no juga Gordon m'està bé, i que si un dia al mig del camp tria, Fermín en detriment de Pedri o juga amb Bernal i Rodri alhora perquè tal, i si en defensa... Vull dir, que jo crec que hi ha realment moltes posicions en què jugui qui jugui, tu tens la sensació que Flick ha sortit amb un equip titular.
1: Sí. Potser la defensa seria la línia que esperem que no caigui ningú més, no? Perquè Christensen ja està de baixa durant les pròximes setmanes encara i potser seria una mica la línia que està més agafada amb pinces, podríem dir. Però estic d'acord, mig del camp i en zona atacant, estic d'acord que hi ha múltiples opcions. Per suposat, hem de parlar de Leo Messi. Joan Maria, i el comiat que va tenir dimarts a Buenos Aires.
2: Sí, què et va semblar? Parlant, no?
1: Sí, què et va semblar? Quina és la primera idea que et ve al cap quan veus el comiat de Messi amb l'Argentina?
2: La primera és això, no? Un comiat espaterrant, emotiu, ell estava com molt lúcid i amb moltes ganes de dir coses, no? I fins i tot va fer aquesta autoparòdia de crec que no he parlat mai tant d'estona seguida, no? I em va agradar, no? Tots els missatges que va voler enviar i la personalitat que també va demostrar en un moment en què les emocions et poden atropellar per tot arreu, no? Però a mi la sensació o la idea, el que volia compartir amb tu i amb els oients és curiosa, no? Si ens fixem en els dos grans amors de Messi, no? Sí. El Barça i la selecció argentina, jo pensava en com han canviat les tornes, no? Jo recordo aquella època que la majoria dels barcelonistes no entenien els atacs, els insults, el menyspreu amb què el tractava bona part de l'opinió pública i publicada de la selecció argentina, aquella època que per al barcelonisme Messi era intocable, era el pal de paller de tot, era el jugador omnipresent, extraordinari, no? I en canvi tornava de la selecció argentina i tornava de mal humor, tornava trist perquè li deien de tot, fins i tot posaven en dubte la seva argentinitat, no? I bestieses de l'alçada d'un campanar,
1: pecho, no? Frío, no? Etcètera, etcètera.
2: Exacte, sí, sí. No? I molts dels que ahir s'omplien la boca, o abans d'ahir s'omplien la boca amb Messi, el millor de la història, gràcies per tot el que ens has donat, etc, li deien de tot, i des d'aquí no s'entenia, no? Però al final, doncs, hi va haver-hi un gir, la selecció va començar a guanyar, i entre Copes Amèriques, Mundials, etc, doncs s'ha convertit ja en indiscutible per l'Argentina, fins al punt que ahir, doncs, es fa un comiat apoteòsic, no? Uh-huh. I aquí és on ve la reflexió, no? I és precisament el barcelonisme, quan crec, no?, una bona part dels culers, quan veuen ahir o abans d'ahir aquesta apoteosi de gràcies per tot i t'enyorarem molt, encara tenen més clar que aquí falta un capítol per tancar la història amb el seu altre amor, que és el Barça, no? És a dir, jo crec que el barcelonisme el va cuidar i el va protegir durant molts anys que tornava de l'Argentina girat, va marxar del Barça de mala manera i des d'aleshores ha tingut un idili amb el seu país i amb la seva selecció, i aquí jo crec que continua havent-hi una assignatura pendent que va quedar encara més clara després del que va passar al Monumental, no? I jo crec que... Jo ho vaig veure molt clar l'altre dia, no? Vaig dir, hòstia, val, realment la història de Messi amb l'Argentina ha anat de menys a més, i va haver-hi moments que semblava que s'acabava d'una manera abrupta i cruel. Finalment s'ho va repensar, i des d'aleshores, doncs, hi ha hagut un idili i ha acabat d'una manera difícilment millorable. En el cas del Barça, no, és una història d'amor des que pràcticament arriba al planter fins que se'n va d'una manera també com inesperada, duríssima, que encara té un punt inexplicable, i des d'aleshores aquí jo crec que hi ha un buit, no? S'ha de... Molta gent segurament hi ha fet el dol, però falta un últim acte, com a mínim, no? Que és el de dir, hòstia, nosaltres també volem que t'emocionis, que ploris i dir-te gràcies per tot en un Camp Nou a vessar, no?
1: Clar, t'anava a preguntar com t'imagines aquest últim acte, però és així, no? Igual que al Monumental hi havia 85.000 espectadors, no? Amb el Camp Nou a rebentar, aprofitant que, a més, quan estigui acabat hi haurà 105.000 espectadors, però caldrà veure, no?, quan arriba realment aquest comiat, que ho marcarà ell, marcarà només la figura de Leo Messi.
2: Sí, però s'ha de, jo crec, jo espero, que ell en algun moment digui, hòstia, sí, jo també vull... dir algunes coses com les vaig dir al Monumental a la gent dels meus compatriotes, doncs els socis i seguidors del Barça.
1: Bueno, aquella entrada clandestina a l'estadi, sí, no? Al Camp Nou, va ser un avís de dir encara sóc aquí, no? Encara us estimo, encara estimo el club, i tranquils, no?, que tard o d'hora, quan jo decideixi, quan les relacions també, suposo, millorin entre el futbolista i l'actual junta directiva, etcètera, etcètera, doncs hi haurà aquest acte, no? Però de moment ho aparca.
2: I pot arribar a tenir un valor especial perquè arribarà molts anys després de la plorera, sí, aquella a la sala de premsa. Però precisament per això jo crec que serà també una manera d'entendre la magnitud del que és Leo Messi pel barcelonisme, que és que hauran passat molts anys i, tot i així, el comiat jo intueixo que serà acollonant, no? I en aquest sentit jo crec que pot estar bé, també, no? Fixa't, per exemple, no? Ara un altre comiat com el de Pedro,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí, sí, és veritat.
2: Doncs que Pedro triï el Camp Nou, per entendre'ns, per fer el vídeo de comiat i les instal·lacions del Barça per dir adéu, té un significat, no? És a dir, ho hauria pogut fer des de les Canàries...
1: I, de fet, demà fa la roda de premsa, de fet, des de l'Auditori 1899,
2: a més a més. Però vull dir que ell podia dir, no, mira, doncs el lloc on vaig néixer i on vaig néixer futbolísticament, o l'últim club que del contracte. No, ell agafa el club que marca la seva carrera clarament, no?, evidentment, no?, i el que segurament, doncs, li genera més bons records, però amb el qual segurament també se sent més vinculat. I jo crec que aquest és un gest que significarà molt per molts culers, no? Doncs jo crec que en aquest sentit Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina, quan decideixi plegar del tot ja de l'Inter, doncs segurament serà el seu últim contracte professional, s'acomiadarà de la seva gent allà, faltarà un comiat, no?, que és del club de la seva vida. No?
1: Ara que parles de comiats i del de Pedro, et sembla un jugador infravalorat al Barça i durant la seva carrera, o creus que no, que s'ha valorat prou el tipus de futbolista que era en aquell Barça, el millor Barça de la història, amb Villa, amb Messi i companyia?
2: Jo crec que el Barça no és un jugador infravalorat, no? Jo crec que és un jugador estimadíssim i un jugador molt valorat i un jugador sorpresa, no? Vull dir, jo crec que no estava en cap travessa, no? Així com Messi mateix, o jo què sé, o Xavi, o Iniesta, o per descomptat Lamine Yamal, són futbolistes que la gent que hi entén i que està pendent del plantet diu, ja es veia venir, no? Que serien jugadors que marcarien la diferència. En el cas de Pedro no és així ni molt menys, i per tant és un d'aquests futbolistes que hi romp d'una manera sorprenent i que s'acaba convertint en un jugador capital per entendre el millor Barça de la història. I jo crec que el fet de ser el jugador que marca en totes les competicions del 6 de 6 el converteix ja en una llegenda del Barça. El que passa és que és un futbolista típic en el sentit que és el futbolista tranquil, que no aparentment no se'l veu allò amb un ego descomunal.
1: Poc màrqueting.
2: No necessita disfressar-se gaire. No? Un tio que parla amb un volum que està molt a to, que no crida, que no presumeix, i que, en canvi, ha tingut una carrera acollonant, no? Perquè aquest tio, a banda de tot el que va fer amb el Barça, després guanya títols amb el Chelsea i amb la selecció espanyola guanya el Mundial i l'Eurocopa. Vull dir que, imagina't.
1: Els té tots. Vull dir que, sí. No, amb això no... El palmarès que té és indubtable, i suposo que demà hi haurà bona part dels trofeus, almenys els que va aconseguir amb el Barça a l'Auditori 1899, la sala on l'acomiadaran doncs els convidats, entre d'altres el del president del Barça, Joan Laporta, que hi assistirà. Que difícil és acomiadar-se. Ara deies l'ego de Pedro, que era pràcticament molt baix, comparat amb el de Cristiano, hi ha diferència, eh?
2: Una mica, oi?
1: Una mica.
2: Sí, jo aquí no sé què passa, però... No sé, crec que està espatllant com aquest tram final de la seva de la seva trajectòria i de la seva carrera, no sé. Aquest comunicat que va fer arran del Sidral amb el seu seleccionador i l'espantar que va fer marxant i això, hòstia, el trobo com un punt delirant, com un punt... No entenc bé com no hi ha algú a l'entorn que li diu, li donem una volta a això que estem enviant al món, o què et sembla? No sé. A vegades, Gerard, és tan difícil, però, no?, des de la nostra posició...
1: Des de la distància, no?
2: Sí, no sé què deu passar en aquell cap, i no sé què deu ser Cristiano Ronaldo, i això, no, convertir-te en un dels millors jugadors de la història del futbol venint de la misèria més absoluta, vés a saber si aquest ego catedralici i aquesta mena de ràbia que transmet gairebé sempre, si no han estat dues claus de la seva carrera, no? Han estat dos motors que li han permès ser indiscutiblement una màquina de matar des d'un punt de vista futbolístic durant molts anys, no? I al final potser resulta que la cosa va per aquí, no? I podem fer judicis sumaríssims, i evidentment que hi ha comportaments d'aquest tio que dius, però què li passa, no? Vull dir, però què és això, no? Que fins i tot fan una mica de llestimeta, però si faig una mica d'advocat del diable, vés a saber si per aquí també hi ha la clau del seu èxit, no? No ho sé.
1: Hem parlat molt de comiats en aquest mirador, però també de retorns. Torna a la Lliga i torna el Barça a jugar a RAC1 dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe, una hora abans, com sempre, a la sintonia de RAC1. Moltes ganes de sentir-te, Pou. Porta proteccions, perquè ja saps que és un partit dur, el de Bordalàs i companyia, eh?
2: És la millor manera de tornar després d'una aturada llarga.
1: Sí, perquè ja directament et poses en ritme competitiu.
2: Ara, el xip, et poses el xip, les piles.
1: Exacte, poses les piles i no tens cap problema per connectar una altra vegada. Barça-Getafe, 6:45, i després aquest calendari tan i tan exigent que té el Barça per endavant. Pau, gràcies, ens sentim dissabte. Una abraçada molt forta.
2: Fins dissabte, una abraçada.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.
3: Actualitzada al minut.
4: Alertes d'última hora.
3: Contingut exclusiu.
4: Entrevistes i temes virals.
3: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
4: Podcast.
3: Fàcil i còmode.
4: Tot el que necessites és a RAC1.cat.

0: minuts per sobre les 11 de la nit. Després de pujar al mirador, hem baixat una altra vegada les escales cap a la tertúlia del Tu diràs, amb la Clara Roder, que és aquí al meu costat. Hola, Clara, què tal? Bona nit.
1: Bona nit de nou, sí.
0: Mira, que sàpigues que hi ha híbrids
1: i
0: després hi ha el nou Omoda 5 híbrid, Un SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHS, pensat per gaudir de cada trajecte. I ara des de només 23.230 euros. A més, tens els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Sí. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi, perquè és que el que faràs a la xarxa de concessionaris Omoda Geeco de Catalunya. A la tertúlia avui el Joan Poquí. Hola, Joan, què tal?
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit. També la Maria Fernández Vidal. Hola, Maria, bona nit. I el Paco Cabezas. Hola, Paco, bona nit. S'us ha fet llarg això del futbol de seleccions o no?
2: Naturalment. però haig de dir que en aquesta ocasió
0: has gaudit més del que pensaves.
2: Jo ho sabia.
3: Perquè han passat coses.
2: La debacle de Cristiano Ronaldo.
0: Sí, després en parlarem. Sí.
2: Fantàstic. O sigui, és un moment brutal. Els numerets d'Mbappé, tot això ha donat molt joc. I, per tant, mira, se m'ha fet distret.
0: Se t'ha fet distret, sí. No, és que venia pensant, mentre venia cap a la ràdio, venia pensant, ostres, el Poquí li torna ja al futbol de clubs, però Frenkie de Jong s'ha reincorporat als entrenaments. I deia,
3: no tot seran bones notícies.
0: Viu ara mateix, no? En aquesta disjuntiva,
2: Però el Barcelona, mira, jo que sóc normalment, sóc pessimista, sóc molt realista i m'agrada tocar de peus a terra, veig el Barcelona tan bé que això no atura ni Frenkie de Jong.
0: Oh!
2: Ni l'arribada ni la incorporació de Frenkie de Jong
0: crec
2: que aturarà el Barcelona. O sigui, estic molt tranquil.
0: Ostres, això tranquil·litza molt, jo crec que l'afició
2: no, i a més, jo crec que jo penso que Hansi Flick l'ha clitxat i aleshores crec que la seva incidència en el dia a dia del Barcelona serà inferior, menor, al d'altres anys, que tenia un lloc pràcticament garantit per decret a l'equip. Crec que això s'ha acabat. Per tant, entrem en una nova dimensió del recorregut de Frenkie de Jong al Barcelona.
0: Aquest és un bon debat, encara no toca, perquè ja m'ha explicat que la previsió del club és que Frenkie de Jong reaparegui a finals d'aquest mes,
2: no rebrà
0: l'alta mèdica aquesta setmana, per molt que hagi començat a entrenar-se amb els seus companys, i si tot va bé, perquè les sensacions són bones, però porta això, menys una setmana entrenant-se amb el grup, si tot va bé, de fet avui hi ha hagut passadís, no, Clara? Hi ha hagut passadís per donar-li algun calbot a Frenkie de Jong. Si tot va bé, doncs a finals d'aquest mes d'octubre està previst que Frenkie de Jong doncs reaparegui o tingui l'alta mèdica i aleshores pugui ser alineat per Hansi Flick. Veurem, perquè crec que és un bon debat en com l'utilitza i quina influència té després del fitxatge de Rodri en la seva posició, que és titularíssim, com ja s'ha vist en aquestes primeres setmanes, en aquests primers mesos al Barça. A vosaltres us ha fet llarg, curt, Maria, Paco?
3: Home, a mi se m'ha fet llarguet, la veritat.
0: Sí,
3: Sí, perquè hem passat, sobretot quan fas una mica de recopilatori de tot allò que ha anat passant, és a dir, Rafinha ja fa molts dies que va tornar i que vam saber que tenia l'ADM aquest i tal. Han passat moltes coses. És veritat que, com diu el Joan, hi ha coses que ho fan més distret.
0: I del partit del Pizjuán ja gairebé un no se'n recorda, pràcticament, no? L'hem oblidat, perquè
4: Zero.
0: A més vivim el moment, no? Vivim dia a dia.
4: Gerard, a mí se me ha hecho larguísimo, se me ha hecho insoportable y espero que esta medida que se inventó la UEFA el año que viene desaparezca y volvamos a lo que se hacía antes. Creo que es un
0: parón demasiado largo. Yo diría que los calendarios s'aproven per cicles y yo diría que está aprovat y que me sembla que hi tornarà
4: bueno,
0: aquesta.
4: Bueno, pero esto como todas las leyes, siempre se puede ir hacia atrás.
0: Los seleccionadors tampoco els ha agradat,
4: No, pero es que se han producido cosas que no tienen ningún sentido, como que Jürgen Klopp hagan una lista de convocados para dos partidos, otra lista de convocados para otros dos partidos, luego el montón de lesionados que ha habido en diferentes selecciones, otros futbolistas que se han borrado a mitad del parón alegando todo tipo de molestias físicas, véase Mbappé. Yo creo que al final otros futbolistas también que han aprovechado estos días para hacer unas mini vacaciones. No sé, yo creo que nos ha cortado el rollo absolutamente a todos y sería bastante cauto en ver cómo vuelven los equipos que estaban muy bien antes del parón. Y aquí me refiero especialmente al Barça. Lamine ha sido titular en todos los partidos de la selección española. Habrá quien diga, bueno, se ha intentado medio gestionar los minutos y no ha sido así, al menos en el caso de Lamine. Y lo que le viene ahora al Barça es muy, muy, muy complicado. Además que hay un amontonamiento de partidos increíble. Rafinha, todos decíamos que no tenía absolutamente nada, pero de momento está entre algodones. Entiendo que el sábado titular seguro no será. Ya veremos si juega algún minuto, pero es que dentro de dos semanas tenemos una semana que coincide el PSG y el Real Madrid en el Clásico. No sé, vamos a verlo, però jo crec que va a ser pernicioso.
0: Ara parlem de la situació i de l'estat físic de Rafinha, de la resta d'internacionals que han tornat avui i posem el focus cap a aquest partit d'entrada contra el Getafe i el calendari imminent del Barça. Abans, notícia d'aquest vespre, d'aquesta nit, ja avançada per Deco fa uns dies a l'Assemblea de Compromissaris, que va avançar i anunciar que tenia tres renovacions tancades. Una d'elles era la de Xavi Espar, que avui, clar, aquest vespre s'ha fet oficial la seva ampliació fins al 2030, dos anys més de contracte, però és que el contracte estava desfasat. Es va signar l'any passat, però estava ja desfasat.
1: Sí, perquè a més, per l'edat que té, etc. Recordem que li van fitxar el primer equip fa ben poquet, és un futbolista que ha guanyat pes mica en mica. Com dius, hi havia tres anuncis per Deco, Rafinha, Bernal i Xavi Espar, que és el primer dels tres que s'ha fet oficial. 2030, la renovació s'escenificarà els propers dies amb l'acte de l'assignatura a les oficines dels mitjans del club, perdó, a les oficines del club, amb el president Joan Laporta, i després atendrà els mitjans de comunicació les preguntes que tinguin per Xavi Espar, 19 anys, un futbolista que s'ha convertit en important als esquemes de Hansi Flick, en part també per la seva polivalència, lateral dret, lateral esquerre, migcampista, i oferint un gran rendiment en aquest inici de temporada, fins al punt, com dic, d'haver-li fet fitxa del primer equip en el tram final del mes d'agost i del mercat de fitxatges. El Barcelona va debutar oficialment amb el Barça el passat 10 de març a Newcastle, en partit de Champions. En total ha disputat 11 partits, 6 la temporada passada, 4 de Lliga i 2 de Champions, i 5 de Lliga aquest curs, en què ha fet un gol i ha repartit dues assistències. Era el 9è jugador amb més minuts de la plantilla de Hansi Flick.
0: Renovació totalment merescuda i necessària, perquè és que s'havia d'adequar un contracte que Xavi Espar va signar quan era juvenil. De fet, he anat a mirar fa un any què feia Xavi Espar i, per exemple, estava jugant a Segona Federació amb el filial del Barça contra l'Olot, contra el Reus, contra l'Atlètic Lleida, el mes d'octubre. Aquests van ser els rivals de Xavi Espar a la Segona Federació. Esclar, amb tots els respectes per aquests tres clubs del futbol català, un any després, novè jugador amb més minuts del primer equip, fitxa del primer equip, adequació salarial, ja contracte amb només un any, amb només un any, com li pot canviar la vida a un futbolista. Però és molt necessària aquesta renovació. Recordo que Deco va anunciar també les ampliacions de contracte de Rafinha i de Bernal a l'Assemblea de Compromissaris, i diria que ja amb aquestes renovacions no queda ningú més, almenys per renovar a curt termini. Ha fet...
2: L'únic que acaba de contractar ara és Chesney.
0: Clar, que en aquest cas no cal renovar-lo. No?
2: Jo vull fer una... No ve a cuento, però vull fer una petita reflexió. Sobretot dirigit al 99,9% de la població que s'esguinça les vestidures quan ha de jugar a Chesney. I que va haver, bueno, que es van posar els pèls de punta perquè el dia del Racing va ser que va encaixar aquell gol absurd i tal. Només vull posar sobre la taula que a l'Ivakovic, ho vaig mirar l'altre dia, li han caigut la friolera 14 gols. 14 gols en els 4 partits aquests de l'aturada. Ja està, només deixo aquesta dada. I no veig a ningú obrint-se les venes perquè algun dia potser Joan Garcia no pugui jugar i ajudi a l'Ivakovic. Ahí lo dejo.
0: Pensava que anaves a demanar la renovació per Chesney.
2: No. Simplement, ja dic que no venia a cuento, però com que és un debat que vam tenir no fa gaire,
0: sí.
2: Doncs poso sobre la taula aquesta dada. Sí. Que molt tranquils us ajusteu amb l'Ivakovic.
0: Clara, Joan Garcia s'ha entrenat, de fet ja es va entrenar ahir amb normalitat, avui s'ha tornat a entrenar i per tant serà el titular contra el Getafe en una aturada que ens ha deixat l'asterisc de Rafinha, però que a priori I sempre ens hem d'esperar dijous, perquè és quan, diguéssim, torna tothom i es miren i es remiren què tenen. A priori, la resta d'internacionals estan tots sants.
1: Sí, de fet, avui ha estat el primer entrenament després de 20 dies de l'últim entrenament que va fer el Barça abans de l'aturada amb tots els jugadors a casa. Doncs avui, per fi, Flick ha pogut comptar amb tots ells, perquè han tornat els 6 espanyols que dimarts van jugar contra Croàcia: Cubarsí, Olmo, Pedri, Fermín, Rodri i Lamine Yamal, a més de l'Ivakovic, i també d'Anthony Gordon. Continuem pendents, com dèiem abans, de Rafinha, que avui encara ha entrenat al marge per precaució, pel que sabem està bé, i tot plegat forma part del procés de recuperació d'aquest edema que el va obligar a tornar abans de la concentració amb la selecció brasilera. Demà està previst que es provi a la gespa per poder prendre llavors una decisió de cara a dissabte. No serà titular, i en el seu lloc el candidat número 1, ho vam explicar ahir la Marta, és Gabriel Jesús, però estarem pendents de si finalment entra o no a la convocatòria també Rafinha. Pendents també a veure què diu Hansi Flick demà, perquè recordem que és l'últim entrenament a les 11 i després a la 1 parla el tècnic, i per tant també donarà pistes sobre l'estat del brasiler i de la resta de jugadors. Com dius, Joan García sí que tornarà a ser titular després de perdre's el partit del Pizjuán. Avui no ha entrenat Visibus, sí que hi era el porter juvenil Iker Rodríguez. Recordem que a banda de De Jong, que aquesta setmana ha començat a fer entrenaments amb el grup, el tècnic de la baixa de Christensen, que va lesionar-se en el darrer partit de l'aturada, abans de l'aturada contra el Sevilla, i estarà diverses setmanes de baixa. Per tant, centrals disponibles que siguin centrals per Hansi Flick a dia d'avui: Cubarsí i Gerard Martín. Koundé i Eric García també poden ocupar aquesta posició. Per tant, respecte al darrer 11 d'Àfrica Sevilla, hi haurà segur tres canvis: Joan per Ivakovic, Gabriel Jesús per Rafinha i el central segurament Gerard Martín per Christensen. De fet, Gerard Martín és un dels jugadors que s'ha quedat, recordem, tota l'aturada a Barcelona. Els altres han estat Balde, Gavi, veurem si són titulars o no dissabte, Chesney i Brian Fariñas, que encara està inèdit.
0: Abans ho deia el Paco, sou partidaris d'anar amb molta prudència en aquest partit contra el Getafe, tenint en compte el calendari que té el Barça a posteriori? Ho dic perquè, diguéssim que estem en un període que és incert, perquè el Barça havia vingut d'aturades de dues setmanes, però mai d'aturades tan llargues, amb quatre partits per alguns futbolistes a les cames, etcètera, etcètera. I feia la reflexió ara també amb el Joan Maria Pou de no s'han lesionat, però compta, no?, amb la càrrega de minuts a posteriori, perquè al final ara qui es menja el desgast poden ser els clubs, en aquest cas, i el Barça en particular amb els seus internacionals.
2: Bueno, per descomptat que el Barça es menja el desgast, però tu, com tota la vida. És cert que és una aturada més llarga que les anteriors, per tant no hi ha una experiència, no hi ha jurisprudència.
3: No hi ha precedents.
2: No hi ha precedents del que s'ha de fer amb això. Però jo sí que contra el Getafe, a priori, després tens Galatasaray, tens Camp del Betis i després ja tens el Clàssic, en aquesta sèrie de quatre partits, a priori el més assequible, si és que es pot dir, és el Getafe, jugant a casa. Si fos el camp del Getafe és diferent, perquè saps que allà sempre vas a patir. El Camp Nou és... el Spotify Camp Nou és diferent. Jo sí que seria prudent en aquest partit i reservaria, per exemple, Rafinha segur que el reservaria, i donaria minuts als jugadors que han entrenat més dies.
0: A qui anava?
2: A Sant Joan d'Espí. I em reservaria alguns dels que han estat amb les seleccions.
0: És a dir, per vosaltres...
3: Afortunadament, aquesta temporada, jo crec que el Barça té una cosa que altres temporades potser no tenia tant, que és molt fons d'armari. És a dir, tu pots fer un equip que sí, evidentment, no, si no hi juga Rafinha, ja saps que, no, que Rafinha és el titular, però que hi ha moltes combinacions de jugadors que són perfectament 11 no de suplents, sinó 11 per plantar cara al Getafe i fins i tot al Galatasaray, donant descans.
2: Sí, però Galatasaray fora...
3: I és una altra història, i és Champions...
2: I l'has de guanyar, sí o sí, aquell partit. Aquell sí. En canvi, mira, veus, el partit que... No dic llançar-ho, evidentment, l'has de competir. El partit menys transcendental crec que és el de París. A la setmana...
0: Tu ets de l'equip de Ferran Martínez, eh?
2: A la setmana PSG-Madrid, el partit que et dona un percentatge bastant alt de títol és el Madrid.
3: Sí.
2: El PSG et dona ben poc, més que sí,
3: guanyar-lo... Bueno, la Champions s'ha demostrat que el de quedar entre els 8 primers pues, tampoc
4: però a nivell, salva a nivell anímico jo crec que és un partit molt important, perquè és ese típico dia en el que el Barça tiene que demostrar que este año sí està capacitat a pagar la Champions.
2: Però això ho ha fet altres anys. Home, sí, ja va guanyar el PSG. Sí. El darrer any de Xavi va guanyar el PSG.
0: Sí, jo estic d'acord amb la reflexió del Poquí, però crec que ni el vestidor, i fixa què et diria, ni Hansi Flick...
2: No, ja ho sé.
0: Ho enfocaran així.
2: No, a Flick li preguntaran i diran no a tots els partits.
0: No, però a banda d'això, El vestidor, per suposat. El vestidor fins i tot et diria que potser, com que tenen la Champions entre cella i cella, i el clàssic és un clàssic, eh? Però com que tenen la Champions entre cella i cella, potser els hi fa més gràcia encara el partit del PSG que el partit del Madrid.
2: Doncs error, errada.
0: Sí, sí, sí.
2: Tu on no pots cedir punts és a la Lliga, perquè són definitius aquests punts. El partit del PSG no deixa de ser la tercera jornada d'una lligueta que no serveix per una puta merda. O sigui, sí. Sí, és així, és així.
0: Sí, però Paco parla però més d'un tema anímic.
4: No, no, però, tu... però estan de acuerdo si tú... con eso. El fútbol es un deporte súper emocional.
0: Sí. Mira el que va passar en el primer any de Flick amb el Bayern i el Madrid.
4: Sí, es de ese tipo, ¿no?, de cosas que los futbolistas, yo estoy convencido que salen al Parque de los Príncipes de París, que además es un estadio súper hostil contra el Barça, yo diría que es de los campos más desagradables, con mucha diferencia para el Barça, yo estoy convencido que los futbolistas y el propio Hansi Flick ahí van a buscar una victoria de prestigio, más allá que, como bien dice Joan, que a la larga, o como bien dice María, a la larga quizá no sirva para demasiado. Pero en el fútbol muchas veces es muy importante la imagen. Y ahí, si no sales con todo, puedes salir escaldado.
2: Es que aquí el que no pot passar...
4: Estamos
2: és...
4: dispuestos a eso, no lo sé.
2: No, però el que no pot passar és sortir escaldado. És a dir, no et poden ballar, però sortir, fer un paper digne, i si no guanyes, honestament per mi no passa res.
4: Sí, eso seguro. Però salir con un equipo en canvi, que hay rotaciones...
2: Contra el Madrid,
4: no lo veo claro.
2: Contra el Madrid sí que no pots cedir punts. Perquè a més tens l'oportunitat de liquidar-los, de deixar-los a 9 punts, si és que bé, no es perdu punts amb el Betis o el Getafe.
3: I què farem la resta de la temporada?
2: Seguir gaudint.
0: Sí, tranquil. Vull dir, el Poquí, no, encara que estigui al Madrid a 25.
3: Aquesta incompareixença del Madrid em preocupa, perquè
2: a mi
3: crec,
2: no.
3: A mi sí, perquè crec que el Barça necessita un Madrid una mica presentable per És a dir, evidentment, la feina que fa el Barça té valor i prestigi per si mateixa aquesta arrencada de temporada, però, evidentment, en té molt més si ho fas davant d'un Madrid també fort.
2: Això és com la Lliga Femenina, que s'han de millorar... No. Jo per molts anys. Jo que segueixi igual per molts anys.
3: Jo no, en absolut. Jo crec que té molt més valor quan el teu rival és fort.
0: Ara de seguida repassem el calendari del Barça i del Real Madrid en aquesta lluita que tenen els dos per la Lliga. Abans, deia, crec que ha estat el Joan, els jugadors que s'han quedat aquí durant 15 dies haurien de tenir oportunitat. Jo crec que, si algú no hi està d'acord, que ho digui, però Gabriel Jesús és claríssim, no?, que ha de ser davant de centre, vull dir, dissabte sí o sí,
4: sí,
0: no?
4: Y se lo ha ganado también en el campo. Ha jugado dos ratitos y la verdad es que lo ha hecho bastante bien.
0: ¿Ja esteu d'acord, Joan, Maria?
3: Sí, totalment.
0: I mira que té opcions, Flick, per triar i remenar si volgués fer un nou. Però mira, jo ja des que vaig veure algunes imatges que el club va traslladar a les xarxes socials amb alguns vídeos en els quals Gabriel Jesús estava emparellat amb Hansi Flick, que l'estava molestant, allò per... Feia de defensor... Hansi Flick feia de defensor tocapilotes al Getafe. Perquè els defensors del Getafe de Bordalàs són uns mestres, i ho dic en el bon sentit, a l'hora de posar les mans, els braços...
4: Decir, no, en el mal sentit, també.
0: No, però...
3: Ja els hem vist.
0: Però després també n'hi ha que, diguéssim, que juguen per sobre del reglament, però... Aquest això que et permet el reglament de posar els braços i no toques cara, clar, que n'hi ha que també han tocat alguna vegada la cara, però de que t'emprenyen, no?, de tocar-te, etc. Això ho fa molt als jugadors del Getafe. I Hansi Flick li estava fent a Gabriel Jesús en una centrada, que em sembla que rebia Gabriel Jesús, i allà vaig dir, aquest tio serà titular contra el Getafe. I és que crec que no hi ha de cap dubte. Però sí que tinc dubtes amb dos futbolistes que han estat aquí durant tota l'aturada, que són Balde i Gavi.
3: Jo també tinc dubtes.
0: Sí, però si Balde,
4: yo creo que lo tiene crudo.
0: Si Balde no es titular, per exemple, aquest dissabte, el missatge de cara al mercat d'hivern és meridià, no?
4: Però és que jo crec que el mensaje ja se le ha dado.
0: Ya.
4: El mensaje se le lleva dando desde el verano. Para mí sí que sería una sorpresa que Balde fuera titular, por mucho que se haya quedado durante todo el parón aquí en Barcelona, porque el club, aunque sea de una manera indirecta, ya le mostró la puerta de salida. Y se la mostró además el propio entrenador en sala de prensa, que es una de esas cosas que no había pasado nunca hasta la fecha.
0: Va acabar jugant, diria, no? Em sembla en un partit d'algun minut, però...
1: Ja contra el Racing, em sembla.
2: 12 minuts, potser una cosa. Em sembla, sí.
0: I Gavi, en el cas de Gavi, s'hi sembla, no? Bastant de calaix que hauria de ser titular.
3: Bueno, que està...
2: Però, clar, aquí a Seus, no sé, Fermín o el món dels dos jugarà. Si juga Gavi, l'altre lloc és Pedri, Rodri o Bernal, no?
0: Mm. Tens raó.
2: Bernal també ha de jugar. O sigui, jo posaria sempre Gavi al meu equip, però tinc dubtes de que posi, de que el posi, si és veritat.
3: Però jo crec que és un partit també per entendre on, que, perquè el jugador també, no Gavi, sinó doncs, la resta, que puguin entendre que toca gestionar minuts. Sí, és a dir, no, acabes d'arribar d'una aturada de seleccions de més de 15 dies que han estat jugant fora, doncs jo crec que és un partit que no passa res.
2: Sí, Maria, però no els canviarà tots. És a dir, no posarà Bernal. Jo crec que més de, per línia, si són 3 al mig del camp, jo crec que en canviarà un. No 3, no 2. No ho crec. No ho crec. És a dir, entrarà un. No entraran 2 no, o 3. Potser 2, però jo... Jo coneixia
4: no,
2: Flick és...
4: No, però Flick és molt cartesià. Ha fet molt poca rotació.
2: Molt poca rotació. Sí. Flick és...
3: Sí, però és el que diem. Estem davant d'un escenari que no havia passat mai. Que venen de gairebé 20 dies d'acumular minuts amb les seleccions i venen per davant uns partits molt importants.
2: Però també... Però acumulació de partits cada temporada en té. I Flick sempre acaba fent jugar els seus. Jo dubto...
0: Si els veu bé, no? Perquè ells també tenen dades que nosaltres no tenim, no? I està clar que tenen el GPS, l'Excel, i ells poden també mesurar una mica l'estat físic dels futbolistes.
2: Sí, per descomptat.
0: Vull dir que si hi ha un futbolista que no està bé físicament, és que no jugarà. Com és el cas de Rafinha, no? Que l'estan guardant allò a la nevera perquè no es faci mal.
4: Però si estan relativament bien, Flick és de los que...
0: Sí, sí, els posarà.
4: Tiene un 11 en la cabeza y hace 2-3 cambios, uno por línea, y aquí se ha acabado la historia. Que en ese sentido, Flick es de los que si puede ganar todos los partidos, los va a ir a ganar. Y posiblemente él piensa que si hace demasiados cambios, el equipo se le puede torcer.
2: Claro, porque ya va a pasar el primer año, recordem, el camp de Osasuna, la primera derrota de Hansi Flick,
0: sí.
2: Va fer rotacions massives i allò va sortir
3: malament. Però allò va ser massiu.
2: Clar, doncs sí. Clar, si comencem a pensar en Bernal, en Gavi, ja és massiu al mig del camp. I per això et dic que jo crec que per línia en farà un, com diu el Paco. Aleshores, aquest un qui serà? Serà Gavi? Serà Bernal? Qui serà el que entrarà? No crec que sigui Brian Farinha.
0: Jo crec que Gavi jugarà. Jo estic amb el Paco, crec que Gavi jugarà i tinc el dubte de Valde, sincerament, perquè...
2: No, Valde no sé. Segur que no.
0: No? Creieu que no, eh?
2: Segur que no.
0: Jo mantinc el dubte.
4: Xavi Espart.
0: Jo mantinc el dubte, perquè crec que Cancelo no jugarà, sí. Jo, entre Xavi Espart i Valde, vull veure.
4: Sí, en serio, però sí? Què t'hace pensar que Valde puede entrar ahora de repente?
0: No sé, crec que... Tenint en compte el calendari i que és un futbolista ara mateix que no el necessites, però compte, perquè el Barça té 2 centrals purs a la seva defensa.
1: En algun moment potser el necessites, no?
0: Potser l'haurà de modificar si Koundé i Eric García han de passar de central i Valde és un jugador que el lateral esquerre pot servir. Recordo que Eric García i Koundé, si algun dia ha de fer de central, Xavi Espara d'anar al lateral dret. Valde és lateral esquerre, juntament amb Cancelo, que ve de jugar 4 partits amb la seva selecció. Jo crec que si Flick el veu bé, jugarà. I al final, si només juga aquest partit, o si ha de jugar només aquest partit i no el fa jugar més, el missatge també és claríssim de cara al mercat d'hivern.
2: Però és que és més, Valde esperaven traspassar-lo.
0: Clar, sí.
2: I no l'han traspassat.
0: No l'han traspassat, i el voldran traspassar l'hivern, no?
2: I què faran? Doncs seguir-li dient... no tens
3: que li quedi clar.
2: Que li quedi clar, que no tingui dubtes.
0: Però per mi hi ha un risc, que és aquest que dic de la línia defensiva, que si hi ha algun jugador que queda tocat en aquestes primeres 2 setmanes, fins a l'aturada del novembre, l'hauràs de necessitar. Ja, però veurem. Jo vull veure. Relacionat amb això de les rotacions, només una última qüestió, perquè veieu, per exemple, com pot gestionar Luis Enrique, el campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, la seva plantilla, i l'exigència que tenen doncs, el Barça, el Real Madrid, els clubs de la Premier, etc. Luis Enrique ha dit, a veure, pròxim partit, què és? Lliga francesa, Paris Saint-Germain, Le Mans, al Parc dels Prínceps.
4: Tots els respectes de tiburones
0: per Le Mans.
3: Jo tinc
0: més controlades les 24 hores de Le Mans que el propi Le Mans, que ho està fent, per cert, molt bé a la Lliga francesa. A la mitja taula és un equip que s'ha
3: pujat
0: aquest any.
3: Sí,
0: no? Té un Manchester City Paris Saint-Germain entre setmana. Què ha fet Luis Enrique? Doncs mira, ha agafat segurament els que han jugat més o els jugadors més importants que té a la seva plantilla, Nuno Mendes i Dembélé, i els ha dit, escolta, demà, dissabte i diumenge no cal que vingueu. Ja ens veurem dilluns, per preparar aquest partit contra el Manchester City i us agafeu el cap de setmana de vacances. Això és el que pot fer el Paris Saint-Germain i el que ha fet durant aquests últims dos anys. Ben fet, perquè la Lliga, diguéssim, l'exigència de la Lliga els hi permet. I el que al Barça li costa més, perquè encara que sigui un partit contra el Getafe, potser ho farà amb Rafinha, veurem què acaben decidint demà, però per molt que sigui un partit contra el Getafe, hi ha l'exigència de la Lliga, de que saber que cada punt val or contra el Madrid.
1: L'exigència de la Lliga i la mateixa Lliga francesa, que molts cops beneficia el Paris Saint-Germain, sí, deixant-lo sense partit o posant-lo el divendres amb setmanes prèvies a Champions.
0: Sí.
2: Clar, però això... Però, perdona, però és que això és el que estàvem dient abans. Això, Luis Enrique ho fa, Hansi Flick no ho fa. Luis Enrique al Barcelona ja ho havia fet. A la primera temporada, el recordo un partit de Champions, el primer al Camp Nou, contra un equip xipriota, no recordo com es deia.
0: Però el context és diferent, també, no?
2: Bueno, aviam, el context... Sí. L'entrenador és Luis Enrique, sí, un partit important pel seu equip, lligueta de Champions, van jugar... Jo crec que eren 10 suplents i Messi, si no recordo malament. O sigui, va ser brutal. Va canviar tot l'equip de dalt a baix. Luis Enrique, quan estava al Barça Atlètic, fins i tot el porter rotava a vegades. Fins i tot posava el Jordi Massip, posava els altres porters, l'Olazábal... Era, la Fava la hi havia, i algun altre porter que no recordo ara. Però Luis Enrique ho fa, i a la Lliga Francesa ho ha fet sempre des que ha arribat. Flick no ho fa. No ho feia el Bayern, no ho fa el Barcelona.
0: Vols dir que probablement si entrenés al Paris Saint-Germain tampoc ho faria.
2: Tampoc ho faria.
0: Són maneres de fer. Maneres
2: a part
0: de fer.
2: Que és cert que el Getafe, els equips de mitja taula avall espanyols tenen un gen competitiu, tenen una forma de fer que França no té aquesta competitivitat. Això és evident. El partit del Getafe, si fos al Coliseum, seria un partit complicat, molt complicat pel Barcelona. És el Camp Nou, la cosa canvia una mica. Però a la Lliga Espanyola hi ha equips que són molt difícils de guanyar, perquè se't tanquen i se't posen els partits molt complicats i peguen i reparteixen i tenen una forma de competir que a França no hi és. El mateix Luis Enrique ho ha explicat repetidament en rodes de premsa, que el desavantatge del PSG a la Champions... és que no juga contra equips, no es pot enfrontar equips de la Lliga Francesa.
0: Sí, però bueno, després...
2: Però amb el mateix rànquing es troba amb equips sempre italians, alemanys, anglesos o espanyols. Els equips que no són francesos, almenys tenen dels equips en coeficient, sempre hi ha algun francès, que són menys competitius que els d'aquestes altres lligues. I això és, les condicions de la Lliga Francesa són aquestes. Luis Enrique sap que pot deixar-se 5 o 6 punts al principi, i ja els recuperarà.
0: El Barça no. O el Barça menys d'entrada, no.
2: El Barça no es pot deixar punts.
0: Ah, per això. Dic no que aquí l'exigència és diferent. Barça-Getafe, dissabte, 2:45 de la tarda, us hauria agradat que Carvajal hagués jugat aquest partit amb el Getafe, Maria?
3: No. Molt.
0: A mi m'hauria agradat.
3: A mi també. Por favor. Un del Real Madrid.
0: Sí, però Carvajal al Getafe. Sí, perquè seria...
4: Però això és igual, és exactament igual que el discurso de nos gusta Mourinho en el Madrid, nos gusta Carvajal en el Getafe.
0: No, Mourinho al Madrid ja em fa mandra. Però Carvajal al Getafe sí, seria una cosa nova.
4: No, també da pereza. I per múltiples motius. A més, jo crec que...

0: un minut i arribarem al punt de 3:15 de la nit. Aquí seguim el Tu Diràs, fet la tertúlia dels dijous amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas, i també amb la Clara Rodergas, que ens ha d'explicar, abans d'anar un moment cap a Madrid, el calendari del Barça i el calendari també del Madrid abans del Clàssic i després del Clàssic, eh?
1: Exigent molt, ho estem dient pel Barça i pel Madrid, una mica de tot, però pel Barça és molt més exigent. Getafe, com hem dit, aquest dissabte, a casa, en Lliga, després partit complicat a Turquia, camp del Galatasaray, un camp que apreta, un equip que, déu-n'hi-do, els jugadors que ha aconseguit reunir aquest any a la seva plantilla. Betis a fora, el dissabte, dia 17, dimarts 20, PSG, i el Clàssic diumenge, per tant, un mes d'octubre fins al Clàssic molt i molt exigent. Pel Madrid, aquest dissabte, el Villarreal a casa, que dius, Villarreal, equip Champions, però és cert que està costant arrencar Íñigo Pérez i que el Bernabéu sembla que pot guanyar, però li costa i al final no acaba de puntuar com potser esperen molta gent. Partit de Roma, de la Champions, dimecres 14, una Roma que ha començat prou bé la temporada, diumenge 18, a casa contra el Sevilla, i dimecres 21, també Champions, Leipzig a casa abans del Clàssic. I després del Clàssic, recordem que tots dos tenen setmana neta perquè hi ha Copa, i aquesta setmana Barça-Getafe el dia 31, el Madrid juga a camp del Racing el diumenge dia 1, entre setmana Champions, Barça-Aston Villa el dia 3 i AEK Madrid el dia 4. I abans de l'aturada de novembre, Atlètic de Madrid-Barça i València-Reial Madrid. Per cert, recordem que si el Barça guanya dissabte, igualarà el millor inici de la Lliga de la història del club que va aconseguir el Tata Martino la temporada 13-14, amb 8 victòries en els 8 primers partits.
0: Sí, després la temporada va acabar com va acabar, amb Mateu Laoz pel mig, també. Vull dir que la Lliga, si no l'hagués guanyat el Barça, però sobta que aquella Lliga no l'hagués guanyat el Barça amb aquell inici.
2: I a la Copa del Rei, el mateix àrbitre,
0: Mateu, sí.
2: El Mateu Laoz, és aquella del gol de Bale,
0: sí, que Bartra
2: no se'l sap aturar. Hi ha un gol, el primer

0: gol del Madrid és un fora de joc com una casa, vamos. O sigui, Mateu Laoz li va robar un doplet al Barcelona en plena època Negreira, per recordar-li.
1: I con el data.
2: A Mourinho, sí, després vindrà el Miquel Agut a repassar les declaracions de Mourinho en un diari italià. Demà hi ha una roda de premsa.
3: Ai,
2: també.
3: Demà estarà bé.
2: Estarem molt pendents del que digui Mourinho. També ho estarà el periodista de Dialètica a Madrid, el Mario Cortegana. Hola, Mario, bona nit, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Rueda de prensa interesante de Mourinho mañana,
4: Pues sí, porque aunque ha salido esta entrevista a la que hacéis alusión ahora en Italia, no está a lo mejor tan pegada a la actualidad y hay muchos temas candentes y sobre todo después de un parón de selecciones que ha ido dejando cositas y que claro, no habla Mourinho con la prensa desde después de la derrota en el derbi. Han pasado cosas y muchas ganas también de ver cómo va a tratarlo.
2: Hay el caso Mbappé, ¿no? Como yo creo que principal foco de atención, va a ser el principal foco de atención en esta rueda de prensa después de lo que ha pasado y de sus declaraciones, que si la bicicleta, que si un jugador no tiene que ir en bicicleta, Mbappé se cuelga un vídeo en Suiza yendo en bicicleta, etcétera, etcétera. Mbappé va a jugar, entiendo, el sábado, como titular, por la información.
4: Sí, esa es la expectativa a nivel físico. Bueno, se quedó en un susto, en una rodilla, bueno, maltrecha, de la que hablamos mucho hace unos meses, porque fue la que inicialmente le miraron la derecha, la lesionada era la izquierda. Se quedó en un susto, pero el periodo de baja que decía el Real Madrid, digamos oficiosamente, y luego también que decían fuentes de Valdebebas, era de alrededor de un par de semanas, así que no había previsión de que no llegara. En todo momento el plan ha sido que llegue, y yo creo que después también de los pasos que él dio durante esa recuperación de la lesión, primero en Francia y luego en Suiza, en lugar de en Valdebebas, creo que también es otra señal inequívoca de los planes que hay con él y de cómo está.
2: Los planes que hay con él, pero esto, digamos que está pactado con el club, vete a Francia o vete a Suiza y haz lo que quieras. Lo digo porque el club debe saber, que imagino que esto al madridismo, no lo sé, tú vives en Madrid, sabrás mejor que yo un poco qué está pensando el aficionado del Real Madrid, pero es perjudicial para la imagen de Mbappé, ¿no?
4: A ver, el tema es que no es solo ya al madridismo, que es al propio Real Madrid a diferentes niveles. O sea, el jugador que está en Valdebebas, pues o recuperándose de una lesión, o entrenando, o incluso yendo en días que no sean obligatorios, que son días libres, el ver que un compañero que ha sido liberado de su selección por un problema físico, en vez de volver a recuperarse en Valdebebas, está por ahí, además lo está enseñando, lo está exhibiendo, porque aquí hay una cosa muy importante que creo que también pasa en el Barcelona y que pasa en todos los grandes equipos: no es solo lo que haces, sino lo que expones. Vinicius, que viene siendo muy criticado y que su nivel está dejando mucho que desear, recién llegado de la India, de jugar el último partido del parón de selecciones con Brasil, subió una foto en su gimnasio, además sin gente, solo él, una foto de las que subí hace meses. Bueno, seguramente Vinicius pues haya estado en alguna comida, en alguna cena, en algún evento social, pero ha tenido, digamos, ese tino de no enseñarlo. Entonces es que Mbappé se ha juntado las dos cosas, lo que ha hecho y cómo lo ha mostrado. Y eso en Valdebebas, donde a nivel personal hablan muy bien de él, de que es un tipo muy cercano, muy gracioso, muy inteligente, también ven que tiene ese halo de estrella, pues de que hace cosas que no hacen todos los jugadores y que, claro, pues no sientan bien.
2: ¿Y en el vestuario tampoco? ¿O crees que esta actitud de estrella, crees que no sienta bien?
4: Como decía, este halo, esta etiqueta de ser un jugador diferente, pues no gusta a varios niveles, incluido el vestuario. Por poner un ejemplo muy muy cercano a vosotros, no creo que a muchos jugadores del Barcelona le hiciera gracia que Messi volviera todas las Navidades un poco más tarde por venir de Argentina y por ser, pero claro, también es verdad que además de ser Messi, luego muchos años lo estuvo justificando en el campo. Aquí estamos en un contexto en el que, si de base no gustaría, si encima los resultados no están acompañando, pues el ambiente es un poco más tenso. En la victoria todas estas cosas quedan en anécdota. En la derrota y en la tensión que rodea el Real Madrid desde hace bastante tiempo, pues son cositas que se van acumulando.
2: Y entiendo que va a haber pitos a Mbappé. ¿Crees que va a ser mayoritario? ¿Crees que va a ser anecdótico? ¿Crees que va a depender un poco de cómo vaya el partido? ¿Qué crees que puede pasar el sábado?
4: Yo, viendo cómo ha reaccionado el Bernabéu en los últimos meses, espero pitada desde al equipo y con especial foco a varios jugadores. Creo que en especial a Mbappé, pero creo que también va a haber para Vinicius, por ejemplo, en las alineaciones. Y luego creo que va a haber toques también cuando empiece el partido. El tema con Mbappé, que en eso tiene, según la lectura que yo hago, una ventaja con Vinicius, por ejemplo, que es otro de los pitados habituales, es que Mbappé, bueno, no lo hizo el día del Betis, por ejemplo, que encima no aprovechó un penalti, no lo hizo con el día del Atlético, pero normalmente tiene una facilidad, muestra facilidad para el gol. Está asegurando casi un gol por partido en el Real Madrid. Entonces tú puedes empezar pitándole, pero claro, si marca el 1-0 en el 10, o en el 15, o el 1-1, eso Mbappé lo tiene a su favor, que realmente goles está haciendo. Vinicius, por ejemplo, por la comparación, es un futbolista que vive más del regate, del 1-1, y sobre todo si no estás bien, si no estás en tu mejor momento, es más difícil porque estás más expuesto. Entonces yo creo que tanto en alineaciones como al inicio del partido va a haber pitos, y que luego el desarrollo del juego va a marcar hasta dónde vayan a llegar esos pitos.
2: Y eso que se dice en Francia de que puede dejar el Madrid a final de temporada, bueno, supongo que es aventurarse un poco, pero no sé si hay algún fundamento en que Mbappé, pues bueno, no está tan feliz como él creía en el Madrid.
4: No, yo creo que, bueno, respetando la información de otros, creo que es un poco cosas de tertulias, de parón de selecciones y un poco de propio de las circunstancias que rodean al Real Madrid, más que una realidad o que una preocupación inmediata. A mí, hombre, estamos en octubre de 2026, pero a mí me sorprendería menos incluso que el verano que viene se empiece a hablar de la renovación que de una salida.
2: Renovación, ¿eh?
4: Claro, porque el Real Madrid suele afrontar las renovaciones a veces a 3 años, pero normalmente a 2 años vista. Entonces Mbappé llegó en el 24 y firmó hasta el 29. El año que viene es el 27. Por ejemplo, con Vinicius empezaron las conversaciones en enero del 25. Bueno, hubo un intento un poco antes, pero bueno, al final fue ahí y luego se extendieron año y medio, pero el Real Madrid quería margen para tener un poco más de poder. Por eso digo que a nivel de cómo opera el club veo casi más sencillo eso que o más probable eso que una salida o que se hable de una salida el próximo verano.
2: Bueno, aparte de Mbappé, ¿hay alguna otra cosa que haya que estar pendiente este fin de semana? En principio no, está, creo que además recupera a todos los jugadores, Mourinho casi.
4: Reacción del Bernabéu también está de fondo porque gran parte de la afición del Real Madrid no ha olvidado la polémica en Elche con el tema de las camisetas, del apoyo a Ceuta, ahí estaba implicado también Mbappé, Vinicius y Konaté, así que vamos a ver qué reacción hay a eso, porque mucha parte del madridismo, sobre todo en redes, lo siguen teniendo como muy en mente. Y luego tema enfermería, con Hausen expulsado en el derbi, con Militao volviendo de lesión, pero que no le da para jugar este fin de semana después de tantos meses, con Asensio que ha pasado por el quirófano y quizás no vuelva a jugar hasta 2027. Está la opción de Rüdiger, la única segura, y luego Konaté, que en principio va a forzar, no es lo ideal, y va a estar ahí justo, y parece que va a jugar porque no hay más centrales. A ver qué pasa con Fede, mañana es un entrenamiento clave para tener más seguridad sobre si puede ser titular o no, pero en principio entrará en la convocatoria, y un poco eso pendiente. Mbappé ya hemos dicho que llega, que el plan es que juegue, así que un poco, pero también atentos a esa enfermería.
2: Pues vamos a estar pendientes sobre todo de la grada, como has comentado, Mario, con todos estos temas que ahora mismo pues siguen sobrevolando en este caso el entorno del Real Madrid. Mario, muchísimas gracias como siempre por atendernos.
4: Muy bien, gracias.
2: Gracias, adiós. Una abrazada al Mario Cortegana, por ahí está de The Athletic. Es que, Déu n'hi do, ¿eh? Si el que estigués passant a Madrid passés aquí a Barcelona. No podríem anar tirant els plats pel cap aquí a la tertúlia. A mi m'encurioseix molt, efectivament, com ha dit el Mario, no és només el que fas, no?, sinó també el que mostres de cara a la galeria, i a mi m'encurioseix.
3: No és un error. O sigui, el que ha fet Mbappé no és una cagada de «ai, se m'ha escapat i he penjat una...». És a dir, té tota la intenció. Perquè, a més, és el mateix que el sopars o les discoteques a París. Si tu te'n vols anar de festa, pots anar-te'n perfectament sense que ningú et vegi.
2: Si ets Mbappé.
3: Si ets Mbappé, segur. Seguríssim. Sí, però sí, has volgut que et vegin. En totes les situacions, amb la bicicleta, amb tot. Té tota la intenció del món. El que no sé és exactament què busca. Si busca aquest enfrontament obert amb Mourinho o què busca exactament, perquè al final aquí és un duel d'egos i de poder al vestidor que, clar, pot acabar fatal, perquè Marbeloa el tenia guanyadíssim, aquest duel, però Mourinho és un altre espècimen.
2: Què en penses, Paco, d'això?
1: Jo crec que, sincerament, a Mbappé le da igual todo y yo creo que también quiere demostrar que bueno, que le pueden decir una cosa, que le entre por el oído derecho y se va por el izquierdo. Es decir, que ni siente ni padece. Pero Cortegana ha dicho una cosa que es bastante interesante, que tiene mucho que ver con la afición del fútbol. Mbappé, nos guste más o menos, es un futbolista impresionante y seguirá metiendo goles. Y en el momento en que siga metiendo goles, pues la gente lo volverá a aplaudir. En el caso de Vinicius, por ejemplo, lo veo un poco más crudo, porque no está rindiendo sobre el campo, al parecer físicamente tampoco está demasiado bien, y luego además es que no mezcla absolutamente nada con Mbappé, que es una cosa que ya se viene arrasando desde la temporada pasada. Pero luego hay otra historia que yo creo que hemos pasado un poco de largo, pero que hay muchos aficionados del Madrid que se la tienen muy, muy, muy jurada a Mbappé y a Vinicius, y paralelamente también a Konaté, por el tema de la camiseta de Ceuta. Es de ese tipo de cosas que la afición del Madrid, por cómo es, no perdona. ¿Sabes? Cuando ya hablamos de traición, de la unidad política de España, de ese tipo de cosas, cuando ves que hay futbolistas que están traicionando, según la afición del Madrid, a los valores de España, ojo con esto. Y ahí ya no entra ni el rendimiento deportivo, y ahí tampoco entra una foto en una discoteca. Ahí entra un sentimiento que es muchísimo más profundo. Y yo creo que eso sí que les va a pesar a la larga.
2: Ho ha aguantat també el Cortegana. El Poquí vol dir alguna cosa també sobre Mbappé. Ho ha insinuat a l'inici del programa, però serà després de la publicitat.
5: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
2: Dos minuts pràcticament per sobre la mitjanit. Ens faltava per saber l'opinió del Joan Poquí sobre Mbappé, la bicicleta,
0: punt número
2: la discoteca,
0: etc. Jo crec que Mbappé té el cap prou amoplat com per saber exactament
2: el que està fent,
0: la repercussió dels seus actes, les seves declaracions, les seves imatges i tot el que penja a xarxes i tot. Coincideixo amb la Maria en que si ella hagués volgut sortir de festa amb la seva parella sense que ningú s'enterés, ho hauria fet. I per tant ella està dient-li al món i al madridisme que mana ell el vestidor. La segona cosa que veig és que el Madrid està exactament al lloc que estava fa dues temporades amb Ancelotti, el darrer any d'Ancelotti, fa un any amb Xavi Alonso i fa uns mesos amb Arbeloa. Crec que Mourinho no està domant o domesticant aquest vestidor. Penso que van al seu aire. Les declaracions que he sentit jo d'Mbappé parlant de Mourinho, detecto una manca absoluta de sintonia entre ells, tot i que no ho digui obertament. Va parlar amb ell referint-se, bueno, Mourinho és un entrenador que és the special one, així, amb un to una mica sobradet. No, i futbolísticament és evident que el Madrid no ha resolt les carències que tenia la temporada passada. Els jugadors que han arribat no els resolen el problema. Sense anar a lluny, Bernardo Silva ni juga, o juga molt poc. Cucurella sembla lateral esquerre del Júpiter quan està jugant amb el Madrid, no és el de la selecció, i Vinícius i Mbappé segueixen sense la sintonia, una sintonia que no han tingut mai. Per tant, i Mbappé el que veig és això, està dient que mana ell, que mana ell, que farà el que li doni la gana, d'aquí al darrer dia. I fins que no arribi, ja va, el PSG va passar igual. Luis Enrique va explicar que se l'havia fumat perquè volia que tots remessin la mateixa direcció. I Mbappé el que està dient permanentment és que ell reben la direcció que li dona la gana. Ja està a punt. No veig més història. Sí, crec que el Madrid està en un bucle, i no surt d'aquest bucle.
2: Crec que és un jugador que s'ha equivocat. Era un jugador per un esport individual, jo crec. Comptes d'un esport. D'un esport col·lectiu, era un jugador que en un esport individual... Jo crec que no, s'hauria sentit més ben representat que en un esport col·lectiu.
0: Però ell juga a futbol, sí, i ell és molt bon futbolista.
2: Sí,
0: ell,
3: però és una tria, això, també. És a dir, què prefereixes? Tenir un futbolista diferencial com és ell, que et pot salvar una eliminatòria, que et pot marcar la diferència, però que sigui absolutament ingovernable dins d'un vestidor? O tenir un vestidor, potser, amb un nivell no tan diferencial... però que tu puguis manegar i que tu puguis fer equip i que tothom estigui representat de la mateixa manera i que qui mani sigui l'entrenador.
0: Luis Enrique prefereix això. Ara, Mbappé jo crec que hauria d'entendre que ell forma part d'un col·lectiu. Jo no crec que s'hagi de dedicar a un altre esport. Crec que ha de jugar a futbol, perquè ho fa molt bé, però ha d'entendre que està en un col·lectiu.
3: Però el món del futbol hauria de començar a... o hauria de parar de generar aquests monstres agòlatres, perquè no serveixen per res.
0: Sempre ha generat jugadors individualistes. Maradona era individualista. Messi, a la seva manera, era individualista.
3: Sí, però no creus que ara ja no estem passant al joc?
0: Que eren jugadors que comprenien que estaven en un col·lectiu. Messi mateix... Fins i tot Maradona, no tant com Messi, però també ho entenia.
3: És a dir, potser de portes endins s'hi pixaven en les normes, però de portes enfora, com a mínim, intentaven mantenir les formes.
0: Sobretot no mostrar un tant samanfotisme de tot el que diguin l'entrenador, que és el que jo tinc la impressió que fa Mbappé.
2: I demà sortirà segurament Mourinho a defensar-lo. Que això és el que...
0: De portes enfora
2: el defensarà, no?
3: Que
2: això
3: sí?
2: És el que...
3: Bueno,
2: Jo estic segur, igual que va defensar Vinícius, que mesos abans, quan no era entrenador del Real Madrid, li va picar el crostó amb el que va passar amb Prestiani a la Champions, igual que va defensar Vinícius, defensarà...
0: Sí, bueno, però
2: defensarà Mourinho, Mbappé.
0: Mourinho, vull recordar que es va carregar Iker Casillas, Era el santo. Era impressionant. I va acabar malament amb Cristiano Ronaldo a la seva època al Madrid.
2: A veure, el meu dubte... Atenció, si Mourinho critica Mbappé, vol dir que des de dalt...
1: No, bé, d'una manera civilina. Civilina,
2: ironia... No, però voldrà dir també, perquè Mourinho... Vull dir, està posat allà per Florentino Pérez i farà una mica el que digui Florentino Pérez, com han fet els últims entrenadors del Real Madrid, crec. Per molt que tingui la personalitat o que tingui el caràcter, etc. Si demà critica Mbappé, encara que sigui de forma civilina, voldrà dir que compte que des de dalt s'estan començant a emprenyar. I de fet ja hi ha hagut alguna declaració d'alguns periodistes molt vinculats a la cúpula del Real Madrid que m'ha fet sospitar que n'estan ja una mica farts de Mbappé. Allò que va dir Florentino Pérez, que este no és... quan els hi va donar carbasses, ja em sembla que la segona vegada, de no he visto a l'Mbappé que queria jugar en el Real Madrid, etc. Doncs potser a Florentino Pérez li està tornant aquell record d'aquella declaració, ara una vegada ja porta més de 2 anys a Mbappé al Real Madrid.
0: Jo coneixia Mourinho, el que crec que ha fet és parlar amb Mbappé, intentar... fer-li entendre el que espera i vol d'ell, fer-li entendre que forma part d'un col·lectiu, i sense saber com ha anat aquesta conversa, que no tinc cap dubte que s'ha produït, els inputs que jo veig és que no l'ha aconseguit domesticar, no l'ha aconseguit fer seu. Mourinho, una gran virtut que tenia en els seus equips quan Mourinho tenia 20 anys menys, és que feia seus els jugadors. Mm. Els jugadors clau dels equips eren soldats d'ell.
1: I mataven per ell.
0: Això jo tinc la impressió, o pel que es veu al camp i el que es veu a l'actitud d'Mbappé, amb aquest jugador claríssimament no ho té, i amb altres a mi em sembla que li està costant. És a dir, aquesta és la impressió que jo tinc.
2: Hola, Miquel Agut, què tal?
6: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
2: Agut, que ens farà saber què carai ha dit Mourinho a Itàlia, però abans volies afegir alguna cosa?
6: No, només un parell de coses. Suposo que quan es comparen els comportaments de jugadors d'èpoques diferents, per mi les xarxes socials ho canvien molt, també, perquè quan tu t'exposes a les xarxes socials, una cosa és que a tu hi hagi un fotògraf o que l'avisis i que potser hi hagi un fotògraf que et trobi en un lloc, però clar, ara agafes el telèfon, publiques el que et ve de gust, ja corre i tothom ho veu, milions de persones ho poden veure, no? I suposo que a partir d'aquí hi haurà qui actuarà d'una manera més o menys responsable per actuar d'una manera que s'ajusti al codi intern, que és una cosa que parlàvem també l'altre dia, la mentalitat dels jugadors joves amb el Paco de Lamine, per exemple, o de Mbappé mateix, postulant-se com a guanyadors de la pilota d'or, perquè la marca, no? Ells són com una marca, i la marca el que ha de fer és guanyar i ingressar, etcètera, etcètera.
2: La mica, per cert, avui estava al Port de Barcelona.
6: Sí,
2: una batalla...
1: Pelea de gallos.
2: Sí, pelea de gallos, una batalla de raf,
6: se li ha dit. Bueno, és que són galls de veritat o és un eufemisme per dir...
3: No, són rapers.
6: Ah, són rapers.
0: Sí. Ah, hòstia. Pensava
2: una batalla de rap, no? Sí. Se li ha dit en català?
0: Les batalles de gals són il·legals.
3: Quan parles també... O sigui,
6: allò que fan rimes i que s'interpel·len l'un a l'altre fent rimes amb un sí. Rima així movent les espatlles i aquestes coses.
3: Ui, ara hem semblat molt abuelos,
2: Abuelito, abuelito,
6: sí, no, és una cosa que no domino, Paco.
2: Que lluny, sí.
0: Jo m'acabo d'assabentar que existeix això i que es diuen gallos.
6: No, jo sabia que existia, però que li diguéssim
2: baralles
6: de gallos, com es digui, doncs...
1: Caporell, Magba, en ningún sitio de esto.
6: No, però a mi el que hi he passat, no és el que faig cada dia, però ho he passat. A mi el que m'agrada més és el nom dels acompanyants, que el Sohi Mohi o Mohi Sohi, o aquell dels seus amics.
3: No, són els dos amics.
2: Són els dos amics de l'Amin, sí. Moja i Soja. Moja i Soja.
6: Sembla...
2: I la seva parella.
3: Estaven allà els
2: quatre.
6: És de restaurant japonès, és un nom de restaurant japonès. Moja en Soja. A veure, va, comencem. Abans que, no diguis, Ballera, que parlava el Puqui de Mbappé i de Mourinho, hem recuperat la resposta que feia Mbappé al diari sobre Mourinho, ara fa 15 dies, quan es va postular com a guanyador de la pilota d'or, era aquesta.
7: Con el míster, con el Mao, es algo diferente. Una de las personas más inteligentes que yo vi en mi vida, sabe cómo manejar, sabe cómo... Es un líder. Yo lo sabía antes que llegué que él estaba especial, pero cuando tú lo ves todos los días, tú ves que es una persona muy especial y un entrenador de leyenda que ha marcado su tiempo y que va a seguir marcando su tiempo con nosotros, eso es seguro.
6: Con el míster, con el Mau.
2: Estaba especial, ¿no?
6: Estaba especial. De leyenda.
1: De leyenda.
6: No. És el que va dir Mbappé de Mourinho en aquella entrevista amb José Félix Díaz del diari AS.
0: I de Florentino què diu en aquesta mateixa entrevista?
6: De Florentino no recordo. Si podem buscar-ho, aviam si trobem que hi hagi algun tall de Mbappé parlant de Florentino en aquella entrevista al diari AS. Mentre dono temps a l'Oriol Montfort per intentar localitzar alguna resposta com aquesta, escoltem Mourinho avui en una entrevista al Corriere de la Sera, que és abans de l'aturada, hi ha la roda de premsa posterior al derbi madrileny, carregant contra l'arbitratge. A la segona setmana, el Madrid fa entrar en escena Negreira. I ara hi ha aquesta entrevista de Mourinho, que ha recuperat l'espantall de Negreira. És un examen d'italià, aquesta secció d'avui, per dir-ne d'alguna manera. El professor Mourinho s'autodeclara víctima de Negreira i de l'escàndol arbitral de Turquia, perquè, recordem-ho, també ha entrenat el Fenerbahçe.
8: Jo he viscut qua nel Real Madrid i tempi importante de Negreira. Nessuno sapeva. Però lo abbiamo vissuto. Io dopo sono andato, adesso si sa. In Turchia, il grande scandalo...
6: No ho sabia ningú, però ha estat en Armen i llavors s'ha sabut. L'escàndol de Negreira. I després, per justificar que el fessin fora del Fenerbahçe, també, doncs resulta que hi va haver el gran escàndol de l'arbitratge, que és veritat que tenen un problema gros amb l'arbitratge a Turquia, però que pel que sembla només el va afectar a ell. I dels àrbitres, el Manchester City, també li han preguntat per aquest cas... I ve a dir, ho sentim també íntegrament en italià, permet-me que rigui, però això del City trigarà a acabar-se. Nosaltres dos, diu el periodista, que estem a la seixantena, potser ja no ho veurem.
8: Preferisco ridere un po' perquè avremo un finale, però noi due, che siamo nei 60,
9: dobbiamo avere fortuna di stare qua,
10: sopravvivere
9: quando arriva il veredicto finale, la sentenza finale.
6: Això, com diria l'avi sense nom, això ja no ho veurem. Ha vingut a dir Mourinho.
2: A priori ho veurem, perquè de fet, l'apel·lació si ha de ser si en 4 o 5
1: mesos. O en enero.
6: Hauria de ser, en teoria, hauria de ser la resposta final a finals de gener.
2: Sí, de l'apel·lació. Però, i no, no hi ha possibilitat d'apel·lar el TAS ni res. Vull dir que Mourinho que estigui tranquil, que no. se sabrà aviat.
6: No sé si hi hauria el cas, es parla a Anglaterra, que potser d'anar de recórrer com a última instància la justícia ordinària.
2: No sé.
6: Però vaja, això ens ho trobaríem. I per últim, li han preguntat fins quan pensa entrenar, fins als 80, fins als 90. Diu que mentre tingui salut...
9: Con salute allenerò.
10: Fino a 80-90.
9: No, dico 80-90, però con salute allenerò.
10: Ma hai ancora la stessa passione di quando hai iniziato?
9: Sì.
6: Diu que sí, que té la mateixa passió que quan va començar el Boden Jose en aquesta entrevista al periodista Ivan Zazzaroni al Corriere dello Sport.
2: Maquinària en marxa, perquè veig que el diari Marca demà obre precisament amb la portada d'aquestes declaracions de Mourinho sobre el cas Negreira.
1: Precisamente la declaració más casposa que se podía haber cogido. No ha hablado de Obrevo, ni de Stark,
6: no.
1: Ni...
6: No ha parlat d'això. S'ha presentat com a víctima també dels clubs en els quals l'han fet fora... Pero vaya, en todo caso...
1: No, pero lo que viene a decir en la entrevista es que le han robado títulos en todos los sitios, ¿no? En todos
6: sí,
1: los lugares. En España, en Inglaterra, en Turquía... I que ell l'ha fet sempre tot molt bé, no?
6: I que a les instal·lacions d'entrenament de la Roma hi ha una foto seva amb la Conference que van guanyar, perquè és un dels pocs títols que ha guanyat el club, i això s'ha encarregat ell de recuperar-ho.
1: ¿Habéis visto el documental de Mourinho que hay en Netflix?
2: No. Sí, yo no lo he visto en sé, pero...
1: Creo que vi el primer capítulo. Me pareció un documental, además, horrible. O sea, no me gustó nada. Y ahora que hablas de la foto de Mourinho, el propio Mourinho tiene una foto suya en su despacho enormísima en su casa para verse cada día allí. Es decir, también es otro señor que, como Cristiano, que el ego no se le acaba jamás.
0: Saps què passa amb Mourinho a mi? Que jo l'he conegut, jo el conec. I, per tant, coses que vegi en un documental, jo sabré què és veritat i què no.
2: Clar.
0: I aleshores em sento incòmode.
2: I ja no
0: el veus. He mirat trossos. He mirat trossos perquè heu parlat d'aquest documental i, per tant, de les coses que m'interessaven, les he mirat. I em passa com el documental del president Núñez, que jo el vaig conèixer, i aleshores m'he dedicat a no mirar el documental que es va fer, molt interessant, m'han dit. Com que jo sé el que és veritat i el que no, doncs no ho he mirat.
2: Mm.
0: I el Mourinho, i és així. I Mourinho, el que hauria de fer quan parla dels anys de Negreira, el que hauria de fer és revisionar el Barça-Madrid del 29 de novembre del 2010, per exemple, allà es veu clarament l'efecte Negreira, el que es revisi la final de Copa del Rei amb arbitratge d'un Diano Mayenco del mes d'abril de 2011, no recordo el dia exacte, allà veurà el que era l'època Negreira, que es revisi pràcticament tota la Lliga 2011-2012, allà es veurà l'efecte Negreira, perquè és un atracament permanent al Barcelona i un regal permanent en els partits del Real Madrid, i que tot això ho revisi. Que revisi. Aleshores, i ell ho sap perfectament.
3: Això és que és el que et anava a dir. Tu penses que realment el Madrid es creu que li han robat lligues?
0: Al Madrid hi ha gent que sí, però Mourinho no.
3: Però s'ho creuen perquè des del club s'està repetint aquest discurs, s'està muntant aquest escenari, aquest decorat.
2: Perquè no guanyen ara.
0: El dia
2: que guanyin, això desapareixerà.
0: Però ells s'ho creuen. Hi ha gent que s'ho creu. Mourinho no és tonto. Mourinho és intel·ligent.
3: Per què no s'ho creu ningú, que els hi convé aquest discurs, igual que el de la pilota d'or. Ells generen un discurs.
0: Ja. Mourinho el que fa és un exercici de cinisme.
6: Ho fa servir com un escut.
0: Mourinho manipula la realitat en favor dels seus interessos. I en aquell moment, a ell li interessa generar
3: un estat d'opinió
0: que el Barcelona l'ajuden i l'ajudaven en aquella època, ja està. Sí. I ell sap perfectament que és mentida.
2: Sí.
0: Perquè després, quan no és entrenador del Real Madrid, li pregunten què significava enfrontar-se a Messi, i el tio explica que el pequeño era un mal de cap permanent i que no hi havia manera d'aturar-lo.
2: Bueno, o Di María surt un cop ja retirat i diu, mira, Mourinho ens va dir que havíem d'anar a posar la cama i clar, a intentar ja embrutar al màxim la final de Copa del 2011, era?
0: Sí.
2: 2011, un Jan Malenko.
0: És l'atracament més bèstia de la història.
2: I que no havien de permetre que el Barça jugués a futbol. I això ho diu Di María, que els hi diu Mourinho, imagina't. Però vaja, que tampoc és, o sigui, tampoc és qui lidera aquest discurs Negreira, eh?
6: Vull dir, no!
2: Vull dir, ha arribat ara i s'hi ha pujat.
0: Perquè és el que li diu el
2: que abans fins i tot ell era capaç de liderar aquests estats d'opinió. Ara diguéssim que va mira, l'onada passa per allà
6: però també perquè tu veus el que veus al camp i llavors la manera de distreure el personal és fer la roda de premsa que fa després del partit del Metropolitano i ara abans que torni la competició anar per aquí, el club ja fa la feina durant la resta de dies i ja està, ja és cobert, sí. Sense parlar de futbol, 3 setmanes estan a 6 punts del Barça.
2: Sí. 3 minuts per sobre un quart d'una de la nit. Vull parlar un moment de Cristiano i de Messi, d'aquests dos noms propis, ja diguéssim que anem aparcant la aturada de seleccions, de fet ja demà estarem endinsats en la prèvia d'aquest Barça-Getafe, del Madrid-Villarreal, també demà a partir de les 9 de la nit d'aquest Màlaga-Espanyol, també en parlarem, però abans, per tancar el cas Cristiano i el cas Leo Messi. Hola, Oriol Jové.
11: Hola.
2: Demà juga Cristiano.
11: Demà torna a jugar. És la reaparició de Cristiano Ronaldo després de, vaja, tot l'afera en Portugal d'aquesta aturada. Segurament un dels grans capítols que ens ha deixat aquesta aturada i que, de moment, s'ha acabat amb l'extens comunicat que vam veure de Cristiano el dimarts a la nit. No hi ha hagut cap més episodi, perquè Jorge Jesús no n'ha volgut parlar i tampoc hem sentit ni llegit res més del jugador portuguès, del capità de la selecció portuguesa, fins que es demostri el contrari.
3: Potser faltaria una sanció, no? Potser de la federació.
11: De moment no hi ha notícies al respecte, però sí, demà torna a jugar amb l'Al Nassr a partir de les 8 del vespre contra l'Al Diriyah.
2: No crec... Bé, si el president, segons ell, si el president és qui va convèncer Cristiano de no ho deixis, que dius, si és veritat, que jo crec, poso un dubte que ell digués, ja volgués plegar, poso un dubte, si pel que sigui fos veritat, home, vull dir, ja està. Vull dir, si ell n'estava convençut, ara no, perquè mira quin sidral que han liat a Portugal. De fet, hem anat a mirar no el que es diu a Barcelona sobre Cristiano ni tot això, sinó el que es diu a Madrid i a Portugal sobre Cristiano, i crec que és molt significatiu, no?
11: Sí, perquè són els entorns on, vaja, en principi les opinions sempre han anat a favor del jugador. Si et sembla, comencem com van reaccionar a Madrid les ràdios per aquest ordre. Juanma Castaño al partidazo de Cope, Manu Carreño al arquero de la serie y Edu Pidal al Radio Estadio Noche de Onda Cero.
12: Ese ego es que le come. O sea, el ego que probablemente le ha llevado a donde ha alcanzado, a las cimas que ha alcanzado, que es impresionante. Es uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Para mí, uno de los mejores deportistas de la historia. Y sin embargo, el ego es que le devora.
13: Lo de C-Ego 7, sinceramente, lo digo con todo el respeto, ¿eh? Es que todavía estoy perplejo desde que escuché el comunicado que ha sacado esta tarde.
14: En el comunicado también se equivoca, porque exponer que tú le has dicho a un seleccionador los 8 puntos a los que tiene que referirse en una rueda de prensa.
12: Eso es increíble, ¿no?
14: Para que tú le aceptes la disculpa,
12: pero
14: es como expones a tu seleccionadora que diga que tú eres el mejor, pero si no hace falta que lo diga.
11: Doncs això, malgrat seguir rendits a Cristiano Ronaldo com a futbolista, doncs admeten que té un problema greu, a bones hores també, d'ego, en aquest cas el jugador. A Portugal, Hugo Vasconcelos, al diari A Bola, un dels més importants del país, diu: Cristiano Ronaldo no pot tornar a la selecció. I escriu: per algú que ha esperat 5 dies a parlar i a fer-ho amb aquest comunicat, esperava una cosa millor, esperava almenys arguments i disculpes que no provoquessin burles generalitzades. Jorge Jesús va admetre que s'havia equivocat, però sembla que no amb la contundència suficient per satisfer l'ego del capità. Això diuen, insisteixo, a Portugal, on Cristiano Ronaldo és, vaja, una llegenda. A Radio Observador, Pedro Jorge Castro al·lucina amb que Cristiano li demanés a Jorge Jesús que el posés a l'alçada de Pelé i Maradona, i diu que mai, mai, mai ningú de nosaltres ens atreviríem a comparar-nos amb grans glòries / llegendes d'aquesta manera que ho va fer Cristiano Ronaldo, i encara que ho féssim, No permetríem que ningú digués en públic una cosa així, i si en tinguéssim l'oportunitat, per modèstia demanaríem, sisplau, no diguis això. Diu, mai havíem vist l'arrogància manifestant-se d'aquesta manera. Això a Madrid i a Portugal. A Anglaterra, on també Cristiano doncs, hi va estar molts anys amb el Manchester United, el diari 442 es pregunta per què no es va retirar el 2018? Peter Fitzpatrick deixa clar en la seva columna que el seu comiat internacional porta anys allargant-se. Titllen Cristiano Ronaldo d'immadur i es pregunten si no era millor no dir res abans que fer aquest comunicat, perquè és una llàstima que estigui gastant els últims dies de la seva carrera internacional redactant un comunicat a les notes de l'iPhone com si fos un youtuber que ha dit alguna cosa lamentable i que ara te pode ser cancel·lat. Existeix, diu Fitzpatrick, un perill real que els qui l'han admirat durant dues dècades estiguin perdent la paciència amb ell. I per cert, a The Athletic es pregunten també per la teoria de la conspiració que ja vam posar aquí a la taula del Tu diràs el dimarts mateix, que és si Cristiano va fer el comunicat dimarts a la nit per eclipsar, per treure protagonisme a la retirada de Messi amb la selecció, que era aquella mateixa nit.
2: Sí. Si ho va fer...
11: És retorcido, eh?
3: És de rècord, eh?
0: No m'estranyaria, estem davant d'una persona que està malalta.
3: Totalment.
0: Estem davant d'una persona que està malalta, però que actua així perquè durant anys s'ha creat una figura fictícia, una figura fake. Fake, jo no dic Cristiano, no dic Cristiano Ronaldo, jo ho he explicat alguna vegada, perquè hi ha Ronaldos molt grans a la història del futbol, com Ronaldo, i Ronaldo el Gordo i Ronaldinho del Barcelona, Ronaldinho Gaucho, que són infinitament millors que ell. És que no Pelé i Maradona. No Pelé i Maradona. A mi se m'acudeixen, aquesta tarda he fet exercici, m'han sortit 16, com a mínim, indiscutiblement millor que Ronaldo, que Cristiano. Uh-huh. Indiscutiblement.
11: Però estaria el 17, com a mínim.
0: Com a mínim! Com a mínim, i no poso a... De jugadors que jo he vist jugar.
11: Sí.
0: No poso a Pelé, no poso a Di Stéfano, que pel que diuen també podia estar millor, no poso a Kubala, que segur que era millor. A mi, és que hi ha molts. No posa... Ell quan diu parla de Pelé i Maradona, jo no posa a Messi. Això pot ser per dos motius. Un, perquè ja admet que Messi està per sobre de tothom. Això podria ser una explicació.
11: No crec que sigui aquesta.
0: I és sinó que el treu de l'equació. Però el que dic és que fictíciament, s'ha creat una figura que no es pot comparar a Messi de cap de les maneres futbolísticament. De cap de les maneres. Ell pot ser un gran golejador, però millor futbolista que Thierry Henry, que Samuel Eto'o, que Beckenbauer, que Romario, que Rivaldo, que Sócrates de Brasil, que Zico, no és millor jugador que tots aquests paios. No és millor. Al contrari, no és millor que Modric. No és. Cristiano Ronaldo no és millor que Modric. Modric és molt millor que Cristiano Ronaldo com a futbolista. Zinedine Zidane és molt millor que Cristiano Ronaldo. Però molt. Andrés Iniesta és molt millor que Cristiano Ronaldo. Molt, molt millor. Xavi Hernández és millor que Cristiano. Per descomptar Leo Messi, que està per sobre de tots aquests. Johan Cruyff, sense cap mena de dubte ni discussió. És que és un insult que el tio aquest es pensi que està per sobre de Cruyff. Michel Platini està anys llum de Ronaldo, de Cristiano.
11: Ja que ara n'has dit 16, no?
0: No, és que sí, els estic recordant tots.
11: L'estàs recordant.
0: Roberto Baggio és més, més bon futbolista que Cristiano. Ostres, tu, aquest paio, sortim això, és molt fort. I és perquè durant anys s'ha creat el fake, s'ha creat la brama, sí, de que aquest home podia competir amb Messi. Mentira, però no pot competir
11: amb Messi. Fins al punt d'enumerar 8 punts que tu li havies promès al seleccionador.
3: Això, això és malaltís. Per mi només és una evidència...
11: Però ningú li va dir.
3: És que és una evidència que aquest home no ha tocat de peus a terra des de fa molts anys i que està molt, molt mal assessorat. Perquè una persona que teòricament la gent que tens al voltant és gent que t'estima, que t'aprecia, que vol el millor per tu... no pot permetre de cap de les maneres, primer, que tu fotis aquella espantada lamentable i segon, que facis aquest comunicat que et deixa retratat com un autèntic ególatra que no tens cap mena de percepció del món, ni de respecte, ni d'educació, ni d'unes normes mínimes de relacions socials. És a dir, ningú li pot dir a aquest home... no facis això perquè estàs fent el ridícul. És que ni intenta dissimular... O sigui, hi ha gent que és molt ególatra, que està molt enamorada de si mateix, però que com a mínim té una percepció de la societat on entén que això no està bé. o que tens una mica algun problema, i llavors de cara enfora intenta dissimular. Però és que Cristiano no tenia aquesta percepció. O sigui, em sembla molt greu el punt social on està aquest home, perquè està absolutament fora del món. És a dir, el dia que se li acabi el futbol, que evidentment li quedaran diners i fama per anys i per segles, no sé com es reinsertarà en una vida de famós. Ja no dic una vida normal,
0: no podrà.
3: Vida de famós. O sigui, que, és que has d'entendre que t'has de relacionar amb persones que respiren igual que tu, eh? I que no has operat a cor obert, que no has t'has tirat al mar a salvar persones, que no has inventat la penicilina, és a dir, has jugat a futbol, eh, rei?
1: Però habrá marcado mil goles, ¿no? Que es la obsesión que...
3: No, no ha arribado.
1: Yo entiendo que los acabará marcando. Aunque sea la quinta división de la Liga Saudí. Que este hombre no se va a retirar hasta que los marque, porque si no revienta. Pero Cristiano ha sido narcisista toda la vida, no es un problema de ahora. Yo creo que el gran problema es todos los adoradores que ha ido teniendo los últimos años, y yo también detecto un gran problema de cobardía en la Federación Portuguesa. Porque Cristiano no tenía que haber ido al Mundial de Qatar y es no que tenía que haber ido al Mundial de Estados Unidos.
0: Es que podían haber ganado el Mundial. Portugal, efectivamente, sin aquel individuo, podría haber ganado el Mundial.
1: Pero al final es un problema que ha ido alimentando la Federación Portuguesa. Sí, el Real Madrid en su día, pues sí que se lo sabe quitar de encima, y el señor se va a Arabia Saudí y sigue marcando goles allí y no pasa nada. Pero cuando vas a jugar con la selección de Portugal, vas a jugar al primer nivel y vas a jugar mundiales y vas a jugar Eurocopas, y al final una grandísima selección que podía haber hecho un papel extraordinario tanto en Estados Unidos como en Qatar acaba haciendo el ridículo porque tiene una rémora ahí, y tiene una rémora que además está cargando no solo a seleccionadores sino también al vestuario. El otro día cuando no juega Cristiano, fue Rafa Leao el que cogió el dorsal de Cristiano.
2: Sí, increíble.
1: ¿Alguien se imagina la selección argentina Messi no juega un partido y alguien se pone la camiseta con el 10?
2: De fet, ell ja no va jugar els dos partits abans de que l'acomiadessin al Monumental el dimarts a la nit d'aquí a Catalunya, i ja no va ningú escollir el 10. O sigui, el van deixar orfe, i de moment ningú el té.
1: És normal, i con la selección portuguesa los propios compañeros no le han apoyado en ningún momento, y es normal, porque están hartos. Lo que pasa es que, claro, sus jefes de la Federación Portuguesa tenían que haber atajado ese problema desde hace muchos años, y han alimentado al monstruo, y el monstruo es insaciable.
3: Sí, però mira, s'ha deixat ell sol amb el cul en l'aire. És a dir, si tu fas l'exercici d'apartar Cristiano, sempre pots quedar tu de dir, ostres, com has apartat aquesta llegenda, has de saber fer-ho bé, però has sigut ell sol que s'ha posat en evidència.
2: Dos quarts d'una, digues.
0: Bobby Charlton
2: Està baixant. Acabarà a la una de la matinada. Acabarem el Tu Diràs i estarà...
1: Serà top 30.
2: Estarà fora del rànquing dels 30 millors del Bogui. Per cert, mira, veig que hi ha comunicat de la empresa que va protagonitzar...
1: d'assegurances.
2: Sí, de Sancor Seguros.
0: És tremendo, sí.
2: Que s'ha pronunciat a través de les xarxes, a través d'Instagram, diu... Llenamos el cielo de luces y aprendimos algo. Cuando está Leo, el que brilla es solo él.
0: Yo deixaria
2: Sancor correr, Seguros.
0: Sancor. Sancor, deixi-ho. Apártese discretamente, abandone la sala, sense fer soroll,
1: i
0: ja està. I que passi el temps, a veure si ens oblidem.
1: Sí. Ningú haurà parlat tant mai d'una empresa,
2: clar,
1: tot el món.
2: Han aconseguit el seu objectiu.
1: Era aquest.
2: Han aconseguit el seu objectiu. I Messi també avui ha penjat una fotografia a les xarxes, no?
1: Sí.
2: Que recorda diguéssim, la celebració
1: del Bernabéu. Sí, allà aixecant la samarreta, en aquest cas la d'Argentina, amb el dorsal 10, i amb el text "ja està tot dit i ara tot fet". I les úniques paraules que em surten del cor són "gràcies, Argentina". Això ha publicat avui Messi a Instagram. Per cert, no sé si hi ha aquí alguna cosa per llegir entre línies, però sabeu que Instagram permet fixar publicacions al perfil, no? És a dir, que una publicació antiga tu la pots mantenir dalt de tot fixant-la. Doncs no diríeu mai quina publicació té fixada Messi a dalt de tot del seu perfil d'Instagram.
0: No ho sé.
2: Digue'ns-ho tu. La del Camp Nou.
3: Ah?
0: Allò que va anar de nit.
2: Sí.
3: Ah?
0: Doncs la propera vegada que vingui...
2: Com volem dir...
0: Que
2: hi ha una cosa pendent allà, que la deixem ancorada dalt de tot.
0: No, només ha de fer així, hola, aquí estic. deixeu-me passar a veure el Camp Nou de dia.
2: Sí.
0: O sigui, no va entrar d'estranquis perquè va voler.
2: Voleu dir alguna cosa molt ràpid, perquè el Montante s'està escalfant a la banda. Ja molt ràpid de Messi, que ahir crec que ja vam parlar bastament de tot el que va passar al Monumental, tenir els aperes allà, en fi, n'hem parlat ja durant tota la setmana.
1: Bueno, la despedida perfecta, la despedida que todo el mundo hubiera soñado, pero también con ese regusto amargo de por qué no ha podido despedirse antes del Barça, así.
3: Bueno, perquè potser ens ho guardem pel final.
1: Sí, però jo crec que és una pena, que és una cosa que se tenia que haver hecho desde hace ya mucho tiempo y no ha podido ser. Però bueno, yo sé de los que confía en que...
0: Quan vulgui ella es farà,
1: sí,
0: quan ell vulgui.
1: Yo entiendo que llegará el momento en que pueda haber una reconciliación con el presidente y que eso se pueda hacer, pero hasta que no se haga siempre vamos a tener esa espinita clavada.
0: Ell, el president Laporta ja va dir en un acte, crec que era la presentació del llibre del Xavier Torres, si no recordo malament, abans de les eleccions...
2: Sí, que li feien una
0: estàtua i un partit d'homenatge. A partir d'aquí, en el moment que ell vulgui. Si ell no vol perquè està a la porta, doncs ja està posant condicions. Ja està dient, jo mentre estigui aquest senyor no vindré. Pues mira, pues vine quan vulgui, rei. Ja està. És que no puc dir.
2: Ho has dit claríssim. Pausa i de seguida Edu Mutante, aquí al Tu Diràs. Abans també, l'Oriol Jové ens apropa també l'última hora d'aquest Màlaga espanyol. Atenció a les declaracions de l'entrenador de l'Espanyol, de Manolo González. Atenció, ara tornem.
15: Tu diràs, amb Gerard Vallès.
2: Un minut per sobre, 2:15 de la nit, abans del Tu riuràs, amb l'Edu Mutante. Jornada 8 de Lliga. Comença demà amb aquest Màlaga-Espanyol, que farem en directe a RAC1, amb l'Edu de Batlle des de la Rosaleda, a les 9 de la nit. Amb notícia a la prèvia, perquè Oriol torna al capità de l'Espanyol, Javi Puado, a una convocatòria.
11: Sí, després de 9 mesos lesionat, recordo que va ser el gener, l'11 de gener, al Camp del Llevant, quan es va trencar el lligament encreuat del genoll dret, lesió que l'ha tingut des de llavors de baixa. Ha viatjat amb l'equip Puado, amb 23 companys més, en aquesta convocatòria, que també inclou Gorosabel, el lateral basc cedit per l'Atlètic Club, que va arribar en l'última setmana del mercat, però que encara no ha pogut debutar per els problemes físics que arrossegava. L'única baixa, per tant, que té Manolo González pel partit de demà és Quique García, el davanter, que encara també arrossega una lesió que el deixarà fora encara unes setmanes més. De cara a aquest partit i de tot el que s'ha estat parlant aquests dies d'aturada, avui el tècnic ha estat preguntat per si ell té la sensació d'estar-se jugant de mal càrrec. La resposta marca de la casa de Manolo González.
16: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat, però tampoc... quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
11: M'ha agradat especialment la de
2: ni tanto ni tan calvo. Sí, sí.
11: Com barrejado és, no? Ni tanto ni tampoco, ni un calvo ni tres peluques. Sí. Ha estat francament bé. I no ha estat l'única perla de Manolo González, perquè li han preguntat també per Roberto Fernández, que ha estat amb la selecció espanyola aquests dies, debutant en una convocatòria, i n'ha dit això, l'entrenador blanquiblau.
16: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat.
11: I encara hi ha hagut un tercer moment en què Manolo ha emulat José Mourinho, traient un paper per defensar, per argumentar que l'Espanyol és el cinquè equip que més corre de la Lliga. Ha dit que les dades estan aquí, per qui les vulgui
2: veure. Un paper, eh?
11: Veure.
2: Un paper. Sí, ho ha tret allà.
11: Sí. Tornant al partit, diu que en aquesta aturada el seu equip ha treballat especialment en la primera setmana per recuperar el to físic i en aquestes dues que han vingut després per preparar i enllestir qüestions més tàctiques que han de canviar. Ja ho havia dit després de l'última derrota a la Lliga contra l'Elx, que s'havien de retocar coses, i això és el que ha explicat sense voler donar gaires pistes més.
16: Bueno, hem mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, de buscar una mica més d'equilibri, pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no acaben de funcionar com volien, tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
11: Veurem quin Espanyol. Demà veiem, per tant, a la Rosaleda contra un Màlaga que és cué, encara no ha guanyat en aquesta lliga, és l'únic equip que no ha guanyat encara cap partit, i partit, per cert, en el que podria debutar Fernando Calero, ex-blanquiblau que va marxar lliure el mes de juny i que encara no s'ha estrenat per lesió. El partit arrencarà a les 9, el xiularà Hernández Maeso a la gespa amb el suport de López Toca des del banc.
2: Sí, és una de les quantes cites de les que tenim demà, eh? Sembla que a les 10 hi ha la roda de premsa de José Mourinho, a 11:45 tenim aquest comiat a l'Auditori 1899 de Pedro Pedrito Pedro, que ja va anunciar ahir que es retirava i que hi haurà aquest comiat amb el president Joan Laporta i alguns membres de la junta directiva actual del Barça. A la 1 parla Hansi Flick també, per tant, després de 3 setmanes, per exemple, sense escoltar Flick, Mourinho, etc., jo crec que val la pena saber què en diuen, i a les 9 i aquest partit torna a la Lliga amb aquest Màlaga espanyol. Gràcies, Oriol, eh? Fins ara. Última hora del Màlaga espanyol. Demà el fem, a les 9 de la nit, des de mitja hora abans aquí a RAC1. 20 minuts i la 1 tancarem la tertúlia amb l'Edu Mutante.
15: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit. I can't get enough of you,
11: baby. Com cada dijous, revisem l'actualitat des d'un altre punt de vista amb el nostre humorista de guàrdia, amb l'Edu Mutante. Comencem aquest repàs amb el seleccionador espanyol, amb Don Luis de la Gente, que està una mica emprenyat. Jo no sé què li passa al míster. Míster,
17: bueno,
11: què passa?
17: Buenas noches. Saludar primero a los compañeros de la prensa. María, ¿qué tal la vuelta al cole?
3: Fantástica.
17: Paco, ¿harás mundiales de natación este año?
18: O waterpolo,
17: como en 2013-2014.
11: No te gusta nadar a ti.
17: Juan, ¿te vas de puente?
0: Buen día. No, yo siempre trabajando. Siempre trabajando, señor de la puente.
17: Estoy muy enfadado porque ahora que estábamos cogiendo el ritmo, ahora, parón de clubes para jugar la liga esta de no sé qué, la otra Champions esa que siempre gana el Madrid. Bueno, un rollo. Es que esto no se puede consentir. Los jugadores tienen que estar listos para la selección, que es lo que importa. Es lo importante. Ahora que somos campeones del mundo, España, viva España, viva la Guardia Civil,
11: sisplau,
17: viva el rey,
11: senyor de la Fuente, deixi de cridar, perquè això, vull dir, pràcticament
17: España.
11: 3:15 de la nit, la gent vol una mica de calma.
17: Val,
11: venga, adeu, Luis de la Gente. La jornada de Lliga que comença demà, com hem dit, amb aquest Màlaga espanyol, amb Manolo González, preguntat i qüestionat pel seu futur.
19: Mira, de fet, me teniu ja fins al gorro de tan cerizo que ja entre el de Fraile este que teníeu aquí.
11: De Batlle, Edu, de Batlle.
19: El TV3, sempre positius. Cabrons. Mira, Maria, com riu, cada vegada més minuts al TNA. Però et dic una cosa, com em dic José Manolo González Álvarez, d'aquí no em mou ni la Huecalenta, ni la Guàrdia Civil, ni Pedro Sánchez, ni el xino este o l'americà que no sé ara qui és el president.
11: No,
19: és... No em fa fora ningú.
11: Americà, sí, ni tanto ni tan calvo, ja ho has dit avui.
19: Aquí em quedo!
11: Sí, el senyor Alan Peix. Aquí em diuen que tenim per la línia 3. Senyor Peix, què li diu a Manolo González?
20: Como presidenta de la Española, ratifica a Manuela González Coach de la Española esta temporada a banquilla.
11: Bé, a vegades ratificar entrenadors no és un bon senyal, senyor Peix. Vull dir que... Qui no té cap problema és Hansi Flick, que se les veurà dissabte amb el Getafe de... José Bordalás, señor Bordalás, que preparan ya una mica la táctica para partir, ¿no?
21: Bueno, buenas noches. La verdad que estamos preparando un bloque alto, presión alta, defensa en medio campo, como cruifista que soy, y al intentar... Me gustaría que saliera un partido de intercambio de golpes y acabar ganando 5-6 si hace falta.
11: ¿Tú dices ahorita toda coña?
21: Hombre, no. ¿Te piensas que soy tonto? Aquí el bloque bajo, tan bajo que el delantero nuestro tiene que notar el aliento de nuestro portero en la nuca. Esa es la consigna. Tanto tiki-taka, tanta mierda, los tacos afilados, agujas de punto en los corners y a saber si quieren la mujer de cada uno para provocar.
2: Ya me ha extrañado, ya me ha extrañado a mí. Sí. Gracias, José, gracias. Atenció que pot ser, ho hem parlat a l'inici de la tertúlia, pot ser a finals de mes, pot ser que Frenkie de Jong tingui l'alta mèdica, ja s'està entrenant.
21: Mira, sábado, huevos gordos ahí en medio campo, porque es partido para hombres, y aun estando medio lesionado, soy más hombre que estos Pedri, Bernal, Rodri, estos que gustan aquí, a todo este sector de la mesa. Pero ya veréis que he vuelto más fuerte que la puerta de la lavadora cuando estás centrifugando.
2: Ha dit un poquí que veu el Barça tan fort que no li preocupa el teu retorn.
21: Este ja verà el lunes cuando haga el agnóstico ese que hace con la primera letra en cada estrofa. Verás tú que ponga Frenkie ha vuelto, ya era hora.
2: Sí.
0: Ni vostè ho arreglarà, això.
21: Y portada de periódico. Y TN abriendo conmigo. Nada de las lluvias ni rodalies. Frenkie, ja por fin.
2: Ja ho veurem. Gràcies, Frenkie. Per la seva part, estem en plena crisi al Real Madrid, ja ho hem dit. I tenim el president Florentino Pérez. Què passa amb el senyor Mbappé, Florentino?
4: Bueno, pues mira, ¿qué quiere que le diga? No, la prensa pues inventa mucho. Y bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Todos hemos sido jóvenes. Todos hemos empezado una relación con una chica de muy buen ver. Y todos nos hemos tenido 27 años, que ya se sabe, pues que, ¿qué quiere que le diga? Que la sangre pues acumula debajo del ombligo. Y bueno, pues estás todo el día con el agua pidiendo que le eches el arroz. ¿Y qué quiere que le diga? Pues imaginamos.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Ni tu mateix t'aguantes el riure, Sergio, és que... Va, o sigui, i que, a Mbappé què li recomano?
1: Le recomiendo a Mbappé que se espere hasta los 70, que la ràdio se quede sin pilas.
2: així acabem, perquè difícilment ho millorarem. Mutante, gràcies. Algun vol aquest cap de setmana o no?
3: Doncs mira, el dissabte comencem una minigira amb un show especial que es titula 25 anys de carretera i humor.
2: Què dius, eh?
3: Aquest mes faig 25 anys que em dedico als monòlegs. I és un show recopilatori una miqueta de coses que he anat fent tots aquests anys.
2: A Miami, la primera parada o no?
3: No, al Raval.
2: Al Raval.
3: El Cafè Teatre Llantiol, que és el primer teatre on vaig estar programat a Barcelona, així en cartellera i continuat, i li tinc una aprecia especial i comencem allà. Al barri del Raval, carrer Riereta, número 7, a quarts de 10. Les entrades estan a Entradium o a la web del teatre.
2: Perfecte.
3: I amb l'entrada també d'entra, que després us acompanyem al metro.
2: Ah,
3: està bé, per creuar el Raval.
2: Perfecte, perfecte. Un paraigua per si plou, t'ho dic, que hi ha les pluges i ja...
3: Sí, cal.
2: Si pots oferir un paraigua allà...
3: No m'agrada portar paraigua, però bueno, sí, el que...
2: Diuen que ja s'acaba això. Ara una mica de fred, baixen les temperatures.
3: Doncs que porti una
4: roqueta.
3: Ja era hora.
2: Gràcies, Edu.
3: Apa, adéu.
2: Gràcies, Joan, gràcies, Paco, i gràcies, Maria. Fins la setmana que ve, que vagi bé. Nosaltres fem una pausa i de seguida rebatem el programa amb una mica de bàsquet.
5: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
2: 10 minuts i la 1 de la matinada. Abans de començar l'última possessió, és moment de parlar d'autovivo.es, perquè aquest d'octubre liquiden estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027. Si ho has sentit bé, ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes les oportunitats a autovivo.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell a Sant Boi de Llobregat a 10 minuts de Barcelona. autovivo.es.
5: L'última possessió.
2: I com cada dijous, el Tu diràs, ens hem de jugar l'última possessió amb el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
6: Hola, Gerard Ballera.
2: Bona nit. I avui també l'última amb el Xavi Ballesteros. Hola, Valles.
7: Bona nit, Gerard.
2: Bona nit. Amb l'Euroliga, evidentment, com un dels temes centrals de la secció, però hem de parlar del Barça, de la NBA, Europa, de moltes coses. Abans, però... Valles, explica'm una mica què és això de que l'últim inversor de l'Atlètic de Madrid, de l'Atlètic de Madrid de futbol, sigui un MVP de l'NBA, no? Sembla estrany, tot i que ja no és tan estrany en els últims anys, no?
7: No, el que passa és que ens estem trobant en que tenen tants diners que jo crec que al final no saben on posar-los, no? Xai Gilius Alexander, estem parlant del jugador que ha estat, com ho bé deies, MVP, que... oficialment doncs, ja dic que és inversor de l'Atlètic de Madrid, el mateix l'Atlètic de Madrid ho ha fet públic i per tant doncs, realment tenen un bon soci, no? Està clar que no és el mateix jugar amb les mans que amb els peus, però sí que és el mateix posar calés, i aquí ens ha sorprès bastant.
2: Sí, per internacionalitzar marca, sí que és veritat que de moment hi ha pocs detalls dels motius, allò que no se sap una relació aparent, tampoc s'ha explicat quin paquet d'accions tindrà. Però vaja, allò d'alegria, estic veient alguna imatge, no sé si que té bastanta bona relació amb Vinícius, Xai, no sé si ho s'hauria de confirmar bé, però en tot cas els diners són els diners, com diu al Valles, és una notícia bastant estranya, però veurem si en algun moment tenim alguns detalls.
3: Griezmann era molt, no?, de l'NBA, però
2: sí,
3: ja no hi és.
2: No hi és.
3: No? Esports americans, Griezmann també li agrada el futbol americà.
2: Sí. Ara l'entrenant de l'Apolo, bé, no ho sé.
3: Ho anirem
7: Griezmann
3: descobrint.
7: Griezmann molt amic de Mirotic, també.
3: Ah, sí, sí, sí. De fet, ara no sé si Griezmann tenia relació amb Xai també, perquè Griezmann és una mica té relació
2: amb tots els americans.
3: Tots els americans, no? Allà, sí, sí.

0: Amèrica, sí.
1: Sí. Bé, no sé si ha tingut alguna relació o no. Bé. Per cert, parlant d'estrelles, LeBron James, aquesta matinada serà notícia, eh?
0: D'aquí 37 minuts, debut es vestirà per primera vegada de Sixer, de l'equip de Filadèlfia, en el partit de pretemporada, i a més serà contra els Nets de Jordi Fernández.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Per tant, sí. Bé, és interessant, Valles, veure evidentment com no? un LeBron James vestint de Sixers sempre és interessant.
2: Sí, jo crec que més enllà de que el Damià López doncs, és el fan número 1, però home, ens ve molt de gust no veure aquesta aposta que ha fet, per què l'ha fet, cap on va aquest projecte, si realment encaixarà, si no encaixarà, i contra l'equip més jove de tota la NBA, amb l'equip dels Brooklyn de Jordi Fernández, que es manté com un equip amb moltes apostes de jugadors joves, amb més potencial que l'any passat, amb un referent interior, amb experiència i all-star, i per tant, doncs, en principi, ha de donar un pas endavant als Nets, però amb moltes ganes de veure el Sixer i també LeBron, no? Que en aquests primers partits, aquesta preparació semblava que quedava en un pla secundari que esperava als moments dels partits oficials.
1: I avui també és notícia, més en el panorama europeu, que el Madrid, el Real Madrid, ha guanyat el seu primer partit de la temporada a l'Eurolliga. Contra el Partizan de Belgrat, que entrena Joan Peñarroya.
0: Sí, una gran arrencada de partit dels blancs. Em fa l'efecte que una mica conscients de la necessitat de no poder tornar a perdre, i menys davant la seva afició a Europa, ha sortit a mossegar 27-19 al primer quart, s'ha recuperat el Partizan, que realment és un equip seriós, és un equip al qual Joan Peñarroya li ha dotat d'un caràcter i d'una solidesa important, s'ha apropat moltíssim, però acaba tancant la victòria amb un jugador que crec que s'està fent les regnes de l'equip, Gerard, que és Theo Maledon, el base francès, que ha fet un pas endavant i que ara ja sí comença a tenir mostra un rendiment seriós.
1: Sí. Seriós. 0-3 van començar fora de casa. Jo crec que ja, si no em corregeixes, Valles, ja els hi va passar la temporada passada, no? Guanyaven molts partits a casa, tenint un rècord a casa espectacular, i a fora patia moltíssim.
2: Sí, el que passa és que també hi ha una estadística que m'han passat d'entrenadors de la dificultat, del grau de dificultat del calendari. I curiosament, el calendari de Madrid realment era el més complicat i el del Panathinaikos era el més fàcil, no? No vull dir això, no justifica el 0-3, però sí que és cert que el fet d'haver jugat alguns partits fora i, a més, el fet de que també s'està en construcció, és una miqueta com el Barça, no? Moltes peces noves, crec que també s'ha de posar en valor el tema dels vasos comunicants. Maledon està jugant molt bé, Campazzo no en parlem tant, no? Clar. I, per tant, vol dir que aquí hi ha una transició clara de lideratge en algunes situacions i que els lideratges amb equips tan grans tampoc no són tan fàcils, no?
1: No, és que per tant, coses, estic veient que ha jugat els 4 partits a casa.
0: Correcte, i els ha jugat avui, sí que ha guanyat contra Fenerbahçe, però
1: abans... una mica estrany, no?
0: Clar, això és el porro del calendari d'Eurolliga.
2: Sí, a més contra rivals... rivals molt assequibles, eh?
0: París, Svel i Maccabi, els tres primers. Sí. És a dir, partits que quan acaba la temporada no ha de dir aquests els has de guanyar a casa, i avui sí que han guanyat el Fenerbahçe en un duel entre invictes que ha estat realment xulo.
1: Sí, sí, no, per això dic que vull dir que també aquí hi ha d'haver una mica de...
0: Context.
1: De context i de prudència. Crec que fins hagin passat, no sé, si 12 o 13 jornades, sí, sí. Però una mica quin és el panorama a l'Eurolliga. I demà tenim partit al Palau, Dani?
0: Barça-Zalgiris. Deixa'm dir-te que el Zalgiris ja ha arribat a Barcelona, que ha tingut problemes per volar, ja, però ha arribat fa una horeta, és a dir, ben entrada de la nit. Per mi, un dels equips més perillosos del continent, recordo, cinquè l'any passat, no estan les converses dels equips grans, però aquesta temporada han incorporat noms com Carson Edwards, Sterling Brown, Jonas Valanciunas. Per mi, un partit molt difícil, insisteixo, Gerard, però bones notícies a Can Barça. Han perdut 10 dies Justin Minaya, però, en canvi, això no és una bona notícia, evidentment, perdre 10 dies Justin Minaya per una lesió a l'adductor, però, en canvi, avui ja han entrenat Tosin Ebuoma i Josh Nibo. Tots dos poden tornar demà, i, de fet, Ebuoma debutaria demà.
1: Són dos reforços importants, Valles, pel que fa al joc interior. No sé si comparteixes la sensació que també podem acabar de valorar una mica el nivell real del Barça, sense aquestes peces.
2: Sí, jo a més a més, Gerard, m'aventuro a dir que, i això vam parlar amb el Dani un dia també aquí a la secció, que el Barça té reservats uns diners bastants, no 4 d'euros, no. Bastants diners per continuar reforçant la plantilla. I sobretot es focalitzarà en aquesta posició interior. Per tant, més enllà de que recuperin dues peces, més enllà de que recuperin dues peces amb qualitat, amb experiència, sobretot Nebo, per trobar més equilibri en aquest Barça, també jo crec, Gerard, que no a molt lluny algun dia d'aquests arribarà un reforç interior, perquè crec que el Barça està esperant situacions de mercat de fora, més, sobretot americà, per veure què pot fitxar, no?
0: Hi ha un pivot, una informació que estem treballant, fa allò com fa Ballesteros a vegades, no diem que, però ho diem, un pivot que interessa de l'NBA, però és un pivot que no ocuparia plaça d'extracomunitari, i és un pivot que hi ha una data que és imprescindible, això és el que podem dir evidentment, i que és el que deia el Ballesteros, que és 20 d'octubre. Abans del 20 d'octubre les plantilles de l'NBA han d'estar absolutament definides. Hi ha contractes que s'anomenen d'exhibit, de pretemporada, i si algun d'aquests noms que agraden al Barça de l'NBA acaben sent tallats per als seus equips, són els noms als quals anirà a buscar el Barça. Per tant, apunta't aquests 10 dies de marge que et dic, i a veure si tenim notícia, Gerard.
1: A Josne Bolenvis, a Tosan no, dic Tosan perquè Ebuoma, és senzilla, sí. És més senzilla la pronunciació que Ebuoma, no? Com has dit això?
0: Ebuoma.
1: Ebuoma.
0: Sí.
1: Què n'hem d'esperar d'aquest jugador que podria reaparèixer demà?
2: Bueno, jo crec que és un jugador que a més va demostrar amb la selecció el que és capaç, no? És un jugador amb capacitat ofensiva, però amb capacitat de fer moltes coses. Crec que hi ha una cosa que en el bàsquet actual és imprescindible, el fet de doblar posicions, de poder ajudar amb moltes facetes. És molt difícil trobar avui en dia especialistes, de dir, no, aquest és defensor, no? Només hi ha situacions com Minaya, que potser podríem centrar-nos més en situacions així, però crec que és un jugador que donarà molta polivalència. Crec que aquest Barça que estem veient costarà d'encaixar, perquè són molts jugadors amb molt de talent però amb moltes característiques diferents, i a vegades quan poses tantes pomes al mateix sac, doncs pot ser complicat sobretot el tema de rols, i aquí Sekulić tindrà un paper fonamental, però evidentment és un jugador que jo crec que serà d'aquests jugadors que serà clau en la rotació inicial, no?
1: I més enllà de l'Eurolliga, Dani, o relacionat amb l'Eurolliga, sí, però no tant amb el que passa a les pistes, aquesta setmana hi ha hagut aquesta reunió dimarts a Como, i aquesta negativa, a priori, d'anar de la mà de l'NBA. N'hem posat tot una mica,
0: sí,
1: en ordre, no? Per saber
0: recuadrem-ho. Recuadrem-ho de manera... Intentarem ser el més breu i senzill possible. Tres actors, Eurolliga per una banda, NBA i FIBA per una altra. L'escenari de dues competicions diferents a partir d'octubre del 27 sobre la taula, llevat d'unificar-les, d'acord. La NBA, als últims temps, proposa una oferta, diguem, d'adquisició de l'Eurolliga, però les xifres de compra es consideren realment baixes, i, a més, de fet, aquesta oferta exigeix que els clubs que formin part d'aquesta nova competició sota la gestió de la NBA han de pagar un cànon d'entrada que és molt alt. Doncs bé, els 13 clubs fundadors de l'Eurolliga es reuneixen a la riba del llac Como aquest dimarts, decideixen refusar aquesta proposta, seguir amb el camí de conversió cap a franquícies, mantenen que de 13 passaran a 21, però no decideixen quines 8 acaben sent, malgrat que en una anterior comunicació s'havia assegurat que es decidiria a l'octubre quines serien aquests 8 nous equips permanents de l'Eurolliga. Un fet que per mi pot ser significatiu, perquè un dels elements essencials de la NBA és que, si es vol arribar a un acord, mai es vol amb aquesta ampliació d'equips. Per tant, pots veure-hi una mena d'obrir una miqueta el ventall esperant aquesta segona oferta. Evidentment, no tots els equips, diguem-ne, tenen una mateixa perspectiva sobre la qüestió. Per posar-te un exemple, Barça i Olympiacos realment van considerar l'oferta ridícula, per dir-ho d'alguna forma, i són de la tradició europea. Madrid o Panathinaikos, per exemple, diuen prudència. També estan d'acord amb el que diu l'Eurolliga, però diuen prudència. Esperem un marge de 30 dies aproximadament per saber si la NBA proposa alguna altra qüestió.
1: Interessant,
0: sí,
1: amb aquesta reflexió de Sekulić, no? Que
0: sí,
1: també n'ha parlat.
0: Una reflexió de Sekulić, sí.
3: To be honest with you, I really don't... Per ser sincers, no m'hi fixo gaire, perquè jo no puc canviar res. Puc tenir la meva opinió, però això no canvia res. De manera que esperem, això sí, que hi hagi un acord que beneficiï el bàsquet a Europa.
1: Això diu l'entrenador del Barça, eh? Com ho veus tu, Valles? Per la informació que tens, veus factible que tot s'unifiqui?
2: Jo crec que dues coses. La primera, en aquesta reunió no hi va anar Navarro, hi va anar Joan Laporta. Primera espasa, no? Eren 6 representants del Barça, per tant, hi ha interès per conèixer de primera mà. Tema 2, si tu, Gerard, estàs vivint a casa teva i dius no me la vull vendre mai, ja no t'asseus a negociar res. Per tant, vol dir que si Eurolliga s'asseu i escolta i rep ofertes és perquè està oberta a negociar. I per tant, els equips que estan ara mateix manant a l'Eurolliga estan disposats a això. També afegir una cosa que crec que pel l'oient i pels amants del bàsquet a vegades es poden confondre, que el fer una divisió de NBA a Europa, en cap cas hi ha algun equip de NBA que vingui a jugar a Europa. En cap cas. Yeah. Estem parlant de que els mateixos equips que hi ha a Europa en una divisió de NBA, que sota el paraigua de NBA, no? Que després veuríem què passa, però en tot cas es manté a mateixa Europa, no? I després, una cosa que també hem parlat amb el Dani moltes vegades, que s'intenta obrir nous mercats, parlant de Manchester, parlant de Londres, parlant de llocs on no hi ha tradició de bàsquet, i per tant tampoc no serà tan fàcil fer aquest pas de definitiu. Però el que sí que crec és que si l'NBA ho té al cap, i fa molt temps que ho té al cap, vol dir que tenen grups d'inversors al darrere amb molts diners per poder fer l'operació. Si no, ja no s'hi posarien.
0: Parlant amb gent del món del bàsquet, que és el que diu el Ballesteros, dues qüestions. Una, l'NBA aquí ve a fer calés, d'acord? I veu una oportunitat de mercat. Punt 1. Punt 2. La qüestió és saber si hi ha aquests calés, perquè també ho ha de generar el propi bàsquet europeu. Però parlant amb molta gent del món del bàsquet, et diuen, no, és que el producte hi és. El problema és que segurament se sap vendre poc. I qui són els millors del món a vendre producte? Els americans. Per tant, si ells s'ho han proposat, és el que diu el Ballesteros, poques coses se li pot negar a aquests monstres com són monstres de l'explotació de productes mercantils com són l'NBA. A mi, el que no acabo d'entendre, perquè potser Valles, potser no sé si és error de càlcul d'ells o no, és aquestes noves places. És a dir, com en un any fots un equip a Londres, a Manchester, a on sigui, a intentar que hi hagi una rendibilitat davant d'una competició com l'Eurolliga, que és una competició totalment estabilitzada.
2: Sí, absolutament, i a més tu pots fer això amb un mercat com Dubai, no? Que dius, no, és que posem 50 milions i els que faci
0: els
2: falta,
0: tenen,
2: i a cada volta generes un club amb una oficina que hi havia 3 persones, i a cada volta passes a 20 i tens una Xavi Pasqual i 20 jugadors. Però el que estan plantejant aquí és una cosa diferent. I llavors aquí, Gerard, també aniríem molt més enllà, no? El Girona va debutar aquesta setmana en la FIBA Eurocup.
0: Sí.
2: El Joventut va debutar a la BCL FIBA, no?
0: Clar.
2: No hi ha tants equips a Europa, no hi ha tants equips a Europa per fer competicions d'aquest tipus.
0: Però és que
2: m'agradaria que la gent entrés un dia a la web de la Eurocup FIBA on juga el Girona, i si són capaços de reconèixer 6 o 7 equips, home, doncs aquí faríem una festa, no? Però jo crec que això també crec que va en detriment del bàsquet europeu, que tantes competicions, no? No encaixa una altra NBA, aquí NBA, més Euroliga, més Eurocup, més FIBA, més Eurocup. Jo crec que aquí hem de fer una reflexió global, no?
0: Per això l'únic que veig és fusió i simplificació, això està clar. Però m'agradaria veure com. O sigui, el que no veig ara mateix, o sigui, entenc el fi, el que em costa veure és el camí, per així dir-ho.
2: Gerard, no per fer-me més pesat, perquè anem tard, però nosaltres que vivim d'això, que ens agrada el bàsquet, que estem en l'esport, hi ha un excés de partits. Al final ja dius, ostres, és que s'ha convertit en... S'ha futbolitzat, no, això? Que hi ha bàsquet el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres, el dissabte, el diumenge... Però exactament, a vegades no saps ni on estem.
1: És que el 12è de la Lliga CB juga a Europa, juga a competició europea.
0: És
1: que al final hi haurà algú que baixarà a l'Eport i tindrà plaça a la FIBA Eurocup.
0: A dia d'avui, 18
1: equips... És una exageració.
0: No, 18 equips de CB, els únics que no s'hi juguen res crec que són 3 o 4. O baixen o te'n vas a Europa. Clar, i és el que diu el Vall, és que no n'has digerit un, que vas a pel següent. I això jo crec que va en detriment. Un dia crec que... Ho vas dir tu. Mira, Gerard, t'ho vaig sentir d'antena i ara mateix no me'n recordo, però que mira, que l'abundància treu qualitat segurament a les coses. Perquè
1: està clar. Per això a mi m'agrada a vegades les competicions més curtes, més concentrades i més ràpides, que crec que són millors per l'espectador. Encara que entenc que hi ha d'haver lligues regulars i que potser són més justes després al final d'una temporada, no? Les lligues regulars.
0: O el Manresa mateix.
2: Menys arracú, no? Que hi ha abundància i qualitat.
0: Perfecte. O el Manresa mateix, que juga a l'Eurocup, que és la segona de l'Eurolliga, que hi va guanyar, per cert, va debutar en victòria, però també hauria de veure com acaba. És que està tothom implicat i tant de bo s'acabi clarificant.
1: No sé, et donaria més mèrit, jo crec, a jugar a competició europea si et costés 10 anys arribar-hi, però al final acabessis jugant. No sé, potser la gent de Manresa m'està dient, bueno, jo ja estic content amb jugar cada any competició europea i veure dos partits per setmana, i sí, segurament sí. Però no sé, és posar en valor el producte.
0: Els gironins, per exemple, estan molt contents que el bàsquet Girona hagi, el Fiat Girona hagi tornat a Europa, però...
2: El que passa que aquí, Dani, quanta gent hi havia en el Congost ahir, quanta gent hi havia a Badalona abans d'ahir, quanta gent hi havia a Girona.
0: Mira, Girona t'he de dir que més del que em pensava. No et mentiré, perquè vaig pensar...
1: Feia molts anys. Clar, feia molts anys i Girona tu, també dius... volia veure una mica una altra cosa que no fos a saber.
0: A la BCL...
2: El partit que es va jugar, i ara ja vaig al femení, fins i tot, no? El dia es va jugar a l'Eurolliga a l'Uni Girona...
0: Sí. Va, i la BCL, quan que tu els fas tots i ets tots, balles a Badalona, la BCL, la Champions, quanta gent hi va de la penya?
2: Correcte, doncs això, no? Jo crec que... Per això et dic que està molt bé el de la NBA, però a vegades ens oblidem de tocar a peus de terra, no?
1: Sí. Et jugues les últimes, balles, abans de tancar? Va, som-hi.
2: Doncs parlem de NBA, parlem d'Eurolliga, parlem de tot això, i el que ens agrada parlar, sobretot, és... que demà s'inaugura els Special Olympics i es fa a Tarragona. I aquí traquem una llança una altra vegada a favor de Tarragona, d'aquest Palau d'Esports Catalunya, d'aquest pavelló de Camp Clar, perquè demà comença una competició amb molts equips de bàsquet, amb joves amb discapacitat intel·lectual, i que Tarragona torna a apostar perquè és l'única província que no té bàsquet d'elit, però aposta perquè el bàsquet continuï sent de referència. Per tant, aplaudim des d'aquí a tota la gent de bàsquet, d'aquests equips de bàsquet, de joves intel·lectuals amb discapacitat intel·lectual. I ahir vam ser al nou concurs de Manresa, i el que té el club de Manresa és que la gent que passa per allà hi deixa empremta, que la gent que passa per allà, la gent que s'ha format allà, no s'oblida, no? Ahir vam veure Àlex Reyes, ara jugador del Joventut, mirant el partit, al seu costat Xevi Pujol, el nou director esportiu del Barça, i també vam veure Aito García Reneses, sí, 80 anys. Un Aito García Reneses que la gent va dir, ostres, i què fa aquí? Doncs el que volíem explicar és que, tot i que té 80 anys, ha anat aquesta setmana passada a Manresa a veure entrenaments del seu amic Diego Campo, i per tant continua enganxadíssim al món del bàsquet. Sobretot, que no es perdin llegendes com Aito García Reneses. L'aplaudim des d'aquí.
1: Això és amor pel bàsquet. El que tenen també el Xavi Ballesteros i el Dani Aguilar. Gràcies, company.
0: Bona nit.
1: Bona nit. Dos minuts i arribarem a un quart de dues de la matinada. L'últim minut, va, per acabar el programa amb l'Oriol Jové. Què ens hem deixat, Oriol, per saber-ho, per dir en aquest tuiràs?
4: Doncs que ha començat a Suïssa l'audiència que ha de decidir qui és el guanyador de l'última Copa d'Àfrica. Un títol que, ja ho sabeu, va guanyar sobre la gespa al Senegal, però que posteriorment la Confederació Africana li va donar per guanyat al Marroc, després que al·legués el Marroc que els jugadors senegalesos s'havien retirat uns minuts al vestidor com a protesta per una decisió arbitral. L'audiència que ha començat avui, el Tribunal Arbitral de l'Esport a Lausana ha de resoldre, per tant, el recurs que ha presentat el Senegal. La decisió final s'espera per d'aquí a unes setmanes. Més coses en golf. David Puig ha seguit els passos de John Ram i ha anunciat també que surt del LIF, del circuit LIF, i tornarà a competir, per tant, a l'europeu. I aquest divendres, més enllà del que ja hem comentat, arrenquen els entrenaments lliures del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, els de Singapur, del de Fórmula 1, i a la Sobal d'en Vol hi ha un Ciudad Real Breaking Granollers a un quart de nou. A més, al Mundial d'Hockey Patins Femení, la selecció espanyola, amb molt protagonisme català, jugarà les semifinals contra Portugal.
1: Gràcies, Oriol.
4: Bona nit.
1: Un quart de dues de la matinada, ho anirem deixant aquí. Demà tornem a partir de les 11, un cop s'acabi el partit que inaugura la 8a jornada de Primera Divisió, aquest Màlaga espanyol, que farem en directe a RAC1 des de la Rosaleda. I a les 11, a més, també a la prèvia del Barça-Getafe, del Real Madrid-Villarreal, etcètera, etcètera, etcètera. Les reaccions al partit del Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Un munt de coses tindrem al Tuiràs. Que vagi bé, bona nit.
5: Tu diràs.
6: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
7: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, per la Terra, que és divendres. Per fi és divendres, 9 d'octubre de 2026. Aviso, fa fred a tot arreu. Aviso, aquesta és la primera notícia del dia. Fa fred. Les temperatures han baixat en picat i l'ambient ja és de tardor. Durant tot el dia predominarà el sol, només amb alguna nuvolada a tarda al Pirineu. El cap de setmana es mantindrà aquesta calma. No sé si el fred, ara li preguntarem a la Mònica Usart, ha vingut per quedar-se, però en fi. Mentrestant, la precampanya, o la precampanya electoral per les eleccions del 29 de novembre s'ha polaritzat encara més. Els partits de dretes i esquerres s'acusen mútuament de la mort de Mari Carmen. Feijó responsabilitza Sánchez del desnonament i diu que intenta manipular sentimentalment els espanyols. I l'eurodiputat de Vox, Germán Terch, demana a Twitter que li facin l'autòpsia a la Mari Carmen, insinuant que el PSOE pot tenir alguna cosa a veure. Vull dir, que tot plegat és. El govern espanyol assegura que se sent interpel·lat per aquest cas i retreu al PP i Vox que estiguin deshumanitzant la figura de Mari Carmen. Sumar carrega contra les dretes, però també denuncia la lentitud amb què ha actuat el PSOE. I quan falten menys de 72 hores perquè Esquerra Republicana faci públic qui serà el seu candidat a les eleccions espanyoles, el Miquel Hernández de la Higuera. El partit manté públicament l'aposta per Gabriel Rufián, però segons ha pogut saber RAC1, Rufián fa 3 dies que espera que la direcció li garanteixi un seguit de condicions abans de fer el pas. Cada cop hi ha més veus internes que parlen de pla B i fins i tot apareixen noms que el podrien substituir. On també hi ha dubtes és el PP. Xavier García Albiol no tanca la porta a ser el candidat del partit al Congrés per Barcelona i a Junts per Catalunya, Míriam Nogueras tornarà a ser la cap de llista per Barcelona. De com encara el PSOE les eleccions i de tot plegat, en parlem amb el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños. Serà 9:45 en temps de tertúlia amb Jordi Bosch, Glòria Serra, Cris Puig, Ernest Folk i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Si heu d'agafar un tren, avui us podem donar de moment bones notícies. Després d'una setmana de desgavell, a aquesta hora no hi ha incidències a Rodalies. Per cert, si sou dels que afortunats que dilluns teniu festa i teniu previst marxar fora, heu de saber que entre aquest matí i entre aquest migdia i demà sortiran gairebé 600.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. Encara a Barcelona, males notícies pel català. Només hi ha 2 districtes en què es parla més català que castellà. Són Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. La resta, el castellà guanya per golejada, segons l'enquesta de serveis municipals. Els esports, per fi, torna avui al futbol de primera. A les 9, en directe, RAC1, Màlaga, Espanyol. Demà, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe. I a les 9 de la nit, Real Madrid-Villarreal. I el Barça femení van a canviar el partit de Champions contra l'Arsenal per la convocatòria de la vaga general per l'habitatge. El partit està programat per dimecres 11 de novembre i el club proposa avançar-lo el dia 10. Avui, per cert, que a les 11 del matí es posen a la venda les entrades pel Primavera Sound. Es farà el part del fòrum el 3, 4 i 5 de juny de l'any que ve. I també a les 11 la centrifugadora amb l'Edu de Valle i el boi millor del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1 i després, per rematar-ho, la metatertúlia amb la Mònica Hernández i els cafres habituals, David Broc, Mònica Usart, Marc Tarrida, Marc Puga, Santi Jiménez i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com fluix de la matinada.

0: Víctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
0: Val, ara parlem de la Guerra Bruta. Només una pregunta. Ara ampliarem, eh? Només digue'm això. Fa molt fred avui.
2: Fa molt fred, va. Sí, han baixat les temperatures.
0: Però picat,
2: ja era,
0: eh?
2: Això, sí, després de la pluja arribava aquesta entrada de vent de nord, de mestral, que feia baixar les temperatures, i avui toca abrigar-se com un dia de tardor.
0: Aquesta és la primera notícia, sí. Així en breu. Ara comentarem tota la resta de climatologia, perquè és un cap de setmana de 3 dies, però alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Víctor?
1: Sí, el que deies, aquesta guerra bruta entre els partits polítics després de la mort de la Mari Carmen, que s'ha convertit en una disputa totalment enfangada per assenyalar qui és el responsable de tot el que ha passat. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el PSOE de fer servir la mort d'aquesta dona per guanyar vots i parla de manipulació emocional.
4: 97 desahucios diarios, señor Sánchez. Después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: Ahir, mentre més Madrid parlava al Parlament Regional sobre la Mari Carmen, Isabel Díaz Ayuso va riure en veu baixa, i això no li va agradar gens a la portaveu de l'oposició, Manuela Bergerot.
5: La besé la boca antes de hablar de Mari Carmen. Hoy es un día de enorme tristeza. Hoy es un día de rabia.
6: En primer lugar, no grite tanto que va a despertar a los de la acampada en sol. Relax.
1: I per si no n'hi hagués prou, a Twitter, l'eurodiputat de Vox, Germán Terz, ha demanat que li facin l'autòpsia a la Mari Carmen, insinuant que el PSOE pot haver tingut alguna cosa a veure amb la seva mort.
0: Estem, és a dir, estem alabant a la política el to del Twitter. És a dir, ja és això. És a dir, abans era l'opinió de la política la que dominava el Twitter. I des de fa uns mesos, vaja, des de Musk, l'opinió de Twitter ara domina la política. I a tot això, les esquerres defensen de totes aquestes acusacions, insisteixen que el cas de la Mari Carmen hauria de remoure consciències.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix que la seva mort el va commocionar i creu que el seu testimoni hauria de fer reflexionar tothom.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament, i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: Ahir al vespre, més de 20.000 persones es van concentrar al centre de Madrid per recordar la figura de la Mari Carmen, i avui, a les 7 de la tarda, s'ha convocat una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona per recordar-la a ella i també a l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després que la desnonessin.
0: Precisament sobre el cas de l'Olga, aquesta nit, i el seu advocat ha acusat el jutge de tirar endavant el desnonament, tot i saber que s'havia intentat suïcidar.
1: L'advocat Jordi Naya ha denunciat a la cadena SER que la justícia no mogués ni un dit. A l'Olga l'havien ingressat a l'hospital perquè s'havia intentat treure la vida.
8: Ella, las horas previas al desahucio, sufrió unas serias crisis que la llevaron incluso a ser ingresada en el hospital de Bellvitge por ideas de quererse quitar la vida. Horas antes del desahucio solicitamos la suspensión en base a que en esas condiciones no se podía llevar a cabo el desahucio.
1: I el jutge també va mantenir el desnonament, tot i que sabia que l'Olga tenia una filla menor d'edat.
0: L'habitatge, doncs, s'ha convertit en el primer gran tema d'aquesta pre-campanya electoral. Però és que la Republicana creix l'atenció perquè Gabriel Rufián encara no ha decidit el que farà.
1: Diumenge sortirem de dubtes, però tot i que la direcció del partit manté públicament l'aposta per Rufián, segons ha pogut saber RAC1, el portaveu dels Republicans fa 3 dies que espera, sense resposta, que el partit li garanteixi una sèrie de condicions abans de fer el pas. Ell mateix ho va apuntar a les xarxes en un missatge al vespre en què demana garanties i consensos amb altres forces d'esquerra i posa en dubte que el partit el vulgui com a número 1. Per altra banda, cada vegada hi ha més veus internes al partit que parlen de pla B i fins i tot apareixen noms que el podrien substituir, com ara, per exemple, Jordi Albert, diputat al Parlament, que fa un parell de dies va començar a demanar avals.
0: I on també hi ha dubtes és el PP. García Albiol, però, no tanca la porta a ser el candidat del partit del Congrés per Barcelona.
1: L'alcalde de Badalona diu que de moment ningú li ha demanat, però que ell farà el que li diguin.
9: Yo con Feijóo no he vuelto a hablar, yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabecerista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo no se ha puesto en contacto.
10: ¿Usted aceptaría?
9: No, a mí, yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
1: I mentrestant, Junts per Catalunya ha confirmat que Míriam Nogueras tornarà a ser la cap de llista per Barcelona.
0: Més enllà de les eleccions, una notícia que pot semblar increïble. Aquesta hora no hi ha incidències a Rodalies. A les 6:09, traiem el cap a l'estació de Sants de Barcelona. Josep Moragues, bon dia.
3: Bon dia. Sí, després de 6 dies molt complicats aquest matí, només hi ha 3 línies afectades de les 19 de la xarxa, que són les 3 que ja ho estaven abans del temporal. Les línies amb més passatgers funcionen en tot el recorregut, l'R1 al Maresme, l'R2, l'R2 Nord, l'R2 Sud, l'R4, que ja arriba de Sant Vicenç de Calders fins a Manresa, també funcionen l'R7 i l'R8, que van a la Universitat Autònoma, i el canvi més important respecte a ahir és que l'R11 recupera el tren a tot el seu recorregut. Si ahir Rodalies aixecava cap, avui ja s'apropa la normalitat, hi va haver, però, algunes incidències que van anar entorpint la posada en marxa de totes les línies, així que no cridem victòria del tot, haurem d'estar pendents de com va evolucionant el matí, i aquí a Sants alguns indicadors de normalitat que ens indiquen si les coses van bé o malament, aquests petits termòmetres. Primer, que els informadors no estan rodejats de gent, això és bo, que els megàfons indiquen trens que van i venen, això vol dir que n'estan sortint, a diferència d'altres dies, i que les màquines per comprar bitllets funcionen, que en general, quan deixa de funcionar la línia, també deixen de funcionar, doncs avui aquestes màquines funcionen i en general, aquí a Sants també hi ha normalitat.
0: Molt bé, moltes gràcies Josep, des de l'estació de Sants de Barcelona. Per tant, home, felicitats avui que tot funciona amb una certa normalitat. I aviam, avui el que dèiem, ens hem llevat en fred, no sé quantes graus han caigut de temperatura, però aquesta nit he dedicat a casa, o sigui, fred, i quan he sortit de casa he pensat, mora meva, quina
2: sí,
0: baixada, eh?
2: Ha baixat en picat aquesta temperatura amb aquesta entrada d'aquesta massa d'aire més freda, vent de mestral i de tramuntana, i ara mateix tenim temperatures que en alguns casos han caigut 6-7 graus respecte a les d'ahir. Ara mateix es mouen entre els 10 i els 14 graus a la ciutat de Barcelona, 14 també a Tarragona, 8 graus a Lleida, 9 a Girona, 2 a Puigcerdà, 5 graus a Cervera i 9 a Terrassa. I al migdia també notarem que baixen les temperatures, tret del Pirineu, on seran més altes que ahir. Moltes màximes avui de 18 a 22 graus. I avui serà un dia de sol. Sí, se m'ha fet molt estrany fer el dibuix dels mapes i no posar pluja. Sí, sí, sol al matí, després a la tarda alguna nuvolada en zones de muntanya, però sense pluja i vent de tramuntana que encara es manté cap a l'Empordà. I al cap de setmana i dilluns tindrem també un temps tranquil, diumenge potser amb alguns núvols, a tot estirar entre el migdia i la tarda podrien caure 4 gotes a la costa i al prelitoral central, però en general tindrem un cap de setmana tranquil i amb temperatures que demà pugen una mica, entre 2 i 4 graus, diumenge es mantenen sense canvis i dilluns podrien pujar un palet més. La setmana que ve la podríem començar amb temperatures al migdia, per exemple, d'entre 22 i 26 graus, per tant, amb un ambient un punt més càlid.
0: Si tornem a pujar amunt, no?
2: Una miqueta, sí. I després, a mitjans de mes, a partir del 15, tornem a veure moviment. Ja ho veurem, però cap al 15-16 podrien tornar a arribar algunes pluges.
0: Però pluges?
2: Sí.
0: També amb pluges. Val. Per cert, que si teniu previst agafar el cotxe i passar uns dies fora, sapigueu que entre aquest migdia i demà sortiran gairebé 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Més coses. La família d'un exmoderador de Facebook que treballava a Barcelona i que es va suïcidar diumenge denunciarà Meta.
1: Sí, la família acusa la matriu de Facebook i Instagram de la seva mort pels problemes de salut mental que, segons ells, li va provocar la feina. La jove es deia Inés Mendoza, tenia 34 anys, va treballar filtrant el contingut il·legal d'aquestes xarxes entre el 2022 i el 2025. L'any 2023 ja es va intentar suïcidar i, tot i que ara feia més d'un any que havia deixat la feina, encara arrossegava seqüeles psicològiques. Ho ha explicat aquesta nit l'advocat de la família, Robert Castro, al 9C de RAC1.
10: El preu que paguen els moderadors, que són molt bons fent això, és que l'empresa els hi posa a les cues de vídeos més durs, vídeos en directe de suïcidis. Va veure molta pedofília que li va resultar molt colpidor.
1: La Inés es va suïcidar diumenge, com deies, a Lió, saltant d'un cinquè pis mentre estava amb una colla d'amics.
0: I a Barcelona només hi ha dos districtes on es parla més català que castellà. Són Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi.
1: A tota la resta de districtes, el castellà es menja el català, són les conclusions de l'última enquesta de serveis municipals feta per l'Ajuntament de la ciutat, que constata que només parlen la llengua catalana de forma habitual el 33,6% dels barcelonins, una xifra que va a la baixa des de fa 5 anys. On menys se'n parla és a Nou Barris, on tan sols el fa servir un 16,7% de la població, una xifra molt similar a la de Ciutat Vella.
0: Per cert, que als Estats Units, Donald Trump ha assegurat que el candidat del Partit Demòcrata al Senat per Michigan és un terrorista.
1: Sí, es diu Abdul El Sayed, nascut a Oakland, però de pares egipcis, és metge, és musulmà, és demòcrata, i aquesta nit Donald Trump, abans del debat televisiu a la cadena News Nation que ha tingut aquest Abdul El Sayed amb el candidat republicà, Mike Rogers, ha dit que El Sayed vol tornar als dies de la jihad. En una publicació a Truth Social, el president dels Estats Units l'ha titllat d'extremista radical i de simpatitzant del terrorisme.
0: I, per cert, abans que parlàvem de les pluges, el temporal que hi ha hagut aquests dies ha fet caure a la meitat les donacions de sang previstes.
1: Sí, les alertes de Protecció Civil han obligat a anul·lar desenes de campanyes i el Banc de Sang demana ajuda a la ciutadania per reforçar les reserves. Cada dia l'entitat necessita unes 1.000 dotacions i ara expliquen que estan fent molt curt. Ho ha dit a RAC1 el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols.
11: No és el mateix generar una campanya d'avui per demà, amb la qual no pots promocionar bé la campanya, no tens prou marge de temps per arribar a tota la ciutadania que voldries arribar, i pràcticament s'han doncs, reduït amb un 50% sobre les previsions.
1: Les reserves encara permeten cobrir les necessitats dels hospitals, però el Banc de Sang alerta que el marge de seguretat s'ha reduït.
0: Per cert que vaig llegir l'altre dia que una evident falta de plasma, també aquí, que s'havia d'anar a buscar el plasma als Estats Units, s'havia d'anar als Estats Units. Jo crec que ara és un bon moment per... Aquí hi ha molta gent que dona sang. És un país que acostuma a donar sang. Per tant, no ens podem deixar enrere perquè no sap mai. En aquesta vida no sap mai. Avui que es posen a la venda les entrades pel Primavera Sound. A les 11 del matí ja en podeu comprar per l'edició d'aquest any que ve, que es farà al Parc del Fòrum, els dies 3, 4 i 5 de juny. Anem a les estrenes musicals. Ladies and Gentlemen, doble disc dels Pet Shop Boys.

0: Bueno, és els Pet Shop Boys, deu ser una versió musical d'aquesta cançó. Dos anys i mig després de l'última, el duo britànic ha publicat A Man for the Future, que és un cop més barrejar l'electrònica amb sinfòniques i corals. Natural wonders every child should know. És el setzè àlbum d'estudi dels Pet Shop Boys, nou disc dels Pitbull. Àlbum que inclou col·laboracions amb Bon Jovi o amb Kiss. I tot i que encara falten... Bueno, dos mesos i mig, no? Dos sí. mesos i mig per Nadal. Bueno... Per, hi ha dues persones que és pràcticament Nadal, Maria Carey i Víctor Culler.
1: Sí, senyor. Sí, Maria Carey i jo també, els dos, hem activat el compte enrere. Ella, en el seu cas, ha anunciat la seva gira nadalenca, que començarà el 27 de novembre.
0: Si fot gira nadalenca, la pasta que deu haver trincat amb aquesta cançó, que deu... La pasta, que mare meva. I Shakira ha passat aquesta nit per la Revuelta per dir que parla més català a Miami que a Catalunya.
2: Parla
3: si tu vols.
2: Els meus fills.
3: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, són catalans.
3: Parlen català.
2: Sí, parlen català. I parlo amb ells
3: sí.
2: en Miami, també.
3: En català?
2: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que en cuando vivía en Catalunya.
0: Bueno, no sé si gaire parlo gaire català a Catalunya. Perquè parlo més en Miami. En cinemes, avui arriba a la cartellera El precio de la red, que és la seqüela de La red social.
4: Listen, before I go on, I want to make something clear.
0: Amb Mikey Madison, Jeremy Allen White i Jeremy Strong, i més noms propis perquè Claire Foy, i Andrew Garfield protagonitza la pel·lícula familiar El árbol muy, muy lejano.
5: Dear grandma, we've moved to the countryside.
0: Sí. Però això basada es veu en l'univers d'Enid Blyton.
6: I feel like they're childhood.
0: I Diego Luna dirigeix Ceniza en la boca.
7: Pues sí, cuando estábamos en México lo único que querías era venirte.
0: És un drama social que va presentar el Diego Luna aquí al Món a RAC1 abans d'ahir en aquest estudi sobre una jove que ha viatjat de Mèxic a Madrid amb el seu germà per retrobar-se amb sa mare. I també està d'estrena avui Joel Joan.
8: Tornem a jugar? Merda.
0: Avui arriba a les sales la comèdia Escape Room 2 i també Doraemon.
9: Sembla l'extrem d'un quadre.
0: Pel·lícula número 44 d'aquest gat còsmic de protagonista. Vinga, va, que anem als esports. Després de 20 dies d'aturada per seleccions, avui torna el futbol de primera a les 9 en directe a RAC1. Màlaga-Espanyol.
10: Sí, l'Espanyol que visita el camp del CUE. Amb una gran novetat és Javi Puado, que després d'estar-se 9 mesos de baixa per una lesió greu de genoll, torna a la convocatòria. Ahir, per cert, vam preguntar a Manolo González, l'entrenador, si s'havia sentit qüestionat després de la derrota contra l'Elx i després de guanyar dos partits en les 7 primeres jornades. Ell va dir que no hi pensa. L'Espanyol cobra la jornada avui, mentre que el Barça rep demà el Getafe a 6:45 de la tarda en directe a RAC1. Rafinha encara no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys i tot fa pensar que no serà titular. També estarà disponible Xavi Espart, que hi va renovar fins al 2030. Més tard, a les 9 del vespre, també a RAC1, el Real Madrid jugarà contra el Villarreal al Bernabéu. I a segona, demà a 5:15 de la tarda, el Sabadell juga al camp del Ceuta, mentre que el Girona no juga fins dilluns a les 9 del vespre al camp del Tenerife. Més coses, el Barça femení ha demanat canviar el partit de Champions contra l'Arsenal per la vaga general de la crisi de l'habitatge. El partit està programat per dimecres 11 de novembre al Camp Nou, però com que coincideix amb el dia en què els sindicats han convocat la protesta, el club ha proposat a la UEFA avançar-lo un dia i jugar-lo el dimarts dia 10. I èxit català al Mundial de Judo, que aquests dies es fa a Bakú, a l'Azerbaidjan. La lleidatana Ai Sunoda s'ha penjat la medalla d'or en la categoria de fins a 70 quilos. És la segona medalla de la delegació catalana a Bakú després de la plata que va aconseguir David García en la categoria de fins a 66 quilos. En handbol, el Barça s'ha redimit de la derrota al Mundial de Clubs amb una victòria de 7 gols contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. El porter del Barça, Sergei Hernández, va acabar amb 19 aturades i l'Ajuntament de Barcelona ha donat a Rafael Niubó la medalla d'or al mèrit esportiu per ser un referent internacional en l'àmbit de l'esport i també per la seva feina a favor de la inclusió, la igualtat, la salut i la cohesió social a través de l'esport. Niubó va ser un dels fundadors de l'Escola d'Iniciació Esportiva de les Corts i de la Unió Barcelonesa d'Activitats Esportives.
11: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Són les 6:20, s'ha de dir que TV Boy és ràpid. penja't un dibuix ja de la Mari Carmen amb bales, és a dir, angelical, a Barcelona, al carrer Rep Comtal, cantonada amb el carrer de les Basses, de Sant Pere. Allà està... Allà ha tocat el born. I està penjat, Mari Carmen, per sempre, diu aquesta imatge dibuixada ja pel TV Boy. Ho he vist a les centrals del diari Ara, per cert. Hola, què tal, Víctor Cullell, bon dia.
12: Jo?
0: Perdona, Joan Ferrer, bon dia. És que estava ara...
12: Jo també, bon dia.
0: Amb el TV Boy. Què?
12: Doncs mira, tornem a variar una miqueta el diàling, si us sembla. Això sí. Són coses que em permet fer la gent de les 6, els depravats que ens escolten ara a les 6.
10: Sí.
0: Molt bé.
12: Us porto un canal d'Instagram.
0: No, secta, no. Ara ja hem arrebatjat. Ara són depravats, ja.
12: No, home, amb confiança.
0: Ja, agafa fàstic.
12: Avui us porto un canal d'Instagram d'un senyor que té, doncs, una mena d'armeria, ven productes de ser, ganivets, i, entre altres coses, té tiratxines. Ah. Aviam quin producte ens ensenya avui.
13: Tenemos una sección que están ahí, pues... Todos los tirachinas, las gomas de recambio y los distintos tipos de bolas que tenemos para usar con los tirachinas.
14: Coño, qué raro.
13: Con los tirachinas.
15: Déjame que te acaricie el show.
13: Con los tirachinas, sí, son bastante divertidos.
16: Hombre, claro.
13: Te puedes pasar un buen rato.
16: Muy bueno.
13: Y claro, las bolas se pueden volver a usar.
17: Eso siempre fa alegría.
12: Vigileu amb els tirachinas, sobretot si són bessons i treballen al Nicabana. Oh. La Mònica.
0: Aquest és un missatge per la Mònica Hernández en clau. Si sí. Busqueu, espera't un moment, perquè ens està fent portar una gincana. Si aneu a l'Instagram del Món RAC1 i trobareu un vídeo penjat de Mònica Hernández que explica això del Nicabana i entendreu lo de la tira... 6 i 22.
12: Més de 2.000 visites té ja el vídeo, eh?
0: Ah, sí?
12: Sí, ho acabo de mirar.
0: Carai.
12: Sí, sí.
0: Haurem d'anar al Nicabana una altra vegada.
12: Ai, sí.
0: O que vinguin a veure aquí, fem una sorpresa amb la Mònica Hernández, que vinguin els bessons. Bé, que es deia en Pere i no me recordo com es deia Pere, no sé què més. No me recordo, Josep, potser em sembla. Aviam, 6 i 23 minuts avui des de Pet Shop Boys. Des de Pet Shop Boys. Escolta'm. Bestials. A que sí, Dani Simón. Doncs tira.

0: és que hi ha un error, que és que no té 2.000 visites. Quantes en té Albert Pedrol ja?
1: 73.000 visites i 2.000 likes.
0: Perfecte. Endavant, endavant. Tira, tira, tira, tira.

0: 1. Avui, a dia, la banana per només 1 amb 11 al quilo. De debò, molt bé, dia.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
3: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
4: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
3: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
5: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
6: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics, essència única, amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
7: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fa amb la Ludwig Van, els Catarres, l'Axan Busto, Figa Flaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
12: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
13: Una maravilla és poder viajar.
14: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
15: 26 de gener del 1947.
14: I el número de la sort, el
15: 9.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que la mort de la Mari Carmen ha desencadenat una guerra bruta entre els partits.
2: La majoria aprofiten per escombrar cap a casa o atacar l'adversari. El PP critica que el PSOE polititzi la mort i Vox directament acusa els socialistes de matar-la i demanen una autòpsia.
0: Mentrestant, Gabriel Rufián no aclareix si serà el candidat d'Esquerra i el partit ja prepara un pla B.
2: Per fer el pas, Rufián vol un equip a mida i aliar-se amb altres forces d'esquerres, però segons ha pogut saber RAC1, la direcció no li ha respost. El candidat s'anunciarà diumenge.
0: Per primer cop en l'última setmana, a aquesta hora no hi ha incidències a Rodalia.
2: Ja circulen trens a tota l'R4 i també a l'R2 Nord i a l'R11, les últimes que seguien tallades des del cap de setmana. Avui, doncs, primera prova de foc després dels aiguats.
0: La família d'una exmoderadora de Facebook, que treballava a Barcelona i que es va suïcidar, denunciarà Meta.
2: Acusen la tecnològica de la seva mort pels problemes de salut mental que li hauria provocat la feina. Consistia a filtrar vídeos extrems i contingut il·legal.
0: A Barcelona només queden dos districtes on es parla més català que castellà, Gràcia i Sant Gervasi.
2: Segons una enquesta de l'Ajuntament, a tota la resta el castellà guanya per golejada. A Barcelona només parla català habitualment un de cada tres veïns.
0: Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes.
2: Amb música nou disc dels Pet Shop Boys, Pitbull també estrena àlbum i col·laboració amb Kiss i novetats de Morat i Ralphie Chu. I al cinema s'estrena El Precio de la Red sobre l'escàndol dels Facebook Files i també el documental NASA sobre el genocidi d'Israel contra els palestins.
0: Els esports, avui torna a la Lliga després de 20 dies d'aturada per seleccions.
3: A les 9 del vespre en directe a RAC1, l'Espanyol juga al camp del CUE al Màlaga amb la gran novetat de Javi Puado després de 9 mesos de baixa. Demà a 6:45 de la tarda, Barça-Getafe a les 9 del vespre, Real Madrid-Vila-Real.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui baixen les temperatures amb un ambient de plena tardor.
4: Exacte, sí, de fet aquesta nit han baixat en picat els termòmetres i ara mateix l'ambient és clarament més fred que ahir, per tant toca agafar la jaqueta abans de sortir de casa i al migdia també baixen les temperatures màximes que es mouran entre els 18 i els 22 graus. Avui serà un dia tranquil, dominat pel sol i només amb algunes nublades de tarda en zones del Pirineu que no portaran més conseqüències i el vent de tramuntana que encara bufarà a l'Empordà. I el cap de setmana també es manté la calma, amb temperatures una mica més altes i com a molt diumenge amb 4 gotes en punts de la costa i del prelitoral central.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 10 i 14 graus a Barcelona, 14 també a Tarragona, 8 graus a Lleida, 9 a Girona, 4 a Viladrau, 13 a Mataró i 10 a Gandesa.
0: A aquesta hora hi ha un accident a la P7, a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit Girona. Hi ha vehicles al voral, de moment no es talla cap carril. També hi ha un altre accident en un altre punt de la P7, en aquest cas el Papiol, també en sentit Girona, en aquest cas de fa poc més de 10 minuts, tampoc es talla cap carril, però tingueu en compte que hi ha vehicles al voral. Carretera tallada, la BP5002. Es desvia per la BP5001 a Vilanova del Vallès i també està tallat un dia més el túnel de les Franqueses. Tingueu en compte que a partir d'aquest migdia i fins demà, tenint en compte que és un cap de setmana llarg, sortiran gairebé 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 9 d'octubre del 2026.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: El món a RAC1.
1: 6:39, la tempesta política que ha provocat el cas de la Mari Carmen ja és total i els partits estan fent servir la seva mort com un argument al seu favor.

0: La precampanya de les eleccions espanyoles del 29 de novembre ha començat de la forma més crua possible, amb els partits fent servir el cas de la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys que ha mort dues setmanes després que la desnonessin de casa seva. Encara queda més d'un mes perquè comenci la campanya electoral, que arrenca el 13 de novembre, però les diferents forces polítiques no volen perdre ni un segon per intentar arribar a aquesta data ben posicionats i amb l'opinió pública, evidentment, al seu favor. Una de les formacions que vol córrer més que la resta és el Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo no li va fer gens de gràcia que Pedro Sánchez sentís la mort de la Mari Carmen com a pròpia, que és el que va escriure el president espanyol a Twitter. Tant el PP com Vox s'han afanyat a contrarrestar aquest intent del PSOE de fer servir aquesta tragèdia com un punt al seu favor de cara a les eleccions. I ahir Feijóo va afirmar que el que està fent Pedro Sánchez és manipulació emocional.
1: 97 desahucios diarios, señor Sánchez. Después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
0: Aquestes paraules d'Alberto Núñez Feijóo van ser poc després que el PP es negués a fer un minut de silenci a les principals institucions de Madrid, al Senat, a l'Ajuntament i també a l'Assemblea de Madrid, al Parlament Regional. Anem cap allà. Jordi Armenteres, bon dia.
2: Bon dia, una petició molt clara, un minut de silenci per recordar-la. Al Senat el PP va dir que no n'hi havia precedents, però on hi va haver bronca va ser l'Assemblea de Madrid amb Ayuso fent-ne befa cara a cara amb la portaveu de l'oposició, de Més Madrid, Manuela Bergerot.
3: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen. Señorías, hoy es un día de enorme tristeza. Hoy es un día de rabia.
4: En primer lugar, no grite tanto que va a despertar a los de la campada en

0: Relax.
1: I a l'Ajuntament, minut de silenci improvisat per les esquerres en un torn d'intervenció amb el PP, que no es va aixecar de la cadira, i Vox xerrant per boicotejar-ho. I després l'alcalde Almeida es justificava atacant el PSOE.
2: Porque nosotros no participamos de estrategias de confrontación y de estrategias electorales. Para Mar Madrid, el Partido Socialista, Mari Carmen no és una persona cuya memòria hi ha que honrar, sinó un senyuelo electoral.
1: I deia també que si no es van fer minuts de silenci a Catalunya per la mort de la dona que es va suïcidar abans del desnonament, que no els busquin a Madrid ara per Mari Carmen Abascal.
3: Vox s'ha passat també de frenada, considera que el govern espanyol és el màxim responsable que la Mari Carmen hagi mort a l'hospital, fins i tot creuen que és necessari fer-li una autòpsia per determinar la causa de la seva mort, insinuant que el PSOE pot haver intervingut d'alguna manera, així ho ha dit a Twitter, tal com raja l'eurodiputat del partit ultra, Germán Terts. Evidentment, el Partit Socialista s'ha defensat de totes aquestes acusacions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix que la notícia el va commocionar, i com ja va dir la ministra d'Habitatge ahir aquí al Món RQ, Illa creu que el testimoni de la Mari Carmen ha de fer reflexionar tothom.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: Ahir al vespre, més de 20.000 persones es van concentrar al centre de Madrid per recordar la figura de la Mari Carmen, i avui, a les 7 de la tarda, s'ha convocat una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona per recordar-la, a ella i també a l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després que la desnonessin. Justament aquesta nit, l'advocat de l'Olga, Jordi Naya, ha acusat el jutge de tirar endavant el desnonament, tot i saber que s'havia intentat suïcidar. N'ha parlat a la cadena SER.
5: Ella, les hores prèvies al desahucio, sufrió unas serias crisis que la llevaron incluso a ser ingresada en el hospital de Bellvitge por ideas de quererse quitar la vida. Horas antes del desahucio solicitamos la suspensión en base a que en esas condiciones no se podía llevar a cabo el desahucio.
3: L'habitatge, doncs, s'ha convertit en el primer gran tema d'aquesta precampanya electoral, i els partits ja s'afanyen a escollir els seus candidats per aprofitar-ho i començar a teixir estratègies polítiques. Ara bé, Esquerra creix la tensió, perquè a menys de 72 hores perquè el partit anunciï el candidat, Gabriel Rufián encara no ha anunciat què farà, Pol.
6: Segons ha pogut saber RAC1, Rufián fa 3 dies que espera, sense resposta, que el partit li garanteixi una sèrie de condicions abans de fer el pas. Per exemple, vol poder fer una llista a la seva mesura i també teixir aliances amb altres partits d'esquerres. Mentrestant, cada cop hi ha més veus internes al partit que parlen de pla B, i fins i tot ja apareixen noms que el podrien substituir. Per exemple, el diputat al Parlament, Jordi Albert, que ja ha començat a demanar avals. Esquerra anunciarà el seu candidat demà passat, diumenge.
3: Qui tampoc acaba de concretar qui serà el seu cap de llista és la nova agrupació d'esquerres, el Front Ampli, però en les últimes hores Ada Colau ha dit que està disposada a encapçalar la candidatura a tot l'Estat amb la condició que Podem també entri al Front Ampli. I on també hi ha dubtes sobre qui serà el candidat al Congrés és el PP català. En les últimes hores ha sonat el nom de Xavier García Albiol, que no s'ha descartat.
6: L'alcalde de Badalona diu que de moment ningú li ha demanat, però no hi tanca la porta.
7: Yo con Feijón no he vuelto a hablar, yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias, y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabecerista por Barcelona va a ser al presidente del partido, y conmigo no se ha puesto en contacto.
8: ¿Usted aceptaría?
7: No, a mí, yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
6: Mentrestant, qui ja té candidat és Junts per Catalunya. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista per Barcelona.
3: Ara són 6:45 del matí. Rodalies comença el dia sense incidències per primer cop aquesta setmana. Després de 7 dies de caos ferroviari, els trens circulen amb la normalitat que hi havia ara fa una setmana, abans dels aiguats. Encara hi ha línies que arrosseguen incidències amb trams que s'han de fer en autobús per carretera, però són talls previs al caos d'aquests últims dies. Les últimes a entrar en funcionament han estat l'R2 Nord, l'R11 i la pota nord de l'R4. Sapiguem la situació a aquesta hora en directe des de l'estació de Sants. Josep Moragues, bon dia.
9: Bon dia, sí, ja s'ha recuperat la circulació a les principals línies i de moment no hi ha incidències importants. La recuperació més important, com deies, és la línia R11 que va a Figueres, que era una línia que estava aturada des de dissabte al vespre, que ahir es va recuperar. Ara bé, Aquesta línia té limitacions de la infraestructura entre Granollers i Sant Celoni, per tant, s'està reduint l'oferta de trens. La resta, però, no hi ha incidències que sapiguem. Hi ha Sants molta més gent que altres dies, i passen tots els trens amb demores molt testimonials, molt poc importants, i, per tant, de moment, normalitat a pràcticament la totalitat de la xarxa.
3: I encara relacionat amb la mobilitat, si teniu previst agafar el cotxe i passar uns dies fora, sapigueu que entre aquest migdia i demà sortiran gairebé 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb motiu del cap de setmana llarg, el Servei Català de Trànsit preveu una tarda complicada a les carreteres i ha activat un dispositiu especial amb més carrils i més controls dels Mossos d'Esquadra. Ara passa un minut i mig de 6:45 del matí. La família d'una exmoderadora de Facebook que treballava a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat a Lió denunciarà Meta. L'acusen de ser responsable de la mort d'aquesta dona de 34 anys, que es deia Inés Mendoza, pels problemes de salut mental que, segons la família, li va provocar la feina.
6: La jove treballava filtrant el contingut il·legal de Facebook i d'Instagram, i el 2023, quan encara treballava a la Torre Glòries, ja va intentar suïcidar-se un primer cop. Ara l'advocat de la família sosté que, tot i que ja no treballava com a moderadora per Meta i per Telus, encara arrossegava seqüeles psicològiques. Robert Castro n'ha parlat aquesta nit al 9C Barracú.
0: El preu que paguen els moderadors, que són molt bons fent això, és que l'empresa els hi posa a les cues de vídeos més durs, a lo millor, per exemple, vídeos en directe de suïcidis. D'alguna manera, inclús va prendre el modus operandi d'aquest intent de suïcidi que va tenir el 2023, va veure molta pedofília que li va resultar molt colpidor.
6: És per això que ara la família reclama que l'empresa admeti el dany causat i també una compensació econòmica.
3: 6:47, a Barcelona només hi ha dos districtes on es parla més català que castellà. Són Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. A tota la resta de districtes, el castellà es menja el català. Són les conclusions de l'última enquesta de serveis municipals feta per l'Ajuntament, que també diu que on menys es parla el català és a Nou Barris o a Ciutat Vella, on tan sols el fa servir al voltant del 17% de la població. I encara un últim apunt abans dels esports, perquè avui es posen a la venda les entrades pel Primavera Sound. A les 11 del matí ja en podreu comprar per l'edició del 2027, que es fa una temporada més al Parc del Fòrum de Barcelona els dies 3, 4 i 5 de juny.
8: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
3: Els esports, la Lliga de Futbol torna avui després de 3 setmanes d'aturada per seleccions. L'encarregat d'encetar la 8a jornada és l'Espanyol, que avui a les 9 del vespre en directe a RAC1 juga al camp del CUE, al Màlaga, i a més Pedrol ho fa amb una gran novetat.
10: Sí, la del capità Javi Puado, que ha entrat a la llista després d'estar-se 9 mesos de baixa per una lesió greu de genoll. L'Espanyol és 15è amb 2 victòries en els primers 7 partits de la temporada, i per aquest motiu ahir vam preguntar a Manuel González si s'ha sentit qüestionat les últimes setmanes. Doncs bé, la resposta de l'entrenador no va deixar ningú indiferent.
11: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat, però tampoc, quan anaven cinquers, tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic.
10: Mentrestant, el Barça rep demà el Getafe a 6:45 de la tarda en directe a RAC1. Rafinha encara no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys i tot fa pensar que no serà titular. Ara bé, sí que estarà disponible, igual que Xavi Espart, que ahir, per cert, va renovar fins al 2030. Més tard, a les 9 del vespre, el Real Madrid juga contra el Villarreal, el Bernabéu i a segona. Demà, 4:45 de la tarda, el Sabadell juga al camp del Ceuta, mentre que el Girona no entra en joc fins dilluns, a les 9 del vespre, al camp del Tenerife.
3: Més coses, el Barça femení ha demanat canviar el partit de Champions contra l'Arsenal per la vaga general de la crisi de l'habitatge.
10: El partit està programat per dimecres 11 de novembre al Camp Nou, però com que coincideix amb el dia en què els sindicats han convocat la protesta, el club ha proposat a la UEFA avançar-lo un dia i jugar-lo el dimarts, dia 10. I fora del futbol, èxit català al Mundial de Judo, que aquests dies es fa a Bakú, a l'Azerbaidjan. La lleidatana Ait Sunoda s'ha penjat la medalla d'or en la categoria de fins a 70 quilos. És la segona medalla de la delegació catalana a Bakú, després de la plata que va aconseguir David García en la categoria de fins a 66 quilos.
3: Hi ha alguna cosa més?
10: Sí, que el Barça d'handbol s'ha redimit de la derrota al Mundial de Clubs amb una victòria de 7 gols contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. El porter del Barça, Sergei Hernández, va acabar amb 19 aturades i han donat a Rafael Niubó la medalla d'or al mèrit esportiu per ser un referent internacional en l'àmbit de l'esport i per la seva feina a favor de la inclusió, la igualtat, la salut i la cohesió social a través de l'esport. Niubó va ser un dels fundadors de l'Escola d'Iniciació Esportiva de les Corts i també de la Unió Barcelonesa d'Activitats Esportives.
12: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
3: 8 minuts i mig i les 7.
13: RAC 1.
14: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponés. Repsol, amb tota l'energia.
15: Oli canviat, ja es pot endur el cotxe.
16: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
17: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
18: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
19: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
20: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
21: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
22: Jerseis alineats al mil·límetre i serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
23: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
24: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
25: Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
26: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i MSC Cruceros, tria el teu rumb, Malta, la Romana o les Canàries. I a bord, esmorzes amb la mar al davant, et banyes amb la mar a sota i sopes amb la mar al costat. Reserva el teu creuer MSC amb begudes incloses i nens gratis. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés.
27: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
28: La majoria de casos amb tractaments conservadors milloren. Ajustant o canviant els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
27: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
28: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
27: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
29: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
27: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
30: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
31: RAC1 Podcast.
30: amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
0: El món a RAC 1.
3: 4 minuts i mig i les 7. A aquesta hora, el que em té fart amb el Lu Martín.
1: De lo que estic fart és de que m'agraï tant cuinar i cuinar tan poc.
3: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
2: Espanya és el primer país consumidor de prostitució a Europa i el tercer a tot el món. Així que ja era hora d'una sèrie com El Castillo. A partir de l'adaptació del llibre El proxeneta de Mabel Lozano, durant 6 episodis segueix durant 2 dècades a Clàudia, una jove colombiana interpretada per Valentina Vidal, a El Suizo, un proxeneta encarnat per Raúl Arévalo i a l'inspector Gerardo Llesa, qui dona vida Omar Ayuso. És una sèrie aspra que posa el focus a les màfies proxenetes, als puters, i que s'aparta de la tradicional mirada masculina. És a dir, que si busques nus i escenes de sexe, aquí no és. Les víctimes de tràfic i explotació sexual són tractades amb respecte mentre es retrata la violència que pateixen des de diferents àmbits, inclòs el policial i judicial. El Castillo és una sèrie imprescindible que trobareu a Movistar Plus.
3: I a 3 minuts per les 7, a aquesta hora recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau avui a les 25 setmanes.
4: Derek Parabincini va néixer a les 25 setmanes de gestació i pesava poc més de mig quilo. Els metges li van salvar la vida, però el tractament amb oxigen li va provocar ceguesa i el seu desenvolupament va quedar afectat. Quan tenia 2 anys, en Derek va descobrir un piano i va començar a tocar-lo. Als 4 ja era capaç d'aprendre peces complexes simplement escoltant-les. Tenia oïda absoluta i una memòria musical extraordinària. Escoltava una peça, la que fos, i podia retenir-la amb una rapidesa sorprenent. Amb els anys, ha arribat a tenir un repertori de desenes de milers de peces apreses només escoltant-les. Als 9 anys, va pujar a l'escenari i va tocar jazz amb la Royal Philharmonic Ops Orchestra. Era un nen cec de 9 anys, assegut davant d'un piano, tocant amb una orquestra professional i tot el públic dempeus. Ha actuat i continua actuant en molts escenaris d'Europa i dels Estats Units.
3: I al diàleg.
5: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
3: Joan Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Víctor Cullell. Escolta'm, mira't aquesta sèrie que barreja la novel·la romàntica i el món del motor.
3: Yep.
7: Sí. Bueno, llavors, escolta una cosa, per situar. Diuen que Madame Bovary és... Bueno, una novel·la que se la pot llegir. Si tu ets capaç, si m'estàs escoltant, amiga, si m'estàs escoltant, i ets capaç de tragar els Bridgestone...
8: A ver, me parece que te equivocas, eh?
7: Els Bridgestone...
9: Que m'encanten!
7: Pues mira, és això. Madame Bovary és la teva novel·la.
3: Tu sí que l'has vista, Joan, aquesta sèrie?
6: Sí, barreja tassetes i pneumàtics.
3: No va de cotxes, però...
6: Pel Merlos.
11: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
13: Roma Kuruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
31: Fàcil, intuïtiva i renovada.
30: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
32: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
33: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 9 d'octubre del 2026. Fa fred. Fa fred. Han baixat en picada les temperatures i l'ambient és de plena tardor. Al migdia les temperatures també quedaran més frenades, amb sol i amb alguns núvols de tarda en punts del Pirineu. El cap de setmana serà de calma. A Madrid, la mort de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que s'ha convertit en el símbol de la lluita per l'habitatge, ha enfangat fins a límits insuportables la pre-campanya electoral. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez del seu desnonament i creu que ara intenta manipular sentimentalment els espanyols. L'extrema dreta va encara més enllà. Ahir l'eurodiputat de Vox, Germán Terch, va reclamar una autòpsia al cos de la Mari Carmen abans de descartar que l'hagi assassinat el govern d'Espanya. A la Moncloa se'n fan creus i retreuen al PP i a Vox aquesta campanya de deshumanització. La cursa electoral també s'embolica a Esquerra. El partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però ja té a punt un pla B, Jordi Albert, per si finalment l'actual portaveu republicà a Madrid i la direcció no es posen d'acord. De fet, segons ha pogut saber RAC1, Gabriel Rufián fa 3 dies que espera que la direcció li garanteixi una sèrie de condicions abans de fer el pas. Avui parlem d'aquest clima tan tens de precampanya electoral amb el ministre de Presidència i de Justícia, Félix Bolaños. Just la setmana que l'amnistia ha fet un pas endavant gairebé definitiu, serà a partir de 9:15 en aquest estudi, amb temps de tertúlia avui amb Jordi Bosch, Ernest Folch, Glòria Serra, Cris Puig i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Per cert, si sou usuaris de Rodalies, bones notícies. Després de dies de caos, aquest matí la xarxa recupera la normalitat i ara mateix pràcticament hem de dir que no hi ha incidències. En successos, atenció a aquesta notícia que es tapava i La Vanguardia, la família d'un exmoderador de Facebook a Barcelona denunciarà Meta després que se suïcidés diumenge. El seu entorn acusa l'empresa dels problemes de salut mental que arrossegava l'extreballadora. Avui que tornem a tenir males notícies pel català a Barcelona, l'enquesta de serveis municipals constata que només hi ha 2 districtes de la ciutat amb el català com a primera llengua. Són Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, la resta el castellà guanya per golejada. Els esports, després de 3 setmanes, finalment Ole torna avui al futbol de primera divisió. Màlaga-Espanyol, avui primer partit a les 9 del vespre en directe aquí a RAC1. El Barça jugarà demà 6:45 de la tarda contra el Getafe al Camp Nou. A música, atenció als fans de la Primavera Sound, avui a les 11 del matí es posen a la venda les entrades per la pròxima edició del festival que tindrà lloc al Parc del Fòrum de Barcelona els dies 3, 4 i 5 de juny de l'any que ve. També a les 11 la centrifugadora amb l'Edu de Valle i el boi millor del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la metatertúlia amb la Mònica Hernández i els cafres habituals, David Broc, Marc Puga, Santi Jiménez, Mònica Usart, Marta Rida i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usart. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Primer de tot, un titular. Titular per aquells que es lleven ara. Mònica, fa molt fred.
3: Sí, han baixat molt les temperatures, han picat, sí. Avui és un matí de tardor.
0: Han baixat 8 o...
3: Sí, depèn de la zona, més fins i tot, sí.
0: Ah, després en parlem. Però la primera notícia és que fa molt fred. Alguna cosa d'aquesta nit en material, Hernández?
4: Sí, que la mort de la Mari Carmen monopolitza i polaritza encara més la precampanya electoral. Els partits de dretes i d'esquerres s'acusen mútuament d'aquest cas. D'una banda, el PP denuncia la manipulació emocional del PSOE arran de la mort de la llogatera, i de l'altra, el govern espanyol acusa els populars que estiguin deshumanitzant la seva figura. De fet, els partits es fan retrets per voler-ne fer un ús electoral. On es va embolicar i de valent va ser ahir a Madrid, tant al Parlament com a l'Ajuntament. A les dues institucions, el PP no va participar en els minuts de silenci per recordar la veïna desnonada, i el mateix va passar al Senat. L'alcalde de Madrid, José Martínez Almeida, ho argumentava.
5: Los minutos de silencio valen contra Ayús de Almeida, pero no valen contra Illa y Colboni. ¿Por qué no se hizo un minuto de silencio en Cataluña cuando se suicidó esta señora, con 2 hijos, dejando 2 hijos? ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza a Mari Carmen? Lo digo de otra manera. Si tanto quieren a Mari Carmen, que vayan a la acampada de sol.
4: I una mica més tard, al ple del Parlament madrileny, es va repetir la mateixa història. L'oposició va demanar un minut de silenci i el PP s'hi va oposar. I això va desencadenar aquesta picabaralla, en aquest cas, entre Manuela Beguerot, de Més Madrid, i la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
2: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen. Hoy es un día de enorme tristeza. Hoy es un día de rabia.
6: En primer lugar, no grite tanto que va a despertar a los de la acampada en sol. Relax.
4: I per si no n'hi hagués prou, a Twitter, l'eurodiputat de Vox, Germán Terch, ha demanat que li facin l'autòpsia a la Mari Carmen, insinuant que el PSOE pot haver tingut alguna cosa a veure amb la seva mort.
0: Quina barbaritat, tot plegat. Des del govern espanyol es defensen i asseguren que el cas de la Mari Carmen els interpel·la.
4: Sí, de fet, fa uns minuts, en una entrevista que ha publicat el diario.es, Pedro Sánchez ha recordat que aquest cas hauria de remoure moltes consciències.
7: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor. Y es lo que hemos hecho junto con otros muchos grupos parlamentarios con la aprobación y esperemos la convalidación del Real Decreto Ley que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Mari Carmen.
0: Avui a quarts de 10 del matí esperem en aquest estudi el ministre de la Presidència, home fortíssim de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, en directe aquí al Món a RAC1 i en aquest estudi. Per cert, que ahir al vespre més de 20.000 persones van concentrar al centre de Madrid per recordar la figura de la Mari Carmen.
4: Sí, i avui a les 7 de la tarda s'ha convocat una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona per recordar-la a ella i també a l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospital de Llobregat després que la desnonessin.
0: És bestial com el Twitter forma part ja de la campanya electoral. És a dir, els polítics, o determinats polítics, s'estan movent a la societat com es mouen a Twitter. És a dir, s'està agafant un fangar, un femer, la política que és impropi. Perquè tot això la gent l'únic que fa és allunyar-la de la política. Precisament sobre el cas que ara parlàvem de la Olga, aquesta nit el seu advocat ha acusat el jutge de tirar endavant el desnonament, tot i saber que s'havia intentat suïcidar.
4: L'advocat Jordi Naya ha denunciat a la cadena SER que la justícia no mogués ni un dit a l'Olga l'havien ingressat a l'hospital perquè s'havia intentat treure la vida.
8: Ella, les hores prèvies al desahucio, sufrió unas serias crisis que la llevaron incluso a ser ingresada en el hospital de Bellvitge por ideas de quererse quitar la vida. Horas antes del desahucio, solicitamos la suspensión en base a que en esas condiciones no se podía llevar a cabo el desahucio.
4: El jutge també va mantenir el desnonament, tot i que sabia que l'Olga tenia una filla menor d'edat.
0: L'habitatge, doncs, s'ha convertit en el primer gran tema d'aquesta precampanya electoral, però Esquerra creix l'atenció perquè Gabriel Rufián encara no ha decidit el que farà.
4: Diumenge sortirem de dubtes, però tot i que la direcció del partit manté públicament l'aposta per Rufián, segons ha pogut saber RAC1, el portaveu dels Republicans fa 3 dies que espera sense resposta que el partit li garanteixi tot un seguit de condicions abans de fer el pas. Ell mateix ho va apuntar a les xarxes ahir al vespre en una piulada en què demanava garanties, consensos amb altres forces d'esquerres i posava en dubte que Esquerra el vulgui com a número 1. Per altra banda, cada vegada també hi ha més veus internes al partit que parlen de pla B i fins i tot apareixen noms que el podrien substituir, com ara Jordi Albert, diputat al Parlament, que fa un parell de dies va començar a demanar avals.
0: On també hi ha dubtes és el PP. Xavier García Albiol, però, no tanca la porta a ser el candidat del partit al Congrés per Barcelona.
4: Sí, l'alcalde de Badalona diu que de moment ningú li ha demanat, però que ell farà el que li diguin.
9: Yo con Feijóo no he vuelto a hablar. Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo no se ha puesto en contacto.
10: ¿Usted aceptaría?
9: No, a mí, yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Toda la aigua, seguiré, no quiero seguir, no, seguiré. O sigui, estic convençut de la seva... de la seva victòria electoral i que si... amb majoria absoluta, a més. Deixa'm afegir aquí, a tot plegat de tot el que estem comentant, que em sorprèn, García, em sorprendria que García Albiol acceptés el càrrec. No descarto que no, perquè possiblement les pressions... És a dir, és un dels grans avals que té el Partit Popular, sense cap mena de dubte, Xavier García Albiol, i és un cap de cartell molt interessant i molt intel·ligent per part del PP d'escollir-lo. Però no sé jo si García Albiol no té prou feina ja de ser alcalde de Badalona com perquè a sobre ara li col·loqui la feina de ser un parlamentari al Congrés espanyol. A tot això, avui el diari El País publica una enquesta que confirma la majoria absoluta del PP i Vox a les eleccions.
4: Amb la precampanya ja en marxa, els partits de Feijóo i Abascal repunten. De fet, la formació d'ultradreta doblaria resultats respecte al 2023 amb 66 escons. El PP en perdria 5 i els socialistes 9. Sumar també cauria i es quedaria amb 5 cadires. I el Confidencial, un altre sondeig, apunta que si les eleccions es fessin avui, la dreta i l'extrema dreta sumarien fins a 201 escons. En aquest sentit, el PP n'aconseguiria 130 i Vox s'enfilaria fins als 70. Per la seva banda, el PSOE es quedaria en 110 i el Front Ampli punxaria i en tindria només 11.
0: Més enllà d'aquestes eleccions, bones notícies pels usuaris de Rodalies. A aquesta hora no hi ha incidències a la xarxa ferroviària. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, al rovell de l'ou de la xarxa. Allà hi tenim en Josep Moragues. Bon dia.
10: Bon dia, sí, ja s'ha recuperat la circulació a les principals línies, a les que tenen més passatgers, com la R1, la R2, també la R4, circulen en principi sense incidències importants, més enllà de les que hi pot haver normalment a Rodalies, uns 6, 7, 8 minuts d'endarreriment. La recuperació més important respecte a ells és la línia R11, que va fins a Figueres. Això sí, en aquesta línia encara hi ha menys oferta del normal per les limitacions de la infraestructura entre Granollers i Sant Celoni. A Sants hi ha molta més gent que altres dies, en comparació a dilluns, dimarts, dimecres, on realment no hi havia pràcticament persones. Avui hi ha més tràfic de gent que va amunt i avall i passen tots els trens amb, com dèiem, demores molt testimonials. Per tant, normalitat a pràcticament la totalitat de la xarxa de Rodalies.
0: Gràcies, Josep Moragues. I, evidentment, hem d'estar pendents de tot plegat d'aquests 3 dies de festa i de mirar el cel.
11: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Primera notícia, com dèiem abans, fa molt
3: fred. Sí, fa fred. Avui toca agafar la jaqueta. Tenim temperatures ara mateix d'entre 10 i 13 graus a la ciutat de Barcelona. Han baixat uns 6 graus respecte a les d'ahir.
0: 10-13 graus, a Barcelona?
3: Sí, a Tarragona tenim 14 graus. Han baixat també uns 5-6 graus respecte a les d'ahir. Hi ha 7 graus a Lleida. Han baixat 8 graus respecte a aquesta hora d'ahir. A Girona 10 graus, a la Seu d'Urgell 3 graus o a Banyoles 7 graus. Per tant, temperatures pròpies de l'estació de tardor, que és on estem ara mateix, i a més també baixen les temperatures al centre del dia, màximes d'entre 18 i 22 graus, només pugen en sectors del Pirineu. I avui serà un dia de sol. No plourà enlloc, avui? És estrany?
0: Riu.
3: Una mica de calma també ens va bé, després de les pluges dels últims dies.
0: Sí, perquè apunta maneres al futur, també.
3: I només hi haurà nuvolades avui en zones del Pirineu de cara a la tarda i vent de tramuntana que encara es mantindrà cap a l'Alt Empordà. I el cap de setmana continua la calma, puja una mica la temperatura, entre 2 i 4 graus de cara demà a dissabte, es manté diumenge, dissabte amb més sol, diumenge amb alguns núvols, però en general amb calma, i dilluns també es mantindria aquesta tranquil·litat amb temperatures una mica més altes. I sí que a partir del 15-16 d'octubre tornem a veure moviment i podrien tornar les pluges, però fins llavors es mantindrà la tranquil·litat.
0: Molt bé.
12: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
13: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
12: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Per cert, que si teniu previst agafar el cotxe i passar uns dies de festa, sapigueu que entre aquest migdia i demà sortiran gairebé 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aviam com està la situació ara.
14: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC amb el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
15: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres en quant a retencions habituals. A hores d'ara, de moment, encara amb força tranquil·litat. Poc a poc ja arrenquem amb aquesta intensitat des del Vallès per la C58, el nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt en sentit sud i també des del vessant Llobregat, de moment, però, doncs, força tranquil·litat. Per altra banda, pel que fa, doncs, als talls que hem tingut pels aiguats, encara tenim dues incidències. Queda tallat encara el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa i des d'ahir, doncs, també es talla la BP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, tenim dos accidents i un vehicle avariat. El primer accident ha estat a la C25 ahir al vespre a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació, i el segon accident ha estat a la AP7, aquesta primera hora del matí, fa tot just una estona, a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, com dèiem, comptem amb aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril a la Ronda Litoral, que deixa 3 quilòmetres de cues i lentitud entre Sant Adrià de Besòs i el nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
16: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
0: Un quart de vuit del matí. Més coses, recordeu segur el cas de l'exmoderadora de Facebook que treballava a Barcelona i que diumenge es va suïcidar. Doncs ara la seva família denunciarà la multinacional Meta.
4: Sí, la família acusa la matriu de Facebook i d'Instagram de la seva mort pels problemes de salut mental que, segons ells, li va provocar la feina. La jove es deia Inés Mendoza, tenia 34 anys i va treballar filtrant el contingut il·legal d'aquestes xarxes entre el 2022 i el 2025. L'any 2023, però, ja es va intentar suïcidar i, tot i que ara feia més d'un any que havia deixat aquesta feina, encara arrossegava seqüeles psicològiques. Ho ha explicat aquesta nit l'advocat de la família, Robert Castro, al 9C de RAC1.
18: El preu que paguen els moderadors, que són molt bons fent això, és que l'empresa els hi posa a les cues de vídeos més durs, vídeos en directe de suïcidis. Va veure molta pedofília que li va resultar molt colpidor.
4: La Inés es va suïcidar diumenge a l'IO, saltant d'un cinquè pis mentre estava amb una colla d'amics.
0: I males notícies pel català. A Barcelona només hi ha dos districtes on es parla més català que castellà, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi.
4: I a la resta el castellà guanya per golejada. Ho diu l'última enquesta de serveis municipals que constata que només parlen la llengua catalana de forma habitual el 33,6% dels barcelonins, una xifra que va a la baixa des de fa 5 anys. On menys se'n parla és a Nou Barris, on tan sols el fa servir un 16,7% de la població, una xifra similar a la de Ciutat Vella.
0: Bona atenció, aquesta notícia que hi ha és que... Estem perdent, ja...
3: O sigui, és que ni al nord, ja. No
0: ja sé. No, és que no, no, no. Als Estats Units, el Pentàgon ha anunciat que l'execució que es farà per afusellament de l'assassí de Fort Hood es transmetrà en viu per internet.
4: Sí, l'execució que es farà el 3 de desembre. Recordem que Nidai Malik Hassan va ser condemnat per matar 13 persones i ferir-ne 32 més en un tiroteig a la base militar el 2009. Doncs bé, ara, com deies, el Pentàgon ha anunciat que aquesta execució es podrà veure a través d'internet. Hassan, però, podria oposar-se i presentar un recurs de habeas corpus, una sol·licitud judicial per revisar la legalitat d'una detenció davant d'un tribunal civil. Això, per tant, podria endarrerir encara més aquest afusellament.
0: Això deixarà les teves escombraries en un documental del National Geographic, perquè això ja és l'extrem, ja, és l'extrem. I avui es posen les entrades a la venda per al Primavera Sound. A les 12 del matí ja podreu comprar per l'edició de l'any que ve, que es farà al Parc del Fòrum els dies 3, 4 i 5 de juny. Estrenes musicals, el nou disc dels Pet Shop Boys. Beautiful machines made a noise like that of a thousand knitting needles. Dos anys i mig després, el duo britànic ha publicat el Man from the Future, que un cop més va reagir a l'electrònica amb orquestres simfòniques i també corals. Wonders, every know. El setzè àlbum d'estudi dels Pet Shop Boys, també tenim el nou disc de Pitbull. I com col·laboracions amb Kiss i amb Bon Jovi. I tot i que encara falten dos mesos i mig, la Maria Carey ja ha fet el seu previ anunci de Nadal. This is your captain speaking. Welcome aboard, Mariah. We are headed to the North Pole. Not yet. Sorry. De fet, Maria Carey ja ha activat el compte enrere i ja anuncia la seva gira nadalenca, que començarà el pròxim 27 de novembre. I pel que fa als cinemes, de què parlem, Mònica?
4: Doncs vinga, del Precio de la Red, la seqüela de la Red Social.
19: Listen, before I go on, I want to make something clear.
20: Okay.
19: I'm a hunch you're not a fan of Facebook.
4: Doncs vine, Mickey Madison, Jeremy Allen White i Jeremy Strong.
0: Molt bé. Mickey. I més noms propis.
4: Doncs a veure, Claire Foy i Andrew Garfield protagonitzen la pel·lícula familiar L'Arbol Muy Muy Lejano.
21: Dear Grandma, we've moved to the countryside. Dad's crazy plan is infecting the whole family.
0: Mientras Diego Luna dirigeix Cenizas en la boca.
22: Pues sí, cuando estábamos en México, lo único que querías era venirte.
0: Un programa social que ens va presentar el Diego Luna aquí al món a RAC1 aquesta setmana i qui també està estrena avui és en Joel Joan.
23: Tornem a jugar? Merda.
0: S'estrena a sales la comèdia Escape Room 2 i també en català s'estrena Doraemon, aventures al món de l'art.
24: Sembla
1: l'extrem d'un quadre.
0: És el número 44 d'aquest gat còsmic. I el Festival de Cinema de Sitges ja ha aixecat el taló.
4: Amb la gala inaugural del certamen, amb l'estrena de la pel·lícula Fauna Life, una coproducció catalana que té com a protagonista nord-americana Chloe Grace Moretz. I avui un clàssic de Stephen King torna al festival, s'hi presenta Carrie, la sèrie que acaba, per cert, d'estrenar Prime Video i que recupera una de les històries més icòniques d'aquest escriptor nord-americà.
0: Els esports, avui torna el futbol a primera, després de 20 dies sense futbol d'equips, a les 9 del vespre, en directe a RAC1, Màlaga Espanyol.
2: Sí, el capità de l'Espanyol, Javi Puado, és la gran novetat a la convocatòria després d'estar-se 9 mesos de baixa per una lesió greu de genoll. El Barça rep demà el Getafe a 6:45 de la tarda en directe a RAC1. Rafinha encara no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys i tot fa pensar que no serà titular. Ara bé sí que estarà disponible, igual que Xavi Espart, que hi va renovar fins al 2030. Més tard, a les 9 del vespre, el Real Madrid jugarà contra el Villarreal al Bernabéu i a segona, demà 4:45 de la tarda, el Sabadell juga al camp del Ceuta, mentre que el Girona no juga fins dilluns a les 9 del vespre al camp del Tenerife. Més coses, el Barça femení ha demanat canviar el partit de Champions contra l'Arsenal per la vaga general de la crisi de l'habitatge. El partit està programat pel dimecres 11 de novembre al Camp Nou, però com que coincideix amb el dia en què els sindicats han convocat la protesta, el club ha proposat a la UEFA avançar-lo un dia i jugar-lo el dimarts, dia 10. I fora del futbol, èxit català al Mundial de Judo, que aquests dies es fa a Bakú, a l'Azerbaidjan. La lleidatana Ai Sunoda s'ha penjat la medalla d'or en la categoria de fins a 70 quilos. És la segona medalla de la delegació catalana a Bakú després de la plata que va aconseguir David García en la categoria de fins a 66 quilos. El Barça d'handbol, que s'ha redimit de la derrota del Mundial de Clubs amb una victòria de 7 gols contra el Dinamo de Bucarest. El porter blaugrana Sergei Hernández va acabar amb 19 aturades i l'Ajuntament de Barcelona ha donat a Rafael Niubó la medalla d'or al mèrit esportiu per ser un referent internacional en l'àmbit de l'esport i per la seva feina a favor de la inclusió, la igualtat, la salut i la cohesió social. Niubó va ser un dels fundadors de l'Escola d'Iniciació Esportiva de les Corts i de la Unió Barcelonesa d'Activitats Esportives.
5: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 22. Vamos que nos vamos.
10: Doncs mira, com que hi haurà eleccions el 29 de novembre i aviat tindrem actes de campanya, recordem el dia que van descobrir que l'Armenteres, el Jordi Armenteres, era al·lèrgic als mítings del PSOE.
6: Míting que reuneix gairebé tots els líders socialistes, tots els presidents autonòmics del PSOE, menys José Montilla, la representació del PSC, l'encapçala Carme Chacón. La crisi i la seva gestió centra totes les intervencions des del candidat Juan Fernando López Aguilar, candidat del PSOE... Perdó, candidat del PSOE a les...
24: Todos vamos a ayudarte. Todos.
10: Ja van acabar ajudant, que l'Armen està bé.
0: Sí.
10: Vaja, està com sempre.
0: 7:22.

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 2:02.
0: Cada dia una idea.
1: El Xavi Puig.
2: Shakira perd el compte i no recorda quants concerts li queden per fer a Madrid.
1: I la proposta d'aquest divendres del Pep Prieto.
3: Com que n'arriben tants, els thrillers nòrdics comencen a confondre's els uns amb els altres, però sempre aconsegueixen enganxar-te. La sèrie sueca Sacrifici de sang n'és un bon exemple. La història se situa a Estocolm, que s'ha convertit en una olla a pressió per un assassí en sèrie que només mata policies. L'agent encarregat de la investigació demana ajuda al seu pare, un detectiu retirat, per resoldre el cas. Té tots els ingredients per funcionar. Una parella protagonista amb carisma, una trama criminal ben conduïda i un discurs sobre la degradació de les institucions. És perfecte per un cap de setmana, perquè només té 5 episodis. Trobareu Sacrifici de sang a Netflix.
0: RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el Liverpool-Manchester City de la Premier League. Serem a Can Dragó a l'Europa al Jazeera's de Primera Federació. Serem a Fontajau a l'Espar Girona Jairis de la Lliga Femenina de Bàsquet. Serem al Palau Blaugrana al Barça-València de la Lliga ACB. A més, l'Ultrasports, el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Farem balanç de la temporada ciclista. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
4: RAC1. Tots som un milió. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
1: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia, que la mort de la Mari Carmen monopolitza i polaritza encara més la precampanya electoral. El PP creu que el PSOE està fent xantatge emocional i Vox demana directament fer-li una autòpsia per saber de què va morir.
7: Mentrestant, Gabriel Rufián no aclareix si serà el candidat d'Esquerra i el partit ja prepara un pla B per fer el pas. Vol aliar-se amb altres forces d'esquerres, però, segons ha pogut saber RAC1, la direcció encara no li ha proposat res.
6: La família d'una exmoderadora de Facebook que treballava a Barcelona i que es va suïcidar denunciarà Meta, filtrava contingut il·legal i ara acusant la matriu d'Instagram d'haver maltractat treballadors com ella.
7: A Barcelona només queden dos districtes on es parla més català que castellà. Són Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi.
6: I a les 11 del matí es posen a la venda les entrades pel Primavera Sauna. Encara música, avui han publicat nou disc, Pet Shop Boys i Pitbull.
8: Els esports, avui torna a la Lliga després de 20 dies d'aturada per seleccions. A les 9 del vespre, en directe a RAC1, l'Espanyol juga al camp del CUE al Màlaga amb la gran novetat de Javi Puado. Demà 6:45 de la tarda, Barça-Getafe i a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal.
1: I el temps?
9: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Fa molt fred, Mònica Usar, bon dia.
10: Bon dia, sí, han baixat en picat les temperatures i avui toca agafar la jaqueta abans de sortir de casa. Tenim temperatures d'entre 10 i 13 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 7 graus a Lleida, 10 a Girona, 7 a Solsona i 10 graus a Granollers. I al migdia també baixen les temperatures, fred del Pirineu, on seran més altes que ahir, amb moltes màximes de 18 a 22 graus. I avui serà un dia de sol, només amb algunes nuvolades de tarda en punts del Pirineu i vent de tramuntana que bufarà a l'Empordà. I al cap de setmana i dilluns continua aquesta calma amb temperatures una mica més altes.
11: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
12: Ja.
11: Sí?
12: És així.
11: De debò?
12: I tant, de debò.
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
1: I amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire. Mònica.
10: Doncs continua bona tot arreu, amb semàfors verds i blaus.
14: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
1: I el trànsit.
15: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
1: Apunta cotxes des del RAC, com sempre. Ferran Aràndiga, bon dia.
5: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per inundació. Des d'ahir també està allà la BP-5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, continuem amb aquests dos accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C-25 a Rajadell en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon ha estat a la AP-7 a Sant Feliu de Buixalleu fa una estona en sentit nord, que a hores d'ara deixa els vehicles al voral. Per últim, el vehicle avariat, que obliga a tallar un carril, deixa 3 quilòmetres de cues de lentitud també a la B-10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
16: Busques un vehicle híbrid?
17: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
16: Més eficient, és menys consum.
17: Més potent, és més cavalls.
16: Tot a Romauto.
17: Barcelona.
16: Molins de Rei.
17: Mataró.
16: Blanes.
17: I Santa Coloma de Farners.
16: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
17: RomautoNissan.com.
16: Romauto.
18: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 7 i 34 minuts i aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
19: Bon dia.
1: Marina Arbós, bon dia.
20: Bon dia.
1: Marc Suí, bon dia.
20: Bon dia.
1: Avui la picabaralla política arran de la mort de la Mari Carmen ocupa titulars i articles d'opinió a tota la premsa. Arrenquem amb els més conservadors de Madrid, que continuen carregant de valent contra l'esquerra per instrumentalitzar aquest cas.
21: El Mundo, a l'editorial, és contundent i afirma que el govern espanyol i els seus socis no tenen dret a instrumentalitzar un tràgic desenllaç com és el de la Mari Carmen. Creu que cap causa noble justifica aquest obscè electoralisme i afegeix: és el fracàs de l'executiu en l'habitatge el que converteix en especialment escandalosa la utilització partidista d'aquest cas. Per això conclou: un govern responsable no buscaria el rèdit electoral, sinó que afrontaria el repte i mostraria respecte evitant una dinàmica polaritzadora que radicalitza els carrers.
20: En aquesta línia, l'ABC afirma que cal renunciar voluntàriament a qualsevol mena d'intel·ligència per no recordar que el drama de la Mari Carmen és un acte de necrofília política mancat de qualsevol humanisme, i recorda que el seu origen són dues lleis socialistes dels anys 80 i 90. I acaba dient: la causa de la indecència d'aquests comportaments públics abusius, intimidatoris i antidemocràtics és la por de l'esquerra a un govern de dretes.
22: I l'Espanyol va un pas més enllà i escriu: la Mari Carmen és l'excusa que necessita l'esquerra per cremar els carrers. És l'últim front de batalla de la guerra bruta de Pedro Sánchez contra la democràcia. A més, alerta que el Parlament i la justícia no s'han deixat dominar i que per això ara el president apel·la a la víscera emocional amb la seva gran obra d'enfrontament cívic obert. I remata: diran que és per la Mari Carmen, però és perquè van perdre el 2023.
1: En canvi, la resta critiquen aquesta escalada a la poca humanitat de la dreta i pronostiquen una campanya electoral molt crua.
21: A El País, Carlos Cue veu injustificable el veto del PP de Madrid al minut de silenci al Parlament Regional, quan els populars de València, a més de 400 quilòmetres...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: 1.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a Skoda.es.
3: Skoda.
4: Aquest supercap de setmana Lidl batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. Tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 500 grams de mozzarella ratllada a 2,99 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
5: A Moeve continuem estant amb tu perquè estalvis el doble. Perquè per ser de Moeve Go tens un estalvi de 10 cèntims per litre en tots els teus proveïments. Unes-te ja a Moeve Go i comença a gaudir del doble d'estalvi amb la qualitat del carburant Moeve. Consulta en les condicions a Moeve.es.
6: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
10: increïble.
9: Platòric.
10: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
9: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
12: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
11: Entrades a auditori.cat.
13: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc, la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc. Un món de rutes per descobrir.
14: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Totes les marques d'anima, automoció, vehicles nous i les millors ofertes de l'any. Expro Reus, aquesta és la teva oportunitat. T'esperem!
15: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
16: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
15: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
17: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
18: Quan vulgui.
17: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
18: Tot el temps que vulgui.
17: I totes les bombolles que vulgui?
18: Totes les bombolles que vulgui.
17: I tot el relax que vulgui?
18: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
19: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
22: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
23: 8:05. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li travessarà aquest matí el xuxu?
24: Aquest matí els homes que no s'han de construir si llegeixen l'article que escriu Anna Carreras al Punt Avui. Diu que ara existeix una nova i sofisticadíssima espècie d'home. Una que s'assembla molt a l'anterior, però que és una versió millorada. I s'explica. Aquest nou home continua dient cap problema, quan clarament hi ha un problema. I ja m'ho miraré quan sap que no s'ho mirarà. Però ara celebra Carreras, parla dels seus sentiments i això apunta és una avenç prodigiós. I acaba, abans si un home estava trist, deia que estava espantat i si tenia el cor trencat, es comprava una moto.
23: Un agent de l'ICE dispara un home a Nova York amb un nen de 5 anys al cotxe.
25: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
26: Aquest nou incident s'ha produït en un carrer cèntric de Nova York on diversos agents de l'ICE van intentar identificar el que diuen és un estranger il·legal de la República Dominicana amb antecedents penals. Un agent es va acostar al cotxe amb una pistola desenfundada i quan el conductor va intentar marxar van disparar el vehicle fins a 7 trets. El conductor va quedar ferit però el nen de 5 anys que

0: també anava al cotxe, en va sortir il·lès. Qui ja n'ha dit la seva és l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que ha criticat que els agents de l'ICE no portaven roba que els identifiqués com a membres de les forces de l'ordre. Ho llegim al Washington Post i a The Guardian.
1: Carinyo, 5 per 5?
2: 25.
1: I per 3?
2: 75.
1: Ara ets de números.
2: No, no, de mi BP.
3: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més, participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/promoahorroextra.
4: Martí Esteban, bon dia.
5: Bon dia.
4: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
5: Que hi ha casos avançats de sarna a l'acampada de la Puerta del Sol. És veritat que havia arribat una alerta d'un possible brot d'aquesta malaltia, però el Departament de Salut Pública de la Comunitat de Madrid va explicar que havia quedat descartat. Ho explica Neutral.
4: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia.
4: Califòrnia es prepara pels greus efectes del fenomen del Niño.
6: Sí, ja fa mesos que parlem de com el Niño afectarà diversos punts del planeta i Califòrnia és una de les zones que podria viure situacions complicades provocades per pluges torrencials, esllavissades de terra, erosió costanera i pujades del nivell del mar. Tots aquests efectes preocupen i encara ho fa més el fet que puguin coincidir entre ells.
4: Si us heu endut més d'un ensurt amb les ES Alert, calceu-vos.
0: Sí, perquè d'aquí a 10 dies, el dilluns dia 19 d'octubre, Catalunya farà una prova sobre un avís de risc químic. I us preguntareu, rebrem un nou ES Alert? Sens dubte. Però també sonaran fins a 119 sirenes d'emergència instal·lades al territori, que se sentiran, atenció, a 47 municipis. El senyal d'aquesta alarma és un so agut que dura un minut, que fa una pausa de 5 segons i això es repeteix fins a 3 vegades i acaba amb un altre so que durarà 30 segons. Si no volíeu ES Alert, dues tasses de sirenes. Ho llegim al Fora del Pany de La Vanguardia.
4: I lamento comunicar-vos que ens queda un mes de vida com a espècie.
7: Sí, com a mínim, segons la profecia de la fi del món que va fer la revista Science als anys 60. Un article escrit aquella època, basat en un model matemàtic, argumentava que el món col·lapsaria el 13 de novembre del 2026 perquè el creixement exponencial de la població era insostenible. El que no van preveure és que el creixement es podia alentir tal com ha pensat i, per tant, no estem en aquest escenari. N'informa El País.
4: Per cert, Martí, menjar ous està de moda.
5: Sí, el consum d'ous s'ha disparat per la tendència a consumir proteïna que corre per les xarxes socials. Perquè us en feu una idea, al llarg del 2025, els catalans van menjar 154 ous per persona de mitjana. Dit d'una altra manera, això són uns 3 ous per setmana o un cada dos dies. En total, cada català gasta 3,20 € al mes a comprar ous. Són dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
4: No, això dels influencers és veritat, perquè diuen, no, perquè té molta proteïna, què puc menjar? Truita si pots menjar, però no pots menjar el bocat. Però escolta'm una cosa, puc menjar? Menja, si vols, un ou dur. Bé, i llavors, clar, la gent diu, doncs mira, l'ou és positiu, doncs vinga, fot-te't ous. Surt a subhasta una de les vestimentes més icòniques de Michael Jackson.
0: Sí, és la famosa jaqueta que portava el videoclip de Thriller. Segur que de seguida us ve al cap és aquella jaqueta negra i vermella que portava quan es convertia en zombi. La peça se subhastarà aquest desembre a Los Angeles i s'espera que es vengui per més de 10 milions de dòlars.
4: Vinga, Lari. I a França, un policia es marca una batalla d'aura en plenes protestes.
5: Això va passar ahir enmig de les manifestacions dels estudiants per la falta de recursos a l'educació. Una gent va començar a competir amb els manifestants amb uns moviments que recorden una haka, la dansa tradicional maori.
4: Roberto.
5: El vídeo ja corre per les xarxes i s'ha fet totalment viral. Ho recull el diari La República.
4: I el preu de les habitacions de pisos compartits s'enfila fins als núvols.
3: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
0: Segons un estudi del portal pisos.com, el preu per habitació és un 86% més alt que fa 5 anys. Perquè us en feu una idea, si el 2021 compartir pis costava de mitjana 268 euros, actualment en costa 500. A més, l'estudi revela que un de cada 5 llogaters té més de 35 anys. Ho llegim a La Razón.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
9: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
4: Xarxes.
11: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
4: Guillem Terrés, bon dia.
12: Bon dia. El tema d'avui és difícil d'explicar, però ho intentaré. Ara mateix una de les cançons que més sona a les xarxes és aquesta. Ni siquiera. Es diu Toc Toc i és una cançó del 2015 que TikTok ha recuperat 11 anys després amb un ball molt simple, saltar sobre un peu i fer el gest de trucar a una porta. El que ha fet explotar la tendència del tot ha estat que el ball l'han començat a protagonitzar Jan Filantrop, Leopold de la Rue i tota una colla de personatges estranyíssims generats amb intel·ligència artificial. Jan Filantrop, per exemple, és un home que no existeix i que té un aspecte curiosíssim. Cabells rossos tallats a l'alçada de la mandíbula, bigoti cargolat i un elegant vestit marró de quadres. El tema és que grups d'amics, equips esportius i gent de tot el món ha començat a gravar-se copiant els balls i els gestos d'aquests personatges, especialment el ball de la cançó que us he posat. És bestial i sobretot molt absurd perquè fins ara hem vist la intel·ligència artificial intentant imitar-nos a nosaltres i ara de sobte som nosaltres els que comencem a copiar els seus balls.
13: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata. Xocolata.
4: Anem als esports, amb John Wayne. Albert Pedrol, bon dia.
14: Bon dia.
3: Autovivo, amb més de 300 cotxes de gerència i quilòmetre zero amb grans descomptes, patrocina aquest espai.
4: El Pedrol es va fotent de la vestimenta de tothom, se n'han fotut ara el Jordi Saumell.
14: Ah, és que va amb una dessuadora.
4: Avui només li falta el cavall.
14: Avui vaig guapo, precisament.
4: L'afició del Real Madrid prepara una xiulada contra els jugadors i la directiva demà al Bernabéu.
14: Sí, un sector del madridisme ha fet una crida a les xarxes socials per protestar durant el partit de demà contra el Villarreal. Se'n fan ressò diversos mitjans. La convocatòria porta el lema "El Bernabéu parla" i apunta tant als futbolistes, principalment Kylian Mbappé, com també Florentino Pérez. De fet, des de Madrid asseguren que un sector representatiu del Bernabéu xiularà Mbappé, tant pel seu rendiment al derbi contra l'Atlètic de Madrid com per les seves últimes aparicions públiques durant l'aturada per seleccions.
4: I quina curiositat, fan xutar Leo Messi amb la cama equivocada el dia del seu comiat amb l'Argentina.
14: L'espectacle de drons que van fer-li continua aixecant polseguera. El primer que no va agradar és que una empresa d'assegurances aprofités l'avinentesa per fer publicitat, però ara la cosa s'ha embolicat una mica més. Resulta que els organitzadors van representar Messi xutant amb la cama dreta, quan tothom sap que és esquerrà. L'error no és nou. Resulta que el joc de construcció Lego ja va cometre la mateixa pífia en una animació dedicada al futbolista. Ho llegim al diari Marca.
4: És igual, esquerra, dreta. El millor.
15: Autovivo. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a autovivo.es o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat.
4: Autovivo.es. I la notícia fric.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Us ofereix aquest espai.
4: Jordi Saumell, bon dia.
17: Bon dia. Una canadenca de 61 anys ha batut el rècord mundial de planxa. No la planxa de la roba ni dels cabells, sinó planxa abdominal. Atenció, perquè va estar aguantant la postura 5 hores, mitja hora més que el seu propi rècord anterior. Donna Jean Wild va batre el rècord durant l'obertura dels Jocs Mundials Sèniors reservats a persones de més de 50 anys.
4: On hi ha Salmó aquest matí?
17: A Page Six, on veiem que Celine Dion ha tingut una relliscada durant un dels concerts a París. La cantant de 58 anys va caure de costat sobre l'escenari mentre ballava, però es va tornar a aixecar molt ràpidament i va fer un gest d'aprovació al públic mentre continuava cantant.
4: I avui, que és Sant Abraham, és l'aniversari de...
17: L'actriu Ana Castillo, la llamada Mediterrània, que fa 33 anys, l'actor Mip, qui es parvé, Wolfgang Frontera, 43 anys...
4: Epa, un moment. Atenció, amics i amigues de Mip, qui es parvé, deu estar dormint, però li envieu un missatge. Si tenim sort, tindrà el mòbil connectat. Si, per desgràcia, el té en mode avió, llavors ja no, però és igual, però l'envieu igualment, el feliciteu, perquè té una data estupenda i té més feina, que té feina per no sé quants anys.
17: També fa anys el cineasta Albert Serra, Pacific Fiction, Tardes de Soledad, 51 anys, i el cineasta Guillermo del Toro, Laberinto del Fauno, La forma de l'aigua, fa 62 anys.
18: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui divendres, Martí?
5: La del País, que entrevista la conservadora de l'Acròpolis d'Atenes. Aquesta enginyera fa 15 anys que dirigeix la restauració del famós monument. En parla amb admiració i recorda la negociació amb el Regne Unit perquè els tornin els marbres, una cosa que, segons diu, importa realment a la societat grega. També sosté que es tracta del monument que més emociona del planeta, juntament amb el Taj Mahal. De fet, confessa, jo també he plorat davant del Partenó.
19: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
20: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
22: 8 i les 8.
23: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
24: Peugeot.
25: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
26: I pot ser tot això sent professional.
25: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
27: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
28: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
29: A Moeve continuem estant amb tu perquè estalvis el doble. Perquè per ser de Moeve Go tens un estalvi de 10 cèntims per litre en tots els teus proveïments. Unes-te ja a Moeve Go i comença a gaudir del doble d'estalvi amb la qualitat del carburant Moeve. Consulta en les condicions a moeve.es.
30: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
31: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
32: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
33: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
34: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
35: Al, ja t'has menjat 9 panetones.
36: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
35: I ja l'has trobat?
36: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
35: Aldi.
36: Que poc que costa comprar bé.
35: Més info a aldi.es.
37: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això.
38: Toca, toca, toca!
37: Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
39: Un sofà nou? Un altre matalàs? Renovar els teus mobles? Ara tot sense IVA. Aprofita els dies sense IVA de Conforama només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
40: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
41: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
40: Truca a Verisure al 900-903-744.
41: Verisure.
42: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: 5 minuts i les 8. Anem a desbloquejar el mòbil amb el Víctor Endrino.
43: Tu te'n recordes quan érem petits i ens enviàvem cartes de correu convencional? Te'n recordes allò que es deien pen pals? Doncs ara hi ha una cosa, una aplicació, que més o menys faria alguna cosa molt semblant. T'imagines que en lloc de cartes enviéssim coloms missatgers? Quan trigaria un colom missatger fins a, jo què sé, Noruega, per enviar-li un missatge a un amic? Doncs això és precisament el que fa l'aplicació Roost, Roost Social, que és una mena de xarxa social on tu contactes amb determinat usuari, pot ser amic teu o pot ser algú que puguis descobrir, i aleshores tu li envies coloms missatgers. A l'ocell en qüestió li poses el missatge que sigui i aquest missatge li arribarà a l'altra persona en el temps que en la vida real hagués trigat un colom missatger en arribar a, posem, Noruega. 3 dies, 4, 5 o una setmana, vés a saber. I quan li arriba pot llegir el missatge. També pot fer servir cargols o tortugues. Recorda el nom de l'aplicació, és prou divertit. Es diu Roost Social. Roost pels amics. Que potser no l'has de fer servir mai, perquè ets un impacient i tal, però no està de més saber-ho.
4: I a 4 minuts per les 8.
44: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
4: Aviam quina és la paraula que l'Abel Espinosa ens diu que avui podem dir en català.
45: Xavalla en comptes de calderilla.
0: Si tens 20 anys, és possible que això que et diré soni a prehistòria, però no marxis, para una mica d'atenció. Fa uns anys, no gaires tampoc, acostumàvem a canviar unes peces metàl·liques per mercaderies. D'aquelles peces en dèiem monedes. En alguns casos, acumulaves moltes d'aquestes monedes quan anaves al supermercat i llavors notaves que les butxaques anaven ben plenes o la cartera es feia molt més grossa. I d'aquesta acumulació de peces, molta gent en deia calderilla, que en realitat és un terme castellà, però en català teníem una bonica paraula per referir-nos-hi, xavalla. Per cert, aquest terme prové de la paraula xavo, una moneda de coure de poc valor del segle XVI. Així que fes arqueologia lingüística, que sempre hi ha un primer cop per canviar calderilla per xavalla.
1: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
4: I a 3 minuts per les 8...
2: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
4: Amb l'Isabel Vinaixa.
3: S'apaguen els llums, s'encén la pantalla i comença la màgia del Festival de Sitges. Enguany celebra els 50 anys de la pel·lícula Carrie del director Brian De Palma. Fins diumenge 18, els monstres, els poders paranormals i personatges terrorífics seran els protagonistes de la gran pantalla, amb crispetes o sense, i amb una banda sonora inclosa. Prepareu les permanents i torneu als anys 80 amb Carrie dels Suecs i Europe.

0: Bon dia, sóc en Joan Simó, director general de l'àrea agrícola d'en Matlleu Origen. Ja tenim a les nostres botigues les primeres mandarines de collita pròpia, ben sucoses i amb el punt just d'àcid i dolç. Aquest gust és el resultat de combinar les millors varietats i el màxim d'hores de sol. És el moment de tastar-les.
1: A Matlleu Origen, el gust és nostre. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
2: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure-ho. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: meva pregunta que aquest anomenat front ampli hauria de respondre abans de presentar el cartell electoral, que és qui l'escull, perquè resulta estrany que un espai polític ha fet sempre de la participació una bandera comenci la reconstrucció de l'esquerra discutint noms entre despatxos. Ara resulta que Mas Madrid proposa Ada Colau com a candidat a la presidència del govern d'Espanya com a número 1 per Barcelona. Una proposta legítima, però una proposta no és cap elecció i, sobretot, un acord entre dirigents no és un consens popular. Les primàries diuen que encara no estan descartades, però ja apareix l'argument de sempre, és que no hi ha temps. Home, és curiós, hi ha temps per negociar sigles, llocs, equilibris, protagonismes i números a les llistes. Però per preguntar a la gent, falta temps. El calendari va molt just. Sorprendria que Podem, el partit de Ione Belarra i Irene Montero, acceptés una designació dit. De fet, ja reclama primàries obertes. Podem té les seves contradiccions, com tots els partits, però seria difícil d'explicar que un projecte nascut per qüestionar els aparells acabés acceptant que aquests propis aparells decidissin qui ha d'encapçalar-lo. De moment, les primàries les està fent per Twitter Pablo Iglesias. Tenia més de 70.000 gent votant, amb els noms més llaminers per encapçalar aquesta llista de Front Ampli. En aquesta enquesta de Twitter, que evidentment no és científica, deia que la cinquena és la de Colau, el quart més votat, Emilio Delgado, i el podi, el tercer lloc pel ministre Pablo Bustinduy, el segon per Irene Montero i el primer lloc, per, segons els tuitaires, per Gabriel Rufián. Perquè Rufián és allà enmig. Rufián és probablement la veu parlamentària amb més projecció popular a l'esquerra del PSOE. Té una actitud que escasseja en política. Quan parla, a Rufián se li entén tot. Pots compartir-ho o discrepar-ne radicalment, però no necessites cap intèrpret per desxifrar si està firmant alguna cosa o mirant de no dir res. Si el que busca és arribar a gent que no escolta, que ja no escolta els polítics, aquesta capacitat hauria de pesar i molt. També convindria mirar el mapa abans de dibuixar una altra coalició des de Madrid. Bildu, BNG i Esquerra tenen arrelament, organització, història i identitat pròpia. Compromís, la Junta aragonesista, més a les Balears o endavant Andalusia, representen realitats que no es poden tractar com unes delegacions pendents de rebre instruccions. Potser cal preguntar-se si en alguns territoris la millor manera de sumar és que les esquerres estatals donin suport a les esquerres nacionals, que acceptin que algú altre encapçali, que la generositat no consisteixi sempre a convidar els altres a entrar a casa seva. Perquè aquí també a l'esquerra aflora un vell reflex, el centralisme. Es reconeix la pluralitat, però es vol administrar des de la capital d'Espanya. Es defensa que els pobles decideixin, però primer es negocia qui el representarà. I es parla de superar les sigles mentre cadascú comprova que la seva continuï ben visible. D'això se'n diu, on diem, madrilenyisme. Colau té experiència, notorietat i una trajectòria vinculada sempre a l'habitatge. Naturalment que pot ser candidata. El problema seria que la seva candidatura arribés resolta abans que la participació i que l'oferta a Gabriel Rufián tingués més d'opa hostil que d'aliança. És a dir, vine, ajuda'ns a sumar, però la capçalera ja està ocupada. Si aquesta esquerra vol frenar l'ultradreta i evitar que el vot útil ho absorbeixi tot cap al PSOE, hauran de construir alguna cosa creïble, amb programa, amb respecte territorial i amb un procediment que puguin explicar sense baixar la veu. Això que han anomenat Front Ampli ha de decidir si vol compartir el poder o simplement repartir-se'l. La diferència es veurà en un fet ben concret. Qui tindrà dret a escollir el nom que apareixerà al cartell. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, Peu de Terra, que és divendres 9 d'octubre del 2026.
2: I avui toca abrigar-se abans de sortir de casa perquè han baixat en picat les temperatures i s'espera un dia tranquil i amb sol i també amb vent de tramuntana a l'Empordà.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, recordem que continuem des de fa 5 dies amb el túnel de les Franqueses del Vallès tallat en ambdós sentits de la marxa per inundació. Des d'ahir també es talla la BP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. A hores d'ara tenim dos accidents i dues avaries actives. El primer accident ha estat concretament a Rajadell, a la C25, en direcció a Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon ha estat a la AP7, a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que ja deixa els vehicles al voral. Per últim, les dues avaries. La primera ha estat a la Ronda Litoral, en sentit nord, entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, també amb un carril de circulació tallat i 2 quilòmetres de lentitud. La segona avaria ha estat a Cerdanyola del Vallès, a la AP7, en direcció a Tarragona, on també es talla un carril.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: La cursa electoral fins al 29 de novembre es farà molt llarga, molt. Després de deixar enrere 3 anys d'una legislatura espessa, enverinada pels retrets i pels atacs personals, ara hem començat una precampanya encara més crua, descarnada i realment, en alguns casos, fastigosa. Ens esperen 7 setmanes que farem truita amb les vísceres, gairebé 2 mesos de soroll i de bravates que trepitjaran qualsevol línia vermella. Si en dubteu, només cal estudiar com els partits estan fent servir la mort d'una dona de 87 anys desnonada a Madrid, la tristament famosa Mari Carmen Abascal, per llançar-se els plats pel cap. Ahir, Ángeles Rivers, a la tertúlia del Món RQ, deia una cosa que és veritat. S'estan llançant el cadàver dels uns als altres i dels altres als uns. Aquest matí, en una entrevista al diari Punt.es, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha fet una crida a contenir-se i evitar la polarització del drama de l'habitatge.
1: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor. Y es lo que hemos hecho junto con otros muchos grupos parlamentarios con la aprobación y esperemos la convalidación del Real Decreto Ley que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Mari Carmen.
0: Però res més lluny de la realitat. L'arena política s'ha convertit en un fangar ple de carronyaires. Un bon exemple és l'eurodiputat de Vox, Germán Terch, que ahir al vespre es va despenjar amb una exigència inversemblant. Vol que el cos de la Mari Carmen sigui sotmès a una autòpsia exhaustiva per garantir que no l'ha assassinat el govern d'Espanya. La insinuació de Germán Terch és una bajanada sense cap fonament, però s'alimenta dels milers de tuits que les últimes hores han circulat per la xarxa. Desenes de comptes associats a l'extrema dreta acusen obertament la Moncloa d'haver ordenat l'execució de la Mari Carmen per poder instrumentalitzar políticament la seva mort ara que Sánchez ha avançat les eleccions. Un dels que obre Vilaveda és l'agitador ultra Vito Quiles. Ell va ser el primer a disparar ja dimecres a la nit, poc després que es fet pública la mort de la Mari Carmen, amb una piulada que avui acumula gairebé 3.000 retuits. Diu així: «Están tan enfermos que son capaces de haberla asesinado ellos y culpar a la derecha para evitar perder el poder. Contra los zurdos de mierda no puede haber piedad. Hay que aniquilarles o acabarán con todo». El PP, evidentment, no va tan enllà, però també ha baixat el fang. Els líders populars, Alberto Núñez Feijóo, acusa el PSOE d'intentar manipular emocionalment els ciutadans amb el cas de la Mari Carmen per amagar el fracàs de les seves polítiques d'habitatge.
2: 277.000 en 8 años, 97 desahucios diarios, señor Sánchez. Después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas.
0: Per desmarcar-se d'aquesta suposada campanya orquestrada per la Moncloa, el PP s'ha negat a sumar-se cap dels minuts de silenci en record de la Mari Carmen, que el PSOE havia convocat al Senat, a l'Ajuntament de Madrid o a l'Assemblea Regional de la Comunitat. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
3: Sí, una petició molt clara, un minut de silenci per recordar-la. Al Senat, el PP va dir que no n'hi havia precedents. El president de la cambra, que és Pedro Rollán, ho despatxava d'aquesta manera.
4: No creo que tenga encaje la celebración de un minuto de silencio.
3: Però on hi va haver bronca va ser a l'Assemblea de Madrid, amb Ayuso fent-ne befa cara a cara amb la portaveu de l'oposició, de Més Madrid, Manuela Bergerot.
5: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen. Señorías, hoy es un día de enorme tristeza. Hoy es un día de rabia.
6: En primer lugar, no grite tanto que va a despertar a los de la acampada en sol. Relax. Y en segundo lugar, le digo que yo no me reía de Mari Carmen, me reía de usted y de sus propuestas.
3: I a l'Ajuntament, minut de silenci improvisat per les esquerres en un torn d'intervenció amb el PP que no es va aixecar de la cadira i Vox xerrant per boicotejar-ho. I després l'alcalde Almeida es justificava atacant el PSOE.
7: Porque nosotros no participamos de estrategias de confrontación y de estrategias electorales. Para Más Madrid, el Partido Socialista, Mari Carmen no es una persona cuya memoria haya que honrar, sinó un senyuelo electoral.
3: I deia també que si no es van fer minuts de silenci a Catalunya per la mort de la dona que es va suïcidar abans del desnonament, que no els busquin a Madrid ara per Mari Carmen Abascal.
0: Abans la política feia informacions i comentava al Twitter. Ara el Twitter està dominant la política, perquè tot això que estem sentint és d'un fangar insuportable. De fet, ja algunes veus al PSOE admeten que haurien d'haver impedit que la Mari Carmen acabés expulsada de casa seva, però confien que el simbolisme del cas remogui consciències dels que no mouen ni un sol dit per resoldre el problema de l'accés a l'habitatge. Una de les veus més clares és la d'Isabel Rodríguez, la ministra d'Habitatge, precisament, que en parlava ahir aquí al Món RAC1.
8: En este momento, tanto en el ámbito político, como en el ámbito comunicativo, como en el ámbito social, observo que esa polarización, esa deshumanización, está llegando también a este debate. Y espero que sirva también el caso de Mari Carmen y su muerte para que todos nos recoloquemos en el sentido común y en el ámbito humanista que no podemos perder en tanto en cuanto somos personas, somos seres humanos.
0: A tot això, ahir al vespre, més de 20.000 persones es van concentrar al centre de Madrid per homenatjar la Mari Carmen. La manifestació va arrencar a l'acampada de la Puerta del Sol, que continua creixent, i es va desplaçar fins a la porta del seu pis, al carrer Alcalde Sainz de Baranda, al barri del Retiro. El portal de l'edifici s'ha convertit, a més, en un gran altar improvisat, una mena de punt de peregrinatge. A Catalunya, el moviment de defensa de l'habitatge s'assumirà avui a les mostres de condol. Abans de la gran mani convocada aquest vespre a les 7 a la plaça Universitat de Barcelona, el sindicat de llogateres ha fet una crida per a màquines, empreses, universitats i instituts a la 1 del migdia per dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen. Si sou usuaris del metro de Barcelona, ho notareu segur, perquè una hora abans, al punt de les 12, tots els combois s'aturaran un minut. Aquí el record de la Mari Carmen se suma a la d'una altra víctima de la crisi, l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar ara fa un mes perquè l'havien desnonat. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparteix les reivindicacions dels manifestants. Ahir, en un discurs, també va dedicar unes paraules a Mari Carmen.
9: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: De la polseguera política i mediàtica que ha aixecat el cas Mari Carmen, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del Món RAC1. El primer signa el periodista Toni García Ramon.
10: Mari Carmen, portem 24 hores sentint el seu nom en boca de tots els polítics de la península Ibèrica. Quan era viva, l'Espanyol va publicar un article afirmant que era una mala persona i que els seus veïns l'odiaven. Ahir, després de la seva mort, un equip de televisió espanyola va ensenyar el cartell que algú havia posat a la porta del que hi ha estat el seu pis. Descansa en paz, Mari Carmen. No se m'acut resum millor de tota l'escorrialla que estem patint en nom d'una persona de 87 anys usada per uns i altres com si fos una escombra. Segurament aquesta senyora, la que van fer fora de casa seva perquè havia una llei que ho permetia, no imaginava que veuríem aquesta versió pedestre i barata del partidisme sociopolític aplicat a l'Espanya moderna, on ens traiem les icones del barret quan ens fan servei, però ens oblidem del que no ens convé, perquè la senyora de 50 anys que s'havia tret la vida uns mesos abans a un altre desnonament no tenia la mateixa fusta de símbol, suposo. L'última a ficar cullerada ha estat l'eurodiputat de Vox, Germán Terch, que ha demanat en un tuit que li fessin l'autòpsia al cos de la Mari Carmen. Com que jo també sé fer populisme, suposo que puc dir que Terch és digne fill del seu pare, un destacat membre del Partit Nacional Socialista i admirador d'Adolf Hitler des de 1933. Segur que ell, el pare nazi, també li hagués fet gràcia al tuit.
0: I el segon el posa la crítica de Televisió del Món a RAC1 i del diari Ara, Mònica Planes, que ha fet una repassada a la cobertura informativa del cas Mari Carmen.
11: La cobertura informativa de la mort de Mari Carmen Abascal s'ha caracteritzat pel mateix deliri televisiu que ha explicat el seu desnonament els últims dies. La nit de dimecres, la U de Televisió Espanyola va modificar amb urgència la programació per fer l'especial Muere Mari Carmen amb Pepa Bueno al capdavant. Un informatiu de gairebé una hora i mitja que tenia més de recreació i afectació que de justificació periodística. A Horizonte, d'Iker Jiménez, 24 hores abans que morís la Mari Carmen, un tertulià assegurava amb rotunditat que es tractava d'una actriu contractada pel govern de Pedro Sánchez. L'endemà, Iker Jiménez transmetia el seu condol a la família creant suspicàcies sobre el fet que s'hagués mort just aquell dia. La setmana passada, Susana Griso havia posat aquest titular en pantalla. Mari Carmen era insoportable, retorcida, le molestaban los niños, el ruido, la calefacción y todo. Entrevistava els veïns perquè la critiquessin. Ahir obria el programa compungida por la muerte de una persona frágil. Ana Rosa va obrir el seu programa recordant que Mari Carmen era una persona. La prova de fins a quin punt l'han deshumanitzat.
0: Totalment. Gràcies, Mònica. El cas de la Mari Carmen s'ha convertit en una icona, però per desgràcia no és gens excepcional. La problemàtica d'accés a l'habitatge és un mal de cap que afecta desenes de milions de persones arreu de l'Estat. Ara el CIS hi ha posat xifres, alerta que 9 de cada 10 espanyols està molt o bastant preocupats per com de difícil veuen llogar o comprar un pis, el 90%. Per posar-hi remei, 3 de cada 4 encastats també creuen que les administracions públiques haurien d'intervenir al mercat. També des de Madrid, Adrià de las Heras.
12: La preocupació per l'habitatge és majoritària entre els votants de tots els partits. Per exemple, el PP, un 82%, diu estar molt o bastant preocupat, i entre el PSOE la xifra és del 89%. Les diferències sí que apareixen quan es pregunta què ha de fer l'Estat per resoldre la crisi. 3 de cada 4 persones volen més intervenció pública, però entre els votants del PP només ho defensa la meitat. En canvi, 9 de cada 10 socialistes hi donen suport, i 8 de cada 10 votants d'Esquerra i Junts també reclamen que l'Estat agafi les regnes del mercat. La mesura que genera més suport a totes les bandes és abaixar els impostos per comprar el primer habitatge. La ciutadania també demana més garanties pels propietaris davant dels possibles impagaments, i hi ha consens també per limitar els pisos turístics. Ho reclamen 4 de cada 5 ciutadans, i 7 de cada 10 volen congelar els preus dels lloguers durant 2 anys.
0: Avui tenim un altre exemple de com de pervers pot arribar a ser el drama de l'habitatge. El diari Ara ens descobreix aquest matí un desnonament surrealista amb gent vulnerable a banda i banda. Resulta que ahir una comitiva judicial va fer fora de casa seva la Natàlia i els seus fills, que vivien des de feia anys al Raval. El desnonament va tenir lloc malgrat que la Natàlia és víctima de violència masclista, cobra només l'ingrés mínim vital i s'ha de fer càrrec dels seus 2 fills petits, menors, que més pateixen problemes de salut mental. Amb aquest panorama us preguntareu com pot ser que no s'hagi pogut evitar que es quedin al carrer. Doncs perquè a l'altra banda hi tenim una propietària jubilada que també és vulnerable. Si no cobra el lloguer que la Natàlia li havia deixat de pagar, ella no pot fer-se càrrec de l'hipoteca del pis on viu i, per tant, també corre el risc d'acabar sense casa. El que resulta incomprensible és que ningú hagi ofert una alternativa a la Natàlia que no passi per instal·lar tota la seva família en un alberg per persones sense sostre. Per intentar incrementar aquesta oferta d'habitatge, que és origen d'aquesta descomunal crisi, ara la Generalitat ha posat en marxa una línia d'ajuts per esperonar els comerços o oficines que estan instal·lats en pisos a baixar a peu de carrer. L'objectiu és ocupar locals que ara estan buits i alliberar espai a les plantes superiors perquè s'instal·li habitatge residencial. El problema del govern, el programa del govern compta amb una dotació inicial de 600.000 euros. Amb aquest debat de l'habitatge sobrevolant la precampanya, els partits treballen a contrarrellotge per acabar de definir llistes i candidats. A Catalunya, Esquerra Republicana encara té deures per fer. Tot i que la direcció del partit manté públicament l'aposta per Gabriel Rufián, la distància entre Rufián i Oriol Junqueras no para de créixer. L'actual portaveu dels Republicans a Madrid va traslladar dilluns a la cúpula d'Esquerra unes exigències que vol tenir lligades abans d'acceptar repetir com a candidat, però l'equip de Junqueras encara no li ha donat cap mena de resposta. Ans al contrari, la direcció està preparant un pla B per si de cas. Té tots els detalls en Sergi Giró.
13: Diumenge a les 6 de la tarda, Esquerra tancarà el termini per postular-se i continua sent una incògnita si Gabriel Rufián farà el pas. Amb el cronòmetre traient fum, les dues parts, conscients que es necessiten però que no volen del tot el mateix, es passen la pilota i gesticulen per evitar ser culpables d'una hipotètica trencadissa. D'una banda, Rufián assegura que vol ser el candidat, però lamenta que el partit no li garanteixi els acompanyants de la llista i la suma de nous actors vinculats a l'esquerra espanyola. Per altra banda, la direcció del partit insisteix que Rufián és el seu únic candidat, nega que els exigeixi condicions, intenten transmetre certa tranquil·litat, però hi ha veus que admeten que seria irresponsable no buscar alternatives per si diumenge Rufián no s'ha pronunciat. Un d'aquests noms, segons publicava ahir el periòdico, pot ser el de Jordi Albert, diputat al Parlament, que fa un parell de dies va començar a demanar vals per presentar-se al Baix Llobregat. Ell no nega fer el pas si la direcció li demana, però algunes fonts apunten que no és l'únic nom que hi podria haver sobre la taula.
0: Del desgavell Esquerra amb Gabriel Rufián, escoltem el comentari que hi posa la cap de política de La Vanguardia i col·laboradora del Món RQ, Sílvia Angulo.
14: Embolica que fa fort d'Esquerra Republicana. Les condicions plantejades per Gabriel Rufián per configurar la candidatura republicana a Barcelona han deixat pel camí 3 antics companys de partit i ara comencen a complicar-se les coses per Oriol Junqueras i les aspiracions del partit a les eleccions de novembre. Rufián segueix defensant la necessitat de crear un front d'esquerres. Per la direcció dels republicans, aquesta és una línia vermella que han advertit moltes vegades que no volen creuar. El candidat d'Esquerra ha de fer campanya per Esquerra, conclouen a la formació. Però el temps s'acaba. Diumenge vens el termini per prendre una decisió. I al carrer Calàbria encara no tenen clar quin serà el següent moviment del de Santa Coloma de Gramenet. I és aquí on apareix el problema. Si aquesta via no tira endavant, Esquerra necessita tenir preparada una alternativa. I aquesta és Jordi Albert, portaveu adjunt del Parlament. Tot plegat mentre el partit intenta evitar que una disputa interna acabi convertint-se en una crisi pública. Ahir, en el seu escrit a X, Rufián assegurava que no volia cap culebrot. Doncs bé, el culebrot ja l'està veient tothom, i Esquerra, a hores d'ara, encara no saben com acabarà el capítol de Barcelona.
0: Tampoc està definit el cap de llista del PP a la demarcació de Barcelona. De fet, a les últimes hores ha circulat el nom de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. però ahir ell va assegurar que encara ningú li havia proposat.
15: Yo con Feijóo no he vuelto a hablar, yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo no se ha puesto en contacto.
16: ¿Usted aceptaría?
15: No, a mí, yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: L'antic Sumar ha rebatejat com a Front Ampli, l'embolic encara és més descomunal, ja no és que dubtin de qui ha de ser el candidat, és que encara no saben quins partits se sumaran a aquesta amalgama de sigles a l'esquerra del PSOE. Podríem continuar fent el ronso i Ada Colau repeteix per activa i per passiva que ella només farà el pas de liderar la candidatura si s'assegura el suport de tothom. La divisió de l'esquerra aplana el camí cap a la Moncloa de PP i Vox. Avui, de fet, el diari El País publica una enquesta que ho constata. La patacada de Sumar i de Podem, incorporats dins d'aquest front ampli, perdria més de 25 anys i escons i ensorra les opcions de Sánchez de continuar a la Moncloa. El PSOE resistiria amb 112 diputats, només 8 menys cara, però no tindríem qui pactar per arribar a la majoria absoluta. En canvi, Núñez Feijóo té tota cara, malgrat perdre 5 diputats gràcies al creixement exponencial de Vox, que doblaria la seva representació i arribaria fins als 66 escons. 8:21 minuts. A Catalunya, un matí més, estem molt pendents del desgavell a Rodalies. Ja sabeu que quan no és una all és una ceba, però aquesta setmana l'excusa ha estat el temporal que ha generalitzat els talls i els retards a totes les línies. Doncs bé, pareu l'orella perquè avui per primera vegada us podem donar bones notícies. Després de 6 dies de caos, aquest matí els trens tornen a circular amb la normalitat relativa que caracteritza Rodalies. Encara hi ha línies que arrosseguen incidències, però són prèvies a l'embolic de l'última setmana, i al vespre unes de les últimes a recuperar el servei van ser la R2 Nord entre Granollers, Sant Celoni, Massanet, Massanes, i la R11 a les comarques de Girona, que acumulava gairebé 6 dies d'inoperativitat. Com cada matí, traiem el cap al gran nus ferroviari del país, l'estació de Sants de Barcelona, per actualitzar-lo tot plegat. Allà hi tornem a tenir el Josep Moragues. Josep, tu diràs.
17: Si ahir Rodalies aixecava cap avui, s'apropa a poc a poc a la normalitat, o si més no, a la seva normalitat. Ara l'incidència més destacable són els retards que s'acumulen de 20, 30, 40, 50 minuts. La més afectada són totes aquelles que passen entre Granollers i Cardedeu, R2 Sud, R2 i R2 Nord, que poden acumular demores de més de mitja hora, perquè allà els trens només poden circular per una via. Recordem que va ser allà a Granollers on el fort aiguat de principis de setmana va fer que es desprengués un talús que donava al carrer. Avui també es recupera l'R11, com deies, que passa per Sils, Girona, fins a Figueres, també està tenint algunes afectacions, però els trens passen. I aquí a l'estació de Sants, per primer cop en 6 dies, veiem el panorama d'un dia normal i aquests indicadors de normalitat, aquests termòmetres que ens fan intuir que està tornant aquesta situació. Hi ha gent que va amunt i avall, els trens millor o pitjor van passant, els informadors no estan rodejats de gent amb dubtes, que això és bo, i ha anat passant els anteriors dies, i els megàfons informant dels trens. Abans ahir deien que el servei no funcionava, i avui diuen que funciona. I les màquines de bitllets, que cauen al mateix temps que cauen les línies, avui també funcionen.
0: Bones notícies, per tant. I com dèiem, aquest cop el desgavell a Rodalies l'ha desencadenat el temporal que s'ha carnissat en Catalunya els últims dies. Avui, finalment, deixem enrere els aiguats, però canviarem la pluja pel vent i atenció, perquè si sortiu de casa, abrigueu-vos pel fred. Mònica Usar, bon dia.
18: Bon dia.
19: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Que carda un fred que pela.
18: Sí, han baixat les temperatures entre 5 i 10 graus respecte a les que teníem ahir a aquesta hora. Per exemple, la ciutat de Barcelona es mouen entre els 10 i els 14 graus. Ahir es movien entre els 16 i els 19. A Tarragona ara mateix tenim 13 graus. Ahir hi havia 19 graus a aquesta hora. 7 graus tenim a Lleida, quan ahir n'hi havien 15. Tenim 8 graus a Girona. 3 graus a Vic. Ahir n'hi havia 13 a aquesta hora. Per tant, ha baixat la temperatura 10 graus en 24 hores. O a Mataró tenim 11 graus o 6 graus a Berga. Per tant, matí de jaqueta a tot el país amb un ambient de tardor. I al migdia també notarem que baixen les temperatures amb màximes d'entre 18 i 22 graus. I avui serà un dia de sol. Després de dies de parlar de pluja, avui farà sol, com a molt amb algunes núvols de tarda en punts del Pirineu i vent de tramuntana que es manté cap a l'Alt Empordà. I aquest cap de setmana llarg tindrem un temps força tranquil, algunes bandes de núvols, diumenge cel mig ennuvolat, dilluns calma i puja una mica la temperatura, demà entre 2 i 4 graus i es mantenen després de cara diumenge i dilluns. I sembla que podria tornar els canvis a partir del 15. A partir del 15 d'octubre podríem tornar a tenir pluges, però fins llavors es manté la calma.
0: Sí, fins dijous que ve, més o menys, eh?
18: Sí. Sí, sí. I ja veurem què acaba passant, però de moment pinta així.
16: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
20: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
16: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
20: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Si ara que ha parat de ploure, teniu previst aprofitar el cap de setmana llarg que comença avui, heu de saber que serà un divendres complicat a la carretera. El Servei Català de Trànsit calcula que entre avui al migdia i demà sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 600.000 vehicles. Víctor Massip.
21: Lo pitjor moment de la sortida serà entre les 2 i les 8 del vespre i la situació se complicarà demà al matí. La P7 serà, com sempre, un dels punts més conflictius, sobretot al Vallès i al Penedès, però les retencions també arribaran a l'A2. Los Mossos desplegaran més de 1.500 agents de trànsit i més d'un miler de controls durant tot el cap de setmana llarg. N'hi haurà d'alcohol i drogues, velocitat, distraccions i amb l'ull posat a les motos. La tornada començarà dilluns, quan s'esperen uns 270.000 vehicles cap a Barcelona i, per facilitar la mobilitat, trànsit posarà més carrils a l'AP7 entre Linars i Montornès i entre Vilafranca i Molins de Rei. En estos trams la velocitat estarà limitada a 100 km per hora.
0: Sapiguem si l'operació sortida ja es comença a notar la xarxa viària a pràcticament 8:45 del matí.
22: La Fira Expo Reus de vehicles nous del 9 al 12 d'octubre patrocina aquest espai.
0: Anem al RAC a comptar cotxes. Ferran Aràndiga, bon dia.
23: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres, recordant que continuem amb el túnel de les Franqueses del Vallès tallat. Ja fa 5 dies, des d'ahir també està allà la BP-5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim retencions habituals, tot i que en general de baixa intensitat. Tot i així, hem de destacar que tenim 2 accidents i fins a 5 avaries actives, cadascuna d'elles tallar un carril de circulació. El primer accident ha estat a la C-25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril, i el segon ha estat a la AP a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que a hores d'ara deixa els vehicles al voral. Per altra banda, aquestes avaries, la primera ha estat a la ronda litoral, a la B10, entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, cap al nus de la Trinitat, que deixa 3 quilòmetres de retencions. La segona avaria ha estat, doncs, també en aquest cas, a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, que en direcció Barcelona talla un carril de circulació i provoca uns 2 quilòmetres de cues. També a l'altura de Sant Joan d'Espí, en aquesta mateixa via, doncs, en direcció Martorell, però hi ha un carril de circulació tallat. La quarta avaria ha estat, en aquest cas, a la AP7, a Cerdanyola del Vallès, que en sentit sud, doncs, també talla un carril i provoca un quilòmetre de lentitud. I la darrera avaria, la cinquena, ha estat també a la ronda litoral, en sentit nord, a l'altura de Barcelona, que provoca 2 quilòmetres d'aturades. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
22: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't, perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat. Totes les marques, millors ofertes. Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
0: Més enllà del drama de l'habitatge i del caos a la mobilitat provocat pel mal temps, avui tenim una novetat d'una altra història que en el seu moment ens va deixar glaçats. Recordeu el cas que us explicàvem dilluns, el d'una exmoderadora de Facebook i d'Instagram que treballava a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat a Lió? Doncs ara la família denunciarà l'empresa de Mark Zuckerberg, a Meta. L'acusen de ser responsable de la mort pels problemes de salut mental que la feina va provocar a l'exmoderadora. La jove, que es deia Inés Mendoza, tenia 34 anys i filtrava el contingut il·legal que els usuaris compartien a Instagram i a Facebook. De fet, fa 3 anys, quan encara treballava a l'oficina de Meta a la Torre Glòries de Barcelona, ja va intentar suïcidar-se. L'advocat de la família, Roberto Castro, ha descrit aquesta nit al 9C de RAC1 alguns dels vídeos que s'havien passat a la Inés.
24: El preu que paguen els moderadors, que són molt bons fent això, és que l'empresa els hi posa a les cues de vídeos més durs, a lo millor, per exemple, vídeos en directe de suïcidis. D'alguna manera, inclús va prendre el modus operandi d'aquest intent de suïcidi que va tenir el 2023, va veure molta pedofília que li va resultar molt colpidor.
0: Ara l'advocat de la família vol que Meta admeti el dany i la indemnitzi. En té més detalls l'Alba Carnicer.
25: Inés Mendoza va treballar entre el 2022 i el 2025 a la Torre Glòries de Barcelona. Ho va fer per Talos, l'empresa subcontractada per Meta. La seva feina era eliminar contingut violent de les xarxes. Segons explica La Vanguardia, després del primer intent, el 2023, va estar de baixa per problemes de salut mental. Més tard, la mútua contractada per la tecnològica li va recomanar que deixés la feina. Finalment, les dues parts van arribar a un acord i la jove va marxar al febrer del 2025. Ara bé, en aquest acord s'atribuïa l'acomiadament als seus mals resultats i no pas als danys mentals derivats de veure cada dia vídeos d'extrema violència. A més, també la van obligar a renunciar a emprendre accions legals contra la companyia en un futur. A l'abril d'aquest any, la víctima va reconèixer als seus advocats que es va sentir manipulada perquè va signar l'acord en un moment vulnerable. És per això que va decidir sumar-se a la demanda col·lectiva dels prop de 700 treballadors contra Meta per les seqüeles psicològiques. Diumenge passat, però, es va precipitar des d'un cinquè pis a Lió. Per tot plegat, la família exigirà responsabilitats.
0: Encara a Barcelona avui es fa pública una d'aquelles dades que confirma el que ja intuïm des de fa molt de temps. El català va pel pedregar. L'enquesta de serveis municipals de Barcelona constata que només hi ha dos districtes a la ciutat que el tinguin com a primera llengua. Són Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. A la resta, el castellà guanya per golejada. Perquè es fa una idea de la gravetat de la situació, l'estudi apunta que només parlen català de manera habitual el 33% dels barcelonins. 33%, que és una de les xifres més baixes dels últims anys. En plan internacional, els Estats Units de Donald Trump continuen avançant a marxes forçades cap a un futur distòpic cada cop més terrible. Si us pensàveu que el president nord-americà i els seus ministres ja no ens podien sorprendre, busqueu una cadira on seure-us. Ara el secretari de Guerra de Trump, Pete Hegseth, ha anunciat que retransmetrà en directe per internet l'execució d'un pres. Es diu Nidai Malik Hassan, és un antic psiquiatre de l'exèrcit que el 2009 va assassinar 13 persones en una base militar. A Malik Hassan l'executarà un escamot de fusellament, una imatge que sembla pròpia de la Segona Guerra Mundial i no del segle XXI. De fet, feia 65 anys que no recorria aquest mètode. Però el sistema que la Casa Blanca ha triat per matar-lo sembla una anècdota si es compara amb la decisió de Hegseth d'exhibir la mort del pres com si es tractés d'un espectacle gratuït. Ell ho defensa, creu que és una manera de deixar clar que qui la fa la paga.
1: And we'll make sure that... Ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè la gent ha d'entendre que hi ha greus conseqüències per a aquest tipus de coses.
0: On estem arribant, tu? Hòstia, on estem arribant? Per acabar-ho de rodonir, avui Donald Trump ha ampliat la seva definició del que considera terrorista. Ara inclou a qualsevol polític progressista amb orígens a països àrabs. En plena campanya electoral per les eleccions de mig mandat, el president Trump ha acusat un dels candidats del Partit Demòcrata al Senat, Abdul El-Sayed, de ser un terrorista. En realitat, Abdul El-Sayed és un metge que va néixer a Oakland, però Trump l'acusa de terrorisme perquè els seus pares eren d'Egipte i ell és musulmà. Segons Trump, si guanya, aquest candidat portarà la jihad als Estats Units. 8:32 minuts, a la plana de successos, la Guàrdia Civil ha desmantellat una organització que tenia la base a Catalunya i que hi proveïa de cocaïna altres grups de narcos. Els agents han detingut 20 persones, entre les quals el presumpte líder del grup. A Barcelona també els Mossos han detingut 6 persones per una brutal agressió a l'exterior d'una discoteca. Va passar mitjans d'estiu a prop del Fòrum, però la policia no ha pogut detenir els agressors fins ara. Són 4 joves, majors d'edat, i 2 menors. I els Mossos també han detingut a Valls una quarta persona vinculada al tiroteig de Terrassa que va acabar amb 2 guàrdies civils ferits, un d'ells greus. És un nano de 18 anys. I a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, una família ha denunciat un mestre de l'Institut del municipi per una presumpta discriminació transfòbica a un alumne de segon d'ESO. Segons llegim al Regió 7, els Mossos ja ho estan investigant. El nano va començar a fer la transició el curs passat i, segons la família, ningú hi va posar cap inconvenient. Però des del setembre, l'alumne ha tingut problemes amb un professor en concret que en fa befa davant de tota la classe. Arran d'això, la família va exigir una disculpa al professor, que s'hi ha negat de totes totes. Ara han decidit dur el cas davant dels Mossos d'Esquadra. 8:33 minuts, reobrint la plana política, que aquesta setmana a Catalunya queda completament condicionada per la sentència del Tribunal Constitucional que va a la fil per randa de la llei d'amnistia. Ahir vam sentir un dels exiliats que encara no hi havia dit la seva, Toni Comín, l'eurodiputat de Junts per Catalunya, que encara no ha pogut recollir l'acta parlamentària, no ha aclarit quan tornarà al país, però sí que l'ha desvinculat del retorn del president Puigdemont. Comín vol trepitjar l'Estat tan aviat com pugui per anar a Madrid i recollir l'acte de diputat. Anem cap a Brussel·les amb el corresponsal de RAC1.
2: Toni Comín desvincula per primera vegada la seva tornada a Catalunya a la de Carles Puigdemont. L'eurodiputat electe de Junts diu que les circumstàncies polítiques de cadascú són diferents i obre la porta a tornar abans i per separat de l'expresident i també de Lluís Puig. De fet, Comín reconeix que té certa urgència en recollir l'acte d'eurodiputat a Madrid, cosa que podria fer avui mateix, en no haver cap ordre de detenció activa, i participar al proper ple del Parlament Europeu previst per l'11 de novembre. Ara bé, admet que tot plegat ha de pactar-ho també amb el partit, amb Junts, i per això ahir, des de la seu de l'Eurocambra a Brussel·les, no va aclarir cap data de tornada.
3: Seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible. Per tant, jo crec que en el meu cas hi ha una certa urgència perquè pugui agafar l'acte i pugui començar a exercir com a eurodiputat. Això vol dir que aniré demà passat al Congrés? No, perquè també, escolteu, hi ha una família, hi ha uns condicionants personals també en el retorn que també s'han de tenir en compte, sense que això vulgui dir que ja hi ha una data.
2: Comín tampoc va donar cap pista ni detalls logístics del seu retorn, però sí que apunta que abans d'anar a Madrid a recollir l'acte vol passar per Catalunya.
0: Gràcies, Lluís Tobar. Encara en plana judicial, atenció, passa endavant que fer l'Audiència de Barcelona. Ha demanat al Consell de Ministres que desclassifiqui la documentació sobre l'espionatge en Pegasus a persones vinculades a Òmnium Cultural. Com que sospiten que al darrere hi hauria el CNI, ara el jutge reclama la informació de les actuacions del Servei d'Intel·ligència Espanyol sobre els telèfons dels espiats. I encara un cas vinculat amb l'independentisme, en aquest cas, déu-n'hi-do, amb el toc d'atenció dels observadors internacionals al paper de la Fiscalia en el cas Roger Espanyol. Organitzacions com Amnistia Internacional o l'Organització Mundial contra la Tortura apunten que al llarg d'aquest procés el fiscal només s'ha dedicat a defensar els policies acusats i ha renunciat a investigar per saber què va passar exactament. Les organitzacions també es queixen que es qüestionés la validesa de les recomanacions internacionals sobre l'ús de la força policial a l'interrogatori als perits proposats per l'acusació al judici.
4: ¿Esos principios están recogidos en algún instrumento que sea vinculante para el Estado español?
5: Fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de la ONU. Y en este sentido tiene una fuerza interpretativa incuestionable.
4: Pero carácter de recomendación.
5: Carácter de recomendación, yo no diría.
0: A tot això, Amnistia i l'organització

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: El que passa és que sí que es pot menjar amb un menjar calòric i poc nutritiu. I això té una repercussió més a llarg termini amb el que és la salut.
3: 170.000 catalans necessiten cada mes ajuda per menjar. Per això calen més donacions i el Gran Recapte fa una crida a la ciutadania. El 13 i 14 de novembre se necessiten 17.000 voluntaris per als més de 2.000 punts que hi haurà repartits arreu del país.
1: I tornant a la crisi de l'habitatge, malauradament, té moltes cares i una d'elles és la d'un actor català, Bruno Bergonzini, conegut per sortir sèries com Laberint d'ombres o Vent del Pla i a pel·lícules com El mar, de l'Agustí Villaronga. Té esclerosi múltiple i demana ajuda per trobar pis. Ho va denunciar ahir la seva mare, la Teresa, aquí al contenidor del Món RQ. Resulta que l'actor van concedir-li el grau més alt de discapacitat al juliol, també una persona de suport les 24 hores del dia. Ara bé, resulta que la família no pot acollir-se a l'ajut perquè, atenció, en Bruno viu a una residència i no a un pis. Però no és volgut això de viure en una residència, no, sinó que si està perquè trobar un pis de lloguer a Barcelona o Badalona és una missió impossible. Així ho explicava la seva mare, Teresa, de 82 anys, aquí al Món RQ.
4: I per què és el pis? Ah, un minusvàlid i una vella? Ah, pues ho sento molt, però tenim 24 persones abans que vostè. Jo entenc que l'immobiliari, el seu client és el propietari i al llogater no li interessa res. I posat que hi ha tantíssims llogaters pendents, pues ja és que no arribem a res. O sigui, no és que, és que no s'arriba.
1: I a la Teresa cada dia s'aixeca a les 3 de la matinada per fer un cribratge dels anuncis de lloguer dels portals com a Idealista, però la majoria d'ells són de temporada o estafes. I quan algú li aixeca el telèfon, li passa el que sentíem, que quan diu que ella té 82 anys i que el seu fill va en cadira de rodes, les clouen de les llistes de visita i, esclar, passen els dies, les setmanes i els mesos i, com que no tenen pis, no se'ls dona la persona de suport les 24 hores del dia. I embolica que fa fort, perquè això no és tot. Mentrestant, com dèiem, en Bruno Bergonzini és una residència, un centre que, amb tot el que comporta, els costa gairebé 4.000 euros cada mes. La família no pot fer front a aquesta despesa i tampoc tenen un ajut econòmic per pagar-la. La raó, doncs, que només la donen els que tenen més de 55 anys i no es contempla per persones que en tenen menys. I, esclar, en Bruno en té 48. Imagineu-vos, doncs, la desesperació de la Teresa i de la família amb aquest escenari indignant. I parlant de casos de contenidor, no tot són males notícies. Recordeu el cas que us explicàvem dimarts? El d'aquella veïna de Badalona, a qui se li inundava el pati d'aigües fecals cada cop que plovia, així com el lavabo del pis de baix i també un soterrani? De fet, ens n'explicava l'últim episodi la Gisela, que era l'afectada aquí al Món RQ.
5: Vam tindre que treure més de 20 galledes d'aigües fecals. Compreses, papers del vàter, els trossos dels motxos, cagallons,
1: ai,
5: de merda,
1: ai,
5: o sigui, de tot.
1: Ai,
5: aleshores, quan deixa de ploure, se'n va l'aigua. Però, ai, clar, tot el que és fecal me queda en el pati, en el jardí.
1: Déu meu! Això li passava des del 9 de setembre d'aquest any, és a dir, fa un mes i mig, i amb la quantitat d'episodis de pluja que hem tingut i a Badalona, ja us podeu fer una idea de l'infern que vivia cada 2x3. Explicava que el problema venia de les canonades del carrer adjacent, però sembla que sé que l'Ajuntament no badava boca. Ell havia posat diverses instàncies, havia parlat amb regidors i també amb l'alcalde García Albiol, però la cosa no es desencallava. Doncs bé, 48 hores després d'haver explicat la situació aquí en antena, aquí al contenidor del Món RQ, ximpum, ahir al matí, una furgoneta es va plantar davant de casa seva, va arreglar les canonades i problema solucionat. La ràdio. Les bones notícies no s'acaben ahir. Aquí, de ben segur que recordareu encara un altre cas del contenidor del Món RQ que vam destapar l'any passat i que va portar moltíssima cua. Era la d'aquella comunitat de veïns de l'Eixample de Barcelona que feia 2 anys i mig que vivia atemorida per un home que rellogava il·legalment les habitacions d'un pis de la finca. Els inquilins denunciaven contractes fraudulents, sobreocupació, condicions insalubres, amenaces i fins i tot agressions físiques. La situació va anar pitjor, fins que s'hi va començar a vendre droga i es va convertir en un narcopis. Els veïns denunciaven trànsit constant de persones, xeringues a l'escala, bosses amb restes de droga, intents de forçar el pany de la porta de matinada. Ens n'explicava un dels episodis, un dels veïns del bloc, i també redactor d'aquesta casa, que està ara a l'estació de Sants de Barcelona, el Josep Moragas.
6: Quan començava a entrar gent a mansalva estranya darrere nostre, no sabíem qui era, vam tancar la clau. I ell va manipular el pany amb silicona. El del seu

0: pis i de la porta principal. I va dir que havíem sigut nosaltres els que havíem posat la silicona com si tinguéssim res millor a fer. I vaig trobar-me que estava insultant, estava cridant a la conserge un dia, vaig baixar i em va començar a cridar, em va acusar a mi d'haver posat silicona al pany de la porta i em va dir que trucaria als Mossos i que jo tindria molts problemes. No sóc l'única... De totes les amenaces, aquest senyor ha arribat a amenaçar-nos que si seguien havent-hi problemes amb el pany de la porta, buidaria el pis, el cremaria amb nosaltres dins.
1: Doncs bé, com dèiem, tenim novetats. 8:43, ahir es va executar el desallotjament dels que continuaven malvivint en aquest pis. Sens dubte, una gran notícia. I a les 8:43, d'aquí uns moments, parlem de música, de les estrenes, del Festival de Sitges i dels esports, que torna per fi la Lliga de Primera Divisió després de uns llarguíssims 21 dies. De seguida aquí al Món RQ obrim el suplement del cap de setmana.
2: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
3: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
6: A Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics.
7: Bonpreu i Esclat.
8: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
10: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
11: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
12: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
13: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
14: Al, ja t'has menjat 9 panetones.
15: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
14: I ja l'has trobat?
15: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
14: Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
14: Més info a aldi.es.
16: Tiri, tiri, tiri.
17: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
18: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
17: Bona fórmula, eh?
18: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
19: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
20: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres, què deu ser una fira de cotxes?
21: Expo Ocasió, home.
20: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
22: Torna a Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
23: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per a una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
24: Autovivo. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo.es.
1: En literatura, són 3:15 de nou. Continuem els apunts aquí al Món RQ. Anne Carson, la poeta viva més important en llengua anglesa, ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Entre els seus títols destaquen els reculls de poemes Albertine, Descreació o Norma equivocada. La canadenca també cultiva l'assaig, tot i que treballa com a traductora. Carson és la 19a dona de la història que rep el guardó que atorga l'Acadèmia Sueca. la música perquè els Pet Shop Boys estrenen nou disc. Beautiful machines made a noise like that of a thousand knitting needles as the relay switches clicked their way through the proliferating implications. Dos anys i mig després de l'últim àlbum, el duo britànic ha publicat A Man from the Future. Tot i això, no és un treball normal i corrent, és un homenatge a la vida i al llegat d'Alan Turing. Va ser un matemàtic clau per la victòria del bàndol aliat durant la Segona Guerra Mundial perquè va xifrar el codi que feien servir els nazis per comunicar-se. També va ser un dels pioners de la informàtica moderna. Els Pet Shop Boys li dediquen el disc sencer i amplien les barreres del seu estil habitual, el synth-pop, per oferir-nos algun tema més conceptual barrejant l'electrònica amb una orquestra simfònica i també, atenció, amb una coral. Natural wonders every child should know. I també narracions de la biografia d'Alan Turing amb veu de l'actriu Juliet Stevenson. Alan made it clear that he wanted them to sleep together as lovers. And this they did. Can you think what I feel? És el 16è disc d'estudi dels Pet Shop Boys. I també publica nou disc Pitbull, que inclou una col·laboració, atenció, amb Kiss.

El raper i la banda de rock nord-americana han sumat forces en aquest tema que es diu Reach for Stars. En aquest disc, Pitbull també ha versionat Apache, el tema mític de Jerry Lourdan, protagonitzat als anys 60 per The Shadows, en versió rock, i més endavant als 80, amb la versió hip-hop que va fer The Sugar Hill, Gang. L'àlbum també inclou col·laboracions que ja s'havien publicat abans amb Bon Jovi, amb Jason Derulo o amb Wiz Khalifa. Avui també tenim novetats de Morat. El grup colombià està en aquest tema que es diu Me Mata. I Dani Martín ha versionat un clàssic de Super Submarina.

L'excantant del Canto del Loco versionat Puta Vida. I Enrique Iglesias també treu nova cançó. És una col·laboració amb la banda mexicana Santos Bravos. I Max Navarro, que estrena nova cançó.

aquesta cançó es diu Amor de pel·lícula i arriba després de l'èxit d'Estrelles i Inigualables. I Sara Roy també ha publicat nou disc. Per si s'acaba el món, i és el seu tercer àlbum. I avui també novetats de Sheryl Crow.

0: Lab i és el seu 12è disc. Mishima ha anunciat una segona data pel seu concert de Nadal a la Sala Apolo de Barcelona. Després d'exaurir totes les entrades pel 23 de desembre, ja hi ha disponible una segona pel dia abans, pel dia 22. I atenció als que encara no teniu els abonaments pel Primavera Sound 2027, perquè a les 11 del matí d'avui s'obre la venda general. Recordeu que els dies centrals del festival seran els dies 3, 4 i 5 de juny del 2027. I ha mort als 60 anys Joan Porta, conegut com el Gitano de Balaguer. Venen els bombes, venen els bombes, venen els bombes, venen els bombes, venen els bombes. Després de prop de 30 anys de trajectòria i de convertir-se en una de les icones de la rumba barrejada amb estils llatins, el cantant ja va fer un pas al costat dels escenaris el mes passat per problemes de salut. I tot i que encara falten dos mesos i mig, ja hi ha persones, com el nostre estimat Víctor Cullell, que creuen que és pràcticament Nadal. Doncs bé, qui també ho pensa és una de les sospitoses habituals. This is your captain speaking. Welcome aboard, Mariah. We are headed to the North Pole. Efectivament, Mariah Carey ja ha activat el compte enrere per anunciar d'aquí a menys de dos mesos que comença la seva gira nadalenca, de moment amb concerts al Regne Unit i a Malta. I encara relacionat amb la música, Shakira ha passat aquesta nit per La Revuelta, el programa de David Broncano a Televisió Espanyola, i durant l'entrevista ha explicat que ara que viu a Miami parla més català que quan vivia a Catalunya. Ara bé, ha admès que només el parla amb els fills quan volen que ningú els entengui.
1: Parla
2: si tu vols. Els
1: meus fills.
2: Ah, cal, perquè els teus fills són catalans.
1: Sí, són catalans.
2: Parlen català.
1: Sí, parlen català. I parlo amb ells.
2: Sí.
1: En Miami también.
2: En català.
1: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que en cuando vivía en Catalunya.
0: Fins dilluns que ve Shakira a Madrid fent una residència de 13 concerts. En cinema ja sabeu que el divendres és dia d'estrenes, avui arriba a les sales El Precio de la Red, la que seqüela d'aquella aplaudida pel·lícula que era La Red Social.
3: Listen, before I go on, I want to make something clear.
2: Okay.
0: Mikey Madison, Jeremy Allen White i Jeremy Strong protagonitzen aquest thriller d'Aaron Sorkin sobre l'escàndols dels anomenats Facebook Files. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema i col·laborador del món RQ, Toni Vall.
4: El retorn als orígens pot ser una cosa entranyable, però també pot revelar una alarmant falta d'idees. Que Aaron Sorkin torni a Facebook 16 anys després de la xarxa social genera expectativa i fa certa gràcia. Però de seguida penses que en aquell temps era un guionista afilat i afinat, creador de personatges i diàlegs que ens interpel·laven sobre el nostre present. Venia de ser guionista d'Alguns homes bons i de l'ala oest de la Casa Blanca, poca broma. Però el terrorífic guió de Steve Jobs i la lamentable Sir Lord Ricardo, només matisades per la brillantor puntual de la història del set de Chicago, Sorkin s'ha encarcarat de mala manera i El Precio de la Red n'és el raquític testimoni. Tot sona a impostat, a rònec, tan antiquat com el propi Facebook. Discursiu i feixuc, greu i angulat, molt lluny de la sorpresa d'aquella xarxa social que ens va enlluernar quan encara no es parlava de boomers i amb prou feines de millennials. Semàntica tronada, com la pel·lícula.
0: Avui que també s'estrena un documental que tothom que l'ha vist diu que val molt la pena, que es diu Naza.
5: Tak.
0: Filmada de nit als terrats de Tel Aviv, la pel·lícula premiada al Festival de Venècia revela els mecanismes que hi ha al darrere de l'assassinat massiu de civils palestins a Gaza. Qui també està d'estrena avui és Joel Joan.
6: Tornem a jugar? Merda.
7: Ah, mira, és aquí.
6: Les seves entrades, sisplau.
0: Avui arriba a les sales de cinema Escape Room 2, una comèdia que està cridada a ser un dels grans èxits del cinema en català d'aquesta temporada. I en un altre registre, Jessica Chastain treu el seu costat més fosc a la terrorífica La Otra Madre.
8: Hey, sweetie, you're home. I had a lunch break. I thought I'd come home and eat with you.
0: Basada en la novel·la de Josh Malerman, la pel·lícula parla d'una nena que ha de lluitar contra un ésser que amenaça tota la família. Pel públic familiar, avui, El Árbol Muy, Muy Lejano.
9: Dear Grandma, we've moved to the countryside.
0: Claire Foy i Andrew Garfield sumen forces en aquesta pel·lícula basada en l'univers de Neil Blyton. Avui que l'Andor de l'univers Star Wars, l'actor i cineasta Diego Luna dirigeix Ceniza en la Boca.
10: Pues sí, cuando estábamos en México lo único que querías era venirte.
5: Allà andaves, en ese avión va mamá, ay, en ese avión va mamá.
0: Un drama social sobre una jove que viatja de Mèxic a Espanya amb son germà per retrobar-se amb sa mare. L'Una ens parlava dimecres aquí sobre aquesta pel·lícula al món a RAC1.
7: Y es la historia de una hija y una madre, un reencuentro que llega tarde, una hija que vive la distancia como un abandono, ¿no? Su madre migra a España para desde la perspectiva de la madre, para sacrificarse, para darles una vida mejor, para poder traerles. Yo digo que la película, en efecto, trata sobre los que ya están aquí, sobre todas esas historias que hay detrás de los que arriesgan todo y llegan a otro lugar a empezar de cero.
0: I pels més petits, avui s'estrenen dues produccions en català. Mascotes al rescat.
10: Potser em surt una feineta en un tren.
0: I Doraemon, aventures al món de l'art.
11: Sembla l'extrem d'un quadre.
0: I encara en pantalles bones notícies pels incomptables fans de Marvel, perquè ja han anunciat diverses produccions noves. Una d'aquestes és una sèrie que es titula Zodiac, un thriller d'espies que arribarà a Disney Plus el 2028, i també les seqüeles de la sèrie d'animació Marvel Zombies, amb tres especials que s'estrenaran el 2027, el 28 i el 29. Encara en cinema, un clàssic de Stephen King torna avui al Festival de Sitges. Parlem de Carrie, la sèrie que acaba d'estrenar Prime Video i que recupera una de les històries més icòniques de l'escriptor nord-americà. Part de l'equip desfilarà avui per la catifa vermella del festival, compartirà un protagonisme amb l'altra gran estrena de la jornada, Leviticus, la història d'amor entre dos adolescents sotmesos a unes teràpies de conversió sobrenaturals. La pel·lícula ha generat moltíssima expectació entre els amants del gènere i parteix com a favorita a la secció oficial. Una de les grans rivals serà Found Alive, la coproducció catalana que ahir va encetar al festival. Anem a Sitges amb l'Adrià García.
12: Després de l'èxit de Cerdita ara fa 4 anys, Carlota Pereda ha tornat al terror amb Found Alive, la pel·lícula que ahir va inaugurar el festival. Chloe Grace Moretz es posa la pell d'una jove que intenta refer-se mesos després d'un segrest, una història que, segons explicava Pereda a RAC1, feia temps que li rondava pel cap.
13: Hi havia algo que tenia, que a mi me interessava que fuera como más de coger a la gente por la solapa de que esto está sucediendo ahora, ¿no? Que a las víctimas se las ves solo como víctimas, ¿no? Es como que eso te tiene que definir de por vida y a mí me gusta darle la vuelta a eso, no es así. Tú eres una mujer y pueden suceder coses, però no te define.
12: Amb aquesta estrena, Pereda es va convertir també en la primera directora espanyola que inaugura Sitges i en la quarta dona que ho aconsegueix. Una dada que per ella confirma que el terror continua sent un terreny força inhòspit per a les directores.
13: Pues que hay mucho talento, no creo que sea por falta de talento. Es que no hay valentía para apoyarlos.
12: Avui el cinema català torna a ensenyar les cartes amb La muerte de Drácula, la nova pel·lícula dels Burning Percebes, protagonitzada per Laura Weismar.
0: I en televisió, Toni Clapés aterra al prime time de la 2CAT.
14: El programa es diu Cervells Mínims.
15: Sí.
14: Valdres creieu que això va per nosaltres?
15: No.
16: Això ho diuen pel Clapés, home.
15: Clar. Què? Què? Com ho tenim? Teniu el programa preparat o què?
17: Toni, que t'has deixat els...
15: El què?
17: Que t'ha...
15: Bon dia.
17: Sí. Sí.
15: Com que faig ràdio així, saps? Ara ens veiem.
14: Pues sí que va pel Toni, això de
0: el director de la versió RAC1 estrenarà aquest pròxim dimecres Cervells Mínims, un programa d'humor que vol portar a debat els temes que preocupen realment la ciutadania. El Toni Clapés és una de les principals puntes de llança d'una programació amb altres noms propis que segur que us sonen, Maria Cusó.
18: Després d'11 anys, Toni Clapés tornarà a fer televisió i ho farà en prime time, amb un programa que, com explicava l'editor del Versió RAC1, vol donar la veu al poble.
19: És un programa on podem dir que fem una oda al cunyadisme, al comentari ràpid, que al final, al cap i a la fi, és el que compta, és el que la gent vota. Tu quan vas a votar no penses massa, hòstia, al final canvies el vot i vinga, aquest tio que és guapo, aquest tio que...
18: El programa s'estrena dimecres i comptarà amb les col·laboracions d'Alba Segarra i Guillem Estadella, entre d'altres. Qui també formarà part de la graella de 2CAT és Jordi Basté, que després de l'èxit de la primera temporada torna en pla seqüència.
20: Aquesta segona temporada veurem coses que jo no m'hagués mai imaginat, de gent que
19: coneixem molt sovint, que són molt famosos, però que en dies com aquest es deixen anar, i molt.
18: I Xavi Bundó continua endinsant-se a l'arxiu del Nodo a l'any que vas néixer, que aquest any amplia la seva forquilla d'edat.
20: I aquesta temporada trobo que hem equilibrat molt bé alguns dels convidats, diguem-ne, més joves, podríem dir-ho així, i una miqueta menys joves, diguem-ne, no? Per exemple, tenim l'any 44 i l'any 81, per tant, dos del primer, o pràcticament el primer any del Nodo, i l'últim.
18: Judit Martín i Albert Pla són algunes de les altres novetats destacades d'aquesta temporada, que manté noms tan consolidats com Gemma Nierga, Jordi Hurtado o Lluís Falgàs, entre d'altres.
0: De les no tocades als esports, després de 20 dies d'aturada per seleccions, finalment avui torna el futbol de primera a les 9, en directe a RAC1, Màlaga-Espanyol, Màlaga al cué de la competició.
21: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Una gran notícia per l'Espanyol. Javi Puado torna a la convocatòria i estarà disponible després de 9 mesos de baixa per una lesió greu al genoll. No és l'única novetat. Gorosabel, un cop superat els seus problemes físics, també entra a la llista i podria debutar. L'equip de Manolo no ha començat la temporada de la millor manera possible. És 15è amb 7 punts de 21. Aquests resultats tan millorables han tornat a posar l'entrenador Pericú a la picota, però ell no se sent qüestionat. Ho subratllava amb aquesta resposta marca de la casa.
22: El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, jo no tinc ni puta idea del que passarà, però no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat, però tampoc, quan anaven cinquers, tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic.
0: Llavors demà, a 6:45 de la tarda, en directe a RAC1, Barça-Getafe, el Camp Nou. I a les 9, també a RAC1, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. I a segona, demà a 4:45 de la tarda, el Sabadell juga al camp del Ceuta, amb dubtes perquè un virus ha entrat al vestidor i l'entrenador Ferran Costa no sap quants jugadors tindrà disponibles. I també el Girona, que no jugarà fins dilluns a les 9 del vespre a Tenerife. També en futbol, el Barça femení ha demanat canviar el partit de Champions League contra l'Arsenal per la vaga de la crisi de l'habitatge. El partit està programat pel dimecres 11 de novembre al Camp Nou, però el club ha demanat a la UEFA avançar-lo al dimarts 10. De moment, sense resposta. En judo, èxit català al Mundial, que aquest dia se celebra a Bakú, a l'Azerbaidjan. La lleidatana Aitz Sunoda s'ha penjat la medalla d'or en la categoria de menys de 70 quilos. És la segona de la delegació catalana a Bakú, després de la medalla de plata que va aconseguir David García a la categoria de menys de 66 quilos. En motor, aquest matí, Marc Márquez ha marcat el segon millor temps als entrenaments lliures del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La cursa és diumenge a les 9, hora d'aquí. Més tard, a les 2 del migdia, es disputarà el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. En handbol, el Barça s'ha derrimit de la derrota del Mundial de Clubs amb una victòria de 7 gols contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. En bàsquet, el Real Madrid suma la primera victòria a l'Eurolliga després de guanyar 10 punts al Partizan de Belgrat. Avui a 8:45 el Barça rep els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. A la Lliga Femenina ahir el Cadí la Seu va guanyar de 10 punts al Leganés, mentre que l'Esper Girona va perdre de 6 contra el Mallorca. I, de tornada a Barcelona, l'Ajuntament ha reconegut Rafael Niubó la medalla d'or al mèrit esportiu per ser un referent mundial en l'àmbit de l'esport i per la seva feina a favor de la inclusió, la igualtat, la salut i la cohesió social a través de l'esport. Niubó va ser un dels fundadors de l'Escola d'Iniciació Esportiva de les Corts i de la Unió Barcelonesa d'Activitats Esportives. I abans d'acabar, pareu bé l'orella perquè són els últims dies per inscriure-us a la cursa de RAC1, que aquest any correrem per Platja d'Aro. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passeu un gran dia d'esport, de ràdio i de moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i el Xavier Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1. Recordeu, últims dies d'inscripcions a lacursadarac1.cat, lacursadarac1.cat, ara mateix. Us podiu inscriure fins dimecres que ve.
23: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
24: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb una estrena exclusiva. La versió del cant de la senyera que els obeses han fet amb l'Orfeó Català, que comença d'aquesta manera.

És la versió que Obeses ha creat amb motiu del 130è aniversari de l'estrena del Cant de la Senyera, que es commemorarà demà passat. Una nova genialitat de l'admiradíssim Arnau Tordera, que es publicarà demà a YouTube, diumenge arribarà a totes les plataformes, però que avui al Món RQ ja tenim l'honor de gaudir i d'acabar aquests apunts del Món RQ amb l'apoteòsic final.

0: impressionant, d'en veus.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
2: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: Aquesta és l'Anna, i aquest és el seu sistema immunitari, que l'ajuda a afrontar la tornada a l'escola. Per això l'Anna i la seva família prenen un Actimel cada dia, perquè té vitamines que arriben a l'intestí, on hi ha el 70% del sistema immunitari per ajudar les nostres defenses, i a més, amb milions de probiòtics LKCI. I ara emporta dues ampolles gratis amb Minions i Monsters.
4: Arriba el canvi d'estació, i per poder seguir el ritme, és important cuidar el teu sistema immunitari. Actimel, el teu aliat diari en probiòtics i vitamines, t'ofereix el perquè de tot plegat.
5: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
0: Hola, Glòria Serra, bon dia.
6: Bon dia, bona hora a tots.
0: Director de La Vanguardia, Jordi Juan, bon dia a ti.
7: Què tal? Molt bon dia.
0: Hola, Ernest Folk.
8: Molt bon dia, què tal?
0: Cris Puig,
6: bon dia.
0: I saludem també a Jordi Bosch. Bon dia, Jordi.
9: Bonjour. Bonjour des de Sevilla, avui.
6: Home.
8: Home.
0: Sevilla, que té un color especial.
6: No deu ser el que fa aquí.
0: Què fas a Sevilla?
9: Bueno, he anat per una cosa de feina, una inauguració d'una cosa que fèiem, i he de dir-te que ahir a la tarda aquí feia una calorassa tremenda. I sí, diguem l'agradable ple de turistes. I estic a Triana ara mateix.
8: Molt bé.
0: Carai.
9: Aquí estic.
0: Bueno, són les 9 i 9 minuts. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: D'aquí uns moments anem per feina, perquè d'aquí uns moments arriba...
10: Vinga.
0: ...el ministre. Avui votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@rac.net amb la paraula clau a l'assumpte, així de fàcil. Posem en joc, atenció, un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, una entrada doble pel concert número 1 de Tchaikovsky interpretat per la virtuosa Juliana Adeva, juntament amb la Franz Schubert Filarmònica, que podreu gaudir el diumenge 18 d'octubre al Palau de la Música, un val de 200 euros per bescanviar a qualsevol dels establiments que formen part de la Comerciada, que és aquesta setmana del comerç local, que es farà fins al pròxim dilluns, amb activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de Catalunya, i un dispositiu EcoShow 5, amb pantalla tàctica i intel·ligent, i Alexa integrada, que serveix, entre altres coses, per veure contingut multimèdia, per escoltar la ràdio o controlar dispositius de la llar. Carai, la tòmbola. La setmana té 5 talls finalistes. El primer és aquest.
11: Durant el programa especial per les pluges vam trucar, dos inspectors dels bombers.
12: Tinc en línia l'inspector Oriol Corbella. Inspector, bona matinada i moltes gràcies de nou. Hi és, Inspector! Semblo una de les tresines, que ve l'inspector.
13: L'inspector del Departament
12: d'Industria! Aviam si el tenim, que ara el recuperarem, L'inspector Corbella, que ens... Què? I el tenim? Sí, ara sí. Inspector Cardona, bona matinada i moltes gràcies.
14: Hola, bona nit.
15: I durant tot el dia demà, ben segur. Sí.
12: Moltes gràcies i bona feina. Gràcies, inspector.
16: No, he vingut en cotxe.
12: L'inspector Oriol Cardona, l'inspector Oriol Corbella.
13: És el senyor inspector!
17: Ens ho estàvem esperant.
0: Correu a diàling@rac.net, assumpte inspector. No dic res. Segon.
11: Al tot costa demostren que potser hi ha coses que costen més que altres. Per exemple, les matemàtiques.
18: Clàudia Pina va ser l'estrella del partit d'ahir i ha estat mirant una mica els números des de que va començar, per dir-ho d'alguna manera. Ha jugat, atenció, 225 partits oficials en totes les competicions amb el Barça i amb el d'ahir ha marcat 110 gols cosa que suposa una mitjana de 2 gols per partit, concretament són 2,04 gols per partit. A partir de la temporada 21-22, que és quan agafa...
7: Sònia, crec que és el 110 gols en 225 partits, vindria a ser mig gol per partit, que està molt bé, eh? Però per fer 2 gols per partit n'hauria d'haver fet 500.
10: Sí, Pitágoras no menteix.
18: Sí? Bé, jo les matemàtiques no són el meu.
14: Felicidades, campeona.
0: Assumpta Costa, el tercer tall.
11: Connectem amb l'Armen al Congrés, on s'està tramitant la llei de Murphy.
19: En aquests moments està parlant Mònica Barbero, la... Mira, la podem sentir en directe, la portaveu parlamentària Sumar.
20: Gràcies.
19: Mira, acaba en aquests moments, just.
0: Assumpta Armen, el quart.
11: A Ràdio Olot fan publicitat d'una carnisseria on van ben servits, tu.
21: Sí. Bueno, llavors, escolta una cosa, per situar...
22: Tot el dia amunt i avall, i ara vinc a comprar una mica d'embotit.
23: Calla, jo també hi vaig, i mira que tenen coses bones. Li diuen el Messi de les botifarres.
22: Home. Sí, sí, però ara hi ha el seu fill, en Pol.
23: Ai, sí, mira que és trempat i guapo i agradable. I té una botifarra. Ai, que bona la seva botifarra.
22: Sí? Sí! Quina t'agrada més, la de Perol o la medieval?
23: No, jo sóc més de fuet. En tenen un que fa 2 pams. No te l'acabes.
24: Perdó, pistolot, xaval.
22: És ben bé el lamin llamal del fuet.
25: Que no pot ser.
0: És un anunci.
25: Això és una broma.
0: No, no, és un anunci d'una carnisseria. Assumpta...
25: Oi, m'agafen ganes d'anar-hi.
0: Sí.
25: Estrictament professional a investigar.
11: Sí, clar.
0: Ho estàs empitjorant, eh? Ho estàs empitjorant,
25: eh? Jo estic posant vermella.
0: Ho estàs empitjorant. Sí,
26: perdoneu, acaba de fer el diàling del diàling.
25: Sí, sí.
11: Estic plorant. Sí, sí. La Glòria i l'Eduardo Casanova aniran tots dos a la carnisseria. Sí, sí, sí.
0: Assumpta
25: Botifarra.
0: Assumpta Botifarra. I el cinquè tall.
11: És el Marc Giró que ens recomana una sèrie d'aquestes de tassetes i pneumàtics.
21: Bueno, llavors, escolta una cosa, per situar, diuen que Madame Bovary és... Bé, una novel·la que se la pot llegir. Si tu ets capaç, si m'estàs escoltant, amiga, si m'estàs escoltant, i és capaç de tragar els Bridgestone...
27: A ver, me parece que t'equivoques, eh?
21: Els Bridgestone...
22: Que m'encanten!
21: Pues és ja, això. Madame Bovary, la teva novel·la.
0: Assumpte sèrie. En joc. Un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble pel concert número 1 de Tchaikovsky el 18 d'octubre al Palau de la Música, un val de 200 euros per bescanviar qualsevol dels establiments que formen part de la comerciada i un dispositiu EcoShow 5 amb pantalla tàctil intel·ligent i Alexa integrada. Un minut i un quart de 10 abans que arribi el ministre Bolaños en aquest estudi aquí al món a RAC1, parlar que tot plegat s'està empastifant d'una manera... És a dir, hem enviat ja definitivament el Twitter a la política, definitivament, o sigui, ara ja... El Twitter ja no pinta, és a dir, qui és? Ja la política ja ha traspassat, el tuit ahir de Germán Terch a Vox, els comentaris dels uns... Ahir deia l'Àngel Rivas, i crec que tots els de la taula van estar d'acord, pensessin com pensessin, que el pitjor de tot és que ja no es llencen la memòria de la Mari Carmen. S'està llançant el cadàver de la Mari Carmen els uns als altres per damunt. I això comença a ser bastant intolerable. I estem parlant d'una pre-campanya electoral. No ha començat ni la campanya, Jordi Juan?
28: És bastant ridícul, això, de la campanya electoral que comença 2 setmanes abans, quan la campanya electoral va començar en la mateixa convocatòria que ha fet Pedro Sánchez.
0: Sí, senyor.
28: És a dir, ell mateix va aprofitar la vinentesa per fer un míting i des d'aleshores no han parat. És que tot això de poder fixar un plaç de 15 dies per demanar el vot és una tonteria. Però bueno, és com el debat de reflexió, el dia de reflexió.
0: El dia de reflexió, la xurrada més gran de la història de la humanitat.
28: Amb les xarxes socials i els mitjans de comunicació.
0: Però això perquè no ho canvien, si això hauria de canviar en 24 hores, això es pot canviar en 24 hores.
28: Però bueno, mira, escolta, hi ha coses pitjors que és l'habitatge, que no es canvia, per tant...
0: Clar. Ara això es farà molt llarg a tots.
28: Farà molt llarg i una polarització, una crispació, com jo crec que no hem vist mai.
0: Mai.
28: Perquè, ara ho parlaves d'entrar, no? Sí. La influència de les xarxes socials, que tot això canvia molt i s'insulta alegrement, es diuen brutalitats com això del Germán Terch i altres coses pitjors, i no passa res. És més, l'algoritme ho anima més, ho incrementa més, tens més visites, tot això.
25: Ho comentàvem abans d'entrar, precisament, que els que tenim una edat
1: més o menys. Recordem, per exemple, la recta final de la legislatura González, que va ser bastant irrespirable, però que, vist ara, era com una cosa infantil, allò del «Vaya, sé usted, senyor González». I recordem que l'escenari de la crispació era, per un costat, el Congrés de Diputats i, per l'altre, per descomptat, els mitjans de comunicació. També les eleccions que van venir després dels atemptats de l'11M va ser un ambient molt irrespirable, que després es va traduir als mitjans també a molta pressió. Però llavors, en aquests dos exemples que he posat, que potser han estat els casos més extrems d'ambient de crispació política, no hi havia el que tenim ara, que és un domini total i absolut, com deies tu, Jordi, de les xarxes socials com a mitjà preferent d'informació de tots. Mitjà preferent. Clar. Els mitjans convencionals fan seguidisme de continguts que veuen a les xarxes socials o que se'ls indica si són d'un color o d'un altre per les xarxes socials, i els polítics adopten perfectíssimament el manual d'ús de la xarxa social. El que més crida el logaritme el premia.
2: Sí, estic d'acord amb la tesi del cadàver, i que hi ha moments de repugnància de la utilització de la mort d'una persona, no d'una persona, de la mort d'una persona. Però introduiria algun matís. Sí, el matís és que no és el mateix el que fan uns i el que fan els altres. No tots són iguals. És a dir, l'esquerra ha de reflexionar també sobre per què no ha fet més coses pels desnonaments.
0: I també l'ha utilitzat,
2: També l'ha utilitzat, també hi ha gent que fa un ús, diríem, que fa bastanta angúnia. Ara, els altres, hi ha molts de la dreta i de l'extrema dreta i del PP que han insultat aquesta dona, la van desacreditar 5 minuts abans de morir, quan estava a l'hospital gairebé deien que feia cuento i que era una desgraciada i que tenia problemes amb els veïns. Va haver-hi periodistes de la dreta i de l'extrema dreta que la van convertir, diguem, en una mena de dimoni. O sigui, diguem-ho tot, perquè d'això fa només una setmana, tot això. Només aquest matís és, sí, se la tiren pel cap, però n'hi ha uns que no són iguals que els altres. Segon matís, això que descrivies, Glòria, és que, ho has dit molt bé, és que ho hem vist sempre, perquè aquí hi ha un clima diferent quan governa la dreta i quan no governa. I quan no governa la dreta en aquest país, s'ha d'enderrocar com sigui el govern. Llavors estem veient l'agitació típica de quan la dreta no governa, veu que va governar i l'arbre s'ha d'agitar com sigui, de la manera que sigui. Ho dic perquè ho hem viscut moltes vegades. Només dir una cosa, que de tot això que estic d'acord que a vegades freguem la repugnància, per mi em queda una cosa bona, que és que l'habitatge, que és el gran problema, s'ha posat a dalt de tot, i estem d'acord que d'alguna manera això s'ha de solucionar.
0: Val. Ho podem parlar després, sisplau, perquè, sí, Jordi, si em permets, perquè és que acaba d'arribar el ministre Bolaños aquí al món a recull, i d'aquesta manera ja el fem entrar, i després tindrem temps per parlar-ne, perquè té un temps establert per poder marxar, perquè és a Catalunya a aquestes hores, i per tant, d'aquí uns moments, el ministre de Presidència i Justícia del govern d'Espanya, Félix Bolaños, haurà en aquest estudi de recull. Podrem parlar d'això, del cadàver que sobrevola entre els uns i els altres, d'entre dreta i esquerra, i aquesta batalla política tan ferotge. Un instant, sisplau.
3: RAC 1. Recordes el teu primer Corsa?
4: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
5: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
6: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
8: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
7: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
9: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
10: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
12: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
10: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
12: Valoro tanto el stock como el precio.
13: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
15: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
17: Acertarás.
18: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
29: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
30: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
31: Increïble.
30: Platòric.
31: Kiwi.
30: Eh?
31: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç de 0,65 la peça...
30: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
31: Que poc que costa comprar bé.
32: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
33: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
34: Quan vulgui.
33: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
34: Tot el temps que vulgui.
33: I totes les bombolles que vulgui?
34: Totes les bombolles que vulgui.
33: I tot el relax que vulgui?
34: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
35: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
36: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
37: El perquè de tot plegat.
0: Són les 9:23 minuts. Ministro Bolaños, bon dia i moltes gràcies.
38: Bon dia, què tal?
0: M'han dit que li puc fer l'entrevista en català?
38: Bueno, sí, sí, vamos a intentarlo. Yo viví una época de mi vida en Barcelona.
0: Ah, sí? ¿Cuántos años? Bueno, estoy comenzando malament ya. ¿Cuántos años?
38: Pues viví algo más de un año en Barcelona. Por motivos de trabajo fui destinado a Barcelona y trabajaba en la Diagonal. Tuve menos tiempo del que quería porque me hubiera gustado aprender catalán y hablarlo perfectamente. No lo hablo, pero creo que lo entiendo.
0: Vale.
38: Entonces, lo podemos intentar.
0: Vale, intentem-ho. Tot i que hi ha alguns temes que seran... Per exemple, he vist fa poca estona que Antena 3 i crec que algun mitjà digital més parlaven de que avui podria ser que el jutge Pedraz pogués imputar, investigar, que és la nova terminologia... Aviam, s'imputa el PSOE per finançament il·legal. Això vostè sospita, creu, sabia alguna cosa?
38: Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que el Partido Popular ha presentado un escrito solicitando la imputación del Partido Socialista, intentando embarrar la campaña. O sea, todo tiene un objetivo, y es que no hablemos de las cosas cotidianas que importan a la gente. Y nosotros no vamos a caer en esa trampa. Es decir, vamos a hablar continuamente de vivienda, de pensiones, de becas, de crecimiento económico, de empleo, de igualdad entre hombres y mujeres. Esa es nuestra campaña. Por supuesto que la derecha no quiere hablar de ninguno de estos temas, porque en ninguno de ellos va a salir bien parada. Y por tanto, yo creo que la campaña va básicamente de que ellos intentarán embarrar con cualquier asunto, este es uno de ellos, y nosotros vamos a seguir hablando de los asuntos que importan a la gente.
0: Però imaginem que el jutge imputa al PSOE per finançament il·legal, què passa?
38: No hay ningún motivo para hacerlo. Entonces, a mí me parece que lo que pasará ahí es que así lo determinará también la justicia. En todo caso, que la justicia haga su trabajo y nosotros vamos a hacer el nuestro, que es mejorar la vida de la gente.
0: Però si en el cas de passar, estem parlant de hipòtesi, és veritat, però en el cas de passar s'ha acabat això, no?
38: No me puedo poner en esa hipótesis porque creo que no hay ningún motivo para que pase.
0: ¿Sería una barbaridad?
38: No existe, no hay nada en esas causas, absolutamente nada. Y por tanto, insisto...
0: Sí, hipótica no hay financiamiento ilegal del PSOE.
38: Claro, claro, claro, no hay, en absoluto.
0: Cambiando de tema, los manifestantes de la Puerta del Sol y los líderes... Bien, primero de todo, estaban hablando ahora de cómo se está... empastifant, és a dir, com s'està... que no sé com dir-ho...
1: Embarrando.
0: És que no sé com... No, iba a decir una expressió peor. S'està empastifant la campanya electoral. Falta la campanya, la pre-campanya electoral. Falten molts dies encara per les eleccions. O es frena això per part de tothom? De tothom, vull dir, del ministre Óscar Puente, també, eh? O sigui, de tothom, o es frena tot això, o això, o quedem malament...
38: Bueno, nosotros, nuestra idea y nuestra voluntad es que sea una campaña donde se hable de propuestas. ¿Por qué? Porque ahí indiscutiblemente podremos poner en valor todo lo que ha sido la legislatura y la hoja de servicios de este gobierno y también explicaremos a la ciudadanía lo que queremos hacer con el futuro de nuestro país. Y ahí nos sentimos muy cómodos porque... Hoy España crece 3 veces más que la media europea económicamente, tenemos 22 millones de afiliados, tenemos un 70% más de becas que había cuando nos lo encontramos, ahí subimos las pensiones, lo que sube la vida y no el 0,25 que subía el gobierno del presidente Rajoy. Es decir, que a nosotros nos va bien una campaña donde se hable de propuestas y donde se hable de políticas públicas. La gente que nos está escuchando tiene que saber que los gobiernos progresistas, y este es un ejemplo clarísimo, benefician la vida de la gente. La mejoran. Por supuesto que no es suficiente, por supuesto que los proyectos siempre están en construcción, por supuesto que siempre hay que seguir trabajando y hay materias como, por ejemplo, la vivienda, es un ejemplo bien claro, donde hemos tomado medidas, pero no han sido suficientes. Sigue siendo un problema social evidente el de la vivienda. Hay millones de personas que se quedan fuera del mercado de la vivienda, tanto en alquiler como en compra. Y eso
0: claro, económicamente parlava d'economia. Efectivament, l'economia creix, però a nivell macro, perquè els sous continuen sent molt baixos.
38: Bueno, es otra de las cuestiones que también hemos abordado en el gobierno. Nosotros hemos subido el salario mínimo un 66%. Eso supone, no es que solo se vean beneficiados los que cobran el salario mínimo, sino que los convenios colectivos eso empuja hacia arriba las bandas salariales. No se ha perdido poder adquisitivo en los salarios en España durante nuestro gobierno. Al revés, se ha ganado. Hemos conseguido que haya unos sueldos que sean más dignos subiendo el salario mínimo y también con las pensiones, que ya le digo, es que aquí es muy evidente la diferencia, ¿no? Al final, cuando se elige, pues habrá un gobierno progresista o habrá un gobierno reaccionario. En el gobierno progresista, que somos nosotros, se suben las pensiones lo que sube la vida. Y esto los jubilados y las jubiladas que nos estén escuchando lo saben muy bien. Y por el contrario, en el gobierno anterior del presidente Rajoy se subió un 0,25 todos los años, daba igual lo que subiera la vida. ¿Se imaginan que en estos años hubieran subido las pensiones un 0,25? Pues serían, en fin, la miseria de los pensionistas de nuestro país. Bueno, pues estas son las cosas de las que vamos a hablar en campaña y no vamos a movernos de ahí.
0: Però si encara que pugin els sous a la gent gran, la gent jove no pot accedir al mercat de la vivenda. Y eso es un problema gravísimo.
38: Es un problema gravísimo, no hay ninguna duda que es un problema gravísimo.
0: I els diuen, ja han tingut 8 anys per poder resoldre una part d'aquest tema.
38: Sí, y hemos hecho cosas, y hemos hecho cosas. Y por tanto, también creo que es bueno que la gente lo conozca, porque el problema de la vivienda se está recrudeciendo en los últimos años. Pero nosotros aprobamos en el año 2022 la primera ley de vivienda de la democracia en nuestro país. ¿Qué sucede? Pues que las competencias son autonómicas, que las comunidades autónomas tienen que aplicar la ley de vivienda y hay algunas facultades, algunas herramientas que facilita la ley de vivienda que las comunidades autónomas pueden hacer o no hacer. Ejemplo. Madrid y Cataluña. Madrid no ha aplicado nada a la ley de vivienda, porque la política en materia de vivienda de la derecha es no hacer nada, que el mercado funcione. Es evidente que el mercado no funciona, que deja fuera millones de personas, incluso de clase media, o sea que no estamos hablando de rentas muy, muy bajas. Bueno, pues Madrid no hace nada. ¿Qué pasa con los alquileres en Madrid? Desbocados. Cataluña sí aplica la ley de vivienda y se declaran zonas tensionadas, por ejemplo, en Barcelona. ¿Qué ha pasado con el alquiler en Barcelona? Están altos, altísimos los precios del alquiler, pero se han reducido. han reducido en torno al 5% en los últimos dos años y en el primer trimestre del 26 unas décimas. Pero se han reducido, cosa que en Madrid, desbocados. Bueno, pues claro que no es suficiente, claro que seguimos trabajando. Por eso hemos aprobado los decretos que entraron en vigor ayer, que son decretos precisamente para que la política de vivienda sea fundamental de algo que es tan sencillo como proyectos de vida de gente.
0: Claro, pero por ejemplo, ministro, un lloguer a Catalunya de 1.000 euros... si ha rebaixat un 5%, vol dir que pagues 950.
38: Sí, claro. Y por supuesto que es alto. Pero si es en Madrid ese alquiler de 1.000 euros, igual ahora son 1.400. Por tanto, es mejor aplicar la ley de vivienda que no aplicarla. Y sí. Por eso, en los decretos de vivienda de ahora, en los que entraron en vigor ayer, lo que decimos es, ayudamos al inquilino con prórrogas obligatorias en el contrato de alquiler, con, por ejemplo, cláusulas antidesahucio, con, por ejemplo, bonificaciones fiscales, pero también al pequeño propietario. Con la ley vigente, el pequeño propietario que congela o baja un porcentaje la renta de su inquilino, se bonifica fiscalmente el 100% de los ingresos por ese arrendamiento. El 100%, es decir, que le sale a cuenta bajar las rentas. Bueno, pues son políticas que tenemos que hacer. Y aquí la diferencia, el día 29 de noviembre, es, entre otras muchas cosas, lo que se decide. El 29 de noviembre la gente tiene que votar si quiere que se intervenga el mercado de la vivienda, que se tomen medidas, que se tomen decisiones, que se apoye a los pequeños propietarios, a los inquilinos, o que no se haga nada. Y las dos alternativas están encima de la mesa, están a la vista. Hubo grupos políticos, la derecha, que votó en contra. Es decir, que no quería hacer nada. Y otros que hemos fomentado y que hemos aprobado políticas en materia de vivienda. Somos conscientes que no es suficiente. Somos conscientes que es un problema. Absolutamente conscientes. Y tenemos que seguir trabajando duro en ello.
0: L'any 2015, es decir, fa uns anys, Pedro Sánchez deia això.
2: Nosotros decimos que si hay dinero para rescatar a los bancos, tiene que haber dinero para rescatar a las familias y a los autónomos endeudados. Y ese va a ser mi compromiso. No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista. Ese va a ser mi compromiso, amigos y amigas.
0: 2019, el PSOE arriba a la Moncloa. 240.000 desnonaments a Espanya. On ha quedat aquella promesa?
38: En 2020, con la pandemia, aprobamos los primeros escudos antidesahucios para que no se produjeran desahucios de personas que son vulnerables, que no tienen dónde ir, en 2020. Esos escudos antidesahucios se fueron prorrogando para personas vulnerables hasta abril de este año, en el que caen los desahucios, porque el escudo antidesahucios. Y cae porque no se consigue una mayoría parlamentaria, porque el Partido Popular, Vox y Junts tumban esos escudos antidesahucios en abril de este año. Ahora están otra vez en vigor desde ayer porque los hemos aprobado. Es verdad que lo que se pretende ahí es que personas que son vulnerables, que tienen rentas bajas, que tienen algún tipo de discapacidad, que no tienen dónde ir, se les proteja. Hoy, el régimen vigente con el decreto que hemos aprobado, que insisto, está en vigor desde ayer, lo que dice es que cuando una persona vulnerable no puede pagar la renta, tiene que ser la administración competente la que le facilite medios y una alternativa para que pueda vivir, y si no, se tiene que hacer cargo de la propia deuda. Es decir, un equilibrio para que las personas vulnerables puedan tener dónde ir y que también los pequeños propietarios puedan recuperar su vivienda si es que así lo necesitan, porque en ocasiones también hay pequeños propietarios que son vulnerables, que son pensionistas.
0: ¿Quién decide quién es vulnerable y quién no es vulnerable?
38: Bueno, hay unos requisitos para establecerlo, hay informes de los servicios sociales para ver quién es y quién no es. Es verdad que es una pregunta muy pertinente, porque claro, en muchas ocasiones es difícil. Hay gente que puede parecerlo, pero que sin embargo tiene renta o tiene patrimonio para luego de facto no serlo, y viceversa. Entonces, bueno, pues para eso está establecido en la ley la definición de vulnerable.
0: Totes les enquestes que s'han publicat fins ara, dels últims, m'atreviria a dir, dos anys, diuen una majoria folgada PP-Vox. ¿Tienen alguna encuesta al gobierno que convide al optimismo?
38: A nosotros es que se nos dan mejor las urnas que las encuestas, de siempre. Nos pasó en el 23, en el 23 pasó lo mismo. En el 23 todas las encuestas de encuestadores privadas, no así el CIS que acertó en el año 23, pero todas las encuestadoras privadas decían que iba a haber una mayoría reaccionaria y que el Partido Popular y Vox podrían sumar, y finalmente pues pudimos conformar un gobierno progresista. Es decir, todo el respeto a las encuestas, pero en España ya ha habido unos cuantos presidentes por encuesta, el señor Albert Rivera, el señor Pablo Casado y el señor Feijóo, pues yo aspiro a que ingrese en ese selecto club también.
0: Per tant, i els importa poc, a Félix Bolaños en particular, li importa poc qui hi hagi a l'esquerra del PSOE, de candidat?
38: Bueno, creo que están precisamente en estos días y en estos momentos están en un proceso de debate y de negociación interno que creo que, desde luego, desde el Partido Socialista y a mí en particular, si usted me pregunta por mi visión, pues lo que tengo que manifestar es total respeto. Hay personas muy competentes, personas muy capaces, personas muy comprometidas a la izquierda del Partido Socialista y, por tanto, vamos a dejar que trabajen. Yo en alguna negociación he estado alguna vez y creo que cuanta más discreción mejor para que se lleve a cabo el acuerdo que es necesario. Lo que sí le digo, en todo caso, pase lo que pase a la izquierda del Partido Socialista, es que el Partido Socialista Obrero Español y el PSC en Cataluña sí que son una garantía segura para luchar y para parar la ola ultraderechista que asola el mundo.
0: Ministre, estem en unes èpoques que l'altre dia llegia La Vanguardia, que en la festa que va haver-hi precisament que organitzava La Vanguardia, és que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo pràcticament ni es van mirar els ulls, ni es van saludar, és a dir, la distància és quilomètrica, difícilment poden haver-hi pactes d'estat si els dos principals líders polítics d'un país no es parlen. Venen èpoques que s'han de complementar i comprovar i lluitar perquè cadascú defensar les seves idees. Venen una campanya electoral. Li pregunto, considera vostè que Pedro Sánchez acceptarà i hauria d'acceptar, s'hauria de fer un cara a cara Pedro Sánchez Alberto Núñez Feijóo?
38: En un debat electoral? Sí, claro, yo creo que todos los debates electorales son una buena noticia para la ciudadanía, son muy esclarecedores y se puede comprobar cómo hay debates a todos los niveles, entre los líderes, las principales fuerzas políticas, todos los grupos que tienen representación parlamentaria.
0: Pero, para un cara a cara, yo...

0: de tot plegat.
1: Són les 10 i 5. Oh. L'Hombre Tranquilo de John Ford, eh?
0: Aquesta estona, escolta'm, aquesta estona ha sigut meravellosa.
2: Molt serè i molt segur de si mateix. Sí, a mi m'ha sorprès bastant aquesta aplom amb el qual, no?
1: Dit això...
3: El tema és que és veritat el que diu, de que potser pot guanyar el PSOE, perquè a sobre Vox li està pujant molt a costa del PP. El passa que és molt, molt, molt, molt difícil que puguin tornar a fer un acord d'investidura com el que van fer. Tens a Junts, que ja en teoria no donarà suport, tens a Podemos, i després això del Frente Ampliu, que a hores d'ara, si van a aquest ritme, arribaran les eleccions i encara no sabran...
0: Clar, però saps què passa? Que si no s'ordenen aquesta gent de l'esquerra al PSOE, el PSOE no suma, eh? I els està pillant el toro. Li està pillant el toro.
3: El que passa és que, bueno, llavors s'obren unes expectatives diferents, perquè llavors pots plantejar-te un acord, encara que sembli ara impossible, però es pot posar sobre la taula un acord PSOE-PP per evitar que Vox estigui al govern. Mm-hmm. Es poden buscar moltes fórmules i és molt diferent que la primera força sigui el PSOE que sigui el PP.
2: Imagina't a Madrid, estimat Jordi, sí. Juan, que el Feijóo necessiti un acord amb el PSOE per governar. O sigui, imagina't l'ambient que es pot generar a Madrid si aquesta circumstància, amb tot l'ambient que estem veient, si el PP no aconsegueix prou solidesa de resultats i el PSOE es manté fort, i que s'hagi de produir això, jo crec que l'ambient serà en riu-te'n de la batalla de l'Ebre.
4: Una de les coses interessants de l'entrevista és que s'ha vist que clarament el PSOE busca com a última carta intentar que el PP quedi per darrere del PSOE, això, diguem-ne, que és molt difícil, però seria el més possible, i llavors fer entrar el PP i Feijóo en un escenari delirant en què bueno, entraria en una combustió perquè la seva pròpia extrema dreta això no ho toleraria i ho viuria com una...
2: A dintre de la M30 això seria un drama apocalíptic, així t'ho dic, eh?
4: Un drama apocalíptic.
3: Si PP i Vox sumen, em costa molt de creure que no governen.
0: I l'enquesta d'avui, 198 diputats, o sigui, o el PSOE, perdona, Ernest, o tenen, que no les ha volgut comentar, evidentment, o tenen dades que això els donen la volta...
3: Cristina, però és que el sistema electoral...
0: Em costa molt d'entendre.
3: És molt capritxós.
5: És molt capritxós.
3: És molt capritxós. Sí. Al final pot tenir molt més vots el PP, però molts més vots que el PSOE, però depèn...
0: Ja ho hem vist, això.
5: Un moment, Jordi Bosch.
6: A veure, hauríem de partir d'una circumstància, i és que en els sistemes democràtics hi ha un punt d'alternança que es produeix d'una manera pendular, no dic que d'una forma automàtica, però que si hi ha una part central de l'electorat que potser no es deixen dur ni pels elements mobilitzadors ni per elements d'una altra mena, que diu ara li ha tocat aquest, ara li ha tocat a l'altre. Ara li toca amb un altre. Llavors, això té molta força, aquesta inèrcia, no?, de l'alternança. I és cert que hi ha un element de mobilització que jo no hi comptava. Sembla que s'està produint en les primeres dades que estem veient. També em va agradar molt la reflexió que va fer en Toni Aire fa un parell de dies de la fatiga, que diu, jo sóc politicòleg i ja la tinc ja una mica, i vaig dir, això també ho hem de tenir en compte. Fa 3 anys i mig, Pedro Sánchez va aconseguir retenir el govern per una situació límit. Això es vol recordar-ho. Límit vol dir que va venir per un. Va venir per un. I si us en recordeu, que a més, una cosa com que va necessitar els vots afirmatius de Junts, amb l'abstenció no li servia per assumir el poder. Per tant, aplicant una mínima regla de 3 anys i mig després, més enllà d'alguns elements que, evidentment, ara el senyor Bolaños i altres pot destacar, alguns elements que poden tenir referència a Catalunya, que uns podem valorar d'una manera i els altres d'una altra, més positiva o menys, el balanç d'aquest govern després de 3 anys i mig és dolent. És dolent perquè no ha pogut governar massa. No ha pogut legislar massa, i per tant, el balanç... I per tant, aquest element objectiu que tendeix cap a l'alternança de forma, diríem, automàtica, només està alterat, entenc jo, entre l'opinió pública, perquè part d'aquesta alternança hi apareix Vox. I apareix Vox com un partit d'extrema dreta que està comprant el discurs, per dir-ho d'alguna manera, trumpista, ho estem veient amb lo del vot per correu, que és una cosa que a mi em posa els pèls de punta, no? Que arribem a que... Això jo no pensava que hi arribaríem en aquests límits, sobretot per part de, per exemple, el senyor que va ser president de Correus.
2: Exacte.
6: Com el propi Feijó. I que això... bueno, doncs, per part del partit que fa 20 anys es beneficiava d'allò que en deien el vot arrogado, Argentina, etc., fins que es va tenir que aturar perquè era un escàndol el vot per correu a l'estranger. I això s'ha anat corregint, ho han corregit totes les forces polítiques, d'acord, ja han estat, etc. Per tant, a veure, a mi em sembla que el punt de partida que té Pedro Sánchez és d'ofici, dolent, per l'element de l'alternança i perquè el balanç que s'ha fet d'aquesta legislatura és minso i perquè hi ha una part de l'electorat que dirà he de girar la truita i hem de veure quina dimensió té aquest electorat i quin té el que està sensibilitzat per als altres elements, que són els que li van ajudar a mantenir el govern després d'un desastre d'eleccions municipals i autonòmiques. I aquí crec que són les tendències que veurem durant aquesta campanya. I, òbviament, aquesta preocupació per aquesta tensió, perquè el que ara és el sostre, al cap d'uns mesos ja és el terra de la tensió. Per tant, això pot tenir un creixement exponencial.
1: Cris, vols dir alguna cosa?
0: Sí, jo el que volia comentar sobretot és bueno, el que ens ha vingut a explicar Bolaños una mica és... que els veig tranquils, però ara quan ha marxat, no?, i hem una mica fora de micro, hem intentat comentar com ho veia, jo crec que la clau és ordenar el que hi ha a l'esquerra del PSOE. Evidentment que el PSOE pot ser la força, molt més votada, però una cosa és governar i l'altra és ser la força més votada, i és evident que necessiten que aquesta esquerra desordenada, que per cert, haurien de començar a pensar-se els de l'esquerra del PSOE perquè a cada elecció creen un nom nou, una marca nova que és un guirigall, no? Llavors tens Sumar, tens Izquierda Unida, tens Podem, bueno, tens Mas Madrid, no s'ordenen.
1: I ajuntar tot això és complicat.
0: És molt complicat, a més hi ha també, perquè una cosa és aquest front ampli i després hi ha aquella plataforma unitària d'esquerra que van presentar el Gabriel Rufián i la Irene Montero pel seu compte. Llavors,
2: jo crec que va morir aquella
0: sí,
2: tarda.
0: Sí, però gairebé, ara mateix Rufián, bueno, deu estar... No m'agradaria estar a la seva pell d'haver de decidir què ha de fer, perquè jo crec que és una peça clau, és el polític més ben valorat, és un polític que diu les coses de manera clara, però que també, evidentment, ha de pensar si... jo crec que Rufián el que està fent d'un temps cap aquí, o des d'allà fa uns anys, no? Porta molts anys fent política a Madrid... És evident que ell lidera a Madrid un partit que és independentista, però crec que el tema de l'independentisme ell l'ha deixat en un altre bàndol, en una altra banda, diguéssim, i està fent, o sigui, està mirant a què vol dir fer política a Espanya i de quina manera ell pot liderar un partit
1: que
0: en contra de l'ultradreta i de la dreta aquesta que està amenaçant que governarà.
1: En Rufián té una cosa que li passa a Espanya el que a Sílvia Orriols li passa a Catalunya, que és una persona... que comunicativament és ferotge, és dura, són persones que parlen
0: sempre,
1: clar...
0: Ho ha estat sempre,
1: que parlen clar, sí. Que estaràs d'acord o no d'acord? Estaràs radicalment en contra o estaràs radicalment a favor? Però és veritat que s'escapa del tarannà polític del segle XXI.
0: I que si tu mires de tots els partits, des del PNB fins al BNG, fins a tots els altres partits, quan els hi pregunten qui els agradaria que liderés aquest front d'esquerres, et diuen que... Gabriel Rufián per l'estil que té, però clar, sí, quan jo dic que no m'agradaria estar a la seva pell és que què implica liderar una cosa que no se sap ben bé què és quan tu vens d'un partit
2: una
0: històric,
2: persona, una plataforma electoral.
1: Una persona d'aquest conglomerat en deia l'altre dia que també els hi surt el tam-tam de la tribu madrilenya,
0: Sí, clar.
1: És a dir, el tema de dir, escolta, mira...
0: Bueno,
1: això,
0: i que què vol dir abandonar un partit com a Esquerra, eh? Que clar, ojo.
6: Això no pot tardar gaires dies, eh?
0: No, és que s'han de decidir...
1: Sí, ja.
3: El Miquel Roca també tenia, respectava un entusiasme tremendo, extraordinari, i com sabeu, al final, el Partit Reformista va treure el que va treure a aquelles eleccions, sí. No? És a dir, va anar molt bé a Convergència, que va disparar els resultats, però no. I el problema del Rufián és que és Esquerra Republicana. I si el teu partit... no vol fer una coalició, perquè és un partit independentista, amb altres formacions de l'estat espanyol, doncs
6: no,
3: només hi queda una alternativa, marxar d'Esquerra.
0: Sí. Bueno, ell ha dit que vol...
1: Jo crec que anirem per aquí.
0: Liderar. Sí, però ahir ell feia un tuit dient que ell volia representar Esquerra Republicana, eh?
1: Sí, però veurem, perquè això fins aquest
0: diumenge... Amb condicions.
1: El problema és que... És clar, que, clar
0: amb condicions.
1: O sigui, jo crec que està més per la marxa. És l'opinió de la bo, perquè no ho he parlat amb ell, eh? Però jo crec que... És que ara és una opció clara. És a dir, és una opció clara que tota aquesta amalgama de partits d'esquerra s'ajuntin. Ja sabíem que hi ha part d'Izquierda Unida i o d'Esquerra Unida que no suporten el que és l'ecosistema de Podem. Que si Yolanda Díaz no podia aguantar Pablo Iglesias i a Ione Belarra ni a Irene Montero.
2: I
1: viceversa. Ja ho sabíem, això. Però ara hi ha una opció perquè aquesta esquerra tingui una amalgama complicada de quadrar. O sigui, el puzzle té totes les fitxes, però el nas li surt a l'orella i l'orella li surt al peu.
2: I un calendari infernal.
4: I que ha passat una cosa, que és que el que em diuen al meu poble els ha agafat amb els pixats al ventre. És a dir, que...
2: Doncs no quan serà no has perquè els... no quan, fa temps quan, que van donar voltes,
4: és a dir, quan no has fet els deures, quan tocava, t'agafa el toro.
2: Des de que Yolanda va dir que se'n retirava, quant temps ha passat?
4: Sí, sí.
2: Quant temps ha passat?
4: No, no, no. I jo crec que...
2: Perquè ens centrem.
4: Estem, lògicament, fent molt una discussió de noms, també ells internament, una discussió que fa una mica d'angúnia de noms i de càrrecs, torna a fer angúnia, i en realitat el gran titular és si s'uneixen o no s'uneixen. Aquest és l'únic titular, i aquest seria l'únic que es podria fer com de revulsiu. I com que tots sabem que això és molt difícil, doncs malament. Però la unitat vol dir, com deia el Julián l'altre dia en un article... Todos dentro.
0: No n'hi ha hagut mai d'unitat
4: en això. La unitat vol
0: dir
4: tots a dins. No, és que aquest no pot ser, és que és impossible que... Doncs si no és tots a dins, no servirà.
3: El problema és que el Jordi ja comentava que l'opció de Rufián de poder deixar Esquerra i anar a liderar això. El problema és que els que tenen la clau, que són Sumar, Comun, tot això, jo no tinc en absolut clar que vulguin que el Rufián sigui el seu líder.
2: Sí.
3: És a dir, el Rufián és més un moviment del carrer. L'enquesta que ha fet el Pablo Iglesias en el seu tuit, no?
2: I un desiderat un propi d'ell, perquè ell també ha expressat aquest desig.
3: Que no ens... Si en aquests moments tota aquesta amalgama tingués clar que Rufián és el seu líder, el Rufián ja havia deixat Esquerra Republicana i estaria liderant
4: això. Però, en canvi, la paradoxa és que tots sabem que tots units amb Podem i Irene a dins i
2: tots
4: liderat per Rufián, tots sabem que això...
2: No, i compromís,
4: tots a dins, i liderats per Rufián, tots sabem que això seria una carta que s'anuncia demà i això és un revulsiu atòmic. Però com que això és absolutament molt improbable.
0: Sí.
4: Per mi hi ha un altre factor, perdoneu, molt important, també, que és amb Pedro Sánchez i el PSOE, que crec que és el que Felipe González va dir-ne a la Dulce Derrota. No sé si busquen el mateix, PSOE i Pedro Sánchez. És a dir, que el PSOE necessita, com sigui, treure un resultat extraordinari i que el salvi, d'alguna manera, per quedar per davant del PP.
3: Sí,
4: però potser Pedro Sánchez està buscant una altra cosa.
3: Ah, la Dulce Derrota del 96 del Felipe González van ser dos legislatures de José María Aznar, eh? Sí, és a dir, que en aquell moment va interpretar... I amarga victòria de José María Aznar. Sí, Aznar, que va tenir que aprendre català d'intimitat, va fer el pacte amb però escolta, 8 anys de Partit Popular.
4: Però jo tinc el dubte que busquin el mateix, el PSOE i Pedro Sánchez, perquè crec que Pedro Sánchez ha fet més o menys el que havia de fer. Ell està buscant el seu lloc a la història.
2: També
4: el seu lloc a la història és jo vaig fer de mur de contenció del mal...
2: No, i preservar el partit, eh? Recorda que també s'ha de preservar un partit polític que té una desunió interna innegable...
4: Absoluta.
2: I expressada de forma bastant vehement, i els resultats també condicionaran el futur lideratge del partit i la seva marxa.
0: I crec que serà molt important també que el que està passant a Sol i el que està passant a moltes places a Espanya es mantingui, perquè són les eleccions de l'habitatge, eh?
2: Sí,
0: hi va haver el 15M en el seu moment i ara mateix són les eleccions de l'habitatge, que evidentment el Partit Popular i Vox
4: intentarà que no, eh?
0: No, aquí vaig, el Partit Popular i Vox buscaran altres històries, però que crec que no es pot oblidar el problema de fons, que L'habitatge no ha aparegut amb Mari Carmen. Fa molts anys que això s'ha deixat podrir.
3: Sí, sí,
0: fa 20 general, anys que no ha arreglat cap govern.
3: Es fa ara, eh?
0: Sí, sí,
3: que això
0: el dia
3: també,
0: 11, no?
3: Que això també té una lectura... Sí. No volia intervenir perquè m'ha dit el Jordi que entrava el ministre, però quan Ernest deies que la dreta està mobilitzant i tal, compta amb l'esquerra, eh? Perquè,
2: ha aparegut una vaga general com un xampinyó.
0: Sí, però estan
3: fent... Contra l'oposició.
0: Clar, exacte, és una vaga general, no contra el govern, sinó contra l'oposició.
3: Que aquí tothom mou les seves armes, que té les seves
4: posicions. Tens raó, és la primera vaga general de la història que es dirigeix a l'oposició.
0: Sí, sí.
1: Per cert, que ha fet un tuit Alejandro Fernández que diu, que aquí és com s'ha obert la campanya, però vaja, el evidentemente falso independentismo de Rufián le retrata a él, sí, porque es muy feo hacer política fingiendo ser quien no eres, pero también el separatismo. Durante años ficharon sin filtro para aparentar ser más de los que realmente son. Y a eso, a ese suicidio le llamaron ensanchar la base. Pero se ve que no escarmienta, porque viendo algunos fichajes van a salir rufianes de derechas por las esquinas.
2: O no. Bueno, són aquestes reflexions en campanya, no?
3: Que... Bueno, a veure, el rufián és una evidència, que estava en una posició, defensava una posició al Congrés que no és el mateix que està defensant ara. Ja està.
4: Però aquest atac també denota que la dreta té por que rufián agafi massa força. Per què? Perquè això li facilita les coses al PSOE.
2: O no, perquè si no apareix tots els vots que no vagin a parar aquest front, per presumpte front d'unitat, aniran al PSOE al capdavall.
1: Les enquestes no veuen.
2: No votaran el PP, els que estan pendents del Rufián.
1: No, però es quedaran a casa, segurament.
3: Aquí hi ha un element que no sé qui l'ha plantejat al ministre, la pregunta. Sí, era Circuit Glòria, molt interessant, que és de quina manera la crisi del PSC a Catalunya pot afectar en aquesta selecció.
2: No l'ha contestat,
3: És a dir, la crisi de Rodalies diària...
1: Sí.
3: La crisi de Rodalies diàries, de quin punt això fa que pugui tenir una reacció de dir, escolta, doncs no voto si sóc d'esquerres, o quedo a casa o voto per una altra formació. Compte amb aquest element.
2: Sense els resultats del PSC és impossible un bon resultat del PSOE.
1: Correcte. Bueno, però és impossible. És que algú a Catalunya també queda molts dies, encara ja en parlarem, però...
2: Sí, però les últimes enquestes donen aquesta davallada pel govern de la Generalitat de manca d'aprovació.
1: Les últimes enquestes també es diuen que Aliança Catalana guanyaria aquestes eleccions.
2: No, de manca d'aprovació.
1: Un moment, deixa'm acabar. Que Aliança Catalana, l'última enquesta, empataria amb el PSC, però és que Aliança Catalana no hi serà en aquestes eleccions, amb la qual cosa aquest vot d'Aliança Catalana...
4: A on va?
1: On va? És a dir, això reforça Junts, reforça Vox, reforça... No se sap mai, perquè en aquesta enquesta sortia que votants d'Aliança i venien també d'Esquerra, i que venien també del PSC.
3: Agafava, captava vots de tothom.
1: Per tant, vull dir que si Aliança no es presenta a aquestes eleccions espanyoles, com així ha dit la seva lideressa, llavors vol dir... que aquests vots, que és una amalgama de vots importants, caldrà veure cap on van. Si es queden a casa, si en alguns casos tornen cap a Junts, si se'n van cap a Esquerra...
0: Dependrà del missatge que cada un dels partits faci de bandera.
1: Bueno, doncs per això haurem
0: d'esperar. L'habitatge serà una cosa, Ceuta serà una altra...
1: Per cert, que deixa'm dir una cosa, que és que heu vist fa uns moments que Alberto Núñez Feijóo ha dit que ha dit diverses coses, que vale, que d'acord a fer un cara a cara... parla de Mediaset, que d'acord a fer un debat i tal parla de Tresmedia, i diu que si és per trepitjar la televisió o la ràdio pública, serà a través de producció pròpia.
2: Com producció pròpia?
1: És a dir, que no vol anar amb productores. Si el que t'està dient és que segons quins programes de televisió
2: n'hi anirà... Això és una mica absurd, perquè quan és un debat electoral sempre es deixa en mans dels serveis informatius.
1: Correcte, no, però deu parlar de...
2: Mai ho ha fet una productora, això.
1: Jo crec... Bueno, però esclar, depèn de quin... Bueno,
2: hi va haver una revuelta, una cosa així.
0: Hi va haver un any que es va fer l'acadèmia de... No? Que va fer...
6: Sí,
2: va ser una productora, diguéssim, a l'ús.
0: Però ho feia Televisió Espanyola o feia una
4: productora? Només és quan
2: va ser amb l'acord de diverses televisions que van donar el servei tècnic.
1: Aviam, espera, que potser m'ho aclareixi.
3: El Jordi
1: en sap d'això. Jordi, vols?
6: No, és que quan parles de productores es deu haver expressat malament. Vol dir de les cadenes, que no hi ha, com diu la Glòria, no existeixen productores en els serveis informatius. Llavors, jo crec que es referia que no fossin els propis serveis d'aquella cadena. Ara, Jo crec que falten hores perquè l'Acadèmia de Televisió, que és la que moltes vegades ha acabat fent aquests debats, llavors els ha produït la pròpia acadèmia, sortir i digui alguna cosa, si és que no ho ha dit.
0: Campo i tal, Olga Viza.
6: En Manolo Campo, en algunes ocasions, efectivament, no? Però, vaja, seria un dèficit extraordinari de qualitat democràtica que en unes eleccions en les quals, com a totes, s'hi juga molt, no hi hagi un debat.
1: Mira,
6: és a dir,
1: Jordi, perdona, que així m'ho aclariràs tu, perquè llegeixo la notícia de l'escena. El PP ha acceptat el cara a cara, proposat per Mediaset, i planteja celebrar-lo el pròxim 16 de novembre.
6: Bueno, pues molt bé.
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. En un comunicat, el partit recorda que el 2023 aquest debat es va celebrar el primer dilluns de campanya i que els encaixa organitzar-lo en els mateixos termes. També diu que accepta un debat entre candidats dels principals partits amb representació parlamentària en tot el territori i proposa fer-lo el 26 de novembre a 3Media. Pel que fa a entrevistes a mitjans públics, apunta que Feijó només hi assistirà si aquestes es desenvolupen en espais de producció pròpia. Si es fa a través d'una productora externa, el PP no hi anirà.
6: És absurd, això.
2: És absurd.
1: És que no em sona, no té sentit.
2: No té sentit, això.
1: Buscarem aquest comunicat,
2: mai
1: perquè és un comunicat del PP que retreu la innegable parcialitat i submissió de la direcció de Ràdio i Televisió Espanyola als interessos de Pedro Sánchez, però diu que Feijó valorarà la seva assistència a mitjans públics per respecte a la corporació i als seus treballadors. Per això reclama que es desenvolupin en espais de producció pròpia.
2: És que no té cap mena de sentit, això.
3: Recordeu que el 23, l'entrevista que li van fer a Televisió Espanyola va ser un desastre pel Feijó. Sí.
1: L'entrevista?
3: Sí.
2: Però
3: sí,
2: pel propi Feijó, no per culpa del periodista.
1: Evidentment.
2: No se'n va sortir.
1: Un segon, tres minuts i tornem aquí al Monarracú, aquí amb Jordi Juan, el director de La Vanguardia, Glòria Serra, Jordi Bosch, Cris Puig, Ernest Folch.
5: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
8: Els 10 dies Nissan.
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
11: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
13: D'acord.
12: Quin és l'autèntic operador 100% català?
13: Vera.
12: I el més ben valorat pels usuaris?
13: Vera.
12: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
13: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
12: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
13: Vera.
12: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
14: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
15: RAC1, emissora oficial.
16: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
17: increïble.
16: Platòric.
17: Kiwi.
16: Eh?
17: L'oferta a dir. Aquesta setmana estalvia'm el kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
16: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
18: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc, la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per a una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
19: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
19: O els 10 dies Nissan.
9: Com?
19: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: RAC 1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
22: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
21: De conversa.
23: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
21: Són territori d'històries increïbles.
24: Havia acceptat morir d'una. No havia tragèdia, estava tranquil.
25: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
21: I també d'entreteniment.
26: S'ha torçat el peu avui.
27: Què t'ha passat?
26: Va, no, venim.
28: És que l'edat no perdona.
26: L'edat
29: castiga.
26: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
21: Els dissabtes i els diumenges, de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
22: Al territori del cap de setmana.
21: RAC 1. Tots som un milió.
30: El perquè de tot plegat.
2: Sí, senyor.
1: D'aquí uns moments explicarem un cas a través del contenidor, que avui vull felicitar l'equip del contenidor del Món.
2: Perquè quina setmana, eh? Felicitats, perquè aquesta setmana cada dia era més gros que l'anterior.
1: No, ara només falta que trobem el pis, un pis pel Bruno Bergonzini, però... per aquest actor sí. que no té possibilitats de viure... és a dir, perquè paga la seva mare de 82 anys, pobra dona, explicava ahir que no podia pagar-li, que li pagava gairebé 4.000 euros en una residència...
2: Tenint reconeguda privada. Discapacitat total i assistència 24 hores. No, tenint-ho reconegut.
1: Però que més que l'Estat no dona ajudes a la gent que té menys de 55 anys. Ell en té 38, amb la qual cosa no pot pagar...
2: 48.
1: És que és una cosa... És terrible. Aquest és... Però vam resoldre un cas... Em resol un que em sembla fantàstic, que és el de dimarts passat, que era bastant fastigós, que és aquesta dona de Badalona.
2: Que jo estava esmorzant, Ja te vale un poco,
1: Anava que tenia amb les pluges, des del mes de setembre, des de la primera setmana de setembre, les pluges li portaven, tota la canalització estava trencada i, evidentment, tot li anava, i tot vol dir, ja m'entereu. I ara, d'aquí uns moments, parlarem d'un altre cas, que és el cas de... que és un cas de vegades els serveis públics no acaben de funcionar i espero que li podem arreglar el cas a aquesta dona de la qual parlarem d'aquí a uns moments. Perquè parlava d'una cosa abans el Jordi Juan que em sembla molt interessant. Que és el tema que hi ha coses que ja són tan històriques en el temps que resoldre-les ara no arregla res, i és veritat que moltes vegades el Nil Sant Martí, que és un màster del tema de Rodalies, ens diu que, clar, per arreglar aquestes línies, aquesta acabarà el 2035, aquesta acabarà el 2031, aquesta acabarà d'aquí dos anys... Aquesta,
2: per 30 anys de retards, esclar, porten 30 anys d'espera.
1: Però, esclar, la gent... És a dir, és que s'ajunta tot. O sigui, els grans temes que hi haurà en aquesta campanya electoral... Si tu agafes Rodalies, però no aquí a Catalunya, no. Agafes Rodalies de Catalunya per parlar dels debats de tot l'Estat i els tens tots junts. Què és? Augment de la població. Uh-huh. Augment de la població significa més immigració. Si és més immigració, primer tema de debat, necessites vivenda. Si no tens habitatge, expulses a la gent cap a altres zones fora dels grans nuclis. Si les pulses fora dels grans nuclis, han de venir a treballar, en molts casos, a la ciutat, sigui, dic Barcelona, com podria dir, Tarragona, Lleida i Girona,
2: O Sabadell.
1: O Sabadell. I llavors els expulses d'aquests nuclis. Per tant, has de moure't. Els has de fer moure. Si no funciona Rodalies, el sistema no funciona. Per tant, immigració, habitatge, I Rodalies, és a dir, mobilitat...
2: I penjaria sanitat temes. I ensenyament d'això.
0: Vas tenir una entrevista amb l'alcalde de Cuní, que vaig sentir aquesta setmana, extraordinària, perquè ho va expressar molt bé. Dic, jo tenia fa 30 anys, crec que va dir 3.000 habitants a Cunit, i ara tenia una xifra, no sé multiplicar per 4 o per 5. Sí. Tinc els mateixos serveis de transport que tenia fa 30 anys. Això passa a Cunit, passa a Cubelles, passa a Arenys de Mar, passa a qualsevol lloc de Catalunya. És a dir, hem ampliat, som molt més, i en canvi tenim el mateix sistema de fa no sé quant temps. I no hem tingut la vista de preparar-nos per aquest futur. El tema del cotxe privat a Barcelona. Clar, sisplau, no agafeu el cotxe, aneu en transport públic. Quin transport públic? La gent al final es veu obligada a agafar el cotxe, el transport públic. La ciutat de Barcelona ha estat poc solidària, és a dir, els accessos i entrades a Barcelona cada vegada són pitjors per a aquesta gent que, de fet, molts eren nascuts a Barcelona, han tingut que marxar fora. Quan van a treballar, no tenen altra manera que anar a treballar amb el cotxe privat i tenen uns problemes cada vegada pitjors per poder entrar a la ciutat. I aquest tema no ho arreglem. I cada vegada és més complicat. Llavors, això es tradueix en un estat de gent de malestar, que ja veurem com es tradueix a l'hora de votar.
1: Mira, la Mar Suí... Hola, Mar, què tal? Bon dia.
3: Hola.
1: La Mar Suí, que està substituint aquests dies el Sergi Embudió, que el tenim de vacances perquè va treballar tot l'estiu, i el tenim...
4: Hombre!
1: Sí, el tenim, crec que estarem a l'altra punta del
2: món. Jo crec
1: món.
2: Que he tingut masses vacances.
1: Jo també. Això l'he dit jo.
3: No, no, respectem els drets, respectem els drets.
1: Ui, sí, experimentament que és revolucionari.
5: Això d'atacar el Sergi quan no hi és em sembla molt...
2: Jo li vaig dir la cara, eh?
5: Sembla molt lamentable. Molt lamentable.
2: Jo vaig venir aquí, que ell era un dia d'aquests de festa, i li vaig dir, no sé per què has de marxar de vacances. Exacte. Quina necessitat ja.
1: Pobre, que el tenim...
2: No, no,
1: tenim un
2: que saps que l'estimem molt.
1: Ui, tant. Ui, tant. I està... No, jo, no,
2: és
1: més,
2: lluny, no, de més?
1: Jo crec que ara no està escoltant la ràdio perquè deu estar dormint.
2: O tan lluny és?
3: Sí, sí.
2: Tanta diferència horària, o carai.
1: Bueno, si ha arribat, que això tampoc ho sabem. Volem parlar d'un cas d'un contenidor relacionat amb persones amb discapacitat física i que no té cap sentit que en ple segle XXI la problemàtica que ara ho explicarem no pugui tenir solució. Recordeu que la gent que ens vulgui posar en contacte amb nosaltres a través de queixes, etc., sobre el contenidor del món RQ, nota de veu breu al WhatsApp del programa, 669-10-10-10, no cal tots els detalls, només un resum, us llegirem, us escoltarem i si ens cal res us ho farem saber. I si no, us voleu estendre una mica més, ens escriviu un text a correu electrònic al mon@rq.net. Aquest tema, la Mar Suí el va plantejar a la reunió del programa d'abans d'ahir, vaig dir, mira, ho parlarem divendres. Ho parlarem divendres perquè és molt bèstia. És molt bèstia. Carol, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: On vius?
6: Jo visc al Almacelles. Almacelles és un poble de la comarca del Segrià, la província de Lleida. Un poble d'uns 8.200 habitants.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Va, deu conferències. Mm-hmm. I bé, i algun dia, si em ve de gust, anar al cinema, per exemple.
1: Clar, clar. I des del gener, que ara parlaves, què ha passat?
2: Doncs des del mes de gener, després d'haver utilitzat aquesta línia d'autobús, la línia E5, durant 3 anys sense cap problema, doncs ara mateix la companyia em demana des del mes de gener de l'any 2026 que no puc pujar al bus a no ser que vagi acompanyada. Quan jo sóc una persona que quan estic a sobre de la meva cadira doncs tinc autonomia per poder anar sola.
1: Ja, yeah. I per què no et deixen anar sola a l'autobús?
2: Doncs diuen que necessito que la persona que m'acompanya m'hagi d'ancorar, que ha d'ancorar aquesta persona a la cadira del bus. Abans jo vaig anar durant 3 anys, com he dit, sense anar ancorada i sola, anava completament sola. I ara, doncs, des del mes de gener se'm demana això. I clar, podeu imaginar el que això suposa.
1: Però, esclar, un moment, és que no. O sigui, clar, ancorar-te no ho pot fer el conductor?
2: Jo crec que és qui té l'obligació de fer-ho. Jo crec que ha de ser el conductor. Si una persona que m'acompanya i no té formació, per molt que faci una supervisió, i si no ho fa bé, he de fer responsable a la persona que de bona voluntat em vol acompanyar? Jo crec que no.
1: És a dir, que si vols agafar el bus del Macelles a Lleida i tornar, ara t'han d'acompanyar sempre. És a dir, t'han d'acompanyar, vull dir, o t'acompanyen amb l'autobús o t'acompanyen amb taxi, perquè ens entenguem, no?
2: Sí, sí, si vull agafar aquest bus he d'anar sempre acompanyada. Tinc la sort que tinc moltes persones conegudes i que estan disposades a fer-ho. Però això significa que ho he de pagar alguna persona que em porti, la meva germana, que és la que té cura de mi, ha de demanar dies de vacances, per exemple, quan tinc una cita mèdica, i perquè he d'anar acompanyada, tothom ha de saber on vaig, a què vaig, a quina hora vaig, i clar, no em sembla just, això no em sembla just.
1: Però, esclar, amb això limita molt la teva autonomia, perquè tu has dit que ets una persona autònoma.
2: Sí, exactament. I la meva privacitat és el que deia, no? Tothom ha de saber el que faig. I si ho he fet fins ara, perquè ara mateix, per aquesta llei, no? Aquesta llei que ha dit Gamón, que s'ha agafat aquesta llei perquè això no sabeu el que significa. Parlo en el meu nom i en el nom de tot el col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda. En una persona com jo que necessita ajuda per gairebé tot i que anar en bus sola és de les poques coses que puc fer, no podeu imaginar com em puc arribar a sentir.
1: De quina empresa estem parlant, Carol?
2: Sí, estem parlant de l'empresa Gamón. De la línia és el bus E5, transport públic, i és una línia regular al Massellers-Lleida. Que mai havia tingut cap problema, com he dit, i que parlen sempre del seu compromís, de la seva fiabilitat, de les prestacions i esperit d'equip. Però ara mateix, a mi i a moltíssimes persones, doncs, no estan complint això que prometen. I això és molt dur. No podeu imaginar el que significa.
1: I per què el canvi el mes de gener? Què va passar el mes de gener perquè diguessin anem a canviar-ho?
2: Doncs ells m'han dit que és una normativa que ara els ha fet prendre aquesta decisió. No sé si és una normativa interna, una normativa general, que ho dubto. Jo vaig a Barcelona amb la companyia d'autobús Avanza, la línia d'autobús Osca Barcelona, i vaig sola. El conductor m'encora i no tinc cap problema.
3: Però que costa molt preguntar, perquè perdó. Això no passa a totes les companyies d'autobusos.
2: No. Jo
3: per
2: vaig amb Avanza...
3: No ho sí, entenc. La llei és igual per tothom.
2: Clar, i jo a Lleida, a Barcelona, a Madrid, si vaig amb un bus, no tinc cap problema. No he d'anar acompanyada, sempre vaig sola.
1: Clar, és que això... Una pregunta, perdó, Costa sí. molt, pregunto, davant de la meva ignorància, sí. Costa molt ancorar, per part, és a dir, un xofer, ancorar una cadira, en el teu cas, es triga molt, és complicat?
2: Jo crec que no supera els 2 minuts.
3: Com posant-se

0: Un cinturó de seguretat.
1: Clar.
2: És un cinturó, sí, sí, i ancora la roda del davant i del darrere, perquè no hi hagi moviment.
3: Sí, és a dir, no és només posar la cinturó, sinó que a més has de posar que les rodes quedin clavades, per entendre's, quedin enganxades.
1: Exacte.
3: Aquí Marsui, em sembla molt interessant una cosa que diu ella, que és... Per cert, quan parlem d'aquesta empresa, estem parlant que deu ser una empresa...
1: És una concessió pública.
3: Una concessió pública.
1: Al final, que és el que passa en molts pobles de Catalunya, no? que vaja, lloguen algú perquè els hi faci el servei públic d'arribar doncs, fins a la ciutat gran, perquè al final són un poble petit de 8.000 habitants, segurament els hi falten molts serveis, això mateix que ella deia, doncs, anar a l'hospital o d'anar a una clínica, on te sigui, i els hi fan doncs, aquest servei a canvi d'uns diners, com qualsevol poble de Catalunya.
3: I llavors li diuen que no, que tu ara ja a partir del gener ja no hi pots anar si no vas acompanyat d'algú, perquè el conductor no té cap obligació d'ancorar-te per si de cas...
1: Per si de cas passés alguna cosa, i al final, clar, passen la responsabilitat doncs, al mateix usuari o la persona que l'acompanyi, i ells se'n renten una mica les mans. Però el problema de tot això és que la normativa no ho deixa del tot clar.
3: Aviam, tu has mirat la normativa, oi, Marc?
1: Exacte, sí. Aviam. Nosaltres, bé, ells a més que s'agafen al Codi d'Accessibilitat de Catalunya, que el que ve a dir és que sí, un autobús ha d'estar, doncs ha de tenir rampes, ha de tenir plataformes, ha de tenir sistemes d'ancoratge homologats en el seu autobús, que tot això ho tenen, està confirmat perquè fins ara ella ho podia fer servir, però no concreta explícitament que els conductors siguin els encarregats d'ancorar o tinguin l'obligació d'ancorar ells mateixos la cadira de rodes. I llavors aquí hi ha un buit, perquè ells no tenen la responsabilitat d'haver-ho de fer i, per tant, poden passar la pilota en l'usuari perjudicat. Llavors, què passa? A més, que el Reglament General de Circulació diu que el conductor ha de vetllar per la seguretat dels viatgers mentre fa el servei. Per tant, el conductor sí que, en part, té aquesta responsabilitat que la persona vagi o lligada o vagi anclada en el cas d'una cadira de rodes. Però no, resulta que la normativa, en aquest sentit, també és una mica confusa perquè diu que són els usuaris els que tenen l'obligació d'utilitzar aquests elements de protecció i que el conductor no és responsable. Imagineu-vos l'embolic.
0: Sí, però jo aquí m'afegeixo una mica al tema de l'ús. És a dir, si totes les companyies de transport que fan un servei públic, encara que sigui per concessió, haguessin pres aquesta decisió, doncs aquí hauríem de trucar un polític de dir, escolta, què heu fet amb la llei, això ho esteu complicant, etc. Però si només és una, aquí hi ha un problema. És a dir, per què aquesta companyia ha decidit fer això i per què ho ha deixat de fer, no ho han deixat de fer altres? Aquesta, per mi, és la diferència. Dius, home, si ho han fet totes, doncs, escolta'm, truquem al govern de la Generalitat i preguntem què ha passat aquí. Però si només ho fa una, això és perquè ells han decidit fer-ho perquè o la companyia d'assegurança els ha dit, escolta'm, que no ho toqui, no fos cas que hi hagués un accident que hauríeu de respondre a vosaltres. No sé, se m'acudeix, eh? Estic especulant. Carol, tu has intentat parlar amb ells, què et diuen els conductors o no has tingut resposta directa?
2: He tingut una resposta per carta i em van dir que no tenia raó, que ells no m'estaven negant que pugés a l'autobús, que ells només m'obliguen a que vagi acompanyada. Però, clar, això no és una resposta i jo demanaria no, doncs, aquesta eliminació immediata d'aquest protocol, d'aquests autocars i l'aclariment de la responsabilitat de l'ancoratge, clar.
4: No, és molt greu perquè, primera, es priva del dret a transportar-se. Això és un dret elemental.
0: La independència personal.
4: I segona, per mi, es produeix una discriminació per la seva discapacitat. O sigui, són les dues coses juntes, clar, són molt greus.
0: Exigeixes estar tutelada tot el dia. I això no, però, és molt dur, i això jo entenc perfectament a la cara.
4: No impedim el transport, però has d'anar acompanyada. Bueno, doncs de facto estàs impedint el transport.
1: Anava a reiterar que anava a dir que exactament és així, que nosaltres ara, per exemple, a la redacció dèiem, doncs si més no, que aquesta persona pugui pagar 2 euros més, ni que sigui, i que el conductor... Ja l'hem dit a grossa. Sí. Que el conductor l'ancli. Però, clar, tampoc té sentit, perquè pagar també és una manera de discriminar.
3: Però és que, clar, és que ara dius, no, pagui 2 euros més, no?
1: No, és que és discriminació és que igualment. No, és que el lògic hauria de ser que el conductor pugui anclar la persona i que aquesta persona pugui circular, com ha fet fins ara, doncs, autònomament.
4: Perquè també
3: estem parlant d'una concessió pública, eh? No oblidem això, eh?
4: Però també seria possible, perdoneu, perquè la Carol ho ha explicat i no és una cosa complexa, la teva pregunta, Jordi, no sé, que la gent que hi ha...
0: Tu no pots delegar ja amb els resta de viatgers.
4: Però vivim en una societat... No, però vivim en una societat normal, no?
0: Entra però ella no ha de dependre de la bona...
1: Exacte, de la bona voluntat.
4: Deixeu-me acabar l'argument. Vivim en una societat de gent normal, no? Encara no en una distopia trumpista, oi que no? Doncs llavors entra una persona amb cadira de rodes allí, el conductor potser no ajuda, si el conductor està estressat, l'ajudarem entre tots, no? És a dir...
0: Voluntarismes no, eh?
5: Quan ajudes a pujar una persona gran que va amb maletes a l'AVE, quan trobes una persona amb el carrer del cotxe...
4: Ajudes.
0: Escolta'm, i si puja no hi ha ningú, perquè aquell dia va buit l'autocar.
6: No ho podem deixar, la bona voluntat.
0: No podem deixar això, el voluntarisme, eh?
3: Clar, 11 minuts i les 11. Aviam si algú diu alguna cosa, o jo què sé, és que jo ja... Carol, moltes gràcies, eh? Que vagi bé.
2: Gràcies, bon dia.
3: Bon dia. Gràcies, Marsuí.
2: Moltes gràcies.
3: Que vagi bé. Són les 11 i falten 11 minuts per les 11. Ara n'hi ha la publicitat. Abans en Jordi Bosch ens deixa, però és que en parlaré després un moment, que vull aprofitar el Jordi Juan, que avui acabarem d'hora, aprofitar el Jordi Juan, que és un tema que és... Han passat 3 setmanes. Que hem estat en un oasi futbolístic de Lliga... No,
0: però s'han vist partits.
3: Horrible. Un moment, deixa-ho acabar.
4: Una travessia del desert.
3: No, però hi ha una cosa que ens ho temíem i que ha passat. Entre la bicicleta i el viatge d'Mbappé. Que si la cara, vull dir físicament, que si s'ha canviat la cara de Vinícius i que si no sé quantos. Que si Enríquez Negreira, que això surt cada 2x3. Hosti, tu, del tema futbolístic... del Madrid, és que ni se n'ha parlat.
4: No, però va fent...
5: Però avui pararà.
3: Espera't un moment, Jordi Bosch, que ha de marxar. El Jordi que ha de marxar. Jordi, digues, Bosch.
7: A veure, això és conseqüències d'aquesta aturada que fa que tinguem amnèsia de la Lliga durant 2 setmanes, que és el que ha passat, no? Però vaja, aquí s'està covant algo que ha quedat interromput i que té que veure amb una temporada i una gestió de la plantilla que pot esclatar. Evidentment, si comencen a guanyar partits, això es resol, però no té pinta de que sigui així. En aquests moments he vist que, o he llegit, que s'estava inclús muntant una xiulada per part d'alguns sectors, és a dir, que el malestar ha estat viu.
3: Mira,
7: i
3: perdona.
7: I el que ha fet durant 15 dies és covar-se una mica més.
3: Mira, acaba de fer roda de premsa, és que més per causa efecte, no ho sabia,
7: ja.
3: Mourinho.
7: Mira.
3: I ha tornat embafat, amb ganes. Com és habitual, ha disparat contra els mitjans de comunicació. És la prèvia del partit contra el Villarreal de demà i, com era d'esperar, la gran majoria de preguntes han anat dirigides a la recuperació polèmica de Kylian Mbappé a Suïssa després d'aquesta petita lesió que es va fer amb la selecció de França. D'entrada, Mourinho ha fet pinya amb Mbappé i ha lamentat que la premsa intenta incentivar una xiulada artificial contra el davanter francès.
8: Este es uno de vuestros objetivos, obviamente que es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduce exactamente a esto. Este es el objetivo. De quién prefiero no hablar, me puedo también equivocar, pero claramente es un de los objetivos. Yo del Bernabéu yo no comento. Yo al Bernabéu respeto, pues mi esperanza es de que el Bernabéu sea capaz de ser justo y para mí ser justo es también ser inteligente, ser capaz de leer entre las líneas, ser capaz de entender las dinámicas, ser capaz de entender los objetivos.
3: I també ha tret ferro el vídeo d'Mbappé enfilat a una bicicleta, recordem que és aquell vídeo que deia que Mourinho no vol que la gent vagi... Està prohibit per normativa del vestuari del Real Madrid, proposada per Mourinho, que els seus futbolistes vagin en bicicleta, i ha assegurat que Mourinho, que demà serà titular Mbappé contra el Villarreal, perquè no ha fet res mal fet.
8: Una cosa jo prometo al Bernabéu és que quan un jugador del Real Madrid no se comporta como jugador del Real Madrid. Va a estar en casa, ni le doy la oportunidad de sentarse en banquillo. ¿Qué significa eso? Significa que mañana Mbappé va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid.
3: El primer tall és...
0: Un remember, el jo primer, amb el primer tall.
3: El primer tall és Doña Rogelia i Mari Carmen parlant. I Mari Carmen està a la llotja. I ell fa de Doña Rogelia. Perquè el primer tall és Yo ya sé quién ha sido. O sigui, aquestes campanyes de gent de tot negre, amb Florentino Pérez allà...
4: És el ventriloc.
0: De totes maneres, jo he tingut molt remember de fa uns anys, només sentit com més jove.
3: Jo ni això. Jo crec que això va pel... És a dir, era molt més intel·ligent Mourinho en aquelles rodes de premsa. Això d'aquí... Jordi Bosch ha de marxar, Jordi.
7: No, bueno... és que jo crec que, diríem... Fa uns anys tenia un equip més trebat i ara no el té. Té un equip amb problemes d'estructura que ha concentrat tota l'artilleria davant i tota la plantilla del pressupost davant i després la resta la té una mica molt poc embastada. No? Això jo crec que és el que està passant, no? En el Madrid. És a dir, els expertes diuen que no té vist del camp des de fa 3 anys i potser tinguin raó, no? En fi, tornem-hi aquest cap de setmana.
3: Ah, sí, efectivament. Avui, Màlaga Espanyola a les 9, demà a 7:15, Barça-Vilareal, demà a la... No, Barça-Getafe, a les 9, Real Madrid-Vilareal. El dilluns juga el Girona.
7: Sí.
3: I demà juga el Sabadell, ho dic perquè ho seguirem tot aquí a
4: Racó. No,
3: gràcies, Bosch, que vagi bé.
7: Ens veurem.
5: El Mourinho que havíem vist...
7: Físicament, la setmana
3: vinent. Vale, perfecte. Digues, Joan.
5: El Mourinho que havíem vist per primer partit de temporada, que semblava un altre tranquil, el partit del derbi amb l'Atlético de Madrid ja s'ha transformat.
3: Bueno, ja s'ha transformat.
5: I avui, amb aquest començament dient... Vosotros tenéis la culpa... O sigui, acusant a tots els mitjans de comunicació de ser culpables d'això...
3: I dient, jo ja sé quién ha sido, però com no tengo... O sigui, tira la pedra i amaga la mà.
5: I recorda amb aquell defensa del Madrid, a l'Asensio, que va dir aquests problemes.
3: Sí.
5: Com es va mostrar de dur i va dir que havia de tenir un comportament si no s'hi ajuda
3: sí,
5: el Madrid. I,
3: sí,
5: en canvi, aquest, el Mbappé, com
3: sí,
5: és... I, qui és, no sé qui, se l'envaina.
4: Sí, aquí el que ha passat és que el desert d'aquesta cosa de la que li en diem Nations League, que en realitat és la Copa Champignon
3: del Mario Kart,
4: del torneo de la galleta. Sí, perquè és una cosa... Això eren partits amistosos, eh? I simplement li van posar un nom guai en anglès i a facturar, amics meus. Llavors...
5: Ernest, l'England-Espanya va ser un partidàs.
4: Sí, però què té a veure? Què té a veure? Què té a veure una cosa amb l'altra? Sí. Pot ser un partidàs dins de la Copa Champignon. Jo al Mario Kart fotia uns partidàs espectaculars. Això no té res a veure. Jo el que vull dir és que després d'aquesta travessia al desert, el que és interessant és que la crisi del Madrid torna. És a dir, no l'ha pogut acabar, simplement s'havia pausat. Això ho trobo molt interessant. La segona cosa de fons de tot això que hem escoltat de Mourinho, amb la premsa, tot això, la gran cosa d'això és que ha nascut una figura que no existia, que és el madridista emprenyat. I així com hi havia el català emprenyat, hi ha el madridista emprenyat. I aquest madridista emprenyat, atenció al partit del Madrid aquest cap de setmana, perquè s'està preparant una cosa molt...
5: El Villarreal molt... és un mal enemic. Sí,
4: no, s'està preparant una cosa molt important, que és que és un moviment per xiular els jugadors.
0: Llavors diran que ha sigut induït, s'està posant la vena abans de la ferida.
4: El que vulguis, però l'origen de tot això és les eleccions que va haver-hi al Madrid, que hi ha un 30%, que és una barbaritat, que en 5 minuts es va formar aquesta oposició, en 5 minuts aquest candidat, per cert, contra els bancs espanyols que no li donaven ni un sol aval, se'l va haver d'anar a buscar a fora. Bé, aquest moviment del 30% està aflorant ara i hi ha aquest madridista emprenyat que això, a veure com combustiona.
3: Val. 3 minuts i les 11. Un moment, perquè tenim una notícia última hora.
0: Ai.
3: No.
0: Ah.
3: No. Sobre allò que parlàvem amb el ministre Bolaños al començament de l'obra. De l'obra de teatre de la Tertúlia. I el Jordi Armenteres ens ho explicarà d'aquí uns moments, i si no té el Jordi Armenteres, ho explicaré jo i tal dia farà un any. Perquè el tema és, i és molt ràpid, que el jutge de l'Audiència Nacional...
0: Santiago Pedraz?
3: ...ha rechazado atribuir la condición de persona jurídica investigada al PSOE en este momento... puesto que faltan por practicar algunas diligencias en el marco de la causa en la que investiga una supuesta organización para desestabilizar las causas judiciales que afectarán al PSOE y al gobierno. Això vol dir, estimat Jordi Armenteres, que de moment és
0: de
3: pilot moment. Endavant amb el tema d'una possible Palantem. Investigació / imputació del PSOE com a possibilitat de finançament il·legal. És així, oi, Armen?
9: Sí, tu dius, Jordi. De moment és important en tota aquesta interlocutòria que acaba d'emetre el jutge Santiago Pedraz, però al final el que argumenta és que encara hi ha diligències per practicar, entenem que són investigacions, que són escorcolls, i diu que, tot i que els fets puguin presentar l'aparència delictiva per part del PSOE en abstracte, és aquella terminologia jurídica que a vegades dius, podríeu fer una mica més fàcil. Remarca que no hi ha proves, que no hi ha elements que puguin avalar tota aquesta acusació i, per tant, rebutja la posició del PP. I la resposta del govern espanyol és la primera pregunta que et feia tu, Félix Bolaños, a l'entrevista de fa un parell d'hores.
3: Molt bé, gràcies, Armen. Em sembla que hi ha unes primàries obertes. Suposo que de cara al tema de les eleccions, que ha penjat fa uns moments primàries obertes i el Pablo Echenique li dona la validesa...
0: A Podemos.
3: Sí, efectivament.
0: Que igual surt la Irene Montero.
5: No, va el Rufián disparat.
3: No? Sí, però això és una enquesta, que fa el Pablo Iglesias.
0: Això és l'enquesta de Twitter, diguéssim, de xarxa social.
3: És complicat tot.
0: Després hi ha les primàries de veritat.
10: És una escudella barrejada que ho han d'ordenar, això, eh?
3: Bueno. Escolta'm, sí, efectivament, és una escudella. Escolta'm, Jordi Juan, un moment, sisplau, que són les 11, nom de Déu.
0: Marxem, no, o què?
3: I què, l'Edu de Valle, què?
0: Ai, és veritat!
3: Un segon, res, i acabem.
0: Com que no l'he vist.
11: RAC 1. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
12: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
11: Generalitat de Catalunya.
13: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.

0: una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
1: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
3: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
4: Visió personalitzada. Tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia. Adaptades a tu. Cotet. Una nova manera de sentir.
5: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
6: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
5: I ja l'has trobat?
6: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
5: Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
5: Més info a aldi.es.
7: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
2: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
9: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
8: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure'l. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
12: Creuar la meta de la cursa de RAC1 és inoblidable.
13: Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
12: Un any més celebra la cursa amb vermuts Miró i aquesta edició amb el Miró Zero. Tot el gust i zero excuses. Gaudeix del nou aperitiu de Miró sense alcohol després de la cursa.
13: Vermuts Miró, el vermut oficial de la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
14: Descobreix la cuina de proximitat a Gastrocasa.
15: Lo 10 d'octubre a Roquetes, apropa't a la carn de casa i als restaurants de quilòmetre zero.
14: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
15: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
14: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
15: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
16: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Ai, que ràpid passen les coses bones.
21: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
20: O els 10 dies Nissan.
21: Com?
20: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: El perquè de tot plegat.
24: Ara m'he endut una gran alegria, són les 11:06, perquè he vist que l'edició 62
0: anunciar la publicació del nou llibre de Harari, de Yuval Noah Harari, que es diu Regeix de la Història. Però ja comencem a fer com els concerts de música. A la venda al setembre de 2027.
1: Home!
0: Hòstia, tu... Per això els editors, de debò, Ernest? Ja.
3: Se s'han d'anunciar les coses amb temps.
0: Joder, amb temps, però esclar...
1: Un any.
0: Hola, Edu Valle.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Vas sentir La Ruïna l'altre... Ai, La Ruïna, el programa que vam fer amb La Ruïna l'altre dia?
4: Sí, de fet, tinc una idea que ja li vaig transmetre a la Mònica Hernández.
0: Ah, sí?
4: Que és trobar els bessons un dia.
0: Bueno, aquesta és una
4: idea. Jo crec que se'ls hauria de trobar i portar-li. Va explicar la història de la Mònica Hernández quan era...
1: Una ruïna.
4: Sí, una ruïna al Nicabana, en què, per resumir-ho, hi ha uns bessons pel mig i es van enrotllar amb el que no era.
1: Vaya, home. Això és la poca llum que hi havia al Nicabana.
4: Bueno, no es va equivocar.
1: I aquelles cadires de pell de vaca tenen
4: còmodes. No li va dir qui era. No la va corregir.
1: Els bessons ho feien,
3: així. El bessó va anar fins al final.
4: Sí. Los gemelos golpean dos veces. No, fins
0: al final. Mirant, ara, que vaig a veure una cosa.
1: Sense pressa, Nosaltres venim res més a fer.
0: Pot venir la Mònica.
24: De nom, com es diu?
4: La Mar.
24: La Mar, coi, no em sortia.
0: Però per Màsia.
24: Sí, bueno, és que tot s'encomana. Jo amb en Màsia he treballat molts anys i estem una mica a la part amb això. Que, pobra, té un diàleg tremendo, ha sigut boníssim.
1: La Mar, sí, amb lo del condó, no?
0: Sí. Bueno, va, què?
1: Bueno, som-hi, jo n'he tingut una altra,
0: Vinga,
1: també.
0: Va, sí, també. Anem a la centrifugadora. Sí, sí, sí. Edu.
25: Condis t'ofereix aquesta secció.
4: Vinga, com esteu, bé?
1: Bé.
4: Encara estic una mica encostipat, no acabo de fer net. Però bé, és igual. Tothom atent, que comença la centrifugadora, va.
1: Ai,
4: sí, escolta, el divendres passat no hi va haver centrifugadora. O sigui, un divendres, una setmana que us deixo sols i m'organitzeu. Dos huracans al Mediterrani amb inundacions. Unes eleccions anticipades, acampades a les places. Mare meva, passen tantes coses estranyes que és normal que la gent s'estigui tornant una mica a cucu, o com diria l'estimada Gemma Herrero, una mica de lulu.
0: De lulu, sí senyor, sí. M'agrada molt.
4: Per exemple, ara, el susodicho, Pere Mas. Què passa, Pere?
26: Però no, si la llei ja la sé, ja m'he llegit la Constitució 100 vegades. Cada dia la llegeixo abans d'anar a dormir. Però...
4: Està molt bé una lectura així lleugereta abans d'anar a dormir. Pere, escalf. O Antoni Aire, a qui la cosa ja li ve de fa temps.
27: Jo em posava ja des de petit content quan hi havia eleccions. És una tara com la que tenim tots, no?
4: Doncs sí, és una bona tara en majúscules. Aquestes eleccions, per cert, neixen ja una mica estranyes. Sobretot si tenim en compte com es va sentir l'anunci de Pedro Sánchez de RAC1.
28: Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades...
0: Anem a veure si escoltem millor Pedro Sánchez que no sigui amb aquesta música de fons. Aviam si ho podem sentir. Aviam,
4: aquí seguim. Té 3PO també fent de les seves. En fi, fem ara una connexió, aviam què passa.
0: Adrià Santasusagna des del Parlament de Catalunya. Bon dia.
29: Això en una sessió de control que ja té bastanta pinta de campanya electoral.
4: Molt bé, pobre Adrià, abduït ja pels robots de la IA. El director d'aquest programa, Jordi Basté, evidentment no és aliè a aquesta espiral de bogeria i destrucció. Els plats trencats els ha pagat el personatge menys esperat.
0: No oblides una cosa mai, Toni Aire, mai, mai. El Correcaminos era un imbècil i un cretí.
4: No sé a què ve aquest atac gratuït, però no faré més preguntes per si un cas. No li agrada el Correcaminos, però sí que li agrada Marvel, i es nota.
0: I la recaptació que ha fet aquests dies ha permès Avengers Endgame...
4: Sí. Per cert, parlant de Marvel, aquesta setmana també ha passat això en aquest programa.
30: Tam, no t'ho permetrem. No toquis els nostres maleïts vots. Em convertiré en Hulk. No sé com us agradaré quan m'enfadi.
1: Això és perquè no està
0: l'embudió. No sé com aquest tall no ha anat al diàleg, t'ho juro.
1: És boníssim.
0: És un tall de diàleg, aquest tall.
4: El que jo no entenc és com en Jordi de Planell no va veure venir el camió de cara quan li van proposar de doblar aquest tall. En fi, ànims endeble. En definitiva...
0: Déu del cel.
4: Sí. Sí, sí.
0: Què diria ell?
4: No us altereu, bona gent. Us heu de prendre la vida amb més tranquil·litat i menys preocupació. I Josep Martí?
0: Jo estic content que es convoquin eleccions.
1: Pues ja està.
0: El resultat, t'asseguro que no la porta... No ho diré així a la ràdio.
1: Pues no.
4: Bona frenada, Josep. Bé, perquè esteu tranquils com en Josep, us porto l'home més tranquil del món. Una persona que té un efecte en nosaltres similar al de fotre's una tila a les 7 del matí mentre mires la pluja fina per la finestra. Fina, sobretot. Senyores i senyors, el gran... Enric Juliana.
31: Jo crec que aquestes són una de les eleccions més vibrants que haurà tingut aquest país en molt de temps.
4: Valorem com és de complicat parlar d'unes eleccions vibrants amb un to tan poc vibrant. En fi, reverències des d'aquí al mestre Juliana.
2: Viva Puigdemont! Viva Puigdemont!
5: Això és de les millors coses que van trobar del versió.
4: Sí. Sí.
5: Això és el millor.
1: És que es cantava a les escoles. Les meves filles sortien cantant això de cor.
4: Això és extraordinari.
1: T'ho prometo.
4: Era sobre un personatge que es diu Puigdemont, oi? Sembla que hi ha una cançó infantil sobre el Puigdemont. Efectivament, Carles Puigdemont aviat tornarà a Catalunya, una altra de les notícies d'aquests dies. Igual que un dels, de les eleccions, ja en parlarem, però m'interessa molt aquest nom de partit de Frente Amplio, que sembla un grup de un grup polític
5: de
4: format
5: calps.
4: Per calps, només. Sí. Frente Amplio, efectivament.
5: Un nom molt, és un nom, he de dir que no m'agrada gens com a nom.
24: Per mi cal que implica el front.
6: A mi saps què em sona? Aquests noms de partit.
1: A mi Che Guevara.
6: Com si fos Uruguai.
5: Correcte.
6: A Uruguai hi ha un Frente Amplio.
1: Che Guevara, Cuba.
5: Totalment d'acord,
1: totalment d'acord. Tu esclat. Sí,
4: sí. I no volem tancar la setmana sense transmetre la més sincera enhorabona a gent que ho treballa cada dia per superar-se. Renfe i Adif, que aquesta setmana ha aconseguit un nou jackpot. Bravo. Han fet que no funcioni cap de les 75 línies R no sé què de rodalies que hi ha a Catalunya. Sembla que haguem tornat a l'any 1848, el de la inauguració del primer ferrocarril, la línia Barcelona-Mataró, la recordeu? Efectivament. No, és broma. És broma perquè l'any 1848 el tren funcionava. De fet, he llegit que el trajecte Barcelona-Mataró, amb quatre parades pel mig, en aquella època es feia, atenció, mitjans del segle XIX, es feien mitja hora.
1: Oh, ja,
4: quina coincidència, perquè ja, ara, el 2026, mitja hora és just l'estona que el tren està parat entre estació i estació. I de regal fas amistat amb la xella d'aquell senyor de mitjana edat que sempre va a Arc de Triomf. Sort que tenim el nostre gran Josep Moragues, que aquesta setmana ha estat acampat a Sants i que ens dona una alegria.
7: La bona notícia, per posar
4: atenció.
7: Una notícia, una nota dolça, no, al final, que les màquines per comprar bitllets ja funcionen, portaven sense funcionament hores i hores, ara sí funcionen i la gent amb moltes ganes pot comprar els bitllets.
4: Perfecte, almenys les màquines funcionen. No pots pujar al tren perquè no passa, però el bitllet el tens. Jo m'imagino la gent enganxada allà a les màquines jugant a com si fos un casino de Las Vegas. Allà, mira, m'ha tocat a Montcada bifurcació. La gent perdent els estalvis. Terrible. En fi, ara sí que acabarem amb l'anunci d'un clàssic ja del programa, l'anunci del cartell del Primavera Sound 2027, que vau fer dilluns, que és un gran cartell el del Primavera. Però jo l'hagués fet millor. No seré humil, perquè jo crec que tinc idees que poden revolucionar el Primavera, i he provat també el meu cartell amb la vostra reacció. Aviam què us sembla, i amb això acabarem.
5: Atenció, anem amb el cartell del Primavera Sound.
1: Ja, eh?
5: Sí. Caps de cartell.
4: A veure.
5: Tira.
2: Vaja Torino, vaja Torito guapo.
6: Home, és un deute.
8: Ens
6: és
8: una
6: justícia poètica.
5: Va. També.
2: Me gusta cuando va la
4: Bernardo.
2: Marecita.
1: Sí o no?
5: Sí. També com a caps de cartell.
6: Visca.
5: També.
2: Salchipapa.
9: No bailan en la feria.
2: Salchipapa.
6: Oh, increïble.
5: També.
4: Mela.
6: Que fort. Molt a favor.
5: Repeteix.
4: A favor, no hi ha
6: molt a favor, però no sabia que vindria.
5: No,
10: bueno, però escolta'm, ja tenim cartell.
6: Sí, déu-n'hi-do.
11: Ja està bien, ja està bien.
4: Molt bé. En fi, bon cap de setmana. Sí, a Marc Simón li agrada tot, eh? Tot. Li agrada Charlie XCX, li agrada Julio Iglesias...
5: La primera sound, jo crec que obre la porta i a ballar, i està 15 dies abans.
1: Tot,
5: abans de tancar, abans de tancar amb Condis. Hola, Mònica Hernández, bon dia.
1: Ai, mare.
12: Bon dia.
5: Ui, se t'està desmadrant la ruïna, eh?
12: Mataré a l'Edu de Valle, et mataré a tu. Sí, se m'està desmadrant, això.
4: Els heu trobat?
12: No.
5: Ah. Es busquen uns bessons.
12: No.
1: Era molt fosc el Nicabana, i aquelles cadires tan incòmodes de pell de vaca i tot allò.
4: No, però escolta, que sàpigues que t'exculpem, eh? No et jutgem, perquè la culpa no és teva. La culpa és del bessó cabró.
12: No, però si no és una qüestió de culpa, és que jo vivia molt tranquil·la i tinc l'Instagram a punt de col·lapsar...
5: Ah, sí, la gent?
12: Sí.
1: Què diu ta mare de tot això?
5: La seva mare és més moderna que ella.
12: Per la ràdio, però és més moderna.
1: Les mares sempre tenen raó.
5: Però la mare és més moderna que ella, ja t'ho dic jo. Escolta'm una cosa només, què ha passat a Instagram? Tirem una música, Ernest, sisplau, una música d'aquestes que et tireu. Què ha passat a Instagram?
12: Doncs que ahir que vaig fer la migdiada, cosa que no faig mai, dues hores de migdiada, quan em vaig llevar, tenia, em sembla que eren 83 peticions ahir de sol·licituds d'amistat. I avui, des que ho has dit aquest matí, en mitja hora, no sé... 28. O sigui, 100 i pico, només dues
5: dones.
1: Però és amistat i lo que surja. No entenc una mica.
12: No ho sé. Jo no...
4: Però eren tot bessons, o no?
12: Ai, vas bé.
5: Glòria Serra, Edu de Batlle, Jordi Juan, Jordi Bosch, Ernest Folk, Cris Puig. Un moment.
25: A Condis sempre som a prop i ara encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
5: Moment, un quart de 12. Senyors i senyores, gràcies, eh? Aneu en nom de Déu.
27: Gràcies. Una
24: cosa. Bon secretos... cap de setmana.
5: Ei, us, us avorrim o què?
1: No, gràcies, jo no l'havia sentit bé, la ruïna. Estic amb una mica explicacions.
5: Gràcies, Glòria Serra. Gràcies, Jordi Bosch, Juan Ernest Folk.
27: Gràcies.
5: Puig, Edu de Valle. Edu de... Perdona?
4: Sí, a un quart de 3 agafo l'avió.
5: Cap a Màlaga?
4: Sí.
5: A partir de les 9 de la nit avui, abans, a 8:45, aquí a RAC1, Màlaga, Espanyol. Torna per fi la Lliga. De seguida, Mònica Hernández recull amb la metatertúlia i els cafres habituals.
25: I recorda, amb el canvi d'estació no abaixis la guàrdia. Actimel, el teu aliat diari sense sucres afegits ni edulcorants per ajudar el teu sistema immunitari, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
23: El perquè de tot plegat.
8: Si em compro un caprici ara, m'estic traient un caprici per a quan estigui jubilat? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els plans de pensions que entenen com ets i com vols estalviar. Maximitza el teu estalvi per a la jubilació d'una manera senzilla i eficient. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
9: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
13: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
14: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe. I he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
15: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundacióRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
17: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel Origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 95 al quilo, o la costella de porc Origen Espanya a un preu imbatible de 4 euros amb 79 al quilo. Fins al 12 d'octubre, a Carrefour.
18: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
19: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
20: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
21: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
22: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
32: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda de la reforma y construcción más cerca de ti.
33: Ahora toda la gama de la reforma con el stock que necesitas y a los mejores precios todos los días.
32: Consulta el folleto y redes sociales. Big Mac, más por ti.
16: Si vols fer la compra, ve a Carrefour.
17: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
19: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
34: Cuidar de la família. Començar a córrer.
0: Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Viu un matí d'esport, ràdio i moda a la Costa Brava.
3: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
2: Vine a gaudir del running i després descobreix el millor estil a Marfrank. I trobaràs una gran selecció de marques premium i una experiència personalitzada i acollidora. Marfrank, un univers d'estil on la moda es transforma en relació.
3: Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Medishore. Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
24: Mare de Déu.
3: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
26: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
28: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
3: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El món a RAC1. Amb Mònica Hernández.
1: 100 minuts i arribarem a 11:45 del migdia. És divendres, per tant, toca Metatertúlia. I com cada divendres, els cafres habituals aquí. Marc Puga, bon dia.
29: Hola, bon dia, què tal?
1: Com estàs?
29: Bé, segueixo una cama que... trencada.
1: Això se t'està allargant, eh?
29: Se m'està allargant. Bueno, fa tres setmanes. Avui tinc metge, segona revisió, veurem. Què ens depara el dia d'avui?
1: Agafaràs tortícolis amb aquesta posició.
29: Sí, estava en una posició rara. Us dono com l'esquena, perquè tinc la pota al l'aire.
1: Sí, és cosa com antinatural, eh?
29: Sí, per matina colina estic igual.
1: D'acord.
5: Mònica, acabaràs pitjor.
1: Mònica Usar, bon dia.
30: Hola, bon
1: com
30: dia.
1: Com estem?
30: Bé, molt bé.
1: Quina setmaneta, Mònica?
30: Sí, però avui tranquils.
1: Ja,
30: no avui
1: fa sol. Sí, sol. Sí. Fantàstic. I de cara al pont, la gent que pugui fer festa.
30: Tranquils, també.
1: Tranquils, sí, també. Què passa, Joan, que rius? Joan Ferrer, bon dia.
5: No, com jo, volies dir.
1: No, jo no puc festa,
5: que puguin fer festa.
30: Jo tampoc, jo també estaré aquí.
1: Ja, serà un matriarcat el dilluns,
30: sí,
1: autèntic.
30: Sí,
1: tot dones treballant.
29: Toma.
1: En fi, Santi Jiménez, bon dia.
31: Molt bon dia.
1: Com estàs?
31: Bé, amb notícies sobre la Mònica, precisament.
1: Quina Mònica? Ja Usar, què passa?
29: Què dius?
1: Què ha passat que no ens ha explicat?
31: No us ha explicat, òbviament que no us ho ha explicat.
29: Ai!
31: Claríssimament.
29: Merdis.
1: Ara ens ho expliques, a la perruqueria.
31: Perquè és molt greu.
1: És molt greu. Ostres, Mònica, no ens has dit res als companys del món.
30: Sí, em va veure amb dos homes.
29: Què?
1: Com?
30: A la vegada.
31: Quins dos homes? Bueno, això de dos homes, a tu no et deu sorprendre després de tot el que has explicat aquesta
1: setmana. No traiem aquest tema, perquè de debò que no.
5: Però
34: haurà d'acabar sortint el tema.
1: Però... Va, Marc Tarrida, bon dia.
34: M'has utilitzat com per sortir del tema, no? Una mica, perquè t'has vist que t'anaves enfonsant a un tema.
1: Marc Tarrida és la meva eina per sortir del tema.
34: Hola, què tal?
1: Però com podem...
34: jo no, que és aquell vídeo, no?, que expliques una ruïna, jo és que crec que no l'he vist.
1: Millor.
34: No?
1: Millor. No, no cal que el miris, tampoc.
31: Però li agrada comentar-ho.
29: Què ha passat, Mònica?
34: El titular quin era?
1: No, el titular era quin embolic.
29: Ah.
1: És aquest, és un embolic.
34: Un embolic
31: i hi ha...
34: Tenim uns elefants, bessons, a l'habitació.
31: Bessons.
34: I... Ja, hi havia bessons. Ostres, això és una categoria, eh?
1: 11 i 26, ens falta en David Broc, que seria l'altra eina que utilitzaria ara, que suposo que és a punt d'arribar. Per tant, Ernest, comencem amb el diàling.
4: Saps que la meva mare és bessona?
1: Sí o no?
4: Sí.
1: De debò,
4: t'ho dic.
1: Havien passat coses com a mi, és a dir...
4: Moltes. Sí, sí, les confonen molt sovint, encara avui.
1: Perquè són també idèntiques, com en el meu cas.
4: Clar, jo les distingeixo molt fàcilment.
1: Sí, però... Jo les distingiria, per exemple...
4: Jo crec que no.
31: Depèn, és que a tu et passen les coses a la nit i a bars.
1: D'acord. Avui votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, ja ho sabeu, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@recu.net amb la paraula clau a l'assumpte, així de fàcil, així de senzill. Posem en joc, atenció, un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble pel concert número 1 de Tchaikovsky interpretat per la virtuosa Juliana Avdeeva juntament amb la Franz Schubert Filarmònica, que podreu gaudir el diumenge 18 d'octubre a la setmana que ve al Palau de la Música. També, això t'agrada, eh?
31: Sí, això sí.
1: També un val de 200 euros per bescanviar qualsevol dels establiments que formen part de la comerciada la Setmana del Comerç Local, que se celebra fins al proper dilluns 12 d'octubre amb activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. I un dispositiu Echo Show 5 amb pantalla tàctil intel·ligent i Alexa integrada. Jo no puc fer les coses amb el Joan.
4: També pots dir 5, eh, si vols.
1: No, és que ja està...
4: Però Five s'entén, sí, sí.
34: Five. Som internacionals.
1: Va, que serveix entre altres coses, per veure contingut multimèdia o controlar dispositius de la llar. Tot això, si escolliu un dels 5 finalistes d'aquesta setmana. El primer és aquest, Joan.
4: Durant el programa especial per les pluges vam trucar dos inspectors dels bombers.
8: Tinc en línia l'inspector Oriol Corbella. Inspector, bona matinada i moltes gràcies de nou. I és, eh? Inspector! Sembla una de les tresines, que ve l'inspector.
9: L'inspector del departament d'Inspecció!
8: Aviam si el tenim, que ara el recuperarem, eh? L'inspector Corbella, que ens... Què? I el tenim? Sí, ara sí. Inspector Cardona, bona matinada i moltes gràcies.
13: Hola, bona nit.
14: I durant tot el dia demà, ben segur. Sí.
8: Moltes gràcies i bona feina. Gràcies, inspector.
15: No, he vingut en cotxe.
8: L'inspector Oriol Cardona, l'inspector Oriol Corbella.
9: És el senyor inspector! Estàvem esperant.
1: Ara m'has pillat com fa el Basté cada matí, eh?
4: No, tranquil·la.
1: Si voleu votar per
4: no
1: aquest
4: pressa.
1: Correu @dialing dialing@recu.net amb l'assumpte inspector. Va, pel segon finalista.
4: Al tot costa demostren que potser hi ha coses que costen més que altres. Per exemple, les matemàtiques.
18: Clàudia Pina va ser l'estrella del partit d'ahir i ha estat mirant una mica els números des de que va començar, per dir-ho d'alguna manera. Ha jugat, atenció, 225 partits oficials en totes les competicions amb el Barça i amb el d'ahir ha marcat 110 gols, cosa que suposa una mitjana de 2 gols per partit, concretament són 2,04 gols per partit. A partir de la temporada 21-22, que és quan agafa...
20: Sònia, crec que és el 110 gols en 225 partits, vindria a ser mig gol per partit, que està molt bé, eh? Però per fer 2 gols per partit n'hauria d'haver fet 500.
13: Sí, Pitágoras no menteix.
18: Sí? Bé, jo les matemàtiques no són el meu.
21: Felicidades, campeona.
1: Si voleu votar per aquest, a l'assumpte hi heu de posar costa. El tercer.
4: Connectem amb l'Armen al Congrés, on s'està tramitant la llei de Murphy.
22: En aquests moments està parlant Mònica Barbero, Mira, la podem sentir en directe, la portaveu parlamentària Sumar.
23: Gràcies.
22: Mira, acaba en aquests moments, just.
24: I se marxó.
4: Adéu.
1: Vinga, doncs, si aquest és l'escollit, a l'assumpte hi poseu Armen. El quart, Joan.
4: A Ràdio Lot fan publicitat d'una carnisseria on van ben servits.
25: Tot el dia amunt i avall, i ara vinc a comprar una mica d'embotit.
27: Calla, jo també hi vaig, i mira que tenen coses bones.
4: Sí.
27: Li diuen el Messi de les botifarres.
25: Sí, però ara hi ha el seu fill, en Pol.
27: Ai, sí, mira que és trempat i guapo i agradable. I té una botifarra. Ai, que bona la seva botifarra.
25: Sí? Quina t'agrada més, la de Perol o la medieval?
27: No, jo sóc més de fuet. En tenen un que fa 2 pams. No te l'acabes.
28: Però de pistolot,
25: va. És ben bé el lamin llamal del fuet.
1: Tu ets més de fuet o botifarra?
4: Del que faci 2 pams, sempre.
1: El quart, a l'assumpte.
4: Per cert, no es diu el nom de la camisa, l'he tret, el nom de la carnisseria de l'anunci, però que sapigueu que han enviat una caixa amb productes i que els hi dono les gràcies.
0: Perdona, això quan han enviat?
4: Ara mateix.
0: Perquè no ho havies dit. És a dir, la Mònica Usari i en Joan Ferrer oculten coses
4: de l'equip.
29: No, que jo no ho sabia.
0: No, però tu ocultes això que ens ha d'explicar el Santi. És a dir, que sóc aquí i l'equip m'oculta coses. Seria el concepte. Hola, David Broc, bon dia. Ja saps que jo amb això de posar ordre no me'n surto.
31: Tu que ho expliques tot i la gent t'oculta coses.
0: Exacte, jo que sóc una tia transparent.
29: Molt bé, deixis de ser-ho.
0: Vinga, si voleu optar per aquest anunci de Ràdio Lot com a guanyador del diàling de la setmana, a l'assumpte hi heu de posar botifarra. I ens en queda un, Joan, el cinquè.
4: Sí, és el Marc Giró, que ens recomana una sèrie d'aquestes de tassetes i pneumàtics. Sí.
2: Bé, llavors, escolta una cosa, per situar. Diuen que Madame Bovary és... Bé, una novel·la que se la pot llegir. Si tu ets capaç, si m'estàs escoltant, amiga, si m'estàs escoltant, i és capaç de tragar els Bridgestone...
3: A ver,
2: me parece
3: que t'equivoca,
2: Els Bridgestone...
0: Que m'encanten!
2: Pues ja, això. Madame Bovary, la teva novel·la...
4: L'has vist, aquesta?
6: Sí, sí, l'he vist. Però aquesta, no l'altra.
4: Els Bridgestone.
6: Sí.
0: El millor, Marc Giró. A l'assumpte hi heu de posar sèrie. En joc, recordeu que hi tenim avui. Un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, l'entrada doble pel concert número 1 de Tchaikovsky el 18 d'octubre al Palau de la Música, el val de 200 euros per bescanviar qualsevol dels establiments que formen part de la Comerciada i un dispositiu EcoShow 5 amb pantalla tàctil intel·ligent i Alexa integrada. Tot això al diàleg d'aquesta setmana, quan passen 2 minuts de 11:45 del migdia. Santi, m'ho expliques?
6: Sí, jo venia al cotxe molt, molt inquiet, amb això que vols explicar.
31: Començo directament pel tema.
0: No, home, clar, estem tots aquí. Què ens ha ocultat l'Usar, que és tan gros?
31: A veure, farà un parell de setmanes.
30: Jo... Era la setmana passada, crec.
0: Ai.
31: Setmana passada...
0: Comencem bé.
31: Va, no, setmana
30: dijous,
31: passada.
30: Dijous de la setmana
31: dijous de la setmana passada, concretament. Jo complia amb la meva obligació d'autònom d'anar al programa a tot costa, sí. El programa de matemàtica, ciència i música.
30: Ha quedat clar.
31: I mentre estava entrant a l'emissora d'aquí a prop on es fa aquest programa,
0: sí.
31: Veig un cotxe a la porta, esperant algú important.
30: Ai.
31: I em trobo sortint de l'emissora de la competència.
6: No!
30: Sí, home.
31: Amb Mònica.
30: Sí, home.
31: Usart,
6: no pot ser.
31: Acompanyada de dos homes importants de la casa.
30: Què?
31: És a dir, no sé si usar...
30: Del país.
31: I del país.
6: Hòstia, no hi treguis importància.
31: El cotxe que esperava amb Mònica Usart i els seus dos acompanyants obre la porta darrere. Ella fa veure que no em veu, que no em reconeix.
6: Sí, sí. No, et va veure perfectament.
31: Jo em vaig quedar amb allò, amb la... Hola, Mo... I ella va passar. Hòstia.
4: Sí, sí. No, és que això fa molt. Això fa molt.
31: Entrant al cotxe, saps, jo...
6: Mirava al terra, no?
31: Vaig anar, dic, assegurar-me, dic, la Mònica no em faria això. Ni li faria això a RAC1. Sí. Sortint de la competència, acompanyada de gent que mana molt. I aleshores... Trec el cap al taxi. I aleshores ja fa... Ai, perdona, no t'havia vist.
30: Sí, home.
4: Mirant el mòbil.
0: Però un moment. Sí,
6: sí. Quan ja no li quedava més remei que no? Que parlar amb
31: no,
6: tu.
31: No, vaig, clar, jo sí, vaig fotre el clar, cap dins del taxi.
30: Totalment, vas a punt de seure.
6: Però les persones importants sí, poden sí, ser noms, qui eren.
0: Noms. Mònica, ens has de dir alguna cosa?
31: Això és el que jo vaig dir.
0: Sí, però, és a dir, hem de saber alguna cosa.
30: Us haig d'explicar. Sí, m'heu enganxat. No, dijous passat fèiem la presentació del llibre de Canvi de Temps.
0: Sí.
30: Sí? Amb el Santi Segalà, que és la persona amb qui he escrit el llibre, i el Francesc Mauri, que presentava l'acte. Doncs el Francesc, que té un podcast que es diu Meteo Mauri, si el coneixeu, que parla del temps, i ens va convidar
31: a
30: Catalunya Ràdio.
31: Vale.
30: I ens va convidar just abans...
0: el podcast.
30: Just abans d'anar-hi, d'anar a fer la presentació, ens va convidar a fer això. El que passa és que la presentació començava a les 7 de la tarda i a les 7 menys 5 estàvem agafant el taxi les tres persones que presentàvem l'acte.
6: Ostres!
30: Vam sortir disparats per entrar dins el taxi i córrer cap allà. Llavors, quan estàvem a punt de tancar la porta, dic, oi, el Santi! I jo estava segura entre el Santi, l'altre Santi, i el Francesc Mauri, que anàvem disparats cap a la presentació del llibre.
6: Però no era una operació típica de futbolista que el veus amb...
31: No, jo és que estic, no? Ja tinc aquesta formació professional. He vist a Luis Enrique sortir de, del despatx del Paris Saint-Germain i dic,
30: ui. No anava amb la direcció. Després vaig entrar...
6: No era Luis Figo, no?
31: Jo vaig entrar després a Catalunya i vaig preguntar, està el Jordi Borda? Diu, sí, acaba d'acomiadar... Tenia una reunió.
6: Sí, tenia una reunió. Molt important.
30: Vam arribar, la presentació, al final.
6: A l'hora? Sí. Una mica tard, 5 minutets.
30: Ja hi eres, oi, Joan?
3: Sí. No passa res.
30: No, ja, crec que hi era tothom, ja.
6: Però això vesteix millor.
3: Pensava que t'hi has esperat expressament perquè acabés d'arribar tothom.
30: No, va ser per poder-ho lligar tot. Però molt contents.
3: No es va notar res.
0: Veig que les Mòniques, el tema dos homes...
6: Us agrada, no? Un altre tema interessant, que ja heu tractat, però...
0: Ja l'hem tractat, David.
3: Hem passat per sobre.
6: No, és que l'he tractat poc.
0: D'acord, Mònica, suposo que continues amb nosaltres.
30: Sí. Bé, si voleu, eh?
0: És com...
31: És que ara ja es fa la important.
30: No, home,
31: és que té oferta.
0: Jo entendria perfectament que la volguéssim fitxar arreu, perquè és la millor. Però com que és la millor, la volem al nostre equip.
30: Home, jo aquí em quedo que soc feliç.
31: Feu una mica com els altres, que li posen un cotxe a la porta.
6: Sí.
0: Us gestionaré ara amb el director.
6: Sí, el tema taxis a la ràdio el podríem contemplar.
31: Tenia un cotxe a la porta. Sí, però pum, entrar. S'ho pagava a la porta i queia el taxi.
0: Ja, això passa.
30: Sí. I això...
0: A la casa gran passa.
31: Això passa a altres.
6: Això la pública ja ho té, no?
30: No. Era l'editorial, en aquest cas, eh?
0: Ah!
30: No, clar, era qui també tenia l'interès que arribessin.
6: La promoció la fa l'editorial.
29: Que arribessin a l'hora.
0: Molt agraïda. Tens alguna cosa més?
31: Tinc alguna cosa més.
30: Gràcies.
6: Ara ens interessa això.
30: Et perdonem, Mònica.
31: Una salutació especial per tots els cambrers bessons de tots els bars de Catalunya. Sí. També saludem a José Mourinho, Antonio Carmona, que torna a les nostres
0: molt
31: vides.
0: Molt a favor d'Antonio Carmona.
31: I tant, a Pere Navarro, als Javis, a Raúl Refri, i a la gent que ha estat tot aquest
3: temps. Rica.
6: Bueno, la ruïna, déu-n'hi-do, eh? La ruïna, déu-n'hi-do, el look que tenim de la ruïna.
0: A favor del Taltabú i del Tomàs Pol.
6: Sí, però
0: són enormes.
6: Però van venir fa què? Fa 5 mesos? 6 mesos? Vull dir que és un loop. Ja loops.
0: Ho recordo, imagina't el loop.
31: Li han menjat el lloc a Gilbert Sobre Roja, claríssimament.
6: Sí, és que prengui nou llibre.
0: O a la Fúmiga, segons com es miri. Però la Fúmiga torna la setmana que ve.
6: Sí, senyora. Pel nostre balsón tornen.
0: Ja en parlarem divendres.
6: Sí que en parlarem, sí.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Estiu amb els famosos de RAC1, que la gent ens escrivia i ens deia les seves experiències compartint l'estiu. Vale. Mm-hmm. Tinc aquí el cas del Quique, que es va fer fa temps arribar un correu que explica la seva experiència amb famosos de RAC1.
2: Ah, m'encanta. Què es va trobar? Veiem.
1: Mira, ell escriu: sentint el vostre programa i escoltant que voleu testimonis d'oients que han coincidit aquest estiu amb locutors de RAC1, dir-vos que jo vaig coincidir amb en Toni Clapés a un bolo a la terrassa de l'hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell a principis d'agost, just a la taula del costat.
3: Uau.
1: Mira,
3: que precís.
1: No, pot ser molt més precís.
3: Sí.
4: Per això ens interessa, no?
1: Es va aixecar per fer una foto amb el mòbil al grup que tocava i va veure tot el concert amb la mà dreta a la barbeta.
3: Jolín.
1: No. S'ha de dir que el tio és observador, sí que és. Sí. Un detectiu privat.
3: Allò,
4: no perd detall, no.
1: Molt concentrat i amb cara de, obro cita, no toqueu els collons, que estic de vacances i vull preservar la meva intimitat. Menys mal, també.
4: Lògicament.
1: Totalment.
4: Sí, sí.
1: Al finalitzar el bolo es va posar dempeus. Havíem quedat que estava dempeus, però suposo que va tornar a seure.
4: Sí.
1: I va aplaudir amb ganes. La veritat és que el grup que tocava és molt bo. No especifica.
4: No sabem grup,
2: jo
4: us
2: dic quin grup era.
4: Ah, sí?
2: Per precisa, jo, avui.
1: Ah, molt bé.
2: Es deia Downlight. Mm. El cantant es diu Roger Alemany.
4: I és Bassó.
2: No és Bassó, però em diu alguna persona, una persona, m'explica que el Roger li va explicar que l'any anterior en Toni havia gaudit molt del concert, que ja havia fet aquesta mateixa banda, que li havia demanat que l'avisés si tocaven l'any següent, i això és el que va passar.
1: A més, l'oient va conclou dient que em va fer molta il·lusió perquè l'escolto cada dia, entenc que a la Clapés, no a la banda, i m'encanta la seva manera de fer ràdio i el seu programa és genial, com ell. Abraçades a tots, especialment en Toni Clapés, del qual sóc admirador per la seva manera de fer-nos les tardes més felices.
2: Molt bé. Nosaltres també som.
1: Quique.
4: Però és important perquè és un admirador respectuós.
1: Respectuós.
4: No va molestar ni incordiar.
1: I observador.
4: Això és important, vull dir.
1: L'admira tant que té claríssim tot el que va.
4: No perd detall, però com a mínim no et dona la...
5: Sí, ell el concert no el va veure, no? Va estar tota l'estona mirant el Toni.
2: En canvi, el Toni a dalt l'escenari, a baix, escolta, una cosa, es va desmelenar autènticament del tot.
1: Totalment. I si vols una...
2: Vinga, va, una altra.
1: El tall de veu que teníem, que també portàvem temps a... Perquè aquí canviem una mica el to, no?
2: Mm-hmm,
1: així com hi ha gent que...
2: I dirigiu vosaltres.
1: Que és continguda.
4: Ah, sí?
1: Continguda.
4: No sabíem això. Sí?
2: Menys per parlar dels bessons, dirigiu vosaltres. Per parlar de les meves ruïnes,
4: val.
1: Doncs pues mira, aquesta senyora que ens ha enviat un tall de veu, que ens el va enviar a principis de setembre...
2: Sí.
1: Aquesta sí que té una ruïna. Realment, escolteu.
6: Hola, bona nit. Són les 2 de la nit, i en mitja hora han passat 7 camions de neteja. La puta que els va parir, aquests fills de puta de la gran puta.
3: Toma.
6: O sigui, 7 camions de neteja fotent un soroll insuportable a les 2 de la nit. És impossible dormir, hòstia puta. Però el més gros és que passen a la nit ara els fills de puta aquests. Hòstia. Però després a les 8 del matí de l'endemà tornen a passar els fills de puta. I penses, què collons recullen? Si ja ho han recollit tot, me cago en l'hòstia. Ja no queda res per recollir. Hòstia, puto ajuntament de merda, cony. Hòstia, que passin a les 12 de la nit, que ho recullin tot i que marxin ja. Fins a les 12 de l'endemà. Joder. O que passin 1 o 2 cops, però no 7 cops. Hòstia, en mitja hora, cony. A part foten un soroll insuportable. Joder, hòstia, la puta merda d'aquest puto país de merda, hòstia. T'ho juro que si pogués els hi fotaria una bomba a tota la ciutat de merda aquesta. De Barcelona, cony, que és una puta merda. Hòstia, una puta merda de ciutat.
5: Ui, que és
3: no acaba mai,
4: Acaba la bomba per mi,
3: no
4: és definitiu.
3: No acaba
5: mai. Vols que no està una mica empalada?
1: A veure, la falta de son... fa el caràcter de la gent.
4: Sí. Treu el pitjor, de l'ésser humà.
5: Quin carrer ha de ser aquest, no?
1: No ho voldria saber.
6: Hòstia. Barcelona, cony, que és una puta merda.
4: Però és cert que fa molt soroll,
2: Fan
4: soroll.
2: No sé ni com posar-m'hi ara.
4: De nit?
2: Sí, fa molt soroll. Però si no passessin, ens queixaríem que el carrer és...

0: sigut, ja...
1: Però és un soroll exagerat.
2: Realment, i a més l'entonació és perfecta.
1: No, res a dir,
3: res a dir. Puta merda de sí.
4: Però quants puta diu? És que... No ho farà repetir.
0: Doncs només aquesta, la paraula.
2: Havia mirat de posar els xiulets tapant els insults.
1: Però és que
2: seria...
5: Seria tot censurat.
4: Com
5: una pel·li del Tarantino.
2: Seria safalorosa.
1: No a la pena.
0: En fi, que ja ho sabeu, si teniu neguits, coses que ens voleu explicar, el Santi les recull amb aquella
1: alegria. Si us voleu desfogar una mica.
0: Exacte. També, escolta, també podem fer de psicòleg.
1: Teràpia, és una mica teràpia.
0: De psicòlegs, sí. En fi, jo, però, com que has arribat tard, en un moment que t'he necessitat, perquè estaven amb això de la ruïna,
1: i he dit,
0: no tinc aquí la meva eina. No, però ha aparegut el Marta Rida, que també m'ha servit com per canviar de tema.
5: L'he salvat, m'he donat una mà amiga quan s'estava ofegant.
1: M'agrada saber que tinc una alternativa per si un dia el trànsit es posa complicat,
0: com era el cas d'avui. Que no et passa mai, això.
1: No, jo sempre arribo puntual, Perdona que
0: et digui. A la teva hora, clar.
1: No, avui arriba més tard, perquè avui el trànsit, no sé què passa a Barcelona, jo crec que la gent marxa ja a la pont, al cap de setmana llarg, perquè hi havia molt trànsit.
0: Els que el tinguin, sí.
5: I fa fred, eh?
0: Sí, fa fred. 3:15. Sí. Anem al Garriga.
1: Veig que dilluns no tens festa, no?
0: No. Tu sí?
1: Jo no, tampoc.
0: Doncs ja et trucaré en algun moment.
1: Truca.
0: D'acord, va.
1: Som una botiga oberta 24 hores.
0: Terrida, què ens portes avui?
5: A veure, avui us porto un museu que no sabia que existia, perquè no sabia que es podia crear un museu de les relacions trencades.
4: M'encanta!
5: És a dir, és un museu on una parella de Croàcia es van separar i en lloc de fer contacte zero, que és el que a vegades se't recomana, van decidir muntar una empresa junts i dir, hòstia, què et sembla si tots els records que tenim els posem en un lloc i fem un petit museu? La broma es va anar fent gran. El Ministeri de Cultura d'allà a Croàcia els hi van dir...
2: Poca feina, també.
5: Sí, tan poca feina que els van dir, no ens interessa aquest projecte que esteu fent.
1: No ho veiem, no ho veiem, clar.
5: I van muntar ells el primer museu privat de Zagreb. I llavors, ara us diré quins objectes he descobert que hi ha en aquest museu, perquè són de tot curiosos, però us obro la pregunta a vosaltres. No? Si us proposessin, ei, mira, que ens falten objectes aquí a Catalunya per obrir un museu al costat del Manac, quins objectes vosaltres de relacions passades donaríeu en aquest museu?
1: Hòstia, és una bona, molt bona pregunta.
4: Jo tinc uns calçotets encara del meu...
1: Estets amb un marc, no? Un
4: quadre... No, els utilitzo, me'ls poso per dormir perquè són molt còmodes, no l'he tornat mai. No sé ni si ho sap. I potser es donaria, com per tenir allà que quedi sempre gravada la nostra relació.
5: Està bé, aquesta. Hi ha coses més espectaculars encara.
4: Sí,
5: però va per aquí.
4: No, m'ho crec.
1: Un gat, per exemple? Un gat.
5: Hòstia, però un gat viu.
4: Un gat?
5: De cotxe?
1: No, un gat d'un animal. Quan hi ha la ruptura.
5: La custòdia compartida, no?
4: És bona.
1: El gat se'l queda qui no...
4: Mai saps què fer.
1: Sí. El gat et poses al museu.
5: Mònica,
0: jo no puc confessar més coses aquesta setmana. No dono ja abans de la meva vida.
1: Tampoc ha estat res de...
0: No.
1: Sí?
0: Dic, que esclar, no em ve res al cap.
6: Jo tinc una rosa de Sant Jordi, d'aquestes que la seques, no? Sí. La poso al revés i la vaig empaquetar i la tinc guardada.
4: Ah, mira.
6: Podria posar...
5: Però la tens guardada en un calaix, no la veus.
6: No la veig, no.
5: És a dir, la tens oblidada.
6: És de faf, la tira, eh?
1: Però si guardes és que hi ha un record bo, no? O no?
6: Sí, però no tinc per què veure'l cada dia, no?
1: No, perquè hi ha gent que ho llança tot, és a dir, que no conserva res de
0: l'experiència. No, pot ser una relació trencada, bé, també n'hi ha.
1: Sí, per això dic...
6: O malament, i deixar la caixa allà, exacte. No tenir la ràbia de llançar-ho.
5: Les que us explicaré, molt bé, no.
0: Perdona, Joan i en Santi, tu no heu dit cap objecte.
1: No.
0: O sigui, aquí se'ns demana.
5: Joan, Santi, si us plau.
2: El que jo posaria és que seria il·legal.
0: D'acord.
2: No posaria els meus fills amb un...
1: Aquí també
2: són el gran record.
5: Bueno, com a guarderia, no? De 7 a 8.
2: Seria més una presó.
1: Té 30 anys, no?
0: Joan.
7: No sé, llibres, CDs... Conservo força coses, sí. Jo sempre he acabat bé amb les...
1: Conserves o te les has quedat? Perquè això també passa, eh?
5: No, que no en tornen mai, eh?
7: O sigui, no, que ens van fer regals en el seu moment i encara conservo, evidentment, i tant.
5: Molt
0: I tu,
5: bé.
0: Terrida?
5: Jo llenço la pregunta, jo no... Jo simplement obro debat. El que sí que us explicaré és objectes que han quedat allà, per exemple, una destral.
2: Hòstia.
5: Per què una destral?
2: Va, pensa que són croats, eh?
5: Són croats.
1: Estem parlant d'una altra lliga, eh?
2: Estem parlant d'una altra cosa.
5: Com va anar la cosa? Perquè, clar, deixen l'objecte i a sota deixen una noteta explicant el per què, val? I us faig un resum d'aquesta. Aquesta va ser una parella que es van mudar al cap de poc temps d'estar junts i un va haver de marxar 3 setmanes a treballar fora i l'altra persona li va dir «Ai, no podré viure sense tu, no ho aguantaré». I quan va tornar, resulta que l'altre s'havia anat amb una altra noia, l'havia deixat i el va abandonar. Què passa? Que se'n va anar de vacances perquè la va fer fora de casa i va dir, vale, em quedo jo sol a casa, agafo una destral, va començar a destruir tots els mobles que eren seus de casa seva, però de tal manera que ella, quan els vingués a buscar, se'ls trobés mig muntats. I doncs, quan li arribessin a casa i els volgués muntar, se'ls hi destruïssin tots.
4: Ai, la mala persona.
1: Són croats.
2: No, són croats.
5: Sí, sí, no, jo no defenso l'acte, eh? És un objecte que hi ha.
2: No, però com a ocurrència...
5: Com a ocurrència no és
4: original, mal. És original.
5: Un altre és un telèfon mòbil, perquè li va donar el telèfon perquè no el tornés a trucar mai més. És a dir, literalment, El meu mòbil te'l dono tu, et quedes el meu número de telèfon i així no em tornes a trucar mai més de...
1: Tot això és ell, no? Ell a ella.
2: Ell la va deixar.
5: No, aquest és un altre exemple, eh? Aquest és un altre exemple. No, una és una destral, l'altra és un mòbil vell.
1: Són diferents parelles.
5: Correcte. L'altra és una pròtesi d'una cama.
2: Ostres. Home, això tindria bastanta relació amb la destral.
5: Sí, exacte, no? Perquè li va tallar. En aquest cas, va ser donada per un home que es va enamorar de l'infermera durant la rehabilitació després de la guerra. I doncs, com que el va ajudar, li va donar aquesta cama, aquesta pròtesi que hauria estat rovellada, no? Amb un escrit que posava: la cama va durar més que el nostre amor perquè estava fet d'un material més resistent.
4: Quin poeta, sí.
2: Va estar agafant moltes... A quina ciutat està, de Croàcia, això?
5: A Zagreb. Però també n'hi ha una a Los Ángeles.
2: M'agafa més a prop.
0: Museu
2: més
0: de
2: a prop
0: les relacions trencades. T'hi veig aquest estiu, com a visitant.
2: Sí, espero. Sí.
0: Museu de les relacions trencades a Zagreb.
5: Ja fa franquícia. Sí, pots obrir-ne una aquí a Barcelona, si vols, eh?
0: Potser és un negoci.
1: Un bon negoci, eh,
0: Mònica? Potser sí.
2: No, es podria muntar un negoci dintre. Mira, això, llenço la idea gratis al Barça.
1: A veure. Sí, per exemple.
2: La samarreta de Messi.
1: Per exemple, sí. Molts divorcis.
2: Les botes de Figo.
1: Sí.
4: A més, és molt morbós. Sempre agrada saber aquestes coses.
5: Sí.
4: Què ha passat? El buró.
5: No, hi ha molts exemples.
2: Messi ja ha pujat, també.
1: Sempre.
2: Les relacions trencades a nivell esportiu.
1: N'hi ha moltes. Sí.
0: 11:51, parlant de negoci. Ernest, tira i tornem en uns minuts.

0: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
1: Vinga, 4 minuts i arribarem al punt horari de les 12. Ara repassem de seguida quin ha estat el diàling guanyador i qui s'endú tots els premis aquest divendres. Broc, m'has tornat a portar menjar.
2: Ho sé, però és que no he recordat, perdona, que hi eres tu aquest mes i seràs tu. I aleshores...
1: Em sembla increïble, també.
2: Sí, no, perquè la setmana passada, com no van venir al final, jo estic despistat. La setmana vinent, prometo que et portaré, a més, una porcada molt dolça.
1: Oh.
2: O sigui, d'aquestes que t'agraden a tu, amb sucre, colorants, conservants, tota aquesta cosa que ens agrada.
1: Sí.
2: Divendres vinent porto teca, eh?
1: Molt bé.
2: Promets.
3: Fantàstic. Quines ganes.
2: Ho deixo aquí, ja.
1: Ho deixes aquí, eh? Traurem el tall. Com
2: no pateixis.
1: El Joan Ferrer, que s'ha escapat a buscar les botifarres i els fuets, i que no hi ha manera que arribi aquell programa. I a més, ell ha de fer el diàling, ara. És a dir, l'hem enviat a la pitjor persona perquè ens porti menjar.
3: Hauria hagut d'anar jo.
4: És que mira-la.
2: És que no s'apareix
4: voluntària.
2: No, és que l'Ausart ha obligat el Joan.
4: Li anava dient, sí, vés-hi.
1: Pobre Joan, és que a més, el veig que ve corregint.
3: Pobre,
1: ara vindrà ofegant-se.
5: Home, que és jove. Ja està.
1: Joan,
2: totalment.
4: Estava menjant. Ostres, tu.
3: Escolta, quina pinta.
4: Ganivet i taula, eh?
3: Molt bé.
1: I això?
6: Així servits.
1: Això...
6: Què?
1: D'on surt, això? Per si algú s'ha incorporat ara a l'antena.
6: Això és del... A veure, aquesta setmana vaig passar per Ràdio Olot fent diàling, com faig cada setmana, que passo per
1: diverses... Passes cada setmana per Ràdio Olot?
6: Ràdios municipals. Cada matí passo per diverses ràdios municipals i vaig trobar un anunci. Un anunci curiós, que l'hem tirat abans.
1: Sí.
6: I és d'una carnisseria, xarcuteria...
4: Sí. Respira.
1: Espera't un moment. Sí. Perquè era un anunci que era un dels 5 finalistes del diàling.
6: Sí.
1: Clar. Hem de saber, encara, no hem sortit, no tenim la incògnita resolta, de qui ha guanyat aquesta setmana i quin és el tall guanyador.
6: Com vulgueu.
1: Vinga.
5: Som-hi.
2: Vinga. Hola, Ernest. Ara, xiquitín.
7: Tot el dia amunt i avall, i ara vinc de comprar una mica d'embotit. Calla, jo també hi vaig, i mira que tenen coses bones. Li diuen el Messi de les botifarres.
8: Sí, però ara hi ha el seu fill, en Pol.
7: Ai, sí. Mira que és trempat i guapo i agradable. I té una botifarra. Ai, que bona la seva botifarra.
8: Sí? Quina t'agrada més, la de Perol o la medieval?
7: No, jo sóc més de fuet. En tenen un que fa 2 pams. No te l'acabes.
9: Però de pistolot, xaval.
8: És ben bé el Lamin Llamal del fuet.
1: Doncs aquí tenim el Lamin Llamal del fuet, la botifarra medieval, ho tenim tot i ara ho tastarem.
6: Us he portat un de cada, fuet i botifarra.
1: Moltíssimes
6: també.
1: Gràcies des d'aquí.
2: Molt bé. Així dona gust, eh? Així dona gust fer diàling, eh?
6: Que vam dir el nom el primer dia.
4: Està bé, eh?
6: No ho repetirà més.
1: Aquest és el tall guanyador, però un moment. Qui s'endú el xec per valor de 100 euros per un supermercat Condis, l'entrada doble pel Palau de la Música, el val de 200 euros per la Comerciada i el dispositiu Echo Show 5 amb pantalla tàctil intel·ligent i Alexa integrada?
6: La Núria Buerk.
1: Molt bé, felicitats, Núria. 30 segons. Joan, alguna cosa més?
6: Doncs mira, si voleu... Podem tirar el tall de la Mar Suí, que aquesta setmana s'ha fet molta gràcia a ella mateixa.
0: La notícia que fa la volta al món.
10: Digues-les.
6: Què passa?
9: Te rie?
10: En Martí. Digues-les a tira ecologista dirigida per...
9: Què?
10: Uau. És que Jordi no sabia com es pronunciava. Digues o Digues, i ho he volgut resoldre ràpid.
11: Digues.
10: Sortit.
12: Digues, que és una sàtira ecologista.
6: I aquesta és la que fa l'Alejandro González.
1: Això mateix, l'entenc perfectament. Va, dilluns ens hi tornarem a posar, com que és festiu, ho farem a partir de les 8 del matí en tertúlia amb els habituals dels dilluns, també tindrem tertúlia esportiva, i a partir de les 11, un tema molt del dia. Busco pis, un musical que arriba a l'Apolo de Barcelona. En parlarem amb els seus autors. Que vagi molt bé i qui tingui 3 dies, doncs enhorabona. Festa. Fins dilluns.
6: Adéu.
0: RAC 1. Notícies.
11: Xavi Pardo.
13: Bon dia, són les 12. L'Audiència Nacional descarta imputar el PSOE per finançament irregular, tal com demanava el PP, si més no de moment, perquè el jutge insisteix que encara s'ha d'investigar més a fons. La interlocutòria de Santiago Pedraz ve a dir que per molt mala espina que faci tot plegat, per molt que les actuacions del PSOE tinguin una aparença delictiva, no hi ha proves que ho demostrin. Aquest matí Félix Bolaños ja deia que no hi havia res de res. En una entrevista al Món a RAC1, el ministre de Justícia atribuïa la denúncia del PP a un intent d'enfangar la campanya.
14: Que lo que ha pasado es que el Partido Popular ha presentado un escrito solicitando la imputación del Partido Socialista, intentando embarrar la campaña. O sea, todo tiene un objetivo, y es que no hablemos de las cosas cotidianas que importan a la gente. Y nosotros no vamos a caer en esa trampa.
13: Bolaños també ha confirmat que té sobre la taula l'expedient per indultar l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i que no es pot descartar. Arben no ha confirmat quan tenen previst prendre una decisió. El PSOE, per cert, pressiona perquè els partits a la seva esquerra es posin d'acord d'una vegada. En una entrevista a la SER, el ministre Óscar Puente ha fet una crida a la unitat perquè no es perdi cap vot progressista.
15: Lo que viene, lo que se asoma, es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circunstancias de menos importancia y se piense sobre todo en el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad.
13: Ara bé, no s'ha mullat quan li han preguntat qui hauria d'encapçalar la candidatura, i precisament la candidata de Suma per liderar el Front Ampli serà la portaveu al Congrés, Verónica Barbero. Les bases de Suma l'han escollit amb el 98% dels vots. A tot això, aquest matí el PP ha proposat un cara a cara al grup Mediaset, un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, un debat també a 4 amb Vox i el Front Ampli, en aquest cas seria el grup A3 Media, i un debat de tots els partits amb representació a Televisió Espanyola. El PP descarta, però, cap altre escenari i adverteix que Feijóo no farà entrevistes a tot arreu. I a Catalunya el govern avisa que amb l'avançament electoral posa en perill el traspàs de Rodalies. La consellera d'Economia, Alicia Romero, deia aquest matí a la 2CAT que pot quedar limitat.
16: Estàvem treballant molt intensament amb el govern d'Espanya i, evidentment, s'han de fer. Falten alguns tràmits perquè això passi. No ha d'anar al Congrés dels diputats, però és veritat que un cop has convocat eleccions tens alguns límits, el govern té alguns límits per prendre algunes decisions. Per tant, ara estem veient doncs, si podem tancar alguns convenis, alguns acords.
13: I això s'hi ha de sumar al nou sistema de finançament o la condonació del FLA, que se'n van en orris automàticament amb la convocatòria del 29N. Per cert, que el govern de l'Aragó ha anunciat que el trasllat de les primeres obres del Manà cap al monestir a Sixena començarà el proper 19 d'octubre. Es tracta de les pintures profanes, que tenen unes característiques diferents de les de la sala capitular. En aquest cas, no es tem que el trasllat pugui ocasionar danys irreparables i per això el museu no al·lega incapacitat tècnica. El MNAC diu que el calendari encara és orientatiu perquè encara no els ha arribat l'aval oficial, però admet que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre. I el Premi Nobel de la Pau ha anat a parar aquest any a una de les grans defensores del dret internacional. És la jurista sud-africana Navi Pillay, de 83 anys. Els primers anys de la seva carrera els va dedicar a combatre l'apartheid a Sud-Àfrica, defensant figures com Nelson Mandela. Després va treballar en organismes com el Tribunal Penal Internacional i va ser l'alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans. El Comitè Noruec justificava així l'elecció. In awarding this
17: year's Nobel Peace. Amb el Premi Nobel de la Pau d'aquest any, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia. Peace
13: requires justice. El reconeixement arriba justament en un moment en què països com els Estats Units o Israel posen en dubte la legalitat del dret internacional i institucions com el Tribunal Penal Internacional. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
18: Rafinha continua sense entrenar-se amb normalitat i tot apunta que demà serà baixa en el Barça-Getafe al Camp Nou. El davanter va tornar de la selecció del Brasil amb un edema a la cuixa dreta i s'ha entrenat al marge del grup tota la setmana. En canvi, Joan García podrà reaparèixer després de superar les molèsties al genoll que va fer-se en l'últim partit de Lliga contra el Racing de Santander. Encara vinculat al Barça, Pedro Rodríguez, Pedrito, fa balanç a aquesta hora de la seva carrera com a futbolista després d'anunciar que plega amb 39 anys. L'acte de comiat s'està fent a l'Auditori 1800 99 del Camp Nou. I el Real Madrid, José Mourinho, ha tornat amb ganes després de 3 setmanes d'aturada per seleccions. L'entrenador portuguès ha fet pinya amb Kylian Mbappé i ha culpat la premsa, diu, de fer campanya perquè demà xiulin el davanter francès al Bernabéu.
11: Este es un de vuestros objetivos. Obviamente que es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduz exactamente a esto. Este es el objetivo.
19: ¿Le parece exagerado todo lo que se ha montado en este parón de selecciones alrededor de Kylian Mbappé?
11: Exagerado. Ridículo.
18: La 8ª jornada de primera comença avui mateix amb un Màlaga-Espanyol a les 9 del vespre en directe a RAC1. Manolo González recupera el seu capità Javi Puado després de 9 mesos lesionat. I mitja hora abans, a 8:45, el Barça de bàsquet rep els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana en partit d'Euroliga.
20: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embusto i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
13: I el temps, som a les portes d'un cap de setmana que serà tranquil. El sol es combinarà amb algunes bandes de núvols prims que diumenge a la tarda es faran més espessos. L'ambient d'avui es mantindrà tardorenc, amb moltes temperatures d'entre 17 i 22 graus, però demà es recuperaran entre 2 i 5 graus els termòmetres. Res més, ens actualitzem de quina hora al Punt de la Una i també al portal de notícies RAC1.cat.
0: Minut a minut de RAC1.
21: Més fàcil.
0: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
21: Actualitzada.
0: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
21: Renovada.
0: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
21: Escolta.
22: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
23: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
24: Girona.
25: Sí.
24: Mataró.
25: Sí.
24: Palafrugell.
25: Sí.
24: Sants.
25: Sí.
24: Poblenou.
25: Sí.
24: Hospitalet de l'Infant.
25: Sí.
24: Reus.
25: Sí.
24: Sal.
25: Sí.
24: Sant Tersol.
25: Sí.
24: Horta Vinardó.
25: Sí.
24: Marroig.
25: Sí.
24: Terrassa.
25: Sí.
24: Sembla Esquerra.
25: Sí.
24: Lloristanya, Sardenya.
25: Sí.
24: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
23: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
26: Bon dia, Òscar Dalmau.
23: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranenzi, Oriol de Balanzó...
26: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
23: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
26: Heu de saber que avui és dia 9 d'octubre, dia nacional del País Valencià, i també dia en què us hem d'informar que s'ha acabat l'episodi de tempestes, de llamps, de trons i de torrentades.
23: Ai, sí, nenes.
26: De moment,
23: què?
26: Sí.
23: La pluja se n'ha anat, eh?
26: Sí.
23: Se n'ha anat la pluja, però... Però avui què?
26: Avui què?
23: Què, el fred?
26: No, hòstia.
23: Escolta, se'n va la pluja, ara ve el fred, tu.
26: Sí, bueno, és una cosa que té la tardor.
23: Ara que deia, mira, ara que sí. Se n'ha anat la pluja, dic, ara trauré ja la samarreta de tirants.
26: Sí.
23: M'encanta anar amb tirants.
26: Sí, va, perfecte.
23: No us passa?
26: Sí, sí, però el programa...
23: Però, clar,
26: sí,
23: avui sí. Més gelat. Més gelat, ja tenim aquí el fred, eh?
26: Ja tenim aquí el fred.
23: Ja tenim aquí el fred!
26: Sí.
23: Aquesta nit, què, no heu passat fred, nenes?
26: Sí.
23: Bueno, jo he dormit amb el nòrdic, eh?
26: Ah, ja ha posat l'adredor, vostè?
23: No, no, he dormit amb un iogurín noruec. El nòrdic, saps què t'he dit?
26: Sí, sí, sí,
23: amb el nòrdic he dormit.
26: Sí.
23: Com m'agrada fer aquesta broma cada any?
26: Cada any, eh?
23: Cada any la faig, eh?
26: Per aquestes dades i que duri, sí, perquè
23: sí,
26: si no...
23: Però aquesta nit, escolta, amb un noruec de 1,90 m,
26: eh? Ah, sí?
23: Després de fer l'amor apassionadament...
26: Sí. Bueno.
23: Li he cantat a cau d'orella el fum, fum, fum.
26: Diu, què?
23: M'he pinçat un noi noruec, no, ros i blanc, no, no. Ros i blanquet.
26: Sí, deia que... Deixem... Sí, gràcies. Sí.
23: Bueno, veieu, no?
26: Què?
23: Veieu que quan heu deixat que Salvador Illa faci la feina, tot torna al seu lloc.
26: Què vol dir que tot torna al seu lloc?
23: El president s'ha pressat 3 dies bufant molt fort cap al cel,
26: sí,
23: per allunyar els núvols.
26: Sí, que puguin els oques grasses, que puguin fer els bolos.
23: Efectivament.
26: No?
23: I ara només cal que el president passi per casa amb el pal de fregar a deixar secs tots els baixos dels edificis.
26: Bueno, doncs...
23: Des d'aquí diguem tots alhora. Sí. Us ho demanem, Salvador. Pel Salvador, senyor nostre.
27: Us ho demanem, Salvador.
2: Bueno, d'aquella manera.
26: Hi ha gent amb la veu molt rara, però no entrarem
3: He vist més entusiasme que republicana amb Gabriel Rufián. Sí, sí.
23: Va, que el que volem explicar és que Protecció Civil ha enviat en només una setmana 23 alertes de mòbil.
26: No, és com si n'estigués sentint un altre ara mateix.
23: És que l'està sentint.
26: Ah, val. Doncs llavors és això, eh?
23: Sí, és això.
26: I ara encara sona o no?
23: No.
26: Doncs la continuo sentint, eh? Sí, hi ha un punt.
23: Bueno, això és que...
26: Deu ser que ja tinc els timpans malmesos amb tanta alarma. Sí. 23 alertes en una setmana.
23: Sí, però no totes 23 han sonat al mateix mòbil.
26: No, a mi m'agrada que m'enviïn aquesta alerta des de la Generalitat, Sí, però per la gent gran no és una alerta, és un missatge que interpretem com... Sabem que continues viu i per això t'avisem. Ja,
23: Molt bé.
26: Reconforta
23: sempre
26: que...
23: Sempre fa companyia,
26: que, Sí, que l'administració, que en certa manera la burocràcia és una cosa com pètrea.
23: Ja.
26: Morta, com inert. De sobte hi ha una certa humanitat que és algú picant i posant malament els accents.
23: Sí, això li anava
3: a dir. Això és que ho interpreten malament.
23: Ho canviaran, es veu. Aquests missatges els canviaran.
26: També havien de canviar els trens de Rodalies i mira,
3: primer n'hi ha els missatges.
4: Seria guapíssim que les alertes fossin amb textos més curts.
23: Avui hi ha 3CatInfo llegint que Protecció Civil està mirant de canviar les alertes perquè siguin menys invasives, diuen, amb un so menys estrident i que només sonin en els mòbils que són a les zones de més perill.
4: Buah, ho han pensat ara, que bé.
3: Sí, la cosa és que ho intentaran personalitzar una miqueta més.
4: Molaria que fossin textos més curts, més humans, no? Adreçats a això, textos més humans, amb alguna emoticona, un missatge personalitzat per cada persona. A mi m'encantaria rebre missatges del tipus «Estimat Jean-Paul, avui plourà molt». Et recomanem que quedis a casa a veure una mica de Netflix i, si vols, després quedem i comentem la sèrie amb el conseller que...
23: No és una aplicació, això no és el Tinder, és l'alerta.
4: És el que deia l'avi, és una mica per saber que a l'altra banda no hi ha robots, no és intel·ligència artificial, hi ha humans dirigint a humans.
23: Crec que els nous textos no aniran per aquí, però en tot cas, en tot el país, els mòbils... Què dius?
3: Vas parlant per sobre.
4: He dit una cosa que sort que ha parlat ell i ja està, no passa res, però he dit merda pura.
23: Els mòbils, deia, han sonat 23 alertes en tot el país.
4: És que això és fortíssim. Sí. Jo ho vaig dir l'altre dia, però tinc el mòbil més interaccions amb Protecció Civil que amb ma mare.
23: Però què has d'interaccionar? T'envien un missatge i no s'ha de contestar aquest missatge. Tu us contestes.
4: Ho he intentat trepar.
23: Però...
4: És que jo crec que vol alguna cosa. Sabeu si Protecció és nom de noia o de noi? Sí. Tampoc estic per triar gaire.
23: Protecció Civil no és una persona.
4: No es diu Protecció.
23: No.
4: Doncs sona a nom de Verge Trobada.
23: La Verge de la Protecció.
4: La Mare de Déu de la Protecció. Que la van trobar uns pastors en una cova mentre estaven menjant uns bolets.
23: Sí,
4: sempre estan menjant bolets. Sí.
23: Per això veuen verges per un tub.
4: Bueno, sí, el que no són verges. Lo raro és que no hi hagi una Mare de Déu que tingui cap de drac. I se'ls va aparèixer, doncs això, la Mare de Déu de la Protecció, la Protec, no? Que li diu...
23: Què és aquest riure nerviós?
4: És que Protecció és profilaxi, preservatiu, condons, no? La Mare de Déu dels globus.
23: Molt bé.
4: No?
23: Calla un momentet
4: que... Perquè no surtin els nens, jo és que no ho sé.
23: Va,
3: ja per què no surtin els nens?
4: Vaig comprar un paquet que me van comprar els meus pares.
23: De preservatius?
4: Sí, i el primer que vaig fer és... El vaig obrir i vaig dir, doncs... No té gust de res, aquest xiclet. I aleshores...
23: És que no són xiclets, per molt que posi gust de maduixa.
4: Això va dir el meu pare. És que això
3: com,
4: no...
3: Com? Perdó?
4: La meva això van dir els meus pares. Sí, això no es mastega.
23: Clar.
4: Vale?
3: Però vas fer globus, no?
4: Bueno, vaig fer el gos, vaig fer la girafa, vaig fer una espasa...
23: Molt bé.
4: Vaig fer tot d'elements que, bueno, vaig aprendre un ofici.
23: Sí, com un pallasso. No ho facis davant de nens petits, això, amb preservatius.
4: Pues, bueno...
23: No quedaria d'altre.
4: Va haver una festa que una noia que fa de Frontse...
23: De Frontse?
4: És que
23: Frozen?
4: No es pot dir Frozen perquè si no ve Disney i te tanca la paradeta. Fa de Frontse.
23: Ah, Frontse, ja.
4: Frontse i Spider-Man. I aleshores...
23: Spider-Man.
4: Spider-Man va agafar la baixa perquè tenia...
23: Spider-Man va agafar la baixa, eh?
4: Allò que te pica la pell.
23: Ara m'estic imaginant quin epígraf d'autònoms té Spider-Man per agafar la baixa, per anar a demanar la baixa.
4: No paguen autònoms.
23: No paguen, eh?
4: No.
23: És Spider-Man amb bambes, eh? Brutes.
4: I catiusques.
3: I va agafar la baixa per què?
4: Perquè tenia una cosa que va agafar amb un matalàs que va trobar al carrer.
23: Al·lèrgia?
3: Un exemple va agafar?
4: No, allò dels gats, que te pica la pell i és com un...
3: Al·lèrgia?
4: És com un paràsit molt petitó que te...
23: Xarnes.
4: Correcte, tu també l'has pillat?
23: No, home, no, però...
4: Bueno, doncs, els xinxes...
23: Això a la Puerta del Sol, es veu que em va...
3: No barregi, sisplau.
4: Aleshores, la noia aquesta, que era de Fronce, que me va veure que anava... que jo tenia aquesta traça amb els globus, m'ha dit, doncs, fem una festa infantil, i jo em vaig presentar amb una caixa de 14 preservatius, que no sé si n'hi ha de 14, però me'l vaig presentar.
23: Sí.
3: I el em sembla que hi ha caixes de 14 preservatius.
23: Capses, en tot cas.
4: El primer que vaig fer, doncs, un pare va trucar a la Guàrdia Urbana.
23: Un pare, eh?
4: Un pare va trucar a la Guàrdia Urbana, me van venir a buscar, i denúncia de la Disney.
23: Denúncia de la Disney.
4: A Fronce, jo em vaig escapar.
23: Bueno, encara dona gràcies que només hi ha una denúncia de la Disney. Bé, canviem de tema perquè avui a la competència també parlem de l'ús del català.
3: Yes. Exacte, parlem de l'ús del català,
23: no,
3: perquè hòstia, tenim,
23: per favor,
3: tenim més
23: dades. No, hòstia, amb la matraca aquesta del català, que has tret un altre llibre del català.
3: No he tret un altre llibre.
23: Manual de defensa de la tabarra?
3: No, el llibre es continua venent molt bé, el meu llibre.
23: No t'ho he preguntat.
3: És un longseller, per si la gent ha tingut un dubte, un moment.
23: O sigui, és un best-seller.
3: També, però...
23: Best-seller.
3: Best.
23: Ara hi ha més de best-seller.
3: Clar, és com, per exemple...
23: long-seller.
3: Clar, com, per exemple, la Bíblia, o llibres importants, no? Per la gent... De gent humil, no?
23: M'estàs comparant no. Un fulletó que té menys pàgines que el full dominical.
3: Amb el manual de defensa del català.
23: Amb la Bíblia, que és un totxo. De 1.000 pàgines de paper de fuma.
3: És que ara això no es porta. Es pot fer un clàssic contemporani, com és el cas del manual de defensa del català, i no escriure molt, perquè la gent al final té feina. O sigui, la gent fa coses. La gent ha d'estar a internet. No comparo el meu llibre amb la Bíblia, perquè del meu llibre en sabem l'autor i us el puc dedicar. Però no podeu anar a la Bíblia a dir, bueno, hi ha el senyor? No hi ha el senyor. El senyor en el sentit amb S majúscula, eh?
4: Això és veritat, ahir en vam parlar, però... Cristo torna, eh?
23: Sí, torna.
3: Rodalies,
23: no hi tornem torna. Nosaltres.
3: Bueno, doncs això, a més, si volgués donar la tabarra, diria que el dijous 19 de novembre, Bru, això t'interessa, faig l'última representació del monòleg del català a Barcelona. Entrades
23: hòstia,
3: ja
23: puta,
3: disponibles.
23: La última.
3: A Barcelona.
23: Però quants anys portes dient que és l'última representació del monòleg?
3: No, a Barcelona sí.
23: Fixa't, un tio que parla sol a casa i ho vol rendibilitzar fotent-li la tabarra a altra gent de dir, escolta, doncs fes-ho tu a casa davant del mirall, home, un monòleg. A qui collons interessa una persona que parla sola? Al damunt de l'escenari.
3: Fins ara, els últims 3 anys, milers de persones que han omplert...
23: A veure si s'acaba ja el català, tu, i se t'acaba el xollo, què?
3: Home, el 19 de novembre.
23: El 19 de novembre? Però sí. Si PP i Vox ja hauran guanyat les eleccions i estareu tots a la presó i hauran aprovat un decret per traspassar la Minya Mal al Madrid.
3: Home, no, per què diu?
23: Sí, home, sí.
3: A veure, les eleccions no són el 19, són el 29.
23: Però és que no caldrà esperar que la gent voti, eh? La dreta ja va guanyar el 39 sense esperar a fer les eleccions.
3: No, ja.
23: Que ja s'ha fet abans i no va anar malament, eh?
3: No. Van fer una enquesta i endavant,
23: d'aquelles,
3: no?
23: D'aquella sí. Victòria se'n van fer pantanos, la Seguretat Social...
3: No, ja s'havia fet abans.
23: Les pensions, les vacances pagades, sí. Televisió Espanyola i la democràcia.
3: Sí, no, de tot va sortir d'allà.
23: Claro.
3: Deixi'm donar el titular. L'Ajuntament de Barcelona ha fet una enquesta sobre l'ús diari del català a la ciutat.
1: Sí, i en només 2 dels 10 districtes de la ciutat es parla més català que castellà.
23: Ah, sí? Mm. Quins districtes són?
1: Home...
23: Estem parlant d'Horta Guinartrola?
3: Vostè sí que és una
23: trola. Estem parlant de Sant Martí d'Inventer?
3: No, els districtes on es parla més català que castellà són Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi.
1: Sí, a Barcelona el 33% de la població té el català com a llengua habitual.
4: Doncs un 33% de catalanoparlants, per tant, valgui la redundància, em sembla una xifra a celebrar.
23: Ah, sí?
4: Home, tenint en compte la guerra híbrida... Ara tot és guerra híbrida. Això ja ho han inventat els castellans amb nosaltres fa 300 anys, la guerra híbrida. No, que m'han entrat 50 milions de persones. Bueno, què fem amb aquesta gent?
23: I francesos.
4: Gent? I francesos, exacte. I també italians, una mica. Sí. Avui ha vingut un noi de Sardenya, per cert, parlant de gent que vol ser lliure.
23: Qui ha vingut de Sardenya?
3: A veure, un moment.
4: Encantat.
5: Encantat, sí.
26: Encantat a bingo.
5: És tan senzill i no, tan sexy l'italià, eh?
26: No, aviam.
5: No me pot dir algo a cau d'orella? Sí, mira, canvio el nòrdic d'aquesta nit per un cerdanyenc, com se diuen?
6: Cerdanista.
5: Per un de Cerdanyola.
26: No, aquest senyor, aquest noi...
5: És molt bonic a Cerdanya i tot el Puigcerdà, eh?
26: Per què diu Puigcerdà?
5: Sí, Cerdanya, també. No, allò és
26: Cerdanya. Ah, és la Cerdanya. Hòstia, s'ha equivocat de molt.
5: Sí.
7: Una lletra, eh? Una lletra.
8: Però, escolta, li volem... Bon dia, eh? Noi, com, noi que vens de Cerdanya, com et dius, perdona?
9: Francesco.
8: A Francesco. Oh!
5: És que tu em dius un nom d'italià? Home, si té un cafè i tot, i un cafè di Francesco. Aquí a Barcelona tenim el cafè de Francesco.
8: És cert, per començar, és cert, potser ell no s'identifica com a italià. En tot cas, pot ser que parlis català?
9: Una mica.
8: A més, l'entens perfectament? M'estàs entenent?
9: Sí, sí, sí.
8: Si no, seria molt estrany que haguessis vingut en aquest programa, també. Però, en tot cas, veig que tens relació amb persones catalanes, també, o...
9: Aquí, la...
8: Sí?
6: La parenta.
1: La parenta perfecta italiana.
5: La parenta també és italià, sí, parenta. La parenta.
8: D'on és la parenta?
10: Jo soc de Barcelona, però vivim a Palafrugell.
5: Ah, que tens aquí la sogra, nen. Ojo, eh? S'ha de portar bé, eh? Què tal, què tal?
10: Molt
5: bo. Sí, és molt bon xicot, eh? No, perquè això, si no hi ha l'aprovació de la sogra, vull dir, a casa no entra ningú de Cerdanya, eh? Vull dir, això se sap de tota la vida.
1: Tota la vida.
5: Us porteu bé, eh?
8: Moltes gràcies i benvingut a la comunitat internacional i nacional de la competència. No,
26: bueno, quan no són a Cerdanya, són a Montreal i quan no a Brisbane.
5: Bueno, escolta'm, ja sabeu ara que parleu d'això del català.
1: Estem parlant del català, de l'ús del català.
5: Doncs ja sabeu, gràcies a qui està sobrevivint el català, no?
26: Doncs en bona part als catalans, perquè si
5: no.
26: Fos els polítics catalans, per exemple, no. Si fos a la gent que l'ha volgut matar des de fa 300 anys, no. O sigui, això una mica té a veure amb els catalans.
5: Escolta'm,
26: què?
5: El català, si està sobrevivint, és gràcies a la Shakira.
26: Ara.
5: Què?
26: Ara? Que per què ha tret un disc?
5: La Shakira, que ho va dir ahir en una entrevista al programa aquest de la U. Bueno, la U, que jo el tinc a la 3,
26: sí,
5: perquè
26: no,
5: a la U hi tenim el TV3.
26: Ah, sí?
5: Sí, a la U hi tenim TV3, no sé com, però...
26: Quan ha passat sortir... aquest moment de ruptura? Doncs
5: pues el fill de la Pilarín, que me va, sí. Me va posar la TLT en marxa,
26: sí.
5: I li vaig dir, pues mira, posa'm a la U a la TL3, i a la 2... Me va posar la 2, dic, no, posa'm el 33.
26: Sí, clar, és un canvi, és un gir copernicà, és una autocentrada ben guapa.
5: Després me va deixar la 1 a la 3. Llavors, per veure la 3 he de posar la 1, i per veure la 1 he de posar la 3. Tu ho entens, això, Francesco? És que des de luego, però bueno, doncs això és ahir a la 1, que jo el tinc a la 3, el programa que presenta el noi aquest que no sap parlar, que es diu el Broncano.
1: No és que no sàpiga parlar, té accent andalús.
5: Que guapo, tota l'estona diu, que guapo, que guapo.
1: Que guapo,
5: eh? Fa així, eh? Això fa.
26: Però vostè, el problema és seu que no l'entén, però se l'entén més o menys perfectament.
5: Doncs escolta'm, ahir va entrevistar la Shakira. Tu l'has entrevistat a la Shakira?
26: Jo no.
5: Perquè aquest és un programa de filf, eh?
26: No, home, no, perquè...
5: Però ahir van anar a entrevistar la Shakira. Poseu-me, sisplau, el fragment aquest de la Shakira, que ja veureu que explica que des que viu a Miami parla més català amb els seus fills que quan vivia a Catalunya.
10: Fixa't.
5: No, passa-me'l! Posa-me'l!
26: Un moment.
5: Home, per deixar-ho posar.
1: Però és que ja ho ha explicat vostè, ja ha explicat que en aquest fragment diu que parla més ara en català que amb els seus fills.
5: No ho he explicat jo.
1: No.
5: Que la Shakira, a la Shakira sempre cal sentir-la, perquè és una dona empoderada.
26: Empoderada, sí.
5: Cal sentir com primer, ja veureu, eh? Primer el Broncano aquest li pregunta si parla català, perquè ell sí que el parla, i perquè el Broncano es veu que va veure Bola de Drac de petit.
26: Sí.
5: I llavors sap dir llum, foc, destrucció.
8: No, és el que necessita saber si ets català de debò.
5: Sí,
8: llum, foc i destrucció.
5: Exacte.
8: I dues paraules més, una d'Espanya i Urquinaona.
5: I Urquinaona, perquè ell sí que el parla. Llavors li fa una pregunta en català, i la Shakira li respon en català,
26: sí.
5: I després ell explica que ara que viu a Miami parla més en català amb els seus fills, perquè és l'idioma que fan servir quan volen que ningú els entengui. Podem sentir-ho, sisplau?
26: Però ho has explicat tot el tall, jo què sé. No
5: bueno, però això ho feu molt, els periodistes, que feu spoilers tota l'estona del que sentirem a continuació, no? Bueno. Podem sentir-ho, ja?
26: Sí, no em quini dir.
5: Se podem sentir la Shakira?
26: Endavant amb el fragment d'aquesta entrevista també espanyola a la Shakira.
10: Puta mare, com és en català.
5: Puta mare, diu.
12: Hables català?
10: Sí,
12: parlo. Jo parlo també.
10: Sí?
12: En català?
10: Sí, jo parlo també.
12: El meu segon idioma.
10: Jo parlo...
12: Si tu vols.
10: Els meus fills.
12: Ah, cal. Perquè els teus fills són catalans.
10: Sí, són catalans.
12: Parlen català.
10: Sí, parlen català.
5: Fixa't.
10: I parlo amb ells
7: Sí.
11: En Miami también.
7: ¿En catalán?
11: En catalán, sí. Claro. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, claro, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
14: ¡Ah! No pot
5: ¿Com t'has quedat?
14: Doncs m'he quedat que no pot ser. M'he quedat que no pot ser, home. Molt bé, per una banda, aquesta senyora que ve a dir que quan era aquí no parlava català, però ara parla amb els fills perquè és com si parlés Klingon.
5: Bueno, perquè
14: la Shakira, no
5: la Shakira és multicultural, eh? És una persona que és colombiana, però en realitat és mig catalana, que es diu Shakira Mubarak Ripoll, eh?
7: Sí,
5: té un avi,
7: Mubarak, sí.
5: Ojo, eh?
26: Mig catalana, mig àrab, Shakira és el malson definitiu de Sílvia Oriols, no? Perquè, sí. Bueno, també és multimilionària, suposo que això equilibra una mica la balança, a favor, no?
5: Bueno, i escolta, molt bé, la Shakira, què ha fet més per salvar la llengua catalana, ara? Sí. Perquè, claro, tu, l'Òscar Andreu ha fet un llibre, un espectacle, però la Shakira parla català amb els seus fills.
26: Sí.
5: I va escriure El boig per tu.
26: No, Boig per tu és de Sau.
5: Bueno, però ella la va cantar.
26: Sí, bueno, però ja la van cantar també Sau.
5: Pues molt bé, la Shakira.
26: Bueno, sí,
5: felicita-la.
26: No, no. Sí.
5: Digue-ho en veu alta.
26: Un moment, tampoc. Aquesta cosa d'anar felicitant
5: a
26: la gent...
5: No la pot tragar.
26: Aquesta cosa d'anar felicitant a la gent perquè parli català a Catalunya però amb els seus fills, que són catalanoparlants, és una mica com jo felicitant en Francesco per parlar català.
5: És una... Pues ja ho has fet.
26: No, ja ho he fet.
5: Ja ho has fet. Escolta, bueno, és una persona solidària, no el Francesco, la Shakira. Bueno, el Francesco no ho sé. Però la Shakira és una persona solidària, és una persona generosa, catalanoparlant i sobretot gens rancuniosa. Sí. Això sí.
26: A veure, va fer no sé quantes cançons contra Gerard Piqué.
5: Ella?
26: Contra la nòvia de Gerard Piqué i contra l'exsogra, també.
5: Perdona.
26: Rancuniosa.
5: Perdona, què hi ha de rancúnia en aquests versos?
26: No comencem ara amb els versos.
15: Una loba que mai no està per tipus com tu.
16: Patrimons com a tu.
5: Fixa't, lo d'Oques Grasses ahir
26: no
5: té res a veure amb aquest espectacle.
26: Home, l'espectacle d'Oques Grasses, ja en parlarem un altre dia, però és espectacular, lo d'Oques Grasses.
5: Què hi ha de rancúnia en això?
26: Home.
15: Entendi que no és culpa mía que te critiquen. Mm. Yo solo hago música, perdón, que te salte. Piqué.
26: Sí. Bueno, ja.
5: Sí, hi ha de rancúnia.
26: Diu,
5: poesia pura, eh?
26: I diu baladament el cognom del seu ex, bueno, Piqué.
5: Què hi ha de rancúnia en això?
15: Me dejaste de vecina la suegra.
5: La suegra, eh?
26: Sí, no.
5: La sogra sempre en el punt de mira, eh? Sí. Que le pusiste una bruja en lo alto del balcó con una escoba por si alguien dijera pues parece un monje. No, porque tiene capucha pero lleva una escombra.
26: Sí. Clar, és el que li pareixia un monjo, no?
5: Te creíste que me heriste, me volviste más dura. Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen.
26: Va,
3: se li ha anat una mica la melodia, eh?
5: Sí. Sí. Claramente. Ja. Què hi ha de rancúnia aquí? És un nombre de persona buena, però Clara, sí, que es deia Clara, la que se'n va quedar amb el Piqué, que es veu que era amiga d'ella, també. De
26: no, home, no.
5: I després vas a la TC14, que t'has ido con él.
26: No es coneixia. No.
5: Vinga, hombre.
26: En fi, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
5: Tot seguit les repassem.
17: No cal moure't de refil per escoltar La competència.
5: Va, que canviem de tema perquè hem de parlar de l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg.
14: Ui, cap de setmana llarg. Sí. Vosaltres també feu festa dilluns?
5: Sí, per què?
19: Espanyols.
5: Vaja, Paquita. 12 d'octubre.
26: Sí, 12 d'octubre, la festa de la hispanitat.
5: 12 d'octubre.
26: Sí.
5: Res a celebrar.
26: Bueno, clar...
5: Perquè nosaltres som catalans.
26: Sí.
5: Però sí que ho celebrarem. Si trobem un Airbnb per 3 dies en un poble on només hi viu una senyora i 4 cabres.
14: Escolti, no digui bajanades. Aquí tots els catalans de Socarrel treballarem el dia de la raça. Eh?
5: Tu treballes dilluns, Mohamed?
14: Jo?
5: Home, sí.
14: Per què ho preguntes?
5: Perquè no, per curiositat.
14: Jo no sóc referent de res. Jo potser abaixo una miqueta la persiana, que és una cosa que no faig des del dia de Nadal.
5: Home.
14: De l'any 1. Si algú...
5: Abaixar la persiana vol dir que tanques, que no treballes.
14: Una miqueta. Si algú pica, se la té i no passa res. Algú ha de fer serveis mínims de resistència.
5: No, o sigui, abaixes la persiana, però deixes un pam obert.
14: Dos. Que aixequi el dit la gent del públic que faci festa el dia de la hispanitat.
5: Millor que diguin jo, que no, potser és
3: ràdio. Que aplaudeixin, potser ho sentirem.
5: Sent millor, ràdio, dir, potser.
3: Sent un codi de l'estandard, és a dir, que aplaudeixi qui
14: voleu,
3: farà festa dilluns.
14: Voleu un codi amb la mà oberta? Quanta gent fa festa a dilluns?
3: Que aplaudeixi.
14: Que aplaudeixi.
23: Home, déu-n'hi-do, el 70%...
14: Àlex, podem obrir les portes? Aquesta gent vol marxar.
23: I aplaudir la Noèlia, també. Vull
7: sí. Dir. Porta, no, també. No soc l'única, perdó, eh? Estem tots.
23: Jo no he aplaudit, eh?
1: Vostè no fa festa dilluns?
23: Sí. Ah.
26: Vostè fa desfilada militar, no?
23: Home, per favor. Sí, sí. Sí, sí.
1: Vostè va vestit de la cabra de la legió.
23: Jo surto, bueno, surto al balcó amb una escombra, sí, que tinc un balcó que és doble. Ah, sí? És més llarg, diguéssim, perquè sí, connecta per fora, el sí, balcó.
1: De dos pisos llavors diferents, eh?
23: M'apojo sí, a una punta de la barana, sí, amb l'escombra, faig quatre passos i he arribat a l'altra punta del balcó,
26: sí,
23: però i que... torno a girar. Vaig desfilant.
26: Com si fos...
23: Desfilo de punta a punta, m'atiro, pues, no sé, el meu minut i mig.
26: Minut i mig de desfilar.
23: Home, no, vull que estigui més.
26: Tot per Espanya.
23: Sí, home, sí, i tant.
14: Aquest és l'exèrcit que havia de venir a posar ordre, l'exèrcit espanyol, tot de gent així, eh?
23: Bé, bueno, Bru, deies?
13: Sí, el Servei Català de Trànsit preveu que de l'àrea metropolitana de Barcelona surtin 570.000 vehicles.
23: Perdona, quan dius 570.000 vehicles, vols dir 570.000 patinets elèctrics?
26: No comenci.
23: 570.000 bicicletes?
26: No, no té res a veure. No. 570.000 vehicles, doncs és això. Cotxes, bàsicament, suposo, no?
13: Sí, cotxes. Volen dir cotxes.
23: Hòstia, cotxes, eh? Ojo, eh? 570.000 cotxes, eh?
26: Operació sortida.
23: Guapo, eh?
26: Sí.
23: Només d'imaginar-m'ho ja m'he tacat els calçotets.
26: Bueno, espero que sigui broma.
23: Sí, sí, és broma, perquè no em porto.
13: Bueno, el dispositiu especial de mobilitat ha començat avui a les 12 i acabarà dilluns, 12 d'octubre, a les 12 de la nit.
23: Esclar que sí, Frank.
26: Hola, Marc Antoni.
23: Comença Mentiu avui a les 12 i acabarà el dia 12 a les 12 de la nit.
26: Sí, sí, ja ho sabem, fixa't, efectivament. Operació sortida per aquests 3 dies de festa.
23: Sí,
26: per...
23: com estàs, Frank? Com s'ha llevat avui el nen més maco del món?
26: Bueno, què diu? Jo no em parli així, que és una mica...
23: Vaja, no em sí, parli així. Sí. Que tens la masculinitat fràgil, pardalet.
26: Però què li passa?
23: Vine aquí.
26: Un moment,
23: vine calmi amb el papa, seu aquí a la faldeta.
26: Quin papa ni papa. Escolti...
23: Estic feliç, Frank.
26: Sí,
23: encarregat el doblatge d'una pel·lícula sobre l'operació sortida que serà un abans i un després en el gènere.
26: Ah, per què?
23: Perquè no se n'ha fet mai cap abans de... i segurament tampoc se'n farà cap altre després.
26: Molt, el gènere de pel·lícules que passen en una operació sortida,
23: efectivament,
26: és
23: això? Efectivament, sí. És operació sortida, la 1.
26: La 1.
23: Potser la 2 serà operació tornada.
26: Sí, no, ja està ben pensat, eh? Doncs arrenquem aquesta operació sortida. No tenim tot el dia, així que fem-la.
23: Sí, avui doblarem la pel·lícula que narra el viatge de cap de setmana llarg al paradís on els somnis es fan realitat.
26: Què és això?
23: Torredembarra.
26: Ah.
23: Jo doblaré el pare que condueix i tu, Frank, seràs el meu fill, d'acord?
26: D'acord.
23: Molt bé, doncs aquí comença AP7, ruta infernal. Corre, Frank! Hem de ser els primers en arribar a la carretera.
26: Corre tu, pare, que ets tu qui condueixes, jo faig de copilot.
23: Un moment, sisplau. Per aquí.
26: Què passa, pare?
23: Ets un nen, Frank.
26: Eh?
23: No pots tenir aquesta veu de senyor.
26: Sí.
23: Fes veu de nen, Frank!
26: Així?
23: Així? Què són aquests galls que tens 7 sacs?
26: Però quina...
23: Oh!
26: No,
23: no ets una gallina, Frank!
26: Ja, sóc
23: un... Ets un nen!
26: Yeah.
23: No he dit fes veu d'imbècil.
26: Eh?
23: He dit fes veu de nen.
26: Uh-huh.
23: Un nen no és necessàriament un imbècil.
26: Ja.
23: Tot i que en el teu cas pugui donar-se aquesta coincidència fatídica.
26: Escolta, un moment, centrem-nos. Jo...
23: És igual, tens 12 anys, no 58 anys, d'acord, Frank?
14: D'acord, pare.
23: Ara.
14: D'acord, pare.
23: Bé, em fa una mica de ràbia aquesta veu, sí, però... Entre ràbia i fàstic, però què hi
14: farem? D'acord, pare.
23: Ara continuarem. Aquí on tu dius pare.
14: Sí. Pare, tinc moltes ganes d'arribar a Torredembarra.
23: Doncs ara calla, que entrem a l'AP7, a veure si tenim sort i no enganxem retenció.
14: Són les 4 de la matinada, pare. Segur que no hi haurà ningú...
23: Déu meu senyor.
14: Què
23: passa? Ja hi ha retencions a l'AP7. Com pot ser que tanta gent vagi voluntàriament a Torredembarra?
14: Nosaltres també hi anem, pare.
23: Però nosaltres som diferents, Frank. Nosaltres anem a veure l'antiga Escola Roig, un edifici noble d'estil modernista inaugurat l'any 1892.
14: Però, pare, si volgués veure coses velles, només m'hauria de girar i mirar la cara de la iaia que està asseguda al seient del darrere.
23: Com tornis a dir una impertinència, et giraré la cara d'un mastegot.
14: Oh, pare.
23: I un respecte per l'àvia. Gràcies a ella tenim l'adhesiu de mobilitat reduïda per poder aparcar tot arreu.
14: Pare, deixa'm posar una mica de música per fer la retenció.

0: Deixeu això, nen del dimoni, que tens 12 anys. Aquesta música només la senten els pervertits i els drogadictes.
1: Eh?
0: I no veig cap drogadicte per aquí.
1: Pare!
0: Treu això!
1: Pare!
0: Què vols ara, nen?
1: Tinc set.
0: Hòstia santa, que pesat. Doncs t'esperes. Quan arribem, ens espera l'aigua fresca i pura de l'aixeta de l'apartament de Torredembarra.
1: I aquesta ampolla de suc de poma que sempre portes dins la guantera...
0: No.
1: Deixa'm fer-ne un glob, pare. No puc més.
0: No, però què fas, Frank? No! No t'ho beguis!
1: Ah, és boníssim,
0: no
1: pare.
0: No és suc de poma, és l'ampolla que faig servir quan m'apreta la bufeta i vull fer pipí sense baixar del cotxe.
1: Ah,
0: per què no l'escups?
1: Eh?
0: Ets imbècil?
1: No, bé...
0: Aquí hi ha un zoom a la cara del fill. El fill fa una ganyota. Fosa negra. Se sent la veu en off que diu... 3 anys més tard.
2: 3 anys més tard.
0: Ah, per fi hem arribat. No és preciosa la Pobla de Montornès?
3: Com, pare? No anàvem a Torredembarra?
0: Sí, però això era fa 3 anys, quan vam sortir de casa.
3: Ja.
0: Som a l'any 2029 i Torredembarra ja no existeix.
3: Vaja.
0: El mar se l'ha menjat. La P7 té aquestes coses. Saps quan hi entres, però mai quan en surts.
3: Pare, i aquesta pudor?
0: Juro que no sóc jo. Val més que et giris i comprovis com està la iaia.
3: Pare, la iaia is dead.
0: Com?
3: És per la versió anglesa, la iaia Palman.
0: Mare de Déu, senyor.
3: Això dic jo. I després de 3 anys a mi m'ha canviat la veu. Tens un cigarro, pare?
0: Dient. El
3: crec
0: fi.
3: Que m'hauria de relacionar amb altres persones.
0: Calla un moment.
3: Fa 3 anys que no sortim del cotxe, pare.
0: Calla un moment, que ara surten els crèdits.
3: Val, d'acord.
0: I s'acaba amb un pla del pare i del fill passejant per la Pobla de Montornès i xutant fulles dels arbres i donant de menjar els coloms en un parc.
3: Donant menjar els coloms, pare?
0: Sí.
3: Gràcies.
0: Música de Requiem de Mozart.
1: Buah, ha començat fatal, però ha acabat pitjor. No?
0: Ja us he dit jo que no hi haurà segona part.
4: Gràcies!
0: Vinga, continuem a la competència parlant de... Continuem parlant de cotxes, perquè ara, de novetats, el disseny interior de molts automòbils.
5: Sí, perquè molts fabricants que havien canviat el tauler tradicional de comandaments per una pantalla tàctil, ara volen tornar a posar-hi els botons i els interruptors de tota la vida.
1: Ah, molt bé, se podria dir que els fabricants de cotxes... Han fet marxa enrere?
0: Ja estàs?
6: Hi ha hagut un U, sí, per part del públic.
1: Bueno, perquè potser encara no l'ha entès.
0: Sí, home, sí. S'ha entès a la primera, Jean-Paul.
1: Marxa enrere és el que fan els cotxes, i com que
0: sí,
1: volen
0: que
1: tornar...
0: Sí,
1: han tret els botons,
0: ja,
1: han comès un error.
0: No,
1: perquè
0: sí.
1: És molt d'home voler apretar botons. I tu li estàs traient... Estàs picant a una pantalla, i la pantalla, vulguis o no... L'altre dia vaig veure que hi ha 40 vegades més bacteris...
0: Perdona, com a
1: que
0: home?
1: La tassa
0: com a home, que ha entrat en un cotxe...
1: Sí.
0: Amb una pantalla tàctil, en un taxi...
1: Sí.
0: El primer cop fa il·lusió.
1: Va, no.
0: Dir, hòstia...
1: Una tele.
0: Què passa aquí?
1: Una tele molt grossa.
0: I vas veient...
1: Com més grossa és la tele, menys botons hi ha.
0: Sí, passa un cotxe pel costat, sí. O una moto, i te'l dibuixa.
1: Però el dibuixa una mica a carbó.
0: Vull sí, dir que bo, no, sí, no, clar, no, què vols, home?
1: Bueno, doncs vull imatge full... Aleshores, han fet marxa enrere.
0: O que sigui, sí, que sí, que ja ho hem entès, això ja s'ha entès.
1: Vale, que a mi me va costar 2 mesos endevinar de quin color era el cavall blanc de Santiago.
0: Bueno, ja sé que vas una mica lent.
1: Perquè jo preguntava a Santiago quin, el de Vox, saps? I pues, no l'he vist que vagi cavall, tot i que fa
0: que
1: molta
0: tu...
1: pinta de ser pues, aquí, pues, un d'aquests que van pels camins atracant sí que... a les velles. No?
0: Sí que et costa una mica entendre
1: I
0: les coses.
1: I encara me'n costa més entendre la paraula escurçament, per exemple, perquè és tan llarga, escurçament. I perquè la paraula llarg és tan curta. Aleshores, a mi m'ha pet el cap amb aquestes coses de...
0: Sí, m'està no, petant de... a mi el cap.
1: Bueno,
0: o sigui, pues, me'l faràs petar a mi.
1: Al final, bueno... Pues,
0: em rebentarà el cap.
1: Pues serà una manera de que presenti jo el programa. Al final.
0: No, home, no.
1: A tu t'ha pet el cap i l'altre se'n va promocionar les seves
0: però
1: merdes.
0: Tu no saps que pensa,
1: sí.
0: O sigui, la quantitat de matèria grisa que t'ocupa pensant aquestes tonteries...
1: Bueno, i de cervell.
0: Sí, sí, clar, matèria grisa, sí.
1: Eh?
0: Que sí, que sí.
1: He fet un equívoc, perquè jo
0: sí,
1: representa
0: sí, sí.
1: Que no entenia que era matèria grisa.
0: Podem continuar, vale. Sisplau?
6: No sí, cal vale. Explicar-ho tot,
0: clar.
6: Tota
1: l'estona. Val. És que no es pot dir la paraula ràpidament, per exemple. Perquè
0: què té a veure, això, ara?
1: Trigues molta estona. En canvi, dir lent és molt ràpid. O sigui, Això ho sabíeu? És flipant el català. Per això no poden acabar
2: doncs mira,
1: amb el català.
2: Algun dia l'hauries d'aprendre. Si t'agrada tant, aprèn català.
1: Pues estic en el procés.
2: Ja fot 18 anys, sí.
1: Vale, bueno, pues que al final...
2: Bueno, silenci, Jean-Paul!
1: És que ja ho va dir
2: silenci.
1: A Pau Cubarsí, no, com es diu l'altre? El grec.
2: El grec?
1: El Cavafis. Que la moguda...
4: Té a veure amb Pau Cubarsí?
2: Espera,
1: Cavafis, Cubarsí és el mateix... No,
2: home.
1: Que la moguda no és arribar,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: divendres.
1: A RAC1.
2: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
3: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
4: Recordes el teu primer Corsa?
5: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
6: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
7: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
9: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
10: Informa-te'n a UOC.edu.
11: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
13: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
12: I ja l'has trobat?
13: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
12: Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
12: Més info a Aldi.es.
14: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo. Només a Multiòptiques.
15: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
16: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
17: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
16: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Mary Short.
12: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
13: Increïble.
12: Platòric.
13: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
12: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
20: I des de 16.400 euros.
19: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
18: Citroën.
19: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

0: al migdia continuem parlant dels fabricants de cotxes. La notícia és que volen recuperar els botons físics als panells de comandament dels vehicles.
1: És el cas, per exemple, de Volkswagen. Reconeixen que eliminar els botons va ser un error i han anunciat que en els futurs models recuperaran els controls físics per funcions com la climatització, el volum de la ràdio o els llums d'emergència.
2: Les coses bones no haurien de canviar mai.
0: Aviam, no haurien de canviar mai.
2: No ho dic jo, eh? Ho deia el Tarradellas, president.
0: Sí.
2: O era el Tarradellas de les pitxes?
0: No ho sé.
3: Això ho deia les pitxes, això.
4: Les pitxes,
3: però vaja, podria ser que sortís allà a la Generalitat i digués a catalans, això d'aquí... I...
2: Catalans, les coses bones no haurien de canviar mai.
0: Sí. Bueno, deies, no,
1: els conductors es queixen que les pantalles tàctils no acaben de funcionar del tot bé.
2: És que no van bé.
0: Eh?
2: És que no van bé.
0: No, ja, no sé.
2: No, no, t'ho dic a tu, Noelia.
3: No.
2: És que no van bé.
3: Com a fabricant de cotxes, eh?
2: A veure si tornen...
1: Com a persona sense carnet de conduir, que sóc.
2: Sí, però tu has donat la dada.
3: Bueno, que no tinguis carnet no vol dir que no puguis conduir cotxes, eh?
2: És que no acaben de funcionar del tot bé. No, no, no acaben de funcionar, no. No van bé.
0: Eh?
2: Les pantalles, els cotxes, no van bé.
0: No.
2: Que tornin els botons i que tornin també els cendrers i els encenedors.
0: Els encenedors aquells que...
2: Que guapo, l'encenedor elèctric, aquella resistència que la treus... I si te la fots, te pots marcar la pell i tot.
0: Sí.
2: Pots marcar una vaca.
0: Sí.
2: És així. Heu canviat ara els encenedors per un endoll?
3: Sí, és veritat.
2: Vinga, home, tu has provat mai d'encendre't un cigarro amb electricitat? Home, per favor, eh?
1: En tot cas, els experts alerten que les pantalles poden distreure més els conductors.
2: Sí, claro.
1: Diuen que els botons de tota la vida no requereixen tanta atenció com les pantalles, que obliguen a apartar més la vista a la carretera.
2: Sí, sí, sí, aquí. És que, al final, res pot substituir l'experiència de tocar, no?
0: Ja.
2: El tacte, eh? No, l'important, nenes, tacte, que és el tacte.
0: Sí,
2: eh? Tot es redueix a la importància del tacte.
0: Sí, sí.
2: Jo, a l'hora de tocar, sóc molt analògica.
0: Molt analògica.
2: Ja t'ho demostraré, Francesco.
0: No, deixa Francesco en pau, home.
2: No, nenes, aviam si seré jo sol. No, a vosaltres us agrada tocar, no?
0: Bueno, tocar, depèn del moment, suposo.
2: Sou tocadores?
0: Sí, no, què diu?
2: Com jo? Sou tocadores, és així. Una dona cuqui ha de ser tocadora.
0: Sí, bueno.
2: No es pot comprar bé sense tocar el gènere.
0: Ja.
2: Això tota la vida.
0: Sí.
2: Jo quan vaig a comprar, nenes, no sé vosaltres, a mi m'encanta tocar el gènere.
0: Sí,
2: el gènere s'ha de tocar.
0: La típica senyora que apreta l'alvocat.
2: Home, fruita, per exemple, nenes, els préssecs.
0: Apa, sí.
2: A mi el préssec no m'agrada ni verd. Ni que estigui molt madur.
0: Trobi'l. Trobi'l a veure si
2: I què faig? Pues entro a la fruiteria, que només hi ha un dependent que està a la caixa, i com que la fruita te l'has de servir tu, pues vaig un per un tocant tots els préssecs.
3: Però el préssec s'ha d'olorar més que...
2: Ojo!
0: Sí, bueno.
2: No només els que tenen a la plata, a l'alçada de la mà.
0: No.
2: Jo miro terra.
0: Com?
2: A terra, a sota del mostrador, és on estan les caixes dels préssecs que els hi han arribat al matí.
0: Sí.
2: Els que tens allà a la mà són d'ahir o d'abans d'ahir.
0: Bueno, ja han madurat.
2: S'han de tocar tots.
0: Això de tota
2: m'ajupo i de quatre grapes toco també les dues plates.
3: És tocadora de quatre grapes.
2: Sóc tocadora de quatre grapes i cal.
0: De tota manera, això no es pot fer. Jo diria que...
2: Sí que es pot fer, si jo ho faig.
3: No, ja.
2: Sí que es pot fer. Fins i tot jugo una miqueta a xutar els préssecs per veure si estan massa madurs. Si estan massa madurs, es trenquen. Si els xutes, ja si es trenca el préssec, després de xutar-lo, no l'agafo.
0: I estan... O estan de madurs, al final, o...?
2: Després de xutar-lo, sí.
0: Sí,
2: ja veus que els hi surt allò... Com un blau.
0: Sí, però parlàvem de cotxes. No sé com hem acabat xutant préssecs, però parlàvem de cotxes.
2: Ja us dic jo que per comprar bé s'ha de tocar el gènere. Amb l'Amperín, amb la Pilarín, la Conchitín, la Consolina, s'agrada quedar per anar al Tiger.
0: Sí.
2: Amb el Tiger.
0: Molt bé, sí.
2: Que guapo. Sí. Què fem aquesta tarda? Anem al Tiger?
0: A què fer?
2: O al Muy Mucho?
0: Sí. No cal dir marques.
2: Anem al Muy Mucho?
0: No cal dir marques.
2: No. Botigues d'aquestes on entres i fa tanta olor d'encens que la caixera et diu el Basté.
0: No, namasté.
2: Bueno, el que
0: digui. Suposo que refereix a namasté.
2: Jordi, el Jordi namasté, sí.
0: No, Jordi namasté no. Bueno,
2: saps aquestes botigues on entres que no necessites res? No necessites res, però... Però acabes comprant-te una espelma i dos sabons i un penjoll que es posa negre una setmana després.
0: Sí.
2: Saps aquest tipus de botiga?
0: Sí, i
2: és la meva favorita, la meva botiga favorita.
0: Aleshores, quan van a aquestes botigues, què fan?
2: Tocar.
0: Tocar.
2: Tocar. Ho toquem tot. Bàsicament és tocar. La Conchitín diu, mira, una tassa amb el meu nom. I llavors l'agafa i ens la passem entre totes. Hòstia. La mirant i diu, mira, és veritat, Concepción, que posa aquí.
0: Concepción.
2: I la tornem a deixar on era.
0: Molt interessant.
2: O gairebé on era.
0: Home, gairebé on era. Molt bé, molt interessant, moltes
2: gràcies. No us passa que ho heu de tocar tot, no? En una botiga d'aquestes jo entro al Natura.
0: Sí.
2: I veig els coixins.
3: Sí.
2: I escolta.
3: I passa amb les botigues de roba, també.
2: Sí,
3: no?
2: Veig, que, pues, que amic, tot... has d'anar tocant els coixins. Les mantes de llana. S'ha de tocar, a veure si la llana pica. Ja, aquesta dura. Pica una mica. Exacte, t'has de posar de dir, escolta... El Corte Inglés, la planta dels Matalas.
0: Tinc la sensació nenes. Que pot estar així 24 hores, eh? Pot encadenar...
2: I això a l'Ikea, també. A l'Ikea. I no sóc l'única. Tu vas passant per l'Ikea i a la secció dormitoris hi ha més d'un que està allà estirat. Sí. I escolta, nens que els fan els pares, porten allà, els crios i els fan pujar a la llitera. Puja a la llitera! Sí. Estira't a veure què tal! Aquí, un nen de 3 anys...
0: Parelles que tenen nens i que els hi posen Strongholm.
3: Sí, li recordo que les lliteres de l'Ikea precisament hi ha un plàstic perquè els nens no puguin pujar.
2: Això sí que poden, sí. Sí. És un plàstic, el treus ràpid i ja pots.
4: I al carrer Fontanella, sí, al carrer Fontanella, que hi ha un Natura, sí. Hi ha una família de pingüins, sí. Al Natura.
2: Es mouen.
4: I hi ha uns ossos, a darrere hi ha uns ossos que també es mouen.
2: Veus?
4: Jo sempre me poso allà esperant que arribi el moment en què els ossos cacin els pingüins i s'esdevinguin.
2: No arriben mai, no?
4: No
2: s'arriben mai a tocar.
4: Però hi ha el moment de la natura en què la natura arriba quan té... O sigui...
2: Sant Pol, hem d'anar a publicitat. Sí, és que és superinteressant. Aquest episodi de National Geographic...
3: Fa un minut que estic fent el gest d'anem a publicitat.
4: Ah, jo em pensava que volies diners.
2: Sí, droga. Anem a publicitat, ara tornem-hi.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
2: Aquest supercap de setmana Lidl batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. Tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 500 grams de mozzarella ratllada a 2,99 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
3: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
5: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
4: I ja l'has trobat?
5: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
4: Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
4: Més info a aldi.es.
6: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
15: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
14: Una maravilla és poder viajar.
16: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
17: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
16: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
17: Apa.
16: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
18: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
20: I pot ser tot això sent professional.
19: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
21: Citroën.
19: Consulta citroën.es.
22: Bé, doncs aquí s'acaba la competència. Bon cap de setmana. Feu bondat. I després de la competència, doncs el Vostè Primer, amb Marc Giró i companyia, i abans, les notícies de la una, amb Núria Travessa, bon dia.
23: Hola, bon dia.
22: I amb Xavi Rocamora, bon dia.
24: Bon dia.
23: El govern espanyol no descarta indultar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, abans de les eleccions, i ha obert la porta al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, aquest matí al Món RAC1.
25: No lo descartamos, tenemos que estudiar el expediente, que el expediente ya está en la mesa del Ministerio de Justicia, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante, la decisión que adoptemos, que no prejuzgo tampoco cuál será la decisión que adoptemos.
23: García Ortiz el van inhabilitar 2 anys, recordem, per filtrar dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Bolaños també ha augurat sorpreses el 29 de novembre als socialistes, però es veuen a venir problemes des de la seva esquerra, per això pressionen Front Ampli i Podem perquè es posin d'acord i triïn el millor candidat de moment sumar, aposta per Verónica Barbero. Mentrestant, Gabriel Rufián ja té hores per decidir si vol ser el candidat d'Esquerra. Diumenge acaba el termini per presentar avals i, de moment, el partit continua sense garantir-li les condicions que demana i preparar una alternativa per si de cas. També us explicarem que Rodalies, i també és notícia, ha recuperat certa normalitat després de les pluges torrencials. Però si encara s'arrossega alguna incidència, per exemple, la línia R2 i R2 Sud, i circulen 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona Estació de França per una incidència a la infraestructura entre Sitges i Vilanova. Avui pot ser un dia complicat, però també pel que fa a la mobilitat per un altre tema, i és que és divendres d'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. El Servei Català de Trànsit calcula que entre avui al migdia i demà sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 600.000 vehicles. I avui hem sabut el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega l'ha atorgat a la jurista sud-africana Navi Pillay, ex-alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i jutgessa de la Cort Penal Internacional. Aquest premi arriba en un moment en què països com els Estats Units o també Israel posen en dubte la legalitat d'aquestes institucions de la Cort Penal Internacional.
0: Escolta, i ara es veu que hi ha hagut un accident a l'AP7 que està tot col·lapsat, us ho dic, informació de servei, perquè tenim aquí el Carles Fenollós, un aplaudiment per ell, per fi un novel·lista en València. Com estàs? Has dit que ara has arribat?
1: Ara estic superbé.
0: Està superbé, Carles, però estaves estressat perquè pensava que no arribava.
1: Molt estressat.
0: Perquè la peça que ha passat.
1: Ah, sí. Perquè jo, des de València en cotxe, és molt millor que en tren, últimament.
0: Però sí, perquè ara... sí, no? Però és que en tren ara que no sé si no funciona cap.
1: No, ara el tren funciona fatal sempre. De fet, la moda quan treballava en Sabadell estava 5 hores per arribar a Sabadell.
0: Mare de Déu.
1: Sí, era horrible, en el Talgo. No, però n'hi ha hagut un accident en Benicàssim i m'hem estat mitja hora parat, jo estava mirant això que té programa a l'arribada.
0: Sí, acosta més
1: cada...
0: el micro, Carles.
1: I cada vegada era pitjor.
0: Vale, cada... i t'has estressat. Perquè tu
1: sí, patidor? Perquè posava 12:30, 12:40, 12:50 i jo havia quedat a les 12:50.
0: Ets patidor tu,
1: Dani. Molt, com a mare.
0: Ah, sí,
1: molt
0: com...
1: patidor.
0: Ah, sí, sí. Sí. Ah, sí, m'has heretat, eh? Heretat això fins a tu.
1: Sí, tio, he heretat tot.
0: Has heretat tot, eh? Sí. Porta els cascos. Escolta, vale. Vols fer els esports o no?
1: Sí.
0: T'agrada els esports, Carles, o no?
1: Molt.
0: I de què ets? Quin club d'això, com es diu això?
1: Te podria ensenyar una fotografia de jo en la camiseta del Barça en el meu iaio en 6 anys.
0: Cara, o sigui, ets del Barça?
1: Ets molt.
0: Home, menys mal, eh? Un aplaudiment, molt. Mira. És que...
2: Em faltaven, de gent del Barça.
0: Calla, nen, mira, et diuen alguna cosa, no t'estàs atenent?
3: Gent d'esports, de fet, faltava en aquest programa.
0: Entra. Entra. La... Laura Ingels,
23: t'ha
0: dit, eh? No, en Shirley. Vinga, carinya,
3: sí?
0: digue-li que l'hagis de dir,
3: no sé,
0: per favor.
3: Ja ho he llegit, ja.
23: Sí que vens una mica, Laura Ingels, sí, és veritat.
0: No, perquè és
23: moníssima.
5: Té un missatge al mòbil que hauria de llegir, perquè...
0: Vale, ah, és
3: ja,
0: una última hora.
3: Ja l'he llegit, ah, ja perquè està, estava pendent de la roda de premsa. Perdona, mira, ha anat bé avui, això d'allargar una mica la història.
0: Un aplaudiment per la campanya, per favor.
3: Deia que a aquesta hora comença la roda de premsa del tècnic del Barça, Hansi Flick, previ al partit de demà contra el Getafe, i acaba de confirmar que Rafinha encara té alguna molèstia en aquesta cuixa dreta i, per tant, demà serà baixa. Sí que t'interessa, al final. Tu fas veure que no, però t'interessa. Que jugarà Gabriel Jesús, en comptes de Rafinha, que, insisteixo, demà estarà lesionat. Avui no s'ha entrenat, per tant, haurà d'estar encara uns dies més recuperant-se. Sí que hi serà, en canvi, el porter Joan García, que reapareix després d'eliminar aquestes molèsties que tenia el genoll. El sentirem. També a José Mourinho, el tècnic del Real Madrid, que ha defensat enèrgicament Mbappé i ha acusat els mitjans de comunicació de fer una campanya perquè els aficionats demà el xiulin al Santiago Bernabéu.
24: Este es un de vuestros objetivos. Obviamente que es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduz exactamente a esto. Este es el objetivo.
26: ¿Le parece exagerado todo lo que se ha montado en este parón de selecciones alrededor de Kylian Mbappé?
24: Exagerado. Ridículo.
3: Doncs això, defensa a ultrança de Mbappé i de les crítiques que ha rebut durant la tornada de seleccions. La vuitena jornada comença avui mateix amb el partit de l'Espanyol al camp del Màlaga a les 9 del vespre, mitja hora abans en directe a RAC1. Estarem pendents també durant la transmissió del bàsquet. El Barça juga el partit d'Eurolliga de la quarta jornada contra els Alguiris.
0: Que genial, eh? És que ho fas tan bé. El temps l'hem fet o no? Perquè com
23: avui no, perquè hi ha certa tranquil·litat avui. El protagonista és el sol, amb tramuntana a l'Alt Empordà i temperatures, això sí, clarament més baixes que ahir. El cap de setmana el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols. Diumenge a la tarda el cel tornarà a quedar més tapat de pluja, però no se n'espera, i demà pugen entre 2 i 5 graus les temperatures.
0: Podem connectar amb l'informatiu Cat Info, que perquè està ara rebent el Premi Nacional de Cultura 2026, la nostra estimadíssima Victoria Spumberg. Jo no sé si podem connectar. I sí, podem connectar, perquè està parlant ara justament. Ja veurà que quan acabi el discurs és quan connectarem. Perquè això és... Això és jauja. Bueno, porta un bon... No hi ha manera de connectar-ho. Victoria Spumberg està rebent ara mateix el Vendrell, el Premi Nacional de Cultura, suposo que de teatre, no?
4: Fugida a la dictadura criminal de l'Argentina dels anys 70. Vull dir que hem fet moltes voltes. Van haver de començar de zero al Masnou, poble on jo vaig créixer i que vull recordar des d'aquí, des del Vendrell. Catalunya ens va acollir. Vam poder tenir papers, una casa, una feina. No va ser fàcil, però aquí estem. Aquí també està la meva filla, a qui li vull dedicar el premi. També ens agrada l'escudella, eh? I la pizza napolitana, i el asado, i el gefilte fish. També vull dedicar el premi a la meva família nòmada i profundament desestructurada, i a tots els desterrats, exiliats, emigrats, expulsats, refugiats, marginats, visca Catalunya impura. Per últim...
0: La Victoria Spumberg està recollint en directe el Premi Nacional de Cultura 2026. Victoria Spumberg, nosaltres en aquest programa ens l'estimem molt.
4: Per últim,
0: vull compartir amb el
4: meu equip, la meva família teatral. Sense ells no sóc ningú. Albert Pijuan, gràcies per venir, gràcies per aguantar-me, gràcies per ser el meu soci. Ivan Beltrán, Lucas, Sílvia, Max... i això, tots els actors i actrius...
0: Estic esperant a veure si també em dedica el premi, veig que no arriba la dedicació, però no passa res.
4: De pertinença, una manera de relacionar-me amb la realitat.
0: Bueno, escolta, un aplaudiment per Victoria Spumberg, de totes premiats. També el nostre amic actor, que és l'home de la nostra vida, Virginí, què tal estàs? També ha rebut, acaba de rebre un premi, l'Oriol Pla.
6: Quina meravella, Oriol Pla. Molt
0: bé, escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Núria, també gràcies, Xavi Rocamora. I ara anem a fer un programa que ens sortirà rudo avui. De totes maneres, us dic, hi ha dos perimenopàusiques, una que se n'acaba d'anar a viure amb una hetero, una persona amèrica que sóc jo, que està a punt d'adormir-se mentre parla, perquè no sé què em parla, que tinc un cansament terrible de tota la setmana que porto, que no puc més. Un valencià que no em ve més i no arriba perquè tenia la PSAT col·lapsada, sí o no?
7: Sí.
0: A banda de ser valencià, que trobo que també té molt de mèrit, perquè tal com esteu allà, ser valencià-valència trobo que és dur, també, no? Sí. És fort, és molt fort. Doncs que amb aquests mimbres farem aquest programa. A veure si
7: farem el que podrem.
0: Escolti, a veure què sortirà. Fantàstic. Visca el caos!

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Romosa, bon què tal estàs? Genial. Molt ens bé. Acompanya avui la Desiree Belolovede.
2: Hola.
1: I hem escoltat la veu del Carles Fenollosa, que és una... ara explicaré per què estem fent aquest llibre, i crec que és un dels grans escriptors que tenim ara en llengua catalana. Ell és valencià, Guerra, Victòria, demà a... com es diu la editorial?
2: Drassana.
1: Drassana, que no la coneixem, l'editorial, és valenciana, no?
3: Sí, és una editorial independent.
1: Doncs hem d'estar més atents en aquesta editorial aquí a Catalunya. És que a Catalunya de vegades ens fotem les llestes i passem de València a milles. És flipant, això també, ja en parlarem, eh? Però abans, senyores i senyors, Virginie, amb tots vostès.
4: Hola!
1: Vostès, perdonin, a veure, para, o han vingut de públic o estan pintades? Perquè, clar, una tia que no se'ls noti que som catalanes.
4: Les menines.
1: Amb tots vostès, Virginie!
4: Gràcies.
1: Ara. Molt bé. A veure, Virginie, bueno, diguem que a la Virginie no li donem el cognom perquè ella, tot i que treballa al Palau Sant Jordi, que l'altre dia ho vam dir, ja, ve d'incògnit, no sé ni si...
5: Exacte. Cada setmana, cada sessió.
1: No, cada setmana, però s'ho va dir ella, ho va dir ella. Ho vaig dir jo?
5: Tu ho dius sempre. Sí, jo sí, sempre jo... que coincideixo amb la Virginie, ho dius.
4: Sí, jo li vaig demanar al Marc que no ho digués i ell ho va dir, llavors ara ja ho diem sempre, no passa res.
1: Ah, sí? Ah, perdona, però jo no sabia. Em pensava que encara era secret. Escolta una cosa, esteu preparant el concert d'Oques Grasses?
4: Sí, és, home, avui ja... és el tercer, eh?
1: Ah, el tercer, ja n'ha fet tres, però no marxaven, no feien un...
4: Quatre, en fan quatre a l'estadi.
1: Ah, quatre, ho omplen tot.
4: Sí, quatre, sí, sí, sí, haguéssim pogut omplir 10 si haguéssim volgut, eh?
1: Bueno, perdona, jo hi vaig conèixer...
2: Aquesta és la notícia de fa un any.
1: Sí?
2: Clar,
1: sí, sí, sí,
2: que
1: sí,
2: van treure
1: sí, sí,
2: les
1: sí, sí,
2: entrades i van volar.
1: Jo, escolta una cosa, però de totes maneres et dic que ahir vaig conèixer, perquè veieu una mica el nivell, Virginie, vaig conèixer que estava jo un japonès que hi ha el Consell de 100 amb Montaner, que el recomano, que no m'agrada el nom, però que són molt simpàtics, i el... perquè a mi són molt simpàtics, perquè si vaig molt apuradeta amb... se donen taula...
2: Et colen, vaja.
1: No, no, no, que, no, no, que estan tancant ja, pobres, estan netejant, ah. I em donen una mica, em tiren allà una mica de un pollo que ja fan, no, i pum, jo me'l menjo. I se m'acosta un senyor que em va dir, ah, Marc Giró, i les de la taula, que eren simpàtiquíssimes, tres gènies, em diuen, és el cantante de Dorian.
4: El Marc de Dorian.
1: Que es veu que el coneix tothom, i jo li vaig preguntar a aquest senyor, a la seva pobra cara, si es guanyava la vida cantant. I que em va dir, sí, sí, sí, molt bé. I després he buscat i dic, hòstia, clar que se la guanya.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Mare de Déu, Dorian.
4: I molt bé, i molt bé.
1: Tothom ho coneixia, però no, mare
5: de... jo no el conec tampoc.
1: Bueno, perquè, sí. Filla meva...
4: A qualsevol però... altra part segur que l'heu ballat, el que passa que la ballem ja en unes hores, però sí, sí, molt.
1: Sí, no, la ballem...
4: I a part, ell és meravellós.
1: Ell és meravellós.
4: En sap molt de tot.
1: Molt. És un gentleman.
4: Un gentleman. Molt bé, el Marc.
1: Bueno, escolta una cosa, Virginie, tu... Ai, Déu meu, Virginie. No sé com t'has ficat... És que no entenem això que t'ha passat. Què t'ha passat?
2: És tan fort el que t'ha passat.
4: Doncs mira...
2: És tan fort.
4: Tinc 48 anys, vale? I me n'he anat a viure amb un home hetero bàsic.
2: Per primera vegada.
1: Bravo.
4: Sí. Sí, un aplaudiment.
2: Bravo,
4: la
2: Desiree.
1: Bravo.
4: Puc dir que...
1: És la primera vegada, bueno, que veus amb un hetero.
2: No sé si hem d'aplaudir.
4: És la segona, però és que la primera era en blanc i negre, m'entens? Quan encara era jove.
1: Jo t'entenc.
4: I rebel.
1: Sí, sí, sí, sí. Però això ho has fet... I vas a viure perquè la crisi de l'habitatge Living Apart Together,
4: bueno,
1: estàs enamorada?
4: Les dues coses.
1: Val, clar, clar.
4: Les dues coses. Vull pensar que estic enamorada, molt enamorada, però m'han empès una mica... Empès?
2: Sí, sí, està ben dit.
4: M'han empès a prendre aquesta decisió abans d'hora. Sí, sí. Perfecte, ideal. Però, bueno, el tema és que fa, des del 15 de setembre,
1: sí,
4: que visc en parella, fa 23 dies, 8 hores i 20 minuts, ja, ara mateix, vale? Que són les mateixos dies i hores que fa que dormo en posició fatal en un llit de 1,35. Per això ho recordo. Perquè no puc més, vull fer l'estrellita de mar al llit i ja no puc.
1: Mai més podràs, eh? Clar,
4: mai
1: clar.
4: Més.
1: Jesús.
4: Així que, res, el tema és que jo vivia en un pis de 28 metres quadrats, saps aquells pisos que pots fer l'ou ferrat i rentar-te les dents alhora, i amb ell se li acabava el contracte de lloguer.
1: Val.
4: Llavors vam dir, què podem fer? O viure amb desconeguts, o ja que ens hi posem, i estem molt enamorats.
1: Sí, sí, estem a enamorar-nos, diguéssim.
4: Anem a viure junts.
1: Ja.
4: Llavors ens va sortir un pis a la plaça Lesseps i hem anat a viure a la plaça Lesseps.
1: I quants metres quadrats? 32.
4: No, 90.
1: Bueno, no és molt clar.
4: No, és ideal.
2: És una ala del pis, no?
1: Clar, clar.
4: No, no, és ideal. El tema és que ha sigut una decisió immobiliorromàntica, vale? I des d'aquí vull donar les gràcies a Junts, PP i Vox per fer possible el meu somni.
1: Clar,
4: moltes
1: clar,
4: gràcies.
1: Exactament. Sí, senyora.
4: Gràcies,
1: sí, senyora.
4: Míriam, t'ho agraïm totes.
1: Sí, sí, i
4: ets
1: tant.
4: Ets la millor. Llavors, us volia comentar, no sé si us interessa, com porto el tema de les tasques domèstiques.
1: Sí, però abans jo volia preguntar una mica les característiques d'aquest home,
4: sí,
1: d'on el vas treure? Perquè, clar, això, tu venies de fer cursos de... ¿Cómo comerlo? ¿Cómo pelarlo?
4: És que ara quan us digui qui és...
1: Però com? El coneixem?
2: Cuidado, eh?
4: Us en recordeu aquell que em va fer ghosting?
1: No! Ah, sí?
2: Us ho juro. Va tornar. Va deixar de fer ghosting i
5: Plot
2: va tornar.
5: Twist. Doncs... Plot twist, ara mateix.
1: Plot
5: ara
1: twist.
4: Li he tornat i l'he obligat a viure amb mi.
1: Que barbaritat. Però aquella et va destrossar viva, eh?
4: Sí, sí, sí. I ara el meu objectiu és destrossar-lo fins que es mori ell. Tenim tota la vida per destrossar-lo.
1: Que genial, que genial.
4: La venjança és meravellosa.
1: La venjança és meravellosa. I tant, i tant, i tant. Bé, llavors, la vida domèstica. Tasques domèstiques, la vida domèstica, el dia a dia. El dia a dia, el dia a dia.
4: És que el tema és que jo mentalment tinc 25 anys, vale?
1: Sí, bueno, tot això, tu hauríem dit.
4: I llavors el primer dia em diu, què hi ha avui per sopar?
1: Què?
4: I jo mirant els laterals i dic, és veritat, què hi ha avui per sopar? És la pregunta que faig jo sempre i de cop me la va fer algú a mi i dic, no sé, i em diu, jo tampoc. I dic, bueno... I llavors vam anar al súper i vam comprar pit de pollastre. I així anem fent pit de pollastre amb arròs, pit de pollastre amb verdures, i anem fent així a poc a poc. I bueno, és que portem, ja et dic, 23 dies. Vale, llavors...
1: O sigui, mentre es deia...
4: No? Sí, perquè a mi els meus amics m'havien dit que ell cuinava bé.
1: No coneixes de res, no havíeu conviscut mai junts.
4: No.
1: Ni un viatge.
4: No, res, no, res.
2: És fort, eh?
4: És fort, és fort.
1: És fort, eh? I és hetero,
4: eh? Sí, sí, sí, és hetero. I bàsic.
1: I bàsic. I després... Bueno, però funciona tot el que seria el que s'espera d'un hetero...
4: O sigui, ell fa el que s'espera d'un hetero. Per exemple, la paraula iniciativa no la coneix. Coneix la paraula invictus, per exemple, que no li serveix de res, però iniciativa, que li serviria de molt, no la coneix.
1: Escolta, tu no fas absolutament res, si vols que un consell d'una vieja dama de la canció com jo. O sigui, tu no s'ha de fer absolutament res.
2: No, bàsicament sopar, que no cedeixi, no? Que no cedeixi en què hi ha per sopar i et posis a fer el sopar.
1: No, clar, perquè la primera...
2: El primer dia que cedeixes, ja patapam.
4: Clar, no, clar, aquests...
1: No facis
4: aquests
1: res, tu fes-te la boja. Tu recorda que ets persona de, 20, de 15 anys. Una,
4: clar, però és que he viscut situacions... L'altre dia, per exemple, em vaig posar un vestit, vale, que anava jo a un casament, i de cop faig així i dic, hosti, et sembla que tingui tres mugrons de cop. I miro, penja els vestits pel mig. I li dic, home, dic, posem dos pinces.
5: Diu, ara vull marxar, ara vull marxar.
4: I diu, no, diu, així estalviem amb pinces. I dic, però és que no les tirem, no cal, pots posar dos pinces. I llavors em vaig trobar amb tres mugrons i vaig haver de planxar. Prefereixo que no estengui la roba.
5: Incompetents, no? Que és aquesta cosa que fan els senyors heterobàsics de fer veure que no saben fer coses perquè les facin les seves parelles. No hi caiguis.
4: Això, mira, ho tenia apuntat com a punt final de la meva teoria de que crec que fan veure que no ho saben fer perquè ho fem nosaltres. He arribat a aquesta conclusió jo en 23 dies, també.
1: Jo crec que és pitjor.
4: Sí?
1: Ells creuen que no ho han de fer. Ah. I no ho faran. Sí. O sigui, és una convicció. No, o sigui, no hi ha marge al... Tu ets hetero, no?
3: Sí. Estava pensant què respondre, si em preguntàveu pues, sobre les tasques domèstiques.
1: T'ha tocat. Veus, has vingut nerviós?
3: No.
1: Avui mira quin dia tens. Nerviós, un accident a la P7 i ara...
3: No, ara molt bé. No, nosaltres les tenim molt dividides i ens portem molt bé. Està així la meva xica.
1: Ah, què tal? S'ha arribat, carinya, eh?
3: Sí, ha aparcat el cotxe, ja.
1: Vale.
3: Està tot controlat.
1: Escolta una cosa, i ho teniu tot molt dividit, però com? I com va ser això? Mira, seu a la taula, tu.
2: Exacte, pregunteu-li amb ella,
1: Sí, vine, carinya, vine. Perquè, clar, només tenim un hetero a la taula, doncs, a veure, ara... Vine, mira, ui, ja està.
2: Ui, es posa vermella.
1: Com ho heu dividit, això? Com ho heu dividit?
3: No, està dividit perquè ens agrada fer a cadascú, no hi ha molt de problema.
1: Ah, perquè hi ha el gust personal intervé a la divisió?
3: No, bé, estendre la roba jo no ho faig bé.
1: Ah,
3: ho reconec, per tant...
2: Però se'n pot aprendre, Carles?
3: Sí, però no ho faig bé.
1: Ja, i què fas bé?
3: Ho he intentat.
1: Cuideu. Barbacoa?
3: Segons la meva visió, cuine bé. Està per confirmar... Ara, però jo...
1: És que ja no vol entrar
4: sí,
1: la conversa.
4: Sí,
3: no, li fa d'això.
4: Ella diu que sí, que
3: jo
4: sí.
3: Jo cuine, per exemple, però però estenc menys la roba.
2: I després també neteges la cuina?
3: La cuame, evidentment. Ah. Home, una cuina d'estar neta.
1: Però cuines a diari i fas la intendència de sí. tal, projectes tot el que s'ha fet menjar durant la setmana?
2: I vas a comprar?
3: Comprar m'agrada, perquè em posa...
1: Però fixa't com responen, els agrada, no els agrada, clar. Sí, sí. No,
3: però n'hi ha moltes coses. Perdona. Domèstiques. Sí.
2: Però, i rentats lavabos, Carles?
3: Veus, i ja no m'agrada molt.
2: Clar, a mi tampoc, no et fots.
1: Ah, sí, exacte, sí.
4: A mi m'agrada més ja parlos que netejar-los. Sí.
3: No, però 50-50, realment. Jo penso que estem prou equilibrats.
1: La teva dona, mira, ui, està trucant... Què estàs trucant? Un advocat, no? Està trucant un advocat ja, perquè està notat, clarament. Ells, els senyors heteros, t'ho dic per... T'ho dic?
4: Per experiència, no, no?
1: Creuen que això no ho han de fer. O sigui, el mandat de l'univers... L'univers els envia un mandat que és no ho facis. No perquè no ho facis, perquè no ho has de fer. I llavors, jodete muñeca, eh? Escolta, li han donat un premi de cultura també, estic veient ara les imatges, al Pol Guasch? Els hi han donat premis de cultura?
2: Ostres, al Pol Guasch ho tenia controlat.
1: A tots els que ens cauen bé li han donat un premi de cultura. Bueno, a veure, llavors...
4: Llavors, bueno, jo...
1: Mira, el Joan està mirant a la seva dona com dient... Jo sé...
4: 50%.
1: La dona està... La nòvia de l'autor que tenim avui, que entrevistem, està amb una llibreta fent llista del que fa un i el que fa l'altre.
4: Està fent el 100%,
1: que no, no surt... No sortirà, no sortirà 50%, eh?
4: Bueno, jo ho segueixo... Carles, jo m'ho prenc amb humor, he de dir. M'ho prenc amb humor perquè no queda una altra... Humor, amor, tal. Llavors, humor. Després una altra cosa que fa... Perquè jo el poso a prova, ho reconec també, eh? Poso a prova i dic, plega la roba. Llavors...
1: Ah, li ho dius, eh?
4: Em vaig trobar, sí, li he de dir, li he de dir. Llavors em vaig trobar que tot està plegat com si fos cartró per anar a reciclar, vale? I de cop les meves calces en dos, vale? I dic, bueno, les samarretes en quatre, dic, és una altra manera. Però clar, no veus la samarreta. Llavors li vaig dir, dic, l'hauries de plegar com a les botigues.
1: Ja
4: no? Així, i em diu... És que tinc un trauma perquè vaig treballar un Nadal en una botiga de roba.
1: Au! Que mala sort, també.
4: Després li
1: primer
4: vaig...
1: ghosting i ara aquest trauma, aquest noi. Llavors, jo ja t'estic passant pel el WhatsApp, ara quan surtis a l'edat tindràs un telèfon mòbil que és de la meva advocada, que es diu Glòria.
4: Vale.
1: Que t'anirà molt bé.
4: Perfecte.
1: Perquè la necessitaràs.
4: La necessitaré en breu.
1: No sé si en breu, però veig que de moment estàs divertit, ho prens com una gincama, sí, no? Sí. Això que feu les dones, que... Ai, les dones heteros, no? La gincama de l'heteropatriarcat, saps? Com si fos... com es diu allò, de la vaquilla? Totes a una, totes a una d'Espanya. Com es diu aquell programa que surt una vaquilla que em posa nerviosíssim?
4: El Gran Prix
1: de l'heteropatriarcado, a veure si m'ho plega, a veure si no m'ho plega, a veure, saps? Bueno, tu encara estàs en aquesta fase.
4: Jo estic en aquesta fase, sí, sí. Anirà pitjor, voleu dir.
1: No, ja està molt malament. És que no te n'està... O sigui, ja estàs en un punt... O sigui, amb aquest senyor, no, ja està, o sigui, ja estàs
2: bueno,
1: malament.
2: Deixa-la. Què? Ella que faci el seu camí i ja...
1: Bueno, el clítoris com ho porta?
4: Bueno, però això no és domèstic.
1: Home, i tant que és domèstic, perquè, clar, era l'única cosa per la qual es justificaria que un senyor aguantar un senyor a casa teva.
4: No, això molt bé, això... A veure...
1: Molt bé o bastant bé? O molt bé,
4: bé, això molt bé, bueno, no.
1: Doncs que duri, eh? Quants porteu? El 15, des de quan hi ha...
4: 23 dies.
1: 23 dies, doncs mira, 23 dies et queden... Jo calculo que cap al febrer ja pots anar trucant a la Glòria, la meva advocada. Perquè per al febrer el clítoris baixarà moltíssim. Ai, ara, pobra, aquesta pobra noia.
2: Ai, pobra, és que no, deixa-la. Està molt bé.
1: Home, té 48 anys, la tia.
5: Jo t'ho dic que t'admiro, eh, Virginí?
1: Ah, sí?
5: T'admiro, perquè jo tinc 47, faig els 48 també ara al novembre.
1: Felicitats.
5: I jo, gràcies, jo ara mateix, jo ja, o sigui, tinc claríssim que no penso tornar a conviure amb un home. Ho tinc claríssim, llavors t'admiro.
2: Perquè el teu recorregut...
1: Bueno, el recorregut d'ella és que no és un recorregut.
5: És el meu recorregut.
1: Però és un
2: recorregut quan ets dona separada amb fills, o sigui, és un altre recorregut que arribes a un punt que dius, val... Però està molt bé,
5: super admirable, o sigui, cada cosa
4: per tot. T'animem
1: moltíssim.
4: Tot això...
1: I truca a la Glòria.
4: I trucaré a Míriam Nogueras, també. Tot això,
1: escolta, sí. La cosa, de totes maneres, no, tu tens amigues, tens un entorn, jo sé que ets una tia
4: sí,
1: molt sociable.
4: Sí, les meves amigues m'han dit que el cap dels seus marits té iniciativa, vale? Llavors, que el millor...
1: Això no és cabrones, les ties entre vosaltres, perquè no us odieu clarament.
4: Llavors o sigui, em va dir, el millor que pots fer és tornar-te una dictadora.
1: Ah, mira, que bé.
4: I dic, és que no sé si vull això. A mi m'agradaria que fos tot
5: que
4: més...
5: Vols.
4: Sí que vull. Sí. Més natural, més tal, més
1: escolta qual. Una cosa, moltíssimes gràcies, Virginí. Moltíssima sort i que la força t'acompanyi.
4: Gràcies.
1: Amb tots vostès, Carles Fonollosa. Bravo! Bueno, Carles Fonollosa, a banda de ser l'únic mascle valencià que coneixem que fa el 50% les tasques de la llar...
3: Ara es quedarà això, veus?
1: Ara es quedarà això. És que jo no sé, perquè és que si arribes a fer-ho vens, eh? Bueno, a veure, jo el que vull dir és que vaig rebre un missatge que us el vaig a llegir. O sigui, aquest senyor, per què estàs aquí, no? Et preguntaràs tu, perquè, esclar, vull dir-te... Jo tinc un missatge que l'estic buscant, que l'hagués hagut de tenir preparat, no el tinc preparat, perquè, esclar, vostès ja comprendran, ara el tinc aquí, i em diu... M'envia, on tal, ara... Estimat Marc, hi ha un novel·lista valencià, el Carles Fonollosa, que el 10 d'octubre vindrà a Barna a presentar la seva novel·la, Guerra, Victòria i Pau, ambientada a València durant la República i la Guerra Civil. Me'n van parlar molt bé un col·laborador vostre, la vaig llegir i la vaig trobar magnífica. Un novel·lista de debò que intima amb els seus personatges i te fa sentir a gust interessant i part d'aquella vida, d'aquelles vides. Era finalista al Premi Òmnium que va guanyar l'Antònia Carrepons, que ara ens sap greu, bueno, perquè l'Antònia l'estimem molt i va guanyar l'Òmnium, però també ens hauria agradat que l'hagués guanyat tu, eh? Vull dir, veus? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sigui, la Maria Boigas, que això és increïble, que ella té una editorial, és la mestressa i l'editora d'una editorial que és Club Editor, una de les editores més importants en la llengua catalana, la tia, en lloc de vendre els seus llibres, ven els de la Drassana. Que és el teu. Això és una cosa... Llavors, com que a més nosaltres li fem cas sempre, perquè sempre funciona, vaig dir, immediatament demanem el llibre que vingui aquest senyor. Total, que ens l'hem llegit i podem corroborar un aplaudiment per aquest senyor, perquè és una... tenim davant un novel·lista.
2: Bravo.
1: Una
2: delícia.
1: Bravo total. A veure, bueno, tu ets... tu exactament a què et dediques? Com et guardes la vida? Abans?
3: Jo soc professor.
1: Professor, clar. Molt bé. De què?
3: De València.
1: De València.
2: D'institut.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: I per tant, soc militant.
1: Ets militant, clar, clar. Sí. Llavors, tu escrius aquesta novel·la que es diu Guerra, Victòria, Demà, protagonitzada pel Jesús Martorell, que és un personatge que ja t'estimes molt ràpidament, diguéssim, quan el llegeix com a lector.
3: Sí.
1: Però que aquesta novel·la, nosaltres sabem que s'havia de dir l'Anti-Ulisses, que això és fonamental. Sort que li has posat aquest títol, t'he de dir jo, com, sí. Com que soc, sempre passo la llesta i em faig l'editor ara, clar, preferim aquest que l'Anti-Ulisses. Però clar, l'Anti-Ulisses té molt a veure amb el que li passa a aquest home.
3: Sí, perquè al final és un llibre que parla d'una tornada a casa. I el títol és de veres que era massa literari, però jo me l'estime molt moltíssim aquest títol perquè el va proposar Josep Piera, que va faltar fa poc, i era un títol molt literari com ell. Però és de veres que aquest títol té més...
1: Josep Piera ens l'hauries de situar.
3: Home, Josep Piera fou un dels grans escriptors valencians des dels anys 70 fins a l'any passat. I s'ha de... No, fins a enguany, en realitat. I se l'ha de reivindicar. I és una persona que es va llegir el llibre en totes les seues fases... I em va donar molt de consell i jo crec que per ell també va acabar com va acabar, que per a mi és un llibre que estic molt content perquè el trobo que és un llibre redó.
1: Totalment.
3: I és complicat. I potser no n'escrius un altre redó en la teva vida, per tant, has de reivindicar-ho.
1: Nosaltres hem de confessar que, clar, nosaltres llegim molts llibres i hem de llegir molts llibres. Moltes vegades no te la pots acabar perquè hi ha l'entrevista ve abans l'autor que t'hagis pogut acabar el llibre, però nosaltres ara avui tenim son, l'Ester i jo, perquè ens l'hem acabat. Llavors estem destrossades per culpa teva.
2: Jo t'he de dir que la Guerra Civil a mi ja és un tema que, segons com...
1: Sí, ella em va dir, joder, un altre llibre de Guerra Civil.
2: Però ho fas d'una manera i ho vas explicant d'una manera sense entrar molt, però explicant l'ambient i que és meravellós i que
1: enganxa
2: moltíssim. Sí.
3: Però primer, perquè no és un llibre sobre la Guerra Civil,
1: clar.
3: És un llibre que es comença a escriure... El llibre era la tercera part, però sense la primera no tenia tant de sentit, però també vaig haver de tornar cap arrere.
2: Ah,
3: clar.
1: Clar, clar.
3: La segona és molt més mítica o metafòrica, si vols. Se nota, la gent que li agrada llegir entén per què va a Nàpols, perquè va són llocs que, clar, evidentment, són molt metafòrics i molt mítics, si voleu. I després jo reivindique que jo no parle de la Guerra Civil... Perquè jo del que parles de la vida, com es va viure en una ciutat europea que era València, que fou capital del món absurda durant un temps, però que ningú sap realment el que va passar ahir. I jo no vull parlar de Hemingway, no vull parlar dels topis de la Guerra Civil, jo vull parlar de la vida duríssima de gent real que existí en aquest temps. I aquesta gent no va morir, molta sí, però molta no va morir en l'any 37, quan se'n va el govern a Barcelona, el 38, perdó. Van morir igual en l'any 70, després de tornar a València i veure el que hi havia. I jo volia contar aquesta història, no la història de la Guerra Civil, i menys encara la història de la Guerra Civil passada pels tòpics de sempre que pareix vendre com si fos souvenirs, no?
1: Ara, part de la qüestió valenciana, sí, efectivament és un senyor que torna de l'exili a València i es troba, no és el que es troba, ens troba a nosaltres, clar, i flipa. Dues coses. La portada del llibre, que és molt bonica, és un plano, un mapa, un plano, no? Deu ser això.
2: Una fotografia.
1: Una fotografia aèria
3: de l'any 44.
1: De València. I veiem i tu dius que en aquesta fotografia aèria de l'any 44 de València hi ha coses que ja no existeixen. Per exemple, la plaça del... Com diem? De les Pellisses?
3: De Pellissers.
1: De Pellissers.
3: Sí.
1: És increïble que aquesta plaça no existeixi, que va ser una plaça important per la República i pels milicians, no?
3: És que l'oient català ho entendrà molt bé si li parles de la plaça del Diamant, perquè la plaça del Diamant és una plaça de Gràcia, no?, que té, després de la història que li passa a la protagonista de la novel·la Plaça del Diamant, té una història darrere, i aleshores tu lligues tot, no? Uh-huh. En el cas de Pellissers passa el mateix amb el personatge, perquè, a més, lliga en la història de la ciutat i és molt metafòrica, perquè era una plaça en un barri molt, molt d'obrers. El primer motí proletari, dirien, de València passa en aquesta plaça, n'hi ha revoltes, etcètera, durant la guerra és molt important, li posen una estàtua a Ferrer i Guàrdia, perquè estava a l'escola moderna Ferrer i Guàrdia, amb la plaça de Pellissers. Després acaba la guerra, l'estat, evidentment, la lleven, posen el sindicato vertical en eixa plaça, també, evidentment, per el seu significat polític, i després és una plaça que desapareix en una ampliació. I és una ampliació molt traumàtica per a la gent del centre de València, perquè el desfigura. O sigui, se volia travessar tot el centre de València en una avinguda i es quedaran a meitat. Però eixa meitat és menjar la plaça de Pellissers. I, evidentment, una persona que torna després de 30 anys i veu el que no hi ha, és molt colpidor.
1: A més, amb la simbologia que representa aquesta plaça.
3: Sí, sí.
1: Exacte. Ara que parlaves de Ferrer i Guàrdia, a la novel·la hi apareixen grans figures de la cultura valenciana, diguéssim, no? Perquè, que a més estan molt ben col·locades, no? Perquè a vegades es nota molt quan els escriptors ho col·loquen de forma... No volia dir la paraula, però la vaig dir, que aquesta setmana no l'he dit, orgànica, o sigui, que de gran escriptor... Sí. Perquè a vegades Vicente Blasco Ibáñez, el Marco Miralda, cap al final Joan Fuster, el Frederic Mistral, l'Ernest Martínez Fernal... És a dir, grans intel·lectuals, pensadors i artistes de la qüestió valenciana i en valencià.
3: Sí, sí, però n'hi ha d'altres que són, diríem, a nivell europeu, per això apareix tant citat James Joyce o tu citats irlandesos. El fet d'Irlanda és igualar. És igualar.
1: Aspecte d'Irlanda, sí. Que és...
3: Correcte, per què? Perquè al final és un moviment d'alliberament nacional i cultural molt important, frustrat pel costat cultural, per cert, perquè Irlanda podem anar ara a intentar parlar gaèlic, que és molt complicat, i tu tenies gent que en l'any 30 o 31 li estava dedicant poemes des de València Ciutat a irlandesos morts en vaga de fam, això és completament real. Per tant, en una novel·la sobre la història del segle XX europeu, jo el que volia és deixar a banda el complexe moltes vegades que tenim de la nostra localitat no importa, anem a parlar de quan Hemingway vingui a València, no. O sigui, si hem de parlar de Joyce, hem de parlar de l'alcalde de Cork mort en vaga de fam, hem de parlar alhora de la gent que vivia exactament igual les seues vides i els seus compromisos vitals, polítics, culturals des de la ciutat de València. I no renunciar a això.
1: Tu deies al principi, has dit, soc professor de valencià a un institut. I per tant soc un militant. Què vols dir amb això?
3: Que jo, home, jo ara estic dormint unes 6 hores i mitja, 7 al dia, però la resta que estic despert, jo, la meua militància diària és la llengua. És que es parli més, que s'estime, que es puga llegir més i que tinga un futur. I això és el meu dia a dia. I la literatura, evidentment, però sense llengua a mi no m'interessa la literatura. Jo no vull ser el llatí. M'entens?
1: I tant. T'entenem perfectíssimament. Deixa'm que, com que el llibre, a cap i a la fi, jo és un llibre que és molt important llegir, concretament ara, en el moment en què estem, t'he de dir, vosaltres, els valencians, veniu del futur, és a dir, que teniu un govern d'ultradreta. Com es viu amb un govern d'ultradreta? Ho dic ara perquè hi ha eleccions el dia 29 de novembre, però potser podríem aprendre alguna cosa dels valencians, oi?
3: Home, és un tòpic dir que la situació és complexa, però el fet és que quan hi ha unes xarxes i uns teixits i unes estructures amb les quals te pots enfrontar a aquests governs d'ultradreta és més fàcil el dia a dia. Tu, si tens ciutats amb locals on te puguis reunir, si tens empreses que estiguen interessades, si tens una xarxa, per exemple, educativa o de sanitat que s'autodefensa molt, molt bé i es mobilitza molt, pots viure molt millor que si te peguen una pallissa, perquè aquestes estructures no estan creades. S'ha vist molt bé ara el moviment de l'habitatge. No? Pareixia que venia una onada reaccionària que ens anava pràcticament a fusellar i ens hem donat compte que ens podem organitzar i sobreviure. En el cas del València el mateix, vull dir, jo faig una vida molt, molt autònoma a nivell, diríem, fins i tot lingüístic. Jo parlo poc castellà, la veritat. No? Uh-huh. Posar-te un exemple, no? Per què? Perquè hi ha unes estructures que te permeten fer-ho així. Minoritària és el que vulguis, perfecte, però...
1: Però hi són.
3: Però hi són,
1: però hi són i són sòlides. Hi ha alguna reflexió al llibre, com per exemple, ara que parles d'això, que el confort està matant la ideologia, diu el propi protagonista. Sí. No puc descartar que la culpa de tot la tingui la nevera, una nevera.
3: Sí, clar, això és un poc una reflexió cultural dels anys 60, no?, que era l'estat del benestar incipient, i, bueno, recordo Raimon, això de Societat de Consum, la cançó, no?, que veies que hi havia molts moviments que tenien una passió moguda moltes vegades per la misèria i pel dolor. I una vegada arriba el benestar, clar, el canvi cultural és molt, molt important, no? Ara jo crec que estem en una altra època. Ara ja tenim un cert benestar, però estem perdent un cert benestar, fins i tot, bueno, material, evidentment, però psicològic.
1: Quina creus que és, per acabar, és l'última pregunta, dèiem al principi també, ho hem apuntat una mica així de forma intuïtiva, a la relació entre els països catalans, entre ells, entre els països, que en diem països catalans, trobes que estem descoordinats, que estem desconnectats, Catalunya i València, quina és la relació que tenim? És a dir, perquè una llengua comú, una història sí. comuna, etcètera, però sembla que a vegades visquem d'esquenes, no?
3: Sí. Com que és l'última pregunta, començaré dient que dona per a un programa sencer.
1: Doncs pues hauràs de tornar, ara que ja s'ha de parlar. Peset, ja que tenim el...
3: Perquè ens hem de conèixer. Sí, evidentment sí. Som dos països, i parlem també de Mallorca, que sempre ens la deixen de banda, bueno, i ja és un país a descobrir i una gent a descobrir. Evidentment vivim de traumes passats, i jo crec que ara, després, sobretot de la transició, estem una miqueta de mirant-nos de reull, i hi ha moltes pors. I crec que hem de passar pantalla.
1: Quines pors, perdona?
3: Home, des de Catalunya hi ha una certa por a clavar-se dins del vesper valencià, perquè no, de vegades veuen que no hi ha res a guanyar per ahir, llevat de nuclis culturals o polítics molt polititzats i gent que se la coneix a València. I des de València hi ha molta por a inflamar el ancestral, i quan dic ancestral m'estic retrocedint molt, complex que se transforma en anticatalanisme. Per tant, hi ha com una espècie de statu quo, de mirades de reu i alguna inflamació de tant en tant, i molt de cansament per part dels qui sabem que compartim una llengua, compartim una història molt diversa també des del punt de vista polític,
1: I que
3: l'hem de defendre, i més en el segle XXI. Ara, les receptes han de ser les del segle XXI, perquè si no ho tenim malament. Però ja t'he dit, si vols un dia podem parlar de la relació Catalunya-València, perquè donaria per a...
1: Però escolta, ens ho apuntem. De moment, nosaltres us emplacem de tot cor, Esther, diguem-ho, perquè estem destrossades per culpa d'aquest senyor, perquè ens hem estat llegint el llibre. Tu vas començar ahir, jo m'he llegit aquesta nit, t'ho juro.
2: És que enganxa, és molt trepidant, enganxa.
1: I m'he d'anar a Donòstia.
2: I la fina ironia que tens també és boníssima, el personatge.
1: És que és divertit.
2: És divertit, bueno, sí, hi ha moments divertit, que rius, malgrat la tragèdia.
1: Uh-huh. Demà es presenta demà 10 d'octubre a Ona Llibres, a les 12. Qui te'l presenta, el llibre?
3: Parlarem amb Artur García Fuster i Julia Ojeda.
1: Doncs demà a 10 d'octubre a Ona Llibres, aquí a Barcelona, a les 12 del
2: migdia.
1: Guerra, victòria, demà, de l'editorial Drassana, escrit per aquest senyor Carles Fonollosa, que és efectivament...
2: Fanollosa,
1: que és una... que és, pues un novel·lista. És que no és que a vegades hi ha gent que... Saps què vull dir-te? Que sí. Pues sí. Pues efectivament, és un llibre que mereix aquest aplaudiment immediatament.
2: Bravo.
1: Moltíssimes gràcies, Carles.
3: A vosaltres.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
8: D'acord.
7: Quin és l'autèntic operador 100% català?
8: Vera.
7: I el més ben valorat pels usuaris?
8: Vera.
7: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
8: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
7: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
8: Vera.
7: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
11: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
12: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
11: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
13: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
11: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
14: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
11: I tu? Ets un d'ells?
15: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
16: RAC1 Podcast.
15: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
17: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
18: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
19: Ràdio en directe.
20: Actualitzada al minut.
21: Alertes d'última hora.
20: RAC més 1.
19: Notícies.
21: Podcast.
20: Contingut exclusiu.
19: Escolta.
21: Navega.
19: Descarrega.
20: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
19: Fàcil, còmoda.
21: Intuïtiva.
19: I renovada.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
23: La majoria de casos amb tractaments conservadors milloren. Ajustar o canviar els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
22: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
23: Cada menopausa és diferent, perquè...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Tots al migdia. I ara, senyores i senyors, amb tots vostès, Desiree Venado. Bueno, pues mira, molt bé. Avui ja es parlarà d'una cosa que tu em dius, el mercat del benestar i la possessió blanca.
3: Sí.
2: Ja durem estar aquí amb la possessió blanca.
3: Sí, però abans d'això,
2: sí,
3: us en recordeu que la setmana passada, el divendres, parlàvem amb la Mel.
2: Ah, sí, bueno, escolta'm, ho hem estat seguint.
4: Ho va explicar ahir el Marc, ahir,
2: Genial,
4: que s'ha aturat el desnonament.
3: I que l'Ajuntament comprarà el bloc.
2: Comprarà el bloc, l'Ajuntament i la Generalitat compraran aquest bloc. Exacte. Allò. En quant passarà que és el número 74... hi havia 51 persones ocupant aquest bloc, i que nosaltres vam dir que, bueno, que efectivament ja la qüestió que ara ho està dient en Carles, la qüestió de l'organització, i quan hi ha institucions sòlides més enllà de les pròpies institucions, sinó quan la ciutadania ens organitzem, això va funcionant, però és que és veritat que t'has d'anar preparant, diguéssim, és veritat, això s'ha d'anar alimentant. Jo ni havia pensat en això, és veritat, i s'hi ha d'estar. Però això que en dèiem, la militància. I després també hem descobert que qui paga mana, no? O sigui, de sobte era qüestió de diners, era qüestió de comprar,
3: sí,
2: i escoltar,
3: sí.
2: I aquí no passa de nada.
3: Doncs això, que estem molt contentes per la Mel i per totes les veïnes. I avui, això, vinc a parlar del mercat del benestar i la possessió blanca. I per qui s'estigui preguntant, no, de què parlarem ara que el Carles deia, el benestar psicològic, doncs... Per qui va la cosa?
2: A veure.
3: El mercat del benestar. Segur que als vostres barris hi ha un estudi de ioga...
2: Home, o tres.
3: O tres. Classes de mindfulness. Mm. Segur que us sonen els banys de so.
2: Això jo no sabia el que era. Ho he llegit al teu guió, però no tinc ni idea de què és un bany de so.
3: Els banys de so són unes activitats en què la gent s'estira, no, a una yoga mat, una esterilla d'aquestes.
2: Sí.
3: I llavors hi ha una persona que dinamitza amb bols tibetans, que resulta que no són tibetans tampoc, però això si de cas en parlem un altre dia, i llavors tu et deixes banyar per les freqüències dels sons, dels bols, de les campanetes, d'un diapasó, tot això per relaxar-te, trobar-te a tu mateixa, etc.
2: Algú ha fet això? Bueno, jo, exactament...
5: jo és que em poso nerviosa, normalment,
2: amb això. Nerviosíssima.
4: Sí, sí, ioga sí que n'he fet.
2: Sí. Sí? Jo una vegada vaig anar, que estava a la Pies, i vaig entrar i vaig tornar a sortir, perquè, mira, una olor de suor, el professor el trobava feíssim, o sigui, de veritat, que no es pot cosificar, perquè pensava, mare de Déu, no, és que vaya rotllo patatero. Una peste, yeah. I jo vaig dir, no, i em va semblar absurd, diguéssim, bueno, vaig dir, pues, fins aquí el ioga.
3: Hauries de provar això dels banys de suor.
2: No, és que em moro,
3: vamos. Et mores.
2: És que jo, bueno, no...
3: Però hi ha més coses, perquè també tens els retirs amb bolets o plantes al·lucinògenes, que ara està molt de moda la psilocibina.
2: A què?
3: La psilocibina, que són uns, bueno, són uns fongs, no? I al final totes aquestes coses són substàncies...
2: No, però explica-lo de la
3: psilocibina, perquè, clar... Bueno, uns fongs al·lucinògens, uns bolets.
4: Bolets.
2: Ara, perdona, bolets. Hi ha gent que s'està prenent bolets, el bolet va a tope, perquè...
3: La psilocibina...
2: Però vull dir que són microdosis de bolet,
3: sí, sí, sí,
2: que els donen
3: això
2: a la gent.
3: És això, és això. És
2: no,
3: això.
2: No al·lucina, sinó per focalitzar. O, per exemple, hi ha gent que entren esperant un bolet.
4: Ah, però tu parles de microdosis. No, ella parla de fer com
2: però
4: tot
2: el... Però el bolet, es veu que el bolet, més enllà del xampinyó, o sigui, ara que arriba, o sigui...
4: Estan caríssims els bolets, de veritat, ara,
2: bueno,
4: no n'hi ha.
3: Imagina't, ara compra bolets per flipar.
2: Per flipar.
3: Vale?
2: I després... Però que hi ha gent que se'ls està prenent per focalitzar,
3: sí, sí, sí.
2: Perquè, o sigui, que ja,
3: sí,
2: ja
3: jo
2: abans...
3: Jo he sentit això, m'ho ha explicat gent que
2: la
3: va
2: cosa recreativa
3: a, la,
2: ja passat...
3: a teràpia, i la teràpia, la terapeuta, la psicòloga, li dosifica els...
2: El bolet.
3: El bolet.
2: Donaré un bolet?
3: Sí. Sí, sí, sí, sí, així.
2: Llavors, tot això...
3: Tot això, o coses més... Ara hi ha un portal de turisme que promociona una experiència en un celler del Penedès, on fas una sessió de ioga entre vinyes i després tastes el vi de la casa.
2: Però...
3: Benestar i maridatge de vi.
2: Jo t'entenc.
3: Tot
2: però
3: això.
2: És que jo el maridatge maridatge amb qualsevol cosa.
4: El capitalisme entra allà on pot, i
3: on pot.
4: Arriba i més enllà.
3: On pot. Llavors, la qüestió és que totes aquestes pràctiques venen de comunitats asiàtiques i indígenes. Qui ho havia de dir? Qui ens ho havia de dir? I això ho explica la investigadora Liz Bucar, autora d'un llibre que es diu Stealing My Religion, robant la meva religió.
2: Toma ja.
3: Llavors, el ioga, el mindfulness, els psicodèlics, els banys de so, tenen un origen concret, i el mercat occidental i capitalista, com deia ara l'Esther,

0: se'ls ha apropiat. Ningú ha consultat aquestes comunitats, el nom de les comunitats originàries ha desaparegut i els diners se'ls queda algú que no té res a veure amb aquella comunitat, amb aquella comunitat, que aquest també
1: ni
0: és dret, un dels problemes.
1: Ni drets d'autors, ni royalties, ni res.
0: Tal, i una persona que està, evidentment, molt lluny d'aquell territori on es va originar, o al mateix territori, perquè també tenim els retirs a Bali, al Marroc, a no sé què, però igualment gestionats i dinamitzats per persones...
1: White Lotus.
0: White Lotus, total, White Lotus. Exacte. Llavors, l'origen és tan evident que fins i tot l'estadística oficial el reconeix. El Centre d'Investigacions Sociològiques, en l'enquesta sobre els esports que practica la gent, té una categoria que es diu literalment activitat física d'inspiració oriental.
1: Fixa't, sea eso lo que sea, ¿eh?
0: Sea lo que sea. I hi posa el ioga i el tai chi.
1: Ja t'entenc. Mm?
0: Però, clar, reconèixer l'origen en una enquesta dista molt d'entendre què implica fer servir aquestes pràctiques sense el consens de les activitats que les han, de les comunitats que les han creades. I a moltes classes de barri i de ciutat i de gimnasos i cadenes de gimnasos, d'aquest origen se'n parla poc o gens. Mm-hmm. Llavors, sovint, qui fa aquestes classes és gent blanca, que en el millor dels casos, quan parlem, per exemple, de ioga, va aprendre amb un mestre ioga durant aquell viatge a la Índia que li va canviar la vida.
1: Sí?
0: Aquell viatge. I llavors, la investigadora Natalie Avalos, que és professora d'estudis religiosos a la Universitat de Colorado Boulder, i de família mexicana amb arrels indígenes, posa un exemple molt clar amb els bolets de psilocibina que parlàvem ara, no? Que són uns bolets al·lucinògens que ara s'ofereixen a retirs i a consultes terapèutiques. Per al poble mazateca de Mèxic, aquests bolets són, els hi diuen, els nens sagrats.
1: Oh, mira.
0: Perquè s'entén que són uns savis que comparteixen el seu coneixement amb les persones perquè aquestes persones creixin. Llavors, prendre'ls en aquella comunitat compromet qui ho fa a cuidar la terra i la comunitat. Ara que parlàvem, no?, d'organització comunitària, doncs seria això. Per tant, prendre la psilocibina en aquesta comunitat és una pràctica col·lectiva amb una responsabilitat cap als altres i cap al territori. Quan aquesta pràctica arriba a aquest mercat del benestar occidental, es converteix en una sessió per estar més tranquil·la, dormir millor, concentrar-te, trobar-te a tu mateixa. Llavors la terra i la comunitat desapareixen i queda un producte pensat per una sola persona que, a més, paga. A més, paga. Llavors Avalos explica que els sistemes injustos només es poden canviar amb gent que s'organitza col·lectivament, i el mercat del benestar fa just el contrari, perquè posa a cada persona a millorar de forma individual. Llavors, Avalos explica que tot aquest patró és un concepte de la investigadora aborigen australiana Eileen Morton Robinson, que parla d'aquesta possessió blanca, que és la convicció apresa durant segles i que funciona sense que ningú l'esmenti o en parli en veu alta, que les terres, les tradicions i les pràctiques dels pobles del sud global estan a disposició de qui les vulgui agafar. Si t'agrada, tu quedes.
1: Sí,
0: ja està, tu quedes. Per això sembla molt normal que una cerimònia sagrada del poble mazateca acabi convertida en un retir de cap de setmana amb un preu per persona. La Guàrdia Civil va desmantellar un grup que organitzava retirs a una vila de Pedreguer, a la Marina Alta, on es cobraven més de 1.000 euros per estades de diversos dies, on es prenia ayahuasca, cactus de San Pedro i un verí de granota que es diu cambo.
1: I n'hi ha cap mora, d'això?
2: Sí, mira, clar. Aquell.
0: Clar, clar. Llavors aquesta gent feia diversos
1: també,
0: retirs...
1: També almenys et donaven alguna cosa, perquè de vegades hi ha retirs que hi ha gent que va retirar-se i estan 3 dies menjant, bevent aigua.
0: I sense parlar.
1: I 3.000 pavos.
0: En silenci.
1: Tu t'ho pots creure? I clar, arribes a casa teva, pues,
0: sí.
1: Clar que estàs relaxada, estàs a punt de morir, diguéssim, més que t'ho dic, eh?
0: Sí.
1: Ui, doncs... que em diu el Joel que...
0: Bueno, doncs això, resumir... al final, per resumir... Quan hem de fer aquestes pràctiques, fem-nos dues preguntes. De quina comunitat ve?
1: Molt bé.
0: I si aquesta comunitat rep alguna part del que pagueu. Si acostumeu a fer aquestes pràctiques i no us ho havíeu preguntat mai, doncs ja teniu deures perquè cap.
2: Exacte. Molt bé.
1: Molt bé. Tota la raó. Moltíssimes gràcies. Una mica de felicitat i ja tornem.
2: No ho havíem pensat.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: Escolta, des del 1970 vosaltres esteu bé. Per què? Per què estem
1: bé? Doncs perquè Ato ha evolucionat amb vosaltres i us ha ajudat a tots els catalans i les catalanes a fer-vos grans.
0: Grans.
1: Ato, la llet que ens ha fet
0: guapos,
1: grans.
0: I bé, escolta'm, i els valencians també, perdona'm, que així esteu com esteu.
1: Hem d'allargar, calla, no.
2: Ara hem d'allargar, doncs no entra tu, guapa, allargar. Ara entres tu a allargar, Joel. Jo t'anar aquí, esforçant-nos. Sí, sí, venga, entra i ens expliques més si hi ha xocotxurros, quan hem d'allargar, perquè clar, és que és tot aleatori.
3: A veure...
0: Què? Fins ai 30. Doncs mira, seu aquí, mires la xocotxurros o com?
4: Es veu que fan 25 anys o alguna cosa.
0: Home, clar que han de fer, és un èxit. I quan... Ai, no m'he posat desodorant, ara m'estic colorant.
4: Marc...
0: Sí, sí, teniu desodorant, carinyo?
1: Sí, sí, sí. No.
0: Escolta una cosa, i aniràs a Xocotxurro o últimament ja no hi vas?
4: No, ja no hi vaig.
0: Ja no hi vas, per què no hi vas?
3: Per què no hi vas?
0: Per què no hi vas?
3: Ara que ho penso, jo tampoc hi vaig, perquè com tu no hi vas...
1: Clar, tampoc
3: no
1: hi vas.
3: Doncs pues ja hauríem d'anar. Anem als 25 anys.
0: Ara.
3: A veure si trobem un de 25 amb 25 centímetres. Vinga.
0: Mare meva, tot finíssim, Tot finíssim per acabar.
5: Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros en vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Es pensaven que s'havia acabat.
7: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
8: I això no és cap escape room.
9: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
8: Merda, aquesta no l'esperava.
6: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15enes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
11: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40ena diada de l'arcejat.
10: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
11: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
14: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
15: Gaudeix la més enllà dels 5 quilòmetres amb Aromar Hotels i Restaurants i la seva experiència completa de benestar.
16: Hi trobareu una hospitalitat propera, gastronomia de proximitat i un ferm compromís amb l'entorn.
15: Diumenge 18, descobreix l'essència de la Costa Brava amb Aromar Hotels i Restaurants i la cursa de RAC1.
17: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
18: RAC1 Podcast.
19: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
20: Per exemple, parlarem de la hipocondria amb la periodista Cristina Puig.
21: El que per les persones normals no li fan massa cas o s'esperen anar a veure el metge, que és el que s'ha de fer, jo ja estic en alerta perquè ja he buscat què vol dir, què significa que hagi sortit això i els dies que fa que ho tinc, i això és un malviure.
19: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: RAC1.
23: Bon dia, són les dues. El PSOE augura sorpreses el 29 de novembre.
24: A nosotros es que se nos dan mejor las urnas que las encuestas, de siempre. En España ya ha habido unos cuantos presidentes por encuesta, el señor Albert Rivera, el señor Pablo Casado y el señor Feijóo, pues yo aspiro a que ingrese en ese selecto club también.
23: És l'optimisme que ha venut el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, aquest matí des del Monarracó, on també ha obert la porta a indultar el fiscal general de l'Estat abans de les eleccions espanyoles.
1: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
23: Falta poc més d'un mes perquè arrenqui la campanya electoral i les maquinàries dels partits treballen a tot drap. Els socialistes estan convençuts que seran la força més votada, però temen que es perdin vots clau per reeditar govern per la seva esquerra. Per això apressen Front Ampli i Podem perquè es posin d'acord i triïn, diuen, el millor candidat. També estudien l'estratègia per evitar que el PP repeteixi majoria absoluta al Senat. Ara ho expliquem. Avui sí, Rodalies ha recuperat pràcticament la normalitat després dels últims aiguats. En canvi, s'esperen problemes a les carreteres. És operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. I el Servei Català de Trànsit calcula que entre avui al migdia i demà sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 600.000 vehicles. El Nobel de la Pau reconeix aquest any el dret internacional tan qüestionat per mandataris com Donald Trump. L'Acadèmia d'Oslo l'ha concedit a la jurista sud-africana Navi Pillay, exalta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i jutgessa del Tribunal Penal Internacional. I aquí Oriol Pla, Sílvia Pérez Cruz o Victoria Spumberg són alguns dels guardonats aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. També l'han recollit l'escriptor Pol Guasch o el director Àlex Uller, entre d'altres. De seguida els repassem tots. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
23: El Barça no podrà comptar amb Rafinha en el retorn a la Lliga després de l'aturada de seleccions.
2: El brasiler encara té molèsties a la cuixa dreta i serà baixa per enfrontar-se demà al Getafe, però també pel partit de dimarts de la segona jornada de la Champions contra el Galatasaray. Ho ha confirmat el tècnic Hansi Flick fa una estona a la roda de premsa prèvia.
4: It's not a big injury.
18: No té una lesió important, però ho hem de tenir en compte. La temporada passada va tenir massa lesions i l'hem de cuidar. Demà no jugarà, i tampoc a Istanbul, contra el Galatasaray.
4: Istanbul, against Galatasaray.
2: L'alemany també ha deixat entreveure que el seu substitut serà Gabriel Jesús i també tornarà Joan Garcia a la porteria. Frenkie de Jong, en canvi, haurà d'esperar el partit al camp del Betis de la setmana que ve. El sentirem també a José Mourinho, el tècnic del Real Madrid, ha defensat enèrgicament Mbappé i ha acusat els mitjans de comunicació de fer una campanya perquè els aficionats el xiulin demà al Bernabéu en el partit contra el Villarreal. La vuitena jornada comença avui amb el partit de l'Espanyol al camp del Màlaga. Començarà a les 9 del vespre en directe a RAC1 des de mitja hora abans i a la mateixa hora, a 8:45, en bàsquet, el Barça rebrà els Alguiris a la quarta jornada de l'Eurolliga, que també podreu seguir en directe a RAC1.
23: I l'últim titular pel temps. Som a les portes d'un cap de setmana, avui sí, tranquil. Mònica Usar, bon dia.
22: Bon dia. Sí, s'espera un cap de setmana sense pluja i el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols que es faran més espessos diumenge a la tarda, però que en principi no deixaran aigua. De moment, aquesta tarda, amb un ambient de plena tardor, amb temperatures més baixes que ahir, moltes màximes que es mouran entre els 17 i els 22 graus, però demà pugen aquestes temperatures. Pugen entre 2 i 5 graus, amb una pujada més marcada entre les comarques de Girona i de Barcelona, i es mantenen estables també de cara a diumenge. I de moment, dilluns, també pinta que serà un dia tranquil.
23: Les 2:04.
1: 14:15.
23: El PSOE està convençut que aconseguirà donar un tomb a les enquestes. Totes, tret del 6, auguren la victòria del PP i gairebé totes també. Pronostiquen una majoria absoluta de PP i Vox. El PSOE, però, en té de seves que el situen com a força més votada, per si de cas, però el govern espanyol també treballa per blindar la seva gestió, ja ho ha fet amb els decrets de l'habitatge, i no descarta, com dèiem, indultar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat, recordem, per filtrar dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Anem a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
25: Bon dia, Félix Bolaños. Reconeixia aquest matí al Monarracú que té l'expedient de l'indult sobre la taula.
26: No lo descartamos, tenemos que estudiar el expediente, que el expediente ya está en la mesa del Ministerio de Justicia, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos si procede a tomar una decisión en estos días o procede a dejarlo para más adelante, la decisión que adoptemos, que no prejuzgo tampoco cuál será la decisión que adoptemos.
25: Sí, a Brogona, el número 2 del PP, Miguel Tellado, ahora fa uns minuts le responía.
27: Supongo que pretenden indultarlo en pago a los servicios prestados, claro. Entre ellos, abrir de par en par la Fiscalía General del Estado a esta cloaca. Es evidente, Sánchez tiene que pagar los favores y pronto, porque sabe que va a perder. en les urnes.
25: Sí, el Partit Popular, a més, negocien des d'avui els debats electorals de cara a la campanya. El PP ha proposat un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, el grup Mediaset, un debat a quatre també amb Vox i Front Ampli a A3 Media, i un debat de tots els partits amb representació a Televisió Espanyola. El PP descarta, però, cap altre escenari i adverteix que Feijóo no farà entrevistes a tot arreu, començant per Televisió Espanyola. El PSOE els respon que no tenen cap problema amb els debats, advertint per al PP que són els mitjans de comunicació els que els organitzen i no ells.
23: Gràcies, Jordi. El govern espanyol veu el PP molt nerviós, massa, tenint en compte com de bé li van les enquestes. Pel ministre Òscar Puente és un senyal inequívoc que en el fons els populars saben que no hi ha res dat i beneït. Al contrari, con Bolaños pronostica una victòria del PSOE, ho ha dit fa només uns minuts.
0: Yo creo que estamos viendo a una derecha muy nerviosa, muy descolocada, y eso que en teoría las encuestas les van bien, las cosas no deben estar tan claras. Yo lo digo y estoy convencido que el Partido Socialista va a ser primera fuerza y espero que seamos capaces de sumar con el resto de formaciones progresistas para darle otros 4 años de progreso a nuestro país.
23: I per això mateix, com es veu a venir que els problemes per revalidar la majoria li vindran per l'esquerra, Puente té reclama l'espai que representen poder i sumar que es posin d'acord per garantir que no es perd cap vot progressista. Els demana que partin els egos, que es deixin estar de vetos encreuats i que cursin una llista única amb el millor candidat possible. Precisament la tria de candidat és un dels grans esculls a l'hora de germanar els interessos de l'esquerra. Més Madrid i els comuns aposten per Ada Colau, però Sumar proposa la seva pròpia candidata, la portaveu al Congrés, Verónica Barbero. Les bases d'aquest espai polític l'han escollit amb el 98% dels vots. Tenen temps per posar-se d'acord fins dissabte de la setmana que ve. Gabriel Rufián, però, no pot esperar tant. El seu rellotge corre més de pressa. Diumenge acaba el termini per presentar avals, si vol repetir com a candidat d'Esquerra Republicana. I de moment el partit continua sense garantir les condicions que demana. De fet, ja prepara una alternativa, Ser Giró.
3: Rufián té fins diumenge a les 6 de la tarda o bé per presentar 400 avals o bé per demanar l'aval de la direcció o el Consell Nacional. Però de moment no fa el pas, tot i que el cronòmetre va cremant minuts. Lamenta que fa dies que espera sense resposta que el partit li garanteixi una llista fi i sumar a l'espai nous actors vinculats a l'esquerra espanyola. La direcció del partit però nega que se li demanin condicions, insisteix que Rufián és el seu candidat i intenta transmetre certa tranquil·litat. Però hi ha algunes veus dins del partit que ja parlen d'alternatives de pla B. Un dels noms que agafa força, ho avançava ahir el periòdico, és el de Jordi Albert, diputat al Parlament. Això en principi es resoldrà com a molt tard diumenge a la tarda, abans, demà al matí, la mesa nacional de la CUP debatrà internament si es presenta a les eleccions. El 2023 ho va fer per segona vegada a la seva història i va perdre els dos diputats que hi tenia.
23: Els propers dies, doncs, seran clau per dibuixar el mapa electoral del 29N, no només al Congrés, també al Senat. El PSOE estudia anar-hi de bracet amb altres partits d'esquerres per aglutinar el vot i evitar trobar-se de nou com aquesta legislatura, amb un Senat dominat pel PP amb majoria absoluta que sistemàticament tomba tot el que li arriba. Fons dels socialistes esperen que s'aclareixi la situació amb el Front Ampli per proposar-los aquesta gran coalició a la Cambra Alta. A tot això, la campanya té el seu eco als tribunals. Aquest matí hem sabut que l'Audiència Nacional descarta imputar el PSOE per finançament irregular, com li demanava el PP, si més no de moment, perquè el jutge insisteix que encara s'ha d'investigar més a fons. La interlocutòria de Santiago Pedraz ve a dir que per molt mala espina que faci tot plegat, per molt que les actuacions del PSOE tinguin una aparença delictiva, no hi ha proves que ho demostrin. Félix Bolaños ja deia al Món que no hi ha res de res i acusava el PP d'intentar enfangar la campanya amb denúncies sense fonament.
26: Que lo que ha pasado es que el Partido Popular ha presentado un escrito solicitando la imputación del Partido Socialista intentando embarrar la campaña. O sea, todo tiene un objetivo y es que no hablemos de las cosas cotidianas que importan a la gente. Y nosotros no vamos a caer en esa trampa.
23: El PP, però, recorda que la Fiscalia veu indicis de criminalitat en les actuacions del PSOE i subratlla que Pedraz descarta imputar els socialistes, de moment, diu, però que no descarta fer-ho més endavant. I mentrestant, a Catalunya, el govern avisa que l'avançament electoral pot deixar en paper mullat bona part dels acords amb Esquerra Republicana. És el cas, per exemple, del traspàs de Rodalies. Des de Palau deixen clar que el traspàs pot quedar molt limitat, Adrià Santasusagna.
5: Sí, amb les eleccions han caigut molts temes de, com la condonació del FLA, el nou sistema de finançament o el traspàs de competències d'immigració o els de ports i aeroports. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, aquest mateix dimarts deia que el traspàs es mantenia.
6: Entenem, a més, que amb els mecanismes actuals d'una convocatòria electoral amb un govern que no està en funcions sinó que està en plenes facultats de poder-ho fer, es pot fer i s'ha de fer.
5: Però avui la versió del govern ja ha canviat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que el traspàs perilla, en parla d'Euskat.
7: Pues un cop has convocat eleccions, tens alguns límits, el govern té alguns límits per prendre algunes decisions. Per tant, ara estem veient doncs, si podem tancar alguns convenis, alguns acords.
5: I la recepta del govern per recuperar tots aquests projectes és la mateixa, demanar una gran victòria electoral de Pedro Sánchez.
23: Avui continuen les mobilitzacions per l'habitatge, el tema central d'aquesta precampanya. Aquest migdia hi havia convocats minuts de silenci en institucions i centres de treball arreu del país per la mort abans d'ahir de la Mari Carmen, dues setmanes després que la desnonessin, però també per l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar ara fa un mes perquè també l'havien desnonat. A Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Economia Alicia Romero l'han seguit davant de la façana de l'Ajuntament, acompanyats de treballadors i representants sindicals. N'ha parlat d'UGT i Comissions Obreres, Pablo Romero i Laura Urrea.
8: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
9: La història de Mari Carmen i la reacció social davant els desnonaments que ocorreran si no hi ha canvis en les lleis que ho impedeixen és la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
23: I la protesta continuarà a la tarda. El sindicat de llogateres ha convocat una manifestació a les 7 a la plaça Universitat de Barcelona amb el lema "El negoci de l'habitatge mata". En canvi, ha decidit desvincular-se de l'acampada de protesta a la plaça Catalunya. Segons han dit en un comunicat, volen centrar tots els esforços a organitzar la vaga general per d'aquí a un mes mal comptat, l'11 de novembre. I encara sobre els problemes relacionats amb l'habitatge, fa uns mesos us explicàvem l'infern que vivien uns veïns de l'Eixample de Barcelona per culpa d'un pis on es rellogaven habitacions minúscules per fins a 1.000 euros al mes. Hi havia sobreocupació, amenaces als veïns, agressions i tràfic de drogues. Estirant del fil, RAC1 va destapar una trama de relloguer fraudulent vinculada a la màfia sueca que controlava una vuitantena de pisos a Barcelona. Doncs bé, el pis que ho va originar tot ja s'ha recuperat. Mariona Martínez.
10: Ahir es va executar el desallotjament i es va fer fora la gent que encara hi malvivia. A dins hi han trobat drogues, xeringues i pipes per fumar. Els veïns també denuncien que s'hi guardaven bicicletes i patinets elèctrics robats. I dels dos homes que hi havia al darrere encara no se'n sap res. Giovanni, que es feia passar pel propietari, hauria venut il·legalment el pis a un dels inquilins, tot i que no n'era el propietari. I Alberto, que acumulava 21 contractes de lloguer, continua en crida i cerca.
23: Més coses. A Catalunya hi ha una cinquantena de prestacions socials diferents, però dues de cada tres persones que podrien beneficiar-se de l'ingrés mínim vital, per exemple, no el reben. Hi ha diversos motius. Alguns no saben que el poden sol·licitar i d'altres no ho fan perquè els tràmits són molt complicats. Ara un nou informe del CETIS, el Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social, proposa simplificar aquestes gestions i que sigui l'administració qui detecti qui pot rebre les ajudes i no al revés. Eulàlia Carrascal.
11: Ara, si una família pot optar dues prestacions, ha d'enviar documentacions per duplicat a tots dos llocs. El CETIS proposa que les administracions comparteixin entre elles els documents que ja tenen. També que es creï un catàleg de totes les prestacions que hi ha i que es transmitin per una i que es tramitin per una única finestreta. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, recull el guant però reconeix que no ho començaran a aplicar del tot, com a mínim, fins d'aquí a un any.
12: La Comissió d'Integració de Prestacions té l'encàrrec de que d'aquí un any tinguem un informe que ens digui com hem d'integrar totes aquestes prestacions de la Generalitat de Catalunya. En el mentrestant ja hem integrat renda garantida, ingrés mínim vital, per tant ja hem fet passos en aquest sentit, estem treballant també amb la resta de prestacions, hem d'integrar el món local també, que proveeix algunes prestacions importants.
11: Aquesta comissió ja es començarà a reunir a partir de la setmana que ve.
23: I el trasllat de les obres de Sixena cap a l'Aragó començarà en qüestió de setmanes. De moment només afectarà les pintures profanes, que no són tan vulnerables com les de la sala capitular. Tot i això, el govern de l'Aragó i el Museu Nacional d'Art de Catalunya no s'acaben de posar d'acord sobre la data exacta en què començarà aquesta operació. Eudald Martínez.
13: El govern de l'Aragó ha anunciat avui que el trasllat de les primeres obres començarà el 19 d'octubre. El MNAC, però, diu que la data no està tancada, que s'ha d'acabar d'acordar amb l'empresa que farà l'operació i que podria ser unes setmanes després. Sí, com sigui, uns i altres confirmen que el trasllat d'aquesta primera part de les obres de Sixena s'acosta i que durarà entre 4 i 5 setmanes. El Museu Català assegura que en aquest cas no es tem que el trasllat pugui causar danys irreparables a les pintures. En canvi, el director general de Patrimoni de l'Aragó, Pedro Olloqui, diu que aquesta operació ja serà un primer entrenament de cara al trasllat de les obres de la sala capitular.
14: La consolidació de las pinturas profanas será muy similar a la que necesitará la consolidación de las pinturas murales de la sala capitular. Por tanto, este traslado es un avance de que es posible el traslado de las pinturas de la sala capitular.
13: La justícia ha fixat el maig de l'any que ve per acabar de fer el trasllat de totes les obres al monestir de Sixena.
23: Hem arribat a 3:15.
15: Ha plogut molt més, ha plogut arreu. Les pluges de Gelida van estar més concentrades, aquestes han estat...

0: 14:15.
1: Rodalies ha recuperat certa normalitat després de les pluges torrencials d'aquests últims dies. Els trens entre Portbou i Barcelona tornen a circular després de 5 dies sense fer-ho. Avui també s'ha recuperat la circulació l'R7 que va fins a Cerdanyola Universitat. Una de les incidències que s'arrossega en canvi aquest matí és a la línia R2 i R2 Sud i circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, Estació de França, per una incidència a la infraestructura entre Sitges i Vilanova. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, que defensa que la xarxa ha reaccionat prou bé al temporal.
2: Ha plogut molt més, ha plogut arreu, les pluges de gelida van estar més concentrades, aquestes han estat extenses, i la xarxa ha respost raonablement bé en termes de infraestructura. La recuperació després d'aquests temporals, efectivament, nosaltres voldríem que fos a menys de 24 hores, han estat pluges molt intenses, de totes maneres.
1: El temporal no només ha fet estralls a la xarxa de Rodalies. Els pagesos de les Terres de l'Ebre asseguren que necessiten que s'arreglin els camins amb urgència, els camins que van quedar malmesos abans de l'inici de la campanya de l'oliva aquest octubre mateix. Unió de Pagesos demana ajudes i fa una crida a la mobilització dimecres que ve a Barcelona. Corresponsal de RAC1 Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
3: Bon dia. Sí, oliva i arròs són els dos sectors més afectats pels últims aiguats i inundacions a les Terres de l'Ebre. Ha fet mal a les oliveres la caiguda de 300 litres en poques hores després de 4 mesos de sequera extrema. Els aiguats provocaran una caiguda de la producció que ja venia molt tocada per aquesta sequera i, a més, dificultaran l'accés a moltes finques. S'ha malmès greument bona part de la xarxa de camins agrícoles de la comarca del Montseny i del Baix Ebre. Amb tot, les collites d'oliva cauran vora un 40%. Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
4: Per això demanem uns ajuts directes i ràpids. Venim d'una collita normal, però venim de 3 anys de sequera. El sector de l'oli i ja no pot aguantar més.
3: Plou sobremullat en un sector en crisi permanent des de fa molt de temps. Per tot, el sindicat majoritari Unió de Pagesos fa una crida a sumar quants més pagesos millor a la mobilització de dimecres que ve a Barcelona de tot el sector i en clau de país.
1: Gràcies, Esteve. I no només els pagesos de Tarragona estan en peu de guerra. Com dèiem, a Lleida han tret els tractors per reclamar que es doblin els descomptes als carburants que aplica el govern espanyol dels 20 cèntims per litre als 40. A Lleida, Jordi Sebastià.
5: Joves agricultors i ramaders de Catalunya han congregat un centenar de tractors a Lleida per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", diverses columnes han arribat a la ciutat de Lleida des del Fes, el Garràs, el Guaire, Almacelles, Torre Serona i Vallfogona de Balaguer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. Joan Carles Massot és el president de JARC.
6: Sí, sí, l'objectiu aquí és assegurar el relleu generacional, no? I per assegurar el relleu generacional, nosaltres les nostres reivindicacions són reivindicacions fiscals i les reivindicacions també de crisis, que són les que toquen en aquests moments per la pujada de costos de producció.
5: El sindicat agrari també reclama rebaixes fiscals per afrontar l'encariment de l'energia i mesures per facilitar el relleu generacional al camp.
1: Gràcies, Jordi. Després d'aquesta setmana amb la mobilitat afectada per les pluges, aquest pot ser un nou cap de setmana complicat a les carreteres perquè s'ajunten 3 dies festius. El Servei Català de Trànsit preveu que entre aquest migdia i demà surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 570.000 vehicles. L'AP7 tornarà a ser un dels punts més delicats. Els Mossos desplegaran més de 1.500 agents aquests 3 dies i faran un miler de controls. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones més pel tiroteig a Terrassa, que va acabar amb 2 guàrdies civils ferits, un d'ells greu, Xavi Pardo.
7: Els han arrestat a Granollers, ja són 6 detinguts per aquest cas, i els Mossos van detenir una altra persona que hi estaria relacionada. És un noi de 18 anys, a qui van trobar a Valls. Els 3 primers detinguts estan a la presó des que els van arrestar la setmana passada.
1: Els Mossos intervenen 8 tones de xix en una nau industrial de Cabanes a l'Alt Empordà. És l'operació més important d'aquest any contra aquesta droga.
7: De fet, les 8 tones confiscades suposen la meitat de les que s'han decomissat durant tot aquest any. La droga està valorada en uns 16 milions d'euros. Els agents van començar a sospitar que dins la nau hi havia alguna activitat il·legal. L'1 d'octubre hi van acabar entrant i van trobar la droga amagada a la càrrega d'un tràiler dins les bosses de cautxú. Els agents han detingut 7 homes que traficaven amb aquesta substància. Alguns els han decretat presó sense fiança. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
0: 14:15.
1: El Premi Nobel de la Pau reconeix una de les grans defensores del dret internacional. L'Acadèmia Noruega l'ha atorgat a la jurista sud-africana Navi Pillay, ex-alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i jutgessa del Tribunal Penal Internacional. El premi arriba en un moment en què països com els Estats Units o també Israel posen en dubte la legalitat d'aquestes institucions, Eudald.
0: Pillay, que ara té 83 anys, va dedicar els primers anys de la seva carrera a combatre l'apartheid a Sud-àfrica, fins i tot defensant figures com Nelson Mandela. Anys després va ser jutgessa a l'alt Tribunal de Sud-àfrica, el Tribunal Penal Internacional, i fins fa poc presidia la Comissió d'Investigació de les Nacions Unides sobre les vulneracions de drets humans al territori palestí ocupat. Són organismes internacionals que els últims anys han qüestionat figures com Donald Trump o Benjamin Netanyahu. Tot i que l'Acadèmia Noruega no ha esmentat directament aquests casos, sí que ha fet pinya amb el dret internacional.
8: Les institucions que defensen el dret internacional estan sotmeses a una pressió, sancions i atacs enormes. En el món actual, marcat per molts conflictes, donar suport a la tasca d'aquestes institucions, així com enfortir-la i ampliar-la, és la clau per aconseguir un món més pacífic. Per això, aquest any, donar aquest premi és especialment important. That is why it's important
0: this year in particular. La mateixa Navi Pillay ha reaccionat amb ironia quan s'ha assabentat del premi.
9: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Si aplaudiu una mica més, potser comparteixo aquest premi amb Trump.
0: Això després que la guanyadora de l'any passat, l'opositora veneçolana Maria Corina Machado, regalés la medalla del premi a Donald Trump, que havia criticat que no fos ell el guanyador del guardó.
1: I Oriol Pla, Sílvia Pérez Cruz, Pol Guasch i Victòria Spumberg són alguns dels guardonats als Premis Nacionals de Cultura 2026, els guardons que reconeixen l'excel·lència i innovació cultural. També han premiat els artistes sonors Cabo San Roque, el director Àlex Uller i Hande Editorial, Maria Cusó.
10: L'Auditori Pau Casals del Vendrell ha acollit aquest matí l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura, el màxim reconeixement cultural del país. Uns guardons que aquest any han premiat un actor, un escriptor, una cantant, una dramaturga i un director teatral, un duo sonor i una editorial. Oriol Pla, que fa poc també ha guanyat el Premi de Teatre del Ministeri de Cultura, reconeixia que no sap com reaccionar davant aquesta allau de reconeixements.
11: Jo vaig rebre aquest reconeixement una miqueta amb certa incomoditat, com qui ensopega una miqueta al pujar unes escales, no? Vaig trigar diverses setmanes a explicar-los la meva família, perquè hi ha aquesta incomoditat com una confusió de guardarropia que et dona una americana que no és teva, no? Serà que la vida artística vol ser una vida heretja, renegada, nòmada, al marge, perquè un bon show pot ajudar a fer esclatar una revolució, potser, no?
10: Els premis de 20.000 euros han crescut aquest any de 5 a 7 categories.
1: Josep Maria Mestres assumeix la direcció del Teatre Nacional de Catalunya amb un projecte que vol posar la cultura i la llengua catalanes al centre de la creació. Entre les propostes del seu mandat, que arrencarà la temporada 27-28, també hi ha la creació d'una companyia de teatre del Nacional, així com ampliar el temps d'exhibició de les produccions pròpies.
10: Josep Maria Mestres no és només un dels dramaturgs i directors més reconeguts de casa nostra, sinó que també és un gran consumidor de teatre. És habitual veure-la assegut en alguna platea del país com un espectador més. Aquesta passió per les arts escèniques és una de les claus que ajuden a entendre les línies mestres que regiran la seva etapa al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Entre elles destaquen la creació d'una companyia estable de 12 intèrprets, 6 homes i 6 dones menors de 35 anys, que tindran contracte de feina per a dues temporades. Una proposta ambiciosa que tindrà també la llengua com a principal cavall de batalla.
12: És també com a ciutadà del meu país, com a català, que assumeixo aquesta responsabilitat. Tenim molt clar que això comporta posar al centre la nostra llengua i la nostra cultura. Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
10: Aquesta temporada, Josep Maria Mestres treballarà de bracet amb Carme Portaceli, actual directora del TNC, i no serà fins la vinent que començarà el seu mandat com a nou responsable de l'equipament cultural.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges posa a la directa. Avui tots els focus estaran posats en la presentació de Kerrill. És la nova sèrie de Prime Video que recupera el clàssic de Stephen King i que arribarà aquesta tarda al festival en part del repartiment desfilant per la catifa vermella. Però no és l'únic mite del terror que torna a la vida. Els catalans Burning Percebes ressusciten el vampir més famós de tots els temps a La Muerte de Dràcula. La protagonitzen Laura Beismar i Javier Botet. Des de Sitges, Adrià García, bon dia.
13: Bon dia. El Dràcula dels Burning Percebes està cansat de viure eternament i lamina tot el contrari, és una noia malalta que es guanya la vida venent la seva pròpia sang i que no sap quant temps li queda. Els dos personatges s'uneixen en una comèdia que darrere l'humor absurd parla de la necessitat de deixar enrere els vells mites. Ho expliquen a RAC1 els directors Fernando Martínez i Juan González.
14: Tu veient la pel·lícula pots identificar aquest Dràcula amb el que tu vulguis, amb un jefe cabron que has tingut o amb una indústria que t'està fotent, no? Algo que està obsolet i amb el que hem d'acabar, no? Sí que és la primera que m'atreviria a dir que és més drama que comèdia.
13: Qui es posa la pell de Dràcula és Javier Botet, que ha interpretat tots els monstres aguts i per a bé, alienígenes, fantasmes o mòmies, a les ordres de Steven Spielberg o Ridley Scott. Ara bé, encara té una espineta clavada.
15: El otro día estaba bromeando con el hombre invisible. Si me pagan bien y lo hacen ellos... No, la verdad es que Star Wars, que de alguna manera es el origen de mi pasión por la fantasía y todo esto.
13: La pel·lícula forma part de la secció paral·lela Noves Visions.
1: Gràcies, Adrià. I posem-hi música perquè Mishima ha anunciat segona data pel seu concert de Nadal a la Sala Apolo de Barcelona. Deixeu que sigui jo, qui més estima, deixeu que sigui jo. Després d'exhaurir totes les entrades pel 23 de desembre, en pocs dies ja hi ha disponible una segona pel dia abans, pel 22 de desembre. I ara el temps, després de dies marcats per les pluges, sembla que aquest cap de setmana, Mònica, no s'espera ni una gota.
9: Sí, serà un cap de setmana de sol, que estones es combinarà amb algunes bandes de núvols prims que deixaran el cel més enterbolit, especialment diumenge a la tarda, però de pluja no se n'espera. Per tant, no cal agafar el paraigua aquest cap de setmana, ni tampoc dilluns, que es mantindrà també aquest temps més aviat tranquil. I de moment aquesta tarda amb un ambient més tardorenc, amb màximes d'entre 17 i 22 graus, però el cap de setmana pujant les temperatures. Demà pujant entre 2 i 5 graus aquests termòmetres, amb un ascens més marcat, sobretot entre les comarques de Girona i de Barcelona.
16: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: Hem arribat a 2:15. Avui reprenent la Lliga Primera Divisió, Xavi, amb el partit de l'Espanyol.
17: Això mateix, després de 3 setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, a les 9 del vespre torna a la Lliga amb la visita de l'Espanyol al camp del Màlaga i que, com sempre, seguirem en directe a RAC1 des de mitja hora abans. És el partit que obre la 8a jornada en què destaquen sobretot dos partits i tots dos es jugaran demà. Un és el del Barça, a 6:45 de la tarda contra el Getafe al Camp Nou, els de Flick sense Rafinha, però amb el retorn de Joan Garcia, i a continuació, a les 9 del vespre, el Madrid rebrà el Villarreal, amb els ulls posats en com rebrà l'afició Kylian Mbappé. El tècnic del Madrid, José Mourinho, l'ha defensat a ultrança aquest matí i ha qualificat totes les informacions dels últims dies de campanya dels mitjans de comunicació per provocar una xiulada del Bernabéu contra el francès.
16: A RAC1 14-15.
17: Per tant, ja veieu, matí intens el que hem tingut avui. Aquí hem d'afegir el comiat de Pedro Rodríguez. En parlarem de tot plegat i començarem connectant amb la ciutat esportiva Joan Gamper per repassar aquesta roda de premsa de Hansi Flick. Marta Ramon, bon dia.
18: It's not a big injury.
19: No té una lesió important.
17: Espera, Hansi, espera un moment, que estic saludant la Marta Ramon. Ara entres tu, però primer de tot, a veure, Marta Ramon, bon dia. Ara, a veure, una mica més, Marta, a veure, ara... Marta.
20: Hola, bon dia.
17: Home,
20: hola,
17: ara sí, ara sí. Ja. És que si no comencem bé, després les coses van malament. Marta, no, bon dia, ara sí, t'has sentit perfectament. Hansi Flick deia, ha explicat que Rafinha no hi serà ni demà per rebre el Getafe, però és que tampoc hi serà dimarts a Turquia per jugar contra el Galatasaray.
20: Sí, exacte, i ens ha sorprès, ens ha cridat l'atenció perquè des del club ens havien anat insistint aquests darrers dies que Rafinha ja estava bé i que entraria a la convocatòria per demà. Flick, però, ha concretat que han vist alguna cosa a l'última ressonància que els ha portat a la decisió de ser extremadament prudents amb ell. L'historial de Rafinha amb les recaigudes del curs passat a la cuixa dreta pesa molt.
18: It's not a big injury.
19: No té una lesió important, però ho hem de tenir en compte. La temporada passada va tenir massa lesions i l'hem de cuidar. Demà no jugarà, i tampoc a Istanbul, contra el Galatasaray.
18: Istanbul, against Galatasaray.
20: Sense Rafinha, Flick ha confirmat que confiarà en Gabriel Jesús per jugar de nou, que ja ha marcat dos gols en les quatre participacions que ha tingut fins ara amb l'equip.
18: Okay, this is the idea.
19: So... Aquesta és la idea, que sigui titular. Gabriel Jesús ha millorat molt aquí i s'ha adaptat a l'estil que volem jugar. La seva fortalesa és dins i a prop de l'àrea. I ho està fent bé. S'ha entrenat molt bé aquestes tres setmanes i valoro el que he vist. És clar que està preparat.
20: D'altra banda, Flick també ha deixat clar que demà Joan Garcia, que va lesionar-se contra el Racing, tornarà a ser titular a la porteria i ha avançat que De Jong està tenint tan bones sensacions que ja podrà rebre l'alta mèdica per viatjar a Sevilla dissabte pel partit davant del Betis. Així que de cara a demà encara serà baixa, igual com els lesionats Christensen i Roni Bardaggi.
17: Avui dia de noms propis, de repassar lesions, infermeria, però també d'elogiar, són paraules de Flick, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
20: Sí, Flick ha demostrat que la sintonia envers la selecció espanyola ha millorat molt i ha beneït la gestió que De La Fuente ha fet dels minuts dels seus jugadors.
18: What I have to say is also the... So for me,
19: el que he de dir és que valoro molt el que he vist a la selecció espanyola, evidentment com han jugat, però també què està fent De La Fuente amb els meus jugadors. Ha estat perfecte com n'ha gestionat els minuts. És clar que alguns jugadors estan jugant més que altres, però ha estat bé. La relació és força bona i estic content de veure-ho. I també que estiguin jugant aquest nivell top. Són el millor equip del món.
18: It's the best team in the world.
20: Flick, que va seguir in situ a Wembley el partit que la selecció espanyola va jugar contra Anglaterra, ha argumentat que hi ha jugadors com Rodri que necessiten més temps de recuperació, però que en canvi Lamin o Cubarsí, més joves, poden assumir més càrrega i li ha semblat que la gestió que ha fet de Lamin ha estat la correcta. El nivell que està demostrant Lamin, tant al Barça com a la selecció, està deixant molt satisfet Flick fins al punt que ja el veu a punt de ser el millor jugador del planeta, una lluança que no és habitual en l'entrenador alemany.
18: What I can see. Here, also in the training.
19: El que puc veure aquí, també els entrenaments, és top. Això és el que necessitem d'ell, perquè serà el millor jugador del món, si no ho és encara, i està molt a prop, i ho serà. N'estic convençut al 100%. Si continua amb aquesta actitud per entrenar-se, per millorar cada dia, aquesta és la mentalitat correcta. I en aquest moment està en aquest camí, i això em fa molt feliç.
18: And I'm really happy about this.
20: Flick ha admès que el calendari que els ve a sobre és molt exigent, però sobretot ha volgut posar el focus en el Getafe, un rival que pel seu estil de joc defensiu els és incòmode.
17: Per cert, elogis també de Hansi Flick avui a Xavi Esparta, l'endemà de confirmar-se per part del club que renovarà fins al 2030, un dels jugadors que va tenir més presència en els primers partits de Lliga i que després ha vist o s'ha vist relegat a la suplència en els últims dos enfrontaments, perquè Joao Cancelo, de moment, li ha passat pel davant. Marta, moltes gràcies.
20: Fins després.
17: Ja veieu Rafinha protagonista avui en aquesta roda de premsa. De fet, ho ha estat durant bona part de l'aturada de seleccions. Aquestes molèsties, semblaven molèsties. Diu que no hi ha lesió greu avui al tècnic del Barça, però que alguna cosa hi ha i se n'haurà de fer seguiment mèdic i, per tant, no podrà jugar ni demà ni contra el Galatasaray, dimarts a la Champions. I a Getafe també, lògicament, n'estaven molt pendents. De fet, n'ha parlat el seu tècnic avui, José Bordalás, el tècnic de l'equip madrileny. Albert Bassas, bon dia.
2: Bon dia.
17: Que pràcticament ha comparegut a la mateixa hora que Flick.
2: Sí, ha estat just uns moments abans d'aquí que li preguntessin per una hipotètica baixa del brasiler.
21: Que no esté Rafinha no tiene que ser un problema para el Barça, ni mucho menos. Sí que es verdad que es un jugador que está en un momento de forma increíble y la repercusión que está teniendo en su equipo. Pero, vuelvo a repetir, tiene una plantilla increíble y bueno, el que juegue tiene un nivel mundial, un nivel de todos, o la inmensa mayoría son internacionales, son jugadores de un nivel y de una talla enorme.
2: De fet, ha arribat a dir en una altra resposta que el Barça és un dels millors equips d'Europa i que li agrada molt com juguen amb pilota, però encara més sense. Diu que sense pilota també és el millor equip de la Lliga. També ha comentat que encara és difícil dir si Lamin és el millor futbolista del món, però que té una carrera molt llarga per davant, per tot el talent que té, i sobre el seu equip assegura que la majoria de futbolistes han tornat bé de les seves seleccions, a excepció només de Martín Satriano, amb unes molèsties, tot i que també s'ha mostrat optimista que pugui arribar al partit.
17: I abans que comenci aquest Barça-Getafe, el públic del Camp Nou podrà acomiadar-se i agrair la feina de Pedro Rodríguez en l'homenatge que li ha preparat el club blaugrana. Àlex Pintanel, bon dia.
22: Què tal? Bon dia, Xavi. De fet, farà el servei d'honor. Ho ha explicat Joan Laporta aquest matí, el president del Barça, en el comiat del futbolista canari, en un acte molt emotiu. a l'Auditori 1899, acompanyat de la seva família, els seus fills i també d'excompanys com Busquets, Puyol o Xavi Hernández. Pedro tanca una carrera plena d'èxits amb 776 partits oficials i 4 clubs, Barça, Chelsea, Roma i Lazio, 25 títols, 20 amb el Barça, entre els quals destaquen 3 Champions i 5 Lligues, i vestit de blaugrana hi va estar 8 temporades en les quals va marcar 99 gols. Amb la selecció va ser titular en la final del primer Mundial a Sud-àfrica i també va guanyar 2 anys després l'Eurocopa el 2012. Tot i aquest palmarès, ha dit avui que marxa amb una espineta clavada i és no haver pogut guanyar cap títol a Itàlia. Es retira amb 39 anys perquè considera que, entre altres coses, ja li ha passat el tren de la motivació.
3: Però al final era ja un tema també de mentalitat. Mentalment no m'encontrava en el 100% per a competir i tampoc físicament. Y al final lo más bonito, como te he dicho, y lo más honesto, por así decirlo, era echarse a un lado, dejar pasar al resto de generaciones que vienen ahora por detrás. Yo ya he hecho mi carrera, mi trabajo, lo que tenía que hacer, y como has dicho tú, para mí sí que ha sido este el momento idóneo, el momento especial de poder retirarme.
22: Pedro ha rebut els elogis de molts excompanys, entre ells de Xavi Hernández, que fins i tot ha reconegut que va pensar a repescar-lo durant la seva etapa com a entrenador del Barça.
4: Així em vaig pensar fer-lo tornar. Vam estar parlant. Va tornar el Dani i en aquell moment tenim una situació difícil i bueno, vam estar sopesant la possibilitat de tornar i fer aquest gol 100, però al final no va quadrar la cosa.
22: Abans, Pedro també ha explicat que havia trucat directament a Xavi perquè el fitxés i pogués marcar aquest gol 100, encara que fos de penal. El canari també ha destacat el gol de la final de la Champions a Wembley com un dels més importants de la seva carrera. Ha elogiat a Pep Guardiola, amb qui va créixer i es va formar com a futbolista, i finalment també ha valorat la nova fornada de futbolistes formats a la Masia i que ara estan al primer equip.
17: Àlex, gràcies.
22: Adéu, bon dia.
17: Un dels partits a tenir en compte d'aquesta jornada 8 que avui comença, després parlem de l'Espanyol, però és que just després del Barça-Getafe posarem tota l'atenció al Santiago Bernabéu. El Madrid es retroba amb l'afició després de la derrota del derbi al camp de l'Atlètic de Madrid i de tota la polèmica amb Mbappé d'aquesta aturada. I precisament un dels principals punts d'interès és saber com rebrà l'afició al davanter francès. Gemma Montero, bon dia.
6: Bon dia.
17: Avui a la roda de premsa, Mourinho ha demanat que siguin justos els aficionats i ha aprofitat per carregar contra els mitjans de comunicació.
6: I la gran majoria de preguntes han anat dirigides a aquesta recuperació de Kylian Mbappé a Suïssa després de la petita lesió que es va fer amb la selecció francesa. Mourinho dona ple suport al jugador i creu que tot plegat està orquestrat per la premsa.
23: Este es un de vuestros objetivos, obviamente que es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduz exactamente a esto.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: París, que ha sido transformada en un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel de pequeñas casas, donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central de los restaurantes, de los spa, la zona común de este hotel de tranquilidad absoluta. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta.
3: Les explicacions de Mourinho sobre la vida de Kylian Mbappé.
4: També, sí.
3: A tot això, demà ja han de disputar aquest primer partit després de l'aturada contra el Villarreal. Bellingham, Guler, Cucurella i Dumfries arriben havent jugat molts minuts amb les seves seleccions i veurem si Mourinho els dona un no descans.
4: Per tant, demà, Barça-Getafe, 6:45, a les 9, Madrid-Villarreal, partits de la 8a jornada, que, com dèiem, comença avui mateix amb el partit de l'Espanyol, al camp del Màlaga, els blanquiblaus amb una novetat important, la de Javi Puado, però amb la mateixa necessitat de punts que tenia abans de l'aturada. Edu de Batlle, bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, la Lliga torna per l'Espanyol a la Rosaleda, enfrontant-se al CUE i amb la necessitat de redreçar un rumb massa irregular fins ara. L'última derrota a casa davant l'Elx obliga l'equip a millorar la imatge i el resultat. Javi Puado torna a una convocatòria 9 mesos després de la seva gravíssima lesió al genoll i podria tenir minuts. També ha viatjat Andoni Gorosabel, ja recuperat dels seus problemes físics. A l'11 podria haver-hi canvis significatius respecte als últims partits. Al davant, un rival que encara no ha guanyat en aquesta lliga, ha fet només 3 gols en 7 partits i té encara més urgències. Manolo González convida a no menys tenir aquest Màlaga.
6: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat, però tampoc... Quan anava en cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
5: Al Màlaga podria estrenar-se un ex-blanquiblau, Fernando Calero, que encara no ha debutat amb els andalusos. No hi serà, en canvi, José Salinas, cedit per l'Espanyol i víctima avui de la clàusula de la por. El partit es jugarà a les 9 amb arbitratge d'Hernández Maeso i l'ajuda al VAR de López Toca. El podreu seguir des de mitja hora abans a RAC1.
4: Tot això, la primera divisió. Pel que fa als catalans de segona, el primer a jugar serà el Sabadell. Demà, al camp del Ceuta, el Girona, com sabeu, tanca la jornada dilluns al camp del Tenerife. I parlant dels gironins, avui ha parlat Porto, entre d'altres coses, basses de tot el que ha passat aquest estiu dins del vestidor.
7: Sí, veu autoritzada, home de pes dins la plantilla. En una entrevista al podcast del Club Orgull Gironí, Porto reconeix que hi ha jugadors que es van excedir aquest estiu en el seu desig de voler sortir.
8: Yo puedo entender, ¿no?, que quieras salir, como te digo, ¿no?, que quieras vivir otras cosas, que creas que tu etapa ha acabado y quieras salir, pero hay maneras y maneras. No quiero entrar en detalles ni nada, pero quizá ha habido momentos en los que hay una línea roja donde no se puede sobrepasar.
7: Ara bé, també té clar que aquesta situació tan adversa que han viscut ha unit encara més els que s'han volgut quedar.
8: Creo que este verano, pues tan ajetreado y con tanta información, desinformación, con tanto revuelo, nos ha hecho desde el primer momento hacer más piña, ¿no? De los que queríamos estar, de la gente que venía que quería estar, de los que se han quedado también. Eso nos ha hecho, pues, el estar más unidos, el ser más familia, ¿no? Que también es importante.
7: Recordem que el seu dia Porto també va marxar després del primer descens, però defensa que el seu cas no és comparable perquè sempre va anar de cara amb el Girona i deixant diners a la caixa del club després que la Reial Societat en pagués la clàusula, un win-win per totes dues parts.
4: Tot això a casa nostra i la resta de grans lligues europees també es preparen pel retorn de la competició i, a més, hi ha algun partit interessant. Albert Pedrol, bon dia.
9: Bon dia, Xavi. Per començar, encara que no formi part de les grans lligues europees, avui a les 7 de la tarda juga el Galatasaray.

0: Ai, el rival del Barça dimarts vinent a la Champions. L'equip turc rep el Kasım Paşa, el vuitè classificat de la competició. Alemanya avui es juga un dels clàssics de la Bundesliga. A 8:45 del vespre, el líder, el Borussia Dortmund, rep el Werder Bremen, el vuitè classificat. I un quart d'hora més tard, a França, el segon, l'Olympique de Lió, juga al camp del Lens. A Anglaterra, demà a 2:45 del migdia, Arsenal-Leeds. I a 7:15, Manchester United-Tottenham. Tot i que el partidàs de la jornada és el Liverpool-Manchester City de diumenge a 6:15 de la tarda. De tornada a la Bundesliga, demà a 4:15, el Bayern de Múnich juga al camp de l'Augsburg, i a França el PSG, que també és rival del Barça a Europa, rep el Le Mans a 8:45 del vespre. I a Itàlia, demà a 6:00 de la tarda, l'Inter de Milà rep el Parma. Diumenge a 1:15 del migdia, el còmode Cesc Fàbregas juga a casa contra el líder, la Roma, i ja que abans parlàvem de Pedro, la Lazio, el seu últim equip, rep el Monza a 3:00 de la tarda.
1: Gràcies, Pedrol. Ara passen 2 minuts de 3:45. Anem a la resta del futbol.
2: Parlàvem de segona. Avui encara no comença la jornada, segona divisió, però sí a primera federació, per exemple, amb un partit avançat, que és l'Eivissa Madrid-Castilla a 9:00. Dels catalans, el Nàstic juga demà a 4:45 a Torremolinos, l'Europa rep l'Algeciras diumenge a 7:15 i el Sant Andreu tancarà dilluns, que és festiu, al camp de l'Hèrcules també a 7:15 de la tarda. I a segona ref, demà a 4:00 obrirà la jornada el Barça Atlètic contra el Logroñés, més tard a 6:00 Manresa-Osasuna B, i ja de cara a diumenge, Girona B, Espanyol B a 4:00, i Olot Terrassa i Tudelano Reus Redis a 6:00.
1: Et vas quedar, potser, no? Sense el teu ordinador, del kit digital.
2: Sí, aquella primera tocada. Calla, no me'n parlis.
1: Doncs si us passa tan bé com amb ell...
2: Estic pendent.
1: Teniu una nova oportunitat, sí, i aquesta vegada, que no se us escapi, pots aconseguir un ordinador per al teu negoci amb una eina de facturació o una pàgina web, una de les dues coses, i el millor, doncs, que pots preparar ara mateix la teva sol·licitud sense cost i sense compromís. No ho deixis per demà. Entra ja a kitdigital.cat i, sobretot, que aquesta vegada no se t'escapi. kitdigital.cat. Va, i ara pàgina de bàsquet. Avui que el Barça rep els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana a la quarta jornada de l'Eurolliga. Dani Aguilar, bon dia.
3: Hola, Xavi, bon dia.
1: Després de l'exigent setmana passada en 3 partits a domicili, arrenca avui una sèrie de 4 partits consecutius a casa.
3: Sí, avui contra els Alguiris, diumenge en Lliga davant el València, i la setmana que ve doble compromís europeu contra Maccabi i Olympiacos. Un fet que posa en valor Alexander Sekulic, el tècnic eslovè, conscient, a més, que aquesta setmana neta ha servit per poder entrenar. Una situació poc habitual amb l'actual calendari.
4: Si volem treure avantatge del fet de jugar a casa, sobretot després del viatge tan exigent físicament com el de la setmana passada, aquests 3 dies hem d'aprofitar-los. Ens han anat bé per preparar els partits que venen, perquè no tindrem gaire temps per entrenar. Així que sí, que volem treure profit de jugar a casa.
5: Of home games now.
3: I el primer plat avui davant un tros d'equip, Rocamora, que no acostuma a estar en les converses dels conjunts més poderosos, però que la temporada passada va acabar 5è i que aquest curs ha incorporat noms com Sterling Brown, Carson Edwards o, sobretot, Jonas Valanciunas. El lituà ha tornat a Europa després d'una espectacular carrera de 14 anys a l'NBA i apunta a ser un dels pivots més dominants del continent. Uns Alguiris, per cert, que va arribar ahir nit amb retard per problemes amb el vol. Recordo el Barça, de la seva banda, pendent de saber si entren o no al roster Tosane Buoma, que debutaria, i Josh Nivo, després de les seves respectives lesions, en caurà segur Justin Minaya. És el partit que tanca la jornada 4, juntament amb el Baskonia Beşiktaş, a la mateixa hora, un quart d'hora abans, Olympiacos Efes.
1: Aquest Barça-Zalgiris, doncs, que el podreu viure en emissió conjunta amb el partit de l'Espanyola a RAC1, en una jornada d'Eurolliga, Dani, que ha deixat ja el primer triomf del Real Madrid.
3: Sí, 86-76 contra el fins ara invicte Partizan de Joan Peñarroya, gran arrencada blanca i rúbrica de la victòria després de la reacció sèrbia de la mà de Teo Maledon, que s'està fent amb les claus de l'equip. L'Eurolliga la col·lideren els dos únics equips que no han perdut encara. Panathinaikos hi va superar el Fenerbahçe, i atenció al València. Inici impecable dels taronja, 4-4, ahir superant 93-82 al Hapoel Tel Aviv.
1: I en canvi, qui encara no ha guanyat, en aquest cas a la Lliga Femenina, és l'Espart Girona.
3: que ahir va tornar a perdre. Ho va fer a casa davant un conjunt, això sí, cridat a ser la part alta malgrat ser un recent ascendit, l'Azul Marino de Mallorca. Derrota 83-89, malgrat els 27 punts d'Illana Martín, amb un Roberto Íñiguez apuntant directament a dues de les seves pivots per la manca de rebot a la sala de premsa. De moment, 4 derrotes en 4 partits oficials per les gironines. En canvi, el Cadí va guanyar 70-60 al Leganés, el primer triomf al Turgellenc en Lliga.
1: Gràcies, Dani. Ara temps pel motor, cap de setmana amb MotoGP i en Fórmula 1. De fet, ara mateix tenim en marxa la classificació per l'esprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Gemma.
6: I falta poc menys de mig minut, i si res no canvia, al capdavant Lewis Hamilton i Charles Leclerc, els dos Ferraris, Alonso 7è i Carlos Sainz 17è. Deixa'm dir-te que hi ha hagut bandera vermella per un accident de Sergio Pérez sense greus conseqüències. S'ha hagut d'aturar l'activitat a la pista per recollir 4 peces del monoplaça de Pérez. A més, Lewis Hamilton ha dit que Max Verstappen l'ha avançat amb bandera groga. Per tant, això s'investigarà i veurem si hi ha sanció o no per el neerlandès. Aquesta classificació determina la graella de la cursa sprint. Demà hi ha una altra classificació que determinarà la graella de la cursa de diumenge. I en motos tenim el Mundial, el Gran Premi d'Indonèsia, George Russell, que diumenge sortirà des del fons de la graella, marcat el millor temps en el primer i únic entrenament lliure al matí, com dèiem, a la Fórmula 1 de Marina Bay, en aquesta sessió de l'esprint, doncs, que s'està a punt d'acabar, com dèiem, amb millor temps per Lewis Hamilton.
1: Doncs motos i cotxes per aquest cap de setmana, va, que ens falta per rematar. Què ens falta per saber, Gemma?
6: El principal favorit del Masters 1000 de Xangai, l'alemany Alexander Zverev, ha guanyat avui la segona ronda del torneig davant el xinès Wu Yibing, que participava com a convidat i que l'ha posat contra les cordes. A més, Alejandro Davidovich ha guanyat el nord-americà Jackson Brooksby, butxí de Jaume Munar, ho ha fet en 2 sets. En handbol, victòria del Barça 34-27 contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Els de Carlos Ortega sumen ara 3 victòries en 3 partits i són líders en solitari del seu grup. La lleidatana Ait Sunoda, de campiona del món de judo en categoria de sota 70 quilos, s'ha endut l'or en la gran final a Bakú contra Micaela Polleres, la rival que la va superar la lluita pel bronze als Jocs Olímpics de París d'ara fa 2 anys. La 26a edició de la Zegama Ice Corri es disputarà el 6 de juny del 2027. És la marató de muntanya més emblemàtica i obrirà preinscripcions per la seva pròxima edició l'11 de gener a les 12 del migdia. I les entitats sense ànim de lucre d'esport adaptat i inclusiu a Catalunya podran estalviar uns 700.000 euros de manera anual, segons càlculs de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, gràcies a la modificació que s'ha aprovat al Congrés dels Diputats. Aquesta modificació elimina el límit d'edat per obtenir la bonificació total de les contingències comunes de la Seguretat Social dels entrenadors i també dels tècnics. Fins ara només s'aplicava a aquells que treballaven amb esportistes menors de 18 anys.
1: No, no marxis, que et volia comentar que moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima, fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats a animaautomoció.com. 5 minuts i les 3, ara venim.
7: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebres teus èxits com si fossin seus.
8: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
12: A la Fundació Adecco volem acomiadar tots els enemics. Busquem aliances per començar a canviar vides. Uneix-t'hi a despediratodos.com.
13: Si vols ser la compra, ve a Tanaka.
10: inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel Origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 95 al quilo, o la costella de porc Origen Espanya a un preu imbatible de 4 euros amb 79 al quilo. Fins al 12 d'octubre, a Carrefour.
13: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
14: 3 vertical, caminada per la natura.
15: Trekking?
14: 6 horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
15: Excursions gratis amb Costa.
14: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
16: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Tiri, tiri, tiri. Ràpid amb la L, l'assegurança més completa per a mascotes en veterinari és de...
18: Exacte, de Línia Directa, perquè la nova assegurança per mascotes en veterinari té tot el que necessita el teu gos o gat.
19: Amb la C completíssima.
18: I a un preu que només Línia Directa et pot oferir, 18,90 euros al mes. Truca o entra a liniadirecta.com.
20: Última oportunitat per aprofitar els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. No t'ho perdis, només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
21: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
22: RAC1, emissora oficial.
23: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
24: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
25: Entrades a auditori.cat.
26: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
27: Perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa tries l'especialista i demanes cita directament amb els millors metges i pots fer-te les proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
26: Jo les triaria.
27: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
28: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
29: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
28: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
30: Mary Shore.
31: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit, una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
32: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
6: Les 3, actualitzem la informació en marxa a l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. El Servei Català de Trànsit calcula que fins demà sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 570.000 vehicles. Doncs bé, un accident a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès ja provoca aquesta hora prop de 7 quilòmetres de retencions. El sinistre obliga a tallar dos carrils i la cua s'acumula en direcció nord fins Sant Cugat del Vallès. Un altre accident a la Ronda de Dalt també obliga a tallar un carril a Esplugues. Això provoca 9 quilòmetres de congestió en sentit Llobregat. Per anar cap a l'altra banda, cap al Nus de la Trinitat, també hi ha 9 quilòmetres de retencions. La Ronda Litoral també va força carregada a aquesta hora. A més d'un mes perquè arrenqui la campanya electoral i amb totes les enquestes, tret del 6 en contra, el PSOE ven optimisme. Ho ha fet, per exemple, Félix Bolaños, al Món RAC1.
33: A nosotros es que se nos dan mejor las urnas que las encuestas, de siempre. En España ya ha habido unos cuantos presidentes por encuesta, el señor Albert Rivera, el señor Pablo Casado y el señor Feijóo, pues yo aspiro a que ingrese en ese selecto club también.
0: Bolaños també ha obert la porta a indultar abans de les eleccions al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. El PP denuncia que seria una mesura per pagar-li els serveis prestats. Recordem que García Ortiz el van inhabilitar per filtrar dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El Nobel de la Pau reconeix aquest any el dret internacional tan qüestionat per mandataris com Donald Trump. L'Acadèmia d'Oslo l'ha concedit a la jurista sud-africana Navi Pillay, exalta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i jutgessa del Tribunal Penal Internacional. I Oriol Pla, Sílvia Pérez Cruz o Victoria Spumberg són alguns dels guardonats aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. També l'han recollit l'escriptor Pol Guasch o el director Àlex Uller, entre d'altres. Pel que fa als esports, el Barça no podrà comptar amb Rafinha en el retorn a la Lliga després de l'aturada de seleccions, Xavi.
1: El brasiler encara té molèsties i serà baixa per enfrontar-se demà al Getafe, però també pel partit de dimarts de la segona jornada de la Champions contra el Galatasaray. Ho ha confirmat el mateix tècnic Hansi Flick.
2: It's not a big injury.
3: No té una lesió important, però ho hem de tenir en compte. La temporada passada va tenir massa lesions i l'hem de cuidar. Demà no jugarà, i tampoc a Istanbul, contra el Galatasaray.
2: Istanbul, against Galatasaray.
1: Flick ha deixat entreveure que el seu substitut serà Gabriel Jesús i també tornarà Joan Garcia a la porteria. Demà també juga el Madrid contra el Villarreal i un dels punts d'interès és com rebrà l'afició Kylian Mbappé. Avui el seu entrenador, José Mourinho, l'ha defensat a ultrança i ha acusat els mitjans de comunicació de fer una campanya perquè el Bernabéu el rebi amb xiulets. La vuitena jornada comença avui mateix amb el partit de l'Espanyol al camp del Màlaga. Començarà a les 9 del vespre en directe a RAC1 des de mitja hora abans i a la mateixa hora, també a 9:15, en bàsquet, el Barça rebrà els Alguiris a la quarta jornada de l'Eurolliga, que també podreu seguir en directe a RAC1.
0: I el temps, s'espera una tarda de sol, però amb ambient tardorenc. Mònica Usar.
4: Les temperatures quedaran més frenades que ahir, excepte en punts del Pirineu, on seran més altes, però moltes màximes es mouran entre els 17 i els 22 graus. Però el cap de setmana torna a pujar el termòmetre. Demà pugen entre 2 i 5 graus aquestes temperatures, amb un ascens més marcat entre les comarques de Girona i de Barcelona, i es mantenen en aquesta línia de cara a diumenge. I dilluns podrien pujar una mica més. I un cap de setmana bàsicament marcat pel sol, només amb algunes bandes de núvols prims, que diumenge sí que es poden fer més espessos, però en general tindrem un cap de setmana tranquil i sense pluja.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14-15, que hem fet un dia més amb l'Albert Guerra al control. Continuem pendents de l'actualitat dels butlletins. El 9-7 a Navallonesta.
1: Avui edició de butxaca perquè a 9:15 l'Espanyol juga a RAC1 amb la prèvia d'aquest Màlaga Espanyol de les 9 del vespre. També farem connexions amb el bàsquet i l'Eurolliga. En acabat, tu diràs, amb el Gerard Ballera. Núria, Xavi, molt bona tarda, què tal, com esteu?
5: Bona tarda.
1: Bé, bon divendres.
5: Igual.
1: Escolta, que hem trobat una noia aquí al públic,
5: sí,
1: que es veu que és... Jo pensava que era oient dels Taloners, que es veu que potser també, però ella no ha vingut pels Taloners ni pel Toni ni pel Versió.
5: No.
1: Jo crec que pot explicar ella per què ha vingut.
5: Sí, i a part ve amb una indumentària que a mi m'ha agradat bastant. Què tal, com et dius?
7: Carmina Ballar.
5: Carmina Ballar, bones. Que vens de...
7: De, bueno, allò és allò del Pelegrí, d'on soc, d'on vinc. Soc de Tàrrega, visc a Barcelona i tornaré a Tàrrega.
1: Molt bé.
5: Quan moris o ara?
7: No, ara que m'estic jubilat, m'he jubilat i estic fent... Aquí a Barcelona és inaguantable, jo.
5: M'encanta. Molt bé. I llavors, escolta, tu de qui ets fan absolut?
7: Jo, d'oques gràcies.
5: És que ara la veiem amb dues samarretes, perquè anaves amb una de suadora que posava oques, s'ha tret la de suadora i porta una samarreta d'oques gràcies, també. Vull dir, portes la roba interior d'oques?
8: Està d'ella?
7: No.
5: Digues.
8: Pregunta-li si va comprar el merchandising al concert.
7: No, ho vaig comprar per internet, això. M'ho van portar a casa.
8: És que...
1: Millor,
8: el Montero!
1: Més fàcil.
7: No m'esperava el Montero, però no, va venir un senyor X...
5: Que tu et pensaves que comprant per internet vindria Montero, no?
1: Sí.
5: Amb el paquet. No, mira, la samarreta, eh?
7: Sí, perquè ell és tan amable que es dedica a tot. Està sí. Per tot i per tothom.
5: Ah, clar.
1: Montero repartiendo por el mundo entero.
5: Exacte. Tu ets molt fan del Montero, però no del Josep Montero real, no?
7: Bueno, jo també, perquè es veu molt bon noi, però com que està tan lluny allà a l'escenari i tal, dic, vaig a veure el Montero del Versió, a veure si tinc sort, i així el felicito... directament, perquè és una passada, el
1: doncs
7: concert.
1: Li podem concedir el desig, eh?
7: Ah, sí?
1: Josep Montero, bona tarda.
9: Què passa, penya?
10: Flipa, tio.
9: Les coincidències de la vida,
7: Hola. Escolta, quina passada,
9: passada. És una passada, és una flipada.
7: Us heu gastat molts quartos,
9: I si sapiguessis els que fotem...
7: Bueno, ja, però no sé
9: més,
7: si fareu la fareu la pau, Dilluns heu de tornar a entrar.
9: La pau, què vols dir, la pau? Sí, sempre la pau. Fem la pau, a favor,
7: ai,
9: sempre
7: sí.
9: De la pau, tia.
7: Sobretot...
5: Tia, sempre... que la senyora està només preocupada per si us sortirà el compte als concerts.
9: Sí, home, sí.
10: Jo crec que pels calés no ha de patir, senyora.
9: Hem quedat unes pantalles de puta mare, tio. Sí.
10: Però parla bé que estem a la ràdio, Josep?
9: Jo parlo com si de la polla.
5: Josep, per favor!
10: Josep!
5: Que parlo com si de la polla, tio, que tira massa de dir res!
9: No, vull dir...
10: No m'imagino...
9: Si parlo així, vull dir... Més aviat parlar poc avui, saps per què? Tio, encara tinc dos concerts, saps? Vull dir. I l'altre dia, fins i tot el Gerard Quintana, tio, aquell iaio, em deia...
5: Ah, Josep!
9: No, bueno, el tio aquell deia que hòstia, que no arribaria als 4, tio. L'altre dia ho deia que no arribaria als 4.
10: Però per què? Com vas de veu? Vas
9: bueno,
10: bé, no?
9: Perquè ell és un loser, tio.
5: Però no diguis... Josep, respecta una mica...
9: Clar. Bueno, tio, respecto qui em dona la puta gana.
5: No, però jo no m'imagino que...
9: Aquest seria el concepte. De, bueno, fotre el que em dona la gana a la vida, perquè la vida són dos dies, saps?
5: Jo no sé si, Carmina, tens alguna pregunta cap al Montero.
9: Carmina, digues,
7: tia. Jo espero que...
9: Què passa, tia, què passa?
7: Bueno, a mi m'agradaria molt que tornéssiu, però espero que ja que ho feu, tia, això...
9: Però encara no hem acabat, primer...
7: Bueno, ja, avui toca el penúltim dels últims.
9: Sí.
7: I demà serà l'últim de l'últim.
9: Va, tia, molt bé.
7: Però que ja, a mi em tocava el dilluns,
9: hòstia,
7: però com que va ploure, bla, bla, bla...
9: Clar, jo ja... Jo els vaig dir que no sabia suspendre, tio. Que
7: no, sí, que llavors...
9: Que si
7: no,
9: la vida és un incendi, que cantem
7: però...
9: sota la pluja, saps? Vull dir, és igual. Vull dir...
7: Que no hagués funcionat la meitat de les coses, t'haguessis enrampat allà dalt.
9: Escolta, com...
7: Ens quedem sense Montero.
9: Com et deies?
7: Carmina.
9: Carmina, et puc dir un secret, tia?
7: Sí, i tant, tots.
9: Vull dir...
7: No. Em convides a casa teva.
5: Va, això... Un moment. Tu, Carmina, i recordem que tenim en Xavi i la Núria, sentim com lliguen ells dos. Tu, Carmina, et t'agradaria tenir una anicota?
10: Un afer.
7: Fet de germana gran.
9: A veure, jo amb els temes de l'amor soc molt intenses, vull dir...
7: No donaria la talla.
9: Tia, vull dir, podíem aguantar dos anys, saps?
5: Qui no donaria la talla, tu o ell?
7: Jo.
9: No, va.
5: Perquè dic, no donaria la talla, dic, a veure, aquí.
9: No, home, no, bueno... Tia, estic segur que tenies la d'això. Et volia dir un secret, vale? Perquè tu no pateixis per això de si marxarem o no marxarem, perquè tots els grups carden el mateix. Vull dir, ara diem que és l'últim, perquè ens ompli tot, saps?
7: Ja. Això és el que em fa patir.
9: Exacte.
10: Sí, ja pots anunciar que tornareu, eh?
9: Va, tio, els gossos, què van dir? Que no tornarien, ja han tornat, tio. El sopa de cabra, tio, que són més pesats que m'acaben la
5: puta. Home, no.
10: Són predecessors d'alguna forma, no els
9: falti. Sopa de cabra van dir que fa 15 anys que tornava per últim cop, tio, i van omplir 4 Palau Sant Jordi de merda, saps? Vull dir que ni...
5: A veure.
9: Que ni un estadi puto olímpic.
10: Però tu no tens respecte per ningú, què?
9: Bueno, pels oques, tio. Per això no tenim col·laboracions, ens les suen, tio.
5: Ens les suen les col·laboracions, tio!
7: Farien nosa les col·laboracions.
9: Clar, tio. És la primera, tia, en aquesta puta ràdio que diu la veritat, tio. Entre vosaltres, el corpès de... Hi ha col·laboració, tia,
10: per cert, ens comentava fora de micròfons la Carmina que si tens alguna entrada per dissabte, que ella hi torna,
9: jo. Hòstia, bueno, podem mirar, tio. No sé, la veritat és que jo no tinc cap puta entrada, perquè no sé... Jo no sé com va, jo entro allà cantant i surto cantant, saps? Vull dir, llavors hi ha un paio que em porta a Muntanyola i ja dormo allà amb un cotxe que m'estic arreglant. Dormo dintre i ja està.
7: Home, si tens un casalot allà...
9: Jo era mecànic, tia.
10: Sí o què?
7: Sí o què?
5: Era mecànic, us ho creieu? Sí o què?
10: Bueno, Josep, et deixem que t'has de guardar veu per avui,
9: Sí, el Plas del Clapés també em vol trucar, tio.
10: Ah, sí?
5: Perdona,
10: sí,
5: amb el Clapés no hi ha bon rotllo, o què?
8: Però si el Clapés no sap ni dir el teu nom, de lo vell que és.
9: Clar, no, si m'ha descobert ara, el tio.
8: Clar.
10: Però jo sé que ell i l'Arnau Vila van junts a veure't,
9: Sí, tio.
8: I avui venim l'Estadella i jo, separats.
9: Sí. Bueno, però avui és dia dolent, tio.
8: Jo vinc amb la... Bueno, era l'únic dia que vaig aconseguir.
9: Bueno, perquè avui demà ve la tele, tio. Demà ve la tele i ens reservem per demà, saps? Vull dir, avui cantaré com una merda, però és igual.
8: Jo, si et dic la veritat, penso en fer una prèvia tan gran...
9: Bueno,
8: que arribaré al Palau aquest i pensaré...
5: Clar, tia,
8: al
5: Palau, a l'Estadi Olímpic.
8: A l'Estadi Olímpic, també tenia un ball. Arribaré
9: jo,
8: a l'Estadi Olímpic i pensaré que és aquella, la Bet Rotergas, que ha tornat...
5: Amb una trompa olímpica,
9: Bona estratègia.
10: Montero, molta sort per avui,
5: Gràcies a vosaltres i a tots els fans dels Jocs, tios! Ens veiem aquesta estona!
10: Pots dir adéu al Xavi i a la Núria Montero?
11: Xavi, Núria, sou unes llegendes, clar que sí!
10: Vinga, va, que comencem el programa. Adéu, bon cap de setmana!
9: Sí, Xavi, Núria, Xavi, no m'estigueix.
12: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els tauners del versió RAC1. Tauner,
8: és que en català no.
12: Amb Marc Bala, Guillem Estarella...
13: Jo era un jinete total.
12: ...i Alba Segarra.
8: Que no tengo miedo a la verdad.
14: Pues vinga, nen. Oh!
10: Molt bona tarda a tothom.

0: Alba Segarra, Guillem Estadella, públic aquí present i gent que ens esteu escoltant des d'on sigui. Molt bon programa 462.
1: Bona tarda, Marmada!
2: Ole, amb alegria, Milutjone. Bona tarda, maquinotes, llegendes, d'oques grasses, eh?
0: Ai. Oh, ha marxat el Montero, ja?
2: Ha marxat, menys mal. Està una mica fònic, ja, eh?
0: Sí, eh? Sí.
2: Porta una setmana intensa, eh?
0: No aguantarà, aquest, no aguantarà.
2: Sí,
1: sí. Sort que ja acabe.
2: Sí, escolta, passa't una cosa, que ha vingut gent mentre la Carmina parlava amb el seu nòvio, sí? Que ha arribat tard. Què tal, com esteu? Què us ha passat?
3: Què tal, bones?
2: Què tal, tot bé?
3: Pues que hem anat a dinar.
0: Ah, molt bé.
3: Ens hem emportat el GPS i s'ha acabat el vi. A partir d'aquí no vull dir res més.
2: Com? Que t'has emportat el GPS?
3: No, el GPS ha vingut a dinar amb nosaltres.
2: Vale.
3: I s'ha acabat el vi. Llavors no trobàvem l'edifici.
2: On heu anat a dinar?
3: Aquí a la vora, pot dir? A Flames.
2: Espera, un moment, que tu has anat a dinar amb ell, eh?
1: Sí, a Flames.
2: A Flames, què és això?
1: No sé, un restaurant per aquí.
0: Sembla un poble,
1: eh?
2: Saps allà? Anem a Flames, al Baix Empordà.
0: Allà, a Flames, sí.
2: D'on veniu vosaltres? Pot ser, perquè amb aquest accent no...
1: Del Bages.
2: Ai, què tal?
1: Bé, per allà. No ha plogut tant com aquí.
2: Però del Bages, de tota la comarca, o com...?
1: No, jo sóc d'Artés.
2: I tu ets de...?
3: Jo sóc de Sant Fritós, però Vicartés, amb ella, també.
2: O sigui, t'ha guanyat la victòria, no?
3: Sempre guanya. Sempre.
2: Espera, un moment, és que
1: estan... Jo vaig estudiar amb l'Alba.
2: Què no vau estudiar?
1: Ciències polítiques.
4: És que no ho sembla, però tinc una carrera i 3 màsters, eh?
2: Sí que es nota, sí que es nota.
4: Has de trobar una gran inversió a casa.
2: Estàs molt bé, molt bé. Sí que és veritat que us noto que ha baixat el vi, eh?
1: Oh, i tant. Home, si es paga, s'acaba.
4: Això... Té tota la raó.
2: Increïble, molt bé. I el que us dediqueu vosaltres?
3: Jo sóc camioner.
2: Perfecte. Què transportes?
3: Una mica de tot relacionat amb el tema dels reciclatges.
0: Clar, per tant, tu no ets molt amic dels taloners.
3: Sí, us escolto cada dia.
0: Però els altres taloners, que són els que...
2: Els
4: que roben camions.
3: Els de l'APC ara...
2: Aquest no va molt borratxo, perdona.
3: No, tampoc això, tio.
2: Ara no tornes en camió, no?
3: No.
0: Que resulta...
3: Avui no, amb el camió.
2: Que hagués aparcat el camió a zona blava.
0: No has vingut en camió. No, que hi ha un grup, diguéssim, de lladres que roben a camions.
2: Espera.
1: Amb ell li han robat.
0: Amb ell?
2: Ho sap ella!
4: No.
2: I ell no!
4: Està d'ella. Amb ell li han robat el cor.
3: Això és veritat.
4: No, i ara explica'ns lo de veritat.
3: A mi m'han robat a nivell, bueno, a fora, a França.
4: És que sempre són els mateixos.
3: Sí.
0: Alba.
4: Alba. Els francesos.
0: Alba.
2: Que el meu pare és francès, eh?
4: El teu pare és francès?
2: Sí. Què dius? El DNI posa França. Jo, eh?
3: Bueno, però... Que ponen tu DNI, no?
2: No és veritat, perquè mons avis es van conèixer a París quan van fugir. Va haver-hi un tema aquí.
4: Però és maco.
2: Va haver-hi un nano que només tenia un ou, que manava molt.
4: El petit francès.
2: I llavors...
3: Són els que em van robar, segur.
2: Els de l'ou?
3: No, els dels teus pares.
2: No, jo... Llavors... Diguéssim que els meus avis van haver de marxar perquè era una mica d'esquerres.
4: Però llavors ton pare va néixer a França, però és de sang catalana.
2: Òbviament, però va estar allà fins als 4 o 5 anys, el tio.
4: Estadella, això no és res. Va estar allà fins als 4 anys, uau. Bueno, toda una
2: perdona,
4: vida.
2: Perdona, hi ha gent que la Lamine Yamal ha nascut aquí i que es pensa que és del Marroc, eh? Vull dir, mon pare també, clar. No és del Marroc, no, és de França. No.
4: Vale, sí.
0: Que no sigueu pas,
4: racistes i que compreu pomes de Lleida i mai de França. Seguim.
0: El tema és que...
2: Puta França!
4: Voleu un cruixer, meu mare! Aprena a parlar, que fas gàrgares mentre parles, guarro!
2: Colgate!
4: Sarkozy!
0: El deixeu parlar, pobre noi, que havia d'explicar...
3: No havia...
0: Ah, no, havia d'explicar.
2: Que quan et van robar, tu?
0: Sí.
3: Bueno, fot temps, a França, en una estació de servei.
2: Tranquil, eh? Sí. Sembla que et molesti que preguntem per la teva vida, eh?
3: Porta'm una copa de vi. Oh.
0: Mare de Déu.
2: Hòstia, però quantes ampolles us heu cardat?
3: Una.
2: Espera, que torno cap a les... És que han arribat tard i estan separats molt lluny. Què tal?
1: Bé.
2: Una copeta de vi.
1: No, una ampolla entre dos.
4: Blanc o negre?
2: Blanc o negre.
1: Negre.
0: I la prèvia? Heu fet prèvia o no?
1: Bueno, una cerveseta.
0: Veus? És que no falla.
4: I molt bé. Jo crec que no ho han fet per beure alcohol, sinó que ho han fet perquè està sortint moltes notícies que està caient molt la venda de vi negre. Home. I des d'aquí jo animo tothom a que begui vi negre.
1: I han fet ampolla del país.
4: Clar, és que...
2: De quina denominació d'origen?
1: Segrià. Terra Alta.
2: Terra Alta, molt bé, molt bé. Terra Alta, està molt bé. Molt bé, perfecte.
0: Estem aplaudint el vi que s'han fotut, eh?
2: Vam anar a la fira del vi de Gandesa, un bolo dels taloners, vam anar a Gandesa, no te'n recordes?
4: Jo no hi era.
2: A tu no hi eres, encara?
0: No,
4: perquè com que hem passat més ties aquí que... que programes, que ningú us aguante. Jo bueno, encara no hi era.
2: Well, de moment tots te les aguanten prou, eh?
4: Bueno, perquè...
1: Aguanteu-la.
2: Perquè...
1: L'Alba.
2: És una màquina. És a Lleida, però bueno.
4: Que no tengo miedo, la verdad! No.
2: Escolta'm una cosa. Llavors, heu begut vi tal i qual, i bé, eh?
3: Una mica. Una...
2: Veniu pels taloners, pel clapers, per què veniu?
3: Per tot. Ja ha passat la tarda, aquí, ja.
2: Per baixar la ressaca.
5: A dormir la mona.
1: Si
6: fora.
2: M'encanta perquè el senyor va xerrant sol, eh?
5: Tenim el públic que mereixem.
2: Tenim el públic que mereixem. El teu nom com era?
3: Gerard.
2: Gerard, vale, molt bé. Quin cotxe has vingut?
3: El meu.
2: Quin cotxe és?
3: Un Cupra.
2: Perfecte, doncs escolta, Mossos d'Esquadra de Barcelona. Espereu-lo, Francesc Macià.
3: Estan a baix ja esperant-me.
2: No, fora que... aplaudiment, clar que sí. Vale, i a veure... Ha passat una cosa màgica que aquesta setmana, o la setmana passada crec que vam trucar al guanyador de l'esmorzar de Forquilla,
5: que
2: era de l'andreueng d'aquí de Barcelona, que era el Juli.
4: Ai, sí.
2: Tant de coses que ens va dir allò, hòstia, vindré i us portaré tal.
5: El tio
2: s'ha presentat sense dir-nos res i ara mateix el tenim aquí assegut i ens ha portat el plat guanyador de la Lliga del Porc i la Forquilla d'aquest any! Bravo! Juli! Aixeca, a veure.
5: Enhorabona, Juli. Juli, enhorabona.
3: De nou, vinc amb el delivery.
2: Vens amb el... És que clar...
4: Jo pensava que quan arribava que era de Globo.
2: Sí.
4: Pensava,
2: sí.
4: Hi ha algú de la ràdio que es demani Globos,
2: no
4: en sèrio?
2: Bueno, vam trucar, perquè és el segon any que guanyes el...
3: Sembla mentida.
2: És que se'm fa bolla. La Lliga del Porc i la Forquilla. La Forquilla i el Porc.
3: Per la filla d'un any meu, la Lliga del Porc i la Salchitxa.
4: Oh.
2: Ai, la teva
3: filla. Té 3 anyets i ella es va quedar amb allò.
2: El porc i la salchitxa.
3: Li mola més, eh? Mola...
2: Home, està bé, la salchitxa. A mi m'agrada més la salchitxa, clar.
3: Ah, bueno, depèn.
2: El què?
3: Depèn, de quin.
2: Veniu de dinar amb els del Bages?
3: No. Vinc de treballar, cony.
2: Vale, bé. Llavors, ens has portat aquí el delivery?
3: Sí. I us el monto aquí, pim-pam.
2: En sèrio?
3: T'ho juro.
2: Fem una cosa.
4: Ah, menjarem.
6: Si vols.
2: Bueno, és el...
5: Bon, avui la gent ve una mica alterada, eh?
2: Avui el públic ens està fotent canya,
4: eh? Jo sempre vull menjar.
5: Fem una cosa.
3: Plat, eh?
2: Sí. Juli.
4: A veure, Juli, aquesta ment bruta, eh?
3: No, que va.
4: Però hem de posar el rentaplats.
2: Guarro! Fem una cosa, anem a públic.
5: Exacte, anem a publicitat.
2: Tenim a la Sara Roy. Sí. Però que, potser que muntem abans i ja...
5: Espera, saluda-la.
2: Sara, què tal, com estàs? Tot bé?
7: Molt bé.
5: Estàs flipant una mica o no?
7: No, esteu molt divertits.
2: Perquè esteu molt divertits, eh? No, si et sembla, fem una mica de xou. Tu també podràs tastar, si vols.
7: Perfecte.
2: Ha guanyat 2 cops seguits el millor esmorzar de Forquilla a tot Catalunya, eh?
7: Increïble.
2: Tu esmorzes de Forquilla o cornflakes?
7: Jo soc d'esmorzar molt bé.
2: Perfecte.
5: Bé.
2: Doncs ara muntem el tinglado. Bé, no?
5: Ara ho muntem. Va.
2: Juli, vine cap aquí, va.
5: 4 anuncis. El Juli va muntant l'esmorzar de Forquilla, sí. Que ens la fotrem de ressupó, i la Sara Roy es va preparant per l'entrevista. Ara tornem, som els taloners.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: Ai, que ràpid passen les coses bones.
13: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
12: O els 10 dies Nissan...
13: Com?
12: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
14: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
15: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
16: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
15: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: RAC 5, 4,
9: 3, 2, 1.
6: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
17: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
6: Us hi esperem.
18: Mira, ja ve, recta final.
19: Mare de Déu.
6: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
20: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
21: Un autèntic bochorno.
17: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
6: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
17: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
25: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
24: Truca a Verisure al 900-903-744.
26: Verisure.
27: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
28: La majoria de casos amb tractaments conservadors milloren. Ajustar o canviar els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
27: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
28: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
27: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
29: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
27: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
6: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
9: RAC1 Podcast.
6: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
5: L'estació de servei que subministra la gasolina més barata de tot l'estat és a Lleida, concretament a Torà, al Solsonès.
4: L'estació és de Torà i es converteix en el punt de subministrament de gasolina més barat de tot l'estat espanyol.
5: Bravo, bravo.
2: Pensava que Torà no era un poble

0: A veure, abans de seguir...
1: Hòstia. El del vi va boig, eh?
0: Sí. Doncs mira, això t'interessa i molt.
1: Ara.
0: Has de parar l'orella perquè a Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. De la llar.
2: Mai apuntar aquest número. Apunta.
1: De la llar, això què és?
0: De la llar.
1: Ara parla amb Muyayo.
0: Mira, saps què passa? Que ja no ho he de fer mai en directe, però menjo durant la publicitat.
1: No ho hagués dit mai.
0: I han portat coca.
2: Oh, que bona. De Santa Maria Palau Tordera.
1: Sí. Home, Santa Maria Palau... M'encanta.
0: Allà es mou una coca, nen.
1: Bueno, literal. No, literal.
0: Que jo l'acabo de menjar.
1: Vaig tenir una parella per allà.
2: Tu has tingut parelles a totes les comarques?
1: Sóc el foraster...
2: T'has pensinat. El micro és un altre. L'has pillat ara.
0: Doncs això, que estava parlant d'assegurances de la llar.
2: Això.
0: Gràcies, Alujas. Perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i portes a Línia Directa, pagues un 40% menys, garantit, mira, i amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any...
1: El sorteig. Vols que la fem nosaltres, la menció?
0: No, ara ja acabo.
3: Tente, espavila.
0: El sorteig d'un any d'hipoteca gratis.
1: Home!
0: Us ho podeu creure o no? Truqueu o entreu a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
2: Ara!
1: Ara.
0: Molt bé aturat, aquesta falqueta.
1: Aquesta menció jo crec que l'han de pagar el doble per la dedicació que li fotem, eh?
0: Bueno.
2: De qui era? És broma, Línia Directa, el valor ser directe.
0: Tu també has anat a fer el vi, eh? Escolta, que teníem el Juli durant la publicitat preparant-nos perquè recordem que és el guanyador per segon any consecutiu
1: ara
0: de l'esmorzar de forquilla a Catalunya.
1: De moment és l'únic guanyador, perquè fa dos anys que es fa.
0: Exacte.
1: I és el Madrid dels esmorzars de
0: com forquilla. Com es diu aquell de motos que sempre guanya el bou? No,
2: el
0: Marc
2: Marquis.
0: Toni Bou.
2: Qui és aquest?
1: Oh. 40 premis del triatló. Sí, Toni Bou, una màquina.
0: Toni Bou.
2: Ah, triatló.
1: No, trial.
0: Bueno, anem a l'esmorzar de forquilla.
2: Felicitats, Bou.
1: Però no és el del Barça Jugarracó.
0: Va, seguim.
2: Aquest és Pou, va.
0: Va. Que tenim el Juli, que durant la publicitat ha preparat aquest plat. Ens pots explicar què has, diguéssim, cuinat?
4: Bé, ja el duia cuinat, eh?
0: Sí, bé.
4: Que quedi en acte. És una galta de porc bracejada, vale, amb brandada de bacallà i suc de mongeta de Santa Pau.
2: No. Jo foto una cullerada d'això...
1: Em torno boja!
2: Jo foto una cullerada d'això, hem de fer l'estudi nou.
1: Reforma per sorpresa.
2: De fet, home, podríem penjar una foto a les xarxes ara mateix perquè la gent vegi com és?
0: Bueno, ja que tenim la Sara Roy aquí, potser, Sara, vols tastar...
1: Home, potser que ho faci ella, no? Perquè tu ets de bon esmorzar, has dit, Sara.
5: Sí, jo soc de bon esmorzar.
1: Hòstia, quin contrast de to de veu.
5: Ja, jo vinc aquí com... com amb molta calma. No?
0: Vols fer els honors?
1: Fes el tasto.
5: Sí?
1: Vinga, va. Mira, atenció.
5: He de dir que tinc el dinar aquí dalt.
1: No,
5: però...
1: no.
2: És molt lleuger, això, eh?
0: Sí.
2: És pràcticament xia.
5: Sí, ho provo perquè... lo de la galta, o sigui, estic com...
0: Oh, quina pinta que té!
1: Déu meu, Déu
5: Mare
1: meu.
5: Mare de Déu. Això és els postres, eh? Perquè no n'he fet, mira.
0: Avui, a joc de cartes, el millor esmorzar de forquilla.
5: Oh. Un moment, que estic agafant una mica de tot.
2: Què està passant, Sara? Què estàs fent?
5: Estic agafant, doncs, brandada de bacallà, el porc i les mongetes.
1: A veure, un moment.
0: Digue'm una altra entrevista on et cuidin així, Sara. Hombre!
2: A veure, atenció.
1: Un moment, atenció, eh?
0: Veredicte, eh?
1: Sara Roy, ara mateix, tastant el...
5: No, està increïble.
4: Si no t'agrada, no diguis res, sisplau.
2: No.
4: No em deixis malament, eh?
5: Uau, està supertendre, m'encanta.
0: Bravo!
4: Gràcies!
5: Uau. És un... La veritat, és increïble.
2: Sí, eh? Sí. Ens recomanes que el provem. Tots de la mateixa cullera, l'olor.
0: Vinga!
2: Que diria l'estadella. Pot ser que tingui de tot, perquè té fesolets, té carn, té brandada de bacallà... Pot ser que guanyis perquè hi poses de tot? Són tots els esmorzars possibles en un?
4: Tots en un, exacte. Vaig guanyar l'any passat igual i aquest any també.
2: Vaja, prova. No menjaré un fesolet perquè, si no, que és gràcies, hauré de cancel·lar el concert.
1: Avui podrem... El programa d'avui està sent realment caòtic. Que el Bala no mengi, perquè no parlarà.
0: No, és que no podré parlar.
1: Bueno,
5: no, aquest és boníssim.
1: No, jo no vull, perquè jo també em cago.
2: No, és molt bona, aquesta carn. Molt,
0: podem passar entre el públic. Gràcies. En voleu o no?
1: Sí?
0: El del vinet diu que sí, que li ha quedat un raconet. No, no, té una pinta, això, espectacular.
1: Ara, ara això també ho rolarem per la redacció, perquè deu estar boníssim. Escolta, Juli, de l'Andreueng, d'aquí de Barcelona, Juli Alcorza, moltes gràcies. Bicampió. Bicampió. No vol dir de vi com els altres. No, bicampió, no, no,
0: un altre
4: vi. Això és sèrio, eh?
1: Això és sèrio? De...
0: Vas a pel tercer o no?
4: No.
1: Si guanyes el tercer, t'has de fotre una estrelleta al sí, davantal,
0: eh? Et retires.
4: Bueno, hi ha ofertes.
1: Hi ha ofertes?
4: M'han proposat ser jurat.
1: Oh, això és perquè no volen que t'hi presentis.
0: Ja t'han calat, ja t'han calat.
2: Bé.
0: Va, que passa un minut de dos quarts i hem de saludar a la nostra convidada estrella d'avui, que és la Sara Roy.
1: Hem de baixar revolucions.

0: tempo, eh?
1: Aviam, ajuda'ns a picar de mansara.
2: És que us esteu accelerant, eh? Tota l'estona. Sí, a veure.
1: Anem molt accelerats tot el dia.
0: Ai, Déu meu.
1: Ens fa molta il·lusió acabar la setmana amb una de les veus més dolces de Catalunya, ja ho heu comprovat. Penseu que comencem la setmana amb el Marc Llibre.
0: Hòstia, el contrast és fortíssim.
1: Això vol dir que la cosa sempre va a millor. Això que esteu... Mira, el Marc Llibre, que ja comença el cap de setmana. Això que sona és El balcó amb Geranis, una de les cançons del nou disc de la Sara Roy. Es titula Per si s'acaba el món. La carrera de la Sara ja fa temps que la seguim, perquè, de fet, va formar part, això segurament ho sabeu, de la tercera generació del grup de música infantil Macedònia. Clar, tractant-se d'una fruita, potser estem davant del seu treball més madur. Ara ho descobrirem. Sara, bona aquesta, eh? Sara Roy, bona tarda. La cançó és Balcó amb Geranis. Com t'ho fas perquè no se't morin els geranis? A mi em duren molt poc, eh?
2: T'he de dir que se m'han mort els geranis.
1: No! Fins aquí l'entrevista. Ja, home, jo pensava, si fas una cançó...
2: Em van aguantar fins que jo vaig treure la cançó, jo fent fotos als geranis, com boníssim, perquè sempre he tingut geranis a casa dels meus avis, tal. No em van durar. No em van durar, nois. I ja llavors, no tinc.
0: És en comptes d'un balcó, és un cementiri de geranis, no?
2: No, perquè tinc moltes plantes a casa, m'agrada molt tenir plantes.
1: Què et dura més, què et dura a casa?
2: L'aloe vera.
3: Ah, clar, indestructible.
0: Pues que l'aloe vera et cura tu.
3: És que l'aloe vera podria sobreviure als monegros, saps? És terrible. És com, bueno, lo complicat és matar una aloe vera.
0: Bueno, jo he matat una de cactus.
3: Però perquè ets massa generós amb l'amor, tu.
2: Amb perquè li dones molta aigua, clar.
1: Sí, massa aigua, massa aigua. Sí. Escolta, el disc es diu Per si s'acaba el món. Per si s'acaba el món, Sara Roy, la pregunta és... qui hauria de substituir a Jordi Basté, si s'acaba el món?
2: No, home, no ho sé. A veure, si s'acabés el món ja ningú podria fer.
3: No, però volem dir...
0: Clar, el món a RAC1.
1: Clar, el món a RAC1.
2: Si s'acabés el món a RAC1.
0: Clar.
2: No s'acabaria, ningú podria substituir-lo.
0: Des d'aquí una salutació al mundo.
1: Em fa gràcia perquè això de que el Bundó és el substitut es diu des de fa 20 anys, des d'abans que comencés el Basté.
3: Des d'abans que naixés el Bundó.
0: Sí. Exacte. Aquest nano que naixerà farà el bol a RAC1 quan aquell ho deixi.
3: Va fer ué i van dir ui, substitut.
1: Com si no fos prou fer el dia lliure cada cap de setmana, pobre. Escolta, has gravat les veus del disc amb les teves amigues? Això és veritat? Hi ha una part que són...
2: Ai, sí.
3: Però elles són cantants?
2: No. Però les vaig convidar a l'estudi i vaig dir vinga, va, que ens gravarem les veus. Sí o sí, vull que visqueu com l'experiència que jo també estic vivint. Ai. I perquè també volia com guardar aquest record d'haver fet alguna cosa així juntes.
3: Perquè és un disc que guarda tota l'estona records.
2: Sí.
3: Hi ha molta nostàlgia.
2: Total, o sigui, és un disc que abraça literal la nostàlgia, que és un sentiment que a mi em commou molt i des del que creu de manera molt fàcil. I sí, cada cançó parla d'un petit final o canvi de vida, però al final també cada cançó guarda, no?, el que al cap dels anys pues, es queda, com l'amistat, l'amor...
0: Que bé xerra.
3: Ets aquesta gent que guarda coses... O sigui, ets Diògenes?
2: No.
3: No, val.
2: Sí. No, perquè el meu pare sempre em diu que s'ha de viatjar amb una motxilla petitona. Oh. Llavors, aferrar-te com a les coses materials, no. Aferrar-te a la gent.
0: Per tant, tu, si has de fer la volta al món, que vas amb una quechua?
2: Pues mira, la volta al món encara no m'he plantejat, però...
3: Però al Marroc hi vas anar cosa. Fa poc, què portaves?
2: Sí, poca cosa. Jo soc de portar una maleta que de vegades... O sigui, jo sóc de les que arriba al lloc i diu... Hosti, no he portat pantalons curts. Hosti, m'he deixat això.
0: Al Marroc no he portat...
2: Llavors és com...
0: Clar.
2: No, sóc un desastre. Sempre porto menys coses.
1: Però tu pots comprar necessito. Allà, no?
2: Sí, sempre. Bueno,
3: és l'excusa per ja. Comprar.
2: Sí, per una mica l'aventura. Pues, bueno, okay. Passar una mica de fred.
1: Clar, a mi em feia gràcia això que deies de convidar les amigues perquè visquessin la mateixa experiència que tu. Mm. Les teves amigues de què treballen? Perquè també estaria bé que et convidessin a la seva feina, no?
2: Bueno, clar, a veure, les meves amigues treballen a l'hospital, a educació, vull dir, al final, empresarials. Necessitar molt, és
3: encantar.
2: És molt diferent. No, va ser molt terapèutic, eh? Realment, sí. Però per totes, per mi també.
3: A mi em caus molt bé. Ah. Vull dir que si mai em vols portar a cantar...
2: Quan vulguis.
3: Tinc alguns hits que sí. Estan...
2: I conto. Ara vale. Conto.
3: Sí, no sé de telonera al concert, et puc cantar sobre vols... carreteres.
1: Tu voldries sentir com canta l'Alba Segarra? Perquè de tant en tant sí. Canta aquí el programa. L'has sentit mai cantar?
0: De tant en tant, ho ha fet un cop, eh?
3: Sí, no, dos, vaig fer una de Shakira, però no vaig triomfar gens.
4: I la del Toa Toa del Currupipi, també. Sí, sí,
2: crec que t'he sentit algun dia, però... A veure, sí, m'agradaria sentir-la.
3: Però com, en directe, no?
0: No, la Luja és la mateixa, està buscant la cançó, que és un gran un hit i, sobretot, és música reivindicativa, que s'ha deixat de fer.
3: Soc cantautora.
0: Sí,
3: jo intento amb la meva música traslladar el que aboca el malestar
0: transmetre,
3: de la
0: transmetre, no?
3: Transmetre.
4: Transmetre mal de cap. Això és el que vols transmetre, sí.
3: És una sensació que és la mateixa que conduir per la 2 a Lleida.
2: Perfecte.
3: A veure com ho sents, a veure com t'arriba.
0: Tu saps què és la Panadella?
2: No, què és la Panadella?
3: Hòstia santa.
2: Què és la Panadella?
4: És que l'Alba sempre ho reivindica.
3: D'on ets tu?
2: Jo sóc de Manresa. Sóc del Bages.
3: Hòstia,
2: però fa ja 6 anys que no estic al Bages.
3: Havíem
2: però...
3: començat molt bé.
0: Ja no li caus tan bé. La Panadella és, diguéssim, que quan arribes a la Panadella s'acaba Catalunya. Per,
2: vale,
0: per la gent que mana.
2: Vale.
0: Però vale. Queda Lleida.
3: És el que separa la veritat de la farsa.
2: No, jo reivindico és que a mi hi ha una cosa que ens costa molt trobar concerts per allà a Lleida, t'ho juro. I és algo que quan hi vaig...
0: Fem una crida.
2: Quan hi vaig és com increïble, perquè la gent és superguai i he anat com a cicles superpetits a
3: un poble de Nàrnia, saps?
2: No, a un poble de com 5 persones i de cop... Pam, 200 persones allà a tope.
3: Bueno, clar, és que allà ens reproduïm com els panys dels peixos.
2: Però no hi anem gaire.
4: Si vas, has d'agafar la 2,
2: vale,
4: que és el hit de l'Alba.
2: Vale, a veure...
4: No siguis molt dura, vale, amb la seva tècnica vocal.

0: Vull valoració.
1: Bé, és que la Sara cosa... Roy li està sortint sang de les orelles. Pobra Sara Roy.
2: És que saps aquí... Ah, bueno, clar. Bé. És que m'has recordat a la Yolanda Ramos a l'actuació de... No.
1: Però això és un gran
2: pintor. A l'actuació de
1: Nomo.
2: Del Nomo. Clar, clar, o sigui, és la mateixa veu, el mateix que fort.
1: És la Yolanda
0: és
1: Ramos.
0: És el millor que m'han dit en tota la meva vida que soc
2: Yolanda
0: Ramos.
2: No, jo soc superfan de la Yolanda, o sigui, en plan, Alba, increïble.
3: La Yolanda Ramos catalana, però no, és que és catalana. Clar,
1: sí, sí, vull sí. Dir...
0: Passa que xerra en castellà.
3: Clar, exacte.
0: Jo com que no en sé...
1: Quan t'hem presentat, hem recordat el teu pas per Macedònia. Quina fruita eres?
2: La mandarina.
1: La mandarina.
2: I just comença el temps de mandarines.
3: Però tu t'agraden les mandarines, eh?
2: Sí, m'agrada.
3: És que queda molt bé, eh?
1: Això ho triàveu vosaltres o no?
2: Sí,
1: tu seràs la mandarina.
2: Sí, ho triàveu.
1: Ah, que bonic.
2: Entre les cinc noies triem, pues a mi m'agradaria ser la maduixa, pues a mi la mandarina.
3: Ah, i sí. Feia reunions de fruites, eh?
2: Sí. Sí.
3: Que guai.
2: I decidíem.
3: I dir, amor, jo...
0: Ai, però és que tu potser sí que és una mandarina.
3: Sí, tens sí. Molt de mandarina.
0: Quina bueno, fruita seria l'estadella?
2: Ah, no sé, un kiwi.
1: Dos. Dos, en concret,
3: perquè
1: dos.
3: Perquè estic a ticar a casa.
0: Ah, i el bala?
1: Aviam.
2: Ai, no sé, un mango.
3: Un mango?
0: Hola,
3: vigila, no vagis a Montserrat, eh?
0: Jo.
2: Una cirera.
3: Oh! Acabem de fundar les noves Macedònies!
1: Em faria tanta il·lusió ser una Macedònia, de veritat, eh?
0: Et va costar molt sortir de Macedònia i començar tu sola?
2: No, va ser diferent, perquè era com de cop... Deixava de compartir escenari com amb cinc persones i compartir-ho tot, a de cop tenir un projecte en solitari com defensar jo sola absolutament una hora de concert, però...
0: Clar.
2: Però bé, perquè vaig agafar taules llavors, jo crec que va ser xulo.
3: Que guai.
0: I a xarxa, digues.
3: Ah, no, vols tirar... Jo tenia un altre...
0: Ah, doncs pues tira tu, Cuca.
3: No, tu, què vols?
0: No, jo li vull preguntar per aquella cosa del català. Tu què vols preguntar? Reunió en directe.
3: No, el català sempre és important, però jo volia tirar una mica per la seva inspiració.
0: Ai, venga, dale, clar, hermano.
3: Tu com t'inspires? Perquè, clar...
0: No sé de què parles, però m'agrada molt.
1: Espera, que aquesta pregunta ara... De,
3: tu com t'inspires? Perquè normalment els cantants, que tu també ets una persona que toques... Mm-hmm. O sigui, que... Hòstia, les seves cançons són ben intenses i aquest punt de nostàlgia, tal i qual. Tu, l'amor t'inspira gaire? Tu, sabem que ets la parella de Miqui Núñez, que sou parella...
0: Però no ens importa, això.
3: No, però jo vull saber... Ostres, hi han cançons que diguis... Va, s'ha deixat la tassa al vàter aixecada? Això m'inspira no. Per fer una cançó de la gent
0: de
3: que s'oblida les coses?
0: No, és una perla.
3: És una perla.
1: Què està passant?
2: No, he de dir que realment com...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Pet, noia sogres.
3: Ah, amb el Miqui, qui va ser primer el del pet?
4: El Miquel Segó.
3: Sí.
5: El gorro.
3: I tu, quan ella es va tirar el primer pet, tu ja vas dir, vale, vas obrir la vela
2: sí,
3: i vas
2: cara,
3: dir...
2: Guillem, l'entrevista està anant...
4: No, és que...
2: Ve a promocionar un disco, la Sara.
6: Això és una delícia, home.
3: A mi em passa una cosa que jo, per matins, últimament, a la meva àvia li passa molt, a la Pepa.
2: Que dormiu junts?
3: No.
7: Ah, sí?
3: La meva àvia, la Pepa, és una pedorra, vull dir... Vull dir, de cop i volta, jo em quedo dormint un dia a casa la meva àvia i em llevo pensant que tinc un concert de búhos al costat. Vull dir, clar... Parrapapa la trompeta. I a mi t'he de dir que des de fa un temps que em passa això, que jo
4: una
3: pel matí...
4: Cosa.
3: No, què, és veritat.
5: A mi em cauen. No? És com que camino... Rop,
3: però jo pel matí, ara em passa que tinc el Paco que dorm pel terra, hòstia, està la Mariona allà, i jo, pum, per arriba, i el Paco s'aixeca i tot. Vull dir, clar, jo vull saber...
5: És que tu has d'espetegar fora.
4: Això és l'alimentació.
2: Hem de remuntar aquesta entrevista, nois.
3: No, però jo vull saber...
2: L'hem de remuntar.
3: Tu en quin punt et trobes quan ell ja va dir, ostres, ell es va tirar el primer padet, tu vas dir, vale, jo també ja m'animo ara. No?
4: Tu ja vas dir... Jo què sé, pues jo, pues després, exactament després. Ell, jo, pam.
3: Sí.
4: Quasi a l'hora.
5: Va dir, veo tu pedo y añado el mío. Parra!
3: És que ara diré una cosa, que això, no sé si és bo, però tu tens pinta de triar-te unes llufes?
2: Guillem, que és la convidada.
3: No, perquè pot no.
7: Què dius?
3: La nena dolça, la Sara Roy, però tu tens pinta de trompetejar?
5: Dilo a gust que et quedes quan tens un pet atravessat i decideix sortir.
2: Un moment, és que li esteu parlant això a la Sara dels pets i de fons està sonant la seva música dolça i tendra.
3: Vale, anem a parlar de geranis.
2: Mira, mira com sona, mira com sona.
4: Anem a parlar de flors. Podem parlar de flors.
3: Vale.
2: Tu creus que amb aquesta veu es tira pets? Clar que no es tira pets.
5: Perquè els pets són humans.
3: Recordem que avui la Sara Roy ha tret un disco, que és un discasso, que està molt bé.
5: Sí, com se diu?
3: Menys oques grasses.
5: Això sí.
3: Per si s'acaba el món. Sí. A mi m'agraden molt els geranis. Ara pensaré cada cop que l'escolti que se't moren els geranis.
4: Els reviurem. Ara potser a l'Iberia no, però la primavera que ve els reviurem.
3: Va, m'agrada.
5: Sara, mira, avui obrim una nova secció que t'aviso que neixerà avui i morirà avui, vale? Perquè només la farem avui.
4: Perfecte.
5: Que és que has de preparar una pregunta pel següent entrevistat.
4: Vale, però qui és el
5: següent?
4: Que...
5: Una
4: cosa
5: així,
4: no
5: ho
4: pots saber.
5: Tu també ho vols saber tot, eh?
4: Vale, quin és la persona que et dona més calma?
5: El següent entrevistat, saps qui és?
4: Qui?
5: Un tal Miqui Núñez.
4: Ah, sí?
3: De dir-me que eres vinent.
4: Ah, sí?
3: Sí.
4: Què dius?
5: No parleu.
4: Mira, anem amunt i avall, tenim tantes coses que no ens entarem del que tenim.
3: Bueno,
4: sí, és com que arribes... Ah, però què has fet avui? Ah, ostres, vale, no me'n recordava.
3: Tu no li diguis que hem parlat dels pets, avui.
2: Que no, que no vindrà.
3: Podríem fer-vos les mateixes preguntes encreuades.
5: Exacte, hòstia, seria molt
4: bo. Li diré.
5: Ara que saps que ve Miqui Núñez, Miquel, per tu i pels amics, canvies la pregunta?
4: No, deixem-la.
5: Recordem que la pregunta és quina persona et dona calma.
4: Sí.
3: Esperant que respongui el teu nom, no?
4: No,
5: pot ser home, una cosa
4: que dona, no passa res.
2: Mira, Raquel Sans.
3: Sí, bueno, treuen cançó, avui, amb els tiets, no?
2: Ah, sí? La Raquel Sans?
3: No, tiets i el Miqui treuen cançó de
5: una
3: Raquel
5: cançó
3: Sans.
5: Una cançó dedicada a la Raquel Sans. No sap, qui va anar, no sap ni què va anar a la travessa.
4: Que sí, home, que sí, que m'he vist tots els capítols. A veure, que estic allà superfan, jo.
3: I qui guanya?
4: No, és que a veure, no entrem en aquests temes perquè jo no sé què es pot dir i què no es pot dir.
3: Vale, anem
5: tancant. Amb boca tancada no hi entren mosques.
3: Escolta, per anar acabant, sí. On la podem veure tocar aquestes noves cançons? Quins són els propers concerts?
4: Doncs mira, amb el dia 16 estem a València presentant el disc, em fa molta il·lusió perquè no hem anat a fer mai una presentació encara, així que serà molt guai. I el 23 d'octubre estem aquí a la Paral·lel 62,
3: home,
4: a la Club.
5: Ole!
4: Sí,
2: 23 d'octubre.
4: 23 d'octubre.
3: Que bé.
4: A més, nou format, noves cançons, estem fent uns arranjaments i una preparació del directe superbonica.
2: Posaràs geranis a l'escenari?
4: Seria bastant guai.
5: Posa'ls de plàstic, per si a cas.
2: Fem una crida per si algú vol donar geranis al concert de Sara Roy.
4: Vinga.
5: I una altra crida. Terres de Lleida.
4: Exacte.
5: Vull que li rebenteu el telèfon al representant de la Sara.
3: Jonathan, vine cap aquí. No és un col·lega de Cunit, és el seu manager. Jonathan.
5: Que a mi em fa una mica de por perquè és molt alt i molt forta.
3: Sí. Jonathan. Com poden tancar bolos amb la Sara?
4: Vinga.
8: Mirant de parlar amb Faro Music. Jo soc de la discogràfica. Faro
3: Music. Doncs fora, Jonathan.
8: Adéu.
4: No.
8: Faro Music. Concerts?
4: Sí.
5: Faro Music. Lleida, rebenteu
4: les
5: línies
4: de Faro Music. Mira, és que al Cafè del Teatre de Lleida.
5: Oh, és molt bonic.
2: Sí, mític.
4: Ai, a l'Espai Orfeó.
5: Sí.
4: El Cafè del Teatre també és superguai i és com hi ha espais, o sigui que...

0: Sí, segur
1: que Lleida és maco.
2: No, no, Lleida World Tour serà rotllo, veig, eh?
3: Ara.
2: És un plaer que hagis vingut avui, Sara.
0: Moltes gràcies.
2: Has de tornar un altre dia.
0: Un plaer.
2: Us recomanem molt aquest disc i que l'aneu a veure en directe. Hem d'anar a la publicitat i a la tornada ja tenim per aquí lo Pau de Pons preparat. Ara tornem.
4: I aprendre pels sagles migdiades.

0: En 7 minuts arribem a les 4 de la tarda i si hem tingut ja una petita dosi abans de la publicitat de lo Pau de Pons, vull dir, en acabar la publicitat, hem sentit el teu hit de Nada Ernesto es lo millor, doncs volem més hits ara, Pau de Pons.
1: Més
0: un
1: hits,
0: aplaudiment per ell.
1: Vale!
0: Volem més hits, volem més hits.
2: Per hosti, mi, Nada Ernesto és el millor que has fet, eh?
0: Sí? Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ni lo de la Salou, ni
0: res, res, res, res. Re. Pots retirar ja, eh?
3: Sí. Ah, guaita.
0: Has tocat sostre.
3: Jo, el dia que vingui aquí, no dinaré. Ja. Perquè sempre tinc una cosa o altra. He fet un tallet de coca, he acabat aquí perquè ja fes ols amb no sé què més.
4: Sí. Això és una bomba.
3: Sí. Bueno, així esteu bé, dieu.
0: No t'expliques res.
2: Què? No sé.
3: Si no em preguntes res, què t'hagi d'explicar?
2: També vens molt diva, avui.
3: Oh, no ves.
0: Ui, que se t'ha pujat al cap això de la festa major.
4: No.
0: Ui, porto un format banda per Catalunya.
4: Aniré, fa una gira.
2: Aniré a Olot, a Reus, Barcelona, Lleida, ja se'n puja, eh? Què faràs amb això?
3: No, és que jo veig que la gent ven aquí davant del micròfon aquest, l'altra banda li fa les preguntes i aquest respon. Si vols, t'ho dic directament, de cop.
4: Però és que això és l'entrevistat. I tu no ets un entrevistat, ets un col·laborador.
0: Tu ets
4: el col·laborador participe.
0: Ets l'Ed Sheeran de Catalunya.
3: Aquí no li poso cara.
2: Sí, el de Shape of You.
3: Tampoc. Si no em poses una foto...
4: Canta-la, està d'ella, que li vindrà.
3: Ah, sí, home, i tant, clar. Ara que ho has dit, sí, home.
4: Ha sigut per telepatia, eh? Perquè per lo que està és cantant, fill.
3: Molt bé. Ah, sí.
2: Era igual, era igual.
0: Ara sembla que vagi a versionar-lo per fer Pons damunt, no?
2: I aquesta per m'agrada molt.

0: La meva hi ha luz de gas, m'agrada en Joan Laporta.
1: Però no hem follat, només som amics.
2: Bueno, vale, vale, ja està, ja està. Jo amb una imitació ja en tinc prou, eh? No cal pas que vinga aquí entre els uns i els altres.
1: No, escolta, avui què versiones?
2: Avui, com que dilluns és la Mare de Déu del Pilar, d'altres celebren la hispanidad.
3: Ai. No, no ets espanyol, tu.
2: N'hi ha que en diuen el dia de la raza. Jo dic, el d'altres celebren, no dic si m'hi incloc o no.
1: Jo no.
0: És que ja no només és ser espanyol, és ser racista i colonitzador. Vull dir, és un altre tema.
2: És el dia que van anar a evangelizar.
0: Mare que els va parir.
2: Jo, espanyol, el DNI ho diu. El que passa que fa dies que no el trobo, per tant, poder ja no ho soc.
1: Jo l'únic colonitzador que conec és el de la pròstata.
2: Sí, del colon, vol dir.
3: Ah. Sí.
2: Suposo.
3: Has de fer una relació.
2: Quan jo, com que fa anys que el conec, ja.
1: Quan et van a colonitzar, és el de dir pel cul, no?
0: Esteu molt connectats, vosaltres dos. Sí. Perquè pillar-ho tan ràpid, que ets el seu uròleg.
2: Ja li agradaria.
3: Per cert, ara sembla que tinguem molt de temps i anem justos. Però he vist que se t'ha cagat un colom a sobre.
2: Ai, sí, tio. Sí. Però això va ser molt bo, perquè anava pel carrer i un home em diu, Pau, no sé què. Dic, oita, sempre fa gràcia. I dic, ara podem demanar alguna cosa. Diu, se t'ha cagat un colom. I no ho veia, dic, creu-te l'americana. Hòstia. Però a més, una merda allò tendre que va de fer, eh? Allò que no marxa.
1: Mira, parlant de merdes, anem a per la cançó de la hispanitat, no?
2: Vinga, va. Ho dius per la cançó o per la hispanitat en si?
1: Per la hispanitat,
2: no. La cançó encara no la podem catalogar.
1: Exacte.
3: La cantes en directe, eh?
2: Sí, com sempre, eh?
3: Vinga.
1: Vinga, va.
2: Ole, va.

que a mi tant me fa. Un paracaigudiste contra una farola que es va estavellar. Però aquella veïna que es diu Pilar pensa felicitar, que t'ho agrairà la hispanidad.

0: clar, aquest cap de setmana seràs lo Pau del Pont.
1: Sí, senyor.
2: Lo
1: Pont aeri.
2: La meva preferida fins ara.
1: T'ha agradat?
2: Fins a data d'avui, la meva preferida.
1: A més, té missatge.
2: Sí, no, no, molt bé.
0: Tot i que t'he dit que aquesta no l'ha fet ja... El...
1: Sí.
0: Si l'has fet el Fric Andovantiner, potser aquesta?
1: No, aquesta la vaig fer... En català,
0: nanana,
1: a tot teu i a tot hora.
3: O sigui, va reaprofitant coses.
1: Sí, bueno, és que els clàssics sempre entren molt bé.
0: Tens com 10 cançons, no?, que les
1: és que m'agrada molt la cançona italiana d'aquella època, a mi em té...
3: Perquè la pots cantar en italià?
1: Sí.
0: A veure,
1: com fa? Felicita... Trau-me aquesta que no... No, que em foto molt... Com comença? Felicita... Felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità.
3: Sembra italiano, eh?
2: Poliglota.
1: Cantare de voci quando mi piace la felicità.
2: Ole.
1: Na, na, na. Ara no me'n recordo la lletra, però...
0: Panini Buitoni, na, na, na. Jo, em sé la versió que va fer...
1: Ah, sí, aquell anunci.
0: Sí.
1: Cuando salgo del baño lo que yo siento es felicità.
2: Bueno,
1: aquest programa sempre va cap aquí, eh?
2: Por la mañana. En dos, després... No me'n recordo.
1: Un caputxino.
2: Això! Això!
1: Som de la mateixa època, tu i jo.
3: Tu vols dir que e quan arriba a casa se mereix un premio. Més cafè cappuccino.
2: Sí, hermoso, es cremoso.
1: Allora, va.
0: Jo només us dic que tenim el clapés a l'altre, a la peixera.
3: Està espantat, no vol entrar.
0: No vol entrar pel nivell del programa d'avui, eh?
1: També s'entén,
0: pobre. Podries dir adéu, no, Toni?
3: Vine a dir adéu, Toni.
0: No vol, no vol.
1: Us va confiar una hora aquí.
0: El Toni...
3: Toni!
1: Es fa pregar.
0: El Toni avui està emprenyat.
2: No, avui porte, nens, fixeu-vos-hi, un traje...
0: No, avui està
2: guapo. ...que costa el sou de tots tres d'un mes.
0: Avui
1: no,
0: Toni...
1: això és lo porte. Sí. L'elegància ho fa, això. Sí.
0: El Toni avui està pilingon.
2: Sí. Déu no, que és gràcies.
0: No, va demà amb l'Arnau.
2: Home, això és per veure-ho.
3: No, no, jo l'he vist... I fa cara d'empotrador avui, eh? Gaudiu-lo perquè avui...
1: L'impotrador, l'impotrador.
0: Vigileu si hi ha algú que pugui quedar-se embarassada,
3: va,
0: eh?
3: Va, que són les 4. Adéu-siau, bon cap de setmana i bon port.
4: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
5: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
6: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
7: Primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
8: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
10: RAC1, emissora oficial.
11: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
12: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
13: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
12: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
14: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
12: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
15: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
12: I tu? Ets un d'ells?
4: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: Torna! torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
17: Totes les marques, millors ofertes.
16: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
18: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
19: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
18: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Medishore.
21: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres, que deu ser una fira de cotxes.
22: Expocasió, home.
21: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
23: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
24: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
25: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
24: Us hi esperem.
26: Mira, ja ve, recta final.
27: Mola de Déu.
24: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
28: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
29: Un autèntic bochorno.
25: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
24: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
25: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Hugo Micheto. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan està afònic no s'acosta al Guillem Estadella.
1: De què treballa vostè, senyor?
2: Bueno, ara estic de baixa.
1: Ah, molt bé, què li passa? És greu o està bé?
2: No tinc veu.
1: Ah, no tens veu. O sigui, tu ara mateix podries fer la brama del cèrvol, eh?
3: Oh, sisplau.
1: No. Sí, tu, si fas així...
4: Sí, és la brama...
2: Mira, mira. No.
1: Fas molt bé la brama del cèrvol, eh? Bueno, senyor, que vagi bé, eh?
0: Toni Clapés!
5: Bona tarda. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Un aplaudiment pel públic del programa que ha tingut a bé acompanyar-nos també en aquestes properes hores del Versió RAC1. Montse Llussà, bona tarda.
6: Bona tarda. A casa estem de celebració avui, senyor Marcelí?
7: Sí, que som Santa Sara.
6: Santa Sara.
7: Ah, i Sant Abram. Abram i Sara, tots
8: molt
7: dos.
8: Bé, doncs...
6: Veus?
8: Sí.
7: Que són per als matrimonis, perquè la cosa... De...
8: No entenc ara. No,
7: Abram i Sara no podien tenir fills.
8: Però que són a Sant els dos.
7: Sí, tots dos fan el sant. Sí, avui se celebra avui.
8: Però és casualitat que els dos ho celebrin i els dos no poguessin tenir fills, que eren parella.
6: Sí, diu que eren parella, no?
8: Ah, eren parella.
7: Era la dona.
6: Era la dona d'Abraham.
8: Ah, era la dona d'Abraham.
7: Ah,
8: no sé, que no fos cas que donés la casualitat. Que Sara i Abraham, el mateix dia, que avui se celebrés l'onomàstica...
7: Però els dos
8: no poguessin tenir fills. Un per una banda i l'altre per una altra.
6: No.
7: Entre ells.
6: Junts.
8: Entre ells.
7: I? Perquè eren matrimoni.
8: I per això són sants?
7: No.
8: No sé, jo què sé.
7: Abraham és el patriarca.
8: Ah, val. No sé.
7: Tu te'n recordes que després Nostre Senyor li va demanar l'únic fill que
8: va tenir?
7: No sé,
8: perquè això de Nostre Senyor realment és molt difícil de seguir, eh? És més difícil que el cas dels Andic, sincerament, de seguir. És molt complicat. Jo
6: em
8: perdo ja aquí, el Colom, l'altre, el de més enllà...
7: Sara, potser, la Sara potser ja tenia 90 o 100 anys i va tenir una criatura.
8: Els 100 anys?
7: Sí, i ell també.
8: Ho veu com no.
7: I ell també.
9: Bueno, como Sara Montiel, que també lo tuvo así.
8: Sí, però Sara Montiel los adoptó.
9: Bueno, però los tuvo.
8: Ella el va parir als 100 anys.
7: Sí,
8: als 100 anys va parir la criatura.
7: Va ser un miracle.
8: Miracle, i tant miracle.
7: Perquè
8: amb
7: no podien
8: 100
7: tenir...
8: anys.
7: Sí, i llavors va dir... Però llavors hi ha aquella famosa cosa de sacrifici d'Isaac. Van tenir un fill que li van posar Isaac. I aleshores Déu va dir... Bueno, ja veurem si tu dius que ets molt fidel a mi, però vens d'una família d'aquella manera.
8: Això qui li diu aquí?
7: Déu a Abraham.
8: I com li diu?
6: Abraham o Isaac? Ha dit Isaac, no. Que és el fill d'Abraham.
7: Acabo de venir del cap i em trobo tan malament.
8: Quin dia no va al cap?
7: Cada dia.
8: Perquè, clar, és que es passa el dia
7: al
8: cap.
7: És que avui he mirat a veure si les pastilles...
8: També li vaig a dir que si va cada dia al cap, cada dia es trobarà pitjor. També li vaig a dir,
7: El doctor Blancafort...
8: Perquè si tu realment vols reflotar-te mentalment, el pitjor lloc on pots anar és al cap, Perquè comences a veure...
7: Mira, hi havia avui una sinfonia de tos...
8: Però és el que li estic dient, que no és el millor lloc per anar a passar el rato.
7: No, però és el primer dia que fa fresca i la gent ja està acostumada,
9: Però si és el contrari, si vas allà i tenim, és que veus que tots estan molt pitjor que tu.
8: No tothom està molt pitjor.
9: Home, està moribundos.
8: Però en el cas del senyor Virgili, que no està malament, si vas al cap i veu el panorama que hi ha, i aleshores hi ha gent que està realment malalta, doncs aleshores sí que s'empaltarà de les malalties dels altres.
9: Bueno.
7: Déu Pare Tot Poderós!
8: Sí, a veure, que ve
7: d'explicar. Li diu a Abraham.
8: Però com li diu?
7: Com li ha de dir? Parlant.
8: No parla tanta gent amb Déu, Vull dir, deixa'm dir-ho. I serà que no és invocat.
7: Però és que aquesta és la gràcia, que penses que ha de venir a parlar amb tu? Les ganes que en té de parlar amb tu. Seria l'última persona que vindria a parlar. ni a la fi del món no et dirà res. Aquell ja s'aclarirà. Això és el que dirà el nostre senyor.
5: Bueno, aleshores, nostre senyor...
6: Però m'acabo d'assabentar d'una cosa molt grossa, que es veu que Abraham ja havia tingut un fill...
7: amb una esclava.
6: Home, i això no ho diu? Perquè la Sara li va dir, bueno, tinga-la amb ella...
7: No, però la dona
6: perquè...
7: és la Sara,
6: O sigui, ah, bueno, va tenir una esclava i a vostè li sembla correcte, li sembla normal.
7: Bueno, són coses que passaven.
6: Oh, veus?
5: Però això no era pecat?
3: Era ventre de lloguer.
5: En aquella època no.
6: Es deia Agar.
7: Agar, que va tenir Ismael, que dels Ismaels venen tota la branca dels àrabs. I d'Isaac ve tota la branca jueva i cristiana, lògicament.
6: Llavors van tenir l'Isaac...
5: Ho veu com tot això, no sé, o sigui, la religió, el mal que ha fet?
7: No, la religió no ha fet cap mal.
5: No, sí.
7: Jo t'explico,
5: sí,
7: que com? Nostre Senyor li diu...
5: Vinga, tornem.
6: Ell en tenia 100 i la Sara 90 quan això, van tenir l'Isaac.
5: Bueno, deixa de donar informació, xata. Ja
6: si
5: prou d'informació.
6: Si no, si no la dones, perquè no.
5: No acabarem mai. Estem amb el
6: Santorà. Que parli l'abuelo.
5: Vinga, va, acabi ja el tema.
7: I... quan ja havia tingut la criatura, que era jovenet, el nen, l'Isaac, Nostre Senyor li diu...
5: Sí, ja li he dit. Com
7: si
5: li va dir?
7: Si realment...
5: Això li diu Nostre Senyor a l'Abraham.
7: M'estimes i ets fidel a mi, sí, i no amb altres déus i altres coses rares que vens d'una família de ja, sacrifica el teu fill a mi. Sacrifica'l per mi. I amb un ganivet...
5: Una mica sàdic, Déu Nostre Senyor.
7: No, perquè aquí se mostra...
5: Vaya proposta.
7: Bueno, és una proposta al límit.
5: Sí, sí, no, al límit no, que si al se li escapa el ganivet, el pela.
7: No, perquè el moment que el anava a pelar, uns àngels l'aturen.
5: Ah, uns àngels. Bueno, no. Ara uns àngels.
7: Que tampoc no creus en els àngels.
5: Que eren els
7: tampoc aquest, no creus en els àngels.
5: On estan?
7: Mira, el que et donen quan neixes, que et donen un àngel de la guarda...
5: Però te'l donen, a on te'l donen? Jo quan vaig néixer me'l van donar.
9: El Jorge Fernández i este el Marcelo,
5: sí,
9: eh?
5: Bueno, un altre que també necessita tractament psiquiàtric.
7: Te'l donen. I aleshores, com que tu no li fas cap cas ni li res allò, àngel de la guarda, dolça companyia...
5: Això ho he fet molts anys, Ho he fet molts anys, això del...
7: I quan ho vas deixar de fer, l'àngel va dir... Noi?
5: No.
7: Adiós! I busca'l, el teu àngel.
4: A la mierda!
7: Veus? Això és el que passa.
5: Aquest era l'àngel.
4: A la mierda!
7: Tip i fastiguejat de tu.
5: Ja. Bueno, en tot cas...
7: Abraham i Sara,
5: sí, tanquem el capítol una mica llarguet avui del Santoral, molt interessant, instigat per la Montse Llussà, que, a veure, casualment la seva filla es diu Sara i ves per on ho ha tret a Tom, com ara, si allò que no val la cosa.
6: Sí. Però sí, cada dia fem els sants, ves que no
5: havia
6: de dir
5: que era Sant. Sí, home, però ho ha allargat, que no s'acabava mai avui això. Escolta, una mica, tornem-hi.
6: Una cosa, per si no la sabies. En aquest programa, les persones grans i les dones...
5: Avui ha vingut la Sara Roy i els taloners l'han felicitat o algo?
6: No.
5: Re, no?
6: No,
7: que no ho saben.
10: No lo sabes!
6: Ens menys tenen a les dones i a les persones grans, que ho sàpigues.
10: Gràcies.
6: No, per si no ho havies votat.
5: Bueno, és que Mònica Folquet ha dubtat perquè ara no sabia si era dona, era què?
6: O persona gran.
5: O
6: vull de tot.
10: Les dues coses.
5: Ha tingut un dubte de quina categoria s'havia d'acollir. A veure, senyor Boigues, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
5: Què tal? Anem amb la frase, això que li agrada tant a vostè.
11: Sí, m'encanta. Vinga, va. Soc tan feliç quan faig aquestes frases.
5: Quants likes? Sí. Perquè això és una cosa que després veig que la incorpora a la xarxa. Té molt de ressò, té molta tirada, aquesta frase?
11: Hi ha likes. Ja.
5: De quants estem parlant?
11: No sé, ja.
5: Però n'he vist dos o tres, en principi.
11: Però n'hi ha o no?
5: No, sí.
11: Agrada? Això vol dir que agrada?
5: Sí, bueno,
11: sí. No?
5: Sí. Perquè no es pot posar no like. Això és una...
11: Poden dir el nom del porc, eh?
5: Sí, això és un... però això ja és habitual. A més, fins i tot a mi m'agrada, perquè llavors
3: em genera...
5: No, perquè em genera creativitat a l'hora de
3: contestar. Ets més merda que la merda, diuen.
5: Sí, no hi ha cap problema. A veure, anem amb la frase.
11: Bé, anem per la frase. No diguis blat fins que no el tinguis al sac, ben lligat, i te l'hagis menjat, perquè tot i lligat te'l poden haver robat.
3: Molt bé.
11: Un cop més, la meva frase és més real, més certa, que la frase...
5: Amb això del blat té raó, perquè mai se sap si el blat t'arribarà o no t'arribarà.
11: Es roben tot el sac sencer...
5: Un aplaudiment per la frase del senyor Rodríguez, el nostre pensador...
8: el nostre pensador eminència. Dit
6: l'última
8: això...
6: frase té 4 likes, eh? L'última, que van penjar.
8: Això, vale. Això que fa 24 hores. Bueno, però en té 4.
11: Faig una crida a la gent, poseu likes, sisplau.
8: Poseu likes.
11: Esteu adormits, collons, esteu adormits.
8: Sí, ja té raó, ja. Bé, ha estat amb nosaltres ja a les 3 de la tarda, reclamat per un oient, que no sé si continua aquí. Ah, sí, sí que continua. Sí, sí, ja us heu trobat, Josep.
12: Sí, un altre cop, vosaltres. Sí.
8: No, home, perdona, un moment. Has vingut perquè t'han cridat els taloners. Ja, amb, com et dius, perdona? Amb la Carmina, tia. Perquè t'ha cridat la Carmina.
12: Mira, porta el corcul, eh?
8: Sí, ja ho he...
12: Porta el corcul a la samarreta, eh, tia? Aquesta és una fan com Déu mana, tia.
8: Corcú és la cançó del cul, no?
12: No, el corcul és el nostre símbol, tia. És que no tens puta idea.
8: No, la veritat és que no...
12: No
8: ho domino massa.
12: El cul és la cançó, tio.
8: Corcú no és la cançó del cul, cul, cul.
12: El corcú és el nostre símbol, tio. I anar-te a tomar pel cul, cul, cul, cul, cul. Tu te'n pots anar a tomar pel cul. Bueno, tio, ja hem fet dos concerts, eh, tio?
8: Sí, us en queden dos.
12: Ja, tio, però sí que enlluernat, eh, tio?
8: Se t'està fent llarg o què?
12: Estic esgotat, tio. A sobre aneu trucant aquí cada puta tarda.
8: Bueno, home, és que et fa il·lusió que ens acompanyis cada tarda.
3: Això no és programa que ve.
8: La llàstima és que, clar, a partir de la setmana que ve ja està, ja s'ha acabat, això.
12: Sí, tio, per sort, tio. Vull dir...
8: Sí, per sort.
12: A veure, jo ara estic enlluernat, vull dir, ahir molt content, tio, perquè va venir...
8: Ahir vas queixar de les llums, no? Què passa amb les llums?
12: Bueno, no sé què polles passen.
3: Oh, llengut!
12: Amb les polles de focus. Però...
6: Que no et deixaven veure el
12: pla. Icardo, massa llum, tio! Icardo, massa llum, tio! Ja li vaig dir al Cedro. Baixa els llums, tio, que m'estic quedant sec! Que si no serem els oques cegues, nano! Quina guapura, nano! A veure si hauré de fer els concerts amb ulleres de sol com l'Stevie Wonder, nano, tio.
11: T'hauries de poder tornar a això quan vas en cotxe i la teva amb les llargues? Tu t'hi tornes.
3: Clar. Ah, sí.
11: Hauries de tenir-te unes llums per tornar-t'hi.
12: Vull dir, les coses s'han de demanar, tio, perquè si no la penya no s'entera. És com els de TV3, tio. Els de TV3...
3: Què passa amb TV3?
12: Els hi vaig dir que un tros del concert no el posessin, perquè si no surt la penya fent el gilipolles, tio. I potser tampoc
8: cal... Bueno, però encara no l'han gravat, encara no l'han emès, no? El concert que ho fan dissabte.
12: Els de TV3 ja els vaig avisar.
8: Que han contraprogramat el concert de 2CAT.
12: No, però en un moment del concert ahir, tio...
8: Ah, sí?
12: La penya feia els gilipolles, tio, i la penya es va ficar a gravar. I jo vaig avisar els de TV3 que no gravessin, tio.
13: Bueno, diàleg, ja dèiem. Us la sabeu, aquesta, o no? La vam fer fa 15 anys, així. I començàvem el vol fent aquesta moguda. I quan tots fèiem i no hi havia ni Cristo, com per fer homenatge, diguéssim, a la moguda al principi, vam dir, farem allà, què passa? Segur que sortirà per TV3 aquest tros, ja, que jugueu. No sé què, les gràcies, avui no ha plogut, i sortirà el punt de la lletra, xoqui, xoqui, xoqui. Ja, des d'aquí ho demanem, TV3, sisplau, no poseu aquest tros. Tornem a posar la intro, aquesta, o què? Però ha de ser l'hòstia, eh? I el tros de capa. Fire on the fire, fire. Fire on the fire, fire. Fire on the fire, fire.
8: Però perdona, el so del concert és
14: no
8: aquest?
14: Nada,
12: no, tio, això és un vídeo de Rec 105, tio. Això és un vídeo de Rec 105, el Buscarons, que va gravar com a puto cul. Sembla que es va ficar el mòbil entre les galtes del cul.
3: No,
12: va començar a cantar la del cul.
8: Que, bueno, és que anava a dir que si aquest és el so del concert, això sona molt malament,
3: No se sent.
12: No se sent res. Que no és aquest el so del concert, tio. Ahir la penya va flipar, vale? Per això em sento del cor aquestes cançons i aquests discursos tan profuns que foto. Flipeu o què?
3: Oh, quins crits.
12: Vinga, penya, que encara falten dos concerts.
8: Dos concerts.
12: Balleu amb mi, tots. Vinga, clapés. Cap a una banda, cap a l'altra.
8: És que tampoc la conec, aquesta.
12: Però és el cavall estable, tio. És el cavall estable, tio.
8: No l'he sentit mai.
12: Tens una vida estable?
8: Jo sí.
12: Toca el piano, va, tio. Toca, toca, toca. Toca'l una mica. Espera.
8: Bueno, ja ho veuré dissabte, no?
12: Calles, tio. Puta idea. Mira.

0: Josep Montero, gràcies.
1: Gràcies, ens veiem. Bona nit.
0: Senyor Virgili, li ha agradat el Josep Montero? Molt, crec que dimarts molt. Ja no ens acompanyarà.
2: Espero que... S'acabarà, no, això?
0: Sí, s'acaba, perquè dissabte ho tinc concert.
3: S'acaba, sí,
2: sí. Tio. Gràcies a Déu i a tots els sants, i a Sant Abram i Santa Sara. I...
0: No, Sant Abram i Sara no hi tornem, no hi tornem, perquè, sap, ja ens han ocupat prou.
3: S'acaba com a versió, tio, s'acaba. S'acaba, la versió, no vagi que s'acabava, tio.
0: Crec.
3: Bueno, ara creu que, tio... No et rajis ara, tio. No siguis merda, tio. Hòstia, si dius que plegues, plegues, tio.
0: No, jo he dit que...
1: Si dius que plegues, és que plegues!
0: Hòstia,
1: vols plegar o què?
0: Bueno,
1: plegaràs o què?
0: No, el que vull saber o què és amb la Mònica Forquet com tenim el trànsit, perquè recordem que dilluns és festa, és el dia de la Hispanidad. I...
2: Compoño!
0: Bueno, que almenys bé, enganxem un dia de festa.
4: Sí, són...
0: Què et passa?
2: Que el dia d'Espanya.
0: Sí, el dia d'Espanya.
2: ¿Te llamas Pilar?
0: No.
2: Pues a ver si te bautiza.
0: No, no.
4: Sí, són tres dies de festa que, pel que fa al temps, seran tranquil·lets.
0: Sí, sí, sí. Se'ls ha acabat la feina per uns dies, els meteoròlegs.
4: Sí, en principi no s'espera pluja i el que sí és que...
0: Ni s'esperen previsions meteorològiques, tampoc. Perquè si sempre fa el mateix temps, que farà sol i bon temps...
4: No, però sí.
0: No cal la previsió.
4: No, però hi haurà núvols baixos alguns punts, etcètera.
2: Que farà fred, eh?
0: Que és, des del punt de vista del meteoròleg, que això el Francesc Mauri ens ho pot dir, és el més fàcil de fer la previsió, quan fa bon temps, no?
5: És més fàcil, però... Bé, quan hi ha bonança, també és difícil afinar, eh?
0: Bueno, però on està la dificultat? Si fa sol, fa sol, no?
5: I va un dit. Si fa sol, però hi pot haver nuvolades, sí. També hi poden haver, doncs...
0: Però és quan ho teniu més xupant.
5: Ventades, que són aquestes fletxes de colorins que tenim als mapes del temps.
0: No s'entenen, sí.
5: La gent ho confon amb l'onatge.
6: No s'entenen. El sol és més fàcil perquè és un sol. En canvi, núvols són molts més.
5: Sí, el senyor Boigues té raó.
4: No, però el que passa és que avui he fet més fred i les temperatures aniran pujant aquests dies. Bueno, que avui la gent ha començat a treure els abrics...
3: Sí. Sí.
0: Bueno, aquest matí m'he trobat el Santi Nolla, el director del Mundo Deportivo, amb molts records per vostè, senyor Virgili, i pel Vicenç Martí.
1: Què diu?
0: I el primer que m'ha dit, hem de canviar armaris. Estava com preocupadíssim. Sí, hem de canviar armaris. Dic, bueno, no cal córrer tant, que això és el millor. La setmana vinent tornen a pujar les temperatures.
4: I baixar el nòrdic, eh?
6: Jo, a comptes d'armari, canvio la roba de dintre, perquè si no... El sol és molt més barat, molt més barat.
4: És veritat.
6: Perquè, hòstia, el fuster... Primer que et vingui el fuster, això per començar. Perquè avui en dia aquests van...
4: Això és veritat.
6: Aquests tenen molta feina, eh?
0: No.
6: Tot el que no fa la IA, aquests estan forrant. I no et ve, li fot mandra a fer-te'l i no sé què. Doncs mira, el mateix armari, canvia la roba i... Escolta.
4: En tot cas, al trànsit ara mateix hi ha moltes complicacions en aquesta operació sortida, perquè hi ha dos accidents, hi ha hagut dos accidents a la P7,
0: Jesús.
4: I a la Ronda de Dalt, i
0: que ja que ho saps, quan els dies, aquest tipus de dies, si vas conduint, no te la fotis. M'entens? No, vull dir, jo, aquesta gent, que els dies que hi ha tant de trànsit, que a sobre, pom, baden, es foten una castanya, hòstia, doble multa, aquests tios.
2: I tant.
0: Bueno, perquè per culpa vostra, mira el pollo que genereu. Tigueu el cas, no badeu. Segur que sempre és un mirant al mòbil, l'altre no sé què, i un bam, empotre el de darrere.
2: Sí, sí, discutint amb la dona.
0: O el de davant, sempre el de davant sempre acaba empotrat.
2: Discutint amb la dona, sempre acaba...
0: Doncs clar, són dies... Que mira, un accident, mira el que provoca.
4: Dos accidents.
0: Dos, imagina.
4: De tota manera, si et sembla, connectem amb el RAC, ens expliquin exactament qui són...
0: Quins són? Ah, pensava que seríem qui són els accidentats.
4: Quins són els punts
6: telèfon,
4: més
0: complicats
4: a hores d'ara per sortir de l'àrea metropolitana. Laia Batet, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs ara mateix destaquem complicacions, sobretot a les rondes de Barcelona, com dèieu. A la Ronda de Dalt s'acumulen 9 quilòmetres de congestió cap al nus del Llobregat, i a la Ronda Litoral també hi ha fins a 8 quilòmetres de retencions en el mateix sentit, però recordem, hi ha col·lapsades les rondes en general. També hi ha complicacions als accessos a Barcelona. A la C33, més de 3 quilòmetres de retencions cap a les rondes, i a la C58, 4 quilòmetres de cues cap al nus de la Trinitat. I pel que fa a la P7, hi ha 9 quilòmetres de cues a Barberà del Vallès cap a Tarragona. Això és tot des del RAC. Paciència i bona tarda.
0: Molt bé, sí, paciència, que és la mare de la ciència. És la mare de la ciència. Molt bé, doncs ja tenim el trànsit. Què més tenim?
4: doncs tenim que avui hi ha hagut una nova jornada i hi haurà encara mobilitzacions per l'habitatge a Catalunya. Sí, aquest migdia empreses, instituts i universitats han fet un minut de silenci arreu del país per la mort de la Mari Carmen i també de l'Olga, aquella veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar fa un mes perquè l'havien desnonat. Els combois de metro del Barcelona també s'hi han sumat i s'han aturat durant un minut. L'alcalde de la capital, Jaume Collboni, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, també han participat a l'homenatge davant la façana de l'Ajuntament, acompanyats de treballadors i representants sindicals. N'han parlat d'UGT i Comissions Obreres, Pablo Romero i Laura Urrea.
8: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
9: La història de Mari Carmen i la reacció social davant els desnonaments que ocorreran si no hi ha canvis en les lleis que ho impedeixen és la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
4: I aquesta tarda a les 7, el sindicat de llogateres ha convocat una manifestació a la plaça Universitat. Un sindicat que ha decidit desvincular-se de l'acampada a plaça Catalunya, segons expliquen en un comunicat. Volen centrar tots els esforços en organitzar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
2: Sant Martí.
10: Respecto a l'opinió dels patronals, ara també és veritat que fa molts anys que no hi ha una vaga general. Crec que el motiu s'ho val, és a dir, tenim un greu problema a l'habitatge. A mi em sembla que està absolutament justificada i el que hem de fer és respectar la decisió que han pres els sindicats per posar-la en marxa.
4: És la consellera d'Economia, Alicia Romero, que explicava a Doscat doncs, això, que una vaga general justificada davant doncs, de les patronals que han sortit en bloc a criticar aquesta convocatòria.
11: Buenas noches y bienvenidos a la nave Misterio.
0: Tu sí que eres un misterio. I tu mujer, una marciana.
11: Carmen Porter.
0: Que la veus per la tele i dius, aquesta dona d'on ha sortit?
2: Però no sé ben bé què fa, quan veus si mires el programa un dia, està allà, segura.
0: Sí, bueno, és una marciana, ha vingut del,
2: no
0: ha vingut del massa allà.
2: Però sí, no però
0: és un zombi.
2: Ella va dient, claro.
0: Sí, claro.
12: Claro,
2: por supuesto.
0: I està per...
2: Claro,
0: és com vostè, és per... Sap? És una mica la mascota del programa, sap?
11: Esta noche...
0: Sí, esta noche, sí. ¿Qué hacéis? En ¿qué os inventáis?
11: En el programa de Cuatro Horizonte,
0: sí.
11: Seguiremos analizando la muerte de Mari Carmen. Como ya dije, es muy casual que se muera precisamente ahora.
2: Esto sí.
11: Escuche mi análisis.
13: La muerte de Mari Carmen Abascal, protagonista, sin duda, de las últimas semanas. Desde aquí, desde Horizonte, por supuesto, nuestro pésame. Nos hemos quedado francamente helados, se lo confieso, repito. Porque que ocurra precisamente ahora, es verdad que era una señora ya muy mayor... Pero claro, justo en este instante...
2: Sí, sí.
11: Justo en este instante...
2: Es misterioso.
11: Nos hemos quedado helados. Sí, sí. Hay mucho misterio en la muerte de Mari Carmen.
2: Y tanto.
11: Para saber toda la verdad, en Horizonte, vamos a utilizar una técnica certera.
2: A ver.
11: Vamos a utilizar la Ouija.
13: Vamos a abrir un poco el expediente de la Ouija, que siempre es una cosa un poco tabú. Aún dentro del misterio es un poco tabú. Se ha hablado mucho, se ha exagerado. Esta experiencia es tremenda.
11: Es tremenda.
0: Para hablar con Mari Carmen.
11: Claro que sí. Vamos a utilizar la Ouija para contactar con Mari Carmen y nos va a dar respuestas aterradoras.
2: A ver.
11: Hemos contactado con ella y desde más allá nos ha revelado, ¿verdad que sí, Carmen?
12: Claro, Iker.
11: Nos ha revelado Mari Carmen.
0: Pero, a ver, un momento. Si está en el más allá.
11: No, estoy hablando con mi mujer, Carmen Porter.
0: Ah, perdón.
11: No con Mari Carmen.
0: Pensaba que li demanabas la raó a la Mari Carmen, que está, está al cel, aquesta dona.
11: Estoy preguntándole a mi mujer, Carmen Porter.
0: Ah, perdón, perdón.
11: Digo que vamos a contactar.
0: Que has venido con tu mujer, ya, que la llevas a todos lados.
2: Siempre van de.
0: Es la hombra, es la hombra de Iker Jiménez.
11: Los yogures del misterio. Vamos en pack. Hemos contactado con Mari Carmen a través de la Ouija. Y desde más allá nos ha revelado que Pedro Sánchez la visitó y le puso una almohada en la cara hasta que Mari Carmen abandonó el mundo de los mortales. Realmente escalofriante lo que nos revela la Ouija. Y para asegurar que la audiencia nos avala este escalofriante método, vamos a lanzar esa encuesta.
0: No sé si tu mujer, Carmen Portero...
11: Porter.
0: Porter, bueno, portero, es igual. ¿Alguna cosa a comentar?
12: No, claro, Iker.
11: Muchas gracias por este testimonio. Testimonio escalofriante de mi mujer.
0: Claro.
11: Pues como decía, para asegurar que
0: aporta
11: la técnica...
0: mucho, realmente tu mujer es importante en el programa.
11: Nos va a aportar los datos de una encuesta que hemos preparado para verificar que nuestra audiencia está de acuerdo en que utilicemos la Ouija. Aquí está la encuesta.
14: Pero llega el momento de nuestra encuesta.
15: Pues sí, que en apenas horas ustedes han contestado a la pregunta que les planteábamos. ¿Es la Ouija una puerta al más allá? Y la verdad es que nos hemos llevado
16: una tremenda sorpresa. El 66,6% de la gente que ha votado opina que sí, que la Ouija es una puerta al más allá. Impactante,
17: 66,6.
16: ¿Verdad?
17: Y esto, ¿sí?, no estaba preparado, ¿eh?
11: No estaba preparado, ¿eh? Ya lo han visto.
2: Pues antes, ¿no? 66,6.
11: El número...
18: el dimoni.
11: El número del demonio.
2: El número del demoni, 666.
11: Hemos hablado de Pedro Sánchez.
0: Sincerament, també se m'havia passat.
2: Això tampoc no m'ho vaig dir.
0: És que no m'ha interessat mai.
11: Hemos hablado de Pedro Sánchez i no sabe...
0: Tot el rotllo aquest del 666.
11: El número de Satán.
0: No m'ha interessat.
11: No se pierden esta noche Horizonte, el faro de la imparcialidad y el misterio en cuatro. ¿Verdad que sí, Carmen?
18: Buenas noches.
0: Pero perdona un segundo. ¿Tu mujer no tiene nada más que decir?
11: Sí, también me comenta cuando se está acabando el tique de la zona azul. Que tengo que llamar el tique de la zona azul. También me lo comenta.
0: Bueno, Carmen Porter, muchísimas gracias.
18: A ti. Buenas noches.
11: Escalofriante testimonio.
0: Bueno, gracias, Iker.
11: Vamos con
0: cosas palpables, com són els Premis Nacionals de Cultura, tot i que la gent...
2: Què m'ha tocat?
0: Dic que hi ha molta gent que li parles de cultura i es pensen que és un medicament. A veure, parlem de Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla i Pol Guasch, que han estat, entre d'altres, els guardonats.
4: Sí, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts també ha reconegut la trajectòria de Victòria Spumberg, Àlex Uller, Cabo San Roque i Jandé Editorial. El màxim reconeixement cultural del país ha passat aquest any de 5 a 7 premiats.
2: Mirem la pedrea, a veure que no ha sortit.
4: No hi ha pedrea en els Premis Nacionals.
2: No n'hi ha.
4: L'acte de proclamació i lliurament s'ha fet aquest migdia a l'Auditori Pau Casals del Vendrell i Oriol Pla...
11: És el fill de Quina Pla, eh?
4: Que fa poc també ha guanyat el Premi de Teatre del Ministeri de Cultura, diu que no vol que els reconeixements determinin la seva carrera.
19: Crec que tot és el significat que li vulguem donar. Llavors, si jo li vull donar el significat d'una pressió, d'un pes, de ara ja estar aquí dalt de tot i tal, doncs viure així. I no, prefereixo no viure-ho així, prefereixo donar-li... al revés, no? Que sigui un reconeixement que doni ales, que doni llibertat, que doni confiança i que doni marge.
2: Està disgustat. És un home que donen un premi i donen un disgust. I escolta'm, val més que no els donin els premis aquests.
0: Clar, però un premi en negatiu, com el dones?
2: Li prens.
4: Però és que no està disgustat.
0: Però si no...
2: Sí, sembla que estigui
4: no, el que diu és que per molts premis que li donin, això no ha de determinar la seva manera d'actuar. És a dir, ell escollirà els projectes amb llibertat, pensant en els premis que li han de donar.
11: Un premi negatiu és una multa.
0: Però això ja... Però això ja ho feia abans.
4: Sí, però vull dir que no es deixa enlluernar pels premis. Ell, doncs, no,
6: això ha passat, premis negatius. Ha passat un tio que surt a agrair un premi i és molt humil, i no m'ho mereixo, perquè no m'ho mereixo, no sé què, perquè això és... I al final, que tant no m'ho mereixo, no m'ho mereixo, van allà i, escolta, torna mal, perquè no saps, m'has convençut, i li van fotre. Això ha passat, eh?
0: Alguna cosa més?
4: Sí,
0: bueno,
4: que...
0: però digues que...
4: Sí, que aquestes són 7 distincions dotades amb 20.000 euros que
2: reconeixen
4: el talent, la creativitat i la diversitat cultural del país.
6: A mi em fa molta ràbia perquè això dels premis d'aquesta cultura sempre són els mateixos, perquè de gent culta allà n'hi ha poca. En aquest país ja són 4 gats.
0: Amb això, miri, li dono la raó. La cosa va justeta.
6: I mira, al final ja donen els fills, perquè aquest del Pla no sé què era el fill d'un altre.
11: Ja entra,
0: Josep Pla no va tenir...
6: Sí. Ha dit que era el fill de l'altre, sí. ja s'ho donen entre el fill, perquè són 4, es coneixen entre ells.
0: Bueno, és com els dobladors, que al final són 4 i l'ofici passa de pares a fills.
6: En canvi, la gent inculta... Jo faria premis nacionals a la incultura, perquè és molta més gent, seria molt més democràtic.
18: No donaria l'abast,
6: però seria molt més variat bueno, hi ha gent molt... Vull dir que disputat, que hi ha gent molt inculta, hi ha gent que no sap ni quina comarca està, ni
0: bueno,
6: ni què
0: hi ha gent que no sap ni on para la Panadella.
6: Vale, però escoltem allò de l'Estella, o l'Estella que va sortir a preguntar per la comarca.
0: Sí.
6: La gent no sabia ni la seva comarca, no de l'altra, no.
11: No, no.
6: De l'altra.
17: Sí, però tu d'on ets?
20: Jo de Barcelona.
17: Vale, però i Barcelona està a la comarca dalt?
20: De Catalunya, Barcelona, no sé.
17: La comarca...
20: Ah, Baix Llobregat.
17: No! Vostè d'on és, senyora?
21: De Barcelona.
17: De Barcelona, que està a la comarca dalt?
21: Del què?
17: De la comarca de Barcelona.
21: No, jo estic a Brera.
17: Ah, vale, i la comarca de Brera quina és?
21: Barcelona.
17: Oh, Baix Llobregat.
21: Ah, vale, el Baix Llobregat.
17: D'on sou?
20: De Barcelona.
17: De Barcelona, que Barcelona pertany a la comarca dalt? De què? No ho sabeu? Marxen. La comarca de Barcelona quina és?
3: Jo què sé, tete.
17: Si no, no ho sabeu, noies, però quina edat teniu? No pot ser que no sap... Barcelona, barcelonès, noies!
6: No saben ni l'edat, perquè no han contestat. Posa un altre tall, que també que estava bé l'altre.
17: Vale, vosaltres què sabeu de l'Holocaust?
5: Bona pregunta. El Harry Potter, no, ja està.
17: Oh, que Harry Potter?
5: Què? No tinc ni idea, de veritat. O sigui, acabo fent examen de 4 hores, ara no se m'ocorreix res.
22: Però que està de broma?
17: Això del Harry Potter, com que t'ha vingut?
5: Un... Va, és que em sona un monton de les últimes, saps, però ara mateix...
17: Tu no voldràs dir un Horocrux?
5: Ai, jo...
17: Si has confós Holocaust amb un Horrocrux, vale. Sabries dir-me algun nom d'algun cap de concentració o...?
5: No.
6: Imagina't els discursos de creïment. No sabrien ni què es diuen. Seria molt més divertit. Molt més interessant que...
0: Estic d'acord amb vostè. La Generalitat de Catalunya ha d'apostar pels premis de la incultura.
6: La cultura, que és més extensa que la cultura.
0: I parlant de premis, hem d'acabar aquest repàs amb el Premi Nobel de la Pau, que l'hem conegut avui. No ha recaigut sobre Donald Trump.
4: No, més aviat...
23: I want it.
4: Ja el vols, però no...
23: I deserve it.
4: Hi ha hagut un canvi de criteri important. Una jurista sud-africana que es diu Nabi Pillay i que l'han escollit per la seva tasca de promoure la llei internacional i la pau. Entre les seves primeres feines va defensar Nelson Mandela i altres persones que lluitaven contra l'apartheid, i com a jutgessa ha participat d'alguns dels casos judicials internacionals dels darrers temps. Va presidir el Tribunal Penal Internacional per Ruanda, després va ser magistrada a la Cort Penal Internacional a l'Haia i alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans.
0: No la conec.
4: L'Acadèmia Noruega, amb aquesta decisió, tanca files amb el dret internacional.
24: Les institucions que defensen el dret internacional estan sotmeses a una pressió, sancions i atacs enormes. En el món actual, marcat per molts conflictes, donar suport a la tasca d'aquestes institucions, així com enfortir-la i ampliar-la, és la clau per aconseguir un món més pacífic. Per això, aquest any, donar aquest premi és especialment important.
25: That is why it's important this year in particular.
4: Recordem que l'any passat, el premi...
0: Voy!
6: Venga! Sácalo.
11: El pollo campero.
0: Porteu al forn, que en farem un altre last. Va, estigosos.
4: El premi li van donar a l'opositora veneçolana María Corina Machado i va generar molta polèmica perquè Donald Trump es va empipar i Machado li va acabar regalant la seva medalla.
0: Sí, això també, la Machado, va, adéu.
4: Sí, va quedar bé.
0: Què et pensaves, que el compraves donant-li el diploma? Va.
4: Bueno, la medalla d'or, a part d'aquesta medalla d'or, hi ha aquest diploma i 12 milions de corones sueques, que és gairebé un milió d'euros.
6: 12 milions. Això ho podria guanyar jo, també. Premi Nobel de la Pau.
4: Ah, sí?
0: Ah, sí, per què?
6: Jo no he matat mai a ningú. O sigui, pot haver gent igual de pacífica que jo, però més no. Impossible, perquè no he matat mai ni una persona.
2: Jo del meu record, tampoc.
6: Doncs mira, ja podíem guanyar els dos. Sí. Jo, més pacífic que jo, ningú.
2: I tant.
6: Possible. No m'ho donen. I mira que he aguantat imbècils allà al bar quan els tenia obert, eh? Que els imbècils provoquen violència, eh?
2: Sí.
6: Com més imbècils, més difícil
0: ja,
6: és mantenir
0: la... Crec que s'ha de fer alguna cosa més que tenir un bar i no respondre als imbècils, eh? Ja li diré.
6: Ja, més que no matar ningú, què
2: I
6: puc
2: tant,
6: fer?
2: I tant.
6: Parir vides. Fer néixer gent, és que no... Saps què vull dir?
0: Bé, ara farem re un minut i mig de pausa perquè tenim, atenció, abans de diumenge a les 6 de la tarda, Folquet, si m'equivoco em corregeixes. Bueno, perdoni, s'han de resoldre els caps de llista de diferents partits.
2: Caram.
0: Per exemple, un partit que ara té un nou nom i que aglutina un grapat de partits d'esquerres, que jo ja m'he perdut, no sé qui són qui.
2: Sí.
0: El Front Ampli, que hi van sumar Podem, Comuns...
6: Ui,
2: Podem,
6: sempre és al revés que el nom, Els Junts es van separar. Els de Podemos no van poder. Sí, fixa-t'hi, això és el nom.
2: Els de sumar no van sumar, van restar.
6: I ara aquest Ampli serà estrecho.
0: Doncs miri, d'això en parlarem d'aquí un minut i mig, perquè també estem esperant a Gabriel Rufián i el col·laborat amb l'esquerra.
2: Encara no s'ho digui.
0: Gabriel Rufián, ara en parlem.
26: Versió RAC1.
27: El passat 14 de setembre, La Vanguardia va celebrar una nova edició de Diàlegs La Vanguardia, una trobada a porta tancada que va reunir experts per analitzar la situació actual de l'obesitat a Catalunya i el valor social d'actuar davant d'aquesta malaltia. Amb la col·laboració de Lilli, el debat va posar sobre la taula la necessitat de canviar la mirada sobre l'obesitat. També la importància de fer un diagnòstic acurat de l'enfermetat, tal com va destacar la doctora Andrea Ciudin, endocrinòloga de l'Hospital Vall d'Hebron. Gijón.
1: A nivel global en Cataluña, la obesidad sigue tratándose de una manera muy reactiva, en el sentido de que no se diagnostica la enfermedad como tal, sino que en general los profesionales de salud se centran en el diagnóstico y el abordaje de las complicaciones derivadas de la obesidad. Y esto significa llegar tarde, ¿no? No identificar a tiempo una enfermedad grave que puede dar lugar a unas complicaciones serias.
27: També hi van participar Teresa Millán, directora d'Afers Corporatius de Lilly, Federico Luis Moya, president de l'AMPO, i Álvaro Hidalgo, president de la Fundació Weber. La trobada va concloure amb la importància de detectar la malaltia a temps, evitar complicacions i facilitar el diàleg entre pacients i professionals sanitaris.
26: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
0: La convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez sembla que hagi agafat una cosa que realment a mi em sorprèn, perquè estaven més que cantades, que tard o d'hora hi hauria eleccions. Un bon grapat de partits amb els caps de llista. Entre d'altres, doncs, el que us deia fa un moment, aquesta nova formació, aquest de nou nom, Front Ampli, Esquerra Republicana, fins i tot el Partit Popular, el candidat que surti d'aquí de Catalunya. Mònica Folquet, a tot això, que ara en pararem, cal afegir-hi que diferents membres del govern espanyol doncs ja estan fent la precampanya, i un d'ells ha estat Félix Bolaños, ministre de Presidència i Justícia, que ha passat aquest matí per RAC1.
4: Sí, l'habitatge és, sens dubte, un dels temes que ja està centrant aquesta precampanya, i el no de Junts, els decrets impulsats pel PSOE, encara porta cua. Bolaños ha dit que el va sorprendre molt la posició dels de Puigdemont i ha parlat de pressions.
3: Muchas conversaciones en esos días que han hecho que cambiaran de posición.
7: ¿Entre quién?
3: Entre Junts y distintas personas que tenían interés en que no salieran adelante los decretos de vivienda.
7: ¿Partidos o patronales?
3: Ambas cosas.
4: Sobre els pronòstics de les enquestes, recordem que totes, tret del 6, auguren una victòria al PP. Bolaños diu que hi haurà sorpreses.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Esquerra, i per això pressiona un Front Ampli i Podem perquè es posin d'acord i triïn el millor candidat.
1: Están en un proceso de debate y de negociación interno que creo que, desde luego, desde el Partido Socialista y a mí en particular, si usted me pregunta por mi visión, pues lo que tengo que manifestar es total respeto. Hay personas muy competentes, personas muy capaces, personas muy comprometidas a la izquierda del Partido Socialista y, por tanto, vamos a dejar que trabajen. Yo en alguna negociación he estado alguna vez, y creo que cuanta más discreción, mejor, para que se lleve a cabo el acuerdo que es necesario.
2: De moment, Sumar aposta per Verónica Barbero.
3: Bueno, tots aquests partits aposten per perfils diferents. Avui volem analitzar, perquè clar, s'acaba el termini diumenge a les 6 de la tarda.
2: Pels avals dels candidats.
3: O sigui que ja poden anar per feina. Saludem a aquesta hora el periodista i cronista parlamentari Josep Maria Martí Rigau. Josep Maria, molt bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
3: I a Madrid, el nostre delegat de RAC1, 24 hores al dia, Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
5: No tantes, bona tarda. Deixes fer-te una pregunta?
3: Sí, home, i tant.
5: L'Estadella no el tenim per aquí, no?
3: L'Estadella no. Crec que no. Crec que ja fa estona que...
5: A quina comarca està Madrid?
4: Ah, sí que hi és, sí. Sí que
5: a quina comarca està Madrid?
6: Hi és o no?
4: Sí que hi és, sí.
5: No,
4: sí,
5: aquí molt llest en Barcelona. Clar, era molt fàcil. Però a quina comarca està Madrid?
7: Vols que vagi cridant? Comarques a Madrid? Des de quan?
3: És que l'estic buscant, l'Estadella, però no, jo no el veig. Ah, sí, calla, que ja... Sí, que em pensava que havia marxat, ja.
4: No l'he vist, home,
3: espera, que
4: ara li
3: pregunto. Està corrent, està corrent.
6: Ara s'ofegarà, aquest home.
3: Sí, però donem-li
4: res. Escudella!
3: No, home, però a veure... Un moment. A veure.
4: Respira.
3: Pobre, et reclama l'Armenteres. No sé,
8: què passa, Cuqui? Com estàs?
3: Perquè hem
7: Cuqui. Tothom és Cuqui.
3: Sí, a veure, pregunta. A veure, no sé què de Madrid. No sé què està preguntant.
5: A veure, rei, sí. Tu que vas de llest pel carrer demanant a la gent
3: ui,
5: a quina comarca
3: cuidao.
5: Està Barcelona...
3: Ui.
5: Sí, ai. A quina comarca està Madrid?
9: Bueno, jo només em sé les comarques del meu país.
4: Molt bé!
9: A mi Madrid, pues, Mordor, no? No, Madrid és Madrid, perquè és comunitat, no?
5: Hòstia, el senyor Marcelí tenia tota la raó del món, tu. Existeixen comarques a tot l'estat espanyol, menys a Madrid, tu. Madrid és província única. És molt curiós, aquesta història, perquè al final, hòstia, la història de Catalunya es basa en un reconeixement de comarques, d'on era el mercat setmanal principal, on era el punt de referència, on havies de fer el comerç.
3: Sí.
5: És una cosa d'història de fer país, efectivament.
7: Sí,
5: i això ho té Castella i Lleó, això ho té Extremadura, això ho té Andalusia... Madrid no.
3: Sí, Madrid no té comarques.
5: És una ciutat artificial que van crear ara fa 400 anys,
3: sí,
5: no? I així estem,
3: sí.
5: Vaja, o així estem.
7: Sí, no, però sí, és artificial perquè la capital era Toledo, de les Castelles.
3: Castilla.
5: Bueno, fa 400 anys que la capital espanyola passa...
7: Bueno,
5: la capital espanyola per una cosa, perquè Espanya no existia com a tal fa 400 anys. Espanya és un invent de fa 200 anys.
4: Benyordo.
7: Existia!
5: No... A veure, senyor Marcelí...
7: Sí, existia.
5: Això és un debat molt interessant,
7: Més de 1.000 anys li existia.
3: Si us sembla, un moment, sisplau. No, parlo jo. Si us sembla, aquest debat, i altres ja darem un altre dia, en tot cas amb un historiador, tot i que amb historiadors...
9: Fem el dia 12,
3: pots trobar, exacte, dilluns...
9: És el dia per fer-lo.
3: Sí, ara li diré el Marc Serra, que fa el programa el dilluns.
9: El fan directe, ell,
3: El fan directe. Li diré que faci aquesta qüestió el proper dilluns.
9: Sí.
3: Que crec que la gent estarà pel cas, estarà al tema.
6: Era molt atenta.
7: És més, te diré una cosa.
3: Cuidao,
7: la Comunitat de Madrid
3: sí.
7: No és, sol, és sola com a província, sí. La província que quedava, és sola,
3: sí.
7: Perquè ni Castilla la Nueva ni Castilla la Vieja no la volien.
10: Això sí que no et volen. Cap dels dos
7: no va voler Madrid i per això es va crear la Comunitat de Madrid que no existia.
10: Però, Espanya era el reino donde nunca se pone el sol.
7: I tant si se pone.
10: L'imperio.
5: Allò no era Espanya.
10: Era l'imperi. Mira, què saps tu, què saps? Escolta, aneu a comprar aquí uns xocos i us els foteu amb llimona.
3: Home, bueno, a veure, si em permeteu, la classe d'història d'Espanya, com que ja m'ha generat l'interès...
10: L'imperio donde nunca se pone el sol.
3: Sí, això ho deia Carles V. Això és en el reinat de Carles V.

0: dic, i després va venir Flip II, que ja la cosa va començar a trontollar. Però dic, si us sembla això, un altre dia ja abordarem...
1: Mira com canvia el tema.
2: És que és una mica nyordo, eh?
1: Sí, es caga.
0: Però què canvia de tema?
1: Es caga sobre.
0: Però si li estic donant... En aquest cas li estic dient que parlem de la història d'Espanya, però que ara no. Que ara no toca perquè anem a parlar
1: no
0: de les candidatures.
1: No t'interessa.
3: Jo diria que Felip II és abans de Carles V.
0: Jo diria que és al revés, però no ho sé, ara em fa dubtar.
4: El ara... Serra diu, dilluns veniu i feu vosaltres.
0: No, però...
4: Ho ha dit el Serra.
0: No, però el Serra té moltes ganes de fer el programa especial, que m'ho va dir. Sí. Em reservo, em va dir textualment, venir a dilluns 12, el dia de l'Hispanidad.
4: Doncs
0: i jo li vaig dir, home, aquest interès, doncs pues fes-lo. Jo no et trauré protagonisme. És com, per exemple, el dia dels aiguats. Va venir el Basté a la nit. Escolta, jo... No, ja va arribar ell...
2: Tu
0: i hi havia el Bundó.
2: Jo això, eh?
0: No,
2: jo sí. A tu va fer pena que no truquessin.
0: No, al contrari. Encantat que no em truquin. És més, si truquen, jo no conec el telèfon. M'he trucat de RAC1, jo no sé quin telèfon és. És més, el bloquejo, no sé que tornin, que sigui spam. No, aquella nit no hi era, jo. A mi que m'expliquin.
2: A tu t'arriba a trucar a Francesc Cano?
0: Jo a la que vaig... A Francesc Cano, no, també veig, dic, hòstia, no sé... No,
2: s'ha equivocat, no?
0: El despenjo, li dic, sí, Francesc...
4: No se sent res.
0: No se sent res, gràcies.
4: Oh, dius que eres al cine i el tenia silenciat. Ja està.
1: És el germà de l'Ortega?
4: De l'Ortega Cano.
1: Sí, l'Ortega Cano.
4: Sí. Bueno, va. I de Mecano, també.
0: Bueno, dilluns abordarà aquesta qüestió al Serra, que diu que té molt d'interès a fer-ho. Sí. Digues.
5: Jo m'hi punto dilluns a la tarda,
0: pues
5: perquè dilluns a les 5 de la tarda estaré arribant a Ceuta.
0: Doncs perfecte.
1: Pues mira,
0: el Serra, ara mateix li estem donant el cap de setmana.
2: Porta un imant.
5: Un lloc ideal per parlar d'aquestes històries.
0: Sí, escolta, fantàstic. Sí,
3: ideal.
0: Bueno, amb el vostre permís, va, entrem en matèria.
2: Jo puc marxar?
0: Sí, puc marxar. Sí.
2: Adéu.
0: Adéu, està bé, ja.
6: Sí, deixem que se vaya.
0: Va, entrem en matèria. Ara mateix, la patata més calenta, que si hi haurà o no hi haurà coalició, és a les esquerres aquestes alternatives, al PSOE, i qui la liderarà. A veure, Josep Maria Martí Rigau i després anem amb Jordi Armenteres. Ens pots fer una mica entenedor de les formacions, la de gent que es vol incorporar en aquest front ampli, què inclou, qui no inclou, qui va, qui no va... qui són, qui no són, a veure, per il·lustrar-nos una mica.
7: Bueno, per resumir-ho, perquè això és llarg, és l'actual món sumar, que s'ha anat desfet, si la Colau ja en parlarem... Que...
0: No comencem a liar. No, perquè és que si no entendrem
1: si
0: res.
1: Si volien que fos candidat...
0: Silenci! A veure, front, anava a dir front comú, no. Front ampli.
7: Que a mi em recorda a nom de guerrilla sud-americana dels anys 70-80 del segle passat. Però bueno,
0: a mi em recorda tot el contrari. Em recorda...
5: L'extrema dreta.
0: Exacte.
4: Sí. Bueno,
0: mira.
5: Front nacional.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Per tant, potser el Tom no és molt apropiat, però bé, ja s'ho faran. A veure, endavant.
7: Molt bé. Doncs aleshores, esclar, aquest món, aquest instrument, el sumar, s'ha anat desfent, jo l'han de dir, és evident, ja no, quan enfoquen les sessions de control del Parlament ja gairebé ni se la veu. O sigui, ha anat perdent pes polític i hi ha hagut diverses desercions i discrepàncies i bueno, és que no es poden veure. Podemos, per exemple, que va marxar també Compromís, ha anat marxant tots. Qui forma part d'aquí? Bàsicament, els tres punts principals en aquests moments, em sembla, i si no, Armenteres, em corregeixes, són Sumar, Montsumar, Podemos, que és fora en aquests moments, però que en aquest front ampli s'hauria d'incorporar, i
0: a veure, perdona, Esquerra Unida. Hi ha un telèfon que no sé, potser és el teu, que t'està trucant Francesc Cano, el director de RAC1, que t'està convocant ja a les eleccions.
7: Doncs, ara surto, sí. Aleshores... Tres pilars bàsics en aquests moments que haurien de constituir aquesta plataforma electoral, que serien Izquierda Unida, Sumar, el que queda Sumar, que és que ara ho està monopolitzant Mas Madrid, encapçalat per la ministra de Sanitat, i per l'altra banda Podemos, que és el que s'intenta portar, però... Mas Madrid, els de Mas Madrid i els de Podemos estan a mata de golla. No es poden veure. A part d'això... perquè volen fer una estructura federal, un nou concepte federal, aleshores també s'ha de veure com van les llistes, la problemàtica és a Madrid, però com van les llistes, perquè hi ha Compromís, hi ha la Junta Aragonesista, Compromís del País Valencià, hi ha la Junta Aragonesista, hi ha el BNG, esclar, tots aquests s'han de quadrar. A nivell d'autonomies, doncs segurament ho podrien arreglar, però el problema era a Madrid. I aleshores, a Madrid, aquest enfrontament absolut entre Mas Madrid i Podemos, i també Izquierda Unida, que diu, bueno, sí, vosaltres dues sou les dues formacions principals en aquest moment, però nosaltres tenim la història i tenim el background, i quan no hi ni existíeu, nosaltres portàvem la bandera, etc etc. Aleshores, esclar, qui d'aquestes tres potes d'aquesta taula ho encapçala? I llavors és quan Rufián, ja fa unes setmanes o mesos i tot, hem vist que ha anat canviant i parlar de la unitat de les esquerres espanyoles, i veureu que en el Congrés dels Diputats porta bastantes setmanes, força setmanes, que no parla català, ho diu tot en castellà.
6: Ja es nota, ja.
7: I després, el dia que estàvem aquí, el dia dels dos decrets,
0: sí?
7: A l'entrar i al sortir, o sigui, no en el ple, l'entrar i al sortir, va dir la mateixa frase. Va dir que Pedro Sánchez mira a la izquierda, que no tiene nada. No té res. Electoralment no té res a la seva esquerra. O sigui, ha anat llançant missatges, i després hi ha un altre factor, que és que té molt bon cartell a Madrid. Rufián, aquí també té votants, però...
6: No, aquí ja no.
7: A Madrid, i entre les esquerres espanyoles radicals i tal, se'l veu un bon candidat. I per això, ja en parlarem més endavant, doncs amb Esquerra Republicana queda a veure què farem, què no farem, perquè si queda molt poc temps Esquerra Republicana.
0: Bueno, clar, diumenge s'acaba el termini.
7: Diumenge, Esquerra Republicana. Sí, perquè per reglament intern, el diumenge, si queden, avui és divendres, exacte, diumenge, queden dos dies, un cap de setmana. I aleshores Rufián era la persona, però que en Junqueras no vol, etc.
0: Junqueras no vol?
6: No m'estranya.
7: No. Junqueras
0: si
7: va dir una frase,
0: un moment,
7: va dir una frase molt, molt, molt contundent fa un mes i mig. Va dir, jo no vaig anar a la presó per portar una llista d'Esquerra Republicana i fer diputada a Madrid a Ada Colau. Això ho va dir literalment.
3: Sí, sí.
7: Em sembla que queda prou contundent. Bueno, i amb una d'aquestes, doncs, és quan Ada Colau, que després, si voleu, en fi, els últims anys ha fet 5 moviments estratègics perquè nas polític en té, no? T'agradarà més o menys, però ull polític en té. I aleshores, doncs, ha aparegut a Madrid, i que Mas Madrid diu, no, aquesta és que sigui la nostra candidata, presentant-se a Barcelona, però la líder. I, esclar, ella es porta bé amb la Irene Montero, també, i seria la persona que potser podria...
0: Però qui no la vol a la Colau?
7: A veure, tothom vol el seu punt de protagonisme a la llista de Madrid, perquè Colau es presentaria per Barcelona. A la llista de Madrid tothom vol el seu punt de protagonisme. Podemos, Irene Montero...
5: És que hi ha tres candidats en aquests moments a Madrid, Tres candidats a tot aquest espai.
7: Tothom vol el seu punt de protagonisme. Izquierda Unida, repeteixo, també diu, escolta, que nosaltres som els històrics. Tothom vol, i Mas Madrid, que és la que potser el que li pertocaria, no? per volum. Hi ha tres candidats, bueno, més, hi ha tres potes d'aquesta taula, i internament també no està clar tampoc els candidats.
5: Sí, a veure, en Josep Maria parlava dels tres pals de paller de tot el que seria aquest front ampli si s'acaba constituint com a tal, però estem parlant d'una quinzena de partits que en aquests moments alguns entre ells no es parlen des de fa uns quants anys.
0: Clar,
5: són sumar Podem, ja ho deia el Josep Maria, hi ha Compromís, hi ha les Marees Gallegues, hi ha els Comuns a Catalunya, hi ha Més Madrid, que en aquests moments tenen molt poder, hi ha, òbviament, Esquerra Unida, hi ha tot el tema d'Endavant Andalusia...
7: La Junta,
5: a l'Aragó. Vull dir que tot això com es posen d'acord? Anem-ho fent petit. Si en aquests moments Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que van fer aquell experiment que es deia Junts pel Sí, no es parlen, s'odien profundament... Això és exactament el que està passant en aquests moments entre Sumar i Podem, entre Més Madrid i Podem, entre Compromís i Sumar. Tothom té vetos creuats. Llavors, fins al punt que s'ha arribat a un moment surrealista, que a 10 dies de presentar coalicions per optar a les eleccions, en aquests moments tot aquest espai té tres candidats a Madrid, que són la Irene Montero, per Podem, que fa molts mesos que la van designar, la Mònica García, per Més Madrid, que la van designar aquesta setmana, agafant de número 2 l'Emilio Delgado i fixant també el 3 i el 4, i llavors avui Sumar diu, no, nosaltres també tenim la Mònica García per Més Madrid, que la van designar aquesta setmana, agafant de número 2 l'Emilio Delgado i fixant també el 3 i el 4, i llavors avui Sumar diu, no, nosaltres també tenim candidata, que és la Verónica Martínez Barbero, que ningú sap qui és, tot i que té un càrrec important, que és portaveu parlamentari de Suma en aquests moments al Congrés dels Diputats. Llavors, amb tot aquest plantejament, posa't d'acord. O sigui, com et poses d'acord si poses per davant els teus candidats, els teus egos, les teves ganes de protagonisme, abans d'un programa, clar, i Ada Colau deia, hem de deixar els egos i hem de posar per davant els programes perquè tots estem d'acord, sí? Però com ho feu? Això com es menja en aquests moments, no? Llavors, Podem diu, no, si anem a primàries, nosaltres ens hi puntem, Podem, que recordo, en les últimes eleccions van tancar llistes a l'últim minut amb gent de Madrid anant a les llistes de Barcelona per poder fer equilibris, i a la que es constitueix legislatura Podem surt del grup parlamentari per anar-se'n al grup mix i tenir perfil propi. I, evidentment, en aquests 3 anys han crescut molt les diferències entre Podem i Sumar fins al punt de votar al contrari en moltes votacions. Ja no és, un vot a favor, l'altre s'absté, un vot en contra, l'altre s'absté. No, era si un vot és que sí, l'altre votava que no, precisament per marcar perfil i en una clau electoral molt concreta pensant en unes eleccions futures, no? Llavors, es posaran d'acord? Probablement. Perquè no té cap mena de sentit. Es posaran d'acord perquè no té cap sentit, perquè tots els experiments que han fet a totes les eleccions autonòmiques que hi ha hagut aquests últims 2 anys han sigut un fracàs absolut, i la lliçó grossa és el que va passar a Andalusia, que totes les esquerres anaven separades, tothom va perdre, i els únics que van saber treure la puteta va ser Endavant Andalusia, que van fer un molt bon resultat. Ja està. I llavors, de fet, el moment que es convoquen eleccions, els primers que surten són Endavant Andalusia dient, nosaltres no ens busqueu absolutament per res, presentem la nostra llista, i el tema seria que Front Ampli digués, no ens presentem a Andalusia i intentem col·laborar amb aquesta gent precisament per anar a fer alguna cosa. I això anem al que dèiem l'altre dia, que hi ha la llei d'on, que és molt capciosa i que pagues molt car el que es diuen los restos, els vots que acaben que no servint per res, perquè no arriben al vot mínim per aconseguir un escó, no? Precisament per això és tan important que si tu tens un projecte clar, i, doncs que vagi junts a les eleccions.
0: Aleshores, de tots els noms que hem dit, quin ara, tu que estàs a Madrid, quin creus que és el que té més possibilitats d'encapçalar aquesta llista a Madrid? Ada Colau, o seria per Barcelona?
5: Ada Colau serà per Barcelona. La jugada de Més Madrid és dir, no, que Ada Colau encapçali Barcelona, i els comuns van dir, perdó, amb on ens hem perdut nosaltres, perquè no ho tenim decidit, i això ho hem de decidir nosaltres. Ada Colau per Barcelona, però en la hipotètica possibilitat que fos el partit més votat, seria la seva candidata a la presidència del govern d'Espanya. No? Llavors, aquesta és una mica la pel·lícula.
0: I on Rufián, a on queda aquí?
5: Rufián queda Esquerra Republicana.
0: Però si Esquerra Republicana...
5: Esquerra Republicana s'integra d'alguna manera en una altra banda.
0: No, però això, Oriol Junqueras...
5: Junqueras ho va descartar totalment.
6: Lògicament.
0: Però tu hi veus possibilitats a Rufián també integrat? Per tant, marxaria o quedaria fora d'Esquerra Republicana o Rufián?
5: Mira, ell sempre ho ha negat, però és veritat que quan veus que no es posen d'acord entre els 3 candidats que tenen a Madrid, probablement si aparegués Gabriel Rufián com a candidat a Madrid o a Barcelona, però en aquest espai, no en el d'Esquerra Republicana, perquè des d'Esquerra això està descartat, evidentment ho seria. Perquè a Gabriel Rufián tot aquest espai l'aplaudeix molt moltíssim. I ell ens renya cada vegada que li preguntem si es planteja sortir d'Esquerra. Però és veritat que els missatges d'aquesta setmana són molt contundents. Vull dir, el missatge d'ahir era... fa 3 dies que estem a l'espera d'una resposta, una sèrie de condicions mínimes per poder continuar representant Esquerra Republicana. Això com ho interpreteu vosaltres?
7: Sí, i mentrestant, Jordi, diria que Gabriel Rufián ha tingut i està tenint també contestació interna dins dels grups, tant del Congrés com del Senat. Dos diputats ja han dit que no volen tornar a les llistes, i és partit
5: de Pansamell. Sí, el Salvador i la Pilar Vallugera.
7: I una senadora, la Sara Bailac, i Esquerra Republicana ja ha trobat un pla B, per si el seu pla A continua sent que sigui Rufián el cap de llista per Esquerra Republicana i que no s'integri la llista d'Esquerra Republicana a cap coalició de les esquerres espanyoles, etcètera, etcètera. Si de cas ja es faran pactes puntuals durant la legislatura. Però ja hi ha un pla B. Hi ha un pla B que és el portaveu adjunt del Parlament de Catalunya, sí. Que, bueno, una persona poc coneguda fins ara, però que ja està recollint signatures perquè si falla...
5: L'Albert.
7: Perquè els hi falten 24... Una persona que és coneguda perquè porta un cabell molt llarg, etc. Aleshores, si en 48 hores no sé, això no s'ha resolt, doncs Esquerra activarà el pla B.
1: No, no, un
5: malanut... Sí, el diputat és en Jordi Albert, i sí, sí, el tema és que els terminis són molt curts per Esquerra. Sí que
0: però a mi hi ha una cosa, perdoneu, que em sorprèn, i és que tard o d'hora Pedro Sánchez era evident que anava a presentar... O sigui, anava a convocar eleccions. Seria ara o seria a partir del mes de gener-febrer?
5: Què passa? Dir... Tothom tenia la vista amb el 15 de març, i si te'n recordes, estava... fa tres setmanes que jo corria per la redacció, ho vam
0: perdona,
5: parlar.
0: A la gran majoria de partits els ha enganxat
5: sí,
0: amb el peu canviat.
5: Sí, amb els pixats al ventre.
0: Home, és que
5: sí,
0: és increïble. Sí. O sigui, veiem aquesta Macedònia del Front Ampli, que no hi ha qui l'entengui, tot i que m'ho acabeu d'explicar, no entenc res, però bueno.
7: Però mira...
0: I després els candidats que em aneu perfilant encara em generen molta més il·lusió.
5: Si tu no ho has entès, molts oients no ho han entès.
0: No.
5: Llavors, què és el que no entens?
0: No, però ara no cal tornar a repetir, no, no. Ja, cadascú no, no, ja...
5: Jo, saps?
0: Vull dir, a veure, ja ens ho explicaré diumenge quan la cosa quedi clarida, vull dir, ja s'ho faran, però era més correcte perquè hi ha arribat un punt que ja m'he perdut.
1: Jo
0: clar,
1: no.
0: La Irene Montero, l'Ada Colau, el Rufián, el
5: no,
0: tal...
5: Pensa que estarem tota la setmana que ve amb aquesta Montserga. Tota la setmana que ve
0: amb meva,
5: això.
0: Tu, la veritat.
7: Però mira, si em permeteu, crec que Ada Colau és la que més s'ha acostat a que podia passar això. Si em permeteu ara...
5: Amb sí, perquè té bona relació amb Podem.
7: Bueno,
5: aquí
7: bueno,
5: el
7: però...
5: tema és que hi ha un odi molt absolut entre Sumar i Podem,
7: fa 15
5: hi ha
7: dies...
5: molt pocs ponts oberts.
7: Sí, però fa 15 dies, 10, 12, 15 dies, va fer una entrevista que no per res, o sigui, no per res en concret, i a mitja entrevista deixa anar... jo això sóc una víctima també de la vivenda, sí, no puc pagar el lloguer, he hagut de marxar de casa
0: meva... Bueno, ella sempre, el que li passa amb ella és superior a la resta,
7: sí,
0: o sigui...
7: Però ho fa un moment...
0: Sempre, que... Però sempre ha fet igual.
7: Sí, sí, però mira si em permets que...
0: No,
7: sí, amb
0: sí,
7: 5 punts,
0: ho dic perquè és
7: punts...
0: un clàssic d'Ada Colau. Ella sempre, el que viu sí, ella, sí, és molt més que la resta.
7: La veja Maia, ja saps que abans sí, de ser que... política es vestia...
0: Que hi havia la Imma Mayol.
7: Sí.
0: L'Iniciativa per Catalunya.
7: La vella Maia i anava allà als desnonaments, etcètera. Mira, amb 5 punts, és que avui ho estava preparant i, bueno, pensant i dic, ostres, però si aquesta persona ja podràs estar a favor o en contra, però
0: cas
7: polític en té. Mira, tot arrenca el dia amb les municipals de l'any 2023. Queda la tercera. I això ella, ostres, és una sotregada perquè venia de l'alcaldia i en Trias treu 11 regidors, Collboni 10 i Colau 9. Aleshores es queda així en pla que em queda amb el pas canviat. I aleshores passa aquella maniobra de l'últim moment, quan Trias acaba dient que us bombin, perquè resulta que Colau i el Dani Cirera del PP li donen els vots a Collboni perquè sigui alcalde Collboni. Molt bé, Colau llavors no demana, els comuns no demanen entrar. Això ja entraria en el segon pas. No, perquè ella ja tenia parlat, i tot apuntava bé, amb la Yolanda Díaz i amb el Montsumar, un càrrec, a ella li feia il·lusió, un càrrec internacional. Parlava de l'OIT, de l'Organització Internacional del Treball, un càrrec internacional i anar allà. Però entremig, i anem ja al tercer punt, al tercer pas aquest que us estic explicant, resulta que hi ha un tema familiar seu, el seu divorci, té nens petits, tal, llavors no decideix que no pot anar-se'n a l'estranger i que es queda aquí. I llavors és quan decideix i pensa i diu, mira, com que encara estic a l'Ajuntament, que jo anava a plegar, doncs no, doncs ara ja incorporo, i aquí crec que comet un error polític, perquè anuncia en una entrevista un diumenge que està pensant tornar-se a presentar a l'alcaldia al cap de 2 anys. Això què fa? I entrem al quart punt. Collboni diu, als comuns, ni de broma, els vull en l'equip de govern. Per això ja, Collboni està governant només amb 10 regidors tot el mandat de l'Ajuntament, que això és una matada per tots, perquè tots treballen al doble o al triple. No ha volgut en absolut soci que els socis fossin els comuns, precisament per... Llavors, clar, Ada Colau es torna a sentir sentida, llavors deixa l'Ajuntament i sí que passen uns mesos que no sabem ben bé què fa, fins que hi ha la flotilla aquella d'Israel, que van a Gaza i tal, i llavors ella s'apunta allà. I al tornar, sí que veies que anava amb un acte, que no sé quantos, fins que dona aquesta entrevista, fa 15 dies, que parla de la vivenda i que ella és una víctima i que no pot pagar el lloguer i tal i qual, i noi, al cap d'una setmana, patapam, la Mari Carmen, la trista mort de la Mari Carmen, i apareix ja a Madrid dient, bueno, si no us poseu d'acord i us odieu, com deia encertadament el mestre Armenteres, i no us podeu ni parlar i tal, doncs mira, si m'ho demaneu i som tots, doncs ja em sacrificaré, entre cometes, ja em sacrificaré jo, ja ho lideraré jo.
0: Bueno, Armenteres, ja ens ho aniràs explicant a veure com acaba aquest col·laborat, també el de Gabriel Rufián, que estem molt dintre. Tu, si haguessis de fer una aposta, veus més...
3: Que
0: a...
3: tu saps coses i no les dius.
0: No, a veure, però si haguessis de fer una aposta, què apostes, què veus més, a Gabriel Rufián, sent cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya o de...
8: Frente Atlético aquest.
5: Jo suposadament ve de creure Gabriel Rufián quan sempre m'ha dit a la cara que tot això que ell podria saltar a Podem o a Sumar ens ho estàvem inventant de dalt a baix. Està fent moviments que no té gaire explicació. És que ara em mirava el BOE, el decret de convocatòria, a veure, les dates a vegades se m'escapen. El límit per presentar candidats per les eleccions, Toni, és el dia 26. O sigui, estem en 17 dies de batalles amb molts espais per trobar candidat. O sigui, fins al 26 els partits tenen temps per presentar-les. Del 21 al 26 és el termini. Llavors, vull dir, és que ens ve gros.
7: El problema és que per Esquerra Republicana, per una norma interna,
0: s'acaba demà passat. Diumenge,
7: exacte.
0: Sí. Bueno, escolta, us volia afegir molt ràpidament dos candidats més. Renovació pel que fa a la candidatura del PSC, amb Jordi Arreu.
7: Sí.
0: Sàvia Nova.
7: Renovació.
0: I pel que fa...
3: Com a mínim el sentirem.
0: Pel que fa... Això segur, perquè els seus decibels ja s'ha parlat...
5: El tema Arreu ja és oficial.
0: Sí, és oficial.
7: Sí, però que en el xàmer...
5: Doncs mira, podem explicar una anècdota, si és oficial.
0: Sí, és oficial.
5: Dilluns, quan es convoquen les eleccions, parlàvem amb el cap de política de RACUM, l'Adrià Santasusagna, i diu, escolta, quin és el director de comunicació en aquests moments de l'Areu i tal. I quan li passa el contacte, no el contestava, diu, és que tinc el seu telèfon, però no sé si escriure'l per això. I sí, l'escriu, i l'Areu li diu, sí, seré candidat, el que passa que el partit ho ha de decidir encara i hi ha aquells mecanismes interns que ja sortirà, no? Vull dir que les coses al final van una mica així. I llavors hi ha l'altre nom, que és l'Albiol, diràs ara, no?
0: Anava a preguntar-te per...
5: Ah, és que el tema Albiol...
0: Perquè,
5: tema
0: clar, Albiol, aquí l'Albiol, disculpa, hi ha un document de l'Albiol que en el posarem, que clar, i a mi m'ha cridat l'atenció que quan li han preguntat si era el nom, ell ha dit que ni el partit ni ningú li ha dit res.
9: A mi ningú m'ha trucat.
0: Podem posar el document?
9: A veure, la estem buscant.
10: Yo con Feijón no he vuelto a hablar. Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabecerista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto.
5: Dos apunts molt ràpids.
10: Que yo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Bueno, acaba clar.
5: Dos apunts molt ràpids,
0: ni l'han trucat ni li han dit res. No. Digues.
5: Dos apunts molt ràpids. El primer, aquesta declaració la fa ahir al migdia entrant a Gènova. Mm. Entrant a la seu del PP al carrer Gènova de Madrid. Amb qui es va veure ahir al carrer Gènova? Hi havia la junta directiva del PP. Va parlar amb Feijó, no ens ho aclareixen. La segona, avui Miguel Tellado se li ha demanat a la roda de premsa, el número 2 del PP, i ha dit, listes el 26, no? El 26 d'octubre, no? Doncs fins al dia 26 el debat també està obert en aquests moments pel que fa a la candidatura de Catalunya.
0: Digues.
7: Sí, no, anava a dir que, a més, jo crec que el partit preferirà apostar per Albiol com a alcalde d'una població que és una població potent, és la tercera, quarta, va variant una mica, tercera o quarta en població de Catalunya, perquè el poder municipal del PP a Catalunya és ínfim. Té Castelldefels, té Pontons i una altra població molt petita, també. Aleshores, clar, Badalona és la joia de la corona municipal del PP aquí a Catalunya, jo crec que...
0: I qui serà qui podria ser el candidat del...
7: L'altra vegada va ser un periodista, no? Nacho Martín Blanco, crec que repeteixi.
0: Sí, ha fet una feina excel·lent, l'hem sentit molt a Catalunya.
7: No, a Madrid tampoc ha parlat gaire.
0: No, jo crec que, no sé, o li han posat un clip a la boca, o allò per presentar la bossa oberta, saps? Allò que...
3: Sí.
0: És que des que el van triar, no he donat... I mira que abans estava tot el dia aquí a RAC1, a totes les tertúlies, parlant sent... Escolta, no hi havia un demà. I va ser triat i, escolta, ha desaparegut del mapa.
7: No estava Ciutadans abans?
0: Sí, va fer el salt, sí. Bueno, i després tenim, ja per anar acabant, l'aposta de Junts, que molts especulaven... Bueno, molts especulaven que si hi hauria la possibilitat de veure Carles Puigdemont. No s'ha produït.
7: Divendres aquí, en aquesta taula, es va dir que...
0: Per tant, Mireia Nogueres.
7: Míriam.
0: Perdó, Míriam. Tenim alguna enquesta de... De si té tirada o Junts, això ho ha mirat?
7: I tant. Si n'ha sortit una, jo n'he vist una avui que els hi donaven... En perdien dos.
11: No, és impossible.
7: 4-5.
5: Estàs parlant de l'enquesta del País, no, Josep Maria?
11: Pugen dos.
5: L'enquesta 40DB.
7: Sí.
11: Pugen 10 o 12.
0: Pugen a on?
11: A la realitat, a la pura veritat, no aquestes enquestes que fan aquí aquests que...
0: Bueno, i per acabar, la CUP es presenta o no es presenta? Aquest és un altre misteri.
7: Jo crec que no.
0: Bueno, però ells van dient que potser que sí, que s'hi presenten. Ja... De moment
7: Jo crec que no. Es van presentar una vegada i jo crec que no es presentaran. Igual que l'Aliança Catalana, que per cert...
1: No, l'Aliança no.
7: Està, aquests dies, si vas mirant les xarxes socials, s'estan reforçant un missatge totalment independentista. No de classe i no tan xenòfob. Bueno, no sé, són estratègies de partits. L'Aliança no es presenta i la CUP jo crec que tampoc es presenta. Perquè tindrien difícil sortida. A més, només faltaria això ja.
0: M'apunta Joan Torres que la CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions espanyoles.
5: Sí, aquest cap de setmana.
0: Demà, és que aquest cap de setmana ja la cosa ja escalfa motor. Està nerviós. Què li provoca més nervis? La CUP o Aliança Catalana?
3: Esquerra també.
0: També
3: hem de decidir diumenge, també.
0: Sí,
3: no estàs nerviós?
0: Jo no em poso, per qüestions polítiques, no em poso nerviós per res. Perquè mai sé qui és pitjor.
3: Home, algun serà millor que l'altre.
0: Normalment...
3: No te n'agrada cap?
0: No.
3: I què votaràs?
0: Mai ha passat que dic... Sí. Tio, tu, han passat 4 anys i dic... Sí. Hòstia, que bé.
5: Però és allò de les mentides que dèiem l'altre dia. Heu vist la mentida que corre avui per xarxes?
3: Ah, no, què?
0: Ah, no, què?
5: Avui corre la mentida que els treballadors de Correus estan repartint els sobres per votar per Correus a la Puerta del Sol.
3: Diu que sí.
1: Ja ho he vist, això. Ja,
5: però si encara no hi ha candidatures, si no hi ha papers impresos, què han de repartir, no? Llavors, aquí tens 4 tontaines fent el vídeo viral de mira, un repartidor de voto per correu en Sol. Evidentment és fals.
1: No és fals.
5: Mentides. I això anirà a més en aquests 51 dies.
0: Sí, però ara aquí has dit una cosa que és l'error. Tu has dit, evidentment és fals. Bueno, és per tu evidentment fals, però per evidentment...
5: No, però per això t'ho dic, però no hi ha candidatures encara.
0: No, però a veure, hi ha gent, la massa...
5: Que s'ho ha cregut,
0: que deia Ortega Gasset, la massa... Li donarà,
5: però aquí estem nosaltres.
0: Veuran un vídeo i diran... Sí, hòstia, estan los de Correos, hòstia.
1: Estan repartint.
0: Estan repartiendo, sí, esto es una vergüenza.
1: Clar que és veritat.
5: Són conscients que això són comptes
0: de la dreta. Hay que derrocar al gobierno, hay que derrocar la democracia.
1: No s'ha de votar per correu.
3: Què et passa?
4: L'ha posseït el personatge.
0: No, és la massa.
4: La massa. Per
0: desmentir. La massa, malauradament.
5: Se m'acut que podríem fer una secció de la mentida política del dia, d'aquí a les eleccions.
0: Bueno, això ja el Bastia ho fa, al matí ho fa, sí, però bueno, a la tarda en podem fer un altre i ho fem amb tu. Vull dir que nosaltres encantats.
7: Escolta, em permets una coseta que m'he recordat ara de Jordi Hereu, molt breu.
5: Què?
7: Crec recordar que va ser l'alcalde.
0: Home, Jordi Hereu té èxits. A veure, Lucas, busca'ns allò de... No, aquesta sí, però podem buscar una de quan va inaugurar una fàbrica que es va... Ah, no, era Joan Clos. Era l'altre. L'altre també cridava, però un altre que també ens va deixar sords a tots.
7: Hereu, quan hi havia la polèmica de si el tramvia sí, el tramvia no, va organitzar un referèndum.
0: Sí, home, i tant.
7: Va votar no, ni el 15% i va sortir un no rotund.
0: Sí.
7: No va ni plegar ni res, va continuar.
0: No, sí que va plegar. Va convocar eleccions al poc. Home, jo me'n recordo, va convocar eleccions perquè li va sortir el tret per la culata. Però mira, va arribar a la Colau i què va dir? A mi se me'n fot si la gent va votar que no vol el tramvia.
7: El tramvia, sí.
0: I ella va posar el tramvia i ara el PSC...
3: És demòcrata.
0: A muntar les vies del tramvia. Vull dir que...
7: Així se surt història.
0: Sí, Jordi Hereu va haver de plegar perquè va fer que ell, al cap d'un any... Bueno, va haver de plegar. Van arribar les eleccions i la gent va votar Trias. I una de les coses que, en aquest cas, s'ha de lluar a Jordi Hereu perquè la gent va votar que no volia tramvia i ell va declinar a fer el tramvia. I després va arribar el Trias, va fer aquesta part de la Diagonal, que és com una mena de bulevard. O sigui, aquí tothom fot la seva cagadeta, i així està la Diagonal, que és un pancake, és una cosa...
4: És un calèstric.
0: Sí, és un... Com es diu allò que es fa amb la roba, de trossets?
4: Patchwork.
0: Pues un patchwork.
4: Has dit un pancake, jo deia, com un pancake?
0: No, però el pancake també és de diferents merdetes, però no sé, panses, xocolates... Bueno, pues això és la Diagonal.
7: Però mira que passa poques vegades...
0: Sí, un va fer un tros, l'altre tros és de l'època del franquisme, el tros de la Colau, el d'ara, venga, el tros de l'Hereu, el tros d'ara del Collboni, venga, i cadascú aquí, pues venga, va deixant la seva cosa.
7: Encara queda un tros de Diagonal,
0: No, ara l'acabaran. Bueno, almenys
7: ja veurem,
0: és que...
7: Ja veurem.
0: No, això és el que el compromís, sí. Però vull dir que es va votar que no,
7: sí.
0: I Colau què va fer? El va fer.
7: Jo ho deia perquè mira que és difícil que un governant, a tots els nivells, Pinochet li va passar, que convoquis des del poder, un referèndum i el perdis. Això no passa gairebé mai.
0: Bueno, però això demostra, mira, això trenca una llença en favor de l'Hereu.
11: I tenia un cert divisa,
5: referèndum de l'OTAN, gent. Referèndum de l'OTAN.
0: Que tenia què?
11: Un Seat Ibiza negre, jo li direu.
0: No, doncs pues no. Tenia un no. Tenia un sí. Nissan, no. Jo recordo un dia per l'AP7, Jordi Areu.
11: Però tu m'hi parles
0: amb el seu ni... No, li parlo d'aquella època. I anava per l'esquerra, tothom es anava cagant amb el tio que anava per l'esquerra, i era el Jordi Areu, que anava pel carril de l'esquerra, fotent una caravana de collons.
11: Búscamelo, Jordi Areu, Ciudad Ibiza.
0: Va, gràcies, Josep Maria Martí Rigau, sí. Martí Martí és un altre gran mestre i professor, a qui li envio una abraçada, i també Jordi Armentera. Escolta, preparem la secció aquesta de la mentida del
5: Vinga,
0: dia,
5: som-hi. Anem a jugar, anem a jugar.
0: No marxeu molt lluny perquè arriba Marc Serra i avui m'ha dit que té un plat fort que no ens l'acabarem. De què es tracta? No en tinc ni idea.

0: A veure, Bàrbara Padilla, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Anem a fer un repàs a com està aquesta operació sortida, escapada, perquè déu-n'hi-do les complicacions que hi ha a aquesta hora a les carreteres del país.
1: Doncs sí, ara mateix hi ha problemes a les rondes, també a la P7 per un accident que provoca cues a Sant Cugat del Vallès. Entre avui i demà, recordem-ho, per aquest cap de setmana llarg, es preveu que surtin de Barcelona i Rodalia gairebé 600.000 vehicles. Connectem amb el RAC per saber on són la majoria de congestions. Laia Batet.
2: Ara mateix destaquem complicacions a les rondes de Barcelona. A la ronda de Dalt ja s'acumulen més d'11 quilòmetres de congestió cap al nus del Llobregat i 9 en direcció al nus de la Trinitat. A la ronda Litoral hi ha fins a 8 quilòmetres de retencions en sentit sud i 4 quilòmetres en sentit nord. I pel que fa a la P7, un accident a Cerdanyola del Vallès provoca 7 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès en sentit nord. També hi ha 9 quilòmetres de cues a Barberà del Vallès en la mateixa direcció. Cap a Tarragona hi ha aturades de 7 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i 4 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. Això és tot des del RAC.
1: Els bombers treballen aquesta hora en un incendi en una nau de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. L'evolució del foc és favorable i no hi ha hagut danys personals. Fa uns minuts, Protecció Civil recomanava tancar portes i finestres pel fum i ara el confinament ja s'ha aixecat. L'empresa afectada és Plasfi, que fabrica envasos i han treballat en l'incendi una desena de dotacions dels bombers. En plan internacional, Israel carrega contra la flamant Nobel de la Pau, Navi Pillay, la jurista sud-africana que ha rebut el premi aquest matí. L'ha guanyat com a defensora dels drets humans i també del dret internacional. Doncs bé, el govern israelià la titlla de mentidera, de difondre l'odi contra els israelians i de parlar falsament, diuen, de Gaza com un genocidi. Asseguren, de fet, que és la mentidera més gran del segle XXI. Des del govern israelià fins i tot arriben a dir que Joseph Goebbels, ministre de propaganda durant el règim nazi, està aplaudint l'antisemitisme de Pillay des de l'infern. I el Consell de l'Advocacia a la Universitat de Barcelona demanen un control més ètic de la població de senglars a Collserola. Alerten que l'estratègia de batudes que s'aplica per la pesta porcina no és ètica, perquè són éssers vius, i a més no és sostenible ni efectiva a llarg termini. Per això proposen altres mètodes, com la vacuna anticonceptiva, és a dir, controlar la fertilitat. Ho diu el degà de la Facultat de Veterinària de la UAB, Manel López Béjar.
3: Eliminar únicament com a mètode de gestió animals implica que menys animals troben recursos alimenticis suficients com per recuperar població. La solució passa pel control de la fertilitat, impedir doncs, la reproducció de les femelles, que és l'element clau, no?, per increment de població.
1: El degà recorda que el senglar no té depredadors i mentre tingui menjar, la població es recupera ràpidament. I ara els esports amb Albert Bassas.
4: Aquest vespre torna a la Lliga després de la llarga aturada de seleccions en partit per l'Espanyol. Jugarà al camp del Màlaga a partir de les 9 i des de mitja hora abans a RAC1 amb el capità Javi Puado com a principal novetat. Demà serà torn pel Barça, que no podrà comptar amb Rafinha. El brasiler encara té molèsties i serà baixa per enfrontar-se al Getafe, però també pel partit de dimarts de la segona jornada de la Champions contra el Galatasaray. Ho ha confirmat aquest migdia el mateix Hansi Flick.
5: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els fets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
6: The picture shows something and...
7: La imatge va revelar alguna cosa. No és una gran lesió, però és una cosa reactiva. I n'hem de tenir cura perquè la temporada passada va tenir 3 lesions en aquesta zona i hem d'anar en compte. Per tant, no estarà disponible demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
6: In Istanbul, against Galatasaray.
4: Flick parlava de la baixa de Rafinha, també ha deixat entreveure que el seu substitut serà Gabriel Jesús i que també tornarà Joan Garcia a la porteria. A més, fora del futbol, avui també tenim bàsquet. El Barça rebrà els Alguiris a la quarta jornada de l'Eurolliga, que també podreu seguir en directe a RAC1 juntament amb el partit de l'Espanyol. En handbol, Freking Granollers visita a la Lliga la pista del Ciudad Real a 1:15 i a la Fórmula 1 Max Verstappen sortirà demà primer a la prova sprint del Gran Premi de Singapur després de marcar aquesta tarda els millors temps als entrenaments. Ferran d'Alonso sortirà 15è i Carlos Sainz 22è.
1: I el temps. A la tarda continuarem tenint un temps assolellat amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i prims. Seguirem amb unes temperatures entre 3 i 4 graus per sota del que tocaria per l'època, amb un ambient de plena tardor. Tot plegat amb unes màximes que avui no han superat els 20 graus a molts punts de l'interior i els 25 a Ponent. De cara a la nit, el vent de tramuntana anirà menys a l'Empordà i tornarem a tenir glaçades al Pirineu, amb unes mínimes per sota dels 10 graus a l'interior i per sota dels 16 a la costa.

0: Cierto, de todas las canciones elegidas por Julio Junior, las canciones de mi padre,
1: El mejor.
0: canciones que llevo en el alma, en la sangre, canciones que he escuchado toda mi vida, canciones que hasta el día de hoy me emocionan. Y si alguien quiere escuchar esas canciones cantadas por Julio Iglesias Junior, tiene que venir a mi concierto porque se va a encontrar con momentos muy, muy bonitos, musicales, de todas esas canciones que en España son muy conocidas y en el mundo entero, ¿no? Y me emociono hasta el día de hoy cada vez que canto estas canciones.
2: Muy bien, pues que tengas mucha suerte en esta gira, también en los bolos, en las actuaciones, conciertos en Cataluña. Y un abrazo desde Barcelona.
1: Recuerdos de tu
0: Gracias a
1: padre.
0: ti, Marc. Te mando un abrazo muy grande. Estás invitadísimo a cualquier concierto que quieras.
3: Pues,
0: muchísimas
1: gracias.
0: Gracias.
2: Què et sembla?
3: Ho has fet una mica llarg, no?
2: Fixa't que... Bueno,
4: igual que son pare, eh?
3: Igual.
2: Fixa't que m'ha convidat a mi, eh?
4: Sí.
2: Ja us ho explicaré.
4: Sí,
2: perquè...
4: Mira, la Marta Mestre, que és una fidel oient de...
3: Del programa
4: i de la ràdio, és una amant de la ràdio, diu, aquesta anècdota que ha explicat el Julio José, que li van fer repetir una cançó un grapat de cops...
2: A Rússia, eh?
4: M'apunta, diu, aquesta anècdota no la va explicar o no és de José Luis Perales? I... He recordat, m'ha vingut, com un llamp. Que efectivament, Peral és una de les coses que ens va explicar aquí i que ha explicat en altres entrevistes, és que el van contractar amb un esdeveniment...
2: Era Rússia, també, o no?
4: No, era Mèxic. Era Mèxic.
2: Ah,
4: I que li van fer cantar, no recordo quina de les seves cançons...
1: I
4: com és ell, era?
1: No sé.
3: És que a mi també em sona.
4: No, que quan va acabar li van dir, otra vez. I a la segona o tercera va dir, Perales, bueno, ja està. I aleshores van treure les armes i li
2: és
4: van
2: que...
4: dir... Hasta que tengamos suficiente, tú vas a cantar la canción, hasta que nos cansemos. I Perales va haver-la de cantar infinitament fins que ja no podia
2: més. És que, perdó...
4: I era amb un clan. Un clan que l'havia contractat a Mèxic.
2: L'anècdota, com l'ha explicat ell, no us sona que va passar exactament el mateix?
4: Bueno, per això t'ho dic.
2: És a dir,
4: que m'ha cridat
2: Rússia, concert privat, a lo millor també li van treure...
4: Clar, és que si fa no fa, Pere, la història...
2: El gotet de vodka i li van dir...
3: 15 vegades, diu. I que això va sortir en un llibre del Pablo Carbonell, que va explicar anècdotes, que es diu El mundo de la taràntula...
2: Ens ho ha explicat Carbonell, poder, això?
3: Que és del 2016... I va dir que durant una gira per Colòmbia, la dècada dels 80...
4: A Colòmbia.
3: Càrtel de Medellín va contractar el Perales i el van fer cantar 15 vegades seguides.
4: 15, eh?
3: I com és ell.
4: Sí.
3: Ara, $1.000 cada vegada que la cantava.
2: Bueno, doncs escolta'm, final, saps?
4: Cantar 15 vegades.
2: $15.000 quan acabes,
4: Bueno,
3: i diu que a la desena vegada es va aturar i va dir no la vull cantar més i li van posar una pistola al cap.
4: Sí.
3: Per tant, si et paguen $1.000 cada vegada...
4: Sí, bueno, clar, però quan dius ja no la vull cantar més i te...
1: prefereixes
4: una pistola.
3: Bueno, el van forçar 5
2: per tant,
3: vegades
2: Iglesias,
4: me parece que la vas a volver a cantar otra vez.
2: I Julio Iglesias va sortir bé, perquè només van ser 6,
4: igual,
2: eh?
4: Sí.
1: Fas igual, eh?
2: Senyor Boigues, li hem demanat, com passa les grans entrevistes... perdoneu, quantes vegades s'havia entrevistat un Iglesias en aquest programa?
3: No.
2: Mai, eh?
3: És
2: la primera vegada.
3: Moltes gràcies.
2: En directe des de Miami,
4: Ja perdoneu, ho aplaudiu tot, eh?
2: Bueno, a veure, ens ja ha fet gràcia. Li he demanat al senyor Boigues, com a gran entrevista, que faci l'ull de poll de la...
5: Estàs escoltant.
2: De l'entrevista.
5: És un moment històric. Jo, primer de tot, he de dir... Hi ha coses extraordinàries de l'entrevista i coses lamentables.
2: Val. Comenci per les bones.
5: Però una banda m'he emocionat i l'altra m'ha fet com pena aquesta entrevista.
2: Vale, davant.
5: El que m'ha agradat és que realment m'ha sorprès veure a Julio Iglesias a plena forma. Jo no m'ho esperava, perquè l'última vegada que vaig veure la seva imatge s'arrossegava per terra i l'agafaven entre quatre. Vull dir, estava molt fotut aquest home.
2: Però
5: la medicina ha millorat moltíssim. Avui en dia aquesta gent que té calés es canvia la sang, la pell i hasta la carn i tot.
2: No ha escoltat perquè he dit per activa i per passiva que era el fill el que va fer.
3: Té 53 anys aquest noi.
5: Julio Iglesias està...
2: El fill.
5: Això és una novetat i això ho has tret tu i és sorpresa a l'audiència.
2: És
5: positiu.
3: No t'escolta, Marc.
2: És igual.
5: Després, segona cosa. Hem descobert que el seu pare, devia cantar a la consulta.
2: El pare de Julio Iglesias.
5: Allà va agafar una mica les ganes de cantar.
4: A la consulta.
5: Però després, també, Marc, t'he de dir que estàs obsessionat amb el seu pare. que el seu pare era conegut perquè havia sortit allà, crec que és Barcianes, és aquell del raro, raro, raro.
2: Sí, el Papucci.
5: El Papucci. Sí. Però, hòstia, tota l'entrevista al final ha anat amb el pare, que el coneixem, però tampoc n'hi va per tant.
2: Després,
5: però
2: insisteixo que hem entrevistat el fill, eh?
5: Pitjor, no, tu no vols que arribi el pitjor de l'entrevista.
2: No, digui.
5: No, no em tallis, que sóc l'ull de poll, l'ull de poll no se'l talla.
2: Ah, d'acord.
5: El pitjor de l'entrevista ha sigut ja quan has parat del l'avi. Sí, l'avi de Julio Iglesias no coneix ni Déu, perquè el pare encara el coneixem, però l'avi, sí. Allà t'has anat de l'olla totalment. Ja no faltava que parlessis del besavi, acabaves ja amb un home de Cromanyón que es digués Iglesias, saps? Sí. Bueno, no hi havia Iglesias en aquell moment. Doncs, bueno, Julio...
1: Cavernes.
5: Dolmen. Julio Dolmen. No, un moment, no.
2: Mira, fa gràcia.
5: No, hi havia calendaris, tampoc. Seria calor Dolmen. Calor Dolmen perquè no hi havia calendaris, no hi havia els mesos encara, i l'estiu, perquè llavors era quan feia calor. Calor Dolmen. El seu rebesavi.
2: Ja està?
5: Primitiu.
2: Ja està. Acabat, ja està?
5: Us heu passat bé o què?
2: Sí, sí.
1: Ah, ja està.
3: Us heu
5: passat bé?
3: Molt.
1: Gràcies.
4: Sort de vostè. Per què ens ho hem de passar bé?
5: Vete's a explicar, això.
2: Mira.
3: A veure.
2: És el fill, eh?
3: Ja aniràs, no?
2: Oh, i tant.
6: Home, claro.
2: Se m'ha convidat, eh?
6: Jo t'acompanyo.
2: No. Hi vaig sol. Ningú m'acompanya aquest concert.
3: Sol? Concert, a veure ningú, Julio José,
2: ningú m'acompanyaria aquest concert.
3: Ho trobo d'una tristor.
6: Jo t'acompanyo.
4: Va, deixem-me fer una pausa.
2: Sí.
4: Arribarem a les 6 i després ens espera, entre d'altres, l'incombustible Rock Steinhauser.
2: Home.
4: Sempre allò que porta de safreig, aquestes coses.
2: Sí, sí. Té dels guions més llargs d'un col·laborador.
4: Ara ja els ha portat a enquadernar i ara els porta. Té dos tomos de guió. I no passa del primer punt.
2: I per Sant Jordi es veu que els publica, eh?
6: Per això s'ha espatllat la impressora del mig, d'aquí, perquè ha rebentat la impressora.
4: Tornem d'aquí, 4 minuts.
7: Versió RAC 1.
8: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. I la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
9: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
10: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
13: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
14: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
15: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
16: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
15: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
17: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
15: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
18: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
15: I tu? Ets un d'ells?
19: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
20: RAC 1 Podcast.
19: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
21: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
22: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
0: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
1: Perfecte, aquí el tens.
0: Ja?
1: Ja.
0: Sí?
1: És així.
0: De debò?
1: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
23: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
24: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
23: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
24: Que bé!
23: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
25: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
27: Concentrats i forts, sillens amunt!
26: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 PM, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1 encapçalats per Benet Iñigo.
28: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
26: El diumenge 11, a 12:15 PM, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
29: Carrega!
26: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Són les 6 de la tarda, Bàrbara Padilla, bona tarda, puntuals,
3: cosa
4: excepcional.
30: Sí, què ha passat?
4: Bueno, és perquè és per passar en aquests... En el moment en el que estem és ja per formar part de la història de RAC1, un butlletí que entra a l'hora en punt.
6: Això són el director.
4: Això forma part, bueno, de la història d'aquesta emissora. Sí. Pendents d'aquesta nova protesta pel dret a l'habitatge que es fa... que comença la plaça Universitat.
31: Sí, el sindicat de llogateres ha convocat una manifestació d'aquí poc menys d'una hora després de la mort de la Mari Carmen, icona d'aquesta lluita. Anem cap allà, Mariona Martínez.
32: La marxa, sota el lema El negoci de l'habitatge mata, vol reivindicar el malestar social per la crisi residencial, sobretot després de la mort de la Mari Carmen, dues setmanes després que la desnonessin. I també vol recordar el cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar ara fa un mes perquè també l'havien desnonat, així com els de totes les víctimes de desnonaments. La nova manifestació arriba després que aquest matí s'hagi fet un minut de silenci a les institucions d'arreu del país per aquests casos i tan sols quatre dies després de la gran marxa per l'habitatge, també iniciativa del sindicat, i que va plegar 120.000 persones, segons l'organització.
31: Circulació complicada aquesta hora a la xarxa viària per l'operació sortida del cap de setmana llarg. Un dels punts calents és la P7 a Cambrils, on s'ha incendiat un vehicle. Connectem amb el RAC per saber quines són les vies amb més congestió. Laia Batet.
33: A aquesta hora destaquem el tall de la P7 a Cambrils en direcció Castelló per l'incendi d'un vehicle. A hores d'ara ja s'ha obert un carril i les aturades arriben a 9 quilòmetres de retencions. També a la P7 un accident entre Santa Perpètua de Mogoda i Cerdanyola del Vallès deixa un carril tallat i 8 quilòmetres de cues cap a Tarragona. En aquest mateix sentit hi ha 6 quilòmetres més de retencions entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. Pel que fa a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt s'acumulen 11 quilòmetres i mig de retencions cap al nus del Llobregat i 9 cap al nus de la Trinitat. A la ronda litoral encara hi ha 8 quilòmetres de cues en direcció al nus del Llobregat. I també complicacions a la C32 amb 5 quilòmetres de retencions entre Sant Boi de Llobregat i Gavà en direcció Tarragona.
31: En plan internacional, Donald Trump sanciona el Tribunal Penal Internacional després que el Premi Nobel de la Pau l'hagi guanyat una de les exjuristes del tribunal, la sud-africana Navi Pillay, com a defensora dels drets humans i també del dret internacional. Doncs bé, l'organisme diu que rebutja les sancions i avisa que el moviment de Trump és un atac contra l'ordre jurídic i les persones que hi treballen. A tot això, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu diu que el comitè del Premi Nobel ha perdut la brúixola moral per premiar la jurista. Recordem que Pillay va presidir la Comissió d'Investigació de l'ONU que va concloure que Israel ha comès un genocidi a Gaza. Diu que és una fanàtica que va construir la seva carrera inventant i atacant els jueus. I al Festival de Sitges estén aquesta hora La Catifa Vermella, els protagonistes de Carrie. És la nova sèrie de Prime Video que reviu un dels clàssics de Stephen King. La història sobre un adolescent que rep assetjament escolar i descobreix que té superpoders. Anem cap a Sitges, Adrià García.
2: Aquesta nova adaptació de Mike Flanagan transporta Carrie fins als nostres dies. Aquí les xarxes socials es converteixen en una nova eina d'assetjament i, segons la seva protagonista, Summer Howell, són molt més terrorífiques que els poders sobrenaturals del seu personatge.
7: The social media, it's how people...
8: Les xarxes socials, la manera en com ens tractem els uns als altres. Aquesta és la gran tragèdia de la nostra sèrie. Els seus poders fan por, però també són fascinants quan aprèn a controlar-los i a fer-los servir.
2: La jove actriu també explica que abans de posar-se a la pell de Carrie pràcticament no coneixia la història ni tan sols havia vist la mítica pel·lícula de Brian De Palma. Sitges és a les portes d'un cap de setmana d'alt voltatge en què visitaran el festival pesos pesants del món del cinema com Peter Jackson o Kevin Bacon.
9: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Drac 105, emissora oficial!
31: I el temps, ara mateix tenim un ambient assolellat arreu, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i prims puntuals, tot plegat amb unes temperatures que avui són entre 3 i 4 graus per sota de la mitjana climàtica, però que s'aniran normalitzant durant el cap de setmana. De moment, avui a la nit, la tramuntana que ha bufat amb força a l'Empordà anirà minvant i es repetiran les glaçades a punts elevats del Pirineu. Les mínimes no arribaran als 10 graus a l'interior i es trobaran per sota dels 16 a la costa. De cara al cap de setmana, continuarem amb temps anticiclònic, amb moltes estones de sol i uns dies que seran agradables per gaudir d'activitats a l'aire lliure.
4: Ara tenim a... Gràcies, Bàrbara. Tenim a l'Estadella ensenyant el... que són uns amics teus, no?
10: Home, Gerard Camps, porter d'hoquei patins.
4: Ah, ah dius,
10: sí.
4: Home!
10: Sí, carai, sí,
4: tu,
10: sí, sí.
4: Clar, ens està ensenyant com si fossin maniquís aquí del Cort Inglés. Vull dir que doncs, estem ara que estem vius. Benvinguts, benvinguts. Si vols, escolta, Estadella, si vols acabar de fer la visita, tot el recorregut, no hi ha cap problema.
6: Entreu, per dins,
4: sortiu. Bueno, anem amb el temps afegit. Avui abordarem, entre d'altres coses, aquesta alerta que ahir...
10: Sí.
4: A l'Arnau Vila va posar...
10: No ens vam creure, No ens vam creure que estigués bé Rafinha,
4: No ens vam creure... Ja portava tota la setmana sense entrenar i aquí ja es va encendre l'alerta de...
10: De Rafinha.
4: De Rafinha, que avui tampoc ha entrenat.
10: No, ni s'ha entrenat. De fet, confirmat de no tenir res a que l'entrenador confirmi que no jugarà ni demà
11: Fixa't.
10: Ni dimarts a la Champions.
4: Ja l'han rebentat, aquest, els dels brasilers, ja l'han rebentat.
10: Ni dimarts, que ja em direu, si no pot jugar Rafinha al camp del Galatasaray... Sí. És un partit important.
11: I qui tenia d'entrenador?
4: Ancelotti. Anava a dir el Ravioli, l'Ancelotti. L'Ancelotti. Surt i a aquesta hora... No. Espera un moment que veig a les... Què, Guillem?
12: Estan fent tour.
4: Vale. Bueno, aquí està tot vist ja, no? Perquè aquesta fotografia que tenim aquí sempre hi ha la mateixa.
11: És,
4: no, és des del primer dia que vam posar aquesta i no... I està la Sagrada Família, encara li falta la Torre de Jesús, una fotografia una mica antiga. Però ara amb el nou director això
11: sí,
4: farà una empenta. Bueno, amb el teu permís seguim, eh? Amb el... Vale. Gràcies, Guillem.
11: Adéu.
4: Adéu, una aplaudiment.
11: Adéu, Guillem.
4: Digues.
10: No, això, i que parlarem de...
4: Sí, molt bé.
10: Ara què hem de fer, no?
4: Sí, dir, ara que jugui un altre.
10: Ara què hem de fer, partits importants, no tenim Rafinha.
4: Ara, aquest el Rafinha és més...
11: Trencadís?
4: No. A veure, és més curt que
11: la cua d'un
4: canari. Perquè cada cop que va a Brasil es lesiona aquest tio. Chato, que eres tonto.
11: Però és que no hi ha anat al Brasil.
4: Les trenes que es fot, aquestes borles que porta darrere, li estira el cap i li seca, dius, cony, juega poco con Brasil, o no vayas.
11: No vayas.
10: Aquí ara la pregunta és si diuen que estava bé, per qui ho diuen? És a dir, per protegir-lo amb ell?
4: Per tots. Ho diuen perquè t'ho creguis. Això és perquè ho
10: diuen. Però vull dir, quin surt beneficiat? El propi
4: no
10: jugador?
4: Diuen una veritat ni quan s'equivoquen. Bueno, va.
10: Bé, llavors sentirem Flick, sentirem Bordalàs, que sempre fa moltíssima il·lusió.
4: Per mi te'l pots estalviar.
10: Sentirem Mourinho i, evidentment, a les
4: també
10: stories...
4: També te'l pots estalviar.
10: No, ens ho estalviarem.
4: I acabarem ràpid el temps afegit. Però crec que avui sortim a 2:15 ja podem marxar.
10: No, doncs alguna cosa...
4: Escolta, la Ballonesta avui fa mitja hora, que vingui una hora abans.
10: Que vingui abans,
4: Home, és que arriba un moment que em fa molta gràcia. Sí. Volien retenir el programa, cony. Vine mitja hora abans i tens una hora aquí per explicar el que passa al món.
10: A mi no em sembla bé, tens afegit d'estar molt bé.
4: Per tu estarà bé, no, per mi ja està tot explicat.
10: I com que Rafinha no hi serà, avui sí. Us preguntem a les stories d'Instagram sí. Qui ha de fer de Rafinha. Inicialment era contra el Getafe, però també contra el Galatasaray, és a dir, els dos partits. Amb quatre opcions, Gabriel Jesús, sí. Hamza, que seria la meva tria, Gordon i Dani Olmo.
4: La gent no sap ni ja ni qui és aquest el Hamza.
10: Pues és molt simpàtic, eh?
4: Sí?
10: I avui ha parlat en català en un vídeo a les xarxes. També el sentirem, el temps de
4: pàgina.
10: També el sentirem.
4: Molt bé, doncs res, això serà d'aquí uns minuts, perquè abans, avui reprenem una secció que ha tingut un petit coitus interruptus, que és Likes a Granel, però abans la Míriam Díaz ens vol explicar res per tenir el cap de setmana tranquil. Una alerta de les empreses d'intel·ligència artificial.
0: Sí, noi, aquí que estem tots, ja sabeu, ben espantats, perquè fa setmanes que es parla de que la intel·ligència se'n pugui anar de mare, de control. Doncs,
4: segons
0: ja...
4: Sala Martín, no, eh?
6: No, jo sempre he preguntat a ChatGPT i m'ha dit que no, eh?
0: No, que diu que no tenen consciència i, per tant, no? És el que
3: però
0: tu li ordenes,
3: anys,
0: no?
3: Anys que ho diu el senyor
0: sí.
3: Marcelí.
0: Sí.
3: Anys.
0: Doncs avui hi ha un portal informatiu que es diu Axios, que ha publicat una exclusiva que ara està, doncs, transmetent-se per tots els mitjans i fent-se'n ressò, perquè es veu que directius d'OpenAI i Anthropic es preparen en privat per un possible incident catastròfic d'intel·ligència artificial que podria desencadenar una forta reacció pública a nivell mundial. Segons aquesta exclusiva d'Axios, diu que aquesta, aquest cataclisme que hi hauria, no? Seria un ciberatac.
4: Et fa gràcia.
0: No, és que no trobava les paraules perquè no vull semblar més alarmista del que la notícia
4: pròpiament
0: és.
4: No estàs alarmant gens.
0: No, perquè estic llegint literalment...
4: És un vamos a morir de libro.
0: És el que diu la notícia, vull dir que...
4: És un vamos a morir de llibre. Sí.
0: Això, estan estudiant com respondre a un ciberatac a gran escala que podria posar en perill des d'infraestructures essencials o desencadenar fins i tot una crisi política. Doncs deixar sense accés a serveis financers,
4: molt bé.
0: Interrompre l'ús d'internet, grans infraestructures, xarxes elèctriques o subministrament d'aigua.
4: Todo culpa Pedro Sánchez.
0: Segons aquesta informació... Alguns dirigents d'aquestes empreses d'intel·ligència creuen que l'incident seria inevitable. De fet, fonts del sector citades per aquest mitjà creuen que podria tenir lloc durant els pròxims 6 a 12 mesos.
4: Que guapo.
0: O sigui, entre mig any i un any. OpenAI ha contestat aquesta informació dient que els exercicis que fan de preparació no impliquen que l'empresa consideri això inevitable que passi. Per tant, aquesta és la notícia.
4: Estan distrets.
12: Això ja ho diu aquella pel·lícula de Matrix, nena?
3: Matrix, que li deia el Morfeu, li deia el Neo, però recordem que ja fa molts anys d'això. Escolta, mira, aquest és el fragment. Està assegut a la butaca i és el moment que li...
13: Bienvenido al desierto. De lo real. Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA.
14: ¿IA? O sea, la inteligencia artificial.
13: Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas. Pero sí sabemos que nosotros arrasamos el cielo. En aquella época dependían de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. A lo largo de nuestra historia hemos dependido de las máquinas para sobrevivir. El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía.
3: 99, eh?
4: Que guapo. Any 99. Què? Però digui el que vol dir, que fa estona que està aquí amb el dit. Què vol dir? Què demana? Dos xurros o què vol?
12: No, ara m'aniria bé...
4: Dos fartons.
12: Unes herbetes.
4: Fartons són bons, eh?
3: Per cert, avui hi ha unes noies que ens han portat unes coques boníssimes.
4: Ah, sí, home, qui han estat?
3: Elles, no? Sou vosaltres.
4: Home!
3: Són la Núria i l'Enriqueta, han portat.
15: Que maco!
3: Una coca que, vaja, jo he tastat la de llardons.
0: Boníssima.
3: No era de llardons amb... No?
12: Anís.
3: D'anís, era...
12: amb... Funo... Sí, sí, sí.
4: Bueno, no, no saps, no saps el que estàs...
3: Bueno, jo he trobat boníssima.
12: Només menja, només menja com una tramuix.
3: No, he tastat un trosset amb pinyons. Sí. Però aquesta mas... de pinyons molt bona.
6: L'han masticat o la sent dir fau.
3: I l'altra no, no l'he tastada. Algú ha tastat l'altra?
1: No, jo totes. Sí,
3: i què? Bones, eh?
1: Sí, sí. No, és que no, jo trago només, no menjo.
3: Boníssimes.
1: Sí, no.
4: Jo bé, farem una... Sí.
12: Lo de la intel·ligència artificial. Sí. Anem... a l'apocalipsi.
4: A l'apocalipsi. Deixeu-me fer una pausa, mini-pausa, ja escalfen. Veniu. El Joan Torres i el Marc Martínez.
5: Què tal? Bé, aquí preparats per portar-vos més material, que si ho has dit, ho has dit tu, va ser un coitus interruptus,
4: sí,
5: això?
4: Sí, home, perquè la setmana passada no vam poder fer, però ara, sí, sí, ara ho farem, per tant...
5: Potser és l'última, veient el que ve, però bueno.
4: Bueno, és, si s'acaba el món tal com ens avança la Míriam Díaz, doncs... Sí.
5: I portem que... consells de metges... Atenció, que us faran caure de cul a terra.
4: Bueno, ja no ens servien de res. Teniu una falera amb el cul, des de que es gràcies canta sí, millor del cul, cul, cul. Ara tornem.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Vinga, que el Rocco ja corre per aquí, però abans anem a fer un repàs d'un grapat de likes a granel, senyor Virgili, coses que els hi han cridat l'atenció, tant el Joan Torres com el Marc Martínez.
2: No sé ben bé...
1: De la xarxa.
3: Clar.
1: Una capussada a la xarxa per veure si es posa una mica al dia.
3: Talls virals, senyor Marcelí, talls interessants, de documents interessants, que passen desapercebuts per molta gent, però nosaltres us els portem perquè recordem que som els joves del Versió, tot i que no som joves.
4: Per contrast.
3: Per contrast, som els més joves, i per tant se'ns ha encomanat aquesta missió.
1: Bueno, si més no, pels que, per exemple, entre d'altres coses, no tenim ni TikTok ni Instagram.
3: No, Instagram t'ho estaves pensant, no? Però...
1: No, m'ho estic pensant, però no, em fa mandra.
4: Bueno. Millor que no.
3: Doncs escolta,
1: tothom diu que m'estic perdent grans coses,
2: ja,
1: però...
2: És que si no tens Instagram no tens vida.
1: Sí,
2: però...
1: No, sí que tengo vida, sí.
2: Muerto,
1: la vida que me quitaria Instagram, me l'estalvio.
2: I que va bé com si cago una paloma i encima un perro.
4: Ja t'ho expliquem nosaltres. Ja està.
3: Sí, perquè deixa'ns dir que després de només una intervenció en aquest programa hem canviat vides, Marc.
4: Sí, perquè el primer dia que vam fer la secció, no sé si ho recordeu, us vaig explicar que jo anava a dormir sense tancar els ulls, que no sabia que s'havia de tancar els ulls per anar a dormir.
5: Penso molt en això, jo, des de com ho has dit.
4: Sí, sí. I hi ha un oient que també, perquè ens va escriure un oient que ens estava escoltant al cotxe i va parar de conduir i es pensava que era l'única al món i es va sentir molt, molt acompanyada, així que no està sola, companya, estem aquí canviant vides.
6: Jo estanco, però te sumiu que estic obert.
4: Això també és curiós, és un cas curiós. Avui no sé si canviem vida, però portem coses importants.
3: Sí, perquè la xarxa no només és entreteniment, contingut banal, com molts acostumen a pensar. També hi ha gent que pensa, gent molt professional, que ens vol advertir de perills quotidians desconeguts per molts.
2: Ah, sí?
3: Per exemple, qui de vosaltres sabia que menjar arròs reescalfat o deixar-lo unes hores fora de la nevera pot acabar en un autèntic desastre?
1: Mira, jo no ho sabia.
3: Pots acabar a l'hospital.
1: No ho sabia fins... Fa dues setmanes que vaig reescalfar un arròs del cap de setmana i m'he passat una setmana amb un tap de suro al cul.
5: Oh, calla.
3: No, és que no som catastròfics.
1: I vaig mirar i vaig dir... I em van dir, si això és per culpa de reescalfar l'arròs.
3: Ah, o sigui, tu sabies la història.
5: Jo ho sabia, i vaig enviar aquesta notícia a diverses persones.
1: Jo no ho sabia.
5: Però
1: al trobar-me malament, la Marta Cailan va dir, escolta, Toni, això és de reescalfar l'arròs al microones.
3: Doncs vigila que no t'hagi passat el que ha passat amb una família sencera, perquè això té una explicació científica, i hi ha casos reals. Gent que ho ha patit en la seva pròpia pell. Mireu com ho explica el metge i divulgador científic David Callejo.
7: Hace unos días ingresó en el hospital toda una familia por comer arroz recalentado en el microondas. El hijo de 4 años se llevó la peor parte y tenía daños en
1: però
7: el hígado.
1: Perdona, para un moment.
2: Però això és un doblaje de Disney?
1: Moment. Aquest és metge
3: és
1: un personatge de
4: Disney? No, és metge.
5: És
4: anestesista.
1: Podem tirar des de l'inici?
4: I no està editat.
2: El doctor Pichidic, sí.
7: Hace unos días ingresó en el hospital toda una familia por comer arroz recalentado en el microondas. El hijo de 4 años se llevó la peor parte y tenía daños en el hígado. Te cuento lo que pasó y las dos normas que hay que seguir cuando cocines arroz.
3: Atención.
7: Soy David Callejo, médico y divulgador científico. Hay una bacteria que se llama Bacillus cereus que contamina más del 50% del arroz crudo. Y es que esta bacteria es muy especial, porque cuando está en circunstancias adversas, pone unos huevos que se llaman esporas y que van a asegurar su supervivencia. Cuando cocinamos el arroz, si hay alguna bacteria, perderá la vida por el calor, pero quedan las esporas que sí que resisten el calor. Y curiosamente, el choque térmico de cocinar este arroz activa estas esporas y hace que en pocas horas estas esporas se abran y liberen millones de bacterias. Y estas bacterias van a producir toxinas, sustancias que causan diarrea, vómitos o incluso daño hepático. Si recalentamos el arroz, eliminaremos las bacterias, pero no las esporas ni las toxinas que nos enfermarán. Y lo peor de todo es que el sabor o el aspecto del arroz no cambien en absoluto.
3: Atenció.
5: Atenció. Jo des que vaig veure això, jo no guardo arròs.
2: Esteu carregats de mania.
4: Doncs jo ho sento, però clar, qualsevol persona que em parli amb aquesta veu no me la puc prendre seriosament. No li trec professionalitat al noi,
5: però clar,
4: és que sembla com si...
2: La vida ho hem fet,
4: nena.
1: Silenci.
4: Sembla com si Mickey Mouse t'estigués advertint de perills mèdics. Tu imagina't que entres al quiròfan... Imagina't que entres al quiròfan i apareix aquest tio que és anestesista i et diu: hola, nos tienes que firmar esto por si surge alguna complicación. Como paro respiratorio severo. Jo em penso que és una càmera oculta, clar. I em sap molt greu, segur que és un gran metge. Em sap greu per ell, però, hòstia, Igual que tu no pots ser policia si no arribes a una alçada mínima, o no pots ser pilot d'avions si ets daltònic, si tens aquesta veu crec que no pots ser metge, o no et pots dedicar a altres professions serioses.
5: Això és discriminació.
4: Imagineu-vos aquest tio sent corresponsal de guerra o treballant en una funerària. Clar, jo penso que no és seriós, m'estan fent una broma.
8: Bueno, el policia no veu així tampoc, eh? Si et fot una multa un tio, un policia quadrat.
3: Sí, tampoc colaria.
2: Per favor, motor, per favor. Caballero, la
3: documentaria. Fugiries de l'ensurt, no?, d'aquesta veu. Aviam, el Callejo ens ha plantejat un problema, però ara hem de saber les solucions i, sobretot, com va acabar la història. Què s'ha de fer quan cuinem arròs i què li va passar a aquesta pobra família del que abans parlava aquest doctor, Santimo?
7: Por todo esto hay que seguir dos normas para cocinar el arroz. Uno, una vez cocinado, el arroz no puede estar más de 2 horas a temperatura ambiente o las esporas se abrirán y liberarán millones de bacterias. Así que en cuanto lo cocines, mete el arroz en la nevera. Y dos, en la nevera, el arroz cocinado no puede estar más de 2-3 días. Y es que aunque tarde mucho más, en la nevera también se pueden abrir las esporas y liberar bacterias. Esta familia hizo arroz por la mañana y lo dejaron en la olla, fuera de la nevera, hasta por la noche, que fue cuando lo comieron. En pocas horas, toda la familia estaba vomitando y deshidratada. Y el niño de 4 años tuvo hasta daño hepático.
4: Clar, és que veieu, si està parlant d'un drama, però clar, és que sembla que estigui fent alguna cosa graciós. I a mi personalment he de dir que això de l'arròs, tu t'ha passat, Toni, però a mi no em preocupa gaire.
8: Home, i tant que em va... Si m'ho va dir la Cailà, diu, però ui, això és... I em va passar precisament aquest vídeo d'aquest metge, i vaig dir, però aquest metge és real? I m'ho està apuntant ara. Sí, metge especialista en anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor.
5: Reanima ràpid,
2: Hola, què tal? Ja estàs, otra vez. La boca recuperada.
4: Doncs, a mi personalment, això de l'arròs, no em preocupa gaire, la veritat, perquè si jo no em vaig intoxicar quan vaig estar d'Erasmus a Noruega, crec que no m'intoxicaré mai.
5: A Noruega?
4: A Noruega vaig anar d'Erasmus i era tan pobre que em podia alimentar durant 2 setmanes seguides de la mateixa olla de l'arròs més barat del supermercat. I el barrejava...
3: Això és un clàssic.
4: I el barrejava com només l'única proteïna que podia, perquè vaig ser vegetarià per obligació, perquè no podia pagar carn.
5: Però estaves a Noruega, tio.
4: Sí, exacte. Llavors havia de barrejar-ho amb unes mongetes que eren com de l'exèrcit soviètic.
8: I és un superviviente.
4: Érem tan pobres també que recordo que menjava moltes vegades menjar caducat o a punt de caducar, perquè a la residència d'estudiants s'organitzaven comitives per anar a les portes dels supermercats, que allà a les portes abocaven el menjar que estava a punt de caducar, però com que era Noruega es conservava bé en principi i anàvem allà a pilar.
3: I ha resistit amb el fred. Bé.
4: I vaig estar un any així.
5: No, malbaratament.
4: I no vaig agafar cap intoxicació.
8: Per què dius érem tan pobres?
4: Bueno, ho soc, però a Noruega ho soc més. Clar. Si canvies de localització, canvia el teu estatus, també.
3: Escolteu, portem més històries del David Callejo o podem passar a la següent aventura? Perquè el Callejo ens porta un altre cas. Segur que molts vosaltres teniu una ampolla d'aigua a la feina d'aquesta reutilitzable.
1: Sí. No, jo no.
3: Sí. No? Sí. La renteu?
1: Sí. No, és que jo no la tinc. Clar.
3: Cada dia?
4: Toni és precavut.
1: És que jo no la tinc.
3: No, però els que la teniu...
1: Aquestes aigües, torno a... Jo soc a mi m'hauria de contractar, no sé com no em surt cap anunci, d'un manantial d'aquests que fan anuncis, però escolta, si va de fer els defensos...
2: Bueno, el Marc Caçador ara ja se li acabarà l'anunci, no?
9: Podries agafar...
1: Bueno, podríem oferir el relleu, perquè a mi totes aquestes aigües de les osmosis i tot això aquí a la feina, si després tots aneu al vàter directe...
3: Sí, això és veritat.
4: No entren bé,
1: no senten bé. S'entolla, exacte, l'aigua s'entolla.
3: Doncs escolteu, aquestes ampolles, que jo, per exemple, no era de les que el rentava cada dia, sigueu molt conscients de que no sabeu el que us acabeu de beure, que és molt pitjor que coses que diríeu són fastigoses. Escolteu què ens explica el David Callejo.
7: ¿Tienes una botella en casa o en el trabajo que solo enjuagas un poco antes de usar? Pues estás bebiendo agua con muchas más bacterias que tu inodoro. Soy David Callejo, médico y divulgador científico. Así que es gratis y vas a cuidar más tu salud. Para mucha gente, las botellas reutilizables se lavan enjuagándolas un poco antes de utilizarlas. Tengo muy malas noticias. Si haces eso, estás bebiendo agua con 40.000 veces más bacterias que la tapa de tu váter.
1: Fíjate, qué guapo.
7: ¿Por qué pasa eso? La botella, ¿tienes un
4: morro de 100%? Porque feo caso,
7: Cada vez que bebes a morro, aportas células epiteliales, saliva y restos de comida que alimentan a tu granjita de bacterias. Además, estas bacterias se van a pegar a las paredes y no sirve solo con enjuagar. Vamos a tener un auténtico ecosistema de bacterias. Y las bacterias que creces son gram negativos. Sí, las mismas que tienes en los excrementos. Oh. Y pueden causarte gastroenteritis, problemas digestivos o mal aliento, entre otras muchas cosas. Pero entonces, ¿cómo uso botellas reutilizables sin peligro? Pues solo tienes que hacer 2 cosas. 1, elige botellas de vidrio o de acero. Crecen menos bacterias en estos materiales. Y 2, hay que lavarlos a diario con jabón, como si fuera un plato o un tenedor más. Lo ideal es que sean en la lavavajilla.
3: Atenció, perquè estem, sí, amb voltes de perill.
1: La Cailà, que porta aquí el dipòsit de...
5: No, la Cailà, la Cailà és allà, però...
1: Ai, la Cailà, la Lluçà.
3: Clar, la Lluçà m'estava dient que ella hi fica sabó, jo, però només una miqueta i...
5: Jo cada dia les bandeixo amb aigua, no, que és el que...
3: No, no serveix.
4: No, no passa res, Montse. A mi és que això, aquest alarmisme em posa una mica mal humor, perquè mira, lo de l'arròs encara, però l'aigua és que m'és igual. Segur que és veritat, però m'és igual, no? Vull dir, ja és prou decadent. Sí, és que m'enfada, perquè ja és prou decadent que haguem de dinar tàper i portar aquesta ampolla a l'oficina cada dia, almenys que ens deixin en pau, no? Perquè entre que si escalfes el tàper...
1: Això quan es va repartir aquesta ampolla a la directora no ens va avisar, eh?
4: No, exacte.
2: Ens cagaríem a sota.
4: Si has de fer cas de tots els... Si has de fer cas de tots els consells, et tornaries boig, perquè no pots escalfar el tàper de plàstic perquè se t'acumulen els microplàstics als testicles. Si estàs moltes hores assegut, has d'estirar. Després has de dormir 8 hores, t'has de rentar els dents... I ara resulta que has de trobar una hora al dia per netejar l'ampolla a fons com si fos l'escena d'un crim.
2: Con una càrcel. Doncs
4: no. Prefereixo beure aigua del vàter que sotmetre'm a aquesta esclavitud.
1: Has dit una cosa, que és certa, eh?
4: És així.
1: Si tu comences a sumar la de coses que has de fer cada, o sigui, cada dia... No tens hores,
3: no,
1: eh?
3: Se t'acaba el dia.
1: No
4: I
1: tens
4: fet,
1: hores.
4: I, de fet, és pitjor.
1: Raspallar-te 3 cops al dia les dents.
4: No. Sí, dormir 8 hores.
1: Dormir 8 hores.
4: Fer exercici.
1: Fer estiraments exercici. Quan et lleves. Sí. Fer el...
4: Bueno,
1: tota una sèrie de coses.
3: Musculació.
9: Musculació. Les dents postisses són les millors, perquè a la nit te les treus, poses aquella pastilla...
1: Hòstia, per favor, que escarós.
5: Però les frega amb un raspall, no?
9: No, la pastilla aquella és de farmacèutic.
10: I una altra cosa, l'aigua del vàter és la mateixa que bevem a l'aixeta, eh? Vull dir, que l'aigua de vàter no té cap...
4: Si tires la cadena abans o no...
10: Exacte, això no ho diu, si és abans o després.
4: Exacte.
10: Si és abans...
3: Bueno, escolta, passem a coses més alegres i menys repugnants. Quan viatgem pel món, parlem d'amistats, perquè quan viatgem pel món, sempre la gent li agrada, o et mudes a una altra ciutat o poble, la gent li agrada fer noves amistats, no? No sé si
1: teniu
5: fàcil... Excepte el Toni, evidentment.
1: No m'interessa gens
3: establir amistat. Tu a Calella, no parles amb gent quan vas allà a estiuejar, per allà al passeig? Bueno, escolta, doncs que sàpigues... No, aviam, està obert a relacionar-se... No, perquè està obert a relacionar-se...
1: No, perquè, perdona, a mi a Calella jo encantat de relacionar... No tinc cap problema, ara era conya, però...
3: No, però tens part de raó.
1: No, però un moment, quan vaig a l'estranger, a mi no m'interessa.
3: No t'interessa, eh?
1: Tampoc els entens, no?
3: No els entenc,
1: no m'interessa, i perquè m'expliquin els seus problemes ja tinc els meus.
3: No, està obert a relacionar-se, està molt bé, però sí que tens raó que fer-ho en excés, la gent que és extremadament pesada, que vol ser amic teu, pot ser molest, empalagós o, deixeu-me dir, fins i tot de vegades inquietant o pertorbador. Valoreu vosaltres mateixos aquesta manera de buscar amics que té un noi japonès que viu a Espanya des de fa uns mesos que es diu Shin.
11: Vamos a ser amigo en España.
12: Perdona que te moleste. Ahora mismo estoy buscando amigo en España. Es si posible, puedo sentarme a tu lado un ratito.
13: Sí,
12: ¿Ah,
13: claro.
12: Sí? Sí, ah, gracias.
13: Sí, sí, sí.
12: Hola.
13: Hola.
12: Encantado.
13: Encantado.
12: Me llamo Shin.
13: Yo soy Lucas.
12: Lucas.
13: Sí.
12: Encantado.
13: Encantado, un placer.
12: ¿Qué haces ahora?
13: Pues estoy comiéndome una paraguaya.
12: ¿Paraguaya?
13: Estaba viendo el teléfono un poco.
12: ¿Cómo se llama esta ciudad?
13: Paraguaya.
12: ¿Quieres
13: una?
12: Sí,
13: ¿quieres
12: claro, una? Gracias.
13: Está buena, ¿verdad?
12: Muy bueno. Muchísimas gracias.
13: Nada.
12: Estaba riquísimo. Fue mi primera vez en mi vida comer paraguaya.
13: Sí.
12: Muchísimas gracias.
13: Somos amigos ya.
12: Somos amigos. Encantado.
13: Encantado, un placer.
1: Somos amigos.
3: A mi una manera més ràpida de fer amics,
1: El que està menjant paraguaya, què és paraguaya?
4: És el préssec paraguaià, aquest, que sempre, però li diu una paraguaya.
1: És com un préssec
3: aixafat.
5: Sí,
4: de forma. A mi m'agrada.
1: No m'agrada.
9: No t'agrada?
5: No, a mi tampoc em diu res.
1: Antes es deia en xinus.
9: Antes es deia en xinus.
1: Us vaig dir una cosa... Jo vaig dir una cosa que això no separa l'atenció. Per culpa de la nectarina.
9: La nectarina és traïdora.
1: I el paraguaio, el préssec, està amb...
3: En hores baixes.
5: En decadència.
1: No, exacte.
4: Li estan fent intrusisme laboral,
1: home,
4: el préssec, no?
1: Que jo vaig parlar allà... Al...
9: On vas parlar,
1: no, home, amb els que... On fan la producció
2: d'Aitona.
1: Aitona. I em van dir que el préssec, que no, que el préssec estava...
5: Bueno, farmacència.
1: No, que estava...
3: Estava en un bon moment.
1: En hores baixes, el préssec.
5: Ah, sí,
1: perquè ara la nectarina té molta més sortida, el papagall aquest...
3: Més gustós.
4: Això és un animal.
5: A mi m'agrada més el préssec.
1: Papagallo que t'ha aixafat.
9: Què vols, el d'aigua o el de vinya?
1: Bueno,
5: jo d'aigua.
1: Extraordinaris.
14: El de Calanda.
1: Però a mi clar, no, el de Calanda és més tard. I són, si no és bo, és una pilota de... És una pilota de tambol.
14: De
1: Calanda.
4: Doncs a mi m'agrada el paraguaià. El que em sembla terrible és el que fa aquest japonès al vídeo, perquè crec que a la gent aquesta que fot la xapa desconeguts pel carrer és que directament se'ls hauria de multar.
14: No, vull dir,
4: jo quan vaig pel carrer vull estar tranquil. Vull dir, si ja fa mandra creuar-se coneguts
1: vegades, oi? El transport públic, vols anar sol? Ara només falta que et vingui un tio a fer-te el teu amic. Ves a la merda, home, que... O sigui, a mi em sembla... És veritat. O sigui, si estàs viatjant sol, almenys, no toquis els pebrots als locals. Vés-te'n a un hostel i fes-te amics amb altres turistes.
8: Aquesta gent que se t'acosta aquí a la ciutat. Hola, ¿tienes 5 minutos? Ai, és que no se me para nadie. Bueno, a mi que m'importa.
3: No, clar, i aquí ho fa amb un...
8: Con razón. Que és mi problema que no se te pare nadie. Pues l'altre dia se'n va parar... Cázalos. Una noia de Metge Sense Fronteres em diu que no coneixes Metge Sense Fronteres? Dic, sí que los conozco. Los conozco. I on fan falta metges és aquí. I els hi pots dir. I els hi pots dir. Que se vinguin aquí i que no se'n vagin a la quinta porta.
1: Jo estic a favor de Metges Sense Fronteres, només faltaria. Però, a vegades dius, no tinc temps. Ara sí, mai pares. Ara no sé quin còmic
8: deia. Però clar, és que això segur que està...
1: Dic, això segur que està pensat de que facin aquest comentari.
3: Que és de que nadie se para.
1: Sí, dius,
8: és que no se me para nadie. Però t'ho diuen tots. Que dius,
1: sí, sí. No? Però no funciona, eh?
8: O sigui, això, a nivell de màrqueting, què aporta? Que tu diguis, pues si no se te para nadie, ja me paro jo.
1: Pues no, tu tires.
3: La clau és ser pesat.
8: I volen cèntims, eh?
1: Sí, sí.
10: Si
8: li sembla, li donen a vostè els cèntims.
1: No sé quin monologuista deia una cosa molt bona, que si la policia fos intel·ligent i volgués dissoldre manifestacions, hauria de, en lloc de gent infiltrada, haurien de fer-se de carpeteros infiltrats. Aquest tindria un moment i s'aniria tothom a casa.
3: Bé, però aquests ho feien... Parleu de gent que ho fa per interès, però el Xin, teòricament, no ho fa per interès. L'ha rebut un noi, però també ho segueix intentant i també ho fa amb una noia, se li seu al costat.
12: Ahora estoy aprendiendo español. Si posible, puedo sentarte a tu lado un ratito. ¿Ah, sí? Gracias.
14: Hola.
12: ¿Qué tal?
14: Bien, ¿y tú?
12: Muy bien, muy bien. Ahora mismo estoy buscando amigos en España, pero no sé cómo se dice para hacer amigos. ¿Hay una palabra o oración?
14: No, pero podemos ser amigos, somos amigos.
12: Muchas gracias. Sí, somos amigos. Gracias.
3: Li demana si hi ha una paraula per ser amics en castellà, vaja.
1: És encara pitjor. És que és el que he dit, que se'n vagi a un hostel a fer-se amics de turistes. Sí, és molt fàcil fer amics quan viatges sol.
8: Quin ambient hi ha un hostel?
1: Jo ho he fet.
8: I què tal?
1: He anat d'Erasmus, com he dit abans, he anat a hostels. He viatjat molt sol, no tinc res en contra.
2: Hay duchas comunes.
1: Clar, és molt fàcil, perquè la gent està tan desesperada per fer amic quan viatja sola que el primer que passa es fa amic teu. Jo vaig anar d'Erasmus quan ho vaig deixar amb la meva ex. Era un moment de necessitat i no té cap mèrit ser amics en Erasmus. És perquè ho entenguem. Anar a hostels o anar d'Erasmus és als universitaris el que les classes de salsa són els divorciats. Fa la mateixa funció social.
3: A tu, Toni, no t'agradaria gens.
1: És com un espai segur on gent necessitada s'ajunta, fa amics i ja està.
10: Però que la vas deixar a l'ex.
1: I ja està. No, em va deixar a mi.
10: Però tu vas deixar la nòvia, no l'ex.
1: Exacte.
10: L'ex va ser després.
1: I me'n vaig anar a Noruega a menjar caducat. Aquesta va ser la història.
8: Ara s'entén tot.
1: Però bé.
2: Aquest programa es replegueu realment.
8: No.
1: Sí,
8: però
1: el pitjor.
8: Sí, sí, sí.
1: Doncs, escolta, avui ho deixarem aquí perquè tinc el Rocco, que si no, pobre, no tindrà temps. Que t'has trobat una mica de trànsit. No?
3: Volem salseig.
8: Sí, diu que
1: faci secció abans que s'acabi el món.
8: Sí, va, fem una pausa, canviem les cadires calentes, que això sembla ja un...
2: Un hostel.
8: Anava a fer un comentari políticament incorrecte, encara tindré una queixa del CAC. Ara tornem.
15: Versió RAC 1.
16: Sol, solet, vine amb a veure.
17: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
19: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
18: Generalitat de Catalunya.
20: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
21: Ui! Ens l'hem passat, no?
22: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
0: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
6: Concentrats i forts, sillens amunt!
0: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:45 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1 encapçalats per Benet Iñigo.
15: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari i els minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
0: El diumenge 11, a 12:45 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
23: Carrega!
0: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
24: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
25: posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour, un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
26: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
27: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
28: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
27: Entrades a auditori.cat.
0: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
29: Preparats, llestos, ja!
30: I les popcorn de Fritz Ravik no faltaran a la cita. Creua la meta i comparteix el moment amb un snack cruixent, sorprenent i amb un sabor únic. Vine i deixa't sorprendre amb les popcorn de Fritz Ravik.
0: Us esperem a la cursa de RAC 1, Festa d'Esport i Ràdio. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Arribarem a les 7. Saludem Rocco Stenhouse.
4: Què tal? Bona tarda.
1: Que té d'un embotellament tremendo.
2: És que hi ha molt de, trànsit.
4: Hi ha 3 dies de festa.
2: Sí, bueno, i després el concert de les Grasses, que la gent ja surt 4 hores abans, perquè havia també gent que explicaven que per arribar al concert no han arribat. Amb el cotxe que sortien de Granollers, l'altre dia vaig veure una piulada d'una persona. Em sortia de Granollers a les 6 de la tarda, no hem arribat.
10: I anaven al concert d'ahir, es veu, eh?
2: Imagina't. En fi, llavors, clar, la gent...
1: A veure, que hem d'anar al cine, molt ràpidament.
5: Sí, voleu saber els plats forts de Movie Cinemes? Mira, avui s'estrena El precio de la red, que és la continuació de la que, suposo que vau veure, la red social de l'Aaron Sorkin,
9: no
5: on es descobrien els secrets més ben guardats de Facebook. Bueno, era el que començàvem a saber, ara es descobriran més coses. Els amants del terror, Jessica Chastain protagonitza La otra madre.
9: Que guapo!
5: I avui, això també t'agradarà, se celebren els 30 anys de la icònica Trainspotting de Danny Boyle a Movie Arribau Cinema. Si vols fer, home, anar a fer una mica d'història i recuperar aquesta pel·lícula, no ho pots fer. A tu t'agradaria, crec. Tot això i molt més, com sempre, a moviecinemes.com.
1: Bé,
31: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
1: Bé, vaig a dir una cosa.
9: Ai, calleu.
1: Em reafirmo 100% tot el que vaig dir dimarts amb la carpeta d'Oques Grasses, amb TV3 i la 2CAT. Tot me reafirmo després de que ahir vaig parlar amb Televisió Espanyola. Ho dic perquè a TV3 diuen que no és cert, que com pot ser, que nosaltres volíem passar en directe. Fals! Fals! Ells volien fer el concert per Nadal.
9: Fixa't.
1: I els hi van dir. I llavors, clar, després truquen aquí a la ràdio, al director, truquen al director... No, clar, a veure, menys safareig i més rigor.
9: Ara.
1: Perdona?
9: Fixa't.
5: Mira el Rocco, eh?
1: Perdona?
10: Però què vas dir dimarts?
1: No, no.
5: Bueno, és que hi ha gent que no ho va sentir, però bueno.
1: Bé, jo vaig... Resumit.
5: Sí.
1: TV3 tenia plantejat fer el concert d'Oques Grasses, sí, però no en directe i no demà.
5: El gravaven?
1: El gravaven, el posaven bé de so, el retocaven, si hi hagués alguna cosa, i és que hi ha l'exemple clar que no tenen cap set dintre de l'estadi. És a dir, que la 2 ja ho tenia paraulat, la 2, a tenir un set, no tenen lloc allà ells. És a dir, tot ha sigut improvisat, però és que, a més,
3: parlant amb Televisió Espanyola, em diuen, nosaltres ens vam posar d'acord, és a dir, ens vam posar en contacte amb Mediapro, el mes de gener. I ens van dir, ui, que ara queda molt, d'aquí a l'octubre ja en parlarem, però sí, després, el que era Mediapro al final ha sigut la productora dels Roures, que ho porta, que aquí és una altra carpeta que no sabem què ha passat, però bé. I a l'abril ja van començar a parlar. Nosaltres ens agradaria que aquest concert es passés per la 2 en directe, cap problema. Quan TV3 se n'assabenta, nosaltres volem fer un documental sobre aquest concert, sobre aquests 4 dies, homenatge o casgrasses, però nosaltres la intenció és no emetre aquest concert en directe. És, ja el passarem, i la nostra idea és inclús posar-lo per Nadal.
1: Que això, ara diuen... que això és habitual sí, a TV3, al Nadal, oferir aquest tipus d'espectacles.
3: Ara estan dient aquestes dues persones que no és veritat. Dic, perdona? El que passa que aquí... bueno, m'acallo perquè clar, és que anar trucant als directors de l'Alcano, que acaba d'incorporar-se, començar a trucar-lo per dir-li, per queixar-se, home...

0: Però... i variats, i diferents.
1: Un sortit curiós.
2: Però què diu?
1: Curiós. Pues tothom es queixen tots. Tots. Ai, aleshores, clar, si ens ha d'anar transmetent totes les queixes del 3CAT, li faltarà saliva. Perquè és i ha estat una constant del 3CAT a l'anterior direcció, en aquest cas a l'interior CEO de la casa. N'estava fins al capdamunt de les trucades i trucadetes, en aquest cas, de la teva secció.
3: Truca!
1: Ho dic perquè s'ho prenguin calma.
2: Que s'agilitzin.
1: I si
2: però
1: no,
2: en aquest cas no ha sigut...
1: Perquè... Fins ara, en aquesta casa, he tingut tota la llibertat per dir el que hem cregut i el que hem considerat. I aleshores, bueno, també tenen la llibertat i la potestat de trucar i queixar-se del que no els agrada, perquè no els agrada res de tot el que expliquem. Però, si repeteixo, si ha de fer l'exercici cada dia el director d'anar-les a explicar les trucades, no donarà abast, perquè, clar, això és la constant de 3CAT. De trucar per qualsevol cosa que es diu en aquest programa.
2: Doncs a casa no em truca.
1: I dic de 3CAT i a partir d'aquí, doncs, bueno, podem fer un llistat que no te l'acabaràs.
4: A mi el Cano m'ha dit una cosa. Endavant. Tira endavant amb la teva secció.
1: Doncs pues ja està. Pues escolta, claro. Un aplaudiment pel nou director.
2: Gràcies.
1: I després, només els diria a 3CAT que no estiguin tan pendents de la secció del Rocco, sinó que estiguin pendents del que passa a casa seva. Bé?
2: Ui, què vols dir?
1: Bueno, dic que no tant estar escoltant i apuntant i després trucant i queixar-se del que diem, sinó que estiguin pendents del que passa i del que diuen a dins la 3CAT, a dins a TV3 i Catalunya Ràdio. O sigui, aleshores, que es preocupin de lo seu i que ens deixin en pau.
2: Els 3GAT és TV3. No, no és el 324.
1: No, perquè van canviar la nomenclatura.
4: S'ha de dir que el senyor 3CAT no va trucar al Cano, Va ser un dels Dupont en Dupont.
1: Sí, bueno, quan no és un, és l'altre. Això passa també amb els partits polítics. Quan no truca un, truca l'altre. Que, per cert, n'hi ha un que té especial predilecció també per anar trucant. Vull dir
2: que,
1: bueno...
2: Ai,
1: sí, vull dir que, bueno, escolta, per això dic que calma i endavant.
5: Sí. Va, truquin aquesta... en directe un dia, que truquin.
4: Doncs vinga, sí.
1: No.
4: O si no, que m'atruquin a mi. Que em truqui aquesta persona, em truqui i parli directament a mi. Però que em callo moltes coses. Que em callo moltes coses. Vas veure el Siegfried ahir a la festa?
1: Sí, em va saludar. Sí, que va venir a la presentació de la programació del 2CAT. Sí, em va venir
4: va entrar, va estar 3 minuts i va marxar, perquè tenia un dinar, perquè estava també a l'Albert Calatrava. Te'l vas veure, també?
1: No, bueno, és que hi havia un munt de gent, no vaig veure tothom.
4: Bé, atenció, perquè avui porto un tast de lo que va ser la roda de premsa de la 2CAT, perquè vaig parlar en privat amb molta gent i algunes coses que te les haig de compartir amb tu. Però tinc un safareig corpo que va molt bé. Aquest cas...
2: Ah, vinga, atenció... perquè hi hagi una altra trucada. Molt bé.
1: Exacte.
2: Adelante.
4: Atenció, en aquest cas, avui és Catalunya Ràdio. Atenció, Jordi Borda.
6: Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
4: Controla tu lengua. Aviseu el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, perquè venga. Avancem una notícia.
2: Estan fent amics.
1: Però això és notícia.
4: Home, és notícia... que Andreu Bonafuente...
7: Check.
4: Torna a Catalunya Ràdio.
1: Home, què dius?
7: Què dius, check?
4: Li agafarà un atac, el Jordi Borda. Li agafarà un atac perquè això ho tenia en secret, no el següent.
1: Bueno, torna, no. És que no ha estat mai.
7: No, jo estava...
4: Bueno, torna a la Corpo.
7: Sí.
1: Val, ho dic perquè...
4: Torna a la
1: Corpo. Andreu Bonafuente no ha estat mai a Catalunya
4: Ràdio. Torna a la Corpo.
1: Val.
4: Especifico clarament.
5: I què farà?
4: Bé, hi ha un podcast a Catalunya Ràdio que es diu Vides Creuades... en aquest cas, fan dintre del que és l'any Gaudí, fan un especial Gaudí. I van pensar que, ostres, Gaudí, Reus... truquem l'Andreu Bonafuente que pugui participar d'aquest programa especial de Vides Creuades dedicat a Gaudí. Llavors, han trucat al Terrat, suposo que entenc que la cosa ha anat així, però que això és una notícia que m'arriba del Terrat, i el Terrat han dit sí, d'acord, parlem amb ell, i ha dit, home, doncs sí, xec.
7: Oh, sí, xec, cap problema.
1: Doncs em sembla una excel·lent idea. Vull dir que està molt bé.
4: Així que, res, volien anunciar d'aquí unes hores, doncs...
1: Doncs que ho anunciïn ja. No, perquè, clar, ja els has anunciat tu. Vull dir que si a sobre encara es queixen...
4: Sí, si els hi fem promoció. I a més de Catalunya Ràdio, de la competència de RAC1, imagina't. Que és aquesta la llibertat que tenim aquí, que aquí podem explicar de tot. I podem parlar i posar talls de tothom. Que aquesta és la gran llibertat que tenim aquí. Sí, sí, escolta'm, sí, dels serveis mínims, vaig parlar amb el Nolis.
1: Sí,
4: i vaig dir, escolta, m'has vist alguna...
1: Director, recordem, Nolis, director
4: sí,
1: de,
4: sí.
1: De, no, de,

0: d'aquí,
1: director de la 2CAT.
0: Sí.
1: Vaig parlar amb l'Oriol i em va dir bueno, escolta, m'has vist alguna cosa dels serveis mínims? Te l'has mirat? Alguna cosa retocada?
2: Com va
1: tu
2: amb ell?
1: Sí, no, no, jo li vaig dir.
2: L'audiència va bé o què, Toni?
0: No, no, és que encara no ha començat.
1: No ha començat encara.
0: Encara no ha començat.
1: I li he dit, escolta'm...
0: Per tant, de moment, no.
3: No ho ha vist ningú.
0: No ho ha vist ningú.
1: Li he dit, escolta'm, s'ha de retocar alguna cosa...
0: Home,
1: alguna cosa...
0: i tant, que s'ha de retocar.
1: No, va dir això.
4: El pilot que es va gravar, vaig estar aquí, li vaig enviar un missatge després al Toni dient que l'havia vist molt bé, que l'havia vist molt còmode, que realment és un format que li va perfectament per la seva manera de comunicar, per la seva manera de ser, m'agrada molt. I hi va haver un parell de retocs que els vaig estar parlant amb el director, amb el productor, amb el Ferran Cera, però coses molt... O sigui, essencialment, jo crec que el millor que tindrà aquest programa és que han estat capaços de crear un clima que és molt difícil d'aconseguir a vegades a la tele, i el programa el té. Per tant, el més important, jo crec que ja ho tenen, i ara és tirar endavant.
5: Has fet un canvi climàtic.
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: No podem dir encara el dia que vas, no?
0: Sí. Dimecres 14, cap a... crec que cap a les 10 o un quart d'11.
5: Dimecres que ve, representa.
0: Dimecres que ve, dimecres 14. Sí,
5: quina hora,
0: perquè la 2CAT ja ho està anunciant.
5: A quina hora, quina hora?
0: Cap a les 10, un quart d'11.
5: A les 10, tanta.
0: No, home, no, escolti, això és... quan acabi el tren de notícies, vostè
1: però
0: ja
1: saps què et passarà?
0: Canvia el
1: canal. És a dir, no pateixis ni un minut, perquè hi haurà dies que t'agafarà el futbol.
0: Sí, home, el mateix dimecres ja hi ha partit, sí.
1: Ah, sí?
0: No, però el Barça no. Ja ho he preguntat. El Barça va dimarts.
5: Dimarts.
1: Bé, però tot i així, hi haurà alguns dies que patiràs per l'audiència.
0: Sí, home, clar.
1: Però pensa una cosa, el Basté i el Bundó...
0: Sí.
1: Han fet més audiència en les reemissions, sobretot fixa't, aquest estiu,
5: fixa't,
1: que jo li deia, però què són aquestes audiències?
5: Fixa't.
1: 4, 5, 6 i algo. És a dir, fa més audiència moltes vegades la reemissió
0: que el dia de l'estrena.
1: Bueno, és a dir, que no et preocupis perquè et veurem 24 hores a la 2CAT,
0: bueno,
1: perquè
0: no,
1: la reemissió...
0: Escolta, doncs...
5: Ah, 24 hores.
1: I a més, no, també. A més, li vaig preguntar al Nolis, escolta, els canvis aquests per la 2, de freqüència i tot això, com ha quedat?
6: Sí, perquè s'ha de resintonitzar la tele.
0: Clar, això s'ha de fer al novembre.
1: Sí, el 5 de novembre. Com queda això? I deixa'm aprofitar per donar les gràcies a una persona.
4: Molt pocs dies tindrem una campanya de comunicació per explicar-ho. Hauríem volgut explicar-ho avui, però ho estan acabant de tancar. I el que va explicar el president en seu parlamentària és que hi hauria tres canals on es podria veure la 2 a Catalunya. Un, la 2 en Ultra HD, un altre, l'actual 2CAT, que és on ara mateix es veu la 2CAT. Que,
5: amb continguts també de Madrid.
4: Exacte. I una nova 2CAT, una nova freqüència per la 2CAT, que és la que la gent s'hauria de sintonitzar perquè encara no la tenen sintonitzada. Però bueno, tot això ja ho explicarem. Deixa'm dir-te una cosa, que estic molt content de tota la gent que ha vingut avui a la presentació.
5: Sí.
4: I com que a vegades es publiquen i es diuen coses, és molt bonic veure que han vingut molts companys dels mitjans, dels altres mitjans.
5: Sí.
4: I m'ha fet especial il·lusió que estigués el Siegfried Gras i l'Albert Calatrava, que són dues persones a les que aprecio. A l'Albert el conec menys, però al Cifri tenim més relació i ha estat molt bé que vinguessin avui a la presentació.
1: Molt bé.
0: Molt bé. A veure si hi ha una mica de fair play entre les dues corporacions.
5: Aquella xerrameca que hi havia, que era la gent jalant.
1: Sí, home, tu te l'has perdut el càter.
0: Va acabar tan tard que vaig haver de venir corrents cap aquí.
1: Jo no vaig tastar res perquè jo havia dinat abans, perquè, clar, allò va començar a la 1.
0: No, dos quarts de dues. Va començar dos quarts de dues, va acabar, que això sí, l'Oriol Nolis està per presentar un programa.
1: Sí.
0: Director de la 2CAT.
1: No m'estranya que faria...
5: O feia les notícies antes, aquest
0: noi. Sí, tant,
1: sí,
0: i tant.
1: Sí, però vull dir que...
0: I, escolti, juntament amb la...
1: Amb la Gemma.
0: Amb la Folguera.
1: Amb
0: la Laura Folguera, ho van presentar jo.
1: Sí, pim-pam.
0: Amb una hora van acabar, però clar, una hora i una hora de dos quarts de dues
5: a
0: dos quarts de tres, entre que surt o surt, en tres quarts, jo havia de venir aquí.
1: Tenia que venir la Maria Ceguerre, que era la directora...
0: Doncs no va venir ningú.
7: Ah, la del Bolso d'Espanya.
1: Sí,
0: no va venir.
7: Sí, no perquè
1: tenien molts tenen molts lius a Madrid, tenen molts lius. Vaig parlar amb el Jordi Hurtado i em va fer recordar una imatge que és veritat, pensant, té raó.
8: Molt feliç, perquè jo ja fa temps que li enviava WhatsApps i li deia...
1: El Toni.
8: Quan va sortir aquesta notícia, tornarem a estar junts a la mateixa cadena. I ara estem, que ens hem fet la foto junts, de família, la Gemma, Gemma Nierga, Toni Clapés i Jordi Hurtado junts. Tres Ràdio Barcelona, els tres havíem coincidit en el mateix programa.
5: El mateix.
8: Que fèiem junts. Estava feliç, feliç, feliç, perquè era l'any 90. Imagina't, si ha plogut l'any 1990, l'alegria de la casa, Ràdio Barcelona, Cadena Ser. El 29 d'octubre emetem el programa 7.000, amb gran pastís i molt feliços.
1: Escolta'm, és veritat aquella llegenda que dèiem que la Shakira veia el vostre programa?
8: No és llegenda, és veritat.
7: Ah, sí?
8: Ella posava molts Instagrams veient el programa. Sí, sí, i ens va felicitar amb un vídeo pels 25 anys. Jo espero que pels 30, que és el febrer de l'any que ve, també ens feliciti.
5: Escolta'm, quina ràbia que s'hagin separat aquests dos, no? Amb que bona parella que era.
8: Però això és la vida, això jo... Nosaltres no entrem en el món de les parelles.
6: Que cotilla eres, Rocco.
5: Fixa't, 30 anys com el programa...
0: És que, perdoni, és que amb el Jordi Hurtado ens uneix quelcom especial. Hi ha vides paral·leles, perquè, o que es creuen. Tal com ha dit ell, vam coincidir, quan jo vaig fer el primer pas a la ràdio convencional, que era Ona Mitja, que d'això els més joves no saben ni de què parlo.
5: Que és quan se sentia bé la ràdio?
0: Ona Mitja. Era amb un programa...
5: Jo encara la tinc a casa. I escolto Ràdio Vaticana.
0: Amb un programa que feia el Jordi Hurtado, que es deia l'Alegria de la Casa. Vaig fer el pas i hi havia a la unitat mòbil la Gemma Nierga i jo vaig començar amb el Jordi Hurtado fent imitacions de Johan Cruyff comentant, crec que era el Mundial. Mundial, no sé quin. I aquí varen començar. I després el Jordi Hurtado, quan va començar el Saber Ganar, doncs va començar el mateix any que varen començar nosaltres el versió RAC1. Bueno, en aquest cas, la versió original a Catalunya Ràdio. I hem tingut sempre aquesta vida paral·lela. Ell, el 97, fa 30 anys... Bueno, ell farà 30 anys del programa i em va dir, escolta, tu també aquest any fas 30 anys. Dic, efectivament, fem 30 anys del versió.
5: Fixa't.
0: Bueno, ja veig que a vostè li importa, però li importa.
1: Bé, em vaig trobar també... El Basté tenia pressa també, dic, home, Jordi, para un moment, atura't, perquè necessito parlar amb tu aquesta nova temporada de Pla Seqüència. I digue'm alguna cosa.
3: Bueno, Jordi, comences la nova temporada, no sabem encara quin dia aniràs, no? O què?
9: No.
3: De tot el que has dit...
9: Començo.
3: Bueno, no et preocupis. Sí,
10: escolta, quina música.
3: Ja ho tens gravat. De tot el que has explicat avui, hi ha algun capítol que has de dir a la gent? Sobretot, no us perdeu, perquè al·lucinareu amb el que dirà.
11: El del Toni Clapés de l'any passat.
3: Com?
11: El del Toni Clapés de l'any passat és dels millors que hem fet mai.
3: No, però d'aquesta nova temporada...
11: Ah? Mirin, jo crec que en tots, de debò, Rocco, en tots hi ha coses molt interessants. De debò, Tausà, m'agrada molt, Orozco, Lucía Caram, i alguns que vindran més que ens poden dir.
3: Hi ha un peix gros que esteu acabant de tancar per d'aquí poques setmanes?
11: No ho sé encara, perquè això ho porta l'equip de producció.
1: Ui. Doncs tenen un peix gros. I no penso avançar-ho, però gros, gros, eh?
6: Ah, sí?
1: Gros, gros.
6: Obama?
1: No.
6: Ah, no sé.
1: Gros, gros, Toni. Et quedaràs bocabadat.
5: Perquè és un llobarro.
0: No, és que ha dit Obama i he pensat... Hòstia, hi ha un impacte, Obama.
1: No.
0: Escolta, però... que hem d'anar acabant.
1: Em
0: sap greu avui, però avui
1: hem de liquidar. Bé,
0: liquidar, a veure, a les 7 venen els del temps afegit.
1: Heu tractat el tema de Shakira parlant català?
0: No ho hem parlat en tot el programa, perquè t'ho hem reservat per tu.
1: Gràcies, quin detall.
0: L'entrevista aquesta comèdia que va fer el Broncano...
1: És una comèdia, això vols dir?
0: No, la comèdia de que havia d'arribar l'entrevista i no arribava, que jo m'ho vaig creure.
6: Estava guapo,
0: a veure si al final no fa l'entrevista.
10: Jo he vist només fragments després.
0: Sí, va fer la comèdia de que a veure si no va venir, perquè la Shakira té la fama de que sempre arriba tard
1: a tot arreu.
0: De 3 i 4 hores. I vaig pensar, potser sí que els ha deixat plantats, però no. Després
1: jo, després d'escoltar-les parlant d'aquest tros que posarem ara, que diu que parla amb els fills en català...
10: A Miami, no?
1: Sí, jo, mocadors al camp.
5: No te gustó?
1: Jo crec que aquí... Vol quedar bé.
12: De puta mare, eh?
13: De puta mare.
12: Hables català?
13: Sí, parlo.
12: Jo parlo, també.
13: Sí?
12: De català?
13: Sí, jo parlo, també.
12: El meu segon idioma.
13: Jo parlo...
12: Si tu vols...
13: Els meus fills.
12: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
13: Sí, són catalans.
12: Parlen català?
13: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
12: Sí.
13: En Miami, també.
12: En català?
13: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más
1: eso
13: catalán en Miami.
1: Eso es mentira.
13: Que en cuando vivía en Cataluña.
12: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
13: Sí.
12: ¿Qué es que fas?
13: ¿Pero qué fas, tío?
12: ¡Ah, dormido!
13: ¿Pero qué fas?
12: Y la gente en Miami está poseída. Ay, Virgen, Shakira, se le fue la cabeza.
13: Milan, parlem dos tres. Milan.
7: No fa gràcia.
12: Estic molt enfadat amb tu.
13: Sí, sí, molt enfadat.
12: Aquesta cosa que tu has fet, per mi és una decepció.
13: Ja tenim que parlar.
7: S'estan enrient de català.
13: I així ja s'entera.
12: Ells parlen català?
13: No. Hablan mucho inglés entre ellos. Sí, sí, sí.
12: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
13: Sí. Hablan inglés. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
12: También que no pierdan
13: nada. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan. ¿Tú eres de Barcelona?
12: No.
13: No, ¿tú dónde eres?
12: Jaén, Andalucía.
13: ¿Y tú por qué hablas catalán?
12: Porque me gustan todos los idiomas del Estado español. Me encantan.
13: ¿Y tuviste una novia catalana alguna vez?
12: También, también ha pasado,
13: sí. Ah, ¿es?
12: Nos ha pasado lo mismo los dos.
13: Bueno, más o menos es lo mismo.
9: Eso es mentira.
1: Mira, mocadors al canto.
0: Estuvo guapo, ¿eh?
1: No t'ho creus.
0: No m'ho crec,
1: eh? Que parlen en castellà.
0: Que no he sentit que després diu si jo hablo en castellano con ellos.
1: L'únic que li parla en català...
2: Però quan no volia que l'entenguessin, parlava en català.
1: L'únic que li parla en català és el Gerard, els nens.
0: Sí, home, clar.
1: Segur.
0: Però tu com ho saps?
1: Segur que li parla en català, home. Pels avis, per tot.
0: Home, jo vaig pensar, mira, parla més en català aquesta que...
1: No.
0: Shakira, que no segons qui.
1: És com lo d'Aznar, que deia que parlava català en privat. Una altra comèdia, no me la crec. Tu, és una gran artista, eh? No tinc res en contra, però jo aquí, en aquest aspecte, no me la crec. I ja
0: són les 7.
1: Escolta'm, el que diu?
10: Que són les 7, Rocó.
0: No, que hem d'acabar, que són les 7, eh?
1: Bueno, tinc alguna coseta més per comentar-te.
0: Doncs no.
1: Tinc
0: no.
1: un safareig que de setmana
12: Loco.
1: Que ve...
12: Loco!
1: Vale, vale.
12: Para!
1: Vale, vale. Et comentaré. Setmana que ve tinc un safareig sobre un documental que ha estat censurat i que no hi ha manera que l'emetin. Tenia data d'estrena i el van treure de la graella per alguna cosa que deien tenim por d'estrenar aquest documental. La setmana que ve us parlaré de quin és a Movistar. I el tema, diuen, ostres, és que, clar, el tenia que estrenar el desembre i estem al mes d'octubre. I què cony ha passat?
0: Bueno, però
1: potser
0: és el desembre de l'any que ve.
1: No. Estava ja posat i tot, eh? I vaig trucar a Movistar, vaig parlar amb Movistar, i m'han dit, bueno, no sabemos aún. Estamos mirando, no lo tenemos claro aún. I això va passar també amb un documental que va comprar Disney sobre un famós fotògraf que està a la garjola, Toni, i Disney, a darrera hora, es va tirar enrere. I va venir Netflix... i el va comprar i el va vendre. És a dir, que el va emetre. És a dir, que el productor d'aquesta història que va comprar Disney el va guanyar el doble, perquè Disney no es va atrevir, per haver un tema aquí d'assetjament, de menors i tot això, que dius, Disney compra això? Sí. Doncs sí, ho va comprar. I a darrere, ara, veient això, un dels fotògrafs de la presó. Hi havia gent implicada...
0: Ara m'ho has dit que m'ho explicaràs la setmana
10: que ve. Sí, és que clar... Vull dir...
1: Tens raó. Però
0: és que pensa acabar la setmana que ve. La secció d'acabar la setmana que ve.
1: És que estava pensant ara que de dilluns no vinc.
0: No, però dimarts sí. Clar, home.
1: No em cancel·lis dimarts, eh?
0: No,
1: que tinc molta cosa que explicar-te.
0: No pateixis. Va, que tinc els del temps afegit, muntanya a l'estadi. Ara tornem.
14: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar... és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.

0: Versió RAC 1.
1: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
2: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc. Tot a punt per obrir.
3: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
0: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
0: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, recta final.
12: Mola de Déu.
0: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
0: Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC 1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
15: Torrons Vicenç, el torró t'ofereix aquesta secció.
16: Doncs ja tenim el torró sobre la taula, el torró que ens porta l'Edgar Fornós. Sí. Edgar, bona tarda.
17: Molt bona tarda. Molt bona tarda. Efectivament. De fet, he de confessar que torró encara no, ho he de confessar, però sí que hi ha obert la veda, he obert una mica, he inaugurat la temporada Panettone.
16: Hòstia, noi.
17: Sí, abans dels parellets.
16: Ja estàs, ja, amb aquestes magdalenes sí. Que són tridimensionals.
17: No, sisplau, el panettone és de les coses més ben parides que s'han inventat. És
18: veritat, prima,
17: que,
18: eh?
17: És veritat que hi ha dos tipus de gent, el que ens apassiona...
16: A veure, perdona un moment. Aquí quins patrocines que vols, Vicenç?
17: No, però tu...
16: Bueno. Tu m'estàs aquí ja, que t'estàs fotent el panettone.
17: No, perquè el, ja tinc el torró, però tinc un torró tou, que encara és de l'any passat.
16: Però renova el parc, home.
17: Sí, l'he de renovar.
16: Jo hi ha un moment que ja abans de, o després de l'estiu ja agafo tot el que ha sobrat i tot ja,
17: sí?
16: ja foto terra. Ja,
17: i... El du aquell que ja no es du, no?
16: Tot el que ha sobrat. A vegades, no sé, el torró de... Què et diria jo? D'Arisso, no sé. Vull dir, sí, saps?
17: No,
16: les coses estranyes
17: clar,
16: que es fan, saps? Torró d'escarbat, doncs pues vinga, fora. Ja renovo una mica el parc, perquè si no...
17: Sí, sí. No, no, correcte. El que passa és que la data de caducitat sí. És molt, molt àmplia.
16: Sí, sí. O sigui, panetones ja en trobes, eh?
17: Sí, panetones... No, només ja en trobes, sinó que ja s'ha pessigat el panetone.
16: Ah,
17: ja s'ha pessigat,
16: meva,
17: però és veritat que hi ha dos tipus de persones al món, el que ens apassiona i els que creuen que té gust a vomitat. Parlo, evidentment, del panetone clàssic.
16: Depèn el compris, eh?
17: No, gust a vomitat, perquè el panetone té aquest punt d'alcohol i que barrejat amb la fruita pot semblar...
16: Punt d'alcohol? No, sí, sí. He tastat jo el panetone bueno, amb alcohol.
17: Alcohol. No, és aquest alcohol que no es nota, però té un... No me'n recordo com es diu, és un alcohol italià, que això la Lujas ho sabrà, o qui sigui, ja ens ho dirà algú, però sí, sí.
16: Sembla que t'estàs fotent en un jardí, no, jo...
17: Sí?
16: Jo
17: no, bueno, la fermentació, alguna cosa.
16: Panetone amb alcohol?
17: No.
18: Sí que bueno, té com un regut sí, de licor a vegada.
17: Hi ha cosa.
16: Bueno, va, ara, mira, ara la Marta Cailà, que està a punt de caure-li el cap perquè s'està dormint.
17: Ai, Marta.
16: Ara li direm que ens busqui això del panetone, ja. Si ho té, perquè jo licor, sí, a mi no em sona que tinc
17: bueno,
16: licor.
17: O macerat amb algú, no?
18: Alguna, depèn de quin... Algun...
16: Ara buscarà.
17: Pues és igual, doncs potser... Va. Però s'ha de prendre la fruita, la xocolata és una altra història.
18: Però això sí. Que és un espai de gastronomia?
16: No, sí, no sé, no. Aquestes coses del Edgar Fornós, té aquí els tertulians esperant i el senyor parlant del panettone.
18: Sí. Bollos i pasteles.
17: Molta il·lusió que de seguida presentem els tertulians. Tenim a gent vinguda de Santa Maria de Palautordera i d'Artés, on hi és el Gerard, per cert, que solidaritza amb aquest estat que ha tingut gripal. Ell, pobre, ha passat la gripal, l'ha superat. Per tant, Gerard, gràcies per ser-hi i per haver superat la grip. I ens acompanyen el Gerard Ballera, com estàs? L'editor del Tuiràs de RAC1.
19: Què tal? Bona tarda.
17: Avui a moda d'Alfredo Garófano, que si no el coneixeu és un paparazzi boníssim de Tiana.
19: Sí.
17: Doncs tenim l'Àngel Pérez a Mundo Deportivo.
19: Sí. Molt bona tarda.
17: Després sabrem, com diria aquell, després sabrem per què avui ve d'Alfredo Garófano. I ens acompanya... el Javi Muñoz de Movistar Plus.
12: Què tal? Bona tarda. Que
17: vol comentar-te, Toni i Arnau, dues persones que demà sereu boques grasses, vol comentar-vos, ell va ser a dimecres, i us vol comentar una mica la seva crònica particular.
16: Bueno, a veure, no em facis spoilers, perquè si no...
12: No.
16: A veure, una crònica no sense... Jo no he volgut escoltar pràcticament res del que s'ha explicat del concert d'Oques Grasses.
12: Jo ho sentia abans parlar, quan estàveu parlant, i jo sóc un gran fan d'Oques Grasses, però diria, i els he vist molts cops en directe, que el directe no és el seu fort. Tot i així, bé, és un concert de comiat, han posat allà tota la carn a la graella...
20: La cara del Toni no es pot descriure, eh?
12: Però,
16: home, perdona, però si jo em vaig enganxar... Però si jo em vaig enganxar a Oques Grasses per culpa primer de l'Arnau Vila, que va comprar...
20: De res, eh? Vull dir que té, que està bé.
16: Vas comprar una entrada i aleshores me la vas encolomar i vaig dir, bueno, pues, va, hauré de fer un, saps? Un
12: rastellets, no dic que no.
16: Un estall ràpid d'Oques, una immersió ràpida d'Oques Grasses. I vaig trobar un concert de TV3 al Palau Sant Jordi. Hosti, vaig quedar fascinat, em va encantar aquell concert, però em va encantar. És més, l'he vist, crec que un parell o tres de cops, i llavors a partir d'aquell moment, mira, ja em van enganxar els Oques Grasses, però no els he vist mai en directe.
12: Jo sempre els havia vist en formats més petits, de fet jo els vaig conèixer el 2014, perquè van pujar, feia un any, el Pallars Digital, que és el diari digital del Pallars, de la meva comarca, i els va portar, quan no els coneixia ningú, vam acabar de festa amb ells, que no sabien ni qui eren, i allà ens van agradar molt, ens vam engrescar al directe, els vam conèixer, vam estar prenent alguna cosa, i allà els vaig començar a seguir i he escoltat tota la discografia. M'agraden molt, però sempre que els he vist en directe, m'han deixat una mica així, i en gran format...
17: Doncs... I m'ha explicat que la música baixeta, no se sentia gaire.
12: La primera estona la música està molt baixeta. Em sembla que el tècnic de so després va pujar una mica més la regleta, però...
20: Positiu, Toni, home,
21: això sí que pot fer la reivindicació.
12: Em sap molt greu si m'estan escoltant, perquè de veritat és dels meus grups preferits. Ara,
16: no, però aleshores, per tant, tens tot el dret a fer la teva crònica.
12: El que
16: també em diuen és que, clar, al ser quatre concerts seguits, que aquí el Josep Montero s'ha anat reservant per arribar...
20: El de demà.
16: Sí, per arribar el de demà.
20: És el bo, Toni, el de demà.
16: Demà és el de demà. Demà ho petarà.
12: A mi demà també em va fer la sensació, sí. Que està dosificant. Ara que
16: exacte, això és el que m'han dit, que està dosificant per arribar el divendres, el dissabte, perquè Gerard Quintana va dir que quatre concerts seguits que arribes sense veu, que arribes petat.
12: Sí, sí, bueno,
16: potser sí que s'està reservant.
17: Doncs si algú vol anar, per cert, David Solans dona una entrada.
16: Solans.
17: Pel concert d'avui a 8:45, David Solans ofereix una entrada per a un amic seu que ha causat baixa. Dit això, ara sí, toquem la pilota, entrem en futbol. La pregunta del dia no podia ser una altra. Flick ha confirmat en roda de premsa que Rafinha no jugarà contra el Getafe demà. Tampoc contra el Galatasaray, però us preguntem, demà qui hauria de fer de Rafinha per jugar contra el Getafe? Gabriel Jesús... Hamza Abdelkarim, a qui ja anomenen Faraón, el filial, boníssim, estan encantats, Gordon o Dani Olmo. Començo amb el Javi Muñoz, va.
12: A mi em sembla que l'opció més normal és Gabriel Jesús, però no m'importaria gens que provés tot el contrari, que és la de Dani Olmo, que provés un fals nou. Entenc pel que es trobarà davant amb el Getafe, que és un equip molt tancat, una cosa com Dani Olmo, fals nou, un tipus molt mòbil, amb molta capacitat de jugar entre línies, de girar-se, pot funcionar. Però crec que farà servir Gabriel Jesús, i em sembla lògic. Si tens un nou, l'has de posar.
17: De fet, ho ha dit que seria Gabriel Jesús, però us preguntem si li doneu una mica la raó o si utilitzaria una altra peça. Àngel Pérez.
22: Jo, Gabriel Jesús, com diria el president Núñez, sense cap mena de dubte, perquè al final has fitxat un nou i l'has fitxat per això. I potser el primer partit, el segon, encara estava aterrant, encara estava adaptant, encara estava coneixent una mica els mecanismes, però Flick ha parlat molt bé avui d'ell a la roda de premsa, ha dit que li agrada molt com l'estava veient entrenar, i per tant, si Flick està content amb com entrena, doncs veiem-lo ja jugar de titular i que demostri que és un davanter per jugar al Barça. És un davanter de primer nivell, per tant, és que no, per mi no hi ha cap dubte.
17: Seria la primera vegada que
22: sigui. I a sobre està descansat, perquè no ha
16: hagut
22: que fer aquests viatges per tot el món.
16: Sí, sí.
22: Infumables.
17: Veig molt pensatiu el Gerard Ballera.
23: No, crec que és fàcil de respondre. Estic amb l'Àngel, crec que el Gabriel Jesús, estic d'acord amb Flick, que l'ha vist durant aquestes tres setmanes i segurament l'ha vist apte per jugar contra el Getafe. De fet, hi ha un vídeo en el qual es veu a Flick defensant-lo, a Gabriel Jesús, sí, i fent una mica de defensor del Getafe, de paparra, per intentar que no rematés o intentar fer algun exercici de davanter centre, de davanter d'àrea. I crec que si ell en aquestes tres setmanes ha vist que està preparat, doncs crec que ha de jugar.
16: A veure, que anem a aclarir com es fa un panetone.
17: Ah, panetone.
16: Amb Marta Cailà.
20: Bravo.
17: No, la marca... Compte, perquè això va a missa.
1: He fet una investigació a fons. A veure, el panettone clàssic... Sí? Ara ens escriureu un aquest, italià aquest. I em portarà la contrària. Però hem estat buscant... El panettone clàssic, en general, no porta ni alcohol ni licors.
22: Val.
1: Ara,
22: bé,
1: hi ha algunes receptes...
17: De xocolata.
1: En què, per exemple, les panses... es posen en remull amb rom, per
17: això,
1: exemple.
17: Això em sonava.
20: Ho deia, quan, tu deies quan... això?
17: No, però no, a mi sonava no, alguna no. cosa. A mi hi havia alguna cosa al panettone que em sonava o m'olorava alcohol. I pot ser això.
23: Tu no has menjat un bon panettone en tota la teva vida. Ja et recomanaré jo on menjar panettone i on comprar-lo.
20: No, t'he de dir que jo he tastat el del Gerard i està molt bo, que ens vas portar un...
23: Sí, senyor, vaig convidar una mica de panettone als tertulians de...
20: Correcte, sí, sí.
1: I després ens ha escrit un oient, el Víctor, que diu que n'hi ha que porten grappa i amaretto.
17: Grappa, això.
1: O sigui que alguna recepta sí que em porten.
23: Bueno, potser sí que...
1: El que tu compres, sí, potser. Sí.
23: Bueno, el teu, què porta? Panses?
17: M'arriben d'Itàlia. Bueno, hi ha un especialment...
20: M'arriben d'Itàlia, és molt...
17: És que hi ha un que tinc la mà.
23: No, vull dir que potser amb les panses venen macerades en rom.
1: Podria ser.
23: Potser és això.
1: Això podria ser.
17: No, tenia per aquí afavorits. Ostres, no el trobo. Però és que volia ensenyar-te la capsa, perquè és una capsa, un packaging espectacular, et ve d'allà.
23: Que és aquells que van amb llauna, amb una llauna.
17: En aquest cas va amb un cartonet i una llauna a dintre. Fantàstic.
1: Doncs
17: aguanta
1: ja està
17: molt
1: resolt el dubte.
23: Molt bé, gràcies, Marta Cailà. La culpa la té l'Edgar Fornós, que ens ha generat aquest dubte.
17: I nosaltres aquí estàvem amb qui faríeu jugar de nou, i ja heu dit per aquí un Dani Olmo, Gabriel Jesús principalment, i no sé, Arnau, l'audiència
20: sí,
17: per
20: sí.
17: Arribar.
20: Doncs mira, claríssimament, els més de 1.000 vots del dia d'avui per Gabriel Jesús, amb un 57% majoria absoluta, i la segona opció és Hamza, cosa que em fa moltíssima il·lusió.
23: Ah, a mi també.
20: Però està lluny, només 19% dels vots, Gordon amb un 15%, i el que no convenç és l'opció que posa el Javi sobre la taula de Dani Olmo,
2: doncs
20: amb
2: és
20: només
2: que...
20: un 9%.
2: És la que em convenç a mi.
20: Com?
2: El Bambi Colmó és el que ha de fer de substitut d'aquest, de Pampinyes. Ara, te dic una cosa, amb una condició.
20: Quina?
2: Que sota l'equipació del Barça porti la samarreta a la selecció espanyola. Ah. Perquè quan juga amb la selecció espanyola és quan ho fa bé.
20: És veritat. Però què dius?
2: Sí,
20: vostè,
2: sí.
20: Vostè,
2: no, és la, no és la mateixa persona. Quan
23: aquí l'Àngel Pérez li està dient
2: que sí. Clar que sí.
23: Sí,
2: si tu agafes el vestuari i el fas vestir d'Espanya i ells pensa que vas, que surt el pots davant d'un mirall, que es vesteixi amb la selecció espanyola i després quan no se'n doni compte a sobre li posa la samarreta al Barça, és quan jugarà bé. Quan veu que està jugant al Barça, fot una merda. D'acord o no?
20: No. Sí.
17: Doncs jo crec que aquí no diem res.
23: Bueno, l'Àngel Pérez sí que hi està d'acord. Sí, la resta, bueno...
2: És que és el bo, és el bo.
17: Sí, sí. Bé, dit això, aquests dies hi han hagut diverses alertes i totes han servit per alguna cosa, és a dir, han salvat moltes vides. Nosaltres ja vam advertir que hi havia una alerta, Rafinha.
3: Alarma! Alarma, alarma! Infermeria Blaugrana! Alarma, Rafinha! Alarma! Alarma! Alarma! Infermeria Blaugrana!
17: I efectivament, com els desalerts, s'ha confirmat. Avui Flick ho confessava en roda de premsa. Amb Rafinha, risc zero. De seguida l'escoltarem. En qualsevol cas, si el trobem, el posarem. Si no, us explico el que ha dit. Ha dit que no jugarà contra el Getafe, no jugarà contra el Galatasaray... És veritat que ho ha dit en anglès, hi ha hagut una traducció...
20: Ja el tenim.
17: Vinga, som-hi.
21: La imatge va revelar alguna cosa. No és una gran lesió, però és una cosa reactiva. I n'hem de tenir cura, perquè la temporada passada va tenir 3 lesions en aquesta zona i hem d'anar en compte. Per tant, no estarà disponible demà, ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
17: Jo crec que el que li fa més por, o li entra la paranoia, perquè ho vam dir, té un edema a la mateixa cuixa que li va fer la Guits a la temporada passada, no és ben bé lesió, però sí que hi ha aquesta molèstia. Esteu realment preocupats i el trobarem realment a faltar en aquests 2 partits? Compte que l'altre és de Champions, Javi?
24: Jo crec que evidentment el trobarem a faltar perquè està bé a nivell de millor jugador del món. Va ser una sorpresa per a tots que s'adaptés així a ser davantecentre, però era ara mateix el millor jugador i el millor davantecentre del món. És molt difícil que no el trobis a faltar, per molt que Gabriel Jesús pugui donar bon resultat o qualsevol de les alternatives, però a mi hi ha una cosa que em preocupa més fins i tot que la pròpia lesió, que entenc que els metges ara seran molt conservadors i seran molt prudents, i és com s'ha de ser, sobretot veient d'on venim amb Rafinha. És el propi Rafinha, és a dir, el primer que ha de ser prou intel·ligent per saber que ja li va passar la temporada passada i no tornar a repetir repetir la mateixa errada i a caure en el mateix és el propi Rafinha. És la segona vegada que ho fa. Mm-hmm. És un futbolista que ja té una edat, que ja té un coneixement del seu cos, que està en el seu millor moment de la seva carrera i que hauria de començar a no repetir aquests errors una vegada rere una altra.
16: No puc estar més d'acord amb tu i és per això que tenim en línia a Rafinha. Rafinha, bona tarda.
4: Bones tardes.
16: Bueno, a veure, explica'ns com és que, tal com diu Javi Muñoz, és la segona convocatòria de partits de que no aporten res, partits que són pel caldo de, en fi, del caldo de Nadal, i, bueno, el caldo de Nadal encara té més nivell que aquests partits que s'han vist, i tu reiteradament hi vas i et lesiones. Com s'entén això?
4: Bueno, la verdad que no entiendo qué ha pasado, porque yo he hecho lo de siempre. Llegué de Brasil, me puse a correr, ya corré sin parar y máximo... Como siempre, porque mi vida es correr y correr como Forrest Gump.
5: ¡Ey, idiota! ¡Eres retrasado solamente, tonto! ¡Mirad! ¡Soy Forrest Gump!
6: ¡Echa a correr, Forrest!
5: ¡Corre, Forrest! ¡Márchate, corre! ¡A las bicis!
7: ¡Rápido, por él!
5: ¡Vamos! ¡Te pajarano! ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre, Forrest!
8: No lo creerá, pero es verdad. Cuando corro soy como el viento. Desde aquel día, en una parte, iba corriendo.
5: ¡Se va a escapar! ¡Paradle!
25: ¿Qué manía de correr tiene ese muchacho?
4: Lo importante es correr.
16: Sí, que este es el problema, que només corres no, i no veus que estàs a punt de lesionar-te.
4: Bueno, ya lo decía Forrest Gump, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes si te va a tocar una lesión o no.
8: Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
4: Y cuando usaba disciplina de la selección, hice lo mismo, correr.
16: Sí, correr, no me escorras.
4: Y hace caso al seleccionador y jugar todos los minutos que me decía.
26: ¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
8: ¿Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento?
26: ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad
8: todos! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde.
26: Un individuo muy
8: no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento!
26: ¡Queda claro!
27: ¡Sí, mi sargento!
4: La verdad que no entiendo por qué me lesiono. Yo solo corro y hago caso mis de siempre.
16: Aquí está el tema.
17: Quina gran película.
16: Aquí está el problema.
17: Quin gran paper de Tom Hanks. Jo cada cop veia l'Àngel, primer l'he vist preocupat, però després de veure a Forrest Gump i relacionar-lo amb Rafinha encara et veig més blanc.
24: No, saps què passa? Ara escoltava el Javi i estic d'acord, però hi ha una cosa que a mi em preocupa més que els gols que ha marcat Rafinha, que és l'esperit de Rafinha sobre el camp en aquest inici de temporada. És a dir, el Barça, al final... gols en té i en tindrà, perquè la mina està en molt bon nivell, perquè Gordon marcarà gols, perquè Adeyemi ha començat com un tro, perquè tens a Fermín, que arribant de segona línia, també marca gols. O sigui, a mi no em preocupa la baixa de Rafinha per l'absència de gols. Però sí que és veritat que Rafinha no només t'ha portat gols aquesta temporada, que ja ho feia l'any passat, sinó que t'aporta que és el primer a empressionar, que és el primer a arrossegar els companys a que l'acompanyin a la pressió, que és el primer a transmetre aquest esperit de que fa que qualsevol jugador del Barça, quan veu el capità, el nou, corrent a perseguir el porter, encara que sigui minut 80, no té nassos de no perseguir i de no córrer. Llavors, crec que això sí que ho podem trobar a faltar, perquè no veig una altra figura o qui el substitueixi, diguéssim, posats pel cas, que Gabriel Jesús, no? Que hem dit que és el... Jo no veig a Gabriel Jesús fent aquest rol de Rafinha a l'hora de contagiar, de pressionar, i jo crec que trobarem a faltar Rafinha més amb el tema de espiritual i del que porta de lluita i de feina, diguéssim, més bruta, que no passa els gols, que òbviament també és un element que trobarem a faltar.
20: Però jo tinc una pregunta, perquè es diu Rafinha està bé i al final no està tan bé, però si et pares a analitzar, qui surt guanyant de dir que està bé quan no està bé?
24: És que ningú ha dit que estigui bé.
20: No, però quan el club emet aquest missatge de Rafinha no té res, qui guanya dient això?
23: Sí, a veure, aquesta és una qüestió... La temporada passada hi ha un moment, després de les dues recaigudes que té Rafinha, o de la primera recaiguda que té Rafinha al principi de la temporada, quan es fa mal d'aquesta cuixa dreta, estem parlant de la mateixa zona una altra vegada, el mes de febrer té també una sobrecàrrega justament en aquesta cama, i es diu des del club que no juga, em sembla, un partit de Copa contra l'Albacete per precaució, etc etc. I el que passa és que el futbolista, veient el que li ha passat amb les recaigudes, vol anar amb molt de compte i no només juga, no juga al Bacete, sinó que es perd dos partits més. Un dels partits és el 4-0 de Copa al Metropolitano, que li costa al Barça un títol. Com és el títol de Copa, perquè al final acaba eliminant, no remunta al Camp Nou. I el futbolista...
20: Perquè ens roben, no t'oblidis. Ja
2: pots dir,
23: el futbolista és la mateixa zona i el jugador, com diu el Javi, no se la vol jugar. El que passa és que des del club jo crec que s'ha optat com per protegir el futbolista i dir que no té una lesió, però avui surt l'entrenador a dir que té una petita lesió, no? I però... hi ha aquestes informacions diferents, no?, que a vegades doncs, porten a sospitar de si aquest tio realment està bé o si és veritat que té una petita lesió. De què es tracta? Es tracta de la mateixa zona una altra vegada, no? Per tant, jo crec que et fa estar un punt neguitós perquè veus que hi ha informacions contradictòries.
20: Però jo crec que no, pot ser que no hi hagi una lesió i que no estiguis apte per jugar. És a dir, és compatible. És a dir, jo crec que el que diu avui Flick és...
23: Sí, però avui parla de petita lesió, no?
20: Bueno, jo crec que diu, es veu alguna cosa a la imatge. Es veu alguna cosa a la imatge que no... Vull dir, que no acaba de en el Barça femení, per exemple, la temporada passada vam viure amb Quique Nazaret un cas similar, que és que no tenia una lesió, no estava de baixa, però va estar durant diverses setmanes fent un tractament especial perquè no acabava de rutllar fi, i Aitana Bonmatí li està passant ara. Aitana Bonmatí no té com a tal la baixa mèdica, simplement està fent un tractament perquè hi ha algú que no li acaba de rutllar bé. No té una lesió com a tal. No hi ha un metge que hagi dit tens baixa mèdica perquè estàs lesionat, però no està apte per jugar. Llavors jo crec que Rafinha està en aquest punt de dir potser no arriba a la categoria mèdica de lesió per donar-te la baixa, però si hi ha aquesta cosa que no sabem què és, que no sabem detectar, i jugues, es pot acabar convertint en lesió. Mm-hmm.
24: Jo no sé quin nom li volen posar, si lesió, si ells detecten l'Excel que tenen, que està molt pròxima a lesionar-se o el que sigui, però el que és evident és que alguna cosa hi ha, si no, ni sí, tu sí. Com a jugador en el teu millor moment de la carrera, que estàs fent unes estadístiques de millor jugador del món, ni el Barça, que, evidentment, com tu dius abans, jo estic d'acord, el Barça pot guanyar demà tranquil·lament sense Rafinha, òbviament que sí.
20: Bueno, ja parlarem de l'àrbitre.
24: Però, bueno, després parlarem de l'àrbitre. Bueno, ell futbolístic pot, però ni tu com a Barça, com a Flick, no et vols perdre a Rafinha, no un partit, no, clar. Partit. Estem parlant
20: Turquia.
24: De dos, tres partits, estem parlant d'un partit de Champions a Turquia.
23: Ell juga amb el Brasil el 29 de setembre. Estem parlant de que dimarts farà ja 15 dies. És a dir, que podrà estar perfectament, si no juga contra el Galatasaray, tres setmanetes de baixa.
24: Alguna cosa de dir, perquè un jugador com Rafinha es digui tres setmanes
23: fora.
24: Tu te'n recordes que fa poc l'entrevistau, el de Sports. Ell mateix va voler matitzar, i a mi em semblava que la tenia molt guardada quan li vau preguntar per això de les lesions, si havia estat irresponsable. Si no, ell va dir, tothom va dir que va ser corrents, que va ser un sprint, i no, va ser un salt. Em vaig lesionar un salt, va voler explicar com dient, va ser una cosa gairebé fortuïta, que no es pot controlar, perquè tots m'esteu dient que és que vaig córrer massa un partit intrascendent amb el Brasil i va ser un salt. Ara no sé què dirà, ara no sé si també explicaran que va ser una jugada fortuïta o no, però a mi em fa la sensació, vist des de fora, evidentment, sense conèixer el cas en detall, perquè no estem a dins, però és evident que Rafinha té una intensitat que li afavoreix molt quan juga, però que hauria de ser conscient de quan l'ha d'aplicar i quan no, i segurament en partits intrascendents amb la seva selecció, en el millor moment de la seva carrera i quan la temporada comença ja a, no vull dir entrar a una fase decisiva, però sí que ja després de l'aturada de seleccions, ara ja va tot molt de pressa, i més amb el calendari que té el Barça, hauria de tenir una mica més de cap.
17: Doncs sigui com sigui, Rafinha titular cau, ha d'entrar al segon, en aquest cas, Gabriel Jesús. Flick, confessa, està perfectament preparat per ser titular.
0: Okay, this is the idea.
21: Aquesta és la idea, que sigui titular. Gabriel Jesús ha millorat molt aquí i s'ha adaptat a l'estil que volem jugar. La seva fortalesa és dins i a prop de l'àrea. I ho està fent bé. S'ha entrenat molt bé aquestes tres setmanes i valoro el que he vist. És clar que està preparat.
0: And of course he's ready.
6: Buenas tardes. Soy Gabriel Jesús. Bendito sea el todo en el nombre de Yahvé, de Gabriel Jesús y de María. La verdad es que ya estoy recuperado totalmente de mis lesiones cerebrales. Y estoy disponible para el Mr. Hansi Flick.
17: ¿Qué es aquel?
6: Mañana voy a ser titular y ya estoy haciendo mis ejercicios de calentamiento.
16: Estem parlant de Gabriel Jesús, no Carlos Jesús, eh? Ho dic perquè ser, li quedi clar.
9: Puedo ser Gabriel Jesús, o también puedo pasar a ser Christopher, o ser Mikael.
10: La voz de Carlos Jesús es esta que usted está escuchando ahora.
11: Carlos Jesús y Mikael son dos personas diferentes.
10: Claro.
11: ¿En qué momento acaba Carlos Jesús y empieza Mikael, por decirlo de alguna forma? ¿En qué momento empieza
10: uno? En el momento que usted lo ha nombrado, porque ya ha cambiado la
9: voz. Ya ha cambiado la voz. Como me llamo
13: ahora Mikael. Ahora soy Mikael. Ha cambiado la voz, se nota mucho, que es muy distinta.
9: Sí. Muchísimo, cambia los decibelios.
16: Pero que se nota, o sea, no se nota.
9: Se está notando. Se está notando muchísimo.
16: No se nota nada.
9: Como me llamo Mikael, que mañana voy a marcar ante el Getafe. Bendito sea el toro en el nombre de Ganímede.
16: ¿Qué?
9: Ganímede. Buenas tardes.
16: Buenas tardes.
9: Esto si no vienen 19 millones de navi.
17: És amb aquest, Carlos Jesús, no confiem. Vosaltres no teniu cap por en que Flick faci sortir a titular demà i el dimarts a Turquia Gabriel Jesús? Faríeu algun canvi potser de cara a dimarts? Apostem pels dos partits per Gabriel Jesús? Hi ha algun dubte?
23: Jo crec que dimarts jugarà Gordon de davanter centre i Adeyemi i Lamine. Me la jugo a...
17: Canvi de cromos a Turquia, davantera. Eh? Sí. Vale, molt bé.
23: Sí. A mi, per...
24: Va, en funció també una mica... A veure, si fa 3 gols Gabriel Jesús o en fa 2 i juga molt bé, jugarà Gabriel Jesús, suposo. Però...
16: A quina hora juga el Barça?
17: Demà a 2:45.
2: Mal hora.
16: Hòstia, mal hora. Mal hora.
17: Mira, a part, s'ajuntarà amb el concert.
2: Mal hora.
16: Fatal.
17: Però un moment.
16: Fatal, home. No el veuré el partit perquè estic camí de...
20: Jo tampoc.
16: De l'Estadi Olímpic.
24: Però un moment. I no us poden posar... Que us obrin abans... Que us obrin abans a l'Estadi Olímpic i que us posin el partit
17: una
24: allà.
17: Una pantalleta, clar.
24: I així estàs allà.
16: Allà, si no saben ni de què parles.
20: Però un moment, Toni.
16: Molt mal hora, aquest
20: quart,
16: partit.
20: Un quart de cinc no ens agrada. És la pitjor.
16: No, la pitjor.
20: 6:45 també és mal hora?
16: Molt mal. Home, jo, dissabte a mi no em va bé.
20: Però per jugar, pels jugadors.
16: No, collons, a mi m'és igual, els jugadors. Escolta, a veure...
20: Jo no el puc veure, tampoc.
16: Qui paga el sou als jugadors som els aficionats. Pues això, aquest partit ha d'anar a les 9. O a 2:45.
2: Els aficionats, no. Els socis. No confonguem.
16: I en aquest cas, els aficionats, a través de plataformes que paguem el futbol i que cada dia som més
2: cares. Soc de Madrid.
20: Però vostè és soci?
2: Jo sí, des de l'any 26, que em van apuntar abans de néixer.
16: Sí, el que sorprèn és que sempre està vostè amb el mateix número de soci.
2: Sí, 12.345.
16: Cosa que fot una pudor que
2: no
16: es pot
2: aguantar. No, perquè el tinc congelat.
16: Sí, però és que no li baixa. És curiós perquè no li baixa.
2: No, perquè el tinc congelat.
17: No, i mira que hi ha socis que cada any es fa un minut de silenci perquè van morint, pobres.
2: Jo no em moro.
17: Bé,
2: és que Catalunya no sigui independent, jo no moriré.
17: Que, per cert, no sé si el veurem a la insígnia de socis que es reparteixen el 18.
2: No em veuràs
16: perquè és un farsant no té ni és soci.
2: No em veuràs perquè estic embargat.
17: Javi Muñoz, que sempre fem la pregunta al rival perquè moltes vegades desconnectem i només pensem en el Barça. Getafe, Bordalàs. Com
24: ja està tot
17: temporada?
24: Dit, no? Getafe, Bordalàs. Ja, jo crec que la gent ja més o menys sap
16: ja fa... Bueno, mira, en el fons, potser m'està bé no veure el partit perquè és d'aquests partits que em vas posant nerviós amb el joc del Getafe.
24: És veritat que és més dur veure si juguen a Madrid, si juguen a Getafe, que quan juguen a Barcelona, però ha començat bé pel que té. Si realment Bordalàs, jo entenc que pot no agradar la majoria i és totalment lògic, però fa miracles amb el que li dones. I li donen dos canyes i acaba construint un vaixell. I una vegada més ha perdut a mig equip, a la columna vertebral l'ha perdut en el mercat de fitxatges, no li han portat gairebé res i no ha estat tan malament l'arrencada com podria ser. És a dir, una vegada més, Pintea que tornarà a fer el miracle de la salvació. Ara bé, contra el Barça, el Camp Nou, és un partit que a mi... M'imagino el Getafe, és veritat que ara venim d'una aturada molt llarga i que tots estaran molt frescos, però si no és el típic partit que el Getafe podria aprofitar per fer rotació.
20: Home, el Getafe no ha guanyat mai el Camp Nou.
17: Bueno, des de l'època de Schuster...
16: S'ha de guanyar, demà s'ha de guanyar.
17: Sí, sí. Bé, ara parles de miracles, ell intenta, amb 62 anys cada cop sembla més jove, amb tins, amb diferents històries.
16: Ho aconsegueix
17: pels miracles a l'Urdes, en qualsevol cas l'escoltem perquè la seva veueta sí que va resistint. Quin jugador el Barça trauria?
14: Da igual, el Barça tiene una plantilla increíble. Yo como amante del fútbol no quitaría a nadie porque siempre como aficionado me gusta que estén los mejores. Lo que ocurre es que, bueno, pues tendríamos que quitar a todos y eso es imposible.
15: Bueno, es muy difícil porque estabas nombrando unos cuantos jugadores. Todos tienen un grandísimo nivel, todos están en un gran momento de forma. Va a ser muy difícil frenarles, obviamente. Pero nosotros vamos a intentar, como le decía el compañero, hacer un gran partido, ser muy serios, jugar sin ningún tipo de complejos, con mucha personalidad.
17: Sí, va fent aquestes respiracions. Sí. El Pepe Bordalàs, que estima molt, per ser els catalans, no crec que li
2: va dir gaire
17: tornar a Catalunya. Sí, efectivament, vostè tindria una gran guerra amb Pepe Bordalàs.
24: És cruifista, ho saps, que és cruifista o no? Que ell sempre s'ha declarat com a cruifista.
2: I falangista.
24: I només cal veure els seus equips.
17: Sí, sí, i no l'escoltarem perquè ara anirem a més endavant a parlar d'un amic d'Àngel Pérez, però una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no sé si a vosaltres també, és com ha parlat Flick de la Minya Mal. Ara ja no se n'amaga.
1: M'ha sorprès, eh?
17: Ah, és que això és notícia. Sí, sí. Perquè
1: a mi m'ha sorprès avui.
17: Tinc la sensació, mira, l'escoltem perquè crec que val la pena, ama, perquè mai havia parlat d'aquesta manera tan oberta i sense embuts de com juga i com entrena i com és la Minya Mal.
3: El que puc veure aquí, també els entrenaments, és top. Això és el que necessitem d'ell, perquè serà el millor jugador del món. Si no ho és encara, i està molt a prop, i ho serà. N'estic convençut al 100%. Si continua amb aquesta actitud per entrenar-se, per millorar cada dia, aquesta és la mentalitat correcta. I en aquest moment està en aquest camí, i això em fa molt feliç. And I'm really happy
17: about this. Això vol dir que s'entrena molt bé i que el veu molt humil, perquè si no aquestes paraules no les regala d'aquesta manera. Eh?
1: No sóc capaç d'interpretar el motiu per al qual Flick aquest, ha fet aquest elogi tan, tan grandiloquent, però no és habitual, no és normal. I jo crec que sent Flick té, té un motiu, perquè Flick normalment, quan, per exemple, recordo l'any passat que va fer una elogi a Alejandro Valde en una pregunta que no li havien preguntat per Valde, però va aprofitar i el va colar perquè ell internament deuria considerar que el jugador necessitava un elogi públic, i en aquest cas, que s'hagi explayat tant i que hagi sigut tan contundent i que sigui tan d'això, crec que té que haver-hi alguna explicació darrere que encara no sóc capaç d'interpretar.
23: Crec que és la segona vegada en l'últim mes que ho fa, però la primera ho emmarcàvem dins de la campanya que feia el club també en les votacions de la pilota d'or. Aquí ja estan tancades les votacions de la pilota d'or i el torna a elogiar. Per mi és significatiu i crec que va molt relacionat amb el que explicava ara fa unes setmanes a la Minya Mal a Universo Valdano, quan li explica a Valdano que després de la pubalgia que té al principi de la temporada passada, ell canvia el xip i creu que per ser un dels millors jugadors o el millor jugador del món necessita cuidar-se, necessita estar bé físicament, i no només això, sinó que també necessita treballar per l'equip, defensar, etc, etc. Jo crec que en l'últim any Flick ha anat veient aquest procés de maduració de Lamine també en aquest aspecte, i li regala l'elogi, però no regala elogis. És a dir, si li hagués de fotre el pal, li fotria el pal, com li ha fotut, o li va fotre la temporada passada, crec, en algun moment, o la, o fa, o la seva primera temporada.
16: Parlant d'elogis, vés a saber si finalment Flick o Lamin, entre ells es regalen un cotxe i van, van al centre, que tot seguit ens parlarà l'Arnau Vila.
5: Sí, sí, perquè ja sabeu que moure's és molt més que anar d'un lloc a l'altre, és trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats a animautomoció.com.
16: Al tornar, un dia més parlarem ja, que ja em cansa el tema de... Quants dies parlem de Trenquera i jo? Perquè ja comença a cansar-me, aquest tio.
17: Toni, aquesta vegada tenemos exclusiva.
16: Cada setmana me'l poso, cada dia em poso Trenquera i jo.
17: En aquest cas, Toni...
7: Gas que tenéis que vuelva.
16: No, és que este és el tema.
7: Frenqui,
17: un moment. En aquest cas, ha estat a petició de, com dèiem, Alfredo Garofano barra Àngel Pérez, paparazzi, que avui l'ha enganxat.
1: Ahir
17: el va enganxar, avui ho ha publicat, i explicarem com te l'has trobat. Gairebé, hi ha un ensurt. Sí, no explicarem res fins després de la publicitat.
5: No, i una il·legalitat,
1: Em vaig espantar.
17: Sí, no, ara no, ho expliquem. No ho
12: I hi ha una última hora, Hi ha una última hora,
17: Sí.
16: Sobre què?
12: Jorge Cadaval de los Morancos se vuelve a casar el día 13 de octubre, martes que viene, con su marido. Su marido le ha pedido una segunda boda.
23: ¿Cómo se llama el marido?
17: ¿Pero martes 13 Ken? ¿Casarse? ¿El martes 13 se va a casar?
12: Se va a casar el martes 13, en la misma fecha que se casó.
16: Mira,
12: la primera vez.
16: Mira, el seu marit, que se l'estima molt, el col·loca a l'espectacle Los Morancos.
12: Mira,
16: i el fa sortir d'actor.
12: Ui, però... Lo hace muy bien, ¿eh?
16: Igual que José Luis Moreno. I realment te n'adones que és allò de...
12: Igual que José Luis Moreno...
16: perquè faci alguna cosa. Igual que José Luis Moreno con sus muñecos. Igual.
17: José Luis.
23: Con fuerte agarra. Ken.
18: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
19: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
0: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
4: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
0: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
22: Es pensaven que s'havia acabat.
25: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
26: I això no és cap escape room.
27: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
26: Merda, aquesta no l'esperava.
22: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
28: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
29: Ai, que ràpid passen les coses bones.
30: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
29: O els 10 dies Nissan.
30: Com?
29: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Creuar la meta de la cursa de RAC1 és inoblidable.
33: Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
32: Un any més celebra la cursa amb vermuts Miró i aquesta edició amb el Miró Zero. Tot el gust i zero excuses. Gaudeix del nou aperitiu de Miró sense alcohol després de la cursa.
33: Vermuts Miró, el vermut oficial de la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
34: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
35: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
34: Truca a Verisure al 900-903-744.
35: Verisure.
36: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
37: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
36: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
38: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
36: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
39: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
36: I tu? Ets un d'ells?
34: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1, els dimarts.

0: dèiem que...
1: Què passa? Amb
0: De Jong, amb De Jong, cop de guitarra amb De Jong. Àngel, si com el Toni no tenies ganes d'escoltar... Sí. No parlarem de De Jong i futbol, que estan ara mateix un punt allunyats, però sí... de Àngel Pérez va enganxar ahir a Frenkie, avui ho publicava. Què ha passat, Àngel?
2: No, bàsicament va ser una casualitat del destí, per qui es pensi que hi ha alguna mania persecutòria o el que sigui, aquí ve l'explicació, i és tan senzill com que jo sortia a casa meva per anar a buscar els meus fills al col·le caminant, anava a creuar el carrer, estava el semàfor en verd pels vianants, jo anava tan tranquil, i quan vaig i poso el peu a la calçada, em passa una bici pel davant i llavors faig un pas enrere i dic, cuidao! En plan, home... I aixeco el cap i veig que és Frenkie de Jong.
3: Ah, sí? Anava amb casco sense?
2: Llavors, clar, amb aquesta ja obsessió professional, el primer que faig és, ja ho faig per inèrcia, trec el mòbil i... O sigui, quan passa alguna cosa, jo trec el mòbil i em poso a gravar. I després ja, si això ho borres, però trec el mòbil i em poso a gravar i, evidentment, el gravo i anava amb la bicicleta pujant per un carrer de zona alta de Barcelona amb la dona que anava a l'altra bici amb els nens... I sí, sí, però ja et dic, va ser pura casualitat. De fet, va ser tanta casualitat que quan vaig sortir de casa, vaig sortir a manga curta i vaig dir, ostres, fa una mica de fred. Vaig a pujar a agafar-me una jaqueta per si... I al final no vaig pujar. Si hagués pujat a buscar la jaqueta, ja no l'hauria vist.
0: El vas perseguir corrents, ell en bicicleta, tu corrents?
2: No. Jo no vaig fer cap tipus de persecució. A mi aquestes coses no... Hi ha altres...
4: No m'ho hagués acogit.
2: Hi ha altres estils, però jo simplement vaig quedar-me quiet a la vorera i quan vaig gravar els 5 minuts, els 5 segons que es veuen al vídeo que hem publicat a Mundo Deportivo. Va ser tot fortuit i casualitat.
0: Si Frenkie de Jong gairebé es carrega, efectivament, algú de Mundo Deportivo.
4: Bicicleta, bueno, sí, paren rotativos.
2: Me viste, ¿no?
4: Como se nota que Mundo Deportivo va por mí como siempre,
2: claro,
4: no veo
2: siempre
4: problema. Mbappé va en bicicleta porque es estrella de Madrid y yo voy en bicicleta porque soy estrella de Barça y periodistas se apartan cuando paso. Igual que Pedri, Eric y Olmo cogen bicicleta de Bicin para celebrar Liga, no pasa nada. Pero Frenkie coge una bicicleta y parece que mata a alguien.
2: Home, vas estar a punt, que creus en vermell, que és il·legal.
4: El racismo contra holandeses.
2: Perdona, no, però fue porque me viste, ¿no?
4: Ya se os pasa, ya se os pasará el drama cuando vuelva a jugar y calle bocas con mis callacoleos.
5: Pero ¿cuándo vuelves a jugar?
4: Hombre, pues semana que viene o la otra, porque esto ya
5: demà
4: no lo aguanta.
5: Demà entra la convocatòria.
2: No, ha dit Flick contra el Betis.
5: Contra el Betis.
6: Com a mínim fins al dia del Betis.
4: Partido difícil y para hombres ahora que estoy más fuerte que la puerta de la lavadora cuando centrifuga.
2: Ahora, tienes que hinchar un poco la rueda, Frenkie, porque...
4: ¿Qué estás cogiendo?
5: ¿Pero era bici de Bicing o era
2: seva? No, era bici particular, sí, no sé si seva o d'aquí sí, però era la típica bici aquesta que deu valdre una pasta, que vas d'acabar amb bici però va sola, o sigui, és una...
3: Elèctrica, com la
5: sí. Ah, era com elèctrica.
2: Sí, perquè el pedaleig era una mica... Era un carrer de bastanta pujada i ja et dic jo que el pedaleig era relajado.
4: Ahí bateando gemelos.
2: Sí.
4: Con el balanceo.
6: Mourinho no estaria d'acord en aquesta...
2: No.
6: En aquesta pujada en bici de Frenkie de Jong.
2: També et dic una cosa. S'ha de tenir una mica més de vista. Jo entenc que cadascú faci el que vulgui i anar amb bici. Però després del lío que s'ha muntat durant tota la setmana amb Mbappé, amb la bici, a Madrid i tota la història, passejar-te per Barcelona a les 5 de la tarda, amb tota la tranquil·litat del món, amb bicicleta, i fins i tot a nivell de senyals...
4: Vinga, vete a ser un directo con la gorra.
2: Mira, jo veig una mica...
0: El Gerard ha dit Mourinho, tu has dit Mbappé. Què ha dit Mourinho d'Mbappé i de tota aquesta història?
2: Ara.
7: Primero era la discoteca, qui no era discoteca? Era una discoteca transformada para la Semana de la Moda en París, que ha sido transformada en un local de un evento privado. Después... Era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel de pequeñas casas, donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central de los restaurantes, de los spa, la zona común de este hotel de tranquilidad absoluta. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta.
0: Doncs ja ho teniu aquí una mica justificant. Jo crec que tanca files aquí Mourinho, no ha passat res, comencem de zero i estem a 6 punts del Barça i aquí tots units, perquè si no la cosa serà complicada. Per cert, de seguida anem a Màlaga, però Àngel, tu has dit que s'havia filtrat a molts dies vista l'àrbitre del Clàssic, Hernández Hernández. Això fa mala olor?
2: Bueno, Hernández Hernández, no sé si fa bona o mala olor, però és l'àrbitre que no va pitar un penalti per mans de Tchouaméni a Montjuïc fa dos clàssics.
6: Què passa? Que després vaig llegir que va ser l'àrbitre d'últim clàssic i que no solen coincidir, o sigui, no solen repetir entre un clàssic i un altre. O sigui, no sé si...
2: Bueno, aviam,

0: No és una notícia oficial, és a dir, no ha estat de l'assignació oficial, és una notícia que surt de Madrid, crec que és el periodista Roberto Gómez que l'explica. En teoria té bona informació i està ben posicionat a Madrid. I a mi no m'estranya, o sigui, tinc bastant clar que serà ell, però bueno, si no és ell, fotran un altre que en robi igual. Això ja,
1: o Negreira.
0: Ja estem acostumats. Però, hòstia, em sembla molt, molt, molt fort que el que diu el Gerard, que fotin un àrbitre que ja ha pitat els dos últims clàssics, perquè al final sí, va pitar l'any passat, però l'anterior, el que us he dit de Montjuïc del penalti de Tchouaméni, era la temporada anterior. Aleshores, i aquell partit, el famós 4-3, també li anul·la el gol a Fermín, o sigui, acaba guanyant el Barça, però...
2: Però per què? Perquè, o sigui, quin interès hi ha que es filtri aquesta
0: notícia?
2: No,
0: no hi ha cap interès, simplement. Jo crec que aquí hi ha un periodista que s'entera i ho explica, vull dir, no cal tampoc fer històries i elucubracions i conxos, simplement aquí hi ha un periodista que s'assabenta i ho explica, que és la nostra feina.
3: Això és suposició. El que és real és que després de 21 dies torna a la Lliga i ho fa a la Rosaleda, a Màlaga, amb un clàssic també del futbol espanyol, Màlaga-Espanyol, allà hi tenim el narrador de l'Espanyol Juga a RAC1, l'Edu de Valle. Edu, com estàs? Bona nit, bon vespre.
4: Hola, bon vespre.
5: Hola.
3: Edu, aquest matí et veiem a la redacció. I res, directe, amb vol privat pràcticament cap a Màlaga. Com estàs? Bona temperatura?
4: No, privat no, privat no, que després ens tocarà Greta Thunberg. No, podem, en línia regular. Tot perfecte a Màlaga.
6: Business. Millor,
4: més temperatura que vosaltres, estimado José María. 25
3: fred, sí.
4: Graus i amb 11 de l'Espanyol.
3: Vinga,
4: ja,
3: som-hi.
6: Vamos con el Despacito vocalizando...
4: A veure.
6: Con què sale Manolo?
3: Vinga.
4: Doncs mira, d'entrada canvia el porter. Debuta a la Lliga Àngel Fortuño.
3: Toma, pa tu boca.
4: Escarrega Dimitrovic.
6: Dale, Manolo.
4: Principal assenyalat de l'últim partit contra l'Elx. La resta de l'equip amb Omar al lateral dret, amb Cabrera i Riedel, els dos centrals, i Hartman al lateral esquerre. El doble pivot per Pol Lozano i Edu Expósito. Bien. Línia de 3 al davant, amb Dolan a la dreta, Javi Hernández al mig i Brian Zaragoza a l'esquerra, i el davanter serà Roberto. Recordem que Puado, el capità, és a la banqueta per primera vegada en els últims 9 mesos.
3: Puado recuperado.
4: Es va trencar el genoll el mes de gener al camp del Llevant. Fa 9 mesos que no juga. Avui podria tenir els primers minuts Puado.
3: Edu, sóc el Manolo González, eh?
4: Hola, Manolo.
3: Escolta, tu també t'has sentat bé a l'aturada, eh? Estàs guapo, guapo, tio. Estàs fet un fucker, eh? Com el Roberto, que també ha tornat, però guapo, guapo.
4: També sí, tinc una cosa, Manolo.
7: Volia demanar per Roberto, com ha tornat. És el primer entrenament, entenc, no? Després de l'absoluta. Com està? I...
8: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé.
3: Ha vingut bé, eh? No, pues sí, ja lo sé, que a ti també te dava, però vamos, con mi tuneladora,
4: va,
3: eh?
4: Va.
3: Te dava con la tuneladora, eh? Però vamos, en el cuarto y mitad te metía.
4: Cosa,
3: si m'agradessin els homes, series el primer a qui li voldria posar el dit al cul.
8: Manolo, primero que tiene que meterle el dedo en el culo a los jugadores soy yo.
3: Faria una colonoscòpia,
4: sí,
3: però vamos. Colonoscòpia a Coruña. Avui s'ha fet fotografies amb gent de Màlaga al voltant de l'hotel i feia una cara de pomes agres. Edu, et vaig escoltar l'última vegada quan jugava l'Espanyol contra l'Elx, desesperat, que l'Espanyol va perdre contra un Elx cué i amb un home menys. Creus que l'aturada li ha pogut sentar bé? Quin Espanyol esperes avui?
4: És una incògnita, però, a veure, han de canviar coses, i no només a la porteria, perquè Manolo ja va dir que havia de tocar coses. Vol un Espanyol, que jo crec que és el que començarem a veure avui, que defensi millor, no vol dir que defensi més, però que defensi millor, és a dir, que no permeti tantes transicions del rival en pèrdues, i que sigui més equilibrat. Clar, avui es dona la circumstància que l'Espanyol s'enfronta al pitjor equip de la Lliga de moment, que és el Cuel Màlaga, que no ha guanyat cap partit, i que és el que ha marcat menys gols. 3 gols en 7 partits. Per tant, veurem. Avui l'Espanyol necessita un bon resultat. I aquí un bon resultat jo crec que és guanyar. Jo crec que veurem una bona versió de l'Espanyol avui. Espero no equivocar-me.
3: Doncs t'escoltarem a partir de 8:45. Edu, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
4: A vosaltres.
3: Vagi molt bé. Guapo. Que guapo estàs, eh?
4: Gràcies.
3: Bon cap de setmana. Guapo.
9: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.

0: casa.
1: No, ara estàvem comentant a micro tancat que està al Parada a Antena 3.
2: Con Sonsole, no? Claro.
1: I jo he preguntat, però quina edat té que toma?
2: 72 anys.
1: Però tiene 72.
3: Però bueno, me parece mucho más joven que tú.
1: Però la tele, perdoneu, està molt malament perquè, o sigui, que no hi ha gent nova que hem d'encarar...
2: Pero si estoy nuevo, ¿no has visto qué pelo llevo de teenager?
1: De veritat, vete a tu casa ya.
4: A ver si me llaman a mí.
1: És que és increïble.
3: Justin Botox.
2: Estic a favor del Parada, eh? Estic a favor del Parada.
3: Te gusto, ¿verdad?
2: Sí. No, i és més... Si
1: bueno, jo amb el vostre permís estic a favor de la Bayonesta, que s'està posant...
2: A vos, també.
1: Ja estàs instal·lada?
5: Sí, sí, pues ja, del tot instal·lada. Si quiere, no havia vist el Parada feia temps. Trobo que per setembre...
1: Feia temps, si tot el dia està a la tele.
5: Però no estava mirant Antena 3 ara. Però trobo que està prou bé per 72 anys.
2: I tu mira molt, eh?
3: Bueno, és que m'he operat tots els pulmones.
5: Ah, deu ser això, deu ser això.
2: Que golíssim de pulmón, això.
0: No, però poca broma, està molt bé amb 72 anys.
5: Què fan, però? Un tas de...
1: No sé,
0: de cafè.
1: De cafè.
3: Jo, bueno. Aquí escolta'm,
0: avui tens programa curt.
5: Sí, ui, sí, pues gràcies, gràcies per recordar-me.
1: Que el dia que vulguis pots començar...
5: Fem el canvi.
1: No, a dos quarts de... O a les...
0: A dos quarts de set.
1: A dos quarts de set.
5: Ai, mira.
1: A dos quarts de vuit. A dos quarts de vuit. O a les set, ja fas l'hora i mitja.
5: Que generosos que esteu.
0: No, jo no.
5: Que vagi bé aquest cap de setmana llarg, eh? Fins dimarts, les 8 en punt, bon vespre.
4: Vinga, Victoria, nos relajamos.
6: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
5: Les protestes contra els desnonaments tornen a aquesta hora al centre de Barcelona. Centenars de persones, de fet, es concentren des de fa una hora per la mort de la Mari Carmen i també pel suïcidi de l'Olga.
7: El cas de la Mari Carmen, el cas de l'Olga i de totes les persones que es queden al carrer i moren per culpa de l'Estat i dels fons voltors, és una espurna que encén la ràbia.
8: Els preus dels lloguers són una vergonya.
9: És important que aquest tema estigui en primer pla i estigui a l'agenda pública.
10: S'estàs pagant amb la vivenda, la gent no pot viure i és culpa dels polítics que tenim i del règim, no, que s'està perpetuant i no pot ser.
5: De seguida anirem cap al centre de Barcelona per saber-ne l'última hora. Això mentre la maquinària electoral continua en marxa amb algunes incògnites, per exemple, si les esquerres acceptaran la proposta del PSOE de presentar-se junts pel Senat, però també si Gabriel Rufián serà finalment el candidat d'Esquerra Republicana o si la CUP s'hi presentarà o no. El resultat del 29N, per cert, que podria condicionar un dels acords històrics per Catalunya d'aquests últims anys, el del traspàs de Rodalies al govern d'Illa, posa en dubte ara que es completi del tot si el PSOE deixa de governar a Madrid. També us explicarem que els pagesos de l'Ebre i de Tarragona han protestat avui per les destrosses que els han suposat els darrers temporals i pels descomptes en el preu dels carburants, que consideren insuficients, i sabrem els detalls de la nova direcció del TNC. Josep Maria Mestres ocuparà el càrrec a partir de la temporada que ve amb la llengua i la cultura catalanes com a pal de paller. I pel que fa al temps, Nil Ferrés, tindrem un cap de setmana per fi de calma.
11: Sí, després d'uns dies moguts, s'imposarà el sol a la majoria de comarques i predominarà un ambient de tardor. L'anticicló torna a ocupar territori i això farà que tinguem un temps estable i també algunes boires matinals, tot plegat amb unes temperatures que aniran pujant durant el dia de demà fins a mantenir-se al voltant del que tocaria per l'època finals del cap de setmana. No esperem pluges a la majoria de territori, com a molt alguna gota durant les tardes a punts del Pirineu.
5: Doncs de seguida tot amb més detall. Ara són les 8 i gairebé 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
12: Bon vespre.
5: El moviment pel dret a l'habitatge continua amb la pressió als carrers. En plena precampanya electoral, a aquesta hora, centenars de persones, ho dèiem ara, es manifesten pel centre de Barcelona per la crisi immobiliària. Una protesta que arriba 48 hores després de la mort de la Mari Carmen, la icona d'aquesta lluita, i també s'homenatge a l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar ara fa un mes perquè també l'havien desnonat.
12: Això després que aquest migdia s'hagi fet un minut de silenci en institucions i centres de treball arreu del país en record de les dues morts. Diverses empreses i organitzacions també han parat màquines al punt de les 12 en mostra de suport. La manifestació d'avui arriba tan sols 4 dies després de la gran marxa que va plegar 120.000 persones a Barcelona, segons el sindicat.
5: Una protesta que ha començat a la plaça Universitat de Barcelona. Anem cap allà en directe. Mariona Martínez, bon vespre.
13: Bon vespre. La manifestació ha començat fa vora una hora aquí a plaça Universitat. De moment encara no ha començat a caminar i no sabem encara cap on s'encararà. La plaça està plena vessada de persones que reclamen solucions per la crisi de l'habitatge i que reivindiquen la mort de la Mari Carmen com un punt d'inflexió per canviar la situació. La portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, ha culpabilitzat els fons voltors i els polítics de les morts vinculades als desnonaments. També el govern de Pedro Sánchez, ho ha dit abans de començar la manifestació.
14: També és una vaga general contra aquell partit, aquell govern que porta 8 anys arrossegant els peus i bloquejant mesures serioses que podrien haver evitat el que li ha passat a la Mari Carmen. Tenim 33 dies per organitzar una vaga general que el que ha d'assegurar és que això mai més torni a passar.
13: Fa pocs minuts els manifestants han col·locat un altar davant de la Universitat de Barcelona amb espelmes en record de les víctimes dels desnonaments i han fet un minut de silenci. Després han fet una claus en senyal de protesta. Ara criden proclames com Mari Carmen, no t'oblidem o volem el que és nostre, casa, llum i sostre, i demanen caminar cap a la vaga general.
5: Gràcies, Mariona. Bon vespre.
13: Bon vespre.
5: I per cert que justament avui a Barcelona hi ha hagut moviments pel que fa a la fiscalitat dels pisos turístics. La Comissió d'Economia i d'Hisenda de l'Ajuntament ha acordat modificar les ordenances fiscals del 2027 perquè incloguin un increment de fins al 150% al recàrrec de l'IBI. Defensen que la mesura vol desincentivar els pisos turístics abans de l'eliminació de les llicències prevista per l'any 2028. La qüestió de l'habitatge, que està cridada a ser, sens dubte, un dels temes troncals de la campanya electoral pel 29, avui queden 51 dies per les eleccions i cada cop són més les enquestes que es publiquen sobre com quedarà l'escenari polític. L'última és del diari El País, que escenifica una majoria absolutíssima del PP i Vox. Els populars perdrien una desena de diputats, però entre tots dos freguen els 225 escons per sobre de la majoria del Congrés. En una entrevista al Monarracó, el ministre Félix Bolaños ha volgut deixar clar, però, que el punt de partida no és aquest.
15: A nosotros es que se nos dan mejor las urnas que las encuestas, de siempre. En España ya ha habido unos cuantos presidentes por encuesta, el señor Albert Rivera, el señor Pablo Casado y el señor Feijóo, pues yo aspiro a que ingrese en ese selecto club también.
5: Encara falten 17 dies per tancar llistes electorals, però hi ha molts moviments avui. De fet, n'hi ha un de sorprenent, i és que el PSOE explora la possibilitat de tancar llistes amb la resta de les esquerres pel Senat, on fa anys que hi ha un control absolut del Partit Popular. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
16: Sí, fons del PSOE el que expliquen és que encara falten dies i que es pot parlar de tot, però no donen res per tancat. La informació l'ha publicat avui El País, tot obert, és un plantejament per evitar la majoria absolutíssima del Senat del PP de dècades. El sistema d'elecció és molt diferent al del Congrés, perquè a més hi ha una representació territorial i el moviment respon a la voluntat de trencar aquesta hegemonia del PP. Ja n'hi ha precedents, el PSOE ja va arribar a un acord amb Esquerra Unida, un dels embrions de Podem i Sumar, fa 26 anys. En les últimes eleccions, el PP va treure 120 escons i el PSOE 72. Aquí s'hi han de sumar els de designació autonòmica.
5: Gràcies, Jordi. A moviments també en l'anomenat Front Comú. Continuen els cops de colze. Avui Sumar ha escollit la seva portaveu parlamentària com a candidata per Madrid i d'aquesta manera ja hi ha tres candidats a l'esquerra del PSOE per aquesta demarcació. Barberó per Sumar, Mònica García per Més Madrid i Irene Montero per Podem. Encara hi ha molt marge per negociar, però res fa preveure ara mateix que hi pugui haver cap acord. I, d'altra banda, encara s'ha de sumar un altre element més a aquesta equació, que és el paper de Gabriel Rufián, que ha posat condicions a la direcció d'Esquerra per ser candidat. De fet, fa només uns minuts, Ada Colau ha pressionat el líder republicà a Madrid perquè deixi Esquerra i s'assumi al Front Ampli. Unes declaracions que, com dèiem, ha fet fa pocs minuts Colau a la Sexta, sí, com sigui, però aquest cap de setmana serà clau per resoldre algunes de les grans incògnites de cara a les eleccions. Per una banda, diumenge acaba el termini perquè Rufián decideixi si vol ser el cap de llista dels republicans, té, per tant, menys de 48 hores per recollir els avals o demanar el suport de la direcció, i, per altra banda, també caldrà tenir un ull posat a la CUP, que demà anunciarà si es presenta o no a les eleccions, Sergi Giró.
17: Al compte enrere ja li queden menys de 48 hores i Rufián continua sense fer el pas a l'espera que la direcció del partit accepti les seves condicions. Els d'Oriol Junqueras intenten transmetre públicament una sensació de tranquil·litat, però internament treballen amb alternatives per blindar-se en cas que Rufián els deixi penjats. Un dels noms que hi ha sobre la taula és el del diputat al Parlament, Jordi Albert. Diumenge en traurem l'entrellat. Abans, demà al matí, el focus se l'endurà la mesa nacional de la CUP, que debatrà internament si els copaires es presentaran o no a les eleccions. El 2023 ho van fer per segona vegada a la seva història i van perdre els dos diputats que hi tenien.
5: I per la seva banda, Junts per Catalunya incorporarà persones del Partit Nacionalista de Catalunya a les llistes. Això després de l'acord que els secretaris generals dels dos partits, Jordi Turull i Marta Pascal, han signat avui. Més enllà que Junts incorpori gent del PNC en el proper cicle electoral, l'acord també permetrà la doble militància i els de Pascal tindran un representant a l'executiva de Junts i dos al Consell Nacional. I un altre dels temes que també de ben segur es colarà en campanya és la carpeta del fiscal general de l'Estat. Avui el govern espanyol ha admès que ja estudia un possible indult a l'exfiscal Álvaro García Ortiz abans de les eleccions. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho ha reconegut aquest matí al Món a RAC1.
18: No lo descartamos, tenemos que estudiar el expediente, que el expediente ya está en la mesa del Ministerio de Justicia, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante, la decisión que adoptemos, que no prejuzgo tampoco cuál será la decisión que adoptemos.
5: El PP ja ho dona per fet i diu que serà l'últim cartuig de Pedro Sánchez. Miguel Tellado diu que és un escàndol.
19: Supongo que pretenden indultarlo en pago a los servicios prestados, claro. Entre ellos, abrir de par en par la Fiscalía General del Estado a esta cloaca. Es evidente, Sánchez tiene que pagar los favores y pronto, porque sabe que va a perder en las urnas.
5: Álvaro García Ortiz, recordem, se'l va condemnar a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets. I mentrestant, el govern avisa que l'avançament electoral podria dificultar tensió al traspàs de Rodalies. Si dimarts des de Palau deien que aquest tema no perillava, ara el govern fa marxa enrere. Asseguren que el traspàs podria ser més limitat. Adrià Santasusac, no.
20: Fins ara el govern havia deixat el traspàs de Rodalies al marge dels temes que caien en sac foradat per la convocatòria d'eleccions. Dimarts, la portaveu Sabia Paneque deia això.
21: Entenem, a més, que amb els mecanismes actuals d'una convocatòria electoral, amb un govern que no està en funcions, sinó que està en plenes facultats de poder-ho fer, es pot fer i s'ha de fer.
20: I avui la consellera Alicia Romero, a la 2CAT, al contrari.
22: Un cop has convocat eleccions, tens alguns límits, el govern té alguns límits per prendre algunes decisions. Per tant, ara estem veient doncs, si podem tancar alguns convenis, alguns acords.
20: El que segur que queda en paper mullat és la condonació del FLA o el nou sistema de finançament.
5: I precisament Rodalies ha recuperat avui certa normalitat després dels episodis de pluges torrencials d'aquesta setmana. Les línies que queden amb trams que s'han de fer per carretera ja estaven funcionant així abans dels aiguats. Són l'R3 que estan obres, l'R13 i l'R14 que s'ha de fer amb bus entre Lleida i la Plana Picamoixons. Montse Martí.
23: Els trens entre Portbou i Barcelona han tornat a circular avui després de 5 dies sense fer-ho. I avui també s'ha recuperat la circulació a la R7 que va fins a Cerdanyola Universitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que la xarxa de Rodalies ha reaccionat prou bé al temporal.
24: Ha plogut molt més, ha plogut arreu. Les pluges de gelida van estar més concentrades, aquestes han estat extenses, i la xarxa ha respost raonablement bé en termes de infraestructura. La recuperació després d'aquests temporals, efectivament, nosaltres voldríem que fos a menys de 24 hores.
23: La consellera anuncia que mantindran per als autobusos alternatius fins que es garanteixi la fiabilitat del servei a Rodalies de Girona, la R11.
5: Gràcies, Montse. Qui també té pressa per arreglar les destrosses de les pluges torrencials són els pagesos de les Terres de l'Ebre que demanen ajuda per arreglar els camins. Recorden que està començant la collita d'olives. La Unió de Pagesos fa una crida també a la mobilització dimecres que ve a Barcelona, corresponsal de RAC1 Tarragona, Esteve Giral.
25: Oliva i arròs són els dos sectors més afectats. Ha fet mal a les oliveres la caiguda de 300 litres per metre quadrat. Després de 4 mesos de sequera extrema, hi haurà una caiguda de la producció que ja venia molt tocada per la falta de pluges i la calor d'aquest estiu. I s'han malmès greument bona part dels camins agrícoles a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, les més afectades de llarg per les inundacions. Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
26: Per això demanem uns ajuts directes i ràpids. Venim d'una collita normal, però venim de 3 anys de sequera.
25: Per tot, Unió de Pagesos fa una crida a sumar quants més pagesos millor a la mobilització de dimecres que ve a Barcelona de tot el sector i en clau de país.
5: I no només els pagesos de Tarragona estan en peu de guerra. A Lleida aquest matí han tret els tractors als carrers per reclamar que es doblin els descomptes als carburants que aplica el govern espanyol dels 20 cèntims per litre als 40 des de Lleida. Jordi Sebastià.
27: Un centenar de tractors han recorregut al centre de Lleida, provinents de diversos punts del territori, en una mobilització convocada per JARC per tal de reclamar mesures contra l'encariment de costos de producció. L'Adrià Peretó és un jove ramader.
28: Perquè al final el gasoil està impagable, els preus del cereal estan al mateix preu que fot pues, 20 anys, i clar, el gasoil s'ha pujat pues, al doble del que hauria d'estar.
27: Els pagesos han traslladat les seves demandes a la delegació d'Hisenda i a la subdelegació del govern espanyol.
5: Un minut per arribar a un quart de nou i justament ara que parlàvem de carburants pel que fa al trànsit, avui ha estat una tarda complicada a les carreteres en l'operació sortida del 12 d'octubre. Hi ha hagut llargues cues a la P7, al Vallès i també a les rondes de Barcelona. Fins ara ja han sortit un 40% dels 570.000 vehicles que ho han de fer fins demà. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon vespre.
0: Bon vespre. Ara, però, ja millora el trànsit i molt ràpidament en aquesta xarxa viària, no tant a les rondes de Barcelona, perquè encara parlem d'aturades importants, sobretot a la ronda de dalt i en sentit Besòs. En aquest tram encara retencions destacades, com et deia, ronda de dalt de Barcelona anant cap al nus de la Trinitat. A la resta de vies, l'AP7 ha millorat molt. Ens queden, però, retencions a l'autovia A2, uns 4-5 quilòmetres a Jorba, en sentit Lleida, i també encara alguns punts amb aturades a les vies que ens porten cap al nord, cap al Pirineu. Est del Llobregat, C16, retencions d'uns 3 quilòmetres a Berga i més endavant a l'altura de Cercs i també aturades d'uns 3 quilòmetres a la C-17 a Ripoll, també en sentit nord. Aquestes són les aturades més importants ara mateix en aquesta xarxa viària catalana.
5: Guarda nou, el Banc d'Espanya empitjora les previsions pel que fa a la inflació. Ara creu que els preus pujaran un 3,9% aquest 2026, tres dècimes més del que pronosticava abans de l'estiu.
12: I calcula que l'any que ve la inflació també continuarà disparada al 3,7%. La inflació subjacent, que no té en compte els preus dels productes energètics, també estarà molt per sobre del 3% el 2027 i el 2028.
5: I en aquest context econòmic, atenció també a aquesta dada: 8 de cada 10 famílies que poden rebre l'ajuda per la infància no la sol·liciten, ni tampoc 2 de cada 3 de les que podrien optar a l'ingrés mínim vital. Segons el CETIS, el Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social, el motiu és que no saben que poden demanar-les. Per això reclamen que les administracions facilitin els tràmits i els posin a l'abast de tothom, Eulàlia Carrascal.
1: Reclamen que les ajudes es tramitin a través d'una finestreta única, que siguin les administracions qui detectin qui pot rebre subvencions i els avisin, i que els donin ells mateixos la documentació que necessiten. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, els dona la raó.
2: Ha de ser l'administració que suporti la càrrega de fer aquesta integració i de posar-li fàcil al ciutadà, perquè és veritat que el ciutadà hi és igual. Si aquesta prestació la paga Educació, si la paga Drets Socials, si la paga Agricultura, l'és igual. És una prestació que pel ciutadà ha de tenir una única via d'entrada i, per tant, ens obliga les administracions a posar-nos d'acord i a poder coordinar-nos.
1: I es fixa un any per començar a implementar els canvis.
5: I d'altra banda també tenim avui nova picabaralla entre el govern de l'Aragó i el MNAC per les obres de Sixena. Uns i altres no es posen d'acord sobre quan començarà el trasllat dels primers murals. El govern de l'Aragó fixa el 19 d'octubre, però el museu diu que la data no està tancada, el del Martínez.
3: Les primeres obres que es traslladaran són els murals profans. A diferència de les pintures de la sala capitular, en aquest cas el Museu Nacional d'Art de Catalunya diu que el trasllat no posarà en perill les obres i és per això que seran les primeres que s'enviaran al monestir de Sixena. Ara mateix, però, la data no està clara. Mentre que l'Aragó diu que començarà el 19 d'octubre, el MNAC diu que el calendari no està tancat. Sí, com sigui, el director general de Patrimoni d'Aragó, Pedro Llochi, diu que el trasllat és totalment segur.
4: Sabemos hacer bien este trabajo y es relativamente sencillo dentro de los usos y costumbres del traslado de obras de arte. En ese sentido, debemos de estar tranquilos.
3: En el que sí que coincideixen l'Aragó i el MNAC és que l'operació de trasllat durarà entre 4 i 5 setmanes.
5: Vuit i 18 en crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones més pel tiroteig a Terrassa que va acabar amb dos guàrdies civils ferits, un d'ells greu. Amb aquests ja són 6 els arrestats.
12: Segons la policia, es va presentar a la comissaria de Granollers per voluntat pròpia i allà els van detenir. Un dels dos és menor. Els tres primers arrestats estan a la presó des de la setmana passada.
5: A Cabanes, a l'Alt Empordà, els Mossos han intervingut 8 tones d'haixix. Això és la meitat de tot el haixix que s'ha confiscat aquest 2026.
12: La droga estava dins una nau industrial i junta sumava 16 milions d'euros. Els agents van sospitar que dins l'edifici s'hi feia alguna activitat il·legal. Quan hi van entrar, ara fa 9 dies, van trobar la droga amagada a la càrrega d'un tràiler dins de bosses de cautxú. Els agents han detingut 7 homes que traficaven amb aquesta substància.
5: Manresa vol incorporar 20 agents de la Guàrdia Urbana i passar a tenir-ne 120. L'objectiu és reduir la sensació d'inseguretat que hi ha a la ciutat, sobretot després de l'apunyalament d'un veí durant la Festa Major.
12: Aquesta ampliació també va en la línia del creixement de la ciutat, que ha sumat 12.000 habitants en 20 anys. L'alcalde, Marc Aloi, ha anunciat dues convocatòries de 10 places per l'any vinent i el següent, però mentrestant ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna.
5: I 19 minuts, i atenció a aquesta notícia, perquè els Estats Units, per distòpic que pugui semblar, preparen una execució d'un pres amb afusellament i la Casa Blanca ja ha anunciat que ho retransmetrà en directe per internet. Ho ha confirmat el secretari de Guerra de Trump, Pete Hegseth.
12: Es tracta de Nidal Malik Hassan, un antic psiquiatre de l'exèrcit que el 2009 va assassinar 13 persones en una base militar. Doncs bé, l'executaran públicament en un escamot d'afusellament, un mètode que no es du a terme des de fa 65 anys. Hegseth ho defensa, creu que és una manera de deixar clar que qui la fa la paga.
6: Ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè la gent ha d'entendre que hi ha greus conseqüències per a aquest tipus de coses.
12: El comissionat de l'ONU pels Drets Humans ha assenyalat que aquesta execució en directe podria considerar-se una forma de tortura.
5: I d'altra banda, el Premi Nobel de la Pau reconeix una de les grans defensores del dret internacional. L'ha rebut la jurista sud-africana Navi Pillay, que va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i també membre de la Comissió de les Nacions Unides que va acusar Israel de genocidi a Gaza. El seu nomenament, de fet, no ha agradat a la Casa Blanca ni tampoc al govern de Benjamin Netanyahu.
12: Pillay, de 85 anys, va començar la carrera combatent l'apartheid a Sud-àfrica. Entre d'altres, va defensar activistes com Nelson Mandela. Després ha tingut una llarga trajectòria en organismes de justícia internacional que denuncien violacions de drets humans, entre elles el Tribunal Penal Internacional. L'Acadèmia Noruega, encarregada del Nobel de la Pau, defensava així l'elecció.
7: La història ha demostrat que un món que funciona sense l'estat de dret és injust, imprudent i inhumà. Els jutges, aquells que custodien la primera línia vermella entre l'ordre i el caos, són totalment mereixedors del nostre elogi. Però avui, aquests mateixos jutges són sancionats i les seves institucions atacades.
8: And their institutions are under attack.
12: I la mateixa Navi Pillay ha reaccionat amb ironia quan s'ha assabentat del premi.
9: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Si aplaudiu una mica més, potser comparteixo aquest premi amb Trump.
12: Això després que la guanyadora de l'any passat, l'opositora veneçolana Maria Corina Machado, regalés la medalla del premi a Donald Trump. Fins ara, Trump no s'ha pronunciat directament sobre el Nobel, però sí que ha fet difusió de publicacions a les xarxes que critiquen l'elecció. El ministre d'Exteriors israelià sí que ha carregat contra el comitè noruec i ha assegurat que el dirigent nazi, Joseph Goebbels, aplaudiria el seu reconeixement.
5: Vuit minuts per dos quarts i encara a l'exterior. És una de les imatges del dia, el tornado que ha impactat avui a la zona costanera de Sicília. Ha passat entre Marsala i Petrosino. Els forts vents han impactat en una escola i han provocat diversos ferits, danys en construccions i també han fet volcar alguns cotxes. Josep Maria Mestres, ho dèiem en començar, impulsarà la nova companyia de Teatre Nacional en la seva etapa com a director del TNC. El dramaturg assumirà el càrrec la temporada vinent, prepara un mandat amb la llengua i la cultura catalanes com a eixos vertebradors de tota la programació. Maria Cusó.
10: Josep Maria Mestres assumeix la direcció del Teatre Nacional de Catalunya amb un projecte que vol posar en valor la cultura i la llengua. Vol fomentar una companyia estable de 12 intèrprets menors de 35 anys i ampliar el temps d'exhibició de les produccions pròpies. En parlava Mestres.
11: Es tracta d'arribar al màxim nombre possible d'espectadors. Allargar progressivament els temps d'exhibició d'alguns espectacles seria una manera de reforçar el retorn social de la inversió pública i al mateix temps contribuir a millorar les condicions de les actrius i els actors tenint en compte la precarietat estructural del sector.
10: Els musicals, la relació amb teatres estrangers i la cura pels clàssics seran també puntals de la nova temporada del TNC.
5: I d'altra banda, avui s'han lliurat els Premis Nacionals de Cultura, els més prestigiosos del país, i han reconegut la feina d'Oriol Pla Sílvia Pérez Cruz, Pol Guasch i Victòria Spunberg. També els artistes sonors Cabo San Roque, el director Àlex Uller i Jandé Editorial. Els premis s'han entregat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Oriol Pla, que fa poc també ha guanyat, recordeu, el Premi de Teatre del Ministeri de Cultura, admetia que no sap com reaccionar davant aquesta allau de reconeixements.
13: Jo vaig rebre aquest reconeixement una miqueta amb certa incomoditat, com qui ensopega una miqueta al pujar unes escales, no? Vaig trigar diverses setmanes a explicar-los a la meva família, perquè hi ha aquesta incomoditat com una confusió de guardarropia que et dona una americana que no és teva, no? Serà que la vida artística vol ser una vida heretja, renegada, nòmada, al marge, perquè un bon show pot esclatar o pot ajudar a fer esclatar una revolució, potser, no?
5: Els premis de 20.000 euros han crescut aquest any de 5 a 7 categories. I el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges viu a aquesta hora la presentació en societat de Carrie. És la nova sèrie de Prime Video que actualitza un dels clàssics de Stephen King, la història d'una noia adolescent que pateix assetjament escolar i que es venja dels companys de classe amb els seus poders sobrenaturals. Des de Sitges, Adrià García, bon vespre.
14: Bon vespre. Mike Flanagan ha portat la història de Carrie al segle XXI, on l'assetjament ja no es limita a les aules, sinó que també passa per les xarxes. Per a Summer Howell, la protagonista, això fa més por que qualsevol superpoder.
15: The social media.
16: Les xarxes socials, la manera en com ens tractem els uns als altres. Aquesta és la gran tragèdia de la nostra sèrie. Els seus poders fan por, però també són fascinants quan apren a controlar-los i a fer-los servir.
14: Curiosament, l'actriu ha confessat que quan li van donar el paper gairebé no sabia qui era Carrie.
16: No havia vist la pel·lícula original ni havia llegit el llibre. Vaig preguntar al director si volia que m'informés sobre la història i em va dir que no. Volia que continués fent el que estava fent.
14: I tot això a les portes d'un cap de setmana de grans noms a Sitges amb la visita de dues llegendes del cinema, Peter Jackson i Kevin Bacon.
5: Cinc minuts per arribar a dos quarts de nou. Repassem el temps amb el Nil Ferrés. Nil, bon vespre de nou.
17: Bon vespre.
5: Quin temps ens espera per aquest cap de setmana llarg?
17: Doncs demà ens llevarem ja amb algunes glaçades a zones elevades del Pirineu. Avui ja n'hem tingut, però demà n'hi poden tornar a haver. També algunes boires matinals que es poden formar, per exemple, a la plana de Vic, pla de Bages, també a l'oest del Montsant o al peu del Montsec. De tota manera, aquestes boires s'aniran desfent al llarg de les primeres hores i passarem a tenir un matí assolellat amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans, tot plegat amb unes màximes al voltant dels 21-22 graus a la costa i entre 18 i 20 a l'interior. La temperatura anirà pujant. I de cara a diumenge i dilluns, doncs seguirem amb un temps anticiclònic, bons dies per fer activitats a l'aire lliure i uns termòmetres que es mantindran al voltant de la mitjana climàtica.
5: Gràcies, Nil. Bon cap de setmana.
17: Bon cap de setmana.
5: Doncs fins aquí aquesta versió de butxaca del No ho sé. Ara us deixem amb l'Espanyol juga a RAC1 avui contra el Màlaga i tornem dimarts. Que vagi bé, bona nit.
18: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit, una panxa es belluga, l'altra sent papallones, tant de bo ja fossis aquí.
19: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
21: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
29: Perfecte, aquí el tens.
22: Ja?
29: Ja.
22: Sí?
29: És així.
22: De debò?
29: I tant, de debò.
30: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
31: Carinyo, 5x5?
32: 25.
31: I per 3?
32: 75.
31: Ara ets de números.
32: No, no, de Mi BP.
33: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més, participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/promoahorroextra.
0: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
1: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustant o canviant els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
0: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
2: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
0: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
3: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
0: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
4: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
6: RAC1 Podcast.
4: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
15: Ai, que ràpid passen les coses bones.
20: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
15: O els 10 dies Nissan.
20: Com?
15: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Moda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Moda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. Xarxa Moda GEECO de Catalunya.
4: RAC 5, 4,
25: 3, 2, 1.
4: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
26: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
4: Us hi esperem.
27: Mira, ja ve, recta final.
28: Mola de Déu.
4: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
34: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
35: Un autèntic bochorno.
26: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
4: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
26: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Bona nit, passa un minut de 8:45. D'aquí a mitja hora, a la Rosaleda, Màlaga, Espanyol. El partit cobra la 8a jornada de la primera divisió masculina de futbol. L'Espanyol, 15è amb 7 punts. El Màlaga, cué de la Lliga, amb 3 punts. És l'únic equip, de fet, del campionat que encara no ha guanyat. Per fi, torna al futbol. És el partit que suposa la represa de la competició després de la primera aturada de seleccions de la temporada. Torna al futbol de clubs, que se mantengui. Aquesta mega aturada que ens ha deixat sense futbol de clubs de primera, com a mínim dos caps de setmana de manera consecutiva. En el cas de l'Espanyol, l'aturada va arribar després de perdre consecutivament, recordo, contra Rayo Vallecano i Elx, i especialment en aquest últim cas amb una molt mala imatge a l'RCD Stadium que va deixar tocat el tècnic Manolo González. Avui és necessari que l'Espanyol millori i de passada aconsegueixi un resultat que apaivaguin els ànims. L'Espanyol torna a la Rosaleda, un estadi que no visita des de l'any 2021 a segona i des del 2018 a primera divisió. Allà hi tenim instal·lat ja des de fa estona l'Edu de Batlle. Hola, Edu, bona nit.
1: Hola, Jaume, bona nit.
0: Amb un dia estiuenc a Màlaga?
1: Sí, de final d'estiu, 25 graus, molt agradable el dia. No ha fet una calor, de fet no ha fet calor. En màniga curta si estava bé, encara si està bé, i molt bon dia, sí.
0: Molt bon dia per Fortuño, que és la gran novetat de l'11 de l'Espanyol. Canvi a la porteria, que ja comentaves fa una estona el temps afegit del Versió, Edu.
1: Exacte, és la gran notícia de l'11 de Manolo González. Àngel Fortuño en el lloc de Dimitrovic a la porteria. Àngel Fortuño, que ha tingut una setmana... Bé, esperem que el partit d'avui segur que li va bé, però anava a dir que ha tingut una setmana rodona, perquè el dilluns va ser el seu aniversari, va fer 25 anys, i avui s'estrena aquesta temporada, perquè l'estrena primera, l'estrena oficial, la va fer la temporada passada, en l'última jornada contra la Reial Societat a casa, un partit ja intranscendent per l'Espanyol, ben intranscendent. Hi havia la mínima opció d'anar a Europa, però... No, era bastant remota, va jugar aquell dia en el lloc de Dimitrovic, i avui és titular per primera vegada aquesta temporada el futbolista, el porter barceloní.
0: Fortuño i qui més, Edu?
1: Doncs Fortuño i defensa de 4, amb Omar al lateral dret, amb Riddle i Cabrera als centrals i Harman al lateral esquerre. Doble pivot, Pol Lozano i Edu Expósito. Línia de 3 al davant, amb Dolan a la dreta, Brian Zaragoza a l'esquerra, Javi Hernández al mig i al davanter, Roberto.
0: A la banqueta, una altra de les notícies, el retorn de Puado, Edu.
1: Exacte, no juga amb l'Espanyol des de l'11 de gener d'aquest any. És a dir, 9 mesos pràcticament. D'aquí dos dies farà 9 mesos que es va trencar el genoll, el lligament encreuat, en aquella fatídica tarda al Ciutat de València contra el Llevant. El genoll dret, per cert. Puado ha viatjat, veurem si té els primers minuts al costat d'ell a la banqueta i hi seran els dos porters suplents, Dimitrovic i Llorenç, a més Durco, Pere Milla, Unai Núñez, Derkusic, Marcos, Moscardo, Hinojo, Cala i Bausa.
0: Aquesta és l'11 i la banqueta de l'Espanyol. L'11 del Màlaga, Edu, l'11 de Juan Funes.
1: L'esperat, no hi ha moltes sorpreses. La principal notícia és que debuta, perquè encara no ho havia fet, Fernando Calero, l'ex-blanquiblau, que va fitxar pel Màlaga lliure aquesta temporada després que l'Espanyol no el renovés i que ha estat de baixa per lesió. Avui juga. No hi és Salinas, que recordem, José Salinas, és un jugador cedit per l'Espanyol al Màlaga, li apliquen la clàusula de la por, tampoc està sent titular, al lateral esquerre andalús, del conjunt andalús, vull dir, perquè ell és de... Alacantí, doncs avui no hi és Salinas per la clàusula de la por. El Màlaga juga amb Herrero a la porteria, defensa de 4 amb Puga a la dreta, Calero i Recio als centrals, i Rafita al lateral esquerre, Pablo Martínez i Rafa Rodríguez al doble pivot, línia de 3 amb la Rubia a la dreta, Joaquín a l'esquerra, Dani Lorenzo al mig, el davanter és Chupe.
0: I ja que hi som a la banqueta del Màlaga...
1: Doncs hi són els dos porters suplents, Carlos López i Andrés, a més d'Einar, Pastor, Ramon, Haitam, Dotor, Jauregui, Niño, Izan, Berrocal i Asnú.
0: Ens falta saber l'àrbitre del partit, Edu.
1: És un extremeny, Hernández Maeso, que tindrà l'ajuda al VAR de José Antonio López Toca, el cantàbric.
0: Ara saludo en Solsona i companyia, però avui també estem pendents al Palau Blaugrana de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Ja ha arrencat el partit de la quarta jornada, Barça-Zalgiris. Els blaugranes, recordo, 6ens amb 2 victòries i una derrota, els lituans 13ens amb 1 victòria i 2 derrotes. L'equip d'Alexander Sekulic, després d'encadenar 3 partits a fora, ara enllaçarà 4 partits al Palau. Coses del calendari. Instal·lats al Palau ja des de fa molta estona, en Dani Aguilar. Bona nit, Aguilar.
2: Bona nit, Jaume Molló.
0: I en Jordi Colomer. Hola, Colo, bona nit.
3: Bona nit.
0: Com va el partit, Dani?
2: 6-10, 6-0-3 per al final del primer acte, amb notícia ha debutat Tosane Buoma com a blaugrana, el britànic que ja ha sortit en la segona rotació. També surt Josh Nivo, és el capítol mèdic destacant les altes de Nivo i de Buoma, han quedat fora del roster Ubal i el lesionat per 10 dies Justin Minaya. 4 miners, primers minuts, mana de 4, aquest perillosíssim i per mi molt més que interessant Žalgiris Kaunas amb Jonas Valančiūnas, l'ex-NBA, que ja ha marxat a la banqueta, una de les peces interessants de l'equip de Tomas Mathiulis.
0: Se sent força ambient, hi ha molta gent al Palau, Dani?
2: No, molta gent no. Vull dir, estem amb les mateixes de les últimes setmanes. Desconec quina serà l'assistència final, però jo no veig per res un Palau ple, els fons com sempre un pèl buits, això sí, la pastilla visitant com és habitual dels Žalgiris, absolutament plena. El que no hi ha són aficionats infiltrats, diguem-ne, entre els blaugrana per aquesta qüestió de la de que és un partit de supòsit de venda només de socis, fet que també davalla l'assistència.
0: Valančiūnas, Colo, i què més té aquests Žalgiris?
3: Ha pujat pressupost i llavors manté la majoria de jugadors de la temporada passada, que generen interessants. Ha afegit Carson Edwards, que juga, era dubte, no perquè estés tocat, sinó que, bueno, tocat una mica de dalt,
2: sí,
3: del terrat, perquè ho van parar i va donar 1,07.
0: Ostres.
3: D'alcoholèmia. Llavors era dubte per si el castigaven o no. Al final ha demanat disculpes i ha fet un toc públic, però està aquí jugant, que és un jugador que ja sabem que és petitó, però té molts punts, està màxim anotador de l'Eurolliga i avui ja ha clavat un parell de triples. Té un equip interessant, vull dir, la temporada passada va ser la revelació de l'Eurolliga i en dos anys ha passat de gastar 11 milions en fitxes a 19. És un creixement constant i un projecte molt interessant, la veritat.
0: Per ser jugador de bàsquet i donar 0-7 has d'haver begut, però...
2: Sí. Has de ser un descerebrat, em perdó, no hi ha cap altre... cap altre adjectiu, vull dir.
3: Se bebieron hasta el agua de los floreros, sí, que deia aquell.
2: I aquí el tens jugant, vull dir, també la circumstància que els privilegis una mica que té l'esport professional.
0: Més 4 pels Žalgiris, els primers 5 minuts de partit. Estarem pendents del que passi al Palau en aquest partit de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb l'Aguilar i en Colo al Palau, l'Edo Màlaga, també amb en Dani Solsona. Bona nit, Solsona.
4: Hola, bona nit.
0: Has quedat garratibat, amb aquesta dada del control d'alcoholèmia del jugador dels Žalgiris.
4: Ha begut de valent,
0: Clar, però és un tio de 2 metres.
4: Sí, pot veure més que nosaltres, no? Perquè nosaltres som més petits, o què?
0: Clar, en principi, no?
4: Sí, vull dir, per la llargada.
0: Sí, per la corpulència, no?
4: Sí, però...
2: Per ser justos, Jaume, perdona, 1,80 m.
0: 1,80 m, bé.
2: Però era... vaja, que és igual.
3: Sí,
2: que no,
3: sí, és quadrat, és quadrat.
2: És quadrat com una mala cosa.
3: El que no té dalt, ho té d'ample.
2: Sí, total.
0: Solsona, de l'1 al 10, grau d'optimisme avui amb l'Espanyol?
4: No, un 7.
0: Un 7, bé. Sí. Bé. Solsona optimista, amb l'Albert Ferran, també. Bona tarda, Albert.
5: Molt bona tarda.
0: O bona nit.
5: Sí.
0: Ja.
5: Bon vespre.
0: Sí, com que no veiem ara.
5: Sí, és veritat.
0: Sí. Més ha posat aquesta persiana, ara en Nieto, que tenen els tècnics, i llavors ja sí que no veiem res.
5: És de nit o no?
0: Sí, home, sí, i tant que és de nit, fa estona, que és de nit. Sí, home, sí.
5: I la veiem des de lluny.
0: Sí. L'Albert, entre d'altres coses, pendent de la resta de l'actualitat esportiva, sí. Què estem pendents a aquesta hora?
5: Doncs mira, per exemple, en futbol està jugant el Galatasaray, el rival del Barça dimarts a la Champions, a casa, contra el Kasımpaşa, partit de la Lliga Turca, i de moment empatant a 1. En Galatasaray 1, Kasımpaşa 1, queden 10 minuts pel final, el Galatasaray jugant amb 10. S'havia avançat 1-0, però a la segona meitat s'ha quedat amb 10 i el conjunt visitant ha empatat. Per tant, aquest empat sí que li permetria situar-se líder, però de forma provisional segurament no acabaria la jornada a la primera posició. Alemanya està jugant el líder invicte, el Borussia Dortmund. Acaba de començar el partit, minut 10 de la primera, moment sense gols. Borussia Dortmund 0, Werder Bremen 0. A l'Aràbia Saudita, a aquesta hora, reapareix Cristiano Ronaldo, després de tota la polèmica amb la selecció portuguesa. Des de les 8 juga el seu Al Nassr contra l'Al Diriyah i ja ha marcat Cristiano. Un gol que segurament també l'haguéssim marcat nosaltres, Molló, però s'ha de fer.
0: Segurament.
5: Dins de l'àrea petita, un refús del porter, sense oposició, ha marcat Cristiano. Per tant, va sumant gols en el seu objectiu d'arribar als 1.000 gols com a professional. Als Països Baixos, en joc un PSV, un Heerenveen 0, a punt d'arribar al descans, i a França, a punt d'arrencar el primer partit de la jornada, que és un Lens Olympique de Lió. Arrencarà 3:15. Més enllà del futbol, està jugant el Freiking Granollers, partit de la Lliga sobre la pista del Ciudad Real. Havia començat molt malament, perdent de 4-5 gols. gairebé durant tota la primera meitat i quan s'està a punt d'arribar al descans ha retallat la diferència, guanyant només d'un gol al Caserío Ciudad Real, 12-11. També en joc, ara al descans, la semifinal del Mundial Femení d'Hockey Patins. Està jugant la selecció espanyola amb majoria de jugadores catalanes contra Portugal. De moment guanyant, Espanya 1, Portugal 0. I de l'Eurolliga de bàsquet, deixa'm dir que hi ha dos partits més. Allà, a banda d'aquest Barça-Zalgiris, estan jugant dos partits més. L'Olympiacos 28, Efes 25, a punt d'arribar a l'equador del segon quart. I el Baskonia 7, Besiktas 15, encara el primer quart.
0: Doncs tot situat. Solsona, el canvi a la porteria de l'Espanyol, Fortuño per Dimitrovic. No sé si et sorprèn molt i quina lectura en fas.
4: Sí, no, em sorprèn perquè és un lloc molt específic que has d'anar molt en compte, has de medir molt les situacions, queden molts partits i a fer aquest canvi significa que ara l'has de mantenir a Fortuño i espero que tot li vagi molt bé, com a tots els jugadors de l'Espanyol, però que si té dos o tres partits dolents, aleshores l'hauràs de seguir mantenint o hauràs de prendre una altra decisió, cosa que a mi m'estranyaria moltíssim. Però bé, és un canvi que segurament el tenia pensat, no ho sé, però sí, a mi m'ha sorprès que tan aviat. I a més tampoc recordo que Dimitrovic hagi fet moltes errades, allò de dir, ostres, potser alguna, com tots els porters, però grosses.
1: No, no. El 0-1 d'Elx, de l'Elx, Dani, el mata. El 0-1, aquella sortida en fals, que també mata Unai Núñez.
0: Però estic fent memòria.
1: Sí, és el 0-1 de Ferniño.
0: Sí. Ah, sí, sí, sí, sí, sí.
1: És una pilota llarga a l'esquena de la defensa, Núñez, Unai Núñez perd el munt de vista, sí. I Dimitrovic surt malament, però els dos suplents avui.
4: Ja, però sí, que sí, que segurament hi haurà algun altre que haurem pensat, home, potser hagués pogut fer alguna cosa més, però és que ara hem d'estar amb Fortuño sí o sí. És a dir, si ara la primera jugada té la mala sort de no encertar, doncs, doncs has de mantenir-lo. Vull dir, si prens aquesta decisió, no és un jugador de camp, perquè jugadors de camp estem veient que fa molts canvis, cada setmana va fent canvis a la línia del mig, en defensa, els jugadors que juguen en banda, perquè jo crec que no acaba de trobar els jugadors ideals i a partir d'aquí doncs fer aquestes rotacions que jo sempre dic, no? De fet, avui al mig del camp juga Pol Lozano, que feia... Sí. Jo crec que no a tota la Lliga no havia entrat d'inici, crec, eh?
0: Jo crec que aquí Urco és un altre damnificat, no?
4: Urco, Moscardo...
1: Primera titularitat per Pol Lozano, que havia jugat només dues estones en les dues primeres jornades de Lliga. Un quart d'hora, 18 minuts al primer partit contra el Llevant, 13 en el segon contra

0: avui ja no torna a estar a l'equip inicial. Vull dir, vas donant voltes, no?
1: Sí.
0: Vas donant voltes i aquestes alçades de temporada a mi ja m'agradaria que tinguéssim una mica definit quins són els jugadors, no? I quina és l'aposta, perquè va dir, si no recordo malament, Manolo va dir, diu, és que juguem a una cosa que no,
1: sí, eh?
0: Que no toca. I hem de fer, bueno, no sé a què es referia. El que sí que està clar que els jugadors van fent rotacions.
1: A veure si avui veiem alguna novetat en aquest sentit. Clar, és veritat que en la línia que diuen Solsona, allò, fixos, hi ha Roberto, Javier Hernández, Edu Espósito, Omar i Cabrera.
0: Sí, sí.
1: Són aquests. Perquè ja el porter ja no ho podem comptar. No sé si t'agrada l'11, Edu, i si vols afegir alguna cosa sobre el canvi a la porteria.
2: A mi no em sembla malament el canvi a la porteria. Jo crec que al final, estic d'acord amb en Dani, que la quantitat de canvis, no només avui, sinó en la successió de les jornades, dona una idea clara. Jo crec que és fidel reflex que l'equip no acaba de rutllar com l'entrenador voldria i per això fa canvis, i evidentment seria preferible que hi hagués un 11 definit, senyal que l'equip ho estaria fent millor del que ho està fent. A partir d'aquí jo crec que Manolo es basa bastant en la meritocràcia, és a dir, que l'altre va començar bé la Lliga, com deia en Dani, i després va caure perquè el seu rendiment va caure. Jo crec que a Dimitrovic li ha passat el mateix. És veritat que no ha tingut el porter moltes cantades, no n'ha tingut moltes, però aquí també hi ha un altre factor que jo crec que aplica en el cas de la porteria i aplica en el cas de Harman i Hinojo, lateral esquerre. Jo crec que Manolo té la sensació que tant Àngel Fortuño com Harman ho estan fent bé en els entrenaments i que es mereixen una oportunitat. El que passa és que fins ara no hi havia hagut molta excusa, entre cometes, per canviar els titulars, Dimitrovic i Hinojo. Per mi, el cas d'Hinojo és més clar que el de Dimitrovic. Per mi, Hinojo està fent bastant millor temporada que Dimitrovic. Llavors, el canvi a lateral esquerre, jo crec que és més per premiar Hartman que no per castigar Hinojo. Uh-huh. I a la porteria, et diria que tres quarts del mateix, malgrat que Dimitrovic jo crec que sí que surt una mica assenyalat, igual que Unai Núñez, de la derrota contra l'Elx, perquè al final, en aquell dia, si tu no encaixes el 0-1, jo crec que és molt probable que no perdis el partit. El 0-1 és el que va matar l'equip, mentalment, vull dir. Perquè el va desquiciar i va generar angoixa, i el 0-1 va ser una errada no forçada. A partir d'aquí, veurem com ho fa en Pol. Primera titularitat, com diem. Jo crec que Urco no estava per treure'l de l'equip, però també suposo que pel partit Manolo deu preferir a Pol i per també provar una cosa nova. I a dalt, us diria que amb Roberto indiscutible, evidentment, i a l'espera que Puado comenci a rodar, sí. Veurem si avui té minuts. Jo et juraria que no. Jo m'atreviria a dir que no, encara és d'hora, malgrat que porta ja 15 dies d'entrenar amb l'equip, amb normalitat. En la línia de 3, Brian, si està mínimament bé, serà indiscutible.
1: Sí.
2: I Javi Hernández, Dolan i Cala, per mi s'han de disputar les altres dues places. Avui els toca Javi Hernández i Dolan. Jo, en el cas de Dolan, i també en el cas de Javi, crec que han fet mèrits per ser titulars en aquest equip. I Cala, com que ha baixat el rendiment, haurà d'esperar la seva oportunitat per entrar i fer-ho bé quan entri.
1: Doncs veurem com li surten aquests canvis a Manolo González. I com sempre, tenim un lot únic. Home. De bataller en joc, en aquesta transmissió del Màlaga Espanyol. Només participant amb el hashtag Fraco, només fent això, així de senzill, podeu entrar en el sorteig d'aquest lot únic. Podreu guanyar 18 sobres de 100 grams cadascun de pernilles que Gran Reserva Bataller, un davantal i un lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles. Ja sabeu, pernil Gran Reserva Bataller és el déu dels pernils. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. I ara, sí, tenim l'alineació de les millors carnisseries on trobar carns i pernils Bataller. Atenció, Carniqueso Maso de Vilanova i la Geltrú.
2: Carniqueso.
1: El racó del tall de Sant Joan de Vilatorrada. I xarcuteria Jesús Bolaños al Mercat Collblanc de l'Hospitalet. Ja sabeu, si voleu menjar bé, penseu en Bataller. Tenim partit de bàsquet al Palau, Solsona?
0: Sí, sí.
1: Vols connectar amb en Dani 2 o no?
0: Està desplaçat, no?
1: Sí, ei,
0: Dani 2, sí. Com estàs?
3: Molt bé, estimat.
1: S'ha acabat el primer quart,
3: I s'ha acabat el primer quart. He fet un llarg desplaçament de l'Avinguda Diagonal fins al Camp Nou Solsona, però sempre s'ha de fer per informar-vos puntualment del que està passant al Palau Blaugrana. Quina alegria, estem divendres amb el meu estimat Dani Solsona i amb la resta, 18 a 20.

0: 23, més 5 en el final del primer quart. En els primers 7 minuts havien jugat ja els 12 jugadors blaugrana. De moment, però, a major, diguem, de situació de partit de Žalgiris, amb alguns llançaments prou alliberats que han fet mal des del 6-75. De moment, millor l'equip lituà, Colo.
1: Sí, idees molt més clares, tot i algun element lliure. Ja sabem, per exemple, Sterling Brown, que té tant de talent com a vegades pot ser una mica terrorista o bàsquet, i ha trencat una mica aquesta idea col·lectiva. I al Barça, el que deies, molts problemes des de l'inici, més enllà dels dos triples de Justin Robinson. Són aquests 6 punts que portaven 6 minuts, i el 5 contra 5 que han estat, i quan no pot córrer, li segueix costant molt. Si afegeixes que avui tenim dos elements nous a la rotació, i a mi m'ha semblat fins i tot un punt exagerat,
0: posar-los
1: ara tornava a entrar a Balcerowski, que era, és a dir, el cinquè canvi de 5 en un sol quart. O sigui, hem vist, hosti, 5 rotacions en la posició de 5 en un sol quart, pues és molt de canvi. Nebo, per exemple, ha estat vist i no vist. Això costa molt una mica trobar equilibris. És normal, ha de provar 5s, i més si va recuperant jugadors. Però tant de canvi, en el primer quart s'ha notat que no hi havia molt d'experiment.
0: Més 5 al final del primer quart, com diu en Colo, amb moltíssima rotació, tant de bo que sigui per agafar velocitat. També ha jugat Juan Núñez. Arrenca ara de seguida el segon quart d'aquesta jornada, quart aquí al Palau.
2: I d'aquí 8 minuts a la Rosaleda, Màlaga-Espanyol. Ara tornem.
3: L'Espanyol juga a RAC1.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació, i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
5: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
6: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així?
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
10: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
9: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
11: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
9: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
12: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
9: I tu? Ets un d'ells?
5: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
13: RAC1 Podcast.
5: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
14: Hi ha barretes de proteïna, que penses? Millor m'ho empasso i ja està. I després hi ha la nova NutriSport Protein Soft Bar, que té una textura soft, fins a 15 grams de proteïna i, sobretot, un gust brutal. El millor, que no porta edulcorants, ni aromes artificials, ni sucre afegit en la massa.
5: L'Espanyol juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: A les 9, Màlaga Espanyol. El partit cobra la 8a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Anem a recordar els 11s.
15: Romauto Nissan t'ofereix l'alineació e-power del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
0: Aquest és l'11 de Manolo, Edu.
16: A la porteria juga Àngel Fortuño, debuta de titular aquesta temporada. Omar al lateral dret, Ridel i Cabrera centrals, Harman lateral esquerra, doble pivot per Pol Lozano i Edu Expósito. Línia 3 al davant, amb Dolan a la dreta, Brian Zaragoza a l'esquerra, Javi Hernández a la mitja punta al davant, i Roberto.
0: I pel mateix preu el del Màlaga de Juan Funes.
16: Alfonso Herrero a la porteria, amb Puga, Calero, Recio i Rafit en defensa, Pablo Martínez i Rafa Rodríguez al doble pivot, la Rubia per la dreta, Joaquín a l'esquerra, Dani Lorenzo enllaça amb el davanter, que serà Chupe.
17: Busques un vehicle híbrid?
18: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
17: Més eficient, és menys consum.
18: Més potent és més cavalls.
17: Tot a Romauto.
18: Barcelona.
17: Molins de Rei.
18: Mataró.
17: Blanes.
18: I Santa Coloma de Farners.
17: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
18: RomautoNissan.com.
17: Romauto.
2: El Màlaga de Funes fa bo aquell tòpic que ho està fent millor del que diuen els 3 punts de la classificació, Solsona, o creus que realment és dels pitjors equips fins ara?
19: No, no, no, no és dels pitjors jugant a futbol, no, no, juguen bastant bé, juguen amb un 4-1-4-1, podem vestir d'una altra manera, si vols, amb un 4-3-3 o un 4-5-1, però estan jugant bé, no? I no és un equip molt defensiu. Si mirem els resultats d'inici de temporada, ara parlaré de memòria perquè m'ho he mirat aquest matí, va empatar amb el Celta, va empatar amb el Llevant i va empatar amb el Depor.
2: Correcte.
19: Per tant, aquests tres són, diguem, de la mateixa competició d'ells. I, en canvi, els partits que ha perdut contra el Madrid, contra el Villarreal i contra l'Atlético de Madrid. Amb l'únic partit que d'allò va ser el Getafe.
2: Sí, que va perdre l'última hora un partit que segurament era empat, no?
19: Per tant, vull dir, clar, jugar contra tres grans i els altres equips que estan al seu nivell, diguem, perquè acaba de pujar, doncs no ha perdut. Per tant, no l'Espanyol no s'ha de fiar en absolut, perquè juguen millor del que diu els resultats. Juga Calero.
2: Sí, sí, que s'estrena.
1: Ha estat lesionat en aquest inici de Lliga, sí.
2: Hi ha bona entrada a la Rosaleda, Edu?
1: Magnífica, sí, sí. Si no estarà ple, poc li faltarà. Jo crec que ara veig unes poques cadires buides i s'acabarà d'omplir, sí, sí.
2: I el Palau ha arrencat ja el segon quart del Barça-Zalgiris. Continua manant l'equip lituà, Aguilar?
0: Sí, però ara ho fa d'un sol punt. Jo crec que ha sortit amb un altre ritme, amb una altra intensitat del Barça, molt més connectat darrere, posant moltes més mans, trobant una miqueta més de coherència davant, menys un per al Barça, a 22-23, amb Jonas Valanciunas anant a la línia de tir lliure, però de moment un pèl millor el Barça-Colo en aquests primers minuts de segon quart.
1: Sí, igual que dèiem abans que el 5 contra 5 en atac li costa si és llarg, en defensa això va millorar partit a partit, que si l'atac rival és llarg ho està treballant millor que no passa les pèrdues que veiem de concentració de rotació en els primers partits. I és veritat que estan posant moltes mans i molts peus, que estan una mica embogint els jugadors del Salguiris, que demanen peus a gairebé cada jugada, però és una mica el que té el Barça, té molt de físic i està bé que tregui profit.
0: Sí, sí. Volen posar peus com el posava el gran Daniel Solsona. 7:50 per al descans. 22 Barça, 25 Salguiris.
2: Aguilar, saps per què és bona hora ara?
0: Sí, i tant.
2: Ara és bona hora per inscriure's a la cursa de RAC1. I Ferran, i de Batlle, i Colomer. Ara és una hora perfecta, un divendres, 8:58, amb el bàsquet, el futbol... Doncs ara us podeu inscriure a l'11a edició de la cursa Platja d'Aro. Últims dies d'inscripcions. Per tant, compte, que després ja sabeu què passa. Ai, que se m'ha passat! Doncs va, ara. No espereu més, ara.
19: Quants quilòmetres?
2: 5 quilòmetres. I es poden fer caminant.
19: Me'n sobren 4.
2: Caminant, Solsona. Tu això ho fas cada dia, 5 quilòmetres.
0: Tu els feies en tota la temporada, Solsona, els 5 quilòmetres.
2: És 11a edició.
19: Temporada i mitja.
2: 11a edició de la cursa de RAC1 Platja d'Aro. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer a la cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'Esport Ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe amb el Dia Lliure i en Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1. Bastec, La Pes, Ballonesta, Pou, Els Taloners, Pariser, Els Màpets i molts més. Últims dies d'inscripcions a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Canta la Rosaleda!

0: Bé, no és el Benito Villamarín i el Sánchez Pizjuán, però déu-n'hi-do, Edu, eh?
1: No, bé. Aquí al sud de la península, aquí canten bé, tenen bon pulmó, i l'himne del Màlaga ressona molt bé en un estadi pràcticament ple i que té molt d'ambient. Recordem que aquesta gent fa dues temporades era Primera Federació.
0: Sí, senyor.
1: Era aquí, jugava contra l'Antequera i contra el Linares.
0: Bé.
1: Van pujar aquell any
0: amb
1: Roberto, màxim golejador.
0: Sí.
2: I amb Aguilar, la Rosaleda.
0: És l'any de l'ascens contra el Nàstic, no?
1: Correcte, el nou estadi. Pugen amb aquell gol al nou estadi.
0: Sí.
1: I l'any passat pugen, en l'any de retorn a segona, pugen via promoció, també. Per tant, dos ascensos seguits.
3: Recordo que els vermells és l'Espanyol.
0: Sí, l'Espanyol de vermell, Edu.
1: Sí, l'Espanyol de vermell, igual que el 10 de juny de 1990 en aquest estadi, a la porteria on atacarà l'Espanyol en aquesta primera part, en què Albert Alvesa va tornar a l'Espanyol a primera.
3: I era jo, eh?
0: Eres el director esportiu, Solsona, no?
3: Sí. Estava al camp.
1: Sí, però on estaves?
3: Jo a la grada amagat, no com Monchi.
0: No vas mirar.
3: Vaig mirar els penals.
0: Vas mirar, eh?
1: Comença el partit,
0: vinga.
1: Amb pilota per l'Espanyol, que ataca a la dreta, a la tribuna principal de la Rosaleda, amb una pilota llarga que enviaven Edu Expósito des de la dreta buscant Dolan, ha posat al cap Rafita, un lateral esquerre que és dretà, juga cama canviada, per enviar directament per la lateral. La deia buscar Javi Hernández, recupera el Màlaga, que intenta sortir ràpid, bloqueja Edu Expósito perquè Cabrera es faci amb la pilota i la doni amb Harman. Compte Harman, es pressionen, ha de jugar enrere cap a Àngel Fortuño, que toca la primera pilota. Del Fortuño, que porta una pila d'anys a l'Espanyol, ha passat per gairebé totes les etapes del futbol base. No diríeu mai de quin equip venia quan el va fitxar l'Espanyol de ben menut. Un històric de Barcelona. En concret, si us dic el barri ja sabreu el...
3: L'Adam.
1: No, si us dic el barri ja sabreu de quin equip es tracta. D'un equip que té una estrella a l'escut. Crec que té una estrella a l'escut, que vesteix dos colors característics. Un és el grana i l'altre és el gris.
0: El Júpiter.
1: El Júpiter, exacte.
0: El Júpiter, home, la Verneda.
1: Fortuño va començar el Júpiter, però ja dic que de ben menut el va captar l'Espanyol pel seu futbol base. Juga Hartman cap a Brian Zaragoza, intenta fer una paret amb Hartman, l'irlandès, que distribueix al mig amb Pol Lozano, obertura a la dreta, toca l'Espanyol a camp propi, al minut i mig de la primera. La deia buscar... Pol, que rep de Riddle i obre a l'esquerra amb Brian. Davant d'ell, els dos homes del Màlaga que habiten aquella banda dreta, Puga i la Rúbia. De moment toca i toca l'Espanyol, es defensa el Màlaga. Riddle, pilotada llarga, llarguíssima, perquè hi arribi Dolan. Compte que l'anglès hi arribarà, línia de fons. Prova la centrada, Dolan. Talla Calero, se la queda el Màlaga, intenta sortir des del darrere. No, no era Calero, era Recio, qui ha tallat aquesta pilota.
0: S'havia parlat d'un possible canvi de posicions o d'esquema de l'Espanyol. De moment ho veiem tot igual, no?
1: Ui, compte que Fortuño fa una primera sortida que no calia. Envia la pilota directament a banda. Canvi de dibuix, deia, Jaume.
0: Sí, o d'alguna cosa, algun aspecte més obert, l'altre més tancat. Jo més o menys ho veig tot igual.
1: De moment jo també. Sí.
3: Sí, és a l'inici. És que, clar, amb els jugadors que tens al terreny de joc, Dolan
1: compte, perdona, Dani, que ataca el Màlaga, Rafita vol fer la centrada, de ser de Fortuño, atrapa Fortuño, digues.
3: No, que Dolan juga per la dreta i Brian per l'esquerra, i pràcticament són dos homes de banda, aquests són dos homes de banda, encara que algú pugui anar cap a dins una mica, Brian a vegades es perfila, però tampoc no gaire, i per tant han de jugar molt amb aquests jugadors i buscar-lo contra un, amb el mitja punta Javi Hernández. No ha canviat res, no ha canviat pràcticament res en quant al concepte futbolístic i la proposta que hi ha al terreny de joc, de moment.
1: Enviava una pilota llarga a Cabrera, que ha enviat a banda el seu soci durant molts anys a l'eix de la defensa de l'Espanyol, Fernando Calero, ara jugador del Màlaga, directament per la lateral, on torna a jugar l'equip de Manolo González. És el cercle central, Pol Lozano, tocant enrere cap a Cabrera. El Lele, que busca el desplaçament llarg cap a Javi Hernández. La passada és boníssima. Controlarà dins l'àrea. Javi, encara Javi, li cau a la dreta. Aguanta la pilota. D'esquenes ja a porteria. Fins a la línia de fons. Li posen el cos. El fan caure. Lluita la pilota i tot acaba en banda per l'Espanyol, a l'altura de la frontal del Màlaga. Demanaven possessió pels locals, però l'àrbitre diu que no.
3: És una, ha estat una llàstima perquè el control és bo. Boníssim. Se li queda la cama dreta. Si hagués estat un jugador dretà, hagués pogut xutar a porteria.
1: El control és bo i la passada també, eh? De
3: Cabrera. Sí, sí, sí,
1: sempre
3: sí.
1: Li fotem pals perquè fot algun meló, però aquesta passada estava mil·limetrada. Són 4 minuts ja de la primera, la Rosaleda a Màlaga. 0-0 entre el Màlaga i l'Espanyol en aquest retorn del conjunt blanquiblau a aquest estadi, on l'última vegada que hi va jugar no va ser contra el Màlaga. No. L'Espanyol va jugar la primera Copa. Ronda de Copa contra el Rincón, un equip d'aquí de Màlaga, ara ja em perdo amb els anys. El 22, tardor del 22, primera ronda de Copa en l'any de Diego Martínez, a la banqueta. Que crec que era el 22, eh? Em sembla que ho he dit bé. Diria que sí.
0: Sí, novembre del 22.
1: Sí.
0: Com esteu de memòria, tu i Solsona, increïble, eh?
1: Sí. Aquell dia va marcar... hòstia, he oblidat el teu nom. Com es deia aquell davanter que venia del Betis, que va jugar al Betis, que va arribar cedit?
0: Vadillo.
1: Com?
0: Vadillo?
1: No. El davanter, Ross. Loren.
0: Ah, ostres, sí, Loren. Sí.
1: Loren va marcar.
3: Devia ser l'únic que va marcar, no?
1: No, va fer un... No, te'n recordes que va fer un golaç? Sí. Que no va servir per res a Balaïdos des del mig del camp? Aquella temporada? L'Espanyol no se l'acaba perdre 3-1 a Balaïdos aquell any i Loren va fer un gol ja amb el 3-0 des del mig del camp. Increïble. I això i poca cosa més. Allà, que juga el Màlaga. Pablo Martínez, l'ex del Llevant. Ha arribat també gratis aquest estiu a Màlaga, com aquest que toca la pilota, com Calero. La té al cercle central. Ve a oferir-se la Rubia. Toca Rafa Rodríguez de primeres. La pilota passa pels peus de Dani Lorenzo. Obertura a la dreta per la incorporació de lateral. Puga. I torna la pilota a Dani Lorenzo. Pressiona Javi Hernández. Sona la frontal. La centrada al segon pal és molt passada. Es perdrà directament per la línia fons sense que hi arribi Xupé. Serà servei de porteria per l'Espanyol, el 6 complert de la primera, 0-0.
0: Tinc les Estrella Dama aquí preparades, eh? M'ha deixat la Navaret, Albert, avui l'Empuig.
2: L'ha cedit.
0: Clar, ens l'ha cedit. Avui el tenim de compromís, eh?
1: Ja n'ha endut alguna, no, ell, però?
0: Sí, algunes deu vendut a Montjuïc.
2: Alguna li farà servei, sí.
0: Sí. Doncs això, quan marqui l'Espanyol, obrirem una Estrella Dama, a veure si... Mig pack ens conformem, no? Mig pack de 6...
2: Sí.
0: S'ha hagut de pensar en Solsona, eh?
2: Solsona amb una cerveseta en té prou, eh? No, amb una... 0-1 i cap a casa.
3: Sí, perquè si no, 1,7.
0: Sí, sí. Eh? Com a jugador dels Alguiris. Per cert, al Palau, bones notícies. El Barça ha capgirat el marcador, Aguilar.
4: Ai, que per fi això comença a prendre forma. Molló, 4-55 per al descans, 31-25 amb el pressuposat quintet titular, segons el full d'alineacions que diria l'Agut sobre la pista per primera vegada aquesta temporada i compta amb Tosan Mbeumo, que de moment està oferint molt bon rendiment. Colo.
5: Sí, estem veient cada cop la mateixa jugada, que és que entra en força, sap parar bé i crear-se l'espai per anotar. Ha sortit amb les idees clares, però el canvi sobretot segueix sent a la defensa. Segueix amb moltes mans, saltant, canviant i estan ofegant totalment. És un 13-2 amb més de 5 minuts de parcial i ha fet canvis, rotacions, i ara proves el Guiris amb el temps mort, però no troba la manera de superar la defensa del Barça.
4: Més 6, 31, 25 a 4, 55 per al descans.
0: Aquest any sí, Aguilar?
4: Veurem.
0: S'ha animat amb el 5 titular uns minuts de pista, eh? I un parcial de 13-2. Bé, està bé.
4: És important conformar-se la vida amb un lloc amb coses petites. Mira, ara rebot. Poderós de la Barça. Som-hi.
0: Bé, 6 pel Barça, la Rosaleda empat a 0, Edu.
1: Sí, ja ho diuen, que no és més feliç el qui més té, sinó el que menys necessita.
4: Ara,
1: és una gran
4: estimadíssim,
1: frase.
4: Estic molt d'acord.
1: Sí, és una gran frase. Compte, que ataca el Màlaga, que hi va Puga. Déu-n'hi-do com se'n va, en diagonal, des de la dreta cap al mig. Busca el suport de Pablo Martínez, cobrirà l'esquerra per l'arribada de Rafita, prop del vèrtex de l'àrea, es defensa l'Espanyol, encara Rafita, combinant amb Joaquín. Joaquín enrere, Pablo Martínez, la toca Dani Lorenzo. Dani Lorenzo amb Rafa Rodríguez, pressiona l'Espanyol, que va córrer darrere la pilota ara. Allunya, aconsegueix allunyar la possessió del Màlaga fins al mig del camp. És Recio, enrere cap a Herrero. Herrero amb Calero. Torna a jugar el conjunt de Funes, el conjunt andalús. Al mig del camp.
3: Ells tenen la banda dreta Puga, el lateral, que és un lateral fort, contundent, encara que no és gaire alt, però és d'aquells que és un pesat, s'incorpora bastant, perquè té davant un jugador que ho fa molt bé, que és la Rubia. juga a cama canviada, es esquerrà, es perfila, és una mica així un calatrava.
1: Perdona, Dani, que ataquen per l'esquerra, Joaquín davant d'ell, Dolan, línia lateral de l'àrea, enrere Joaquín amb Rafita, el vèrtex davant d'Omar, el fa caure Omar, l'àrbitre deixa seguir, Joaquín per ell, línia de fons, Joaquín, la dona enrere, Pablo Martínez al mig, el xut, Fortuño! Fortuño ha salvat el gol de la Rubia. Fortuño ha salvat l'Espanyol amb una mà dreta bona baix. Primera oportunitat del partit.
2: Bona, bona.
1: El 9 de la primera, el xut de la Rubia amb la cama esquerra directament al braç dret de Fortuño.
3: Ha reaccionat bé Fortuño. La rematada ha anat molt centrada.
2: Sí,
3: ara
2: forta,
3: ara veiem la repetició, molt centrada. Jo crec que ha anat molt centrada. Sí, ha anat molt centrada i ahir Fortuño ha baixat bé el braç i l'ha posat fort i ha tret la pilota, però era una ocasió pràcticament a prop del punt de penal, ha rematat.
0: Sí, sí, massa fàcil al Màlaga i bé, a Fortuño, dèiem que la primera intervenció sigui bona, doncs ho ha estat.
1: Ara rep de nou Àngel Fortuño d'Omar, li torna la pilota al lateral riberenc de l'Espanyol. Pilotada llarga d'Omar, la regalarà al mig del camp. Recio barallant-se amb Javi Hernández, recupera l'Espanyol. Edu Expósito buscava... No, era en Pol qui buscava Roberto. El rebuig de la defensa se'l queda Dolan, però ell cavalca molt sol amb Roberto. Ja a terreny del Màlaga. Supera la primera pressió de la defensa. Entrega Dolan a Javi Hernández al mig. Està tou. Javi Hernández perdrà la pilota. Juga de nou al Màlaga.
2: A Turquia, acabat guanyant el Galatasaray, jugant amb 10, doncs ha marcat dos gols al 90 i al 98. Gilmaz i Lemina, Galatasaray 3, quasi en passa 1, per tant el Galatasaray se situa provisionalment líder, i ha jugat els últims 12 minuts Osimhen, que tornava avui a la convocatòria, per tant serà una peça més per jugar dimarts contra el Barça.
1: Juga el Màlaga, juga Recio, el camp propi. Combina amb Calero. De moment, Dani, l'Espanyol, que ha començat tenint més la pilota, ara les està veient venir, eh?
3: Sí, sí, sí, a l'inici ha estat bé, però ara ja la veritat és que sembla que el Màlaga ja es fa una mica més amb el control, té més paciència, no volen perdre la pilota fàcil i si arriben a lligar alguna jugada, ja l'hem vist amb aquesta de la Rubia, primera ocasió clara, clara, clara del Màlaga.
1: Mira, mira, Dolan, que agafa la moto i vol jugar al mig amb Roberto. El control és bo. Arriba Javi Hernández, demana falta Roberto. Encara Javi s'ho haurà de fer sol. Javi a la dreta amb Dolan, no hi ha ningú per rematar l'àrea. Dolan per la dreta, intenta fer la centrada. Dolan, la defensa no l'acaba de treure. Finalment se la queda el davanter Xupe, encara camp propi, jugant amb Cabrera, enganxat al clatell. Intenta sortir Xupe a la dreta amb la Rubia. Que bé ho ha fet la Rubia per habilitar la pujada de Dani Lorenzo. I ara... aboca el Màlaga el seu atac per l'esquerra. La rebrà Joaquín a prop del vèrtex de l'àrea. Perd la pilota Joaquín. Molt bé, Omar. Ara l'Espanyol té espai per davant. Dolan habilita molt bé Omar. Compte que hi ha superioritat. Si la dona bé Omar, la dona bé per Roberto. De cara arriba Javi Hernández. Un latifundi per l'esquerra. Brian Zaragoza rebrà el malagueny. I va Brian, que vol fer-se puga. Encara Brian. Fa dos retalls al xut de Brian. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de l'Espanyol, Brian Zaragoza, el primer gol de blanquiblau de Brian Zaragoza, havia de ser aquí, a casa seva, a Màlaga, en un atac ràpid i fulgurant de l'Espanyol, que ha trobat molt d'espai i ha agafat el Màlaga desprevingut. Habiliten la pujada a l'esquerra de Brian, que és malagueny d'aquí de la ciutat, però no ha jugat mai en aquest club, per això el xiulen, i ha fet una jugada marca de la casa. Dos retalls, anant des de l'esquerra i cap a dins, el xut al pal curt per superar Herrero. Marca l'Espanyol, marca Brian, 13 de la primera. Màlaga 0, Espanyol 1.
0: Doncs la primera estrella d'AM que obrim gràcies a Brian Zaragoza amb una magnífica acció individual. Marca de la casa, esperem que el primer de molts, Solsona.
3: Sí, sí, la veritat és que la jugada, els dos retalls clàssics amb Brian Zaragoza, després ha tingut aquesta tranquil·litat per quan el porter pot esperar la pilota al pal llarg,
0: sí.
3: Doncs ja ha tirat el primer i ha marcat el gol. Hem vist ara el Màlaga, el que és el Màlaga. El Màlaga és un equip que intenta jugar bé a futbol, però que descuida molt, pràcticament es parteix una mica, no? Quan ataca es queden pràcticament 4 o 5 jugadors a dalt, i ara hem vist amb quina claretat ha arribat a l'Espanyol, ha finalitzat bé, i Brian doncs ha començat bé, sí, sí.
2: És que ha mogut molt ràpid la pilota per trobar precisament això, Brian amb un contra un, que és segurament és la via més fàcil per crear perill. I m'ha donat la sensació que la primera acció, el primer dribbling, és molt fàcil, vull dir, gairebé no té oposició, el jugador del Màlaga sí. Gairebé s'aparta perquè té por de fer penal. Sí, clar, sí. És que Brian embalat...
3: I el segon
2: sí,
3: semblant.
2: És que Brian embalat és un dels millors jugadors de la Lliga en l'1 contra 1.
0: Sí, el tema és aquest, jo crec, Edu, no? que anava embalat, que s'ha vist amb aquesta espurna, no? Segurament, que fins ara sí, no li vèiem.
1: A veure, és que Brian és un jugador diferencial, és a dir... Brian apuja clarament el nivell de l'Espanyol perquè està per sobre del nivell de la Lliga i està per sobre del... Clar, el Màlaga hagués somiat amb poder incorporar aquest any, encara que fos cedit, Brian Zaragoza, però no han pogut. I espera't, perquè l'Espanyol corre ara per buscar el segon. Edu Expósito, que veu Harman a l'esquerra. Encara Harman buscava la passada dins, però talla bé la defensa del Màlaga. Ara intenta sortir el contraatac. Cabrera de sortir als peus de... Pablo Martínez ho fa molt bé, recupera la pilota a l'Espanyol. Sí, sí, Brian s'ha fet puga com ha volgut, clarament.
3: I amb l'altre jugador, que no sé si era el central o qui era, també han entrat... A veure, jo a vegades he repetit moltes vegades, la missió dels jugadors que tenen tanta informació és conèixer els rivals que tenen i quines són les característiques. Encara que al final l'habilitat, la qualitat que tenen alguns jugadors, saps que poden sortir per una banda i et surten igual, no? Però saps que si tu li deixes la banda bona, que es vagi col·locant Brian Zaragoza, que vagi perfilant-se a la seva cama dreta, doncs té molta facilitat. Si tu li talles aquesta banda que no pugui anar amb la pilota amb la dreta i se l'hagi de posar a la banda esquerra, doncs pots pensar... que igual no té aquella facilitat per marcar gol, no? Però bé, està bé, la jugada és molt bona, la jugada és molt bona.
1: Gairebé 16 de la primera part, 0-1 guanya l'Espanyol, gol de Brian Zaragoza.
3: Escolta, com tenim a l'Àngel Morales, tu? Deu estar nerviós, no?
1: Avui tenia... No, anava a dir el cor dividit, però no, va clarament amb l'Espanyol. Però tot i que ell viu aquí i comenta els partits del Màlaga en una altra emissora. Compte, que ataca el Màlaga a la centrada per la dreta. Riedel amb el cap per enviar directament a banda. Bé, està en forma. I ja sabeu que viu aquí des de fa temps, amb la família aquí establerta. El nostre bon amic Àngel Morales, per aquí també hi viu, no a Màlaga ciutat, sinó als afores, a la zona de Mijas, a Carlos Cameni.
0: Home,
1: que mític. va acabar carrera aquí, perquè després va jugar a Andorra, però l'últim gran club va ser el Màlaga.
0: Quin portaràs?
1: A viure aquí. Portaràs, sí. Portaràs i un tio molt gran, increïble.
2: Sí.
1: Carlos Idris Cameni. Juga l'Espanyol, és Omar amb Pol Lozano, la demana l'espai Javi Hernández, la passada amb Pol no és bona, la talla recio pel Màlaga, intenten jugar amb velocitat pel mig, és Rafa Rodríguez, enrere, cap a Calero, entra al cercle central amb la pilota als peus, la dona Calero, de nou en horitzontal amb recio, i aquest amb Pablo Martínez, que ve a la zona del lateral esquerre a rebre, per fer una distribució llarga d'esquerra a dreta, massa llarga, no hi arribarà mai la Rubia... directament de banda per l'Espanyol.
0: I el gol també és important per posar més nervis al Màlaga i que l'Espanyol la sereni una mica, no, Solsona?
3: Sí. No, i per l'Espanyol també, perquè amb aquests dos darrers resultats i amb aquest soroll que ja començava a haver quan a Manolo i tot això, doncs avançar-se en un camp que estan ja van amb aquesta pressió, el Màlaga ja va una mica amb l'aigua al coll i ara han de fer un sacrifici enorme i anar a l'atac. El que passa que és un equip que sobra molt al Màlaga. Jo quan l'Espanyol recupera la pilota, els jugadors tenen molt espai i molt temps per pensar on tirar la pilota i això els hi va molt bé amb alguns jugadors que normalment quan tenen el jugador molt a prop no pensen molt ràpid la jugada, no? Però en aquest cas tenen temps.
1: Ara buscava la Rubia la passada a la banda dreta per Puga, que estava incorporat a l'atac, talla l'Espanyol, Harman, Es fa un petit embolic, ha de treure la pilota, la regalarà a la zona de mitjos perquè recuperi Rafa Rodríguez. Aquest enrere, cap a Dani Lorenzo. Molt centrat Dani Lorenzo, vol marxar a la pressió d'Edu Expósito, es va apropant a la frontal de l'Espanyol, la dona per la Rubia, compte que la rep Alberta, que encara la Rubia se la posa a la cama esquerra, prova el xut, Fortuño, ben reaccionat ara el porter de l'Espanyol, debutant avui aquesta temporada. És que clar, perquè la gent se situï, el Màlaga marca menys d'un gol cada dos partits, buf, en porta 3 en 7 jornades,
3: i el jugador amb més talent és la Rubia, que és el que es perfila, i això juga Xupe, que la temporada passada a segona va marcar 25 gols, em fa l'efecte, molts gols va marcar, però clar, ara has canviat de categoria i si l'equip no t'arriba moltes pilotes,
1: ui,
3: doncs els
1: perdona atacants... Dani, boníssima passada, marca Bajavi, la passada enrere queda morta, Roberto amb l'esperó, han salvat a la línia, volia marcar Roberto amb l'esperó d'esquenes a porteria. Que bé ho havia fet, eh? Que bé ho havia fet. Increïble, la jugada de l'Espanyol.
0: Ostres!
1: Ha estat Puga qui la treu? Puga o Calero?
0: Teniu clar que no ha entrat, tots?
3: Puga. Semblava, eh?
0: Jo tinc algun dubte. No sé, Edu, si el camp ho has vist molt clar.
1: No, el camp m'enganxa a l'altre... Jo estic a l'altura de l'altre frontal. Impossible. I a la televisió que tinc, aquí a la cabina, a banda de que és una televisió que va bastant tard... El pixelat és de Panasonic 1977, eh?
0: Diga Canal Plus codificat, no?
1: Jo, doncs sí, a la tele, ara mateix, l'acaben de repetir a la cabina de la tele de la cabina i he tingut la mateixa sensació de... Ai, però bé, López Toca no ha...
0: No
1: ha dit res.
3: I els jugadors de l'Espanyol tampoc han protestat, ni Roberto tampoc.
0: Bé, encara la veus abans que tu, perquè ara la veiem abans que nosaltres, a veure...
3: Ui, el porter.
0: Ostres. Sí, sí. Ja bé, ho havia fet amb l'esperó.
1: Sí.
0: Roberto i... Sí, sí, sí, salva la línia. Just, hi ha una part de la pilota fora.
2: Però molt bé, una mil·lèsima més tard i
0: sí, sí.
1: Era un dels gols de la Lliga, eh?
0: Sí, i tant, hagués estat un golaç. Llàstima, de moment 0-1 guanya l'Espanyol i descansa el Palau, Dani.
4: Més dos per al Barça, 41-39, amb un parell de jugades enrevessades per acabar. Cap dels dos semblava que volia anotar, però en qualsevol cas, creixent el Barça. Molt bon paper d'Oleg Balcerowski en defensa, per bé que s'ha carregat amb 3 faltes, moltíssima rotació, coses interessants de Buomo, una primera part amb bastantes coses. Colo.
5: Sí, sobretot aquest canvi defensiu, aquesta pujada d'intensitat, una mica ensenyant-nos el que pot arribar a tenir aquesta temporada i aquesta aposta per un equip molt més físic. El que li ha faltat és poder córrer més i aprofitar quan ha pogut córrer i alguna pilota interior que tampoc ha acabat de resoldre bé. Però hem tingut, sobretot aquests 5 primers minuts del segon quart, molt interessants del Barça, molt prometedors, però que no han servit de moment per obrir forat.
0: Més dos pel Barça, mira...
1: Compte, perdoneu l'Espanyol, Harman, Dolan, Roberto... Salven el segon, el rebot, fora! Quina doble oportunitat de l'Espanyol, claríssima. La primera de Roberto, que treu un defensa, i la segona de Javi, que treu una altra defensa a corna. Mare meva, quin bon contraatac portat per Harman.
0: No sap ni com la treu la segona.
2: La treu amb el cap i queda, jo crec, que mig està avornit, eh?
3: La veritat és que el Màlaga avui, jo he vist algun partit del Màlaga i avui ho està fent molt bé l'Espanyol, aquesta és la realitat, però el Màlaga deixa uns espais tan grans que, escolta, si l'Espanyol està encertat, doncs podria no sentenciar el partit perquè després quedaria la segona part, però sí amb un el vestidor amb un resultat bastant fugat, eh?
1: Aviam el corna que toca Cabrera, la vol reciclar Javi Hernández, mala autopassada massa llarga, manda pel Màlaga, Equador clavat de la primera, 22,5, 0-1, i podrien ser dos o tres ben bé.
0: Sí, faria bé l'Espanyol d'aprofitar aquest bon moment. Us deia que, mira, us porto un Volkswagen Taigo, atenció a tot el que té, eh? Sí. Sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, que va bé, llums LED, vidres tintats i keyless, amb entrega immediata, tot, eh? Per només 19.900 euros, des de 19.900 euros, millor dit. Preu recomanat a la Península de Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es. Edu.
1: 23, primera part. Com m'agrada el sostre panoràmic, eh? A mi m'encanta.
0: Sí?
1: Sí, molt. És del que més m'agrada en un cotxe.
0: N'has conduït algun?
1: Sí, el meu té sostre panoràmic. Panoràmic de, bé, si és que interpreto bé el que vol dir panoràmic, que és... Espera, ara t'ho dic, perquè aquest E del públic vol dir que hi ha una targeta groga per Javi Hernández.
0: Carai.
1: Perquè la primera del partit, perquè Cabrera havia fet una mala passada i per tallar el contraatac del Màlaga havia fet falta clara de targeta. Panoràmic vol dir que el sostre és transparent, no? Que s'obre per dalt, vull dir, no s'obre...
0: Sí, sí, jo he entès el mateix que tu.
3: Sí, sí, veus les estrelles, no?
1: Correcte.
0: Sí. Bé.
1: Sí, o sí, sí, on hi hagi a dalt, o veus els balcons, o veus els núvols, la pol·lució...
0: Tot. I el teu en té, doncs?
1: Sí.
0: Està molt bé, això.
1: M'agrada. Sobretot...
0: El teu també, Ferran? Carai, tu.
1: Sí, sí. Perquè fa la sensació de més lluminositat quan vas conduint de dia.
0: Però el sol no us molesta quan... No.
1: Clar, a l'estiu jo el tapo sempre. A l'estiu jo el tapo sempre perquè entra molta més calor. Compte la falta del Màlaga. La pica Pablo Martínez amb el cap Cabrera, la treu de l'àrea de l'Espanyol, encara és viva. La recuperarà Joaquín pel Màlaga. La punta dreta en són 24 i mig. 0-1 guanya l'Espanyol. Tapa Pol la centrada de Joaquín, que ho torna a provar per la dreta. Barallant-se amb en Pol. Va per terra Joaquín. L'àrbitre marca falta. Una falta que no calia. Una falta que tornarà a penjar dins l'àrea. A prop del vèrtex.
0: Important no deixar-los entrar al partit, que ara estan tocadets.
1: Aviam. La penjaran des de la dreta. Estarà Pablo Martínez. La posarà tocadeta. L'Espanyol, que es defensa amb 7 de moment a l'interior de l'àrea. Es torna boig Gerard Garrido, el segon de Manolo González, i responsable de la pilota aturada defensiva i ofensiva, ordenant els seus jugadors, que queden disposats al llarg del punt de penal. La penjarà Pablo Martínez. La centrada no surt Fortuño. Rematen el segon pal. Roberto evita el gol. Roberto providencial per enviar corna. Defensant el primer pal perquè la pilota havia viatjat al segon. L'han tornat cap al primer. I allà Roberto ha estat molt atent per enviar corna. S'havia quedat en fals Fortuño en l'acció.
0: Sí, doncs són més clares les oportunitats de l'Espanyol, però si no en corregeixes el verd, dues aturades de Fortuño i aquesta també tenia cert perill. Compte amb el córner.
1: I anirà de nou Pablo Martínez des de la dreta. En Pol posa el cap, se la queda Brian Zaragoza. Dolan la demana en curt, Dolan ja la té en curt. Intenta superar la defensa del Màlaga, no pot amb Calero. Després s'equivoca Rafita per enviar-la directament a banda. Jugarà l'Espanyol des de la lateral a camp propi. Amb 0-1. Hartman.
6: La sensació és que, no sé, que el Màlaga tenia una mica més de possessió, però és un 51-49. En aquests primers 25 minuts.
3: Sí, em sembla, a l'Espanyol jo crec que ha començat bé el primer tram, no sé, 10 minuts o així, després ha reaccionat al Màlaga, però a partir del gol jo crec que l'Espanyol, sobretot amb aquests espais...
6: Que ja li interessa.
3: Potser no té tanta possessió, però sí que va una mica més directe, no? Perquè, clar, quan tu veus espais per davant, tu el que vols és córrer.
6: És molt llaminer, dius, escolta, jo defenso bé i quan recuperem, el que ha passat amb el gol de Brian, de moure ràpid la pilota, buscar l'home lliure i a partir d'aquí a córrer.
1: És el que està fent ara l'Espanyol, que està remenant la pilota al darrere, ho intenta buscar espais i descompensar la pressió del Màlaga. De moment no se'n surten, però no perden la pilota. Armand, que provoca un servei de banda. Ha tocat la Rubia. Serà de nou pilota per l'Espanyol, Armand. Encara camp propi. Distribueix enrere amb els centrals. La té Riedel. Puja la pressió al Màlaga. Riedel amb Dolan. De primeres, buscant Javi Hernández. La passada de Javi, que demana falta. Li han tret la bota, efectivament. Falta la pressió de Pablo Martínez. Falta clara al mig del camp. Però quan l'Espanyol aconsegueix superar la primera línia de pressió, ja apareixen espais, eh?
3: Sí. Sobretot amb aquesta proposta de 4-1-4-1, que és un 4-3, però, clar, quan els dos interiors, en aquest cas, perquè veiem el dibuix molt, molt clar, eh? Sempre hi ha 4, un per davant i 4. Quan els dos interiors no poden recuperar la pilota, se'ls hi presenta l'Espanyol jugadors de 3, 4, 5 jugadors contra 4, 5 jugadors del Màlaga. Ui.
1: Ara Puga i Brian Zaragoza se les tenen. Targeta groga per Puga, només per Puga, perquè s'ha encarat a Brian després que aquest intentés prendre-li la pilota. I l'àrbitre li està dient a Puga.
6: Els dos,
1: al final?
0: Sí.
1: Val. La de Brian Zaragoza l'ha tret ràpida.
6: Sí,
1: i no l'havia
6: vist. Ràpid, sí.
1: Doncs targeta pels dos, perquè s'han encarat. El que ha començat és Puga, eh?
3: Però tampoc he vist...
0: Jo crec que sí, Brian... home, però s'han encarat i... per calmar els ànims.
6: Hi ha una empenta de Brian i Puga ràpidament es gira i...
2: Sí.
6: Clar, és que gairebé... Jo crec que s'han tocat amb el nas, gairebé.
0: Aviam. Però es queixa d'una empenta, però escolta'm, però sí. Què vols, noi? Vull dir, està xiulant la falta, què més vols? Sí. Ah, es queixa d'un segon toc, quan ja ha xiulat l'àrbitre. Però és... Li toca l'esquena. Vaja, la pell molt fina, Puga.
6: I anava dient, Brian, què?
1: Estan cridant Brian Muérete.
0: Carai. Això és sanció, òbviament.
1: Tan forts, eh?
0: Sí, sí.
1: Ah, ja sabem d'algú que no jugarà mai al Màlaga.
3: I no ho diuen mil, eh?
0: No.
6: És bastant vergonyós, amb nens a la graderia, vull dir.
0: Sí,
6: això,
0: sí,
6: a
0: sí,
6: mi
0: sí.
6: Em sembla increïble. Vull sí. dir que tu vagis amb el teu fill o amb el teu nebot, amb qui sigui, i, vaja, i segurament molts ho canten, acompanyats de nens i nenes. Vull dir, és increïble.
1: La falta l'han picat, ha rematat Recio, tímid, directament a les mans de Fortuño. Canviat llarg cap endavant, no ha trobat Brian, se la queda el Màlaga. Ha encrespat el partit, el gol de Brian, i els ànims estan pujadets, arribant a la mitja hora del primer temps. 0-1 guanya l'Espanyol.
3: Eca Pablo Martínez va sonar per l'Espanyol?
1: Sí, perquè acabava contracte i se'l veia com una peça interessant. No, crec que el Llevant no el va voler renovar i ha acabat el Màlaga. Juga Dani Lorenzo cap a Rafa Rodríguez. El Màlaga a la zona de tres quarts de terreny de l'Espanyol. Compte que Dolan arriba ara una pressió que permet al Màlaga atacar per l'esquerra. Joaquín, rep de Rafita. Encara Joaquín s'habilita per posar la pilota dins de l'àrea. Riedel la resol amb un rebuig que es perdrà per la línia de banda si no ho evita Rafita, que no ho fa. Des de l'esquerra al Màlaga. Rafita amb Joaquín. Entrem en l'últim quart d'hora de la primera part. Rafa Rodríguez de nou amb Joaquín, que vol fer la passada dins. La Rubia volia deixar amb l'esperó per l'arribada de Puga i ha intervingut Hartman. La pilota li ha arribat igualment a Puga, però ell més lluny de l'àrea de l'Espanyol.
3: Ells, quan tenen la pilota, Edu, no ho fan malament, eh?
1: No, però els falta ullal, eh?
3: No, els hi falta que sí, quan perden...
1: Els hi falta qualitat.
3: No, sí, això sí, però quan perden la pilota el que els hi falta és ajuntar-se els dos interiors, ajudar amb el pivot que juga per davant de la línia de 4, tancar aquesta zona i no donar les facilitats. Però, clar, els dos interiors tiren a dalt perquè els hi mana l'entrenador, i a partir d'aquí, si perds la pilota, beneficia l'Espanyol, evidentment. Esperem que estiguin encertats i puguin marcar algun gol més, eh? Han d'aprofitar, ara.
1: Aviam, que tenen un corna. El picaran des de l'esquerra, ja anirà Pablo Martínez, han caigut a terra molts jugadors, l'àrbitre diu que no hi ha res, se la queda Fortuño, que ha vingut llançar llarg Brian Zaragoza, s'està barallant amb Puga, a terra Brian, l'àrbitre diu que no hi ha res, la gent crida, Puga li diu que s'aixequi, juga el Màlaga. Ha de ser molt intel·ligent avui, Brian, eh? És un partit per tenir el cap ben fred, eh?
0: Uf.
1: És un partit per tenir el cap ben fred, perquè si no, a la mínima et buscaran les pessigolles i te'n vas al carrer, que tens una groga. Compte que hi va la Rubia, vol marxar de Hartman des de l'esquerra cap al mig, la passada dins pot ser bona. Dani Lorenzo fa el retall, fa la centrada, providencia el pol per enviar corna, evitant la rematada de Chupe. Providencial.
3: Ells quan arriben amb cert perill, eh? No, o sigui, ells la pilota no l'administren bastant bé, eh?
0: Sí, sí. I ara hem tornat a veure l'acció de Brian Zaragoza, home, amb el braç jo crec que el pot fer caure. Els dos estan, és veritat, estan lluitant i per això no deu xiular l'àrbitre, però... Vaja.
1: Allà amb el corna ja anirà Pablo Martínez, com sempre, que pica el Màlaga des de la dreta, 32.5, pràcticament. Del primer temps 0-1, us ho explica RAC1 des de la Rosaleda, i ara us explicaré una cosa que és molt interessant, que m'he assabentat d'una cosa interessantíssima. Compte que pengen el corna, no remata ningú, la pilota surt de l'àrea de l'Espanyol, però compte perquè hi ha una descompensació a la defensa blanquiblava, ataca Joaquín per l'esquerra, 2-1 la centrada de Joaquín, amb el cap Edu Expósito, rebutja en Pol, i se la treu de sobre l'Espanyol. El Màlaga la torna a guanyar al mig del camp, enrere... Rafita amb Recio. Aquest és Calero. La té al cercle central. Calero amb Rafa Rodríguez. Una mica el baròmetre. Sempre que ha de començar jugada al Màlaga. Juga a l'esquerra Rafa cap a Joaquín, que la tocava de primeres. Rebutja Riedel. Hi ha una sèrie de rebutjos que finalment acaben amb un Siri d'Omar. La pilota caurà amb neu i mira que és difícil a Màlaga. Al cercle, al mig del camp. No la pot baixar Roberto, demana falta i acaba fent falta ell. Pilota pel Màlaga. Oh. Doncs no sabeu,
0: què?
1: El que m'han dit.
0: Què?
1: Que es veu que els de CaixaBank, la gent de CaixaBank, està preparant el teu futur, perquè el planifiquis. Amb com? Amb Generació Més, que és un programa on et construeixen amb tu el teu pla de jubilació. I és interessantíssim, perquè a més és allò molt personal. Vull dir, el com planifiques el teu futur i la teva jubilació és molt personal, i els de CaixaBank estan amb tu, al teu costat, per planificar amb tu, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. CaixaBank.cat, per informar-vos-en. Compte que l'Espanyol vol córrer, després d'una altra recuperació. Edu Expósito, al mig, en camp propi, s'adorm, li prenen la pilota, recupera el Màlaga. Compte, la Rubia. Edu, que vol tornar a recuperar, va per terra i Pol Lozano escombra la pilota. Intentava llançar l'Espanyol amb velocitat, no es vol control d'Edu, torna a recuperar el Màlaga. Ara un meló de Recio, que caçarà per l'esquerra Joaquín. Davant d'ell Omar, penja la pilota Joaquín, aquí no hi arribarà ningú, toca amb el cap Cabrera i Hartman li diu a Fortuño, surt tu per atrapar-la. Bé, no la podrà atrapar perquè cau fora de l'àrea i Fortuño l'envia directament a fora. Queden 10 minuts per arribar al descans, 10 i mig pel 45-0-1, guanya l'Espanyol.
3: A vegades no ha jugat Xupe, el Màlaga, i ha jugat Jauregui, que estava a la Morevieta. Bueno, l'any passat jo crec que estava al Santander, però un jugador ja veterà de 30-31 anys jugant a la Morevieta. Jo l'havia vist en aquell moment i a la Morevieta i dic, no fa malament aquest delantercentro, però la veritat és que no és molt golejador tampoc, i no sé si a la segona part, si això continua així, doncs pot ser un dels elements que pugui entrar, no sé si en substitució de Xupe o per ajuntar-los i jugar amb un 4-4-2.
1: Ara intenta associar-se al Màlaga, terreny de l'Espanyol, la Rubia, distribució de dreta a esquerra per Rafita, demana falta d'Omar i diu l'àrbitre que s'aixequi, la penja Pablo Martínez, perill, Fortuño atrapa. Bé, segur, Àngel Fortuño, sortint i atrapant davant la presència amenaçadora de Xupe.
0: Per cert, que no es quedi res a l'aire. El camp de... O sigui, el partit contra el Rincón a la Rosaleda, 0-3, marquen Puado, Edu Expósito i Joselu.
1: Ah, no marca Loren.
0: El hat-trick de Loren és la temporada anterior, 21-22, i no sé si recordeu on va ser.
1: Espera, que ara t'ho dic, perquè ataca l'Espanyol. Javi Hernández, a l'interior de l'àrea... Perdrà la pilota, que el Màlaga enviarà a banda. No, t'ho diré perquè no me'n recordo. Hat-trick de Loren.
0: Sí.
1: Va ser a Cantàbria.
0: Sí, bé.
1: Contra el Solares.
0: Bé. Ja us dic jo, que esteu bé de memòria, tu i en Solsona.
1: Escolta una cosa, Loren no va jugar. Loren no va jugar aquell partit contra el Rincón?
0: Espera, que t'ho
1: dic. Ja no hi era?
0: Les alineacions...
1: Sí, jo tenia el cap que sí. Però...
0: Lazo va fer gol i assistència. Potser és això, Edu.
1: La memòria em deu fallar, sí.
0: No,
1: compte
0: no,
1: que ataca
0: no
1: l'Espanyol. No. I va Dolan. Bicicleta a la frontal. Encara Dolan. No té espai. S'ha d'associar. Passada horitzontal. Busquen Hartman. De cap a l'esquerra. Hartman amb Brian Zaragoza. D'aquí els xiulets perquè la rep el malagueny. La dona per Dolan. Controla la frontal. Tampoc veu clar progressar. Dolan la torna a treure a l'esquerra amb Brian. A la línia de fons vol fer-se puga. Atent al lateral del Màlaga per recuperar aquesta pilota que li acabarà marxant per la banda, no? No li ha marxat? No. L'envia directament al mig del camp, on Cabrera jugarà una passada en llarg fora per la línia de fons.
3: Puga, ja ho he dit abans, és un jugador que la lluita de nassos, eh? I té caràcter, té molt de caràcter. No,
1: va, arribar procedent, del filial de l'Atlètic de Madrid, Puga.
0: 0-1, guanya l'Espanyol al 37 de la primera part. Arrencat el tercer quart al Palau, Aguilar.
4: Sí, amb Justin Robinson, Panther, Tyrese Martin, Joel Parra, el 4, i Josh Nivo. Aquest és el quintet del tercer quart titular per Alexander Sekulic, 43-41. Més dos per al Barça, de moment, amb aquesta cistella de Justin Robinson.
5: Sí, solucionant un mal atac, han fet el sistema buscant a Panther, però és que realment Butkevicius és una paparra impressionant en defensa. Mira, una pilota robada ara.
4: Acaba de perdre la pilota Panther, anota els alguiris empat, sí.
5: I realment el nivell defensiu d'aquest home temporada rere temporada és brutal, i avui va estar notant Panther que el Barça l'està trobant a faltar, no troba tirs, però és perquè l'està defensant molt bé el Guiris.
0: El Palau Sou de sostre panoràmic, els cotxes, que abans comentàvem.
4: Ah, sí, mira, el Colo m'ho estava dient, que ell sí.
5: Sí, venia sèria i molt, molt fan. Sí, sí, sí. Sempre la porto obert, excepte quan vaig amb la nena i no vull que se'm mori ofegada, que el tanco, òbviament.
4: Un detall, sí.
5: La pobra tampoc és que vagi a gent amb ulleres de sol a dintre el cotxe, però és com aquelles coses que no hi penses, després és imprescindible, és que com el cotxe més ample, vull dir,
1: sí, sí, sí,
5: una
1: sí,
5: millora.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ara comença l'època de sostre panoràmic, perquè ara ja marxa la calor, i ara ja sí, fins al mes d'abril o maig, sí, sí, tota la pastilla.
0: Tu sols sona que...
3: En aquella època, quan vaig comprar el cotxe, no existia això.
0: No existia això, eh?
3: Perquè el cotxe té 21 anys.
0: Hòstia!
3: Sí, sí.
0: Ah, ja conserva bé, clar.
3: I encara, sí, sí, sí. I encara funciona, tu.
0: Anaves a dir-la.
4: No, per un moment em pensava que em deies si el Palau Blaugrana tenia sí, sostre sí, panoràmic.
0: Sí. El nou Palau diuen que tindrà sostre panoràmic. Algun sí, dia sí, el veureu.
4: Però feines de sostre, mare meva.
5: Empatat. I tot.
0: Sí. Empatat a 8 minuts pel final del tercer quart al partit del Palau. Guanya l'Espanyol 0-1 a la Rosaleda, Edu.
1: I ataca el Màlaga, mala passada ara dins de Xupe, que buscava associar-se amb algun company. Atrapa Àngel Fortuño, que ha tingut una bona intervenció en un xut sí, de Rafa Rodríguez, que jo diria que ha estat del més perillós que ha fet el Màlaga en aquesta primera part, però per sort el seu xut ha sortit molt centrat i no ha generat més problemes a Fortuño.
3: Mira què et vaig a dir.
0: Ui,
1: a veure.
3: Si això continua així, jo avui és el dia de Calatrava al lloc de Javi Hernández, a la mitja punta. No en banda, eh? A la mitja punta, perquè té bona passada, té bona visió, arriba i després també, també té gol. Per tant, si això continua així...
6: Mitjoreta final.
3: Jo sí, no, la segona part no canviarà, la segona part a no més, crec que canvi.
1: Javi Hernández, apunto la... Segueixo la teva doctrina, Dani, perquè Javi Hernández per mi està anant de més a menys en el partit. Ara ja fa minuts que està un pèl desaparegut.
0: Sí, de fet, com l'equip, eh? A mi els últims minuts de l'Espanyol no m'estan agradant.
6: Uf, no. És que és veritat que després del gol hi ha hagut aquells 2-3 minuts que han arribat les dues oportunitats clares, però...
0: Sí.
6: Ja està, és a dir, sí, sí, no ha tingut continuïtat.
0: I segurament l'Espanyol busca això, eh? Que tenir espais a la contra i per això fa aquest passet enrere, però és que no surt de camp propi els últims minuts.
3: No, no, perquè ara la possessió ja, Albert, deu estar...
6: Sí, sí, s'ha disparat pel Màlaga, ara
1: espera,
6: és un 57.
1: Perill, la Rubia per la dreta a la passada, Pol Lozano rebutja i ho fa malament, habilita de nou l'atac del Màlaga, intervé Brian Zaragoza, intenta prendre-li la pilota, l'àrbitre diu que no hi ha falta, recupera l'Espanyol que vol llançar el contraatac. Javi des del cercle central va pel mig, al costat té Dolan, l'enganxen per la samarreta, targeta, ha de ser falta i targeta per Xupe. Per interrompre, amb falta claríssima, el contraatac de l'Espanyol. És la quarta del partit, dues pels locals, Puga i ara Xupe, dues per l'Espanyol, Javi Hernández i Brian.
0: L'ha hagut de fer perquè és un 3 contra 3, si no.
6: Sí, sí.
3: El tenim catalogat a l'àrbitre, Jaume.
0: Hernández mai, això a mi no m'agrada molt. Mitja taula.
1: De moment no està tenint problemes.
6: Però. És el del Madrid-Almeria, no?
0: Sí, famós. És aquell del Bernabéu, que Hernández era al bar, el dia de l'Almeria, en fi.
1: Sí, sí. Queden 3 i mig per arribar, 3 minuts i mig per arribar al 45. L'Espanyol guanya 0-1 i disposa d'una falta llunyana, però perpendicular que penja Edu Espósito directament a les mans d'Herrero.
3: Poca cosa d'Edu Espósito avui, no?
1: Sí.
3: No. Està treballant, és evident que està treballant bastant, però amb aquesta faceta d'organització, jo quasi avui veig molt a la mitja punta algun jugador de bon peu, de millor peu, de millor passada. Per això he dit que la trava, Edu Espósito també podria ser un dels altres jugadors, no? Anem a veure si això... Aviam Manolo com actua a la segona part.
1: Aviam, que ho prova el Màlaga. Calero amb la Rubia. Demana una falta de Harman, la Rubia. L'àrbitre la marca. I compte que no vegi també regalet Harman. No, diu que no hi ha targeta, però sí hi ha falta. I la tornaran a penjar, eh?
3: Li està guanyant la partida, eh? La Rubia amb Harman. La Rubia és bon futbolista, eh? Una mica fred, un tant irregular, però quan té la pilota a l'esquerra, doncs et pot fer mal, eh? De fet, la millor ocasió l'ha tingut ell.
1: David La Rúbia.
6: Ara, després de la falta, llegiré el tuit de l'Atlètic de Madrid. Es veu que el community manager estava avorrit i agafa ser un tuit en clau Real Madrid.
1: Aviam, que piquen la falta. Pablo Martínez, la pilota es passeja, demanen penal. Hartman l'ha de treure, Hartman la treu. Ha marcat fora de joc. No valia res perquè en la falta, quan executa el llançador, Pablo Martínez, hi ha homes avançats.
0: M'estranyaria molt que una acció així la poguessin considerar penal, més enllà que ja estava anul·lada pel fora de joc. Albert.
6: Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada. Hashtag recuperación milagrosa, hashtag parte médico, hashtag es 15 grado 3, hashtag historia que tú hiciste.
0: Per Fede Valverde, que ha entrat a la convocatòria pel Madrid Vila-Real de demà i es va perdre la durada de seleccions per l'entrada de Kang Jin-Lin al derbi del Metropolitano. Tot això ve del derbi del Metropolitano, que ha agafat tant de temps, que va ser l'últim partit abans de l'aturada, que ja ni el recordem gairebé.
6: Però és que jo continuo... Perdoneu,
1: pot ser que s'estigui mirant alguna cosa al bar?
0: Bé, si a no mi m'ha semblat justet el fora de joc i després han de mirar si és penal.
1: Res. Que segueixin, diu l'àrbitre.
3: El jugador del Màlaga, en lloc de quedar-se a

0: Hernández Maeso, un minut afegit.
1: Moure't és molt més que anar d'un lloc a l'altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajuden a milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
0: Mig minut i arribarem al final de la primera part. Guanya 0-1 l'Espanyol, ataca el Màlaga. La Rubia fa un retall, es llença a terra. L'àrbitre diu que a mi no m'enganyaràs. Per tant, recupera de nou l'Espanyol, que torna a perdre la pilota. Ara la recupera Hartman. Déu-n'hi-do, quin garbuix al mig del camp. I posa un punt de pausa Javi Hernández per jugar a la dreta amb Omar. I aquí morirà el primer temps, perquè som ja al 46. Hernández Maeso xiula i diu que tothom camí de vestidors. Val el gol de Brian Zaragoza, profeta gens estimat a la seva terra. Màlaga 0, Espanyol 1. Els futbolistes que abandonen el terreny de joc aniran cap a vestidors. Tothom capcot, Hernández Maeso, bé, capcot. Els del Màlaga capcot, els de l'Espanyol imagino que reflexius. Aprofita Àngel Fortuny, l'últim en marxar del terreny de joc per una qüestió de distància, per fer un glob d'aigua. Hernández Maeso, que s'espera. No, mira, l'últim és Brian Zaragoza, que jo crec que també li agrada. Que...
1: sí, que li agrada, sí.
0: Li agrada el concert de vent. Mira, és l'últim, marxa, en lloc de marxar ràpid, marxa lentament, pica de mans amb algun company de la banqueta, la gent que fa l'últim, crema l'última energia xiulant abans de fotre's l'entrepà. És el que tocarà ara el descans a la Rosaleda d'aquest Màlaga 0, Espanyol 1.
1: El resultat magnífic amb el gol de Brian Zaragoza. La imatge, l'actuació de l'equip irregular, estones bé, fins i tot un moment que ha tingut el partit l'Espanyol per 0-2, però també hi ha hagut una estoneta que ha estat molt dominat en aquest tram final de la primera part pel Màlaga. Oportunitats clares dels malaguenys, no tantes com l'Espanyol, però van arribant i, per tant, mentre el partit estigui 0-1, està obert el partit a la Rosaleda.
2: Sí, de fet, són 5 xuts del Màlaga i de l'Espanyol a porteria, 3 entre pals. És evident que, però, que les oportunitats de l'Espanyol, com deies, no han estat més clares.
1: Sí, sí. Bé, Fortuño, de moment, que és la gran novetat de l'Espanyol avui, el canvi a la porteria Fortuño per Dimitrovic. Al Palau, a recta final ja del tercer quart. Dani.
3: Sí, amb un miniparcial dels Alguiris, manava el Barça de 7 amb màxima diferència. Ara ho fa de 3 després d'aquest 0-4, 55-52 a 3-43 per al final del tercer acte, atacant el Barça a través d'Omoya Gibson, defensa de Tubelis, cantonada, Omoya, el triple, no hi anirà. El rebot és per ells, que ara estan una mica més còmodes després d'haver passat un mal tràngol.
4: Han trobat el referent als últims atacs, que és Valanciunas. Està anotant, tret del triple, que no és el seu fort. Això s'enfadava tant a Sekulic que a Balcerowski ara hagués saltat a la finta. Però els hi falta un base, perquè William Goss no hi és, i això fa que l'atac sigui molt més espès, però està trobant aquests flaixos de Valanciunas per acostar-se al partit, i en canvi ara el Barça porta una estoneta que en atac li està costant molt.
1: És aquell jugador que se'l veu un punt sobrat per, o sigui, venint de l'NBA per jugar a l'Eurolliga o no tant, Colo?
4: Sí, de moviments d'atac sí, una altra cosa és defensa, que és pel que no està a l'Eurolliga, perquè és un pivot lent i pesat, que per exemple en el 2x2 li costa horrors, o brallar-se aquí sota com en aquest atac, però sí que en atac és referencial i és un problema greu que ha tingut Žalgiris en aquests primers partits, els moments que ell descansa. Van fitxar Blasevic, que l'havien vist aquí a la CB a l'Obradoiro, i té un més menys en els tres partits Blasevic, que és un drama. I segurament, però és allò de la manta curta, no? Clar, si t'has gastat els diners en el titular, doncs pel suplent t'arriba perquè t'arriba.
3: De fet, el suplent, un dels suplents no convocat a l'Eurolliga amb Molló és Caudirici, l'exjugador de Manresa, quan hi ha ara 2-1, ui, d'un tio que està aixecant el Palau Blaugrana, que es diu Oleg Balcerowski, el polonès, que està fent un inici de temporada espaterrant, aprofitant les lesions, i està tenint un duel de titans amb Valanciunas, mirant-lo directament als ulls, i en alguns moments sent millor el polonès. 2-1 de Balcerowski, 57-52, 2-57 per al final del tercer quart.
4: Parlem de la defensa de Valanciunas, i lletra aquest 2-1 per poca tensió i per lentitud de cames.
1: Més 6 pel Barça, amb el tir riure que dedueixo que ha entrat.

0: Sí. De Balcerowski. I recordo, guanya l'Espanyol 0-1 a la Rosaleda amb el gol de Brian Zaragoza. 9 minuts per les 10. Hola, Pep Tormos, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Amb el sos director del 9CFM, un cop d'ull a l'actualitat general.
1: Doncs a aquesta hora estem molt pendents del Panamà, on hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,7. Ara per ara no hi ha balanç de víctimes, però sí que arriben imatges d'alguns edificis enderrocats. Durant una estona s'han emès alertes per possibles tsunamis en algunes zones costaneres d'altres països, però fa res, només 5 minuts, el Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic ha donat per acabada aquesta amenaça. Sigui com sigui, l'epicentre del terratrèmol s'ha registrat a 12 quilòmetres de la localitat de Tonosí, al sud de Panamà, i a més de 200 quilòmetres de la capital del país, Nil Ferrés.
2: Sí, el Servei Geològic dels Estats Units ja recull almenys 6 sismes posteriors al principal que dibuixen el límit de la placa tectònica. El terratrèmol principal s'ha originat a uns 13 quilòmetres de profunditat, és per tant superficial i això pot afavorir una sacsejada més intensa a prop de l'epicentre. Per entendre què passa, el moviment de les plaques tectòniques acumula tensions a les roques. Quan aquestes cedeixen i es desplacen bruscament al llarg d'una fractura, alliberen energia i provoquen un terratrèmol. Els reajustaments posteriors poden generar aquestes noves sacsejades, que és el que anomenem rèpliques.
1: Gràcies, Nil. A casa nostra acaba d'acabar la manifestació pel dret a l'habitatge a Barcelona. 15.000 persones, segons el Sindicat de Llogateres, i 3.000, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat 48 hores després de la mort de la Mari Carmen, icona del moviment. Anem cap a Via Laietana, Mariona Martínez.
3: La manifestació sota el lema "El negoci de l'habitatge mata" ha sortit de la plaça Universitat cap a les 7 de la tarda i ha caminat per la Via Laietana fins davant la catedral de Barcelona. Allà la policia els barrava el pas. De moment, però, sembla que la marxa ha avançat sense incidents destacables. Els manifestants s'han concentrat davant la seu de Foment del Treball i han cridat proclames com "No tolerarem més desnonaments". En arribar també han fet un altre minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments.
1: El debat sobre l'habitatge, que arriba en plena precampanya electoral i en espera de com es configura l'espai de l'esquerra del PSOE, hi ha moviments. Aquest vespre, Ada Colau ha pressionat Gabriel Rufián perquè s'assumi a la plataforma de Front Ampli. Són declaracions a la Sexta.
4: Sí que és verdad que Gabriel Rufián ha sido una de las voces con más fuerza, ¿no?, defendiendo la idea de que en España tiene que haber una única propuesta de izquierdas que haga que no se pierda ni un solo voto, ¿no? Y ahí sí que yo le invitaría a ejercer la responsabilidad de cumplir con esa propuesta, con ese discurso.
1: Justament aquest diumenge acaba el termini perquè Rufián decideixi si vol ser el cap de llista d'Esquerra al Congrés. I acabem, Jaume, amb un apunt de trànsit i l'operació sortida pel cap de setmana del 12 d'octubre. Fins ara ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 280.000 vehicles, la meitat dels previstos fins demà a la tarda.
0: Doncs mira, jo t'oferiria una mica del cocteler de Friedrich.
1: Hola.
0: Et va bé o no?
1: Fantàstic.
0: Mira, quan passis per la redacció,
1: sí?
0: De part meva, digues que et donin el...
1: Quin?
0: Aquest,
1: el top 5.
0: L'original, el top 5, exacte.
1: Sí. Això, si l'agut no se l'ha acabat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, perquè... sí. N'hi ha un per encetar.
5: Quedava poc.
0: No, però n'hi havia un altre...
1: Déu-ne amb la panxa plena, ja, segur.
0: Sí. O sigui que tot teu. Fins ara.
1: Va, fins ara.
0: Ja sabeu que compartir moments amb els nostres és el que ens dona la vida. Per això no perdis els bons costums i gaudeix, com farà en Pep ara, amb cocteleo de Fruit Ràbic, un mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors. Descobreix els diferents còctels, l'original, amb gust de xili, mel i mostassa o formatge. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment. També el top 5 que tenim a la redacció. Ja els has tastat, segur que sí. No t'aguantis més les ganes i prova'ls, com farà ara en Pep Tormos a la redacció.
6: S'acaba el partit del Frecchi Granollers a la Lliga Sobal amb derrota per un gol de diferència, 34-33 a la pista del Ciudad Real. Per tant, és la primera derrota del Granollers a la Sobal. Havia guanyat els tres primers partits. També s'ha acabat el Mundial Femení d'Hockey Patins, l'Espanya 2, Portugal 1. Per tant, la selecció espanyola amb 7 catalanes es classifica per la final. I també s'acaba el partit de Cristiano Ronaldo, a l'Al-Nassr, el primer partit després de la polèmica amb la selecció portuguesa. 3-0 ha guanyat l'Al-Nassr contra l'Al-Diriyah. Ha marcat un gol Cristiano, per tant, arriba als 980 a 20, Solsona, a 20...
0: S'emociona l'Albert amb Cristiano, sí.
5: Ni els entrenaments, comptant els entrenaments, no han marcat.
6: Ja que en Portugal no sé si en podrà marcar gaires més.
0: No ho sembla, no.
6: Doncs va marcant. El d'avui, bé, l'ha celebrat molt, però bé, era un gol a l'àrea petita, sense oposició, sense porter. Per tant, bé, ells els va sumant, perquè és a només 20, d'arribar a aquests 1.000, que jo crec que el dia que arribi als 1.000 muntarà aquí la festa.
0: Sí,
6: de...
0: Vaja. Sí.
5: Però és que no retirarà fins que els aconsegueixi. Va,
0: I tant.
6: Ha de jugar a la 8a divisió de l'Aràbia Saudita i jugarà.
0: Sí. I el farà, perquè jugant a la Lliga d'Aràbia Saudita va sobrar, tot i aquests 41 anys, al portuguès. 4 per les 10. Al descans, recordo, l'Espanyol guanya 0-1 a Màlaga i el Barça més 5 al Palau contra els Alguiris. Ara tornem.
7: L'Espanyol juga a RAC1.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
11: Ja.
10: Sí?
11: És així.
10: De debò?
11: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
13: Concentrats i forts, i gens amunt!
7: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
14: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra, història castellera concentrada a la plaça Vella.
7: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
15: Carrega!
7: RAC1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L'Espanyol juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: A 2 minuts per les 10, l'Espanyol està guanyant 0-1 al camp del Màlega i al Palau Blaugrana, en últims segons del tercer quart. Dani.
16: En un dels millors moments de partit del Barça, màxima diferència ara mateix gràcies a la cistella de Josh Tibo, 65-55. És un més 10, 13 segons per al final, la pilota pels Alguiris per Saben Lee, ve Balanchunas a bloquejar-lo, defensant-lo Juan Núñez, que està completant molt bons minuts. 4 segons, 3 segons, segueix Saben Lee davant de Josh Nibon, el mismatch, el triple de Saben Lee, no hi anirà. Acaba el tercer quart en el millor moment del partit, en el millor moment del Barça. S'ho està passant bé el Palau Blaugrana. Més 10 per l'equip de Sekulić, 65 Barça, 55 Alguiris.
6: Sí, Brezola se les té amb l'àrbitre, però és una mica el que ha tirat el carro ara. Se li estan demanant calma. I aprofitant el que dèiem abans, que el Guiri sense base li costa molt organitzar els atacs. Saben Lee, el pobre noi, és un drama. Ell és l'ídol del...
16: Per dir-ho suau, això, una mica.
6: Sí, és que no pren una decisió bona, vota massa. És que és un jugador, Jaume, que és l'ídol del Larios, perquè el van fitxar, es va sortir, va fer fins i tot un rècord de l'Eurocup, van pagar diners per ell a Maccabi. El Maccabi ho va fer fora, el va tornar a fitxar el Larios. Com que el va tornar a fer bé, va pagar traspàs Olympiacos, però tampoc ho funciona allà. I és un noi que, tret d'aquell equip grec, no se'n surt. I ara està aquí Žalgiris, i des de l'inici del partit és que no pren una decisió bona i està fent que cada atac sigui més espès. Llavors, l'estoneta de Valenciunas, l'estoneta de Grigonis, té un altre, ho hem dit abans, una mica terrorista de bàsquet, que és Sterling Brown, que s'autoproclama millor tirador d'Europa, però està amb un 0-4.
17: Bé.
6: I després, a Mandani, si li agrada, ja podem comentar, perquè té una vida personal distreta amb la policia. I el Barça, aprofitant-ho, li falta continuïtat en aquest Barça, és veritat, però té Justin Robinson estones, Brizola estones, i es troba la manera de fer mal als Alguiris.
0: Per tant, és màxim avantatge, Aguilà?
16: Sí, més 10, 65 a 55 amb Tosan Ebuoma, amb un debut realment esperançador, optimista al 4 britànic del Barça, que ja se li pressuposaven bones coses i que les està demostrant.
6: En aquesta Eurolliga, l'Olympiacos guanyarà a un minut pel final, 84-65 contra Efes, per tant, se situarà a la part alta de la classificació. El Barça, si acaba lligant la victòria, se situaria segurament quart amb 3-1. encara queda evidentment tot el darrer quart. I més maco, més interessant, el Baskonia-Besiktas, 65-68, últims dos minuts del tercer.
0: Doncs la situació de moment controlada al Palau Blaugrana i a la Rosaleda, Màlaga 0, Espanyol 1, es prepara algun canvi a una i altra banda, Edu?
15: El Màlaga segur que no, perquè ja han sortit els 11 futbolistes. Deixa'm-los comptar ràpidament, jo crec que en són 11, no me n'he deixat cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, exacte. No hi ha canvis al Màlaga, l'Espanyol encara no ho sabem, però ja serà que no, però encara no han tret el cap a la gespa els futbolistes de Manolo González.
0: Per cert, que sapigueu que ens han repetit l'imatge VAR del fora de joc d'aquella falta que ha llançat el Màlaga als instants finals de la primera part. I és que ara ens ensenyaven una empenta de Riedel amb les dues mans a l'esquena d'un rematador que el VAR dedueixo que interpreta penal. La veritat és que és una empenta que es veu molt, molt cridanera. Ara, si per això xiulen penal, em podien xiular 10 a cada partit, no Solsona?
5: Sí, però ho han revisat i primer han vist que era fora de
0: joc. Sí, però sí. Si se l'han mirat vol dir que pel VAR era penal.
5: Sí, sí, l'empenta... A veure, no és una empenta molt, molt forta.
0: No,
5: però...
6: Però es veu.
5: Però sí. Es veu tant... Sí. Que sembla que sigui més forta del que és, però per sort estaven fora de joc, si no jo crec que no. Hagués xiulat penal, eh?
0: Sí, sí. Com a mínim haguessin avisat l'àrbitre, després no sé què hagués decidit Hernández mai. So, vinga, que això és a punt d'arrencar, Edu.
15: Sense canvis, efectivament, a l'Espanyol, tampoc al Màlaga, els mateixos 22 que han començat i han acabat la primera part. El Màlaga ha fet en fals el servei de centre, perquè diu el jugador del Màlaga que s'ha encarregat de posar-lo, Dani Lorenzo, que els jugadors de l'Espanyol s'han avançat a l'hora de creuar el camp. Ara, Hernández Maeso xiula i comença la segona part a la Rosaleda amb el 0-1, victòria de moment de l'Espanyol, amb el gol de Brian Zaragoza. Juga el conjunt andalús en passada amb la cama esquerra de Chupé, que busca l'atac dret del Màlaga. Compte que el mateix Chupé vol fer la centrada i Riedel hi arriba abans que Fortuño per enviar corna. Demanava disculpes Riedel, perquè jo crec que la pilota hi arriba a Fortuño. No és corna, és banda.
0: Mai tant. Allò del porter aquesta.
15: Sí, ha demanat disculpes a l'alemany. Banda pel Màlaga, que busca la jugada per la dreta. Puga la passada va enrere cap a la Rubia, que vol fer la centrada. Fortuño. El camí havia caigut Joaquín en lluita amb Omar. Pilota llarga de Fortuño. Ara qui va per terra és Dolan. L'àrbitre marca falta sobre l'anglès. Serà pilota per l'Espanyol al seu camp. Serà des del perfil dret. Ara hi ha gent acomodant-se. Ha anat al bar, hi ha hagut cua al bar, clar.
0: Clar. Molt d'entrepà, no, el descans, Edu, com deies?
15: Sí, molt, molt, molt, molt, molt. És que aquesta ciutat havia de ser mundialista l'any 30, 2030, i no ho serà. Hi havia obres de, no només de l'estadi, evidentment, sinó reurbanització de la ciutat, que sí que s'acabaran fent, però bastant més tard. Compte que ataca el Màlaga, Chupé, vol marxar de Cabrera, que posa les mans, demanen penal, l'àrbitre diu que no, i compte perquè el contraatac de l'Espanyol està servit per la dreta. Javi Hernández cavalca, creuant la línia de mitjos, s'ofereix Roberto a l'espai, també Dolan a la dreta, la pilota va per l'anglès, encara Dolan a l'interior de l'àrea, vol fer la bicicleta, encara Dolan, xuta amb l'esquerra, res, contra un defensa. Se l'ha jugat Cabrera, eh?
0: Sí, sí, sí, se l'ha jugat, estic d'acord.
5: És que els defensors tenen molta, molta mania de...
15: Tenen la mà molt llarga, Dani.
5: El...
15: Tenen la mà molt llarga, alguns defensors.
5: Sí, sí, sí, no, no, i com estan acostumats a fer això i no hi ha... No.
0: Per mi, entre aquesta i la de Riedel, no hi ha diferència. Ja. Per mi és tan penal l'una com l'altra.
6: Aquesta acció, la fa el davanter contra el defensa i és falta.
15: Sí. Sí. Ha empantat Cabrera, sí, perquè sí. La gent se situï, el que no està veient, ha empantat el jugador del Màlaga, Chupé, quan ja... És veritat que era cap a la línia de fons, però jo crec que el superava.
0: Sí.
15: I ha empantat amb la força justa perquè la jugada fos estigués en el llindar i l'àrbitre ha decidit no assenyalar penal.
0: Sí, i aquesta, si l'àrbitre no el xiula, el VAR li costa molt entrar.
15: Dona indicacions Manolo González, camí del 3 de la segona, 0-1. Mal el gol de Brian Zaragoza. Al minut 13 del primer temps, mala passada de Pol Lozano. Recupera el Màlaga, que vol córrer. Ja a terreny de l'Espanyol. És la Rubia, a la dreta, a l'esquerra, amb Joaquín, que vol superar Omar. Encara Joaquín es va centrant, és a la frontal, continua Joaquín. rebrà Xupe. Vol provar el xut-xupe. Fortuny en dos temps atrapant a baix.
5: Bueno, de moment, Fortuño, totes les pilotes que li estan xutant, doncs les està blocant, està segur, inclús aquella de la Rúbia, que era la més clara. Les sortides, pilotes centrades, en principi, molta seguretat. Bé, de moment, bon debut.
0: Missatge per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Roma Auto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient, vol dir que és menys consum. Si és més potent, vol dir que té més cavalls. Qashqai a Roma Auto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Més, el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Roma Auto!
15: Mala passada ara de Kingsley Hartman per intentar arribar a Brian Zaragoza. El Màlaga recuperava al mig del camp. Ara qui la guanya és Edu Expósito, com Tarridel, que vol jugar en una bona acció per donar sortida a l'atac de l'Espanya. El Javi cap a Dolan, el doble Omar, encara Dolan, la dona per Omar, la centrada d'Omar, la talla de defensa del Màlaga, li queda Edu, el xut fora. Oh, quina llàstima, era franca la rematada d'Edu al balcó, eh? Era franca, arribava una pilota botant, però una pilota que era... Mare meva, era... Era un trosset de cel, eh? Era un trosset de cel, aquesta pilota que li caia Edu Expósito al balcó, però no ha sabut gestionar-la bé, Dani, perquè un bon colpejador com ell, enviar-la fora és que alguna cosa ha fallat en l'execució.
5: Aquesta és de les clàssiques pilotes que tens tota la banda... És que ha xutat amb l'interior del peu.
0: Sí, sí, estic d'acord que
15: s'equivoca. I era d'empenya, no?
0: Sí.
6: Potser no ha acabat de deixar que baixés del tot, no?
15: Sí, la jugada volia una mica d'empenya.
5: Sí. Aquestes són les que vols als entrenaments. Sí. Aquesta cau allí i dius, bo, ara el porter ni la veurà.
0: Quin canyardo.
5: Quin canyardo, tu.
6: A l'escaire.
15: Era claríssima, eh?
0: Sí, sí.
15: Era molt clara.
0: Llàstima.
15: Mira, el mateix Eduard intervé per recuperar una pilota en la pressió del Màlaga. En la pressió en l'acció del Màlaga. La té Dolan. S'espera, Dolan es frena perquè no tenia prou companys per davant de la pilota. L'Espanyol, que sembla haver començat amb bon to. Aquesta... segona meitat, Fortuño rep la pilota per donar-la entre línies a Medu. Compte, la passada d'Edu sobre Riedel és molt curta, demana falta el jugador del Màlaga que va a la pressió. L'àrbitre diu que no hi ha res. Juga l'Espanyol sortint des de la cuina.
0: El Palau Comte, que s'ajusta al partit, Aguilar.
16: El parcial és horrorós, favorable als Alguiris, 69-68, manava de 10 al Barça, ara és parcial de 0-9, li hauran pujat un punt en revisió als Alguiris per situar-se tan sols un punt, 6-53 per al final. Semblava que tenia control del partit al Barça, amb atac amb més 10, ha fallat i des de llavors no para de notar els Alguiris, se situa a tan sols un punt, obligat Sekulić a demanar temps mort.
6: Sí, s'ha tornat encallant al 5-5 i en atac Grigonis de base, encara que no ho sigui, l'ex del Manresa està posant una mica d'ordre i ha aparegut Carson Edwards, que és aquest gran talent ofensiu, que és el que està generant tot el joc en atac.
16: Atacant Justin Robinson una altra vegada, enrevessat en el 5-5, 10 segons de possessió, ha de ser des de la qualitat individual el triple de Justin. És molt bo Robinson, triple per desllorigar l'atac blaugrana, 72-68, més 4, 6 i mig per al final.
0: Edu,
15: aquí som el 7 de la segona, amb 0-1 per l'Espanyol i pilota pel conjunt blanc i blau. Cabrera davant la pressió de Xupe, fa la passada al mig amb Roberto, vol controlar d'esquenes a porteria i no és fàcil, aguanta bé Roberto amb Hartman, pilota llarga de Hartman buscant Brian Zaragoza a l'esquena del lateral, podrà arribar-hi Brian. L'àrbitre diu que li ha marxat la pilota i és banda pel Màlaga a la seva zona defensiva dreta. Aprofito per veure els jugadors que s'estan escalfant de l'Espanyol en aquella zona. Hi ha Pere, hi ha Urco, hi ha Cala i hi ha Marcos.
0: I Puado no, eh?
15: I Puado
0: l'hem vist a la banqueta, no, t'ho confirmo.
15: Sí, no, de moment no. Ara s'hi suma Derkusic, el bo d'en Bania, que ha jugat amb la seva selecció eslovènia. És un dels tres jugadors de l'Espanyol que ha marxat en aquest compromís de seleccions, juntament amb Roberto, amb l'absoluta espanyola, i amb Javi Hernández, amb la sub-21 espanyola. Compte que ataca el Màlaga i va la Rúbia a la frontal. La passada, última passada, no li ha sortit bé, talla en Pol, però compte que el Màlaga la pressiona encara a la frontal blanquiblava, se la treu bé de sobre Dolan. Dolan amb Edu Expósito, aquest amb Brian Zaragoza distribuint en l'acció d'atac amb Omar. Omar, que posa el cap per prolongar amb Roberto. S'està barallant Roberto amb Recio. Guanya la pilota el jugador del Màlaga. Finalment és banda per ells. A la zona ampla, superat el 8, segona part.
5: No està escalfant, Hinojo?
15: A veure, deixa'm veure. No.
5: No?
15: Jo diria que no. A veure, Urco, Pere, Marcos, Derkusic i Cala.
0: Et fa patir aquest duel en la rúbia de Harman, eh?
5: Sí, perquè Harman, aviam, la idea de Manolo avui és que els quatre defensors, els dos laterals, no s'incorporin si no tenen un espai molt clar per poder pujar. Estan mantenint la seva posició per defensar millor. Harman.
15: Compte, Dani, que ataca el Màlaga. Pugues planta el cor de l'àrea. Per sort l'han frenat de primeres, però encara es viu l'atac. El xut fora. Ha acabat xutant Rafa Rodríguez el primer pal directament a fora. Digues, Dani.
5: No, que els laterals no pugen. Harman, una de les seves condicions, almenys el que hem pogut veure, és un jugador que s'incorpora a l'atac i després fa bones centrades i arriba, li agrada arribar fins a la línia de fons. Avui no ho ha provat i està patint amb la Rúbia. També s'ha de dir que la Rúbia segurament és el jugador més desequilibrant que tenen davant, que té el Màlaga, no? Però potser un canvi aquí, no sé, veurem quines peces mou Manolo, eh?
15: Està discutint el Hernández Maeso, l'àrbitre en Puga, que s'estava queixant d'alguna cosa. Hernández Maeso obre els braços com demanant-li explicacions i no sé què m'estàs protestant. Banda per l'Espanyol, clavat al 10 de la segona part. Hartman, teva meva amb Brian Zaragoza, la torna a tenir el neerlandès, la dona per Cabrera, enrere l'uruguaià, el capità blanquiblau amb Fortuño, que surt de la seva àrea per controlar amb la cama dreta i distribuir llarg amb la cama esquerra. Aquesta pilota arribarà a ningú perquè Roberto era molt lluny. Se la queda Calero pel Màlaga. Intenten sortir des del perfil esquerre amb pilotada de Recio. Compte que prolonguen. Es pot quedar sol Xupe. Xupe fa la centrada. Fora de joc. No valia.
0: Ui.
15: No valia. No valia perquè havia prolongat bé.
0: Fora de joc. Molt clar.
15: Pablo Martínez i Xupe havia caigut en fora.
0: A la jugada anterior, Edu, Puga demanava que l'àrbitre comencés a comptar pel fora de... pel 5 segons que té pel fora de banda, perquè això els àrbitres s'han de posar d'acord, perquè jo he vist àrbitres que si un jugador arriba per fer el servei, comencen a comptar. I Hernández Maeso, per exemple, fins que el jugador de l'Espanyol ha fet tot el que havia de fer i no s'ha col·locat, no ha començat a comptar. Home, ens hem de posar d'acord aquí, perquè clar, si no serveix per perdre temps, això.
15: Escolta,
0: per guanyar temps.
15: Prepara el primer canvi l'Espanyol. Entrarà Urco. Sí. I m'ha semblat veure
5: que marxarà Javi Hernández.
15: Sí, m'ha semblat veure que marxarà Javi Hernández en la prova que ha fet de la pissarra el quart àrbitre.
5: Perquè posarà Edu Espósito, l'avançarà, i posarà Urco amb Pol Lozano, no? És el que crec que...
15: Té tota la pinta, sí. Canvia l'Espanyol. Urco, confirmat. Entra Urco, marxa Javi Hernández. Això en què... Clar, tu demanaves Cala en aquesta posició, Dani, a la primera
5: Cala,
15: part.
5: Cala o Edu Espósito, després també he comentat.
0: Algun bon peu, no?
5: Sí, perquè aquesta posició, ells, el Màlaga no tanca bé, i quan li arriba la pilota amb aquest jugador que està en aquesta posició, es pot donar la volta, li pot donar continuïtat, i si tens bon peu o bona passada, pots fer una bona passada, a Roberto, a Brian o a Dolan si estan per dins, o al mateix temps pots finalitzar tu. Jo això ho veia bastant clar la primera part. Ara ha posat Edu Espósito, pues, perfecte, veurem si pot aprofitar això.
0: 0-1 guanya l'Espanyol, compta el Palau, que es posa per davant els Alguiris.
16: Amb un triple dels lituans, 4-30 per al final, i a més comencen a cantar la pastilla visitant, que és la que escolteu ara mateix, segueix sense haver-hi un ambient com els d'abans. El Palau Blaugrana, avui poc més de 4.000 persones atacant el Barça en sortida de temps mort, un altre triple a Justin. No, ara no hi va, i el rebot és per ells. Pinten magres ara mateix, la sensació no és bona.
6: Fallat els dos últims tirs Justin Robinson, però tornem a la solució individual, i aquests atacs 5 contra 5 que tant li estan costant al Barça.
16: Atacant els Alguiris per ampliar avantatge, falta, anirà a la línia de tir lliure Sabenlí, que ara sí està trobant forats. 4-0-8 per al final, 72 Barça, 74 Alguiris.
0: Edu.
15: 13 clavats, segona part, a la Rosaleda, Màlaga 0, Espanyol 1. Brian Zaragoza, l'autor del gol, Urco, que toca la seva primera pilota des que acaba d'entrar al terreny de joc. Enrere amb Hartmann, cap a Cabrera. Toca amb calma a l'equip de Manolo González perquè la pressió del Màlaga és tímida. Cabrera aixeca el cap. Aviam qui s'ofereix. En curt, Edu. Enrere, Edu, sobre Riedel, que li tornarà la pilota a Edu. Veuen a la dreta, ve la sortida d'Omar en home lliure. Omar torna a insistir pel mig. Riedel.
5: Ells han tingut ara una arribada, eh?
15: Sí, en un xut bona, tapat Hartmann directament a corna. Ara Edu Expósito, que intentava sortir pel mig. S'associa amb Cabrera, l'Espanyol troba espai per l'esquerra. Ja sona terreny del Màlaga, Brian. La ve a buscar Pol Lozano. En curt, Edu Expósito. Compte que hi ha espai entre línies. Edu a l'esquerra amb Hartmann. Hartmann amb Brian, Brian amb Hartmann. Triangula l'Espanyol en el seu perfil esquerre. Mala passada d'Edu. Tallarà el Màlaga, tallarà Xupe. Compte que vol llançar en llarg. Omar perd la pilota de vista. Omar amb Joaquín. Aguanta la pilota Joaquín. Aguanta l'embestida. Omar, que fa falta i targeta. Doncs Omar ha fet el que podia fer un cop havia comès l'errada de perdre el perfil de la jugada.
5: Ui, home.
15: Serà falta pel Màlaga, encara lluny de l'àrea de Fortuño.
0: Sí, sí, ben feta.
5: No té el partit controlat l'Espanyol, eh?
15: No, ni de bon tros. Ni de bon tros. Ha estat una llàstima que no haguessin entrat cap de les dues clares que hi ha hagut després del 0-1.
5: Sí.
15: El toc amb l'esparo de Roberto, que era un golaç, que ha anat de mil·límetres, i la doble oportunitat de després de Roberto i Javi Hernández. Perquè si haguessis fet el segon, jo crec que hagués estat molta muntanya ja pel Màlaga. Que bé, si el fas, que encara evidentment ets a temps, jo crec que serà molta muntanya. Per tant, encara l'Espanyol encara és a temps. Aviam, que aprovarà el xut Recio. Directe a porteria, el travesser.
0: Ui,
15: quina gardela. Quina gardela. Ha estat Pablo, perdono Recio, ha estat Pablo Martínez. Quina gardela el travesser. Boh. Quin xut que anava com un míssil directe a porteria. Fortuño s'ha estirat, però no hi ha arribat. I per sort la pilota s'ha estavellat al travesser. Boh.
0: Però era molt lluny, eh?
15: Molt, molt.
0: Quin xut.
17: Una potència, com ha fet un... Com... Increïble. Semblava que girava durant la trajectòria.
15: Oh. Era folla seca, no, una mica?
0: Sí, sí, sí. Això ni verde, eh?
5: No, sona? M'ha vingut al cap fa un momentet, eh? I si marca gol d'aquí... No, m'ha semblat un cacau d'aquest de la gent.
0: Sí, d'aquest perfil, sí.
17: Sí, una mica el Cristiano de les èpoques... Sí, que ara marcava alguna falta.
0: Sí, sí.
5: Vull veure la repetició.
15: Ui! Compte la pèrdua de Pol Lozano. Ataca el Màlaga a l'interior de l'àrea. No li feu penal, que vol fer la jugada per la dreta. És corna. Fé la jugada per la dreta Dani Lorenzo. Demana falta l'Espanyol en l'anterior acció. Prepara triple canvi al Màlaga. Mala meva, triple canvi.
5: Sí, sí.
15: Es preparen. Un és Dotor. L'altre és Niño, Adrián Niño. I el tercer és Asnú. Aviam, primer hi haurà el corna, jo crec.
0: Quin xut, eh?
17: Aquesta falta,
15: ah, mira, han revisat el corna i han vist que no ho era.
0: Ah, mira.
15: Per tant, pilota de porteria per l'Espanyol.
17: Sí, va a les caires, que no hi ha cap porter de la Lliga que la pot aturar. És que...
15: Mira, Niño entra per Rafa Rodríguez. Asnú entra per Puga.
5: I Dotor amb algú del mig del camp.
15: I Dotor per Joaquín.
0: Doncs mira, canvis cantats, ara els comentem. 16 de la segona, 0-1 guanya l'Espanyol al Palau. Partit igualat, Dani.
16: 76-76, parcial de 4-0. Empat al Barça, 2-48 per al final, però perd una peça que estava sent important, la d'Oleg Balcerowski, sancionat per 5 faltes entre Josh Nivo a la línia de tir lliure. Els Alguiris, crec que és... Fa l'efecte que és Tubelis?
17: Sí, Tubelis.
16: Tubelis, sí. El primer de Tubelis, la nota.
17: Altre jugador... molt ample.
16: Sí,
17: un
16: sí.
17: Altre quadrat com Carson Edwards.
16: I que ha sonat molt per marcats alts aquest estiu.
17: Sí, perquè és molt bon jugador.
16: Sí. S'ha quedat als Alguiris amb aquesta bona plantilla que té. Anota el primer tir lliure a Tubelis. El segon tir lliure de la 10 esquerrà dels Alguiris. El falla, el rebot és per ells. El rebot és per ells. Espera't la va bona que posa Brizuela. Atacarà Carson Edwards. Segueix el dorsal 3 dels Alguiris amb la pilota. Edwards, penetració d'Edwards cap a fora. Aquest faria mal, el triple que vola. Quin triplàs, la mare que em va matricular.
17: Grigonis, altre cop.
16: Triplàs de Grigonis per situar el més 4. Carai, tu, 2.5 per al final. 76 Barça, 80 Alguiris.
0: Ara tornem per explicar el final del partit. A la Rosaleda, pilota pel Màlaga, Edu.
17: Sí, aquí en són 18 de la segona. La passada no l'ha caçat Snu. Li ha marxat per la banda i serà, per tant, pilota per l'Espanyol, que produeix ben poc en pilota, Dani, en aquest segon temps.
5: Sí, sí, sí. Jo ja estava pensant ara que algun canvi més haurà de fer Manolo, perquè ells estan dominant, tenen més el control que nosaltres. És veritat que ells van a la desesperada. Pots aprofitar aquesta situació, però no tinc clar la posició d'Edu Espósito. Clar, si tu tens a Urco i a Pol Lozano, doncs tampoc et filtren moltes pilotes als mitja punta, i no sé si Edu Espósito, per la manera de veure el seu futbol, doncs retrasa una mica aquesta posició i queda orfe ahir la mitja punta i no arriben les pilotes en claretat. Per això, doncs, jo crec que no tardarà molt Manolo en fer algun canvi.
0: 0-1 guanya l'Espanyol, un triple per banda al Palau, més 4 pels Alguiris, Dani.
16: De Carson Edwards, ara el triple dels Alguiris, 1-47 per al final, servirà Darío Brizuela, el Barça jugant amb Robinson, Brizuela, Martin, Ebuoma i Josh Nivo, servirà el Vitorià, el Donostiarra, perdó, Robinson amb la pilota, bloquejat per Josh Nivo, segueix Justin Robinson cap a Brizuela, a la cantonada Martin, som-hi, Tairis, has de fer alguna cosa, Rey, la té Brizuela, bloquejat per Nivo, se li acaba el temps al Barça, el triple de la Mamba, no, el rebot és per ells, i el Barça que perd de 4, 1.5 per al final, en possessió pels Alguiris.
17: Ui, demana penal al Màlaga, l'àrbitre diu que no. Cabrera sobre la Rubia, pot ser?
5: No, és el jugador, sí, que topa amb Cabrera. Va, posa la cama.
18: Havia perdut la pilota.
0: Sí, ja. Sí. Estic d'acord amb Solsona, vaja. Ja ens diràs, però jo crec que el VAR no ha d'entrar en aquesta jugada. Aguilar.
16: Anota els Alguiris. Anota Edgar Solanovas. Més 6 per als Alguiris. A 1-10 per al final. Ho atura Alexander Sekulic, perquè el Barça ara mateix té molt coll amunt al partit. Minut i 10, 79 Barça, 85 Alguiris.
0: Com s'han noagat aquest últim quart, Colo?
17: Sí, sobretot a nivell defensiu. El Barça, que estava fent, ho hem destacat, una molt bona feina. 7 i 9 punts en només 5 minuts. Va acabar d'encaixar-ne els 30. A partir d'aquest factor desequilibrant que és Carson Edwards. Quan troba el to, ja no és que noti, sinó que amb aquesta velocitat va creant opcions pels companys, que a més han estat encertats. En aquest tram final estan en Valenciunes a la banqueta i no ho estan notant, al revés, estan jugant millor amb 5 baixets que no pas quan tenien l'ex-NBA, i el Barça, que sí, s'ha complicat el partit del tot.
0: Més 6 i quan queda, Dani?
16: Un minut i 10.
0: Avisa'ns quan es reprengui. Arriba la tardor, eh? Temps de bolets, escapades i carretera. Ves a Roma Coruma, que et faran venir ganes de conduir de nou a Mataró, Sabadell. Tens molt més a prop el nou Mazda CX-5, un SUV que entra pels ulls amb un disseny espectacular, molt d'espai i tota l'actitud Mazda perquè cada escapada sigui una experiència. Vine a descobrir-lo a Roma Coruma, Mataró o Sabadell. I recorda, Mazda CX-5, només a Roma Coruma. Es reprèn?
16: Es reprèn, sí. Sortint de temps mort, amb Panther a pista, Nebo, Ebuoma, Martin i Darío Brizuela, és a dir, està jugant sense, sí, cap base.
17: Justin Robinson, que era el millor amb 20 punts, però els últims atacs no estan bé, i a veure si es connecta Panther, que avui està amb 3 de 9, creiem aquesta defensa Butkevicius, que és més alt, més ample i es mou molt bé.
16: Brizuela amb Josh Nebo, Brizuela una altra vegada, Tairis Martin amb la pilota, hauria de ser desequilibrant, la té Ebuoma, tossen Ebuoma cap a Kevin Panther. Panther, la penetració de Kevin, som-hi, Kevin, anota Kevin Panther. A 4 se situa el Barça, 58.4 per al final. Atacant Grigonis, pujant la pilota al lituà, defensat per Kevin Panther. Ulanova es preparat per rebre també Dustin Sleva. La pilota que toca Kevin Panther és una altra vegada pista defensiva. Carson Edwards, aquest és el perillós. El bloqueja Sleva, Edwards, la penetració d'Edwards, cantonada, 7 segons de possessió, falta.
17: Sí, li treu la falta, error de Tairis Martin. Perquè no és perillós en el triple, no s'amenaça, no buscarà cistella i li regala els dos tirs lliures.
0: Aprofito la falta, n'ha tingut una Roberto, Edu, valia, eh?
18: Sí, la primera de l'Espanyol a la segona part, passada d'Edu Expósito, que Roberto ha enviat al cos d'Herrero. Compte que ataca el Màlaga, providencial Urco per treure aquesta pilota de l'àrea de l'Espanyol. Encara hi són, Roberto a banda, superat l'equador del segon temps, pressiona i mossega el conjunt andalús. L'Espanyol es defensa com pot amb el 0-1.
0: Hi ha jugador eliminat al Barça i els tirs lliures, Dani.
16: Butkevicio serà qui anirà a la línia de tir lliure. Ha marxat Tosan Ebuoma. El primer dels 51 de Salguiris la nota, 81-86, més 5 per l'equip lituà, 40.8 per al final del partit. El segon tir lliure de Butkevicius, l'àrbitre donant instruccions als jugadors que no entren abans d'hora. Va, noi, per l'amor de Déu!
0: Ja l'han fet embranyar, Solsona.
5: Ostres, tu, com estàs, Dani?
16: El segon de Butkevicius el falla, però el cop de dits d'Esleva, aquesta val per 3. 81-88, el Barça, que ha llevat de miracle, perdrà aquest partit. 34 segons, falta sobre Kevin Panther. Quins últims minuts, Albert? Quins últims minuts?
17: Sí. L'arrencada de quart horrorosa, semblava que recuperaves, i ara és un desgavell.
0: Sí, sí, s'han fos els ploms totalment.
17: 33 punts encaixats.
16: Ha encaixat 20 punts en 5 minuts. La gent del Palau marxa, va.
0: Sí, sí.
16: Servirà... Ja, sí, però en general és l'ambient, Jaume. Ja, és l'ambient. Han desenganxat la gent d'aquest esport, així t'ho dic. Josh Nivo, amb Kevin Panther. Panther, bloquejat per Nivo, es queda sense vot. Panther perd la pilota al Barça. 27.6 per al final, el Barça perdrà, 81 Barça, 88 Zalgiris.
0: Ara tornem per cantar al final, però serà la segona derrota del Barça en 4 jornades a l'Eurolliga. La Rosaleda guanya l'Espanyol 0-1, Edu.
18: El 24 i mig, pràcticament d'aquest segon temps, l'Espanyol que prepara un canvi, entrarà Cala. Jo crec que està cantat que serà Edu qui marxarà, i jo crec que ja va molt tard, Manolo, amb el canvi, perquè Edu ja fa minuts i minuts que no contribueix, no pot contribuir a la pressió, perquè físicament no hi arriba, i tampoc pot... clar, l'Espanyol no està tenint la pilota, llavors tampoc està apareixent Edu Expósito. Aviam.
5: I algun i Roberto l'hauria de canviar per Marcos Fernández.
0: I a mi Brian amb la targeta no el té del tot tranquil, tampoc, eh?
5: Sí, i un de banda, no sé si Dolan o Brian, pot ser Brian perquè tampoc està intervenint, i posar, no sé si Pere Milla o qui sigui, però l'Espanyol no... Aviam, pot guanyar el partit, que jo crec que guanyarà, però no està millorant els partits que ha jugat anteriorment.
18: No, ara s'estan escalfant Pere Milla, Moscardo, Marcos Fernández, Hinojo i Derkusic.
0: Ves tu pensant, Solsona, s'acaba el partit al Palau.
16: 81-88, marxa de la llotja, per cert, Joan Laporta, el president que avui dirigia, presidia aquest partit, se'n va amoïnat. Alexander Sekulic, camí de vestidors, encara queda molta feina per fer. Final al Palau Blaugrana, perd el Barça 81, Barça 88, Zalgiris Kaunas.
0: Amb què quedes, Colo?
17: Doncs amb la primera part i amb aquests minuts que hem vist de bon treball defensiu i d'implicació de jugadors en atac. Però després s'han tornat els problemes que ja sabem que hi ha en aquest inici de temporada, de defenses llargues que costa fer-les i del 5 contra 5 en atac, que és molt, molt espès, i via sistema no es troben avantatges, s'acaba la resolució individual. Al final, derrota que fa mal, perquè començaves tota la sèrie de partits a casa, i aquest és dels que, tal com anava el partit, comptaven amb victòria.
0: Compte, diumenge a les 7, Barça-València, al Palau, a l'ACB, i dimarts a 2:15, coincidint amb el Galatasaray Barça de Champions, Barça-Maccabi de Tel Aviv. De fet, ja... Barça-Maccabi, Barça-Olimpiakos, dimarts-divendres, la setmana que ve al Palau. Aguilar.
16: I diumenge a l'Olímpic, contra la Penya.
17: Compte amb l'entrada al Palau del partit que coincideix amb el Barça Futbol.
0: Sí, sí.
17: Perquè, clar,
16: sí, sí, sí. Si la pastilla visita en plena...
17: Avui queden 4.000, has dit?
0: Sí, sí.
16: 4.400.
17: I contra 2.000 la Corunya, que ara bé no es va passar a 3.000.
0: El debat de... Vaja, jo no diria que s'han de... desenganxat de l'esport, sinó s'han desenganxat de la secció.
16: Sí, sí, sí.
0: I de com s'està gestionant. Però és un debat per un altre dia. Aguilar, Colo, fins la propera, gràcies.
17: Fins ara.
0: Fins ara. Què passa a la Rosaleda?
18: Doncs que marxa Brian Zaragoza, que Manolo ha vist més el que deies tu, Jaume, que el que deia jo, i que Brian deixa el seu lloc a Cala. És el segon canvi a l'Espanyol, jo insisteixo. Jo crec que ja fa bastants minuts que Edu Expósito hauria d'haver deixat el terreny de joc. Però bé, perquè és que el físic no li dona per més.
15: ara mateix.
0: Què et sembla, Solsona?
5: Jo hagués fet una altra cosa, però una vegada més jo estic aquí dalt i l'Edu també, i nosaltres estem aquí i ho veiem d'una altra manera.
15: Tu què haguessis fet, Dani?
5: Jo hagués tret a Edu Espósito i hagués tret al Brian Zaragoza, els dos, però hagués posat a Calatrava a la mitja punta i Pere Milla l'hagués posat més en banda.
15: Puado no s'escalfa, per cert, eh? Allà que hi juga el Màlaga per la dreta. 28, segona part, 0-1. L'Espanyol, sense que el Màlaga en tingui cap de clara, l'Espanyol sí. Està patint. L'Espanyol està patint. L'Espanyol està traient aigua de la barca.
17: Sí, la sensació que en qualsevol acció et poden empatar.
15: Sí, i la sensació que efectivament es confirma, et poden empatar igualment, però que estàs jugant contra l'equip menys golejador de la Lliga. Perquè a ells els costa molt l'última acció. Ara mira, per exemple, ataquen, compta la pilota dividida, se l'ha jugat molt amb Pol aquí i per sort ha aconseguit treure la pilota. Veus, ara l'Espanyol recupera i a Medo Expósito no pot treure el contraatac. Pot treure el contraatac. Ui, que bé, ho feia ara Cala, se'n va per la banda directament pel Màlaga, que prepara un altre canvi, entrarà Izan Merino.
0: És que l'Espanyol a la segona part, corregiu-me, la d'Edu Espósito i la de Roberto. Són dues accions d'atac perilloses,
17: sí.
0: No?
17: Sí, un xut entre els tres pals.
5: I no ha canviat Dolan de posició amb Calatrava?
15: Sí, Dolan a l'esquerra, Calatrava a la dreta. Ara el Màlaga fa el canvi i entra Izan en el lloc de Calero. Izan se situa a l'eix de la defensa. Falta ara Durco sobre Rafita, que des que ha entrat Snu al terreny de joc està ocupant el lateral dret. Rafita és dretà, ja diem. Aviam, picarà la falta al Màlaga a la zona de l'interior dret, terreny de l'Espanyol. Es prepara Pablo Martínez.
5: No crec que xuti ara.
15: No, a penjar.
0: No.
15: Jugada assajada. I va Pablo, la treu amb el cap Riedel, molt bé, ara l'alemany, se la queda Urco, no et compliquis la vida, pilotada llarga d'Urco, directament als dominis d'Alfonso Herrero, del porter del Màlaga, i així entrarem en l'últim quart d'hora de temps reglamentari. Però en aquest partit que us explica RAC1 des de la Rosaleda, Màlaga 0, Espanyol 1.
5: Però molt millor el Màlaga aquesta segona part,
15: sí.
5: Amb idea de futbol, amb passes curts, amb llargs...
15: Ja, ara... Que bé ho ha fet Roberto, que bé treballa Roberto. És que fins i tot en un dia en què no brilla, quan aporta coses, el tio es mata a treballar. Ha recuperat una pilota que després Edu Espósito no ha sabut fer bona.
0: Sí, se li ha fet de nit, eh? El nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid i 100% hybrid. Elèctrica, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
17: Però tot i aquest perill que dius, Solsona, que té aquesta sensació al Màlaga, 0-18 d'expected goals a la segona part, és a dir... És una sensació, però que no es tradueix en pràcticament res. Un 0-40 en tot el partit.
0: La sort és aquesta.
15: Albert, els dos acostaments que ha tingut l'Espanyol, perquè per mi no, el que ha tingut l'Espanyol a la segona part, la d'Edu Espósito, era clara, era bona. Era bona, però no clara. I la de Roberto igual. Per mi són més clares que qualsevol de les que hagi tingut el Màlaga, però la sensació de que ronda en la teva àrea és molt perillosa, més enllà de la que han tingut, que és claríssima, del travesser de Pablo Martínez. Compte, ara es pot tornar a repetir, eh? Té una falta molt més propera, centrada Pablo Martínez al 31 de la segona.
0: Perill
15: màxim. Falta pel Màlaga.
5: Està massa a prop, no li va bé.
15: I va Pablo al xot, Fortuño. Anava centrada. Per cert, veig a Brian Zaragoza a la banqueta amb gel al genoll esquerre.
0: No fotem, eh?
15: Preguntarem. A veure, criden per entrar a l'Espanyol. Marcos. Que no sigui triple canvi, eh?
5: Sí. Hinojo.
15: Uf. Edu Espósito torna a perdre la pilota. No, de veritat. De veritat que és que hi fotré la banya aquí, eh? Hi fotré la banya perquè és que hi em faré pesat. Fa molts minuts que requereix aquest canvi. Molts minuts.
0: Sí.
15: Es preparen Pere, Marcos... I juraria que és Moscardo. No, Hinojo. Allà, que ataca el Màlaga.
0: Sona.
15: Distribució a la dreta. Rafita, la baixa per Dotor. Dotor la vol posar dins. El control, habilita en Rafita. Hartman. La pilota queda morta a l'interior de l'àrea. Compte amb les cames. Compte, no feu penal. La dona enrere la Rubia pel xut directament a fora de Pablo Martínez. Bé.
5: Hosti. Arriben, eh? És que ells arriben amb zona perillosa. Passa que l'Espanyol està tancat i hi ha molts jugadors a prop d'on hi ha els jugadors del Màlaga i no els hi permeten que puguin fer o acabar la jugada amb claretat, però que arriben en una zona que si els hi surt bé la jugada et poden marcar. Això està claríssim, perquè aquesta segona part, la possessió, Albert, deu ser clara, no?
17: Mira, d'aquesta segona part és un 61% del Màlaga.
18: Ara compta que forçarà un servei davant de Xupe en la lluita amb Cabrera. És valent el triple canvi de l'Espanyol, eh? Jo fa estona que el demano i encara estan donant indicacions.

0: a Pere, a Hinojo i a Marcos. Aviam, que té la pilota al Màlaga. Tenia per l'esquerra. És Dani Lorenzo. L'havia buscat Dotor. Dotor amb Izan Merino, encara camp propi. Aixeca el cap Izan. Izan, la dona en curt. De nou Izan, bona pressió ara de l'Espanyol, que obliga el Màlaga a anar enrere cap al seu porter. Són 34 minuts pràcticament de la segona part, 0-1.
1: Tenim pilota clar, allà. Tenim clar els canvis. Roberto, Harman i Dolan.
0: Edu.
1: Ai, Edu, perdona, que encara hi és, encara hi és.
0: No,
1: que ja havia marxat.
0: Mira que llavors hi fotré la banya, però la fotré ben fotuda. Ui, compte que li guanyen l'esquena a Harman, la centrada enrere, Cabrera providencial.
1: Buf.
0: Cabrera providencial, Harman Sena. Harman necessita dutxa també, eh?
1: Ja fa estona.
0: Sí, Harman necessita dutxa. Sí, probablement siguin Roberto, Edu i Harman, no? O què?
1: Sí, per mi sí.
0: Roberto, Edu i Hartman, que passi a
1: Roberto.
0: Pere a una banda, cala al mig, però no ho sé, ja estem fent, estic fent volar coloms.
1: No,
0: allà
1: no.
0: Al corna. I anirà el Màlaga des de la dreta, la treu amb el cap Cabrera, com t'es nu en el rebot, corna. Ha saltat cala a tapar el xut directament a corna.
2: És que està rondant tant que fa patir.
0: Clar.
2: No per les ocasions, però clar, és que està la pilota rondant.
0: I insisteixo, queden 10 minuts per acabar el temps reglamentari. Jo no sé què fa l'Espanyol preparant un canvi durant 4 minuts.
2: Jo crec que el vol fer
0: 3 jugadors.
2: El vol fer el 80, que no hi hagi cap lesió abans.
0: Just ara, arribem al 80. Piquen el corna, primer pal, surt Roberto, per rebutjar aquesta pilota que li cau a Snu al mig del camp. Ataquen per la dreta, la té Izan. La centrada d'Izan ha de ser de Fortuño. Fàcil pel porter barceloní de l'Espanyol, que se la queda. I serà pilota pel conjunt blanquiblau. Ja preparats a la banda Hinojo, Pere i Marcos. Pilota llarga de Fortuño. Roberto no hi arribarà. Tot l'avantatge és per Izan, que posa el cap malament i l'envia directament per la lateral. Ara sí. Sembla que sí. Vinga, els canvis.
1: Si no marxa,
0: Roberto per Pere.
1: Si no marxa d'Espósito, t'agafa algú.
0: No, és que
2: ara s'emprenyarà l'altre. S'han emprenyat un al Palau i s'emprenyarà l'altre a la Rosaleda, tu.
0: No, marxen Roberto, marxa Edu.
2: Bé.
0: I no marxa Harman, marxa Dolan. Farà doble lateral. Avançarà Harman, jo crec, eh?
2: Va.
0: Que també ens val, no, Dani?
1: Sí, clar.
0: Mira, això, perdona, també és notícia. Igual que ho era en l'escridassada a Brian Zaragoza, ovació la gent dreta per acomiadar Roberto, que aquí va contribuir decisivament en l'ascens de fa dues temporades de Primera Federació Segona.
2: I que si hagués marcat no ho hagués celebrat. Vaja, crec.
0: Sobre els canvis, confirmem que Harman passa per davant de Hinojo. El lateral serà el futbolista vegenc de l'Espanyol.
1: I Pere Milla, Pere...
0: Dreta, cala mig, Harman esquerra, Marcos davanter. Amb doble pivot, Pol i Urco. L'Espanyol acabarà amb siderúrgia, defensant al mig del camp.
2: Sí. I sobretot aquesta banda dreta, que és per on més ataca el Màlaga.
0: Sí, i a Harman. Harman, que es dediqui a ajudar ara. És una, que no sigui ell l'últim home per l'esquerra. Aviam, canvia el Màlaga. Marxa Pablo Martínez i entra Haitam, que és un extrem elèctric, esquerrà. Esquerra, vaja, extrema esquerra, que aquí agrada molt, com podeu comprovar. 37, segona part, 0-1. Us ho explica RAC1 des de la Rosaleda, des de Martiricos, a Màlaga. Toca amb el cap Cabrera, posa la cama Roger Hinojo, regala la pilota a Haitam al cercle central. Primera pilota que toca el futbolista del Màlaga. La donen malament. Recupera al mig del camp Marcos. Marcos amb Harman, envoltat de jugadors rivals. Aconsegueix treure la pilota per Urco. Urco veu l'entrada per l'esquerra de Cala. No sé si hi havia fora de joc. L'assistent diu que no. La centrada de Cala és bona. Corna. Corna per l'Espanyol perquè Recio ha evitat la rematada de Pere Milla. Vinga, va, som-hi. Haurem de posar drets ja perquè aquí la gent també s'hi posa. I si no, tapa. Corna que picarà Hartman. L'Espanyol que disposa, ben bé, 5 futbolistes a l'interior de l'àrea. Jugada assajada. 7 pel final. Harman. La penja Harman. La treu la defensa. Ui, que l'Espanyol està molt descobert al darrere. Són 4 contra 3. cavalquen pel mig, i va la Rubia, la Rubia, pel mig, encara la Rubia, el fan caure, falta. Falta d'Urco, no, de Riddle. Groga per Riddle. Falta perillosa, sort que ja no hi és Pablo Martínez. Ha estat lent la Rubia i ha estat, jo crec que bé, Riddle.
1: Sí. Estava... ha començat la conducció ràpid, però a mida que anava arribant a prop de l'àrea, anava reduint la velocitat per veure quina era l'opció que tenia. I per això anava reduint.
2: Sí, sí. Ah, mira, també... Ara amb 0-1-82, que t'agafin així una contra després d'un córner a favor...
0: Malament. Escolta, t'anava a dir jo, de fet ho he dit, que Pablo Martínez no és a la gespa, i això és una bona notícia per l'Espanyol, perquè la falta és boníssima, però ja l'ha rebut. Però ja no, no, hi ha Adrián Niño, que jo no l'he vist xutar una falta en la vida, però que per la col·locació i llenguatge corporal sembla que ho faci molt bé. És a dir, ara Adrián Niño em sembla... Juninho Pernambucano. Ai. La falta és a 3 metres del balcó. La tanca de l'Espanyol en són 4 més el cocodril. És centrada i una miqueta a l'esquerra, perfecta per un dretà. Minut 39 i mig, i anirà Adrián Niño. El xut amb la cama dreta. Fortuño a corna.
2: Uf, uf.
0: Fortuño a corna. Ha tingut sort i d'encert, evidentment, Àngel Fortuño, que la pilota anava molt centrada, però anava arran de travesser. El córner el posarà també... L'ha xutat bé Adrián Niño, eh? No ha estat Juninho Pernambucano, però...
2: Sí.
0: Però bé.
2: Per sort, centrada.
0: Allà amb el córner. El picaran des de l'esquerra. I va Snu. La pilota la treu l'Espanyol. Pere Milla defensant el primer pal i traient-la de l'àrea. Se la queda un altre cop al Màlaga. Per l'esquerra. Snu vol fer jugada. Vol marxar de Cala i d'Omar. L'últim en tocar ha estat el jugador de l'Espanyol i es corna. L'Espanyol li diu a l'àrbitre que revisi el que esperi el VAR, que s'esperi el VAR perquè no creuen que no es corna. López toca, ho dirà des de les Rozas.
2: Doncs jo crec que tenen raó, eh?
0: Sí.
2: Quan la toca el jugador de l'Espanyol és fora la pilota, no?
1: O quan la toca el del Màlaga.
2: A veure.
0: És porteria.
2: Bé, bé, bé, bé.
0: Confirmat des de les Rozas. M'agrada, Jaume, m'agrada aquest canvi en l'aplicació del VAR, aquesta ampliació, eh?
2: Sí, no, clar, t'ho he imaginat un córner, clar.
0: En el tema del corn és important, eh?
2: Sí, sí, molt.
0: Sí, sí, sí, sí. I a més és ràpid. Vull dir que no, aquí s'han perdut 10 segons.
2: Pel teu joc de cada dia, pel teu joc aventurer, pel teu joc que no para mai, per cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo XC40 i ara, atenció, des de 31.900 euros. Sí, sí, 31.900 euros. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: 4 per arribar al 90, 0-1 guanya l'Espanyol a la Rosaleda, cavalca Rafita, que encara té benzina i mira que porta tot el partit volant per aquesta, per l'altra banda i per aquesta ara. Falta d'Hinojo, targeta per Hinojo. Quantes per jugadors de l'Espanyol ja? Són 5. 1, 2, 3, 4 i ara Hinojo 5. Uf.
2: Mira que aquesta és clara, però és que jo no em sembla un partit per 7 targetes. 8, perdó, amb aquesta.
0: 8, sí. L'Espanyol, a l'Espanyol encara són al camp amb targeta, aquesta d'Hinojo, Omar i Riddle. Aviam, que posa la pilota en joc al Màlaga. La té Lorenzo, Dani Lorenzo, cap a Recio. La ve a buscar Dotor al cercle central. Dotor amb Izan. Izan per la Rubia, ja són a terreny de l'Espanyol. Posa bé el cos Calatrava, aviam si l'Espanyol pot recuperar aquesta pilota. No, se la queda la Rubia, que ha estat insistent, encara la Rubia. Cabrera posa el cap per recuperar. Se la queda Marcos amb Harman. Harman amb Cala. L'Espanyol està molt aculat i li costa sortir. Clar, clar, és que has de tenir més paciència amb la pilota i ara el Màlaga està pressionant bé. Lorenzo a la dreta cap a Rafita. Rafita veu l'arribada un altre cop de Dani Lorenzo. Toca amb l'esperó per habilitar Dotor, que vol fer una passada cap a l'esquerra des de la dreta. La gent no hi està conforme, però la pilota finalment arribarà a aquell costat. És Haitam. Haitam que vol treure la centrada. Fortuño. Molt bé, Fortuño. Molt segur el porter de l'Espanyol en els 88 minuts que portem de partit. No, i que duri.
1: Ens estan dominant d'una manera brutal. És veritat que l'Espanyol defensivament s'està comportant i també s'ha de tenir en compte que ells no tenen gol, han marcat 3 gols, dèieu, no?
0: Ui, compte la defensa del Màlaga, se la pot quedar Cala al balcó, encara Cala va per terra, l'àrbitre diu que hi ha falta i targeta, falta al balcó a favor de l'Espanyol.

0: clar, clara.
1: De jugar a la pilota sense el terra, falta, sí, sí.
2: Doncs seria una manera perfecta de tancar el partit, amb un 0-2 de falta ara, eh?
1: Home.
2: I estalviar-nos patiment en l'afegit. 0-1 guanya l'Espanyol, us ho explica RAC1. L'Espanyol té un pla, que és fer el 0-2. I s'ha de tenir un pla. Generació Més, a CaixaBank, t'acompanyen en el teu pla de jubilació. CaixaBank.cat, informeu-vos-en. Ho fan molt bé. Aviam, que hi va Cala, amb la cama esquerra per matar el partit. La falta de Cala fora. Uf, no ha baixat, no ha baixat. No ha superat la tanca, però no ha baixat.
0: Hi ha que posar un pes dins, sí, dins de la porta, sí, de la pilota.
3: Quan supera la tanca...
2: Minut, wow. Mig minut per arribar al 90.
0: Bueno, tots hem fallat, però bueno.
1: Sí, home, sí.
0: Però és molt fàcil ara des d'aquí dir-ho i sembla que... que alguns tiràvem les faltes i...
2: Oi, oi, oi, oi, oi, compte l'esquena de Cabrera! Molt bé, Cabrera! Hinojo, no la perdis aquí! Hinojo l'aguanta! Hinojo lluita! Gairebé amb el seu últim alè, la guanya l'Espanyol, la té Harman, pilotada llarga de Harman, que li diu a Marcos, havíem buscat la vida. La pilota va directament als dominis de Herrero, el porter del Màlaga que surt de la seva àrea, toca amb el cap Urco al cercle central. Quin disbauxa ara de jugada que es quedarà als peus d'Snu, que intenta fer jugada pel Màlaga. Se n'afegiran 3 a partir d'ara.
1: Sí, sí.
2: Ataca el Màlaga per la dreta, Mizan. Ethan Més a la dreta amb Rafita, ja són a l'altura de la frontal de l'Espanyol. Massomi, que s'ha de patir, s'ha de lluitar per conservar i portar cap a casa aquests 3 punts, que serien fonamentals i tenir-ne 10 ja a la classificació. El Màlaga que ataca ara per l'esquerra, Haitam, molt bé en la pressió ara Pere, que tot i això no ha pogut prolongar la jugada, se la torna a quedar el Màlaga, la té Dotor, obertura a l'esquerra cap a Haitam, compte que vol fer jugada Snu, que aquesta pilota li marxi per la línia de fons, ha protegit molt bé Omar, que després ha estat objecte de falta, tot i les protestes, falta, pilota per l'Espanyol, en queden 2, 0-1. Hi ha gent que comença a desfilar, que deu tenir el cotxe aparcat d'una manera sospitosa.
1: Sí, perquè, home, amb 0-1...
2: No, jo crec que van fent camí cap al vomitori, cap a la boca. I allà diu, com xiuli l'àrbitre, Speedy González. Pilotada llarga d'Àngel Fortuño. 1 minut i mig per arribar al final i l'Espanyol guanyarà aquest partit. Pere Milla, que lluita amb Snu i se l'endú. Encara Pere. Pere la dona per Marcos a la frontal. Marcos enrere sobre Urco, que fa un mal control massa llarg i després fa falta. Jo crec que no ha fet falta. Ha tocat la pilota, però l'assistent diu que hi ha falta i, per tant, pilota pel Màlaga. Queda una mica més d'un minut. Va, que s'ha d'aguantar. La té el Màlaga, Dotor, la passada dins, buscant Dani Lorenzo, encara camp propi. Veu la pujada per la dreta d'Izan. Vinga, és l'última, eh? Tenen un minut. Pilotada llarga, buscant Rafita. Surt a tapar Hinojo, la centrada de Rafita. La rematada i el gol.
4: Oh.
2: La rematada de Haitam i el gol. Però d'on ha aparegut aquest tio? Però d'on ha aparegut aquest tio? Han fet... L'Espanyol demana un possible fora de joc de Rafita. L'àrbitre... diu que s'ho miraran, però han fet la centrada i des del darrere ha aparegut Haitam, a qui no perseguia ningú, s'ha avançat als centrals i a l'últim minut t'han empatat. Marca Haitam, marca el Màlaga, li escapa la victòria a l'Espanyol. Gol de Haitam, Màlaga 1, Espanyol 1.
1: Doncs a l'espera d'aquesta repetició, que ara és clau per saber la posició del centrador de Rafita... Hauria empatat el Màlaga. Mira, ara veiem la jugada.
2: És no. Gol, confirmat.
3: Sí, sí. Enmig de la defensa.
1: Cabrera el sí. Talla. Sí. No, no és per gaire, però vaja, si ja l'han confirmat.
3: Uf, és que la...
1: I és que la centrada ve com mossegada sí. I després...
3: Com molt bombada, o com a mínim que triga molt sí. A arribar al cor de l'àrea.
1: No és Niño al final, Edu? Pot ser?
2: Pot ser que sigui Niño, sí, ha marcat Niño, perdó, no era Haitam, era Niño, sí. Compte que ataca l'Espanyol, Marcos persegueix una pilota a la frontal, la treu la defensa del Màlaga, pilota que toca amb el cap Cabrera, se la queda Omar, queda un minut, el minut que faltava doncs és el que ha marcat el Màlaga, encara Omar fa la jugada a la dreta amb Cala, Cala vol fer jugada davant d'Snu, encara Cala la dona enrere cap a Omar, s'ha de penjar aquesta pilota, Omar la penja amb l'esquerra, segon pal, la defensa que la treu mig mossegada, la Rubia que rebutja, Urco la baixa, Urco la perd, la guanya Niño, Urco l'ha de recuperar, Urco la recupera, el cercle central la té Riddle passada a la dreta sobre Omar, és llarguíssima aquesta pilota, aviam si hi arriba Omar, hi arriba, però diu l'àrbitre que s'ha ajudat amb el braç.

0: I aquesta possessió serà pel Màlaga al 49, això s'acabarà aquí. Sí. De fet, Hernández Maeso xiularà al final. A l'Espanyol li marxaran dos punts a l'últim sospir. Final. Marca el final Hernández Maeso, el gol de Niño, que liquida les esperances de victòria de l'Espanyol. I ara haurem de parlar. Haurem de parlar. Haurem de parlar de coses que amb el 0-1 et serveixen, si guanyes. De fet, si guanyes et serveix tot, però si et fan gol al minut 90, llavors sí que tires la vista enrere. És resultadista, però és així. L'Espanyol ha acabat empat en un partit en què s'havia avançat amb el gol de Brian Zaragoza a la segona part. És veritat que el Màlaga n'ha tingut una de clara, el travesser, de falta de Pablo Martínez, però al final Adrián Niño ha acabat fent l'1-1 als jugadors de l'Espanyol. Visiblement desil·lusionats, mans a la cara, s'han escapat dos punts en l'últim moment i l'Espanyol acumula una altra jornada sense guanyar, la primera des de l'aturada, al final a la Rosaleda. Màlaga 1, Espanyol 1.
1: Faré com el descans, perquè a mi em sembla que el resultat, si mirem com ha anat el partit, doncs segurament ho han buscat de la mateixa manera, o si més no, potser més el Màlaga, perquè també era més estona perdent, però vaja, no em sembla un marcador injust, però que la forma és tan cruel i s'ha d'analitzar també, com diu l'Edu, que és un resultat que fa molt mal. Solsona, d'entrada, sobre l'1-1, el gol de l'empat, vols dir alguna cosa?
2: No, hòstia, de la jugada? El remat no era gens fàcil, no. L'ha rematat amb l'interior del peu, li ha sortit bé i ha marcat.
1: Però que Fortunyó no hi pot fer res, i amb no tot, vull dir que el nano ha fet un, per mi, molt bon partit.
2: Sí, que de fet, avui jo crec que Fortunyó... Jo crec que es veia venir. El que passa que aquesta sensació que venen, no tenen aquests jugadors que siguin definitius a l'hora de marcar gols al Màlaga, però que l'Espanyol a la segona part ha estat pràcticament nul. Sí que ha arribat dos vegades, la rematada Roberto i no sé quina.
1: La d'Edu, a l'inici de la segona part.
3: Jo crec que hi ha dues dades que, vaja, explica molt la segona part. 26 tocs a l'àrea rival al Màlaga, 4 a l'Espanyol.
1: Sí, sí.
3: 26 a 4.
1: Bé, és que estaven rondant, no?
3: Sí, sí. I 16 centrades del Màlaga, 4 de l'Espanyol.
2: Sí, sí. No,
0: Estan discutint ara, perdoneu, Manolo i Cabrera. I Manolo assenyala allà al final, assenyala la zona de la punta dreta de l'atac de l'Espanyol, com si tot s'hagués originat d'una jugada que l'equip hauria d'haver matat abans. Que no recordo ara mateix com neix aquella acció, però no sé si és una acció en què Pere acaba perdent la pilota, o un servei de banda, o la falta que fa Urco, que protesten, en fi.
2: No, però no li donem... Edu, és igual si la pilota ve a la dreta, a l'esquerra, o ve d'on vingui, que jo no sé d'on venia. És una pilota passada llarga, a l'espai, centrada i rematada. I tu no has estat capaç, a la segona part, de tenir un mínim de, almenys en un moment puntual, com has tingut a la primera part, de dir, estic controlant el partit i estic dominant. No, t'han dominat ells. Escolta, és que el Màlaga no té un atacant que marqui gols. És que el Màlaga ha empatat, no ha perdut, anem a dir-ho d'una altra manera, no ha perdut amb els quatre equips que en principi poden estar lluitant en aquesta zona. Què és el Celta, què és el Depor, què és el Llevant, i som nosaltres. No ha perdut el Màlaga. Per tant, nosaltres a l'Espanyol se li hauria de demanar una mica més. Més, sobretot quan tens un resultat favorable de 0-1, que has tingut uns moments per poder matar el partit, dona la sensació, només dona la sensació, que aleshores el rival es creix quan va amb un resultat en contra i que tu dones un pas enrere. Aquesta és la sensació, però que segurament no és així, però que no ets capaç de matar el partit. No sé quina paraula utilitzar, no ets prou valent per dir no, anem a buscar el segon, que han tingut aquelles dues rematades. Però és que ells també, amb el 0-0, han tingut la Rúbia, que era clara. Per tant, escolta, aquest Espanyol no ha millorat en absolut els dos darrers partits.
1: I parlarà Roberto, que veig o escolto que de fons que la gent crida el seu nom a la tele, el nou de l'Espanyol. A veure. Jo ja el veig en pantalla, ara. Ho podem escoltar, Oriol?
4: Nos atiende ya Roberto, el delantero del Español. Roberto, estaban coreando tu nombre ahora mismo, lo han hecho también cuando te has marchado. ¿Qué especial, no, para ti este partido aquí en Málaga?
5: Para mí el partido más especial del año, ¿no? Y encima venir aquí a la Casio, y creo que en mi casa también, igual que allí en Barcelona. Y la verdad que un partido muy especial, y bueno, al final se nos ha escapado en los últimos minutos. Ellos aprietan aquí bastante y se han notado, y al final han empatado. Pero bueno, toca seguir trabajando.
4: ¿Qué crees que ha pasado ahí? Porque la primera parte incluso habéis tenido oportunidades para ampliar la ventaja, pero en la segunda se notaba que parecía que al final el gol pues ha acabado llegando, ¿no? ¿Qué le ha pasado al equipo al final?
5: Bueno, al final tenemos, esto es primera y tenemos que aprovechar las ocasiones. Creo que ha habido una que la ha tirado con el tacón y me la han sacado en la línea. Otra también me la ha parado Alfonso y bueno, al final ellos tienen que reaccionar. Pero bueno, ellos también son buenos, aunque todavía no han ganado. Yo los conozco y son muy buenos, así que nada, desearle mucha suerte.
4: Por último, Roberto, te quería preguntar por tu debut con la selección española. Has tenido ese momento muy especial, también enhorabuena por ello. ¿Cómo estás viviendo este momento personal? Esos 6 goles en Liga, debut con la selección, cuéntanos.
5: Bueno, pues muy contento, la verdad, muy feliz, una felicidad increíble, y espero seguir así, espero seguir ayudando al equipo y poder seguir yendo con la selección.
4: Muchas gracias.
1: Roberto, a DAZN, la Liga, parlant també de la seu debut com a internacional, aquesta última resposta al jugador de l'Espanyol. Hem de votar el millor del partit, que en Solsona ja apuntava cap on anaven els trets.
6: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
1: El porter, Dani?
2: Sí, Fortuño pel debut, perquè quan ha pogut fer aturada les ha fet, el gol no pot fer res, és imparable, per tant, doncs aviam si té aquesta continuïtat, i avui és un debut bo, encara que el resultat segurament se'n vagi una mica emprenyat, no?
1: Edu?
7: Sí, Fortuño també.
1: Albert?
8: Sí, Fortuño.
1: Doncs per unanimitat, Fortuño, que avui s'estrenava aquesta temporada com a porter de l'Espanyol, el millor de partit.
9: Imagí ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagí ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagimotor.es. Xarxa de concessionaris Imagí de Catalunya.
1: Edu, no sé si tens molta pressa, si vols afegir alguna cosa sobre la gestió del 0-1 de l'Espanyol abans de baixar.
7: No tinc pressa, no. Estem baixant ja cap
1: a la
7: sala de premsa. És un partit que, així en calent, Jaume, m'ofereix diferents lectures. D'entrada, en condicions normals, malgrat que l'Espanyol, per mi, no ha fet un bon partit, jo crec que per mi, per qualsevol, per mi, per qualsevol, ara estic totalment d'acord amb el que deia en Dani, l'Espanyol avui no ha fet un bon partit. Que el podria haver guanyat? Jo crec que si fas el segon, el guanyes. I és més, l'Espanyol, des del 0-1, ha estat, per mi, més a prop del 0-2 que l'empat del Màlaga, malgrat que la sensació de buscar-ho la tenien ells, i de domini. Si el Màlaga, ho dic, per això sona una mica estrany, però el Màlaga ha dominat el partit clarament en l'última hora, l'últim quart d'hora de la primera i tota la segona part, però tot i això l'Espanyol ha estat més a prop del 0-2 que l'1-1, que el Màlaga de l'1-1.
1: El que passa és que cada vegada ha anat sortint menys, no, Edu? O sigui, la diferència, jo crec que a mesura que han avançat els minuts ha estat aquesta, que n'ha sortit, i llavors, clar, han anat incrementant-se els atacs locals.
7: Jo crec que
1: La cobertura. Aguanta, Edu, aguanta.
7: Hola? Sí? Val.
1: Sí.
7: Dic que una cosa no treu l'altra, que l'Espanyol no hauria pogut guanyar el partit en condicions normals, si fas el 0-2 abans del descans. Per mi és igual de vàlid i conjuga amb el fet que l'Espanyol, per mi, no ha fet un bon partit. Uh-huh. I se li ha de demanar més. Se li ha de demanar més personalitat, més el que deia en Dani, que no et dominin tant a la segona part, perquè sense aquesta... al final, l'1-1 és producte d'aquesta falta de domini que tu has tingut a la segona part. És a dir, has deixat que el Màlaga es creixés. Has deixat que el Màlaga es creixés. I ara pot ser que surti Manolo González de la roda de premsa a dir, no, a veure, en condicions normals, si fem el 0-2, les més clares les hem tingut nosaltres, i si fem el 0-2 aquest partit el guanyem. També és possible que Manolo González digui, és que la segona part, a banda del pal, no ens havien creat perill. Cert, però això no treu que l'Espanyol, jo crec que a la segona part li hem de demanar bastant més en un escenari com aquest que el que ha fet avui.
1: Sí, sí, jo coincideixo. Solsona, no em moquis, no. Que en Ballera em diu que vol mantenir 10 minutets a l'inici del tu diràs.
3: Només apuntar que l'Espanyol és 8è a la 11è a la classificació amb 8 punts, zona mitjana, veurem si quan s'acabi la jornada està més a prop d'Europa o més a prop del descens. El Màlaga penúltim, 4 punts, i que Aguirre debutarà com a cué. El València és cué, juga diumenge al camp del Racing.
1: Doncs mira, té feina per fer. Aguirre també en té el Màlaga, el penúltim, i òbviament també en té l'Espanyol. Ara ho continuem parlant. 4 anuncis i el tu diràs amb en Ballera. No marxeu.
8: L'Espanyol juga a RAC1.
10: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
11: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
12: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així?
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
8: RAC 5, 4,
15: 3, 2, 1...
8: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
16: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
8: Us hi esperem.
17: Mira, ja ve, recta final.
18: Mare de Déu.
8: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
20: Un autèntic bochorno.
16: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
8: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallero.
1: Sis minuts per sobre de les 11. Bona nit. Ha tornat la Lliga de Primera Divisió i l'Espanyol ha perdut 2 punts al temps afegit a la Rosaleda al camp del Màlaga, acabat empatant a 1. Guanyava 0-1 amb un gol de Brian Zaragoza a la primera part. El primer gol de Brian Zaragoza de l'extrem cedit pel Bayern amb la samarreta blanquiblava. Al minut 13 ha empatat el Màlaga, com dic, res. Pràcticament a l'última acció del partit, amb un gol d'Adrián Niño després d'una centrada des de la banda dreta. I si l'Espanyol havia d'esvair els dubtes que va generar en l'últim partit abans de l'aturada, per qui no se'n recordi, contra l'Elx, amb derrota a casa, amb un home més durant bona part del partit, doncs no els ha esvaït. Ha sumat 1.6 l'Espanyol, probablement contra 2 dels 3 o 4 equips més fluixos de la categoria, com són aquest Màlaga i també l'Elx. Almenys també pel que fa als primers resultats d'aquestes primeres jornades, el que han demostrat un i altre equip. Per tant, és un bagatge pobre, si tenim en compte el que hauria de sumar l'Espanyol contra aquests dos equips, i si tenim en compte també el que li ve ara pel davant a l'equip de Manolo González amb enfrontaments contra l'Atlètic de Madrid, per exemple, a casa, o amb una doble sortida consecutiva a la Lliga al camp del Racing i al camp del Villarreal. L'Espanyol, podríem dir que ara mateix està en una situació tranquil·la a la classificació encara, perquè és 11è, amb 8 punts. És veritat que és a 3 punts només de la zona de descens, però té molts equips encara al darrere. Veurem què passa quan acabi la jornada i on se situa l'equip blanc i blau, perquè això, aquesta 8a jornada, tot just acaba de començar. Molt pendents ara del que digui Manolo González a la sala de premsa de l'entrenador de l'Espanyol, que recordo està qüestionat, o almenys no hi ha unanimitat pel que fa a la seva figura. Jo crec que ja des del principi de la temporada, però especialment després del que ha passat avui i després del que va passar també l'altre dia contra l'Elx. Mira, em diu l'Edu de Valla que efectivament ja tenim a Manolo González en roda de premsa, amb l'Albert Fernández, el Pol Ballús i el Francesc Latorre molt pendents del que digui, i també el Dani Solsona, que després li preguntaré.
2: No m'hi mitjà. Sonia, quan vulguis.
3: Hola, Sonia Olear, de directe pel Tugira de Catalunya Ràdio. Com t'expliques una mica com ha acabat el partit i la segona part que ha fet l'equip?
4: Bueno, aniré per bandes. Crec que la primera ha sigut molt bona. Crec que la primera part marxes 0-3 perquè són situacions molt clares. No passa res, no passa res. I a partir d'aquí la segona. El canvi de Javi, que el tenc que fer obligat perquè venia de la lesió a sub-21 i cansat, ens trastoca una mica, i a partir d'aquí hem deixat de contraatacar molt bé, com hem fet a la primera, de tenir situacions clares, hem tingut la de Roberto, la situació de Cala de la falta frontal, que és bastant clara, i no hem tingut més. A partir d'aquí, després sí que hem defensat bé, perquè les ocasions clares ha sigut el xut de falta del pal, les altres ha sigut les situacions que l'equip ha defensat bé l'àrea, i la darrera jugada, que el partit s'ha d'acabar, estem atacant nosaltres i hem d'acabar el partit nosaltres, no concedir un atac que hem concedit i que a sobre s'ha acabat en gol.
2: Francesc.
5: Míster, què tal? Bona nit, Francesc Via per l'Agrada Ràdio. Com t'expliques aquesta última jugada? Com és possible que un equip que s'està jugant el que s'està jugant, no només t'ho estàs jugant tu, també s'ho juguen ells, s'ho juga tot el club sencer, estàs a punt de guanyar un partit i et corrin d'aquesta manera i falti aquesta competitivitat suficient per taquellar aquesta acció i que et faci un gol d'aquesta manera? És que no té explicació.
4: Bueno, és el que diem, el que vam parlar altres setmanes. Jo ja et dic moltes vegades i assumeixo molta responsabilitat sempre, ja ho sabeu, però és que és una situació que el partit no ha d'arribar ni a aquesta jugada. Tu no has d'arribar a aquesta jugada, és una situació d'atac que has d'acabar el córner, s'acaba el córner la jugada i s'acaba el partit, i després és una situació que quan veus que s'ha acabat amb el Roger Hinojo quan ha acabat el partit, quan veus que el jugador ja està preparat per llançar llarg, que és l'única opció que té, perquè no té cap tipus de passada més, has de començar a córrer, hem de començar a córrer cap enrere, cagant hòsties. Bueno, ja et dic, és una situació que hem defensat horrible i que condena a no que ara te'n portis 3 punts que crec que ens podien haver portat per mereixements.
5: D'acord, m'has explicat el que ha passat, però primera et pregunto per què passa i després t'ho relaciono amb una segona part on l'equip no ha olorat. I és veritat que has dit que Javi Hernández, quan no està, doncs perdem moltes oportunitats d'anar a la contra. Però no pot ser que tot depengui...
4: No, he explicat que aquest canvi d'Andorra...
5: Fer el canvi ens ha impedit sortir o fer les contres com volíem.
4: Ha trastocat una mica, però no és cap tipus de... Quan he dit el canvi és perquè el canvi s'ha fet molt d'hora per aquest motiu, però no és cap tipus d'excusa. Al final tu has de començar a aparèixer i el rival t'ha d'apretar. És que estem jugant fora a casa primer, això, els rivals t'apreten. T'apretarà el Màlaga, l'Atlètic Club, el València, tothom. I tu has de tenir capacitat d'amenaçar el rival. Que la primera part ho hem fet bé, hem contraatacat bé, hem tingut situacions, i a la segona sembla que no volíem la pilota i que no volíem perdre la pilota, com qui diu, no tenir responsabilitat de perdre aquesta pilota, que potser torna amb una ocasió de gol. I és una cosa és defensar bé, que ho hem fet, i una altra cosa és no atacar, que també ho hem fet, perquè hem atacat tres vegades en condicions a la segona part.
6: Hola, Mister Edu de Batlle de RAC1. Et volia fer dues preguntes. La primera, tens la sensació que al final aquest gol és perdre una oportunitat molt gran, que era de, sense haver recuperat la teva millor versió com a equip, haver començat a construir alguna cosa des dels tres punts, tenint en compte que més el calendari que ve és complicat?
4: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula, perquè està igualada i sabem com està apretada, i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
6: I la segona que et volia fer és que em valoració, sisplau, el partit de l'Àngel Fortuño en la seva estrena aquesta temporada a la Lliga, i per què el canvi a la porteria. Gràcies.
4: El partit d'Àngel crec que ha sigut perfecte. Jo no trobo cap tipus errada, el gol no pot fer res. Les situacions que ha tingut per sortir ha fet bé, les situacions que ha sortit d'esquena ha evitat, ha aturat sota pals, no ha deixat pilotes mortes, penso que ha fet un partit excel·lent. El motiu de per què ha jugat, perquè nosaltres, torno a dir el que he dit abans del partit, confiem molt a l'Àngel com a porter, a l'Àngel com a porter. Sabem que tenim molta, que té nivell, que al final li falta jugar com a tothom, i tot bé també perquè el Marco ha tingut una lesió a l'esquena durant la setmana, que no li han pogut entrenar, i hem cregut convenient que ficar l'Àngel abans que posar el Marco sense haver entrenat, i hem pensat que era la millor decisió.
7: Ahí detrás.
8: Hola, buenas noches, soy Enrique Aparicio, en directo para la cadena SER de Málaga. Una primera parte clara del Español y al final ha terminado el partido con el Málaga volcado sobre su portería. ¿Qué valoración puede hacer usted del partido? Gracias.
4: La has definido bien. Nosotros sabíamos cuando hemos entrado a media parte que eso se iba a dar, que iban a atacar. Ellos meten muchos jugadores en la última línea, entonces sabíamos que eso se iba a dar, pero eso, si tú lo gestionas bien, te da muchas situaciones de ataque a campo abierto contra pocos rivales, que es lo que ha pasado la primera. Yo creo que para nosotros la clave del partido es la primera parte, no es la segunda. La primera parte, si estamos acertados, el partido lo dejamos finiquitado y lo normal es que hubiéramos ganado. Cuando tú perdonas en esta categoría y el rival juega en su campo y encima es un público que sabemos que es un buen público, que aprieta, que ayuda, pues lógicamente el partido se va a poner más complicado. A partir de ahí, lo que vuelvo a le comentar antes al compañero, nos ha faltado contraatacar con la pausa que hemos tenido en la primera parte, volver a contraatacar en la segunda. Creo que nos hemos querido exponer poco desde dentro, a no arriesgar como que inicia, a no perder balones, y eso lo que te da al final es que tú el balón lo pierdas más rápido.
9: Buenas, Manolo, yo soy Pablo García de 101 Televisión. Quería preguntarte por un jugador que ha sido clave en el partido, ha sido Brian Zaragoza. Quería preguntarte por una valoración del partido y también por cómo has visto toda la atmósfera que le ha rodeado y si has tenido que a lo mejor hablar con él en el descanso después de ese pique que ha tenido con Carlos Puga y que ha propiciado una amarilla para cada uno. Gracias.
4: Bueno, Brian, sabemos el gol es lo que es Brian. La amenaza, mientras da contra la gasolina, pues sabemos que tiene la amenaza que tiene para atacar al rival, para desbordar. Eso a nosotros nos da vida. Sí, es verdad que estaba muy cansado cuando lo hemos quitado. Hemos querido doblar la banda también para tener... Bueno, primero hemos querido dejar al extremo con Dolan y después hemos doblado la banda para evitar precisamente lo que ha pasado en la situación del empate. Y por desgracia no ha sido así. A partir de ahí creo que el partido de Brian ha sido un buen partido. Y ya te digo, la media parte, pues bueno, él ya ha entrado. El primero que ha dicho él, que estuviéramos tranquilos, que no estaba fuera, que estaba tranquilo y ya está, sin más.
7: ¿Alguna pregunta más? Perfecto, gracias.
6: Merci, bona nit. Aquí s'acaba, Gerard, la roda de premsa de Manolo González aquí a la
10: a la Rosaleda.
1: Sí, intentant explicar el partit, aquesta primera meitat, en la qual ha dit que el seu equip ha perdonat i després doncs, criticant una mica que els futbolistes no agafessin la responsabilitat amb la pilota, que el seu equip hagi tingut tanta poca possessió i tan poc atreviment en la segona, que ha acabat patint i encaixant aquest gol al tram final. Solsona, hola, eh?
11: Hola.
1: T'has emprenyat encara més, veia amb la roda de premsa de Manolo, que veia que gesticulaves una mica o no?
11: Sí, una mica.
1: No estàs d'acord en alguna cosa de, no, de la que ha dit l'entrenador?
11: Perquè sempre hi ha matisos. Sí, que l'Espanyol ha tingut dues ocasions, sí, però és que la primera ocasió la té la Rúbia. Clar, això l'ha de dir també. La primera ocasió la té la Rúbia, que remata des del punt de penal sol i li tira al mig al porter, que ha fet una bona aturada. Però era una ocasió claríssima. A partir d'aquí, sí, l'Espanyol ha estat millor, no la primera part, en moments puntuals de la primera part. Sí que ha tingut més la pilota, ha arribat, ha fet el gol, i en aquells moments que tu t'avances en el marcador, dona la sensació que tu has de fer una mica més per anar a buscar el segon gol, perquè el rival, que és el Màlaga, que no ha guanyat ni cap partit, doncs està tocat, i tu has tingut alguna arribada clara. És veritat que hi ha hagut dues ocasions que podia haver avançat en el marcador. Sí, però això és el futbol. I a vegades no marques. I a la segona part, i estàvem reclamant a la primera part, aquesta posició de la mitja punta, perquè ells juguen amb un 4-1-4-1, juguen amb un pivot, quan tu superes la línia dels dos interiors, doncs sempre hi ha uns espais tremendos, i estaven reclamant que Javi Hernández, doncs algun canvi, que la Trava, Edu Espósito, que tenen millor peu per la segona part. Però la segona part, el Màlaga ha fet algun ajust, algun retoc, i ja no et permetia tan clarament arribar a la zona d'aquestes.
1: I el canvi que ha fet, Jaume, hola, eh?
12: Hola, Gerard.
1: Benvingut, el tu diràs també, del Jaume Molló, que és qui ha comentat aquesta nau de l'Espanyol juga a RAC1 avui. A la segona part ha fet el canvi de Javi Hernández per Urco, no?
12: Sí.
1: Que ja ha justificat que era una mica perquè arribava una mica justet després de la participació del futbolista amb la sub-21 espanyola.
12: Sí, venia tocat i entenc que estava per 60 minuts. Ell hi confia molt i la veritat és que li està responent Javier Hernández des del meu punt de vista i l'ha volgut posar de titular tot i que venia això tocat i ha aguantat doncs això els 60 minuts i això segurament ha obligat a que estigués més estona a la gespa Edu Expósito, que tots el veiem cansat. L'Edu ho ha insistit amb encert durant la narració del partit i que segurament li trastoquessin els plans. Ara, a mi em segueix semblant insuficient la segona part de l'Espanyol. És que les oportunitats clares de l'Espanyol, aquell ruix entre el gol de Brian i les dues opcions, l'esperó de Roberto i aquella doble oportunitat que acaba amb un xut de Javi Hernández que treu a córner un defensa llançant-se gairebé a la línia de gol, és el 23. O sigui, a partir del minut 23, l'Espanyol ha generat poquíssim.
1: Jo crec que potser ha generat de forma més clara que el Màlaga, però crec que en volum el Màlaga ha generat molt. El problema és que el Màlaga té un problema de talent. Hola, Albert Fernández, Francesc Latorre i Pol Ballús, què tal? Bona nit, eh?
13: Bona nit.
1: Aquí que també se sumen a la tertúlia. Si voleu dir alguna cosa també d'aquest empat a un de l'Espanyol al camp del Màlaga, endavant. Però a mi m'ha fet aquesta sensació que al final per volum el Màlaga ha arribat molt més que l'Espanyol.
12: Sí, l'Espanyol jo crec que després del 0-1 ha fet aquest pas enrere per buscar les contres, ha tingut aquestes dues, però després n'hauria d'haver tingut més per fer el segon i matar el partit i aquí no hi ha hagut continuïtat. Per tant, jo crec que en línies generals l'Espanyol, no, com deies a l'inici, no prova en aquesta represa de la competició.
11: Hi ha hagut la rematada, aquesta falta espectacular, que si arriba a entrar hagués sigut la falta de la temporada, no han marcat, però la sensació que ja teníem des d'aquí veient el partit és que t'estaven dominant, però és que t'estaven dominant arribant a dins de l'àrea. Tenies molta acumulació de jugadors, defensaves bé, ells no tenen jugadors que siguin molt efectius de cara a porteria, els números ho demostren, però t'estaven arribant en situació per poder-te rematar i poder-te fer gol. I això ho estaven reclamant. A la segona part, tu no tens la pilota, però és que no tens el concepte per poder-la tenir. És a dir, si tens la pilota i te la treus de sobre i a la segona passada te la prenen, doncs tornen a estar allà. Per tant, si tu tens la tranquil·litat, en alguna jugada ho faràs. Podràs sortir, però és que no surts contra el Màlaga. Contra el Màlaga. És veritat que...
6: I perdoneu, Aquí jo crec, Dani, no sé si estaràs d'acord, però i potser avui sóc massa insistent i sembla que tingui alguna cosa en contra d'ell, però ja no és el partit d'avui. Jo crec que en aquest inici de Lliga i en el tram final de la temporada passada l'Espanyol està notant que Edu Expósito no està, està molt lluny de la seva millor versió. I Edu Expósito és un futbolista cabdal en aquest equip, a la gespa i al vestidor. El vestidor continua tenint aquesta jerarquia que se li demana, és un dels capitans, però a la gespa... Ostres, jo, excepte en algun cas com el partit de Pamplona, en què quan està bé és decisiu, fent néixer jugades que acaben en gol, jo estic trobant a faltar una versió, jo no diré la millor versió d'Edu Expósito, una versió bona, perquè una versió bona d'Edu Expósito en aquest equip fa pujar molt el nivell.
11: Sí, però és que aquí no tens un altre jugador d'aquest perfil, al mig del camp. Tens Pol Lozano, tens Moscardo, tens Urco. No tens un altre. Que no està bé, el canvies. Que Javi Hernández és que estava no sé què, doncs el posis. Que Roberto ve de la selecció, no el posis. A mi m'agradaria veure, i ho he repetit ja fa molts anys això, ho vinc repetint, encara que alguns pensen d'una altra manera. Evidentment, jo ho respecto. Escolta, vull veure si a l'11 d'avui és a l'11 que juga la setmana vinent i a l'altra. I després fas els retors que siguin. Però nosaltres ara mateix, els que seguim l'Espanyol, tu no saps qui jugarà. Però per què? Hosti, no ho sé. No, és que juguem contra aquell. Juguem... Vale, si jo ja entenc les rotacions, ja ho entenc perfectament, però si avui jugues en dos bandes oberts, potser la setmana que ve, la setmana vinent, jugues amb un banda obert i l'altre no. Llavors, al mig del camp, no poses a Pol Lozano i no sé què. I el proper partit juga, no juga Riedel i juga Unai. I l'altre juga Calatrava i després està dos partits sense jugar. I de... Escolta, no ho entenc. Jo veig el Barça i dius, no, és que hi ha molts partits, 80 partits i han de jugar tots i tal, sí. Però si ara jugues contra el Madrid, jo sé qui jugarà, eh?
1: Mm. Saps qui són els titulars, els homes de confiança?
11: Més o menys.
1: Però és que jo crec que ja el mateix Manolo ja t'ha dit que jo crec a la roda de premsa prèvia que volien fer alguns canvis i que crec que encara deu estar buscant una mica la fórmula.
11: Portem quants partits?
1: Sí, vuitena jornada, 8. Ja ho sé. Bueno, ja ho sé. Ja...
10: Després del partit contra l'Elx, li recordo una frase molt, molt autocrítica, va dir, vull jugar una cosa...
13: Exacte.
10: Que no sabem jugar. Hauré de buscar una altra manera de jugar. És culpa meva, buscaré una altra manera de jugar. Han passat 3 setmanes i jo, en la línia del que deia el Dani, avui l'he vist un problema d'identitat, de no saber a què voler jugar.
13: Crec que ha volgut. O sigui, la segona part de l'Espanyol és una mica el que diu Manolo en aquella roda de premsa post-Elx. Ell diu, estic intentant jugar com si, no?, massa tiqui-taca, però crec que el futbol que fèiem abans, més pràctic, no?, més, era millor, traiem millors resultats. I la segona part de l'Espanyol crec que ha intentat això, ser més pràctic, no arrisca tant, però al final tornes una mica a allò d'abans i tampoc et surt, no? I ara sí que pots entrar una mica en els dubtes de... cap a on ha d'anar l'Espanyol de Manolo.
1: Sobretot perquè el calendari no et permet, com diu el Solsona, que l'Espanyol faci gaire invents. Amb l'Atlètic de Madrid a casa la setmana que ve, amb doble sortida a fora al camp del Racing i al camp del Villarreal, amb el Deportivo a casa, que és l'últim partit abans de l'aturada, i si voleu, per completar la sèrie de 5 partits, el següent partit després de l'aturada de seleccions és a Sant Mamés, Atlètic Club Espanyol. Són 5 partits, jo crec que molt durs, perquè Racing, Villarreal i Atlètic Club a casa són desplaçaments exigents, i Atlètic de Madrid i Deportivo a l'RCD Stadium, jo crec que l'Espanyol al seu camp pot guanyar a gairebé qualsevol, pel nivell que ha demostrat la temporada passada en el seu camp com a local i també aquesta, però ho ha de fer millorant el joc, crec. Bàsicament, el que hem vist avui i el que vam veure l'altre dia contra l'Elx no li servirà ni tan sols per puntuar contra l'Atlètic de Madrid.
11: Estàvem dient a l'inici, parlant del Màlaga, que és veritat que el Cué, que marca pocs gols, però amb aquests partits que ha jugat el 8 ara... estàvem parlant de que el Màlaga contra els equips, diguéssim, de la seva lliga, no ha perdut. No ha perdut contra el Deport, no ha perdut contra el Llevant, no ha perdut contra el Celta i no ha perdut contra l'Espanyol. I ha perdut contra el Madrid, contra el Villarreal i contra l'Atlético Madrid. A part del Getafe, que també va perdre en el darrer minut. Vull dir, que és un equip que no juga malament. El que passa que després té els...
1: No, li falta talent.
13: Plantilla, en profunditat.
1: Sí.
11: Però té idea futbolística.
1: Sí,
11: té idea futbolística.
1: Sí,
11: I nosaltres, jo això no acabo de veure.
1: Sí, sí. 5 minuts i arribarem a 11:45. Gràcies, Dani, eh? T'escoltem diumenge, una altra vegada el tu diràs. Entenc que amb l'Aleix París, eh? T'has citat un altre cap de setmana.
11: En principi.
1: En principi, sí. En principi. Gràcies, Osona.
11: Bona nit.
1: Alguna cosa més des de la Rosaleda, Edu?
6: Estem esperant generar algun jugador de l'Espanyol a la zona mixta, però aquí no ens han comunicat encara qui parlarà, si parlarà algú. Bé, algú parlarà segur. No sé si serà Roberto i faran el mateix que han fet a la tele, en el flash interview que ja hem escoltat, o parlarà algú altre. Però falta per escoltar algun jugador de l'Espanyol aquí.
1: Val. Doncs mantenim línies obertes de la Rosaleda i mentrestant fem una pausa i anem mirant ja cap al partit i la jornada de demà, el partit del Barça, el partit del Real Madrid, hi ha moltes coses que hem de repassar. I moltes qüestions centrals. La lesió de Rafinha, sí, hem de parlar de lesió. Mourinho defensant Mbappé. Ara tornem.
14: Tu ho diràs, amb Gerard Ballero.
15: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
16: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
17: I pot ser tot això sent professional.
16: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
18: Viu un matí d'esport, ràdio i moda a la Costa Brava.
19: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
18: Vine a gaudir del running i després descobreix el millor estil a Marfranc. I trobaràs una gran selecció de marques premium i una experiència personalitzada i acollidora. Marfranc, un univers d'estil on la moda es transforma en relació.
19: Us esperem a la cursa de RAC1, festa d'esport i ràdio.
20: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
22: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
23: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
19: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
24: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
19: Us hi esperem.
25: Mira, ja ve, recta final.
26: Mare de Déu.
19: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
27: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
28: Un autèntic bochorno.
24: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
19: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
24: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
29: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
30: 78.408, 78408.
29: Sèrie
30: 86086.
29: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: Dos quarts de 12, aquí seguim. El Tu ho diràs després d'aquest empat de l'Espanyol al camp del Màlaga. 1-1, que ha obert la vuitena jornada de Lliga. Ha tornat la Lliga i jo us he de dir també que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes ofertes més a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
2: Sou Roberto.
1: Escoltem algunes de les reflexions de Roberto, malgrat que ja ha parlat amb les televisions en drets, a veure què diu el davanter de l'Espanyol.
3: Aprietan bastante y al final se han llevado esa pequeña recompensa que nosotros nos ha jodido.
4: Sí, pero sobre todo lo que no se entiende es que nos hagan un contragolpe que ya nos habían hecho otro antes del gol, cuando justamente en una de las veces, en una era un córner, que no hemos cerrado bien, y en la otra teníamos la pelota, la hemos perdido y justamente nos hacen ese contragolpe. Que te metan un gol de contragolpe así en el último minuto, mal, ¿no?
3: Hombre, al final son detalles, como decimos, de primera, ¿no? De primera división, que al final, con el pequeño fallo o si no cerramos el partido, al final ellos pues también son buenos y nos han metido y bueno, nos vamos con cara de tonto al final.
5: Roberto, en la primera parte hubierais podido liquidar el partido, pero en la segunda se le tiene que pedir más al equipo, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí, ¿no? Por lo menos un poquito de más pausa, porque al final casi todo en la segunda parte han estado ellos ahí apretando, pero bueno, al final sabíamos que tenían esa capacidad ellos, pero nada, ahora toca seguir, corregir esos pequeños detalles que al final nos quitan puntos.
4: Una en el segundo tiempo, ese toque de tacón que casi entra, has estado cerca del gol, ha faltado eso, ¿no? Concretar sobre todo en la primera.
3: Sí, sobre todo en la primera, ya te digo. Hemos tenido ocasiones, sobre todo en la primera parte, para materializar el partido y bueno, hoy la verdad creo que ha sido un poco de mala suerte porque me la han sacado en la línea, pero bueno, ahora toca seguir trabajando.
5: ¿Cómo está la experiencia para ser internacional?
3: Pues de lujo, la verdad que es un sueño, como ya he dicho en varias ocasiones, y ahora quiero seguir trabajando para poder seguir yendo.
4: Esto que ha salido aplaudido por el estadio, al final no deja de ser la gente que te ha visto en primer lugar, imagino que contento por eso, ¿no?
3: Sí, súper feliz, la verdad que desde aquí quiero darle las gracias a la afición del Málaga, también a la afición del Español, que sé que han estado coreando mi nombre también, y nada, la verdad que es de agradecer.
4: Por otra parte, aunque sea un compañero, con Brian se las han tenido la afición también.
3: Bueno, eso ya le tenéis que preguntar a él, que él es diferente.
5: Gracias, Roberto. Paraules del davanter de l'Espanyol.
1: Que... Sí, diferent, eh? Diu que és Brian Zaragoza.
5: Sí, home, realment sí. Realment
1: sí, té sí, raó. Sí, sí, té raó.
5: En el caràcter són dues personalitats diferents. I sense entrar jo en detalls, perquè no he fet una cervesa amb cap dels dos, eh? I crec que tampoc la faré, però no tindré aquesta oportunitat. Però sí, sí, són dos nois una mica diferents.
1: Va, autocrític, Roberto. Marxa l'Espanyol... Mm.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Més pausa, home, més pausa realment... demanant, sí, sí.
5: Clar, clar, és això. A la segona part jo crec que se li ha de demanar bastant més a un equip que torna cap a casa i que aquesta mateixa nit en vol xàrter i que començarà a preparar ja el pròxim compromís que apuntaves abans de dissabte que ve a casa contra l'Atlètic de Madrid.
1: A les dues del migdia, com sempre, amb l'Edu de Vall, el Dani Solsona i companyia en directe a la sintonia de RAC1. Gràcies, Edu, bon viatge de tornada cap a casa.
5: Gràcies, bona nit.
1: Una abraçada, 4 minuts per sobre, 11:45 de la nit. Hola, Marta Ramon, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Hem de repassar també la jornada de demà, que és molt interessant, eh? Torna la lluita pel títol amb els partits del Barça i del Real Madrid. Recordo Barça-Getafe, 6:45 de la tarda, Real Madrid-Villarreal a partir de les 9 al Santiago Bernabéu. D'això en parlarem després, perquè hem de començar, Marta, parlant de Rafinha. Una altra vegada Rafinha, sí. I els seus problemes físics. Ens pensàvem que això ja era cosa del passat i que va ser la temporada passada, però resulta que Rafinha no hi serà ni demà contra el Getafe ni tampoc dimarts a Turquia per jugar contra el Galatasaray.
6: Sí, ens ho ha explicat avui Hansi Flick i ens ha sorprès, ens ha cridat l'atenció perquè des del club ens havien anat insistint aquests últims dies que Rafinha ja estava bé, que no li passava res i que entraria a la convocatòria per demà. Però Flick, quan ha sortit a la roda de premsa, ha concretat que la petita lesió que es va veure a l'última ressonància els ha portat a la decisió de ser extremadament prudents amb ell. L'historial de Rafinha amb les recaigudes del curs passat a la cuixa dreta pesa molt.
7: La imatge va revelar alguna cosa. No és una gran lesió, però és una cosa reactiva i n'hem de tenir cura perquè la temporada passada va tenir 3 lesions en aquesta zona i hem d'anar en compte. Per tant, no estarà disponible demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
8: En Istanbul, against Galatasaray.
6: Quan Flick parla d'aquesta cosa reactiva, es refereix a l'edema que té Rafinha a la cuixa dreta, l'edema del qual ja va informar la Federació Brasilera i que van corroborar els serveis mèdics del Barça. El nom científic, perquè tothom ho entengui, és edema muscular reactiu inflamatori. Reactiu perquè el teixit muscular reacciona a l'estar sobrecarregat, generant un líquid que s'ha de drenar. Si això no es resol bé, pot provocar un trencament i és el que es vol evitar en una cuixa que ja ha patit molt. Per això es donen tots plegats una setmana més de coll per veure si Rafinha fa net de debò. Aquesta setmana de coll que se suma als ja 10 dies de tractament. Per tant, a l'expectativa que faci net i de moment es perd el partit de demà contra el Getafe i el desplaçament a Istanbul.
1: Clar, és a dir, quan, perquè la gent i els oients ho entenguin, els oients del Tuiràs, quan el club ens informa, els mitjans de comunicació, no parlo només de RAC1, quan ens informa els mitjans de comunicació que no hi ha lesió i que tot és per precaució i que en principi Rafinha ha d'estar a la convocatòria del partit contra el Getafe, però que s'anirà en compte, és, Marta, perquè s'entén, no?, que durant aquests 10 dies que han passat des que el Rafinha va jugar l'últim partit el 29 de setembre amb el Brasil, s'entén que aquesta inflamació, per dir-ho d'alguna manera, no? S'entén que el club ja donava per fet una mica que això aniria drenant, no? I que Rafinha estaria a punt. Què passa? Que han anat veient que no és així, no del tot, i per això hi ha aquest gir de guió al final.
6: Sí, hem de tenir en compte que, clar, des de l'estaf tècnic, òbviament, Rafinha és una peça clau per Flick, aleshores, des de l'estaf tècnic, d'alguna manera, doncs, es tenia l'esperança de veure si això doncs, anava ràpid. Què passa? Que també s'ha de tenir en compte que plou sobre mullat. És la cuixa dreta de Rafinha, la que tants problemes li va portar la temporada passada i tot acaba influint. Sí que és veritat que, clar, el missatge que ens anaven transmetent des del club aquests dies ha contrastat molt amb el que ha acabat sent i el que ha acabat exposant Hansi Flick avui a la sala de premsa. I s'ha fet evident que se li havia restat molta importància a un petit problema, que continua sent petit, però que al final, al cap i a la fi, és un problema i que doncs, s'ha d'acabar de resoldre bé perquè no hi hagi un problema més gran.
1: Sí, sí, i que està molt bé explicar-ho amb aquest nom, diguéssim, més tècnic, edema muscular reactiu inflamatori, que és el que té Rafinha, i que, dit així, sembla poca cosa, perquè no hi ha la paraula trencament pel mig, Pol Ballús, sí. Però d'entrada ja es perd 2 partits, i haurem de veure, no?, com arriba físicament a... Jo crec que els 3 partits de màxima dificultat, que són Betis, PSG i Real Madrid, jo crec que el de dimarts és veritat que és Champions, és veritat que és fora de casa, però vaja, jo crec que el Barça és bastant millor que el Galatasaray i el pot treure sense Rafinha, però els altres 3 em sembla Rafinha un jugador fonamental, que hi sigui, tenint en compte la dificultat dels partits. I ja es perd 2 partits. I recordo que la temporada passada va començar tot una mica així, hi va haver una sobrecàrrega també, no?, que no era el mateix, no és el mateix cas que del que estem parlant ara, estem parlant d'un edema i la sobrecàrrega era una altra zona, tot i que fos la mateixa cama, etc. Però vull dir que sembla que des de la temporada passada hi ha aquesta psicosi al voltant del futbolista.
9: És que, de fet, per entendre'ns i parlant una mica així en plata, que es diu, Rafinha té 2 recaigudes en aquesta zona abans de jugar el clàssic al Bernabéu de la temporada passada.
6: Sí, ho hem
9: explicat. I s'ha parlat molt, i evidentment hi ha hagut canvis a l'equip de preparadors físics que hi ha hagut al Barça, i evidentment hi van haver doncs, diversos episodis, però jo et diria que el tema de Rafinha i les recaigudes de Rafinha van ser la gota una mica que va vessar el got perquè des de dins del club s'empenyés perquè hi haguessin aquests canvis, que ha entrat Kugel ara, no me'n recordo com es diu el preparador de
6: Benjamin Flick. Kugel.
9: Benjamin Kugel. Mica doncs, per canviar aquest approach que hi havia amb la preparació física, i ja et dic, jo tinc la sensació i la percepció i els inputs de que la gota que ho va fer vessar tot i que va empènyer doncs, a tothom que fessin aquests canvis va ser que Rafinha, totes les recaigudes que va tenir, i que no hi fos en els partits importants, perquè quan Flick i tot l'estaf tècnic miraven enrere què havia passat la temporada passada, a la Champions no tens a Rafinha quan perds contra l'Atlético, a la Copa del Rei tampoc tens a Rafinha quan perds contra l'Atlético, i d'alguna manera, precaució màxima com hem vist avui.
1: Esperem que la paraula sigui aquesta, que és una decisió que es pren per precaució i que, com bé deies, contra el Betis, en la tercera d'aquests partits tan seguits importants que venen, pugui jugar, perquè estem d'acord que contra el Getafe demà i contra el Galatasaray el Barça ha de ser capaços
9: de treure-ho sense la primera. Ja ho esperava, que no jugués demà de titular, almenys.
1: Sí. Solament que potser...
10: Era la previsió, i el que hem anat explicant fins avui és que s'esperava que fos suplent. Sí, i que potser ni jugués,
6: aquesta
10: però que fos suplent.
6: Aquesta era la previsió que se'ns traslladava. Sí,
10: que fos suplent i que estigués, com a mínim, disponible, no? Sí. Que se'm diu, ara no ho està disponible.
6: Sí, havia d'estar disponible, sí. I jo crec que des de l'estaf tècnic confiaven de poder-ho aconseguir, el que passa que bé, no es poden fer bromes amb la cuixa dreta de Rafinha per tot el que ara repassava també el Pol, no? que ha motivat també aquests canvis interns que hem anat explicant a RAC1. A mi em fa la sensació que si no hi haguessin tots aquests precedents, que no hi hagués aquest historial mèdic i que sobretot això influeix moltíssim i que sobretot que no estem davant d'un partit a cara o creu demà. Aleshores, és que no hi ha cap motiu per forçar si l'edema no ha desaparegut. Això és evident.
1: No, el que està clar és que Flick haurà de treure la calculadora, no ara, sinó durant tota la temporada a l'hora de gestionar la càrrega de minuts de Rafinha, perquè hi ha... No, tenim clar que aquesta cuixa dreta és una mica de sucre, i sempre reclamem als jugadors, o als joves sobretot, els diem que encara no coneixen bé el seu cos, no saben fins a quin punt forçar. Home, Rafinha té 29 anys, si no m'equivoco, sap el currículum que té a la cuixa dreta. Sí, li lloem molt, que és el que comença la pressió, que no estalvia ni un esforç, tot això està molt bé, però també estaria bé que ja que coneix el seu cos, perquè té 29 anys, doncs sí, aprengués a detectar aquests moments en què està al límit de l'edema, el trencament, o dir-li com vulguis.
10: Potser la temporada passada hagués començat a entrenar dimecres i s'hagués trencat. Vull dir que alguna cosa ha après, jo crec, també.
11: Saps què passa? Que quan torni a estar bé, hi haurà una altra aturada de seleccions. I
9: esperem que estigui bé abans.
11: Sí, home, estarà bé abans.
6: Falta una mica encara, no?
11: Sí, no, però més enllà d'estar bé físicament, ja que torni a recuperar una mica el ritme, que l'haurà perdut, i clar, ell tornarà a anar a Brasil. I la veritat és que crec que ara mateix, les últimes tres vegades que ha marxat a Brasil, s'ha lesionat. Aquesta és la realitat. Porta 3 de 3. No sé si...
6: És que de vegades viatges llargs com aquest etern d'Austràlia també influeixen negativament en musculatures que estan sobrecarregades. Això ens ho han explicat moltes vegades experts en la matèria, no? I després que, en fi, quan hi ha canvis de rutines en la preparació física i en els tipus d'entrenaments, tampoc és cap secret, quan passen de seguir les rutines que els hi marca el club a seguir les rutines que els hi pauta la selecció, un canvi de rutina que potser sobre el paper et sembla una tonteria en una musculatura que és sensible, doncs potser allò acaba desencadenant una cosa que sobre el paper no es veia venir.
1: Però llavors, si et dius Rafinha, jo crec que has de tenir, bueno, prou ascendència o prou valor com per anar-li dir a Ancelotti, això és un amistós, som a Austràlia, en lloc de 90, com va jugar el primer partit, en jugaré 60, si et sembla bé. No, que no s'estan jugant a classificació al Mundial.
10: També el dia que es va fent en França, tothom creu, no?, que va al màxim, i ell ens explica que els registres físics que té d'aquell partit són molt inferiors al que és habitual. És a dir, que es frena, que és un amistós i que es frena, no?, i que es lesiona en un salt, també ho explica. I la veritat és que també, amb la conversa que vam tenir amb ell, que vam parlar també d'aquest tema de les lesions, hi ha un aspecte interessant que comenta, i és que, per exemple, la primera temporada amb Xavi, o una de les temporades amb Xavi, en les quals té lesions, sí que diu que es nota carregat, que no frena i que es lesiona, no? Però, per exemple, comenta, crec, la temporada passada una mica que...
6: Sí.
10: Que ell no rep cap avís, que està bé quan diguéssim, abans de les recaigudes, però en la primera...
6: I això és el que li trenca una mica els esquemes.
10: Sí, en la primera lesió que té a principi de temporada i després la que té en Brasil, que no són, diguéssim, pròpiament recaigudes, tot i que és la mateixa cuixa, però vull dir que estava bé i no, ell no té cap avís de que s'hagi d'anar a trencar, no? I ara segurament doncs torna a passar el que li va passar en aquella temporada amb Xavi i ha decidit el mateix jugador, suposo, amb la ressonància, evidentment, dels metges, doncs frenar, perquè és que és el més intel·ligent. El que passa que, efectivament, com que ja, diguéssim, que hi ha un... venim del que venim, no?,
1: potser es magnifica tot una mica, que si fos un futbolista, que si fos un futbolista que no hagués tingut res la temporada passada, doncs tindria aquest edema, es vigilaria dos partits que es perd i ja està. Que passa que, per exemple, el partit amb el Brasil va ser el 29 de setembre, va ser fa 14, va ser fa 10 dies i dimarts en farà 14 o 15. Vull dir que ja estem parlant, no, de anar a jugar a Austràlia i ha estat dues setmanes de baixa, com a mínim, el futbolista. Vull dir que poca broma, poca conya amb aquests viatges transoceànics que fa el Brasil. On va el Brasil la pròxima aturada? Perquè diria que també li toca viatjar, eh?
9: Sí, però no mirat, es va estalviar anar a la Índia.
11: A la Índia,
9: perquè van anar a la Índia.
1: Sí.
9: Encara podria ser pitjor.
1: Sí, mira, veig partits Japó-Brasil, Singapur-Brasil. Imagino que a l'Àsia...
12: Una altra vegada, tu.
1: Sí, imagino que a l'Àsia aquests partits... ara no tinc aquí on es disputen, però vaja, pugeu-hi de peus que no jugaran, no jugaran aquí a Londres. Aquests partits, la Confederació Brasilera que... vol fer caixa en aquestes aturades i en fi, i que l'estat físic dels seus futbolistes i de les seves estrelles els hi rota, cosa que crec que haurien de trobar un equilibri, perquè al final el que surten perjudicats són ells mateixos amb el rendiment de la seva selecció. I sense Rafinha, Gabriel Jesús, Marta, confirmat demà titular al Camp Nou.
12: Sí, Flick ens ha dit sense embuts que confiarà en ell per jugar de nou, i un Gabriel Jesús, recordem-ho, que ja ha marcat dos gols en les quatre participacions que ha tingut fins ara amb l'equip com a actor secundari.
13: Okay, this is the idea.
7: Aquesta és la idea, que sigui titular. Gabriel Jesús ha millorat molt aquí i s'ha adaptat a l'estil que volem jugar.

0: titular complicada perquè el Getafe és un equip que emprenya, eh?
1: Coneixerà un nou univers, no?
0: Sí?
1: La seva carrera.
0: Sí.
1: S'ha trobat, segurament, jugant contra Paraguai, i aquests partits són no, el més semblant que ha trobat amb Valderete, que va ser jugador del Getafe, per exemple, no? Aquest tipus de partits. Però sí, és, per un davant de centre, normalment són els partits més complicats amb el Getafe a Bordalàs, perquè no només hi ha molt futbolista dintre de l'àrea, sinó que, a més, t'empenten, et van buscant, intenten que tu caiguis al parany moltes vegades, no?, i acabis veient-ho la targeta. Vull dir, ja ho saben, però ell tindrà una estrena és certament un pèl complicada per això.
0: Era l'opció lògica, no?
2: Sí, que té molt sentit per mi. Perquè penso que ho ha fet molt bé en els pocs minuts que ha tingut, perquè s'ha quedat aquí aquestes 3 setmanes i ha pogut entrenar, i perquè parles amb els que entrenen amb ell i diuen que ho fa de collons. Llavors, si els que estan allà una mica han tingut aquests bons inputs, Flick, pel que ha dit avui, també et dona a entendre que estan contents amb com ho fa, em sembla un dia perfecte per donar-li aquests minuts d'entrada que probablement doncs, els ha guanyat.
3: Sí, que el Getafe a casa seva és un Getafe i fora de lluny de Madrid sí. És un equip que,
2: sí,
3: bueno, que deixa més juga un camp nou que és més gran, no és tan costa que mantingui tant la disciplina que mantenen el seu estadi, però se'l va fitxar per això. Abans de descobrir el Rafinha davant de centre, el Barça buscava un nou i van a buscar Gabriel Jesús. No ha jugat cap partit de titular, porta aquest 40 minuts i ja ha fet 2 gols i, per tant, demà és una bona oportunitat. Ell diu que no està aquí per marcar el 3-0, el 4-0 o el 5-0 d'un partit, sinó que està per marcar gols decisius, doncs demà té una bona oportunitat.
0: Ah, és el que diu el Pol, si Flick el veu bé i el posa com a titular, per mi és una gran notícia perquè vol dir que hi confia, perquè Flick és dels que, si no li fes el pes, potser tria un altre, eh?
2: Sí.
1: Crec que des del principi he tingut la percepció que, no, que des del primer entrenament li va agradar.
2: Se l'ha cregut,
1: perquè ja a Mestalla ja el treu quan normalment moltes vegades aquests tipus de partits un jugador que acaba d'arribar, Flick, és bastant ordenat, alemany, no, en tot sí, això, sí. I a partir d'aquí l'ha fet jugar en tots els partits i fa la sensació, i escoltant-lo a la roda de premsa, que li entra pels ulls, li agrada la dinàmica de treball que té els entrenaments, i si Flick hi creu, crec que tots hem de creure una mica en Gabriel Jesús.
2: Sí.
0: Marta, tens dues pistes. Dues
4: confirmacions,
0: dues
4: Joan i Gabriel Jesús.
0: El porter i el davanter. Vull dir
4: I Lamine
0: Yamal, que és una certesa
4: ja... No ho ha dit, però vaja, vull dir, ho tenim tots claríssim.
0: Clar. Per tant, amb aquests tres encerts segurs, has de crear l'11 del Departament d'Alineacions del Barça de demà.
4: Amb alguns dubtes, òbviament, tenint en compte els minutatges que arrosseguen de les seleccions i de com internament això s'haurà interpretat, què hauran dit una mica els indicadors que fan servir el Departament de la Preparació Física, però imaginem Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp Bernal i Pedri a la base de la jugada, a la mitja punta Fermín i al davant Lamine, Gabriel Jesús i Gordon.
0: Un 11 molt titular, per tant, no? Excepte Rodri, dels titularíssims, i el lesionat Rafinha, apostes per un 11 molt, molt titular o força titular, eh, Marta? Aquest seria una mica...
4: Sí.
0: La teva aposta a aquesta hora de la nit. Què penseu, que farà més rotacions del que aposta la Marta o que serà més Amarrategui i Bernal i poca cosa més?
2: Jo no sé si un Adeyemi, que porta més dies entrenant, que Gordon ha tornat més tard.
4: És un dels dubtes que tinc, però mira, m'he acabat decantant per Gordon pel tema de la pressió, perquè com que no hi és Rafinha i Gordon és un tio que pressiona molt amunt sí. I que es pren molt seriosament les instruccions de Flick i Adeyemi és més anàrquic, he pensat potser que posis Gordon d'entrada.
2: Sí, pot ser.
3: Jo l'única esmena que li faig a l'11 de la Marta és a Koundé, al lateral dret, en lloc d'Eric Garcia, un Eric que venia... ha estat entrenant normalitat, sí. Però també venia tocat de la selecció espanyola, amb el ruix de partits que ve. Veig més a Eric a Galatasaray, no va dir, a Istanbul, que,
4: clar,
3: que no de
4: Marc.
2: Jo tinc dubtes en Cancelo Espart, també.
4: Sí, aquest també és un altre dubte, però és que Cancelo ve de jugar molts minuts. Sí, sí.
0: Aquí hi ha una qüestió central, també, i és que, per exemple, els que no juguen en defensa, Koundé, Valde, etcètera, bueno, Valde està desterrat, jo hi tenia la teoria de que estaria bé que jugués o que tingués alguna participació, sí. Malgrat que el Barça el vulgui traspassar i el vulgui empaquetar, que això també és veritat, i si demà no juga, doncs encara quedarà més clar. Però més enllà d'això,

0: clar, d'acord, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García. I a Turquia, Champions fora de casa, també serà Cubarsí, Gerard Martín, Eric García. I el dia del Betis, fora de casa, que encara és més difícil, jo crec que Galatasaray. I després, Paris Saint-Germain... Vull dir que si demà vols optar per fer algun invent, potser és millor demà que qualsevol altre dia, no? O per donar-li confiança a Koundé.
1: Jo ho llegeixo així. El partit més assequible i que pots treure sense un 11 tan titularíssim, penso que és el demà.
0: Sabent que no farà 3 o 4 canvis en una mateixa línia, perquè Hansi Flick no és així, ja ho sé.
1: I ves que no li toques a Gavi demà també. És que el tenim oblidat, Gavi.
0: Bo, seria, també. No, Marta, seria un cop dur per ell, no? Jo crec que realment no sé titular demà. Tres setmanes aquí a Barcelona, entrenant-se, igual que Gabriel Jesús, per exemple, i no sé titular demà contra el Getafe a casa, més que un missatge, per mi.
2: Sí. Està ben plantejat, sí. Vale. Podria ser un bon dia per Gavi, de titular, sí. El que passa que a mi em fa la sensació, bé, és una sensació, que si, per exemple, dosifica Rodri, que ara ho repassarem, però ha deixat com caure que a Rodri se l'ha de gestionar diferent que els joves com Lamine o Cubarsí, que recuperen més ràpid, i Rodri ve de jugar tants minuts amb la selecció espanyola, clar, si dosifica Rodri i poses Bernal, clar, sí, pot sortir amb Bernal, Gavi i Fermín i no passa res. Contra el Getafe és molt competitiu,
0: sí, però ja
2: tocar tantes
0: ja
2: coses, sí, saps? Sí, sí, o sigui, sí. Si en toques un, potser no els toques tots dos. Debats que tinc. Debats
0: sí,
2: amb
0: sí,
2: mi
0: sí,
2: mateixa.
0: Sí, és complicat, és complicat.
2: Que us trasllado, aquí a la taula.
3: No, és que has dit una cosa molt interessant, que és que gradualment el calendari del Barça va com a pitjor, no? Sí. Cada cop és més difícil, per tant, les rotacions... S'han de veure també una mica amb el que ve després, però clar, si no m'erro és Getafe, camp del Galatasaray, camp del Betis, després entenc que és París Saint-Germain, i clàssic, clar, això és, vas pujant el volum, no?, fins que ja... I aquí has de gestionar molt bé les cames i els... perquè has d'arribar als partits París Saint-Germain i Madrid, que són claus.
2: Són 5 partits en 15 dies, una cosa així.
3: Clar, però els dos últims són els que poden... No marcaran la temporada, però poden dir coses de la
0: més
3: temporada.
0: Més el del Madrid que el del PSG, no?
3: Sí, això perquè tens temps de... Sí, però a la Champions tampoc hi ha tant de marge per estar al top 8. Vull dir, perdre un partit ja no et deixa fora, però t'obliga a guanyar el que resta. Per tant, i són rivals molt durs, crec que les rotacions, si s'han de veure, clarament es veuran demà, i entenc una mica a Turquia, i a partir d'aquí, més o menys els de sempre. Mm.
0: Interessant, veurem quants n'encertem d'aquest 11, perquè no serà fàcil,
3: eh?
0: No serà
3: fàcil,
0: tot i que n'hi ha 3, com diu la Marta, que ja són segurs com a mínim. 5 minuts i la mitjanit, una pausa i escoltem Flick elogiant a Luis de la Fuente. Ha canviat alguna cosa des de la temporada passada, ara tornem.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
3: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
3: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
5: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
6: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
7: Gaudeix la més enllà dels 5 quilòmetres amb Aromar Hotels i Restaurants i la seva experiència completa de benestar.
8: Hi trobareu una hospitalitat propera, gastronomia de proximitat i un ferm compromís amb l'entorn.
7: Diumenge 18, descobreix l'essència de la Costa Brava amb Aromar Hotels i Restaurants i la cursa de RAC1.
9: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
10: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
9: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
10: Valoro tanto el stock como el precio.
11: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
12: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: Si és bàsquet, és DAZN. Liga Endesa, Copa del Rei, Supercopa Endesa i el millor de la NBA. Porta't el pla bàsquet ara per només 5,99 euros al mes durant 12 mesos. Subscriu-te ja.
15: RAC 1 Podcast.
16: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
17: Per exemple, parlarem de la hipocondria amb la periodista Cristina Puig.
18: El que per les persones normals no li fan massa cas o s'esperen anar a veure el metge, que és el que s'ha de fer, jo ja estic en alerta perquè ja he buscat què vol dir, què significa que hagi sortit això i els dies que fa que ho tinc, i això és un malviure.
16: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Senyals horaris de la mitjanit, aquí seguim el Tu Diràs, encara una hora de programa per endavant, i per explicar-vos també que moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre, és trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. I Anima fa més de 45 anys que ajuda milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats a nimaautomoció.com. Abans d'anar, Marta, amb el que ha dit Flick sobre Luis de la Fuente i la Minya Mal, etc., has apuntat abans que Frenkie de Jong podria tornar a la convocatòria aquest pròxim cap de setmana contra el Betis, a la Cartuja.
1: Sí, sí, sí.
0: Ha dit Flick també que
1: podria jugar de central.
0: Podria jugar de central. Sí, sí, em sembla bé, un altre dels titulars destacats, eh? Perquè és veritat que el Barça, ho comentàvem abans, no va sobrat de centrals en aquesta posició, amb Cubarsí i Gerard Martín, també Koundé i Eric García, però que a priori són els dos jugadors que ocupen el lateral dret, i De Jong podia jugar de central. Llegeixes alguna cosa entre línies, Pol Ballús, en
2: no.
0: aquesta declaració?
2: Sí, bueno, una mica que... com que li deixes clar una mica a De Jong que a la seva posició no és el número 1, i que potser ja el miren amb un altre. Vull dir, d'alguna manera, Frenkie de Jong, quan hagi sentit això, perquè ho haurà sentit, jo no me l'imagino tirant coets d'alegria.
0: Ell va jugar... no sé si en sortia de 3. Va jugar amb Koeman, i a l'Ajax també va jugar, sí, central,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí.
0: Koeman, en 3 centrals era l'Ajax o no?
3: Sí, jo crec que sí.
1: Koeman,
3: i ell, era una funció que ja pràcticament no existeix, quasi com un lliure, no? Que venia a buscar entre centrals... partia d'allà, era un joc especial aquell Ajax durant un temps. Però el Barça sí que... jo recordo que va ser més una qüestió d'urgència, no? De falta, sí, sí, de centrals, i no ho va fer malament del tot. O sigui, crec que més o menys va complir, però, ostres, ara mateix em costa d'imaginar-me en un Barça que va... no, en ple rendiment, a Frenkie de Jong com a central.
0: També serà una solució d'urgència, no? En aquest cas, si acaba jugant en aquesta posició.
4: No, i sí. aquesta lectura que diu el Pol... crec que agafa més força si tenim en compte que també a la mateixa roda de premsa avui li han preguntat a Flick si veia a Bernal de central, i ha estat claríssim, ha dit que no, que Bernal...
1: ha dit que l'han provat en alguns entrenaments, perquè en alguns entrenaments creu que per Bernal doncs, li pot anar bé doncs, provar altres posicions com aquesta per créixer i tot això, però que no s'ho plantejava com una opció real pels partits, diguem.
4: Que amb la qualitat que té ha de seguir progressant, sí, a la seva demarcació, que és la del mig del camp. Per tant, aquestes dues respostes jo van amb la línia, o les llegeixo amb la línia que les llegia el Pol.
2: Ja, el futur de Jong sempre s'ha parlat molt de si continuarà, si no... jo penso que per primer cop en molts anys hi ha una plantilla en la que veus que pot no jugar fàcilment, que té jugadors al seu lloc que el poden fer suplent. I és una cosa que anys passat, fins i tot quan el Barça havia dit que el volia vendre per activa i per passiva,
0: no passava.
2: Jo crec que De Jong sabia que en el fons jugaria. Que si el deixaves allà, s'acabaria guanyant el lloc perquè no n'hi havia molta millors que ell. I ara penso que n'hi ha.
0: A l'hivern té Medellón?
2: No, no sé si l'hivern, no? És molt aviat. Poder.
0: L'hivern és molt aviat. A l'estiu?
2: Ja ho veurem, i sí, veurem de com s'hi posa ell també.
0: Sí. Bueno, gairebé s'ha acabat abans d'ahir l'estiu,
2: sí,
0: com aquell qui diu, per tant, queden encara molts mesos a veure què
1: però
0: passa.
1: Que serà, però que serà tema, i que d'aquí 5 minuts ja serà tema, podem dir que, sí, sí, que sí. Ja és així. Eh?
0: Sí, el que és un tema també és que Flick hagi aplaudit la gestió de Luis de la Fuente avui a la roda de premsa, eh?
1: Sí, sí, quin canvi de discurs, tenint en compte els records que ens venien al cap de l'any passat, de la temporada passada, però Flick ha demostrat que la sintonia envers la selecció espanyola ha millorat molt, radicalment, diria jo, i ha beneït la gestió que De La Fuente ha fet dels minuts dels seus jugadors.
5: What I have to say is also the... so for me...
6: El que he de dir és que valoro molt el que he vist a la selecció espanyola, evidentment com han jugat, però també què està fent De La Fuente amb els meus jugadors. Ha estat perfecte com n'has gestionat els minuts. És clar que alguns jugadors estan jugant més que altres, però ha estat bé. La relació és força bona i estic content de veure-ho. I també que estiguin jugant aquest nivell top. Són el millor equip del món.
5: It's the best team in the world.
1: Increïble el canvi de discurs, sí, sí. Si pensem en com estaven les coses ara fa un any. Flick, que per cert va seguir in situ a Wembley el partit que la selecció espanyola va jugar contra Anglaterra, ha argumentat que hi ha jugadors, el que dèiem abans, com Rodri, que necessiten més temps de recuperació, però que en canvi Lamine o Cubarsí, més joves, poden assumir més càrrega, i li ha semblat que la gestió que ha fet de Lamine en aquest sentit ha estat la correcta. i el nivell que està demostrant Lamin tant al Barça com a la selecció està deixant molt satisfet Flick, fins al punt que ja el veu a punt de ser el millor jugador del planeta, una lluança que no és habitual en l'entrenador alemany.
6: El que puc veure aquí, també els entrenaments, és top. Això és el que necessitem d'ell, perquè serà el millor jugador del món. Si no ho és encara, i està molt a prop, i ho serà. N'estic convençut al 100%. Si continua amb aquesta actitud per entrenar-se, per millorar cada dia, aquesta és la mentalitat correcta. I en aquest moment està en aquest camí, i això em fa molt feliç. And I'm really happy about
1: this. Així ràpidament, Lamine ha jugat 281 minuts amb la selecció espanyola en aquesta aturada, Cubarsí 270, Rodri 256, Olmo 220, Pedri 206 i Fermín 99.
0: Lamine el que més, però content, Hansi Flick, amb la gestió que n'ha fet Luis de la Fuente, que en un acte a València, en un acte d'homenatge, en el que, per cert, hi ha hagut tres ferits lleus, perquè ha caigut una... s'ha desplomat una farola del carrer. Hi ha hagut, de levantar tres ferits lleus en aquest acte, en la qual hi han dedicat un mural a Luis de la Fuente per el Mundial que van aconseguir amb la selecció espanyola aquest estiu. Ha parlat de la Fuente sobre Flick, sobre aquestes paraules del migdia de l'entrenador del Barça.
7: Pues encantado. Nosotros trabajamos siempre para hacer tener cuidado a los futbolistas. Muchos siempre decimos que priorizamos la salud de los futbolistas y nos gusta que los clubes lo sepan y que lo reconozcan sus entrenadores, y un entrenador como es Hansi Flick pues todavía nos lo da mucho más mérito. Encantado, agradecido a sus palabras y bueno, y seguiremos haciéndolo así.
0: Doncs com canvien les coses, perquè es van tirar els plats pel cap, per exemple, amb la gestió de Lamine Yamal, recordo, sí. No? Això va ser... Què va ser? Fa un any.
1: Sí. Tot just, no? Va ser amb l'aturada... Primer va haver-hi un capítol a l'aturada de setembre i un altre capítol a l'aturada d'octubre.
3: Sí. Pel tema del pubis, no?
4: Que li van punxar...
0: Sí, estava emprenyat aleshores. Però mira, ha canviat de parer i ha canviat d'opinió.
2: Sí, perquè a més avui... A la roda de premsa tens la sensació de que ho vol dir, això. Que ho diu una mica Flick en un moment que vol enviar...
1: Sí, perquè
2: missatge.
1: No li estan preguntant, Pol, per res de la selecció espanyola. Era una pregunta que era sobre Rafinha. Va cap aquí perquè vol donar aquest missatge.
2: Sí, totalment.
0: Molt significatiu, sí. És veritat que jo crec que l'haver jugat 4 partits en tants pocs dies ha fet que alguns seleccionadors, i és el cas de la Fuente, hagin hagut de mirar també pel físic dels futbolistes, perquè no abans, diguéssim que amb dos partits, si li passava alguna cosa a algun futbolista, el marrón se'l menjava al club. Però ara, si...
4: Mira per ells.
0: Clar, si li passa alguna cosa en el primer o en el segon partit de la selecció espanyola, hi ha dos partits més que De la Fuente no té el futbolista, no? Jo crec que han mirat una mica a llarg termini. O sigui, fa que la mirada del seleccionador hagi de ser una mica més a mitjà termini,
3: sí,
0: i no tan a curt
3: sí,
0: termini.
3: Sí, no, perquè... empatant a Croàcia podria haver mantingut a Lamine Yamal i el treu al 65 o al, sí. No? Això vol dir que ja no estava pensant en el proper partit de la selecció, i crec que hi ha un petit canvi de, no, de dinàmica respecte al que havíem vist amb la selecció espanyola.
0: Sí. I després d'aquests elogis cap a Lamine, que ja quan la campanya i la votació de la pilota d'or estava oberta n'hi va haver algun, però ara que està tancada és significatiu també la declaració, perquè ara això de que estic molt content amb ell, etc. Fa una temporada era totalment... No a l'inrevés, però li demanava que s'apliqués en defensa, que estigués concentrat, etc. I ara hem passat una altra vegada... Una altra vegada, no? Hem passat gairebé per primera vegada els elogis i a les floretes de Flick cap a Lamine Yamal. És significatiu, també.
4: I crec que sinceres aquestes floretes, perquè Flick justament no és un entrenador de regalar molts elogis a les seves compareixences. Això, fa un any li deia que sacrifiqués més en defensa, que un futbolista era un futbolista 24 hores al dia, no? Exigint-li també cert comportament fora del terreny de joc. Jo crec que també, justament el que comentava abans l'Albert, la pubàlgia, el que va haver de passar a Lamine Yamal al veure's fora del terreny de joc, al veure que necessitava fer les hores de gimnàs que necessita un futbolista professional, la nutrició, l'alimentació... Segurament Lamine també ha fet un pas endavant en aquest sentit, i Flick amb aquestes floretes li reconeix.
2: Jo, des de l'estiu, que ho penso una mica, que és que el fet de que el Mundial no li sortís tan seu, li pot haver anat bé. És que Espanya guanyés el Mundial, però que d'alguna manera Lamine no va ser la supergran estrella, tot i que va jugar bé, evidentment, però que a nivell del futur pot haver...
0: Condicionat, no?, per la lesió que va tenir al final de la temporada del Barça. No, però per això, i ara que torna a estar bé físicament, en plenitud, doncs es nota. Doncs pot ser que li hagi vingut bé. Benvingut sigui pel Barça. Per cert, deixeu-me dir dues notícies relacionades amb la Federació Espanyola de Futbol, no relacionades amb aquest Barça-Getafe de demà. La primera, en aquest acte que hi ha hagut de Luis de la Fuente, ha confirmat el president de la Federació, Rafael Louzán, que el partit de la selecció espanyola dels quarts de final de la Lliga de les Nacions, que això em sembla que és a l'aturada del mes de març, sí. El partit, ja sigui l'anada o la tornada, el partit que jugui a l'estat espanyol serà a Mestalla, segurament, a València, que podria ser l'últim partit de la selecció espanyola en aquest estadi, perquè a priori a partir de la temporada que ve s'ha d'haver fet el nou Mestalla. I l'altra notícia ens arriba des dels Estats Units. Aquesta mateixa nit hi ha aturada ara de la competició femenina, exacte, i la selecció espanyola ha de jugar dos partits amistosos contra els Estats Units, els dos contra el mateix rival, contra la mateixa selecció, la selecció nord-americana. En aquesta setmana estàvem molt pendents de l'estat físic de Clàudia Pina, que presentava algunes molèsties. Ha informat fa uns minuts la Federació Espanyola que tant Clàudia Pina com també Mapi León, de London City, ara, no del Barça, se'n tornen cap a casa per aquestes molèsties musculars que tenen i no jugaran cap dels dos partits. Per tant, entre cometes, una bona notícia pel Barça, perquè Pina és de les jugadores importants, ja ho va demostrar l'altre dia al Clàssic, marcant 4 gols, i se'n torna cap a casa amb aquestes molèsties musculars i no jugarà cap dels dos partits amb la selecció espanyola. Marta, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, jo crec que ho hem pentinat tot bastant bé. No sé si vols comentar alguna cosa més tu. No. Jo crec que ha quedat tot bastant bé.
0: Jo crec que ha quedat tot bastant ben pentinat. Sí, sí. Els pocs cabells que tinc han quedat ben pentinats. Sí, sí. Et sentim demà a partir de 5:45. Comença la prèvia d'aquest Barça-Getafe amb el Pou i companyia.
1: Que vagi bé. Sí, està bé que m'ho remarqui bé, perquè hi ha hagut algun moment aquesta setmana que em pensava que era a les 9.
0: Vigila.
1: Ho he d'interioritzar bé, això.
0: Vigila, perquè si vas a les 9...
1: Que no ens equivoquem.
0: Pots anar potser a veure el concert d'Oques Grasses, però no el Barça-Getafe, si vols. I ja haurà començat, no? Perquè això deu... No sé, ara no sé
8: a quina
0: hora.
8: A 2:45.
0: Hola, Clara Rodergues, A 2:45.
1: La Clara està ben informada.
0: No arribaries ni a temps de veure l'inici del concert. Però
1: fatal, vaja. Fatal.
0: Adéu, Marta. Que vagi bé. Hola, Clara Rodergues, amb l'última hora del Getafe de Pepe, no?
8: Sí,
0: de Pepe Bordalás. José. Què ha dit José Bordalás?
8: Doncs mira, un Getafe per començar que, deixa'm dir, no ha sumat cap punt fora de casa, en té 8 i els 8 són com a local al Coliseu, que sabem que és un estadi una preta més i on acostuma a ser més fort, 8 punts amb 2 victòries i 2 empats, però fora ha perdut 3-0 contra l'Alavés i 1-0 contra Osasuna i Betis. Per tant, no només és que no ha sumat cap punt, sinó que ha estat incapaç de marcar un gol a domicili. Per demà encara no tenim la convocatòria, però s'espera que hi sigui Martín Satriano, l'heroi de la temporada passada del Bernabéu, amb el gol de la victòria. Va tornar de la concentració amb l'Uruguai amb unes molèsties, però avui ha entrenat amb normalitat i el tècnic ha confirmat que tot apunta que es podrà comptar amb ell. També podria tornar Kiko Femenia, que ha estat lesionat les últimes setmanes, amb el dubte d'Abkar. No seran ni Juan Miniuche, lesionats de llarga durada, i tornarà Mario Martín, baixa a la Cartuja l'última jornada per sanció. Bordalás ha dit que el Barça és un dels equips més en forma d'Europa i ha destacat el que fa sense pilota.
9: Podríamos decir uno de los equipos en mejor estado de forma. Tiene jugadores de un nivel técnico increíble, pero a nivel físico estamos comprobando que el fútbol ha cambiado muchísimo y ahora los equipos se han adaptado, los jugadores se han adaptado. Tiene jugadores que repiten esfuerzos, que se activan tras pérdida como nadie. El Barça me gusta mucho con balón, pero me gusta muchísimo más todavía sin balón.
8: També ha tret importància la baixa de Rafinha. Li han preguntat aquest migdia a la roda de premsa quan ja se sabia que Rafinha no havia entrenat i, per tant, que estava descartat per demà. Ha dit, evidentment, que és un jugador amb molta repercussió dins l'equip blaugrana, però ha deixat clar que jugui qui jugui, el Barça no se'n ressenteix.
9: Puedo hablar posiciones y no se nota y lo estamos comprobando en los onces, en los cambios de onces, en los cambios durante el partido. Nunca se resiente ese equipo cuando hay variaciones o cambios. Por lo tanto, bueno, yo como amante del fútbol no quitaría a nadie porque siempre como aficionado me gusta que estén los mejores. Lo que ocurre es que, bueno, pues tendríamos que quitar a todos y eso es imposible.
8: un Bordalàs que no ha
0: cachondo,
8: volgut... Sí, sí, sí,
0: cachondo,
8: aquest somriure m'ha fet gràcia, per això te l'he deixat al final, que sabia que t'agradaria.
0: Sí.
8: No ha volgut parlar de Carvajal, que és el nom propi de la setmana a Getafe, amb aquesta possibilitat de que fitxés per l'equip madrileny, però amb aquests problemes del fair play, el sou, etc. Ha dit que entenia les preguntes, però que només volia parlar del partit de demà contra el Barça i no pas de Dani Carvajal. Demà xularà Jesús Gil Manzano, àrbitre de record polèmic pel Barça, ja ho sabem, per les expulsions d'alguns cracs o del mateix Flick, o pel gol anul·lat, per exemple, a Lewandowski a Noeta. Al VAR hi haurà Daniel Jesús Trujillo Suárez.
0: Del partit del Barça-Getafe i d'aquest Getafe. Voleu dir, voleu afegir alguna cosa? Han perdut a Luis Milla, que per mi, era el, per mi és, o era, ara ja no, perquè està al Como amb Cesc Fàbregas, era el millor jugador del Getafe de llarg. Però potser han guanyat una mica de gol.
3: Sí,
2: tenen més a dalt.
0: Tenen, no? Tenen
2: dalt.
0: Alguna coseta més a dalt, no?
3: Un alt, Ivan Azón, que és un futbolista que també havia estat al Como, no? Ha fet una mica el...
2: Sí, sí.
3: Liberal,
2: de fet, passa un gol al Gamper, no sé si ho estic...
3: Pot ser, és un jugador del Saragossa, criat al Saragossa. Vull dir, tenen jugadors una mica més de pólvora en respecte, però han perdut qualitat de dins del camp, però crec que és millor equip que la temporada passada en general. Estava mirant els últims 6 partits en Lliga del Getafe, ni el propi Getafe ni el rival ha pogut marcar més d'un gol. O sigui, tots els partits són 1-0, 1-1 o 0-1. Tots, els de Lliga menys el primer. Això ja parla una mica de la dificultat que es trobarà el Barça. Defensa de 5, 3 centrals molt forts, ajudes també dels del mig del camp.
2: Algun central jugant de mig.
3: Sí. I què passarà, doncs? És el típic partit
0: lent, no? Sí. Partit lent.
3: Pèrdues de temps, perquè això ja ve de sèrie. I és el típic partit que fins que no marques el primer gol, se't va fent bola, no? És cert que el Barça al Camp Nou últimament el Getafe l'ha despatxat bé i fàcilment, però si passen els minuts i no marques el primer, insisteixo, pot ser més difícil del que sembla.
4: Jo havia posat a la porra que guanyava el Barça fàcil i estic per canviar-ho, eh?
3: No,
4: convertit aquí al Getafe.
3: No,
4: el
3: Bayern. Sí, el Barça guanyarà.
0: Hem dit que ha perdut el seu millor jugador, no? Però sí. Que, bueno, clar, és que...
2: Potser els dos millors, perquè ara... Ara en Barri tampoc hi és.
0: Clar, sí.
3: Sí. Ah, no, sí. Ja no estava al mateix nivell que estava, sí, però sí.
4: No m'estranya que amb el tall que ho posat de Bordalàs digui que li agrada el Barça sense pilota, perquè justament és el que fa el seu equip, renunciar a la pilota. Jo he vist un parell o tres de partits del Getafe aquest any i són això, 1-0, 0-1, 0-0, són soporífers. És pilota de David Soria amunt i a veure si la baixa un d'aquests, un alt i companyia. I és que res més.
3: Sí, sí.
0: Serà una mica això, eh? Per tant, escolta, si no voleu veure el partit, escolteu-lo per la ràdio, eh? A 6:45, Barça-Getafe, RAC1, i ja està. I mentre esteu fent alguna altra cosa, no voleu perdre el temps, però escolteu-lo per la ràdio. Feu alguna altra cosa, és el Getafe, però allà esteu connectats a RAC1 per si passa alguna cosa, nosaltres us ho explicarem. Mira, ara que parlem de rivals del Barça, ha jugat el Galatasaray avui també, clar, alguna cosa que haguem de saber, encara que ens quedi lluny el partit de dimarts a la Champions.
8: Que ha guanyat 3-1 contra el Kasimpasa, i això que ha jugat amb 10 durant una bona estona des del minut 65 per l'expulsió de Torreira. Bardak s'ha fet 1-0 a la primera part, el Kasimpasa ha empatat al 68, però Yilmaz al 90 i Lemina al 96 han certificat la victòria que deixa el Galatasaray líder ara mateix amb 16 punts, 3 més que l'Ametspor, en un partit en què ha reaparegut Osimhen, el nigerià, que havia estat baixa els darrers partits per lesió, doncs ha tornat i ho ha fet assistint, eliminant aquest tercer gol de l'equip turc.
0: El seu millor jugador, el seu golejador Osimhen, que tornarà a estar disponible contra el Barça i probablement serà titular si avui ha estat suplent. Per cert, abans de sentir Mourinho i anar amb aquest... bé, amb el cas Mbappé, que em té apassionat. Vull dir, em té apassionat. Vull dir, estic pendent del pròxim capítol. Vull saber ja quin és el pròxim capítol de la sèrie Mbappé. Dues coses. La primera, en parlarem ara després un moment amb l'Àlex Pintanel. Demà servei d'honor de Pedro Rodríguez, en principi, ha acceptat la proposta del president Joan Laporta aquest migdia, per tant, en principi, Pedro Rodríguez farà el servei d'honor d'aquest Barça-Getafe. I l'altre, no té res a veure amb el Barça-Getafe, però m'ha encantat avui el vídeo que ha penjat l'Ajax a les seves xarxes socials, el compte d'X, per exemple, el compte oficial, anunciant que hi haurà un partit entre les llegendes de l'Ajax i del Barça el 15 de novembre al Johan Cruyff Arena a Amsterdam. És un vídeo amb Frank Rijkaard, no?, com a protagonista, que diguéssim que actua una mica d'intermediari entre un aficionat de cada equip que discuteixen, no?, com si estiguessin allò prenent alguna cosa en un bar, doncs discuteixen per veure quin dels dos era més, quin dels dos equips era més històric, no?, comparant algunes de les
3: figures. Sí, no, i el que comparaven era que els jugadors si eren més del Barça o de l'Àjax.
0: Sí, sí,
3: és a dir, m'invento, no sé, Gabri, sí, eres més del Barça o de l'Àjax? Si tiraven una moneda i sí que hi ha, no?, Frank Rijkaard, Barça, i sí que hi ha Àjax, sí. Àjax.
0: M'ha semblat sensacional per promocionar aquest partit de que crec que juga, que he dit, el 15 de novembre. Sí, sí, el 15 de novembre. Això és en plena aturada, no? Em sembla
2: sí,
0: que...
2: Sí, és el dia de l'Espanya-Anglaterra.
3: He estat pensant després, perquè m'ha agradat, i el número de futbolistes sí, que han jugat als dos equips, és increïble. Però increïble. Des de... Alguns oblidats, Jari sí, Litmanen, etcètera, etcètera.
2: Oleguer Presa.
3: Ostres. Sí. L'últim és... Bogarde, Davids...
0: Els últims són Ter Stegen i Jofre Torrents, no?
2: Sí.
0: Els dos últims que han fet aquesta...
3: Sí. Aquests dos són els últims, però clar, no sé...
4: De Jong, més recentment.
0: Sí. Uns quants. Clara, alguna cosa més?
8: Res més, per part meva. Doncs, deixo parlar d'Mbappé.
0: Sí, deixa'm parlar d'Mbappé, que crec que ens agradarà a tots una mica. Farem una pausa abans, respirarem... Sí.
3: Que ve el teu tema, eh?
0: I atenció.
10: Tu diràs, amb Gerard Baller.
11: Renoi. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: Ai, que ràpid passen les coses bones.
15: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
14: O els 10 dies Nissan...
15: Com?
14: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
18: Preparats, llestos, ja!
19: I les Popcorn de Fritz Ravik no faltaran a la cita. Creu a la meta i comparteix el moment amb un snack cruixent, sorprenent i amb un sabor únic. Vine i deixa't sorprendre amb les Popcorn de Fritz Ravik.
17: Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
20: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: RAC 5, 4,
22: 3, 2, 1.
21: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
23: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
21: Us hi esperem.
24: Mira, ja ve, recta final.
25: Mora de Déu.
21: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
26: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
27: Un autèntic bochorno.
23: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
21: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
23: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Gerard Baller.
0: 6 minuts i arribarem a 2:15. Hi ha híbrids endollables, eh? I després hi ha el nou Omoda, nou superhíbrid endollable. Un SUV que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros. Amb 7 anys de garantia, eh? Descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco M Automoció a Barcelona, Mataró i Girona. I de la mateixa manera que esperàvem sentir Hansi Flick després de 3 setmanes sense fer-ho, també esperàvem i molt la roda de premsa de José Mourinho abans del Real Madrid i la Real de demà, a partir de les 9, partit que fem en directe aquí a la sintonia de RAC1 també amb el Damià López. Hola, Miquel Agut, bona nit.
1: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
0: No ha defraudat aquesta roda de premsa?
1: No, gairebé mitja hora de roda de premsa en la qual Mourinho ha denunciat una mena de campanya per perjudicar el Madrid i ha defensat Mbappé a ultrança. Anem a pams perquè, segons ell, la premsa vol problemes al Madrid. Diu el portuguès que es fixa, per exemple, poc en el Manchester City, en Negreira o en els problemes de Cristiano.
2: Parece que sin casos en el Real Madrid, ni casos gigantes como el del City, como la vieja historia que vosotros no os gusta mucho hablar, la difícil situación en mi país con Cristiano Ronaldo y con su entrenador, tantos casos que podían alimentar vuestro trabajo, pero no ha sido suficiente. El Madrid es el Madrid y siempre hay que sacar algo. Yo ya me esperaba que la primera pregunta sería la única pregunta sobre fatos reales, un partido.
1: La primera pregunta de Real Madrid Televisión. Sí, fatos reales, que sona festa monàrquica, diguéssim, allò, però no. Fets reals, segons ell, la primera pregunta, evidentment, de Real Madrid Televisión. Més llenya al foc, diu Mourinho, que una part de la premsa vol que xiuli Mbappé demà.
2: Este es un de vuestros objetivos, obviamente que es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduce exactamente a esto. Este es el objetivo. De quien prefiero no hablar, me puedo también equivocar, pero claramente es un de los objetivos. Del Bernabéu yo no comento, yo al Bernabéu respeto. Mi esperanza es de que el Bernabéu sea capaz de ser justo. Para mí ser justo es también ser inteligente, ser capaz de leer entre las líneas, ser capaz de entender las dinámicas, ser capaz de entender los objetivos.
1: Ha asegurado que Mbappé será titular y ya ha tornado.
5: ¿Le parece exagerado todo lo que se ha montado en este parón de selecciones alrededor de Kylian Mbappé?
2: Exagerado. Ridículo.
1: Segons ell, s'han magnificat els últims casos que han esquitxat Mbappé i s'han creat polèmiques allà on no n'hi ha.
2: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era una discoteca transformada para la Semana de la Moda en París. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel de pequeñas casas, donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suïssa, en bicicleta.
1: Reconec que m'ha agradat.
0: Sí, sí, la vuelta a Suïssa. Li ha sortit, La vuelta a Suïssa, una mica.
1: No, Svizzera, en italià.
0: Ah, Svizzera. Svizzera.
1: Sí, sí, clar, ell, a més, ahir que el sentíem al Corriere de l'Esport per l'italià, ja ho deu barrejar tot. En fi, ha estat tan així que, per últim, fins i tot, ha arribat a proposar un tema per la premsa.
0: Redactor, Mourinho.
1: Sí.
2: Ridículo. ¿Queréis una historia? Yo toco madera porque fútbol es fútbol. Pero ¿queréis una historia? Yo uso la historia. Es la primera vez en los últimos 10 años que el Real Madrid llega a mitad de octubre sin un único jugador lesionado.
1: I tots els lesionats són de la temporada passada. Voleu un tema? Jo us dono temes. El redactor Mourinho a la prèvia del Madrid-Villarreal de demà, a les 9, al Bernabéu, com deies, el Superesports amb en Damià López, juga el quart contra el desè, el Madrid de moment en ple de victòries de casa, 9 de 9. Si el Barça guanya abans, el Madrid sortirà a jugar a 9 punts del Barça, que també podria afegir pressió a aquest partit. Baixes Asensio, Militao, Rodrigo i Mendy per lesió i Huijsen per sanció. El Villarreal ve de dues victòries a casa contra el Llevant i al camp del Màlaga i té l'única baixa de Buchanan, que tindrà per uns dies lesionat amb la selecció canadenca. Arbitrarà Díaz de Mera, Escuderos, i al VAR hi haurà Muñiz Ruiz.
0: Sí, per cert, amb aquesta última reflexió, aquesta proposta de tema de Mourinho als periodistes, quan diu que no tenen cap lesionat, em pensava que Fede Valverde estava amb el turmell... Vaja...
3: Penjant d'un fil, eh?
0: Penjant d'un fil amb un skins de grau 3 després de l'entrada que li va fer Kang In Lee en el derbi madrileny, en l'últim partit que ha jugat al Madrid. Resulta que no. S'hi ha acarnissat l'Atlètic de Madrid a X, a les xarxes socials, que ha dit: queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada. Amb els hashtags recuperación milagrosa, parte médico, esgrince grado 3, historia que tú hiciste. Això és el que ha posat l'Atlètic de Madrid. És veritat que si vols, diguéssim que... prendre el pèl al món del futbol i a la societat en general, doncs home, com a mínim ho pots dissimular una mica. Però és que no només no ho dissimulen, sinó que surt l'entrenador després, al cap de 3 setmanes, i treu pit que a l'octubre no tenen cap lesió i que, escolta, i que Fede Valverde està sa i que no té cap mena de problema. És absolutament ridícul, però no em vull aturar massa en aquest tema, i sí en el tema d'Mbappé i amb les crítiques de Mourinho a la premsa de Madrid. Què us sembla? I, sobretot, què pot generar tot això si les coses continuen anant maldades com han anat en aquests primers mesos, primeres setmanes de temporada?
4: Clar, és que no es sostindrà. És a dir, els resultats poden més o menys sostenir aquest discurs de Mourinho, que no és crític cap als seus futbolistes com era, no?, en la seva primera etapa, que no es callava quan veia una mica de o poca professionalitat. Diu que ho farà, si ho veu, però crec que ho estem veient tots. Per una altra banda, si, mentre vagi guanyant al Madrid, o si va guanyant, perquè no està guanyant gaire últimament, més o menys podrà mantenir aquest discurs, però és que aquesta pel·lícula l'hem vist. Començar a culpar la premsa, i ara un moment que també... se les tindran alguna roda de premsa amb el propi Mourinho, perquè això es va escalfant. Per una altra banda, el Bernabéu està molt calent, és una olla a pressió que ja ha xiulat diverses vegades a Kylian Mbappé, i estic segur que el tornarà a xiular demà. Sí, sí. Però segur, convençut, més enllà del que hagi dit José Mourinho, i per tant, és que ara mateix el Real Madrid té poca sortida, i José Mourinho té poca sortida perquè no crec que sigui un equip sostenible de resultats si no canvia moltes coses, i si ell mateix no es dona compte que l'autocrítica i el començar a prendre algun tipus de decisió que sigui segurament dolenta contra algun dels seus cracs, però bona per l'equip, si no ho fa... La història que va viure Ancelotti, la història que va viure la temporada passada Xavi Alonso, es repetirà i acabarà caient el propi José Mourinho.
6: La gènesi de tot plegat són els 6 punts que li treu el Barça a la Lliga, sense aquesta diferència de punts a la classificació.
0: No es parlaria de discoteques ni de bicicletes.
6: O hauria quedat amb una anècdota o amb un hi-hi-ha-ha a Madrid, i prou, i ara s'ha convertit en un tema central de la conferència d'avui, que des de Barcelona aquestes rodes de premsa les hem de seguir amb crispetes, perquè té tota la pinta que anirà increixendo. També bueno, t'he de dir...
0: Ho dic perquè comença a posar-se la premsa en contra, tal com li va passar en la seva primera etapa. Per això dic que a veure com evoluciona aquesta relació
4: amb Mourinho. Per tal de defensar els seus. Si mereixen la defensa. No,
0: és el mateix discurs, perdona, del cap de José Mourinho, que és Florentino Pérez, que va fer aquella roda de premsa, sí, i que tothom anava en contra del Real Madrid i també la premsa de Madrid, no?
3: És que és bàsicament una mica la confirmació de que el Mourinho que ha vingut aquí no és el de fa tants anys, i que és un Mourinho que el que ha vingut aquí una mica és assimilar el discurs que ha pres la directiva del Real Madrid aquesta temporada, i des de la passada també, confiant en les estrelles. Jo crec que des del club, posant tots els ous a Mbappé, acabant renovant a Vinícius sense creure-se'l del tot, però han hipotecat 300 quilos amb Vinícius, i amb un Mbappé que tampoc dona senyals ell de cap manera d'integrar-se o de que tingui certa empatia cap a l'equip, perquè no dona cap tipus de senyal amb el tema de que es lesiona, però no es lesiona jugant en França, i mentre els seus companys entrenen, ell està anant en bicicleta per Suïssa, per molt que no estigui fent el tour de Switzerland. Jo la imatge que vols que et digui.
0: No és tant ni la discoteca, encara que no fos un recinte, sí, no? Sí, que transformat per fer un sopar, sí, no? Sí, privat, etcètera, etcètera. No és tant això ni la bicicleta, sinó com el fet de que el futbolista que està lesionat, en teoria, entre cometes, ja no sabem, al Madrid ja no sabem si estan lesionats o no estan lesionats.
4: En teoria no.
0: En teoria no, és veritat.
4: No hi ha lesionats.
0: En octubre no hi ha lesionats, és veritat. Què té? Ella el privilegi de...
3: Té vacances?
0: De recuperar-se a França i recuperar-se a Suïssa mentre la resta de futbolistes està entrenant-se? I torna a la tarda per... No sé, són qüestions transcendentals en un vestidor, això.
6: Posa de manifest que no és el Mourinho, futbolísticament parlant, de la millor època de Mourinho, però és que també s'està mostrant incapaç de complir la missió per la qual se l'ha fitxat. Se'l va fitxar sobretot per posar ordre, perquè es pensava que Mourinho seria capaç de posar firmes com se diu.
3: Sí, però és que no es pot posar en contra Mbappé, tampoc.
6: No, perquè si et poses en contra de Mbappé o Vinícius...
0: Vinícius avui també l'ha defensat, a Vinícius. Reconeixent, perquè diu que... Sí. Sí, reconeixent que està... Ja fa dies que diu que està en un mal moment, etc, i que l'estan intentant ajudar, però... Diguéssim que...
4: Sí, però no, quan un entrenador treu públicament que un futbolista no està bé, a vegades crec que s'ha de, no? de buscar una mica el missatge real que intenta Mourinho.
0: Però el següent pas, per tant, és asseure a la banqueta, no?
4: Jo crec que sí.
6: Però està clar que si ets entrenador del Madrid, ara, en aquesta època, et poses en contra dels jugadors, vas fora. Tardaràs 3 setmanes, tardaràs 5, però vas fora, que és el que va passar a Xavi Alonso.
4: Per tant, per això està dissimulat... Sí, el Mourinho... de fa 10 anys, el que estaria dient d'aquest Vinícius seria històric. Seria històric. Sí.
6: I es parla poc de futbol amb aquestes rodes de premsa, perquè es parla poc o zero del trist futbol del Real Madrid, i estan cagats pel clàssic. Estan cagats. Es veuen a venir sobre l'hecatombe del dia 25.
0: Falten dos partits encara pel clàssic, i demà hi ha aquest Madrid-Vilareal. Madrid juga a casa, amb tot el que s'ha parlat. Compta també no només amb el que ha passat durant aquesta aturada, sinó amb el que va passar al camp de l'Elx, amb Mbappé, Vinícius i Konaté, la polèmica que va haver amb les samarretes de suport a Ceuta.
4: Està guardada aquesta, sí.
0: Que la resposta del públic, per molt que Mourinho avui hagi volgut intentar que el públic, tot i que s'ha posat més en la premsa que amb el Bernabéu, però ha volgut enviar un missatge de dir va, remem tots junts, la resposta crec que el públic serà important demà. Home, el Villarreal hauria de ser un dels equips que, com a mínim, pugui plantar cara al Madrid, encara que sigui el Bernabéu. O què en penseu?
4: A veure, el Madrid, el Bernabéu, aquesta temporada, més o menys, ha estat, no? No ha tingut partits d'extrema dificultat, més enllà de l'Inter, que no va fer un bon partit, que el va guanyar, però va ser un partit molt estrany, on els dos equips van tenir moltes ocasions, però, home, és a dir, crec que el Madrid pot guanyar aquest partit. És a casa, és al Bernabéu, tenen la necessitat de reivindicar-se, però és cert que el Villarreal és un equip Champions, està començant a millorar, que també és una bona notícia pel conjunt del submarino amarillo, no?, que diuen. No sé, és que no puc ni imaginar-me el que seria un altre partit on el Madrid es deixa punts a la Lliga i el Barça encara pot fer més àmplia la diferència. És que seria... O sigui, si el Barça supera aquell llindar dels 6 punts abans del Clàssic, és que podríem parlar d'un matchball.
0: Matchball, matchball.
4: Clar, matchball... estem a l'octubre, és que és pràcticament impensable, no? O sigui, per tant, jo crec...
0: Sí, tot i que des del Barça
4: no diríem així mai.
0: Des que el Barça estigués a 11 punts, no diríem mai. Perquè de fet, pot ser... O sigui, l'únic motiu, aleshores, que el Barça perdés la Lliga, si arribés a estar a 11 o 12 punts del Madrid, és precisament la relaxació de dir, això ho tenim guanyat. Per això, evidentment, des de dins hauríem de mantenir el discurs, però sí, sí.
4: Sí, entenc que li toca al Madrid guanyar, li toca fer un pas endavant... Perquè els problemes, en cas de no guanyar aquest, d'on venen i la situació actual seria terrible per Mourinho, però terrible, la veritat.
3: Sí, jo també em costa veure que punxin. Ja sabeu que jo expectatives me les poso molt baixes sempre.
0: Però has de donar, igual que m'he donat al Getafe, però... alguna nota positiva, hem de donar alguna nota positiva al Villarreal, també.
3: Sí, passa que el Villarreal a mi no m'ha acabat, Pérez.
6: Encaixa molts gols.
3: No m'ha acabat. Sí que els últims partits, amb Moleiro així de mitja punta per dins i tal, ha millorat una mica, però penso que li falta una mica. Sí. Dit això, bueno, el Madrid tampoc és garantia de res. Al Madrid també li falta una mica i una mica bastant. Però vull pensar que el Madrid és favorit. Com penso que el Barça és favorit, també. Sí.
6: El Madrid a priori favorit, però penso que serà un partit amb gols, amb espais a les dues àrees, perquè el Madrid tampoc no és cap meravella defensant, però té molta qualitat atacant, Mbappé, Vinícius, i el Villarreal el mirava, ha encaixat 12 gols des dels equips de la zona mitja capdalt de la classificació, que més ha encaixat, per tant, esperem que hi hagi més gols del Villarreal que del Madrid, però ho veig difícil.
4: Aquestes jornades després I aquesta aturada ha sigut llarguíssima, eh? Mm. No? El rendiment normalment és pitjor. Els equips que tenen més internacionals, també el Villarreal té molts internacionals, però el Madrid té molts quilòmetres a les cames, la majoria de futbolistes. Bueno, pot ser també un petit, no?, un detall que marqui una mica...
6: I l'ambient, l'ambient del
4: Villarreal. L'ambient enrarit. Això és com si marca primer el Villarreal, el partit és un. Si el Madrid comença bé i tal, ja serà molt difícil, no? Anirà per aquí el tema, no? Una mica per veure com es gestiona, com gestiona el Madrid aquest ambient enrarit que hi ha al Bernabéu. De moment, són tot victòries, el Madrid aquesta temporada a casa, si no m'erro.
3: Sí, a casa sí.
4: Bé, doncs...
0: Tres a la Lliga i una a la Champions.
4: Exacte, més o menys és fiable.
0: Parlem molt del Madrid, però també juga l'Atlètic de Madrid, que és el principal perseguidor de moment del Barça a la Lliga, ara mateix, perquè el Barça té 21 punts, l'Atlètic de Madrid, igual que el Betis, en tenen 16 a la classificació. L'Atlètic de Madrid, que juga abans del Barça, 4:45 de la tarda al camp de l'Alavés, amb Simeone avui criticant una mica l'aturada de seleccions i dient que pel bé dels futbolistes s'hauria de valorar què fer. Ho han fet alguns seleccionadors o també entrenadors, per tant, no tinc molt clar què pot passar amb aquesta aturada en els pròxims anys, si és que es pot mantenir o podem tornar una altra vegada al mateix format de tres aturades en comptes de dues i una més concentrada. I a les dues, el primer partit de la jornada de dissabte de primera és un Rayo Vallecano Athletic Club de Bilbao. Aquesta és la jornada maca, jo crec, de demà pels quatre partits que tenim. Sí. 20 i la 1, un minut, i de seguida el Pintanel ens explica el comiat de Pedro, Pedrito, Pedro. Ara tornem.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: No, al final era ja un tema també de mentalidad, mentalmente no me encontraba en el 100% para competir y tampoco físicamente, y al final lo más bonito, como te he dicho, y lo más honesto, por así decirlo, era echarse a un lado, dejar pasar al resto de generaciones que vienen ahora por detrás. Yo ya he hecho mi carrera, mi trabajo, lo que tenía que hacer, y como has dicho tú, para mí sí que ha sido este el momento idóneo, el momento especial de poder retirarme. La gente encima me ha querido mucho, ¿no? Obviamente quizá no ha sido tan mediático, quizá en ese sentido no ha sido tan reconocido, pero sí que es verdad que estoy contento de todo lo que he hecho. La gente al final es lo más importante también, tus compañeros que hablen así de ti, la verdad que eso ya para mí dice mucho, todos los entrenadores que he tenido, los cuales he podido aprender, mejorar.
2: Són algunes de les reflexions de Pedro Rodríguez Ledesma, que dimecres va anunciar que deixa definitivament el futbol professional. Té 39 anys. Aquest migdia s'ha escenificat el seu comiat a l'Auditori 1899 al costat de l'Spotify Camp Nou. Allà hi era el nostre company, l'Àlex Pintanel. Hola, Àlex, què tal? Bona nit.
3: Què tal, Ballera? Bona nit.
2: Com ha anat això? Com ha estat l'acte? Quan ha durat? I qui hi havia? Entenc que... Vaja, hem vist moltes personalitats importants de l'entorn del Barça.
3: Sí, ha estat molt emotiu. Ha durat, jo diria, pràcticament una hora i mitja, aproximadament, perquè hi ha hagut primer una entrevista a Pedro valorant el pas pels seus quatre equips, per Barça, Chelsea, Roma i Lazio. Després també amb la presència de la seva família, estaven els seus quatre fills, exfutbolistes que han coincidit amb ell, com per exemple Xavi, Busquets o Puyol, també per exemple Thiago Alcántara, Bojan Kerkic, Martín Montoya. Tots ells després han pujat a l'escenari i s'han fet una fotografia amb Pedro juntament amb el president del Barça, Joan Laporta, que també hi era i també ha parlat davant dels mitjans de comunicació, agraint a Pedro tot el que va portar al Futbol Club Barcelona. I realment una de les reflexions que hem sentit de Pedro, i que és interessant perquè també l'ha fet Xavi Hernández quan ha parlat, han parlat Xavi, Busquets i Puyol, i Xavi una de les coses que deia és no sé fins a quin punt som conscients del que ha aconseguit Pedro. Potser no és tan mediàtic com d'altres futbolistes, s'incluïa Xavi Hernández, però és cert que els números de Pedro són números de crack, de fet són números de llegenda. Ha guanyat 25 títols, amb el Barça ha guanyat 20, 3 Champions, 5 Lligues, el Mundial amb Espanya, Sud-àfrica, on va ser titular, 2 anys després va guanyar l'Eurocopa, el 2012, i per tant realment potser no té aquesta etiqueta de mediàtic, però realment avui ha posat punt i final a la seva carrera futbolística un jugador que ho ha aconseguit pràcticament tot.
2: Sí. Ahir, de fet, li preguntava al Pou si creia que havia estat un jugador infravalorat. Ell creia que era prou reconegut, almenys aquí a Barcelona, per tot el que havia fet. Està clar que probablement no està a l'alçada, no?, d'alguns dels futbolistes d'aquest millor Barça de la història, però que havia estat un futbolista molt important. Què en penseu vosaltres? I quin record us queda d'aquest jugador?
4: A veure, dir de Pedro que segurament si tu mires les xarxes més virals de TikTok i Instagram no es parlarà gaire de Pedro, però si vas a l'afició del Barça, l'afició del Chelsea, l'afició de la Lazio, per ells, jugador jo, en diferents nivells, no? Però jugador superestimat, sí. Perquè això era Pedro, i és Pedro, un jugador... Sembla que no? És un jugador que lluitava molt, que es deixava tot el camp i que, a més, tenia qualitat i tenia un número de gols que avui en dia, per futbolistes com Pedro, es paguen 100 quilos. És que és la realitat. Un jugador que tenia tot el que tenia i marcava més de 20 gols per temporada, sí, clarament, està infravalorat mediàticament, però crec que les aficions que l'han tingut saben el que ha estat aquest jugador, que té un palmarès, a més, brutal, que ha marcat en finals, ha marcat en final de Champions, que té un Mundial superjove, que té també una Eurocopa, vull dir... carrera d'enorme jugador que podria haver estat pràcticament un jugador que hagués fet la seva carrera sencera al Barça, si ell hagués volgut, pràcticament sencera, però en el seu moment va decidir que es veia amb la qualitat de ser un futbolista titular a qualsevol important equip d'Europa, i el Barça no podia ser perquè tenia els tres millors del món, els tenia davant.
5: Es va fer mirar un meme relacionat amb Gerard Martín i el batejaven com el triomf de la classe obrera, no?, a Gerard Martín. Doncs salvant les distàncies, ve a ser una mica el mateix, no? El triomf de la classe obrera, en el cas de Pedro, un jugador que va estar a punt de sortir del Barça, que Guardiola evita que se'n vagi a Gavà, diria que era a jugar i es queda al Barça, i a partir d'allí, doncs, a base d'això, de fer d'obrer, de picar pedra, es converteix en el que és, en no regalar mai cap esforç, no estalviar mai cap esforç, i, escolta, que li fitxaven un jugador de la seva posició i acabava jugant ell, li fitxaven un altre i acabava jugant ell. Al final, el concepte és aquest, estimadíssim per l'afició del Barça.
2: Crec, Pedro, que ha sortit la comparació amb Fer

0: curat i jo al final el que havia de fer era ficar-li la pilota, no? I per tant, doncs...
1: Hauria estat un jugador del gust de Flick, no? Hauria estat un jugador...
0: Total, sí. No,
2: es va arribar a especular, no sé, parlo de memòria, fa uns quants hiverns que el Barça buscava un davanter amb la possible tornada de Pedro.
1: Bueno, és que avui...
2: Va haver un dia que es va... Que
1: avui
2: va
1: ho ha reconegut Xavi.
3: Sí, amb no? Xavi, no, de fet?
1: Sí.
2: Amb Xavi, exacte. Amb
1: Xavi Hernández, no?
0: Si voleu, ho podem sentir, sí. Ha començat primer Pedro, que Pedro el que ha explicat és que havia tocat a Xavi. Ell ho ha fet una miqueta més amb tota broma, però evidentment és el que ha explicat, però rient. Pedro ha dit, vaig trucar a Xavi i li vaig dir que em fitxés perquè així pogués marcar el meu gol sent amb la samarreta del Barça, per allò d'haver-se quedat amb 99 i haver-me retirat, encara que fos de penal, deia, no? I després Xavi ha explicat i ha reconegut, ho sentim, que quan era entrenador del Barça va pensar a repescar-lo.
4: Així em vaig pensar fer-lo tornar. Vam estar parlant... Va tornar el Dani i en aquell moment tenim una situació difícil i bueno, vam estar sopesant la possibilitat de tornar i fer aquest gol 100, però al final no va quadrar la cosa.
0: És aquell hivern en el que el Barça fitxa a Dani Alves, a Aubameyang i a Adama Traoré i es va, doncs... parlar, es va negociar amb Pedro, però finalment doncs, no es va arribar a cap acord.
1: Fitxa Alves i es vol a Pedro i a Messi.
2: A Messi, que Xavi ho ha reconegut obertament, ho va fer a les eleccions.
3: Sí, fem l'equip, sí.
1: Què me'n dius de Pedro, Pol?
3: No, jo per mi, jo era un dels jugadors que em tenia el cor robat. Jo era dels que, perquè hi va haver una època, no sé si la recordeu, que es disputava el lloc amb Alexis Sánchez, i hi havia els pro-Alexis i els pro-Pedro. Mm-hmm. Jo era trinxera Pedro, a mort, i no, una mica seguint amb la línia del que s'ha dit, em sembla del més infravalorat que s'ha vist en els últims 20 anys també per qui tenia al costat. Penso que això influïa molt en la manera amb la que se'l veia, però també m'ha agradat molt aquesta reflexió que ha fet l'Albert, que penso que el Camp Nou amb això sí que té un punt de criteri més especial, no? I que té un punt de memòria que les xarxes socials doncs, sí que
2: exacte.
3: No tenen. Perquè, per exemple, i em va passar, i canvio de tema, però quan van aplaudir a Balde el dia que va jugar, que el Balde sembla desaparegut totalment, però el Camp Nou sap que és un jugador exacte. De la Masia, va entrar i el va aplaudir. I en Pedro, estic segur que quan faci el saque d'honor aquest dissabte, se l'ovacionarà com si fos una llegenda que les xarxes socials no en són conscients.
2: Això és molt del Camp Nou. Sí, crec que hi ha futbolistes que més enllà del rendiment que han tingut, i el de Pedro és brutal, però quan deixen empremta, tornin, seran recordats. Els Larsson, Pizzi, aquests jugadors que igual no han tingut... No? Però que en canvi són molt ben recordats i ho són per sempre, al Camp Nou. Em diran, això passa a totes les aficions. Sí, però crec que aquest paladar pels jugadors que són de la casa o que es deixen la pell venint de fora marca molt el tipus no. d'aficionat que és l'aficionat
5: Barcelona. No passaria amb Ibrahimovic, per exemple.
2: No passaria perquè no desprèn això. Exacte.
1: Què vols afegir per tancar Vintanera?
0: No, volia simplement afegir que a més Pedro arriba i debuta amb Rijkaard, però és veritat que es consolida el primer equip amb Pep Guardiola, puja amb Sergio Busquets i també doncs, és una miqueta l'inici d'aquell Barça que s'acaba convertint en el millor Barça de la història. No? I potser també per això, evidentment, i evidentment perquè va sumar i va portar moltíssim i va ser una persona i un futbolista fonamental. De fet, Pedro té l'honor i tindrà l'honor de moment d'haver estat l'únic futbolista que vas de marcar en un any natural en les 6 competicions, que va jugar i va guanyar el Barça. Recordareu aquell Mundial de Clubs on fa el gol de l'empat que després davant Estudiantes, que després acaba marcant Messi amb el Martí, amb el cor.
1: Supercopa
0: d'Europa contra el Shakhtar.
1: Marca dos, el 2009 i el 2015.
2: Sí, però aquell gol contra el Shakhtar, el primer, té un punt d'injustícia en la retransmissió televisiva perquè la càmera, no sé si és per una errada o no, es fixa en Messi en la celebració. Ningú va veure televisivament la celebració de Pedro Rodríguez en aquell gol contra el Shakhtar. Ho podeu mirar.
0: I de gols, abans que parlava l'Albert de gols importants, ell destacava, quan li hem preguntat, mira que han marcat gols, i destacava ell el gol de la final de la Champions de Wembley. És titular, marca, de fet, obre la llauna. I per tant, un futbolista que realment ha deixat empremta al Barça i demà doncs, rebrà aquest més que merescut homenatge per l'afició culer.
1: Estimat per les seves aficions, per la Roma, la Lazio, el Barça,
3: el Nàpols, etcètera. No?
1: I parlar del Nàpols, m'agrada molt el detall que ha penjat

0: avui el Basté, al seu Instagram, de que el bar Nilo de Nàpols, que és un bar dedicat a Maradona, hi ha una fotografia de Pedro, perquè el,
1: gol a l'Inter,
0: el
1: sí.
0: maig del 2025 va fer, crec que va fer dos gols a l'Inter de Milà, que van suposar que el Nàpols depengués d'ell mateix en l'última jornada per guanyar la seva quarta Scudetto. Sí. Perquè si l'Inter hagués guanyat aquell partit, que em sembla que anava guanyant, no? L'Inter 2-0, al final va acabar 2-2 el partit. Doncs si l'Inter hagués guanyat, l'Inter hagués depengut d'ell mateix i segurament hagués guanyat la Lliga Italiana, no? I hi ha un quadre de Pedro, San Pedro.
2: Com una estampeta,
0: San Pedro,
2: no?
0: Com,
1: San Pietro.
0: Sí, San Pietro. Però diu San Pedro, eh?
1: Sí,
0: San Pedro.
1: Sì.
0: Protettore di Napoli, eh?
2: Protettore di Napoli.
0: Protettore di Napoli, sì.
3: És un bar on hi ha uns cabells de Maradona, eh?
0: Sí. Tinc pendent Nàpols, la Torre.
3: Doncs,
0: tinc moltes ganes.
3: Vés-hi.
0: Sí, haurem d'anar algun dia.
4: I el bar en concret és recomanable, també, per anar-hi.
0: Sí. Pindanel, gràcies, eh?
4: Que vagi bé, bona nit.
0: Que vagi bé, bona nit.
4: Adéu.
0: Sí, la una. Hem d'anar tancant. Sabeu que ha marcat Cristiano avui o no?
2: Sí.
1: La falta.
0: Ha marcat Cristiano, eh?
1: La falta directa.
0: Sí.
2: I que s'ha emprenyat amb Coman perquè no n'hi ha passat una altra.
0: Ah, sí? No.
1: Ah, li queden 20,
3: estrany, no? Que estrany.
1: Crec que li queden 20 ara mateix.
0: Sí, quants 20. Li queden hagut?
5: 20. Li queden 20 avui l'Al-Nasser, que és l'equip de...
2: 20 són bastants, eh?
5: Sí, però en el seu cas els 20 els farà ràpid, com altres.
0: No tant, eh?
5: En tot cas, Al-Nasser 3, el Diriyah 0, 90 minuts i un gol per Cristiano, 980 a 20 de la fita del 20, i hi havia una pancarta sobre la grandesa de Cristiano per rebre el dient que era el millor, no ens consta que l'hagi pagat a ell, tampoc no ens consta el contrari,
0: ja.
5: O sigui que no ho sé, però bé, en tot cas, se l'ha rebut així. El mateix dia que hem sabut que la Federació Portuguesa de Futbol està analitzant la fugida del davanter abans del partit contra Dinamarca, enfadat amb Jorge Jesús, com sap tothom, perquè el va tenir escalfant-se a la banda i a un jugador del nivell de Maradona i Pelé, això no se li pot fer. La mesura es mantindrà, aquesta d'apartar el jugador momentàniament de la selecció, mentre s'investiga la conducta i es determina el càstig definitiu segons el reglament de la Federació Portuguesa. Per aquesta mena d'infraccions, la normativa preveu una suspensió d'entre 1 i 6 mesos i una multa, això és el de menys, d'entre 510 i 1.000 euros. La investigació haurà d'establir si el futbolista va deixar el grup sense autorització i si la seva conducta va ser voluntària.
0: 510 euros...
1: Li fas un strip, eh?
0: Sí. Et dic una cosa, el dia que marqui 1.000 gols, li demanes a Cristiano 50.000 i potser com a multa...
1: Si te'l trobes, te'l trobes pel
0: carrer
1: regala. I te'l regala.
0: Potser te'l regala el dia que marqui 1.000 gols. Quina obsessió. Bé, el dia que els marqui farà una festa.
5: Tinc curiositat per saber què determinarà la Federació Portuguesa, perquè tractant-se de Cristiano, tinc molta curiositat per saber què és el que passarà.
0: Hem de tancar, perquè em queda una última pausa encara abans de la una, però abans, avui ha parlat l'entrenador del Manchester City després de tot el que s'ha parlat aquestes últimes setmanes sobre
5: l'incompliment del fair play financer.
0: Sobre el fair play financer que s'ha saltat al Manchester City.
5: Serà el primer partit que jugaran des que es va conèixer aquesta informació, des que es va saber aquesta informació que va anunciar David Ornstein a The Athletic ara fa uns dies. I el primer partit que jugaran amb aquesta informació sobre volant l'Etihad serà al camp del Liverpool a 2-6 diumenge. Maresca confia encara en una resolució positiva. I trust the club
6: because I trust the people. Em refio del club perquè em refio de la gent que hi treballa. Per això mateix vaig fitxar i no voldria ser cap altre club del món. Com he dit moltes vegades, des del primer dia estic molt content i molt orgullós aquí. I said many times
5: since day one. I quan li han preguntat si els títols de les últimes temporades estan tacats, ha estat rotund.
6: Absolutely not. No, de cap manera. L'última temporada que vaig ser aquí va ser la del triplet i sé l'esforç i la feina que van fer els jugadors, els directius i l'entrenador, que llavors eren Pep. Sé perfectament la feinada que van fer per aconseguir una fita tan difícil i aquells títols no estan tacats de cap manera. I don't have any doubt about
5: that. Absolutely not. Tot esperant l'Arsenal Leeds de demà al migdia, a 2:15. El City de moment és líder amb 3 punts més que l'equip londinenc i el futbol anglès li té ganes al City. Avui hem sabut, per exemple, que els aficionats del Manchester United recuperaran una pancarta que comptava els anys transcorreguts des que el City havia guanyat un títol per última vegada. La van retirar quan el City va guanyar una copa el 2011. Amb això volen dir que els títols del City de les últimes temporades sí que estan tacats i que no són vàlids. Demà això es veurà al United Tottenham de 6:45 i també s'espera una rebuda molt amistosa, entenguis la ironia, de l'afició d'Anfield diumenge al Manchester City.
0: Em diuen que vens a comentar aquest, aquest City-Liverpool.
2: Correcte, correcte. Aquí estarem el diumenge, sí. Fem una mica a la tarda.
0: Interessant, eh? Veure sí. com reacciona el públic d'Anfield. Bé, interessant, jo crec que el que passi en tots els partits de la Premier aquest cap de setmana.
2: Sí, però l'Anfield sobretot, sobretot, perquè també molts d'aquests anys inclouen o alguns, alguna lluita City-Liverpool que bueno, el Liverpool es pot sentir en aquest, en aquest sentit perjudicat.
0: Sí. Dos minuts i la una, ho anirem deixant aquí. Demà també juga el Sabadell, obre la jornada al Camp del Ceuta, amb aquest viatge que ja va començar dijous. El Sabadell, que és 7è amb 13 punts, i si guanya, doncs acabarà la jornada molt probablement en promoció de descens. Com a mínim dormirà en promoció de descens l'equip de Ferran Costa, amb les baixes de Genar Fornés, Patrick, Xavi Moreno i Joaquini, que està lesionat de llarga durada, el davanter del Centre d'Esports Sabadell. Partit demà a 4:45, en directe al Superesports, abans de que comenci aquest Barça-Getafe a 7:15. Gràcies, Agut, eh?
5: A disposar.
0: Gràcies, Albert, gràcies, Francesc, i gràcies, Pol.
2: Un plaer.
6: Bona nit.
0: Una pausa i de seguida l'Aguilar ens explica què carai ha passat en els últims 10 minuts del Barça 81, Zalgiris 88.
7: Tu ho diràs. Amb Gerard Ballera.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Preso.
9: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
10: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11: Es pensaven que s'havia acabat.
12: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
13: I això no és cap escape room.
14: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
13: Merda, aquesta no l'esperava.
11: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
15: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
16: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
17: RAC1, emissora oficial.
18: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
20: Concentrats i forts, i gens amunt!
19: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet i Nyigo.
21: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
19: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
22: Carregat!
19: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: Dos minuts per sobre la una de la matinada. Hola, Aguilar.
1: Hola, Bellera.
0: Què ha passat, Aguilar? Què ha passat a l'últim quart? Que el Barça anava bé contra els Alguiris, però al final acaba perdent de 7 al Palau, 81-88.
1: S'ha fos. A tres primers quarts, jo crec que prou bons, més 10 al tercer, bona entrada del debutant en Buoma, també Justin Robinson, bons minuts de Juan Núñez. Robinson, per cert, s'ha enfilat fins als 20 punts. Oleg Balcerowski s'ha carregat de faltes, però abans havia aixecat el Palau. Ara ve el darrer quart, enfonsada, com diu, generalitzada, 33 punts rebuts per 16 denotats, amb molt encert des dels 6-75 dels Alguiris i un Carson Edwards que s'ha desencadenat, no en vas, un dels millors anotadors d'aquesta competició.
0: D'aquest partit, d'aquesta derrota, n'ha parlat un parell de minuts el Dani Aguilar, amb un dels que parla més clar del vestidor, un dels capitans, de fet, el Joel Parra.
2: Amb el Joel Parra, després d'un partit que realment anava molt bé i que en l'últim quart doncs realment ha canviat com un mitjó. No sé què ha passat en aquest últim quart, segons tu, Joel.
3: Bueno, crec que hem fet un molt bon partit, crec que hem competit durant 30 minuts, no? Com has dit tu, i a l'últim quart hem deixat de jugar, tant en atac com en defensa, però sobretot en defensa. Al final que et fiquin 33 punts en un quart, doncs és molt complicat guanyar qualsevol partit. Crec que és un error, perquè quan tens un partit tan encarat, amb 10 punts d'avantatge, no? Sobretot aquí a casa teva, amb la teva afició, no se t'ha pot escapar d'aquesta manera. Però bueno, toca seguir estant junts. Crec que una de les notícies que hem pogut incorporar en Tossa, en Jarlé, un altre cop. Així que ja et dic, a recuperar-nos, perquè la competició no para i rebem diumenge un València que ho està fent molt bé, la veritat.
2: Avui, com deies, Tosan i Josh entren en rotació. És excusable, per així dir-ho, el fet de que hi hagin peces, que vagin entrant peces, que hi hagi tanta gent davant, encara aquestes alzades, per al que ha passat l'últim quart? Es pot donar aquesta explicació, Joel?
3: No, això no és ninguna excusa, que hagin entrat dos jugadors nous. Al final són 33 punts de situacions, no?, que hem parlat durant la setmana, i és igual que hi hagin jugadors nous o no jugadors nous. Crec que al final doncs hem de ser conscients, no? I és un error, ho torno a repetir, perquè al final són 10 punts d'avantatge. Ja no només a la Liga, sinó a l'ACB també, en qualsevol competició és molt complicat guanyar, i assegurar-te victòries a casa doncs és molt important, no? I amb aquest marge de 10 punts d'avantatge que se t'acabi d'anar un partit així contra un equip o un rival tan potent com és el Zalgiris, doncs fa mal.
2: Gràcies, Joel.
3: Gràcies.
1: Les paraules de Joel Parra, per cert, Gerard, avui amb 4.346 persones al Palau. A l'anterior partit d'Euroliga, 5.621. A l'ACB contra el Corunya, 3.388. És evident, jo crec que hi ha un problema amb l'assistència. Ràpidament, això sí, hi ha opció del Barça per redimir-se diumenge davant el València, el segon dels quatre partits que juga consecutivament a casa la setmana que ve, dos d'Eurolliga, Maccabi i Olympiacos.
0: Barça, que és novè, sí, la classificació, amb dues victòries i dues derrotes.
1: Ja ha guanyat tothom a l'Eurolliga.
0: Ha guanyat tothom, efectivament. El Baskonia, que avui ha perdut a casa contra el Beşiktaş, els dos líders, Panathinaikos i València, que van guanyar ahir. Quatre victòries, cap derrota, els únics que ho han guanyat tot. Per cert, que parlant precisament de l'Eurolliga, després de la setmana que portem de converses per la possible entrada de l'NBA, avui hem de destacar algunes declaracions importants del comissionat de l'NBA, d'Adam Silver.
1: Ras i curt, diu que creu que s'arribarà a un acord amb l'Eurolliga. Quan més lluny semblava, com a mínim per al refús de l'Eurolliga de les opcions de l'NBA, ha reconegut que l'Eurolliga és la millor competició d'Europa, que està en fase de negociació, però, insisteixo, creu que s'arribarà a un acord. Evidentment, Gerard, hi ha feina perquè sigui així. Agenda ràpida per demà, amb un sol partit per als catalans. Arrenca la jornada 4 de l'ACB a les 9 a Lugo, contra un invicte, contra
0: sí,
1: el Breogán.
0: Un dels líders de l'ACB,
1: sí,
0: de moment.
1: Juga el Fiat Girona. La resta de catalans, tant de la Lliga Femenina com de l'ACB, ja per diumenge.
0: Gràcies, Dani.
1: Fins ara.
0: GT RAC 1. 6 minuts per sobre la una de la matinada, res. D'aquí a menys de 3 hores arrenca el circuit de Mandalika, l'activitat del Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme. Hola, Albert Ferran.
4: Bona nit. Sí.
0: Amb bona pinta per Marc Márquez o no?
4: A veure, és dels circuits que a priori ell li costen, i de fet aquest divendres ho ha tornat a demostrar, cinquè als lliures a 7 dècimes del millor Raúl González. Per tant, aquesta matinada és important. A un quart de 6 hi ha la qualificació de MotoGP i l'esprint a partir de les 9 amb aquest frec a frec al capdavant del Mundial amb Jorge Martín, com dèiem, a les 9 del matí, la cursa esprint. També aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1, Gran Premi de Singapur, avui amb una jornada de divendres, una altra vegada amb polèmica, avui sobretot a la classificació de l'esprint. Un error humà de la direcció de cursa ha afectat els monoplaces en el mode avançament. I alguns d'ells, segons on es trobaven en aquell moment a la pista, doncs aquest error els ha perjudicat. Entre els més afectats, Carlos Sainz, que s'ha queixat de falta de potència a la seva volta ràpida. I això ha generat, vaja, reclamacions dels afectats amb la quali ja acabada. Un altre dia en què gairebé és més notícia el que passa fora de la pista que no passa el que passa dins, tot i que és cert que en aquest cas l'error humà de fora ha afectat aquesta quali. En aquesta quali ha dominat clarament Max Verstappen, el neerlandès ha aconseguit la mini pole per davant de George Russell i de Charles Leclerc, el líder del Mundial. Kimi Antonelli sortirà 7è, Fernando Alonso 5è, 15è, ja li agradaria 5è, però no, 15è.
0: M'ha espantat.
4: I Carlos Sainz, 22è. Horaris d'aquest dissabte, a les 11, la cursa sprint, a les 3 de la tarda, la classificació de la cursa de diumenge.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta doble cita de motor aquest cap de setmana. Nosaltres el que hem de fer és anar tancant amb l'últim minut.
5: Winamax, el més important és guanyar.
0: Per exemple, amb algunes coses que ens hem deixat i no hem comentat, val la pena destacar l'èxit de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, que és pràcticament en majoria de jugadores catalanes,
4: sí,
0: no, Albert?
4: Sí, 7 catalanes, i avui s'ha classificat per la final del Mundial, després de superar Portugal per 2-1, es jugarà el títol contra l'Argentina, que després ha derrotat Itàlia per 4-0. La selecció espanyola i l'Argentina són les habituals de la final i es tornen a trobar les cares amb el títol en joc. A la Lliga Sobal, recordar que ha perdut el Granollers, 34-33 a la pista del Ciudad Real. Per tant, és la primera derrota dels vallesans en aquesta Lliga a Sobal. De cara a aquest dissabte, destaquem a Primera Federació, només juga un dels catalans, el Nàstic, al camp del Torremolinos, a 4:45 de la tarda. A la Bundesliga, el líder, el Dortmund, avui s'ha deixat els primers 2 punts, ha empatat a 2 a casa contra el Werder Bremen, amb un gol dels visitants al 93. Aquest dissabte pot atrapar el Bayern de Múnich, si a 4:45 guanya al camp de l'Augsburg. A la Lliga Futbol Sala juga el Barça, a les 9, a casa contra el Xota. En principi, partit assequible contra un dels equips de la part baixa candidats a baixar. És just després del partit de futbol 11, per tant, es preveu que al Palau, home, hi hagi una entrada digna o, com a mínim, s'apropi a la mitja entrada. En ciclisme es disputa l'últim monument de la temporada, el Giro de Llombardia, amb Evenepoel, Seixas, Del Toro o Ayuso entre els favorits, i es juguen partits de segona ronda del Masters 1000 de Xangai. Entre d'altres, Jodar, de matinada, s'enfronta a l'argentí Tirante, o ja més cap al migdia, Alcaraz s'enfrontarà a Juan Manuel Cerúndolo.
0: Gràcies, Albert. Escoltem demà.
4: Bona nit.
5: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reembolsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
6: Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: A RAC 1, tu diràs.
8: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
6: Winamax, el més important és guanyar.
7: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
9: RAC 1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
10: Concentrats i forts, i gens amunt!
9: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:45 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC 1, encapçalats per Benet Iñigo.
11: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
9: El diumenge 11, a 12:45 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
12: Carrega!
9: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Mm. 3 minuts i arribarem a un quart de dues de la matinada. Nosaltres ho deixarem aquí. Demà continua la ràdio esportiva. De fet, comença la bogeria del cap de setmana. A partir de les 4 s'hi posa el Xavi Puig amb el Superesports. A 6:15, la prèvia del Barça-Getafe, amb el Pou i companyia, a 6:45 el partit. I quan acabi el Barça, ja directament empalmarem amb el postpartit i també amb l'inici d'aquest Real Madrid-Vilareal al Santiago Bernabéu. Amb el Damià López ho analitzarem tot el que hagi passat aquí, a les 11 de la nit. Que vagi bé. Bona nit.
12: Tu diràs.
14: RAC 1. Notícies. Jordi Claret.
15: Bona nit, passant 13 minuts de la una. Continuem pendents de les conseqüències del terratrèmol de magnitud 7,7 que s'ha sacsejat al sud del Panamà. De moment no hi ha oficialment cap víctima mortal, però sí que hi ha ferits. L'epicentre del sisme ha registrat a tocar de les 8 del vespre hora catalana, ha afectat la regió de Los Santos, a més de 200 quilòmetres de la capital. Segons l'estimació del Servei Geològic dels Estats Units, l'han notat més d'un milió de persones. I el terratrèmol ha deixat més de 50 rèpliques de menor magnitud. Els serveis d'emergència del país treballen a aquesta hora per arribar als punts més crítics, on alguns edificis s'han esfondrat. Els bombers demanen col·laboració a la ciutadania per poder rescatar tothom que hagi pogut quedar atrapat sota la runa. Ho explicava un membre del cos, Edwin Pirilla, a la televisió Telemetro.
16: Prioritzar situaciones que realmente sean emergencias en donde se tengan a personas atrapadas dentro de estructuras para poder optimizar la capacidad de respuesta de los estamentos de respuesta a emergencia. Sabemos que la población está asustada, sabemos que están sumamente preocupados, pero en este momento vamos a tratar de llegar a esas personas que no han podido salir de algunos puntos para poder evacuarlos oportunamente.
15: Durant una estona s'han emès alertes per possibles tsunamis en algunes zones costaneres, també d'altres països, però el Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic ha donat per acabada l'amenaça poc després. El president de la República del Panamà, José Raúl Molino, s'ha desplaçat a la zona zero i ha demanat paciència. A xarxes diu que, abans de res, cal deixar treballar el personal d'emergències. També ha agraït l'ajuda que han anunciat, que enviaran diversos països, com ara els Estats Units. Encara en plana internacional, Donald Trump torna a obrir l'aixeta del petroli rus. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Vladimir Putin que qualifica de transcendental i que significarà l'entrada en circulació immediata de 300.000 tones de dièsel al mercat global. A més, Trump diu que 500.000 tones més de combustible s'alliberaran al novembre i un milió més just després. Fa una estona, el mateix Trump ha agraït la ben entesa amb el seu homòleg rus.
17: That is a big deal.
18: És un acord molt important. Això és una quantitat enorme de petroli que entra al nostre país. I vull donar les gràcies al president Putin per ser sincer. Tenim una quantitat enorme de petroli que està entrant, que entra al nostre país, i és gasoil, que és el que volem. Per tant, gràcies.
17: So, thank you.
15: Amb aquesta injecció, Trump assegura que els preus del dièsel cauran en picat. En canvi, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, considera que és un pas dèbil i deshonest que li servirà a Putin per finançar la seva guerra. Tornant a casa nostra, aquest serà un cap de setmana clau per saber què passarà amb Gabriel Rufián el proper 29 de novembre. Fins diumenge a la tarda tindrà temps per decidir si segueix encapçalant Esquerra Republicana a les eleccions al Congrés. Dins de les files del partit, tots els escenaris són possibles. La direcció espera poder encarrilar la situació, però les exigències de Rufián d'unir-se amb la coalició d'Esquerres Espanyola és sobre la taula. Ada Colau, a la Sexta, pressiona perquè sigui així.
19: Sí que es verdad que Gabriel Rufián ha sido una de las voces con más fuerza, ¿no?, defendiendo la idea de que en España tiene que haber una única propuesta de izquierdas que haga que no se pierda ni un solo voto, ¿no? Y ahí sí que yo le invitaría a ejercer la responsabilidad de cumplir con esa propuesta, con ese discurso.
15: Aquest dissabte arrenquen els grans mítings de la precampanya electoral amb Pedro Sánchez a Sevilla i Alberto Núñez Feijóo amb Isabel Díaz Ayuso a Madrid, actes on reapareixerà la polèmica per la crisi de l'habitatge i la mort de Mari Carmen. Això després que milers de persones s'hagin manifestat aquesta nit pel centre de Barcelona per homenatjar-la i escalfar motors per la vaga general del pròxim 11 de novembre. I ara els esports. Amb el Gerard Rodríguez.
20: L'Espanyol ha empatat a 1 davant el Màlaga en el partit que ha obert la 8a jornada a primera divisió. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus al minut 13 i Adrián Niño ha fet el gol de l'empat al temps afegit. Amb aquest punt, l'Espanyol es col·loca 11è, amb 8 punts de 24 possibles. I aquest dissabte serà el torn del Barça, que a 6:45 rebrà el Getafe a l'Spotify Camp Nou. Els blaugrana no podran comptar amb Rafinha, que no s'ha recuperat a temps de les molèsties a la cama dreta i que també serà baixa per al partit de Champions contra el Galatasaray. Flick ha confirmat en roda de premsa que Gabriel Jesús serà el seu substitut a l'11 titular. També aquest dissabte, a les 9 de la nit, el Real Madrid i el Villarreal s'enfronten a l'estadi Santiago Bernabéu. A 4:45 serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que visitarà l'Alavés a l'estadi de Mendizorroza. I a 12:00, el Rayo Vallecano rebrà l'Atlètic Club de Bilbao, en el retorn de l'equip de la Franja a l'estadi de Vallecas. En futbol femení, Clàudia Pina ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna a Barcelona per ser sotmesa a proves mèdiques. I a 4ª jornada de l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha perdut 81-88 al Palau contra el Salgiris Kaunas i ara mateix ocupa places de play-in.
15: I pel que fa al temps, després d'uns dies moguts aquest cap de setmana, s'imposarà el sol a la majoria de comarques i predominarà un ambient de tardor. L'anticicló tornarà a ocupar el territori i això farà que tinguem un temps estable i també algunes boires matinals a les fondalades. Tot plegat amb unes temperatures que aniran pujant durant aquest dissabte fins a mantenir-se al voltant del que tocaria per l'època al final del cap de setmana. No esperem pluges a la majoria del territori, com a molt alguna gota durant les tardes a punts del Pirineu. És tot. Més informació al portal de web de notícies RACU.cat.
12: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
21: a RAC1.cat.
12: El portal de RAC1. RAC1.
22: Tantes ganes de Barça, encara que sigui contra Bordalàs. Aquest dissabte, Barça-Getafe. Des de 6:45 a RAC1, amb Fotli Pou i companyia.
23: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
24: RAC1. Tots som un milió. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
25: Ciutadans de Catalunya.
24: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
26: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
27: Girona. Sí. Mataró. Sí. Palafrugell. Sí. Sants. Sí. Poblenou. Sí. Vitalet de l'Infant. Sí. Reus. Sí. Sal. Sí. Sant Tarsol. Sí. Horta Guinardó. Sí. Marroig. Sí. Terrassa. Sí. Sant Basquerra. Sí. I Oristanya Sardenya. Sí.
26: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
28: Són les 12:08. Òscar Andreu, bon dia.
29: Bon dia, Òscar Dalmau.
28: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranenzi, Oriol de Balançó...
29: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
28: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
29: Heu de saber que avui és dia 9 d'octubre, dia nacional del País Valencià, i també dia en què us hem d'informar que s'ha acabat l'episodi de tempestes, de llamps, de trons i de torrentades.
30: Ai, sí, nenes.
29: De moment,
30: què?
29: Sí.
30: La pluja se n'ha anat, eh?
29: Sí.
30: Se n'ha anat la pluja, però... Però avui què?
29: Avui què?
30: Què, el fred?
29: No,
30: hòstia. Escolta, se'n va la pluja, ara ve el fred, tu.
29: Sí, bueno, és una cosa que té la tardor.
30: Ara que deia, mira, ara que se n'ha anat la pluja, dic, ara trauré ja la samarreta de tirants.
29: Sí.
30: M'encanta anar amb tirants.
29: Sí, va, perfecte.
30: No us passa?
29: Sí, sí, però el problema...
30: Però, clar,
29: sí,
30: avui sí. M'he gelat. Més gelat, ja tenim aquí el fred, eh?
29: Ja tenim aquí el fred.
30: Ja tenim aquí el fred!
29: Sí.
30: Aquesta nit, que no heu passat fred, nenes?
29: Sí.
30: Bueno, jo he dormit amb el nòrdic, eh?
29: Ah, ja ha posat l'edredor, vostè?
30: No, no, he dormit amb un iogurint noruec. El nòrdic, saps què t'he dit?
29: Sí, sí,
30: amb el nòrdic he dormit.
29: Sí, sí.
30: Com
29: sí.
30: T'agrada fer aquesta broma cada any?
29: Cada any, eh?
30: Cada any la faig, eh?
29: Per aquestes dades i que duri, perquè si no...
30: Però aquesta nit, escolta, amb un noruec de 1,90 m, eh?
29: Ah, sí?
30: Després de fer l'amor apassionadament...
29: Sí, bueno.
30: Li he cantat a cau d'orella el fum, fum, fum.
29: Diu, què?
30: M'he pinçat un noi noruec, no, rosi, no, blanquet, no. Rosi, blanquet...
29: Sí, deia que... Deixem-me... Sí, gràcies.
1: Sí.
30: Bueno, veieu, no?
1: Què?
30: Veieu que quan heu deixat que Salvador Illa faci la feina, tot torna al seu lloc.
1: Què vol dir que tot torna al seu lloc?
30: El president s'ha pressat 3 dies bufant molt fort cap al cel,
1: sí,
30: per allunyar els núvols.
1: Sí, que puguin els oques grasses, que puguin fer els bolos.
30: Efectivament.
1: No?
30: I ara sí, només cal que el president passi per casa amb el pal de fregar a deixar secs tots els baixos dels edificis.
1: Bueno, doncs...
30: Des d'aquí diguem tots alhora. Sí. Us ho demanem, Salvador. Hola. Pel Salvador, senyor nostre... Bueno, d'aquella manera.
1: Hi ha gent amb la veu molt rara, però no entrarem en...
2: Sí, no, he vist més entusiasme que republicana amb Gabriel Rufián. Sí, sí.
28: Va, que el que volem explicar és que Protecció Civil ha enviat en només una setmana 23 alertes de mòbil.
1: No,
28: com
1: no,
28: aquesta.
1: Per favor, no, fora aquest... No, és com si n'estigués sentint un altre ara mateix.
28: És que l'està sentint.
1: Ah, val. Doncs llavors és això, eh?
28: Sí, és això.
1: I ara encara sona o no?
28: No.
1: Doncs el continuo sentint, eh? Sí, hi ha un punt.
28: Bueno, això és que...
1: Deu ser que ja tinc els timpans malmesos amb tanta alarma.
28: Sí.
1: 23 alertes en una setmana.
28: Sí, però no totes 23 han sonat al mateix mòbil.
1: No, si a mi m'agrada que m'enviïn aquesta alerta des de la Generalitat,
28: sí?
1: Sí, però per la gent gran no és una alerta, és un missatge que interpretem com sabem que continues viu i per això t'avisem.
28: Molt bé.
1: Sempre reconforta
28: sempre
1: que...
28: Sempre fa companyia, eh?
1: Sí, que l'administració, que en certa manera la burocràcia és una cosa com pètrea.
28: Ja.
1: Morta, com inert. De sobte hi ha una certa humanitat, que és algú picant i posant malament els accents.
28: Sí, això li anava a dir.
2: Això és que ho interpreten malament.
28: Ho canviaran, es veu.
2: Sí,
28: aquests missatges els canviaran.
2: Sí, també.
1: Havien de canviar els trens de Rodalies i mira,
2: Primer hi ha els missatges.
3: Seria guapíssim que les alertes fossin amb textos més curts.
28: Avui hi ha 3cat.info llegint que Protecció Civil està mirant de canviar les alertes perquè siguin menys invasives, diuen, amb un so menys estrident i que només sonin en els mòbils que són a les zones de més perill.
3: Buah, ho han pensat ara, que bé.
2: Sí, la cosa és que ho intentaran personalitzar una miqueta més.
3: Personalitzar, molaria que fossin textos més curts, més humans, no? Adreçats a això, textos més humans, amb alguna emoticona, un missatge personalitzat per cada persona.
28: A mi
3: m'encantaria rebre missatges del tipus estimat Jean-Paul, avui plourà molt.
28: Sí.
3: Et recomanem que quedis a casa a veure una mica de Netflix i, si vols, després quedem i comentem la sèrie amb el conseller que...
28: No és una aplicació, això no és el Tinder, és l'alerta.
3: És el que deia l'avi, és una mica per saber que a l'altra banda no hi ha robots, no és intel·ligència artificial, hi ha humans dirigint a humans.
28: Bueno, jo
3: és
28: crec
3: que...
28: Crec que els nous textos no aniran per aquí, però vale, en tot el país, els mòbils... Què dius?
2: Vas parlant per sobre.
3: Jo he dit una cosa que sort que ha parlat ell i ja està, no passa res, però he dit merda pura.
28: Bé, els mòbils, deia, han sonat 23 alertes en tot el país.
3: És que això és fortíssim. Sí. Jo ho vaig dir l'altre dia, però tinc el mòbil més interaccions amb Protecció Civil que amb ma mare. O sigui...
28: Però què és d'interaccionar? T'envien un missatge i no s'ha de contestar aquest missatge. Tu us contestes?
3: Ho he intentat tres vegades.
28: Però...
3: És que jo crec que vol alguna cosa. Sabeu si Protecció és nom de noia o de noi? Sí. Tampoc estic per triar gaire.
28: Protecció Civil no és una persona.
3: No és Protecció?
28: No.
3: Doncs sona a nom de Verge Trobada.
28: La Verge de la Protecció.
3: La Mare de Déu de la Protecció. De... No? Que la van trobar uns pastors en una cova mentre estaven menjant uns bolets.
28: Sí,
3: sempre estan menjant bolets. Sí.
28: Per això veuen verges per un tub.
3: Bueno, sí, el que no són verges. Lo raro és que no hi hagi una Mare de Déu que tingui cap de drac. Bueno, i se'ls va aparèixer, doncs això, la Mare de Déu de la Protecció, la Protec, no? Que li diu...
28: Què és aquest riure nerviós?
3: És que Protecció és profilaxi, preservatiu, condons, no? La Mare de Déu dels globus.
28: Molt bé.
3: No?
28: Calla un momentet
3: perquè que... Perquè no surtin els nens, jo és que no ho sé.
28: Va,
2: ja per què no surtin els nens?
3: Jo me vaig comprar un paquet que me van comprar els meus pares.
28: De preservatius?
3: Sí, i el primer que vaig fer és... El vaig obrir i vaig dir, doncs... No té gust de res, aquest xiclet. I aleshores...
28: És que no són xiclets, per molt que posi gust de maduixa.
3: Això va dir el meu pare. És que això
2: com,
3: no...
2: Com? Perdó?
3: La meva mà... Això van dir els meus pares.
28: Sí,
3: això no es mastega.
28: Clar.
3: Vale?
2: Però vas fer globus, no?
3: Bueno, vaig fer el gos, vaig fer la girafa,
28: home,
3: vaig fer una espasa...
28: Molt bé.
3: Vaig fer tot d'elements que, bueno, vaig aprendre un ofici.
28: Sí, com un pallasso. Com no un... ho facis davant de nens petits, això, amb preservatius.
3: Doncs, pues, bueno... Pues,
28: va haver
3: una festa que una noia que fa de Frozen...
28: De Frozen?
3: És que
28: Frozen?
3: No es pot dir Frozen perquè si no ve Disney i te tanca la paradeta. Fa de Frozen.
28: Ah, Frozen, ja.
3: Frozen i Spider-Man. I aleshores...
28: Spider-Mal.
3: Spider-Mal va agafar la baixa perquè tenia...
28: Spider-Mal va agafar la baixa, eh?
3: Allò que te pica la pell.
28: Ara m'estic imaginant quin epígraf d'autònoms té Spider-Mal per agafar la baixa, per anar a demanar la baixa.
3: No, no paguen autònoms.
28: No paguen, eh?
3: No.
28: És Spider-Mal amb bambes, eh? Brutes.
3: I catiusques.
2: I va agafar la baixa per què?
3: Perquè tenia una cosa que va agafar amb un matalàs que va trobar al carrer.
28: Al·lèrgia, un
2: exemple va agafar.
3: No, allò dels gats, que te pica la pell i és com un...
2: Al·lèrgia.
3: És com un paràsit molt petitó que te... Correcte, tu també l'has pillat?
28: No, home, no, però...
3: Bueno, pues, els xinxes...
28: Això a la Puerta del Sol, es veu que em va...
2: No barregi, sisplau.
3: Aleshores, la noia aquesta, que era de Fronce, que me va veure que anava... que jo tenia aquesta traça amb els globus, sí. M'ha dit, pues, fem una festa infantil, i jo em vaig presentar amb una caixa de 14 preservatius, que no sé si n'era de 14, però me vaig presentar...
28: Sí.
2: I em sembla que hi ha caixes de 14 preservatius.
28: Capses, en tot capses.
3: El primer que vaig fer, pues, un pare va trucar a la Guàrdia Urbana.
28: Un pare, eh?
3: Un pare va trucar a la Guàrdia Urbana, me van venir a buscar, i denúncia de la Disney.
28: Denúncia de la Disney.
3: A Fronce, jo em vaig escapar.
28: Bueno, encara dona gràcies que només hi ha una denúncia de la Disney. Bé, canviem de tema perquè avui a la competència també parlem de l'ús del català.
2: Yes. Exacte, parlem de l'ús del català,
28: no,
2: perquè hòstia, tenim,
28: per favor,
2: tenim
28: no,
2: més dades.
28: Hòstia, amb la matraca que... aquesta, que has tret un altre llibre del català.
2: No he tret un altre llibre.
28: Manual de defensa de la tabarra?
2: No, el llibre es continua venent molt bé, el meu llibre.
28: No t'ho he preguntat.
2: És un longseller, per si la gent ha tingut un dubte un moment.
28: O sigui, ojo, és un best-seller.
2: També, però...
28: Best-seller.
2: Best.
28: Ara hi ha més de best-seller.
2: Clar, és com, per exemple...
28: Best long-seller.
2: Clar, com, per exemple, la Bíblia. O llibres importants, no? Per la gent de gent humil, no?
28: M'estàs comparant, comparant no. Un fulletó
2: sí.
28: Que té menys pàgines que el full dominical.
2: Amb el manual de defensa del català.
28: Amb la Bíblia, que sí. És un totxo. De 1.000 pàgines de paper de fuma.
2: És que ara això no es porta. Es pot fer un clàssic contemporani, com és el cas del Manual de Defensa del Català, i no escriure molt, perquè la gent al final té feina. O sigui, la gent fa coses. La gent ha d'estar a internet. No comparo el meu llibre amb la Bíblia, perquè del meu llibre en sabem l'autor i us el puc dedicar. Però no podeu anar a la Bíblia a dir, bueno, hi ha el senyor? No hi ha el senyor. El senyor en el sentit amb S majúscula, eh?
3: Bueno, és veritat, ahir en vam parlar, però... Cristo torna, eh?
28: Sí, torna.
2: En Rodalies,
28: no hi tornem torna. Nosaltres.
2: Bueno, doncs això, a més, si volgués donar la tabarra, et diria que el dijous 19 de novembre, Bru, això t'interessa, faig l'última representació del monòleg del català a Barcelona. Entrades hòstia, ja disponibles.
28: La última?
2: A Barcelona.
28: Però quants anys portes dient que és l'última representació del monòleg?
2: No, home, no, a Barcelona sí...
28: Fixa't, un tio que parla sol a casa i ho vol rendibilitzar fotent-li la tabarra a altra gent de dir, escolta, doncs fes-ho tu a casa davant del mirall, home, un monòleg. A qui collons interessa una persona que parla sola al damunt de l'escenari?
2: Fins ara, els últims 3 anys, milers de persones que han omplert...
28: A veure si s'acaba ja el català, tu, i se t'acaba el xollo, què?
2: Home, el 19 de novembre.
28: El 19 de novembre? Però sí. Si PP i Vox ja hauran guanyat les eleccions i estareu tots a la presó i hauran aprovat un decret per traspassar la Minya Mal al Madrid.
2: Home, no, per què diu?
28: Sí, home, sí.
2: A veure, les eleccions no són el 19, són el 29.
28: Però o sigui... és que no caldrà esperar que la gent voti, eh? La dreta ja va guanyar el 39 sense esperar a fer les eleccions.
2: No, ja.
28: Que ja s'ha fet abans i no va anar malament, eh?
2: No, van fer una enquesta i endavant, no?
28: D'aquella sí. Victòria se'n van fer pantanos, bueno, ja la seguretat social...
2: No, ja s'havia fet abans.
28: Les pensions, les vacances pagades, Televisió Espanyola i la democràcia.
2: Sí, no, tot va sortir d'allà.
28: Claro.
2: Deixi'm donar el titular. L'Ajuntament de Barcelona ha fet una enquesta sobre l'ús diari del català a la ciutat. Sí, i en només 2 dels 10 districtes de la ciutat es parla més català que castellà.
28: Ah, sí? Quins districtes són?
2: Home...
28: Estem parlant d'Horta Guinartrola?
2: Vostè sí que és una
28: altra. Estem parlant de Sant Martí d'Inventer?
2: No, els districtes on es parla més català que castellà són Gràcia i Sarrià, Sant Gervasi.
0: Sí, a Barcelona el 33% de la població té el català com a llengua habitual.
3: Doncs un 33% de catalanoparlants, catalans, per tant, valgui la redundància, em sembla una xifra a celebrar.
28: Sí?
3: Home, tenint en compte la guerra híbrida...
2: Ara tot és guerra híbrida, eh?
3: Això ja ho han inventat els castellans amb nosaltres fa 300 anys de guerra híbrida. No, que m'han entrat els 50 milions de persones. Claro. Què fem amb aquesta gent?
28: I francesos.
3: Gent? I francesos, exacte. I també italians, una mica. Avui ha vingut un noi de Sardenya, per cert, parlant de gent que vol ser lliure.
30: Qui ha vingut de Sardenya?
2: A veure, un moment.
30: Encantat. Encantat, sí.
4: Encantat a bingo.
30: És tan senzill i no, tan sexy l'italià, eh?
4: No, aviam.
30: No me pot dir alguna cosa, cau d'orella? Sí, mira, canvio el nòrdic d'aquesta nit per un sardanyenc, com se diuen?
5: Sardanista.
30: Per un de Cerdanyola.
4: No, aquest senyor, aquest noi...
30: És molt bonic a Sardenya i tot el Puigcerdà, eh?
4: Per què diu Puigcerdà?
30: Sí, Sardenya, també.
4: No, allò Cerdanya. Ah, és la Cerdanya. Hòstia, s'ha equivocat de molt.
30: Sí.
6: Una lletra, eh? Una lletra.
7: Però, escolta, li volem... Bon dia, eh? Noi que vens de Sardenya, com es dius, perdona?
8: Francesco.
7: A Francesco.
30: És que tu em dius un nom d'italià? Home, si té un cafè i tot, i el cafè di Francesco. Aquí a Barcelona tenim el cafè de Francesco.
7: És cert, per començar, és cert, potser ell no s'identifica com a italià. En tot cas, pot ser que parlis català?
8: Una mica.
7: Una mica. A més, l'entens perfectament? M'estàs entenent?
8: Sí, sí, sí.
7: Si no, seria molt estrany que haguessis vingut en aquest programa, també. Però, en tot cas, veig que tens relació amb persones catalanes, també, o...
8: Aquí, la...
7: Sí?
5: La parenta.
4: La parenta en perfecte italià.
30: La parenta també és italià, sí, parenta. La parenta.
7: D'on és la parenta?
9: Jo soc de Barcelona, però vivim a Palafrugell.
30: Ah, que tens aquí la sogra, nen. Ojo, eh? S'ha de portar bé, eh? Què tal?
9: Molt bon
30: xicot, eh? No, perquè això, si no hi ha l'aprovació de la sogra, vull dir, a casa no entra ningú de Sardenya, eh? Vull dir, això se sap de tota la vida.
4: De la vida.
30: Molt bé, doncs, bé, eh?
7: Moltes gràcies i benvingut a la comunitat internacional i nacional de la competència. No, però...
4: Bueno, quan no són a Sardenya, són a Montreal i quan no a Brisbane.
30: Sí, però escolta'm, ja sabeu ara que parleu d'això del català.
4: Estem parlant del català, de l'ús del català.
30: Doncs ja sabeu, gràcies a qui està sobrevivint el català, no?
4: Doncs en bona part als catalans, perquè si fos els polítics catalans, per exemple, no. Si fos a la gent que l'ha volgut matar des de fa 300 anys, no. O sigui, això una mica té a veure amb els catalans.
30: Escolta'm,
4: què?
30: El català, si està sobrevivint, és gràcies a la Shakira.
4: Ara.
30: Què?
4: Ara? Que per què ha tret un disc?
30: La Shakira, que ho va dir ahir en una entrevista al programa aquest de la U. Bueno, la U que jo el tinc a la 3, sí, perquè a la U tenim el TV3.
4: Ah, sí?
30: Sí, a la U tenim TV3, no sé com, però...
4: Quan ha passat aquest moment de ruptura?
30: Doncs pues el fill de la Pilarín, que me va posar la TLT en marxa,
4: sí.
30: I li vaig dir, pues mira, posa'm a la U a la TL3, i a la 2... Me va posar a la 2, dic, no, posa'm el 33.
4: Sí, clar, és un canvi, és un gir copernicà, és una autocentrada ben guapa.
30: Després me va deixar la 1 a la 3. Llavors, per veure la 3 he de posar la 1, i per veure la 1 he de posar la 3. Tu ho entens, això, Francesco? És que des de luego, però bueno, doncs això és ahir a la 1, que jo el tinc a la 3, el programa que presenta el noi aquest que no sap parlar, que es diu el Broncano.
4: No és que no sàpiga parlar, té accent andalús.
30: Que guapo, tota l'estona diu, que guapo, que guapo.
4: Que guapo,
30: eh?
4: Sí,
30: fa així, Això fa.
4: Però vostè, el problema és seu que no l'entén, però se l'entén més o menys
30: perfectament. Doncs escolta'm, ahir va entrevistar la Shakira. Tu l'has entrevistat a la Shakira?
4: Jo no.
30: Perquè aquest
4: no.
30: És un programa de filfa.
4: No, home, no, perquè...
30: Però ahir van anar a entrevistar la Shakira. Posem, sisplau, el fragment aquest de la Shakira, que ja veureu que explica que des que viu a Miami parla més català amb els seus fills que quan vivia a Catalunya. Fixa't.
9: No,
30: passa mal.
4: Un moment.
30: Per deixar-ho posar.
4: Però és que ja ho ha explicat vostè, ja ha explicat que en aquest fragment diu que parla més ara en català que amb els seus...
30: No ho he explicat jo.
4: No.
30: Que a la Shakira sempre cal sentir-la, perquè és una dona empoderada.
4: Empoderada, sí.
30: Cal sentir com primer, ja veureu, primer el Broncano, què és? Li pregunta si parla català. Perquè ell sí que el parla, i perquè el Broncano es veu que va veure Bola de Drac de petit.
4: Sí.
30: I llavors sap dir llum, foc, destrucció.
7: No, és el que necessites saber si ets català de debò.
30: Sí,
7: llum, foc i destrucció.
30: Exacte.
7: I dues paraules més, una d'Espanya i Urquinaona.
30: I Urquinaona, perquè ell sí que el parla. Llavors, li fa una pregunta en català, i la Shakira li respon en català.
4: Sí.
30: I després ell explica que ara que viu a Miami parla més en català amb els seus fills, perquè és l'idioma que fan servir quan volen que ningú els entengui. Podem sentir-ho, sisplau?
4: Però ho has explicat tot el tall, jo què sé. No,
30: però això ho feu molt, els periodistes, que feu spoilers tota l'estona del que sentirem a continuació, no? Bueno. Podem sentir-ho, ja?
4: Sí. No, amb quin idioma.
30: Se'n podem sentir la Shakira?
4: Endavant amb el fragment d'aquesta entrevista de
30: l'Espanyola
4: a la Shakira.
9: Puta mare, com dic en català.
30: Puta mare, diu.
8: Hables català?
9: Sí, parlo.
8: Jo parlo també.
9: Sí?
8: En català?
9: Sí, jo parlo també.
8: El meu segon idioma.
9: Jo parlo...
8: Si tu vols.
9: Els meus fills.
8: Ah, cal. Perquè els teus fills són catalans.
9: Sí, són catalans.
8: Parlen català.
9: Sí, parlen català.
30: Fixa't.
9: I parlo amb ells.
8: Sí.
6: En Miami también.
10: ¿En catalán?
6: En catalán, sí. Claro. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, claro, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
11: Ah, no pot
30: ser. Com t'has quedat?
11: Doncs me queda que no pot ser. Me queda que no pot ser, home. Molt bé, per una banda, aquesta senyora que ve a dir que quan era aquí no parlava català, però ara parla més fills perquè és com si parlés Klingon.
30: Bueno, perquè la Shakira,
11: no
30: la Shakira és multicultural, eh? És una persona que és colombiana, però en realitat és mig catalana, que es diu Shakira Mubarak Ripoll, eh?
4: Sí,
30: té un avi,
4: Mubarak, sí.
30: Eh? Ojo, eh?
4: Mig catalana, mig ara, Shakira és el malson definitiu de Sílvia Oriols, no? Sí. Perquè, sí. Bueno, també és multimilionària, suposo que això equilibra una mica la balança a favor, no?
30: Bueno, i escolta, molt bé, la Shakira, què ha fet més per salvar la llengua catalana, ara. Sí. Perquè, claro, tu, l'Òscar Andreu ha fet un llibre, un espectacle, però la Shakira parla català amb els seus fills.
4: Sí.
30: I va escriure el Boig per tu.
4: No, Boig per tu és de Sau.
30: Bueno, però ella la va cantar.
4: Sí, bueno, però ja la van cantar també Sau.
30: Pues abans. Molt bé, la Shakira.
4: Bueno, sí,
30: felicita-la.
4: No, no. Sí.
30: Digue-ho en veu alta.
4: Un moment, tampoc. Aquesta cosa d'anar felicitant
30: a
4: la gent...
30: No la pot tragar.
4: Aquesta cosa d'anar felicitant a la gent perquè parli català a Catalunya amb els seus fills, que són catalanoparlants,
30: escolta,
4: una mica com jo felicitant en Francesco.
30: Escolta,
4: per parlar català.
30: És una... Pues ja ho has fet.
4: No, ja ho he fet.
30: Ja ho has fet. Escolta, és una persona solidària, no el Francesco, la Shakira. Bueno, el Francesco no ho sé. Però la Shakira és una persona solidària, és una persona generosa. Catalanoparlant,
4: sí,
30: i sobretot gens rancuniosa. Sí. Això sí.
4: A veure, va fer no sé quantes cançons contra Gerard Piqué.
30: Ella?
4: Contra la nòvia de Gerard Piqué. Contra l'exsogra, també.
30: Perdona.
4: Rancuniosa.
30: Perdona. Ja. Què hi ha de rancúnia en aquests versos?
4: No comencem ara amb els versos.
13: Una loba que mai no està patint pas com a tu.
14: Patint pas com a tu.
30: Fixa't, lo d'Oques Grasses ahir no té res a veure amb aquest espectacle.
4: Home, l'espectacle d'Oques Grasses, ja en parlarem un altre dia, però és espectacular, lo d'Oques Grasses.
30: Què hi ha de rancúnia en això?
4: Home!
13: Entendi que no és culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique.
30: De
4: rancúnia.
30: És
4: diu,
30: poesia pura.
2: I diu, diu baladament el cognom del seu ex, bueno, Piqué.
30: Què hi ha de rancúnia en això?
13: Me dejaste de vecina la suegra.
30: La suegra, eh?
4: Sí.
30: La sogra sempre en el punt de mira, eh? Que le pusiste una bruja en lo alto del balcó con una escoba, por si alguien dijera, pues parece un monje. No, porque tiene capucha, pero lleva una escombra.
4: Sí. Clar, clar, és el que li pareixia un monjo, no?
30: Te creíste que me heriste, me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
2: Va, se li ha anat una mica la melodia, eh?
30: Sí. Claramente.
4: Ja.
30: Què hi ha de rancúnia aquí? És un home de persona buena, però Clara, sí, que es deia Clara, la que se'n va quedar amb el Piqué, sí, que es veu que era amiga d'ella, també, de Vicky.
4: No,
30: i després vas fer la 13-14, que t'has ido con él.
4: No es coneixia. No.
30: Vinga, home.
4: En fi, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
30: Tot seguit les repassem.
16: No cal moure's de recull per escoltar La Competència.
30: Va, que canviem de tema perquè hem de parlar de l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg.
11: Ui, cap de setmana llarg. Sí. Vosaltres també feu festa dilluns?
30: Sí, per què?
17: Espanyols.
30: Vaja, Paquita. 12 d'octubre.
4: Sí, 12 d'octubre, la festa de la hispanitat.
30: 12 d'octubre.
4: Sí.
30: Res a celebrar.
4: Bueno, clar...
30: Perquè nosaltres som catalans.
4: Sí.
30: Però sí que ho celebrarem. Si trobem un Airbnb per 3 dies en un poble on només hi viu una senyora i 4 cabres.
11: Escolti, no digui bajanades. Aquí tots els catalans de Xocarrel treballarem el dia de la raça. Eh?
30: Tu treballes dilluns, Mohamed?
11: Jo?
30: Home, sí.
11: Per què ho preguntes?
30: Perquè no, per curiositat.
11: Jo no sóc referent de res. Jo potser ja baixo una miqueta la persiana, que és una cosa que no faig des del dia de Nadal.
30: Home.
11: De l'any 1. Si algú...
30: A baixar la persiana vol dir que tanques, que no treballes.
11: Una miqueta. Si algú pica, se la té i no passa res. Algú ha de fer serveis mínims de resistència.
30: Però, o sigui, baixes la persiana, però deixes un pam obert.
11: O dos. Que aixequi el dit la gent del públic que faci festa el dia de la hispanitat.
30: Millor que diguin jo, que no, potser és
2: o que aplaudeixin, potser ho sentiré.
30: Sent
2: millor,
30: ràdio, dir, potser.
2: Sent un codi de l'estandard, és a dir, que aplaudeixi qui
11: voleu,
2: farà festa dilluns.
11: Voleu un codi amb la mà oberta? Quanta gent fa festa a dilluns?
2: Que aplaudeixi.
11: Que aplaudeixi.
28: Home, déu-n'hi-do, el 70%...
11: Àlex, podem obrir les portes, que aquesta gent vol marxar.
28: I aplaudir la Noèlia, també.
10: És aquella porta.
12: No, no soc l'única, perdó, eh? Estem tots.
28: Jo no he aplaudit, eh?
2: Vostè no fa festa dilluns?
28: Sí.
29: Vostè fa desfilada militar, no?
28: Home, per favor. Sí, sí.
2: Vostè va vestit de la cabra de la legió.
28: Jo surto al balcó amb una escombra, que tinc un balcó que és doble... Ah, sí? És més llarg, diguéssim, perquè connecta per fora, al balcó.
2: Sí. De dos pisos diferents, eh?
28: M'apojo a una punta de la barana, amb l'escombra, faig quatre passos i he arribat a l'altra punta del balcó, i torno a girar. Vaig desfilant.
29: Com si fos...
28: Desfilo de punta a punta, m'atiro, pues, no sé, el meu minut i mig.
29: Minut i mig de desfilar.
28: Home, no, de que estigui més.
29: Hòstia. Tot per Espanya.
28: Sí, home, sí, i tant.
11: Aquest és l'exèrcit que havia de venir a posar ordre, l'exèrcit espanyol, tot de gent així, eh?
28: Bé, Bru, deies?
15: Sí, el Servei Català de Trànsit preveu que de l'àrea metropolitana de Barcelona surtin 570.000 vehicles.
28: Perdona, quan dius 570.000 vehicles, vols dir 570.000 patinets elèctrics?
29: No comenci.
28: 570.000 bicicletes?
29: No, no té res a veure. No. 570.000 vehicles, doncs és això. Cotxes, bàsicament, suposo, no?
15: Cotxes.
28: Hòstia, cotxes, eh? Ojo, eh? 570.000 cotxes, eh?
29: Operació sortida.
28: Guapo, eh?
29: Sí.
28: Només d'imaginar-m'ho ja m'he tacat els calçotets.
29: Bueno, espero que sigui broma.
28: Sí, és broma, perquè no em porto.
15: Bueno, el dispositiu especial de mobilitat ha començat avui a les 12 i acabarà dilluns, 12 d'octubre, a les 12 de la nit.
28: Esclar que sí, Frank.
29: Hola, Marc Antoni.
28: Comença avui a les 12 i acabarà el dia 12 a les 12 de la nit.
29: Sí, ja ho sabem, efectivament. Operació sortida per aquests 3 dies de festa.
28: Sí, com estàs, Frank? Com s'ha llevat avui el nen més maco del món?
29: Què diu? No em parli així, que és una mica...
28: Vaja, no em parli així. Que tens la masculinitat fràgil, pardalet.
29: Però què li passa?
28: Vine aquí.
29: Un moment.
28: Vine amb el papa, seu aquí a la faldeta.
29: Quin papa ni papa.
28: Estic feliç, Frank.
29: Sí,
28: encarregat el doblatge d'una pel·lícula sobre l'operació sortida que serà un abans i un després en el gènere.
29: Ah, per què?
28: Perquè no se n'ha fet mai cap abans i segurament tampoc se'n farà cap altre després.
29: Molt, el gènere de pel·lícules que passen en una operació sortida.
28: Efectivament,
29: és
28: sí. És operació sortida, la 1.
29: La 1.
28: Potser la 2 serà operació tornada.
29: Sí, no, ja està ben pensat, eh? Doncs arrenquem aquesta operació sortida. No tenim tot el dia, així que fem-la.
28: Sí, avui doblarem la pel·lícula que narra el viatge de cap de setmana llarg al paradís on els somnis es fan realitat.
29: Què és això?
28: Torredembarra. Jo doblaré el pare que condueix i tu, Frank, seràs el meu fill, d'acord?
29: D'acord.
28: Molt bé, doncs aquí comença AP7, ruta infernal. Corre, Frank! Hem de ser els primers en arribar a la carretera.
29: Corre tu, pare, que ets tu qui condueixes, jo faig de copilot.
28: Un moment, sisplau. Per aquí.
29: Què passa, pare?
28: Ets un nen, Frank.
29: Eh?
28: No pots tenir aquesta veu de senyor.
29: Sí.
28: Fes veu de nen, Frank.
29: Així?
28: Així? Què són aquests galls que tens 6-7 sacs?
29: Però quina...
28: Oh! No ets una gallina, Frank.
29: Ja, sóc un...
28: Ets un nen.
29: Yeah.
28: No he dit fes veu d'imbècil.
29: Eh?
28: He dit fes veu de nen.
29: Uh-huh.
28: Un nen no és necessàriament un imbècil.
29: Ja.
28: Tot i que en el teu cas pugui donar-se aquesta coincidència fatídica.
29: Escolta, un moment, centrem-nos.
28: És igual, tens 12 anys, no 58 anys, d'acord, Frank?
11: D'acord, pare.
28: Ara.
11: D'acord, pare.
28: Bé, em fa una mica de ràbia, aquesta veu, sí. Però... Entre ràbia i fàstic, però què hi
11: farem? D'acord, pare.
28: Ara continuarem. Aquí on tu dius pare.
11: Sí. Pare, tinc moltes ganes d'arribar a Torredembarra.
28: Doncs ara calla, que entrem a l'AP7, a veure si tenim sort i no enganxem retenció.
11: Són les 4 de la matinada, pare. Segur que no hi haurà ningú...
28: Déu meu, senyor.
11: Què passa?
28: Ja hi ha retencions a l'AP7. Com pot ser que tanta gent vagi voluntàriament a Torredembarra?
11: Nosaltres també hi anem, pare.
28: Però nosaltres som diferents, Frank. Nosaltres anem a veure l'antiga Escola Roig, un edifici noble d'estil modernista inaugurat l'any 1892.
11: Però, pare, si volgués veure coses velles, només m'hauria de girar i mirar la cara de la iaia que està asseguda al seient de darrere.
28: Quan tornis a dir una impertinència, et giraré la cara d'un mastegot.
11: Oh, pare...
28: I un respecte per l'àvia. Gràcies a ella tenim l'adhesiu de mobilitat reduïda per poder aparcar tot arreu.
11: Pare... Deixa'm posar una mica de música per fer la retenció més amena. La discoteca
28: se pone loco. Què és això?
11: És la batguia.
28: Treu això.
11: Se pone loco i fuman porros, pare.
28: Fuman porros por el poco. Treu això, nen del dimoni, que tens 12 anys. Aquesta música només la senten els pervertits i els drogadictes.
11: Eh?
28: I no veig cap drogadicte per aquí.
11: Pare.
28: Treu això.
11: Pare.
28: Què vols ara, nen?
11: Tinc set.
28: Hòstia santa, que pesat. Doncs t'esperes. Quan arribem...
10: Ens espera l'aigua fresca i pura de l'aixeta de l'apartament de Torredembarra.
11: I aquesta ampolla de suc de poma que sempre portes dins la guantera, no. Deixa'm fer-ne un glob, pare, no puc
10: no,
11: més.
10: No, però què fas, Frank? No! No t'ho beguis!
11: Ah, és boníssim,
10: no pare. És suc de poma, és l'ampolla que faig servir quan m'apreta la bufeta i vull fer pipí sense baixar del cotxe. Per què no l'escups? Ets imbècil?
11: No, bé...
10: Aquí hi ha un zoom a la cara del fill. El fill fa una ganyota. Fosa negra. Se sent la veu en off que diu... 3 anys més tard.
4: 3 anys més tard.
10: Ah, per fi hem arribat. No és preciosa la Pobla de Montornès?
1: Com, pare? No anàvem a Torredembarra?
10: Sí, però això era fa 3 anys, quan vam sortir de casa.
1: Ja.
10: Som a l'any 2029 i Torredembarra ja no existeix.
1: Vaja.
10: El mar se l'ha menjat. La P7 té aquestes coses. Saps quan hi entres, però mai quan en surts.
1: Pare, i aquesta pudor?
10: Juro que no sóc jo. Val més que et giris i comprovis com està la iaia.
1: Pare, la iaia is dead.
10: Com?
1: És per la versió anglesa, la iaia Palmat.
10: Mare de Déu, senyor.
1: Això dic jo. I després de 3 anys, a mi m'ha canviat la veu. Tens un cigarro, pare?
10: Dient, al fi.
1: Que m'hauria de relacionar amb altres persones.
10: Calla un moment.
1: Fa 3 anys que no sortim del cotxe, pare.
10: Calla un moment, que ara surten els crèdits.

0: i els interruptors de tota la vida.
1: Ah, molt bé, se podria dir que els fabricants de cotxes han fet marxa enrere?
2: Ja estàs?
3: Hi ha hagut un per part del públic.
1: Bueno, perquè potser encara no l'ha entès.
2: Sí, home, sí. S'ha entès a la primera, Jean-Paul.
1: Marxa enrere és el que fan els cotxes, i com que volen tornar... Han tret els botons, un error.
2: No,
1: perquè és molt d'home voler apretar botons. I tu li estàs traient, estàs picant a una pantalla, i la pantalla, vulguis o no, l'altre dia vaig veure que hi ha 40 vegades més bacteris...
2: Perdona, com a home que ha entrat en un cotxe amb una pantalla tàctil, en un taxi, el primer cop fa il·lusió. Va dir, hòstia,
1: una tele.
2: Què passa aquí?
1: Una tele molt grossa.
2: I vas veient...
1: Com més grossa és la tele, menys botons hi ha.
2: Sí, passa un cotxe pel costat o una moto i te'l dibuixa.
1: Però el dibuixa una mica a carbó.
2: Què vols, home?
1: Bueno, doncs vull imatge full... Aleshores, han fet marxa enrere.
2: Que ja ho hem entès, això ja s'ha entès.
1: A mi m'ha va costar 2 mesos endevinar de quin color era el cavall blanc de Santiago.
2: Bueno, ja sé que vas una mica lent.
1: Perquè jo preguntava a Santiago quin, el de Vox, saps? Pues no l'he vist, que vagi a cavall, tot i que fa molta pinta de ser un d'aquests que van pels camins atracant a les velles. No?
2: Sí que et costa una mica entendre
1: I
2: les coses.
1: I encara me'n costa més entendre la paraula escurçament, per exemple, perquè és tan llarga, escurçament. I perquè la paraula llarga és tan curta. Aleshores, a mi m'ha petat el cap amb aquestes coses de...
2: Petant a mi el cap. Me'l faràs petar a mi.
1: Al final,
2: em rebentarà el cap.
1: Pues serà una manera que presenti jo el programa. Al final.
2: No, home, no.
1: A tu t'ha petat el cap i l'altre se'n va promocionar les seves merdes.
2: Tu no saps que pensa, o sigui, la quantitat de matèria grisa que t'ocupa pensant aquestes tonteries...
1: Bueno, i de cervell.
2: Sí, sí, clar, matèria grisa, sí. Que sí.
1: He fet un equívoc, perquè jo representa que no entenia que era matèria grisa. Sí.
2: Podem continuar, sisplau?
3: No cal explicar-ho tot.
1: Val. És que no es pot dir la paraula ràpidament, per exemple.
2: Què té a veure, això, ara?
1: Trigues molta estona. En canvi, dir lent és molt ràpid. Això ho sabíeu? És flipant, el català. Per això no poden acabar amb el català.
2: Algun dia l'hauries d'aprendre. Si t'agrada tant, aprèn català.
1: Pues estic en el procés.
2: Ja fot 18 anys, sí.
1: Vale, bueno, pues que al final...
2: Bueno, silenci, Jean-Paul!
1: És que ja ho va dir
2: silenci.
1: A Pau Cubarsí, no, com es diu l'altre? El grec.
2: El grec?
1: El Cavafis. Que la moguda...
3: Té a veure amb Pau Cubarsí?
1: Que la moguda no és arribar, que sí, que també, que està guai, que si vas a un lloc, que arribis com a mínim.
2: Exacte. Encara que sigui Torredembarra.
1: És el viatge i tot el que has après, i tota la mandanga que hi ha pel mig.
2: Sí, no sé si ho va dir així Cavafis.
1: No, però s'entén pràcticament de dir que...
2: Bueno, Jean-Paul, silenci!
1: Vale. És impossible dir silenci fent silenci.
2: Prou!
1: Si vols dir silenci fent silenci, hauries de dir... Que per la ràdio, doncs no.
2: No funciona, no. Li podeu tallar el micròfon mentre expliquem el tema, sisplau?
3: El que hauríem de fer és anar a publicitat i en tornar, sí, que si voleu, expliquem per què els cotxes han deixat de portar... Què?
2: Escolta'm, si parleu de cotxes...
3: Sí.
2: Vull la paraula, eh?
3: Sí.
2: Demano la paraula.
3: Ja ens ho ha dit abans a la redacció que vostè...
2: Protesto, senyoria!
3: Vol parlar de per què els tabliers dels cotxes tornen a portar botons en comptes de pantalles.
2: Ah, efectivament, és així.
3: Doncs ara en parlarà, però abans...
1: No m'han tallat el... O sigui, tallareu a unes, però som llavor.
2: Calla, ja!

0: RAC1.
1: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
2: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
3: Recordes el teu primer Corsa?
4: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
5: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions.

0: Solucions exclusives per crear la teva llar. Portera Nosa, dissenyant espais per viure.
1: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
3: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
4: Informa-te'n a UOC.edu.
5: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
7: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
6: I ja l'has trobat?
7: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
6: Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
6: Més info a aldi.es.
8: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo. Només a Multiòptiques.
9: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
6: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
7: Increïble.
6: Platòric.
7: Kiwi.
6: Eh?
7: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
6: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què?
15: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

0: al migdia continuem parlant dels fabricants de cotxes. La notícia és que volen recuperar els botons físics als panells de comandament dels vehicles.
1: És el cas, per exemple, de Volkswagen. Sí. Reconeixen que eliminar els botons va ser un error i han anunciat que en els futurs models recuperaran els controls físics per funcions com la climatització, el volum de la ràdio o els llums d'emergència.
2: Les coses bones no haurien de canviar mai.
0: Aviam, no haurien de canviar mai.
2: No ho dic jo, Ho deia el Tarradellas, president.
0: Sí.
2: O era el Tarradellas de les pitxes?
0: No ho sé.
3: Això ho deien les pitxes, això.
4: Les pitxes,
3: però vaja, podria ser que sortís allà a la Generalitat i digués catalans, això d'aquí... I...
2: Catalans, les coses bones no haurien de canviar mai.
0: Sí. Bueno, deies,
1: no? Els conductors es queixen que les pantalles tàctils no acaben de funcionar del tot bé.
2: És que no van bé.
0: Eh?
2: És que no van bé.
0: No, ja,
2: no, no, t'ho dic a tu, Noelia.
3: És que no van bé. Com a fabricant de cotxes,
2: A veure si tornen...
1: Com a persona sense carnet de conduir, que sóc.
2: Sí, però tu has donat la dada.
3: Bueno, que no tinguis carnet no vol dir que no puguis conduir cotxes,
2: És que no acaben de funcionar del tot bé. No, no, no acaben de funcionar, no. No van bé. Les pantalles, els cotxes, no van bé.
0: No.
2: Que tornin els botons... I que tornin també els cendrers i els encenedors.
0: Els encenedors aquells que...
2: Que guapo, l'encenador elèctric, aquella resistència que la treus i si te la fots, te pots marcar la pell i tot. Pots marcar una vaca. I és així. Heu canviat ara els encenedors per un endoll?
3: Sí, és veritat.
2: Vinga, home, tu has provat mai d'encendre't un cigarro amb electricitat? Home, per favor,
1: En tot cas, els experts alerten que les pantalles poden distreure més els conductors.
2: Sí, claro.
1: Diuen que els botons de tota la vida no requereixen tanta atenció com les pantalles, que obliguen a apartar més la vista a la carretera.
5: Sí, sí, sí, aquí... És que, al final, res pot substituir l'experiència de tocar, no?
0: Ja,
5: el tacte, Lo important, nenes, que és el tacte, Tot es redueix a la importància del tacte.
0: Sí.
5: Jo, a l'hora de tocar, sóc molt analògica.
0: Molt analògica.
5: Ja t'ho demostraré, Francesco.
0: Deixa Francesco en pau, home.
5: No, nenes, aviam si seré jo sol. No, a vosaltres us agrada tocar, no?
0: Bueno, tocar, depèn del moment, suposo.
5: Sou tocadores?
0: Sí, no, què dius?
5: Com jo? Sou tocadores, és així. Una dona cuqui ha de ser tocadora.
0: Sí, bueno.
5: No es pot comprar bé sense tocar el gènere.
0: Ja.
5: Això tota la vida.
0: Sí.
5: Jo quan vaig a comprar, nenes, no sé vosaltres, a mi m'encanta tocar el gènere.
0: Sí,
5: el gènere s'ha de tocar.
0: La típica senyora que apreta l'albocat.
5: Home, fruita. Fruita, per exemple, nenes, els préssecs.
0: Apa, sí.
5: A mi el préssec no m'agrada ni verd, ni que estigui molt madur.
0: Trobi-la.
5: I què faig? Pues entro a la fruiteria, que només hi ha un dependent que està a la caixa, i com que la fruita te l'has de servir tu, pues vaig un per un tocant tots els préssecs.
3: Però el préssec s'ha d'olorar més que...
5: Ojo! Sí, bueno. No només els que tenen a la plata, a l'alçada de la mà.
0: No.
5: Jo miro a terra.
0: Com?
5: A terra, a sota del mostrador, és on estan les caixes dels préssecs que els hi han arribat al matí.
0: Sí.
5: Els que tens allà a la mà són d'ahir o d'abans d'ahir.
0: Bueno, ja han madurat.
5: S'han de tocar tots.
0: Això de tota manera...
5: M'ajupo i de quatre grapes toco també les dues plates.
3: És tocadora de quatre grapes.
5: Sóc tocadora de quatre grapes, si cal.
0: De tota manera, això no es pot fer. Jo diria que...
5: Sí que es pot fer, si jo ho faig.
3: No, ja.
5: Sí que es pot fer. Fins i tot jugo una miqueta a xutar els préssecs per veure si estan massa madurs. Si estan massa madurs, es trenquen, si els xutes. I si es trenca el préssec, després de xutar-lo, no l'agafo.
0: I estan... O estan de madurs, al final, o...?
5: Després de xutar-lo, sí.
0: Sí,
5: ja veus que els hi surt allò... Com un blau.
0: Sí, però parlàvem de cotxes de... No sé com hem acabat xutant préssecs, però parlàvem de cotxes.
5: Ja us dic jo que per comprar bé s'ha de tocar el gènere. Amb l'Amperín, amb la Pilarín, la Conchitín, la Consolina, s'agrada quedar per anar al Tiger. Amb el Tiger.
0: Molt bé, sí.
5: Que
0: molt
5: guapo. Sí. Què fem aquesta tarda? Anem al Tiger?
0: A què feu?
5: O al Muy Mucho?
0: Sí, no cal dir...
5: Anem al Muy Mucho?
0: No cal dir marques.
5: No, botigues d'aquestes on entres i fa tanta olor d'encens que la caixera et diu el basté.
0: No, namasté.
5: Bueno, el que
0: diu. Suposo que refereix a namasté.
5: Jordi, el Jordi namasté, sí.
0: No, Jordi namasté no. Bueno,
5: saps aquestes botigues on entres que no necessites res? No necessites res, però... Però acabes comprant-te una espelma i dos sabons i un penjoll que es posa negre una setmana després.
0: Sí.
5: Saps aquest tipus de botiga?
0: Sí, i què
5: fan? És la meva favorita, la meva botiga favorita.
0: Aleshores, quan van a aquestes botigues, què fan?
5: Tocar. Ho toquem tot. Bàsicament, és tocar. La Conchitín diu, mira, una tassa amb el meu nom. I llavors l'agafa i ens la passem entre totes. Hòstia. La mirant i diu, mira, és veritat, Concepción, que posa aquí.
0: Concepción.
5: I la tornem a deixar on era.
0: Molt interessant.
5: O gairebé on era.
0: Home, gairebé on era. Molt bé, molt interessant, moltes gràcies.
5: No us passa que us heu de tocar tot, no? En una botiga d'aquestes, jo entro al Natura i veig els coixins.
3: Sí.
5: Bah. I escolta.
3: I passa amb les botigues de roba, també.
5: I no? Veig, pues, amic, has d'anar tocant els coixins. Les mantes de llana. S'ha de tocar, a veure si la llana pica. Bah, aquesta natura. Pica una mica. Exacte, t'has de posar de dir, escolta... El Corte Inglés, la planta dels matalassos.
0: Jo tinc la sensació que pot estar així 24 hores, eh? Sí, pot encadenar.
5: I això a l'IKEA també. A l'IKEA, i no sóc l'única. Tu vas passant per l'IKEA i a la secció dormitoris hi ha més d'un que està allà estirat.
0: Sí.
5: I escolta, nens que els fan els pares, porten allà, els crios i els fan pujar a la llitera. Puja a la llitera! Sí. Estira't a veure què tal.
0: Aquí, un nen de 3 anys. Parelles que tenen nens i no. Que els hi posen Strongholm.
3: Sí, li recordo que les lliteres de l'IKEA precisament hi ha un plàstic perquè els nens no puguin pujar.
5: Això sí que poden, sí. Sí. És un plàstic, el treus ràpid i ja pot.
4: I al carrer Fontanella, que hi ha una natura,
3: sí.
4: Hi ha una família de pingüins,
3: sí.
4: En natura,
5: que
4: es
5: mou.
4: Es mouen. I hi ha uns ossos, a darrere hi ha uns ossos que també es mouen.
5: Veus?
4: Jo sempre me poso allà esperant que arribi el moment en què els ossos cacin als pingüins i s'esdevinguin.
5: No arriben mai, no?
4: No,
5: no s'arriben mai a tocar.
4: Però hi ha el moment de la natura en què la natura arriba quan té...
5: Sant Pol, hem d'anar a publicitat. Sí, és que és superinteressant. Aquest episodi de National Geographic...
3: Fa un minut que estic fent el gest, ja anem a publicitat.
4: Ah, jo em pensava que volies diners.
5: Sí, droga. Anem a publicitat, ara tornem.
6: Hola a tots i benvinguts al Paradís de